0: Bueno, Cucurella, Cucurella, ¿en qué equipo juega?
1: Tú cállate, que tan tapado el partido
0: y la
2: falla
1: que tendrás.
0: No,
2: hombre. No, espera't, no, perdona. Jo crec
0: que... Jugador del Real Madrid.
2: No, del Real Madrid. No, jo crec que és la FIFA, i aviam si que m'ajudi algú, o que em corregeixi, que ha dit que el Cucurella no computa com Real Madrid, sinó que computa com a Manx.
1: Bueno, estic emprenyat amb el Cucurella.
0: Bueno, home, és la mano de Negreira, és la mano de Negreira, que llega hasta la FIFA.
2: Deixa parlar el Creixell. Per què estàs emprenyat amb el Cucurella?
1: Estic emprenyat perquè fot dos mesos que em van preguntar allà a la ràdio, em diuen, qui fitxaria? Dic, el Rodi i el Cucurella.
2: Hòstic.
1: Juro. Va, el Rodi està lesionat.
2: I mira.
1: Quan va venir l'Olmo, vaig dir, ara ha vingut un jugador. Tot, va, perquè ens ha vist el pare. L'Olmo no la veu, que no vegis. I ha nascut per això, cony. Llavors, aleshores... totes aquestes coses són coses que a mi jo disfruto perquè les dic, però com que sóc un pureta, no em foten cas. No em foten cas. Però després surten.
2: Sí, sí, tant.
1: I ara quan hi vagi, portaré una trompeta i tocaré la trompeta.
2: Entesos? Escolta, però igualment ha estat un Mundial una mica raro, molts partits, molt llarg,
1: guapo.
2: Això de la pausa d'hidratació, els concerts a la final... No sé si això de tants canvis al futbol ho veus bé o està pervertint
1: el
2: futbol?
1: Jo crec que el futbol, ara parlant en sèrio,
2: sí,
1: perquè
2: no.
1: Aquest programa jo l'he sentit i hem de fer una mica de broma en sèrio.
2: No, aquí sempre parlem seriosament, no?
1: Jo crec que el futbol fa anys que l'han matat.
3: Op!
2: La pela? Anys. La busca de la pela o què?
1: No, home, la busca de la pela segur, però anys que l'han matat. I per què l'han matat? Vaja, al meu punt de vista. Perquè amb el baloncesto canviaven, amb 50 anys han canviat almenys 20 o 30 regles. Amb el futbol no havien canviat cap.
2: És veritat.
1: Fins fa poc. Cada vegada que canvien una regla, com que són arquitectes o són metges, amb respecte per la metge, senyor evangelista, no es preocupi, que és el meu del cor.
2: És el seu metge del cor. Vale, no.
1: Escolta, llavors vull dir-te la veritat, que dic que ha arribat un moment de que no saps el que és una cosa que és l'altra, no ho entén ningú.
3: Perquè canvien almenys molt sovint.
1: Cada vegada, cada dos per tres traiem normes.
3: Clar.
1: Llavors aquí hi ha un merder que no vegis. Aquest és el que jo vull dir-te. Llavors aquí el que està claríssim és de que perfil alto, perfil bajo, bloque alto, bloque bajo, entrar por fuera, entrar por dentro, amb respecte. Perquè jo sóc antic, i com que sóc antic, tinc de dir el que penso.
3: Clar.
1: Si jo a la meva època sé dir que això amb els futbolistes, es diuen, míster que s'ha fumat. T'ho prometo de veritat, home, perquè, escolta'm, home, per l'amor de Déu,
2: bueno,
1: i respectant la gent,
2: sí,
1: respectant
2: sí.
0: Bueno, que la gent saber preparada,
1: que hi ha ara que...
0: Hay que saber de futbol.
1: Claro, como yo no sé, però jo he enganyat 38 anys.
0: Que el carnet d'entrenador se lo regalen.
1: 39 anys...
0: Que el carnet d'entrenador se lo regalen.
1: Jo 39 anys i tu has tenido...
0: Aprende de Mourinho.
1: T'han enganxado a la primera con
0: Aprende de Mourinho.
1: Tu con el pàrquing t'han enganxado la primera. I jo 39 anys
0: enganyando. Que pàrquing. Menos, el Real Madrid és el...
2: Bueno,
0: sí. És el equipo más laureado de Europa.
2: Sí, però porto
0: i vienen ahora a darnos lecciones del otro lado, de Lérida.
2: Del Madrid, de
0: Lérida. De Lérida.
2: El Madrid porta dos anys.
0: De Lérida.
2: De Lleida.
0: Que Espanya llega hasta Fraga.
2: No llega. Llega a tot arreu, va. Escolta, deixem el Mundial ja d'una banda. T'has entretingut.
1: Però has disfrutat. Jo he disfrutat.
2: Sí, però si has disfrutat.
1: I volia que quedés campió.
2: Qui?
1: I em sap greu perquè no, jo volia veure a la televisió una abraçada Messi elegit.
2: Se la van fer, però es va veure després.
1: Però no, la vam veure.
2: Sí, no, ha circulat un vídeo.
3: Messi Lamin.
2: Messi Lamin, sí.
1: Claro,
2: el Lamin.
1: El Lamin és l'elegit.
2: Sí, tant.
3: Ah, per ser el successor.
2: I el Banyat?
1: No, l'elegit. D'aquests en surt un de cada dos per tres. I llavors, vaja, al meu punt de vista, és una persona que no, allò és una meravella.
2: Doncs hi ha un vídeo que ha circulat, que no sé quin és l'origen, on es veu que el Messi, saps que estava a terra assegut com deprimit, mig plorant, i es veu Lamin que se li acosta, el Messi s'aixeca, es fan una abraçada bastant càlida, i llavors Lamin se'n va, es diuen alguna cosa, es fan algun comentari, i el Messi torna a ser a terra. Però
1: I això és una ràdio, perquè vegis les televisions, les televisions el que fan, no es va veure. I això era el que tenien de veure més, que els dos cracs s'abracessin i s'estimessin com es tenen de ser.
2: Potser algú li feia mandra. No sé, ja que parlem de Lamin, aquest Barça, que està a punt de tornar a arrencar, tot i que ara estan entrenant quatre i el Tato, diguem-ne, perquè la meitat estan de vacances, quines peces li falten per anar bé aquest any?
1: Jo crec que un nou té que entrar. Un nou té que entrar perquè... Ah, i el que tinc de... Presi, eh?
3: Com?
1: Presi!
2: La porta.
1: No, eh?
2: No què?
1: No et deixis portar pels trileros, eh?
2: Quins?
1: No et deixis portar, eh? Que si 100, 150, 125 t'han fotut 3 o 4 clatellades i si ara et deixes portar pels trileros vas arreglat, eh?
2: Collos, per aquest de l'Atlètic de Madrid?
1: Sí, home! Que si el... Però quin partit ha fet bo aquesta criatura? Pot ser molt bo!
2: Estem parlant de Julián Álvarez, eh? Perquè
1: joder, no sigui molt... quin partit ha fet bo! És que és així de clar.
2: Per tant,
1: jo
2: no el fitxaries,
1: crec que no el necessito.
2: President Laporta.
1: I si jo el necessitaria, pagaria 80 milions o 90 per ell. No volen que volen pagar 130 o 140. Escolta, per això, escolta, ens gastem, no sé, 20 milions més i fitxem el Haaland, me cago en la tí.
4: Estigueu tranquils, que està el Deco tranquil.
1: Estan no fugis, eh?
4: I...
2: No us deixi enganyar, senyor Laporta.
4: Vale, llavors... amb un pa atrapat de pernil, un suc, una miqueta de xives, un paracetamol...
1: Per què és això?
2: No ho sabem.
1: Per què és això?
2: Escolta una cosa...
1: Si porto 10 pastilles tot el dia ja, què vols vacilar-me?
2: Bueno, i te les prens, no? Perquè si no el teu cardíac...
1: Home, clar que sí, home.
2: Has d'estar atent. Escolta, llavors dius que falta un nou, que no fitxem aquest de l'Atlètic de Madrid ni en broma, que és una empresa...
1: Vaja, el meu punt de vista, cuidado, vaja, el meu punt de vista no vol dir que hi hagi gent que digui que és un molt bon jugador que el vol fitxar. Creu-me que jo, vaja, en meu opinió, jo sempre parlo el que jo penso. No el que pensen els altres, perquè si no malament.
2: Sí.
1: Vaja, el meu punt de vista no té que venir si no està a preu.
2: Bueno, queda clar. I escolta, i aquest tal Karim Adeyemi, que és un extrem que hem fitxat ara, què?
1: Aquest no el fitxaria perquè amb aquest nom, com collons...
3: No el fitxaries, però ja està fitxat, eh?
1: No, això no hi ha problema, perquè jo, quan venia i el Minguella m'enviava algun brasileny o algo a entrenar a Sant Andreu i que li digués... si era segona, primera o tal, i jo deia, oye, ¿cómo te llamas? No sé qué, creo que Gustavo, no sé qué. Digo, oye, Pepe.
3: Li simplificaves.
1: I llavors, cada vegada que deia Pepe, sabia que donava un ordre. No sé, que no havia problema.
2: Escolta, ja que has mencionat ara, no sé si has dit a l'Europa o al Sant Andreu, tu tens un bon lligam amb tots els clubs, com els veus ara? Els segueixes? Estàs content pel tema de la
1: especialitat? Hombre, esclar, ara em van fer... al Sant Andreu em van fer... ara fa 6 mesos, van fer un homenatge molt maco, va venir molta gent de jugadors, van venir només 100 jugadors. Jo què sé, en tants anys...
2: Home, clar, totalment merescut.
1: I, hombre, i van venir hasta de fora, de Bilbao, de
2: Madrid,
1: d'Alicant,
2: no. Alacant
1: van venir i d'aquí eren tots.
2: I els va seguir.
1: Perquè aquí penso una cosa que encara que sigui un entrenador que no en tenia gaire idea, he tingut el Solsona, he tingut el Calderer, he tingut el gran Tito Vilanova, ara vull per ti, mister, ara vull per ti, tu tranquil, si me dejan. Tito, tinc el Roure, he tingut aquests jugadors, tots els he tingut jo. I parlant d'això d'entrenadors, teníem de fer menció al mentider més gran que hi ha al futbol.
2: Ai, mare.
3: Ai.
1: Mourinho.
3: Ai.
1: Traïdor. No tens raó per ser entrenador. Tindrien
5: d'haver retirat... Hoy, mañana y siempre...
1: No.
5: Con el Barça en el corazón.
1: Et tindries d'haver retirat El carnet d'entrenador, el que passa que allà com hagin cobrat i no foten res. Escolta, perquè no hi ha dret. Li vas posar el dit a l'últim per l'esquena al Tito Vilanova. No en tens prou amb l'altre d'allà dalt, que no sé on estava últimament?
5: Pito? Pito Vilanova? Quin és aquest?
2: No, va, prou, no falti els difunts.
6: Hoy, mañana y siempre
5: con el Barça en el corazón.
2: Això va dir, des del balcó del Palau de la Generalitat.
1: Te voy a decir una cosa, si eso me lo haces a mí, te meto un mordisco en la nuez que te hago un estaco. O sea que así te lo digo de claro, de cobarde, porque mira, eres un cobarde. No lo dice la radio, lo digo yo. 36882597 de carnet de identidad. Ya lo digo yo. O sea que tranquilos, que a mí se me meten en la cárcel, me darán de comer y estaré tranquilo allí dentro.
5: Yo soy de Special One. Yo soy el entrenador de los 100
1: nada,
5: puntos.
1: Nada, hombre, nada.
5: He ganado
1: este
5: Champions.
1: Año te vamos sí. a dar leña.
5: Ya lo veremos.
1: Te vamos a
5: ya
1: descubrir. Te vamos a descubrir.
5: Ya lo veremos.
1: Este año te
5: con
1: vamos a descubrir.
5: Con
1: te
5: UNICEF,
1: vamos a descubrir.
5: Ben de Vler, Ovrevo, Vuzaka, no, por què?
2: No.
5: Por què?
2: Però ara torna al Madrid. Vull dir que aquest tio que està mena de rata, torna al Madrid. Què fas amb el mòbil? Que busques alguna cosa?
1: Oh, sí, home.
2: Em vols ensenyar alguna
1: cosa? Sí, home. Oh, aquest bueno. també amb tota aquesta tonteria.
2: Sí, aviam, em està ensenyant una foto. Home, té de fons de pantalla una foto on veiem. Et veiem
5: com
2: amb tu?
5: Com Voltregueño.
2: On veiem? No, el Josep, el gran Josep Guardiola, i un llibre que diu... Jaume Carcell, sí, no tinc raó. Alguna cosa així que jo...
1: Esmorzant a casa seva.
2: Com a casa
1: I
2: seva?
1: I aquesta camisa me l'he posat avui.
2: És veritat, és la mateixa camisa.
1: Amb honor al Pep Guardiola.
5: De l'Atlètic.
1: El número 1 del món.
2: Home, i tant.
1: El número 1 del món.
2: Home, i tant.
1: Entesos?
2: Perdona, aquí...
1: I me l'he posat aquesta, només la guardo, no me la poso el dia de cada dia ni
2: per
1: res.
2: Per les grans ocasions.
1: Perquè això és la gran ocasió, i aquest avui era una gran ocasió.
2: Home, t'ho agraïm.
1: Que porto la mateixa camisa que portava
2: sí, sí, sí,
1: el Pablo.
2: No? I el Pep que
3: escolta,
2: està...
3: i què vau esmorzar aquell dia?
2: Això?
1: Res, jo res perquè vaig parlar molt, perquè jo no menjo molt ara. Escolta, no, vam estar a la casa seva, perquè em van enganyar, i era el meu cumpleaños. Ah. I llavors, aleshores,
2: amb l'U Martín. Amb l'U Martín.
1: Que venia, teníem d'anar a esmorzar. I diu, anem. Però avui anirem cap allà a la... A la... Això.
3: La Costa Brava.
2: O la Costa Brava.
1: Aquí, home, aquí.
2: Per allà a Segaró.
1: Pedralbes.
2: Ah, vale, aquí a Barcelona.
1: Jo em porta i bum, bum, bum, bum, diu, ja veuràs, és un espai de bona. I em porta, bum, bé. Arribem i
2: una torre, nassos.
1: I jo, coño, dic, hòstia, però això per vendre cap i tot això, o això aniria bé, eh? Me cago, cony. Entro, fosc, bum, bum, bum, i em veig una silueta. Dic, que ets tu? Diu, sí. Dic, me cago en cor.
2: El Pep Guardiola va ser la sorpresa pel teu...
1: I vam passar... Sí, em va fer una sorpresa.
2: Puc dir els anys perquè ho he vist, oi?
1: Sí, dos anys.
2: 82 anys, oi?
1: Sí, i ara en tinc 84 ja.
2: Estàs molt flamenco. Hosti, quina energia per tenir 84 anys.
5: Pep Guardiola.
2: Què?
5: Hablais de Pep Guardiola.
2: Sí, clar que sempre...
5: Pep Guardiola ha ganado una Champions que a mi me daría vergüenza de haber ganado.
2: Prou ja, de veritat. És una cosa...
4: Por qué?
2: És un... No sé, aquesta temporada com l'hauran de comptar aquest individu?
1: No, home, aquest sí, home, el tens aquí, però què?
2: És fàcil,
1: làtigo i llestos.
2: A veure, el Flick, que no li toquen gaire els nassos, perquè aquest no conen les provocacions i respondre al camp, suposo. Escolta'm, una cosa, com que has dit que et podien preguntar qualsevol cosa, jo tinc un dubte amb tu, no t'ho prenguis malament. Tu ets tota l'estona així o et fas una mica el personatge?
3: Ui...
1: Home, el personatge, veiem.
2: A veure,
3: Ai.
2: Mira, fem una cosa,
1: com
2: fem un recull.
1: Com estic amb tu,
2: no, espera,
1: m'has cridat aquí perquè jo m'expressi com jo era.
2: Clar.
1: Vamos, correr, vamos, Farid, tu corre, mira. Joder, venga, va, no pares, hombre.
7: ¿Sabes lo que es una perlana? Pues una polla con mucha lana.
1: Que vagin a la merda, home, que hi ha que tenir vergonya a la vida.
7: I ho diu el Jaume Creixell, me la porta fluixa. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Bon Nadal a tothom.
8: Tinc els pebrots que m'exploten dia.
7: 12 de Barça a la selecció espanyola.
9: Seus en una taula, cony, que no costa res, i us foteu un pa amb tomàquet, home.
1: Aquí tenia raó, eh?
2: En qui?
1: Pensa que jo, Mataró, Sant Andreu, segona... Sí. Ai, espanyol, i 3-1 ens vam fotre 3-0 fora del Mataró, al camp d'ells.
2: Sí.
1: I llavors me cago un cony. 3-1, 3-2, 3-3. Dic, bueno, amb el punt ja ens va bé. Faltava un 5 minuts, surto un corrents i es tira a la piscina.
2: Sí.
1: Penalti.
2: Hòstic.
1: 4-3 a favor d'ells.
3: Hòstic.
1: I vaig cridar l'àrbit i dic, vingui, sisplau. I llavors l'àrbit va venir, diu, què vols? Dic, vull que m'expulsis.
3: Això, Jaume, és el dia que vas dir, me la tallo i em faig monja.
1: Sí, sí, sí. Vull que m'expulsis. Diu, per què? Dic, perquè què els hi dic amb aquestes criatures, ara, és aquí veritat. Dins? I amb un oro.
2: I què fa?
1: Mira, home, aquesta ara, la targeta vermella de l'àrbitre.
2: És aquesta. Ara m'està ensenyant la targeta vermella que diu, per en Jaume Creixell, la part del camp... Del, amb molt de carinyo de l'àrbitre que et va expulsar. Home, això, i per això no va ser aquell dia, devia ser uns anys.
1: Aquell dia?
2: Ah, bueno, doncs, i aquí tenim la targeta vermella.
1: El van portar el dia de l'homenatge allà. El dia.
2: Ara li farem una foto. Però de tot això que has dit al llarg dels teus anys i la teva vida, i aquest dia i d'altres dies, t'has penedit mai d'alguna cosa que t'hagi dit la dona o algú?
1: Molts, escolta, molts.
2: T'has passat tres...
1: Sí, és que jo he sigut una persona que sempre m'ha agradat aprendre.
2: Mm.
1: O sigui, vull dir-te, veiem, si jo tenia que jugar contra el Dense, tocava el Tito Vilanova, que tenia els perquè el Tito el vaig tenir a la Gramenet, jo.
2: Sí, de jugador.
1: I llavors estava a Terrassa i tocava i deia, tens vídeos? Sí. I els anava a buscar i me'ls deixava i jo veia. I si no, doncs hi havia a Alicant un home que tenia tots els partits a segona B.
2: Ostres.
1: I llavors jo el trucava i me'ls enviava. I sempre sabia amb quin jugava els calés. Llavors, s'ha d'estar bona, o sigui, que no es pot anar amb la mala butxaca i he perdut, no? Tens d'anar a veure si saps tot per on pots fer-li mal, per on les teves... Què tens que de jugar, si amb tres delanters, amb dos delanters... I llavors tot això, doncs, ho mirava molt, molt.
2: Escolta, i hem sentit parlar de la Perlana. On guardes la Perlana?
1: No sé per què l'he perdut.
2: No fotis. Què dius ara?
1: No sé.
2: Bueno, pues fora. Si ha desaparegut...
1: Si l'he perdut.
3: Que t'acompanyava sempre. I ara ja no.
1: Ara ja no, no.
10: Per què és això de la Perlana?
1: És un secret. Jo tinc un respecte amb les senyoretes molt gran.
3: Ah, però per nosaltres no deixis de dir coses, eh?
1: No, per favor.
2: Ai, ai, ai.
1: Hi ha un respecte, i aquest respecte s'ha de seguir.
2: Doncs guardem el respecte. Ens donarem el misteri. Ens donarem el misteri.
1: I perdoneu-me els que esteu escoltant. Tot això, escoltem. Mira, us ho vaig a dir una cosa. Esteu escoltant que sou 25, 30...
2: No, molt.
1: O 100.000.
3: Més o menys.
2: Del dia. Molts
1: mil de milió. El que vaig dir és que el Jaume Creixell ha enganyat 39 anys, però algo tenia de tenir el melón quan l'abrien perquè se lo comien tot. Després en tornaven a venir a buscar quan em fotien al carrer. Llavors, aleshores, jo he tingut presidents molt difícils, he sigut molt feliç entrenant i sempre he tractat el jugador dient-li no sóc el míster, ai, no sóc el senyor Creixell, no sóc Jaime, soy el míster, o Jaime. Soy uno más de vosotros. Fins que tocava el pito que teníem d'anar a entrenar. I aquí, com que en sentirà algú, ho dirà. És veritat. El primer que feia broma a l'equip era jo.
2: Val.
1: Perquè un equip mort no pot anar a un equip mort.
2: No.
1: Un equip té que estar viu.
3: Clar.
1: Ara, el que si no pot ser, de que tu faci broma, et fotin a darrere una, a prendre't el pèl. Que la policia no és tota. Si hi ha colilles és que s'ha fumat. Això segur. Llavors, aleshores, està claríssim, eh?
3: Mm.
1: Tenia clar. Llavors, vull dir-te, he tingut la sort que m'han entès la gent. I com que m'han entès la gent, jo els he... Escolta'm, jo vaig anar un any... a buscar el Conget, el Pere, el Navarro i el... A veure que t'ho ve.
2: Un jugador, estàs buscant el nom d'un jugador?
1: Sí. Quatre de la... El Cuadro.
2: Mm.
1: Fill, per què està l'Espanyol? Gràcies a Creixell. Una botelleta a Creixell.
2: Hi ha molta gent que hauria d'estar agraïda.
3: Boníssim.
1: El seu pare.
2: Mm-hmm.
1: I està aquí. I estic feliç, perquè era una persona meravellosa, el mare, i un jugador que portava un ritme allà al mig del camp terrible, el Navarro, capità amb el Sant Andreu i capità a l'Hospitalet, que després m'ho vaig trobar. Pere, Ara està d'entrenador amb un equip de...
2: I tots han passat per les teves mans, d'aquesta colla.
1: I Conget, aquests sí. Me'ls vaig portar. Ah. I eren com fos, venien a casa sí. A curar-se, perquè la meva dona era fisioterapeuta.
2: Ah, molt bé.
1: I venien un i venien els quatre. I el Pere ja se'n anava a la cuina a fotre-li el canari. A fotre-li el pernil.
2: Ara,
1: el,
2: això.
1: Ja portava el pa i feia el pernil. Mm. Entens? O sigui que hi havia una amistat, una... Ara... Quan jo tocava el pito, allà sí, allà no perdonava cap mentider, ni un mentider. Mm. Això ho tinc claríssim. I és veritat, eh?
2: Escolta, estem, el temps passa molt ràpid i estem encara en la recta final, però no vull oblidar-me de preguntar-te alguna cosa
1: ja
2: més.
1: Ja acabem?
2: Ah, noi, vols tirar fins a les 8, eh? Home, no, si vols tirem, no en tirem.
1: Que és broma, que és broma.
2: No, però una cosa, suposo que t'has assabentat que hi ha hagut uns canvis a la televisió i que hi ha el Josep Pedrerol, que ha plegat de 3 Media, ara s'ha anat a Mediaset, a Telecinco, i a 4. Com veus aquest canvi que hi ha hagut?
1: No ho sé, perquè això depèn del Florentino.
2: Sí. Què dius? Ai.
1: De lo que digui Florentino.
0: Cuidado.
2: Bueno, home, depèn, però serà ell que ha volgut canviar, no? Diguem-ne.
0: Bueno, però se presenta, que se presenta més, eh?
1: Jo he anat a Punto Pelota i sí. No me n'he... I no a Punto Pelota.
2: Sí, quan era abans d'Intereconomia.
1: Perquè jo ja tinc anys.
2: Sí.
1: 84. Sí. Escolta una cosa. I el dia que hi vaig anar, va anar de conya.
2: Allà al plató vas anar.
1: Van aplaudir, sí. No els del Madrid a mi. I això està en vídeos, està als mòbils i a tot arreu. Tres vegades o quatre. Em va cridar el senyor Pedrerol.
2: Sí.
1: Em va cridar a baix, al seu despatx.
2: Ai.
1: Diu, tindries que venir
2: sí.
1: Cada setmana. Dic, cony...
2: T'ho encantat de la vida.
1: Josep, no passa anar. Vinc, perquè vinc a les... Agafo a les 3, vinc, arribo aquí, després surto a les 10 i a les 3 ja estic a casa. L'endemà no hi ha problema. Però dic, et poso una condició.
2: Quina?
1: Jo no... No estar... Com n'hi vaig dir? Espera que tinc de sentir de saber com n'hi vaig dir.
2: A veure.
1: Jo... Faré el que jo cregui.
2: Clar.
1: No em dongueu cap guió perquè cap no el seguiré.
2: No, clar. Clar, no saltaria.
1: No em van trucar més.
2: Caram.
11: Igual es que como tertuliano era flojito.
1: Y un día...
11: Y por cierto,
1: nos debes, una cosa
11: nos debes un taxi.
1: Mira que te voy a demostrar.
11: Nos debes 20 euros un taxi, tú.
1: Ah, sí, me deben 20 euros.
2: ¿Com? ¿Qui ho deus 20 euros?
1: Hombre, no, el que recollia pels papers del taxi, com que el vaig pagar jo, llavors aleshores entro i li dono el paper i la setmana que viene ja te los daré, porque tenéis que marcharos después corriendo.
2: Sí,
1: l'últim dia, llavors en 20 euros.
11: No,
2: home...
1: I és un dels periodistes aquests fills d'ell que estan a la ràdio. Ai, i a les teles. Ai, que no sé el nom perquè és un nom estrany.
11: Cuidadito, eh?
2: Bueno...
11: Cuidadito porque hay gente que coge un taxi, paga la carrera y le dice al taxista... Pon 10 euros más...
2: No, home, no, això no.
11: ...en la factura.
2: No, no, això
11: cuidado,
2: no.
11: Cuidado,
2: no, això no va passar. Bueno, en tot cas, dius...
1: Tu vas equivocado, porque tú no cuidado. Sabes que estás hablando con un hijo de taxista. Y para mí los taxistas es lo más grande que hay en el mundo. Que no me los toque nadie.
3: Claro.
1: ¿Entendido? Porque mi padre, que en paz descanse, fue taxista.
2: Y futbolista.
1: De gasógeno. De aquello que estaría... Que
11: pero
1: en
11: la triquiñuela... La triquiñuela de decir al taxista... Pon 20 euros más ahí en la factura...
2: No, no.
11: Cuidado,
2: Josep,
11: ¿eh?
2: Josep, fem una cosa. Com que hi ha aquesta controvèrsia...
11: Retratado.
2: No, retratado no. Sí, com que
11: retratado.
2: Aquests 20 euros... Potser aquest estiu intentem entrevistar el Pedrerol i el convidem a aquest programa, si no et sap greu.
1: No, igual.
2: Vols deixar-li gravat un missatge?
1: No, és que el Pedrerol... Sí. El Pedrerol dius... Què va passar un dia el Jaume a Catalunya Ràdio?
3: Ui.
2: Catalunya Ràdio?
1: Eh? Ui, dius,
3: què va passar?
1: Li vas trucar i li vas dir... Saps que et puc des... Escolta, paraules textuals.
2: Ai, ai.
1: Sí, a mi no em fa por.
11: Tic-tac.
1: Paraules personals. Soc el Josep. Saps que et puc denunciar? Dic, ah, sí? Em pots denunciar? I què vols? I fota't una denúncia que caurà la... Dic, Josep... No cal que denuncis perquè ja n'hi ha hagut un a davant que ha passat i s'ho han dut. O sigui que es vinc més tieso que un bacallà. Però el que sí està claríssim és que penso una cosa, Josep, que t'estic gravant, entesos, I ara t'entraré, que estic a Catalunya Ràdio. Es va acabar ràpid.
3: Va penjar.
2: Bueno, veig que molt bona relació no hi ha, diguem-ne.
1: Bueno. Ara, jo, escolta...
2: Si et sap greu, ara acabar...
1: No l'he sentit mai més, ni l'he vist mai més.
2: No, no, no, em sap greu, bueno, però
1: que canvi. Perquè no l'he sentit mai més i l'he vist mai més, aquest programa. Bueno. No tinc a enganyar.
11: Líderes,
1: ni quan líderes perd el Barça, ni quan guanya el Barça.
2: Sí, però són líders d'audiència moltes nits, perquè...
1: No, jo, ai, per les nits, ho tinc clar.
2: Què?
1: I em diràs... Pilota, no.
2: L'Oeste, pel·lícules de l'Oeste.
1: No, què conya. A la nit tinc, a les 10 i mitja, tinc RAC1.
2: Bé, les...
1: Quan acaba RAC1...
2: Tu diràs.
11: Quin és? Ell, l'Aleix, com és?
2: Aleix Pariser.
11: O l'altre...
2: No, ara aquests dies hi ha el Xavi Rocamora.
1: Quan acaba el RAC1...
2: Sí.
1: Ser Madrid.
2: Vale.
1: I el migdia...
2: Què?
1: El Siqué.
2: Home.
3: Ara. Clar.
2: Oi, doncs hi ha...
11: Los Palmeros.
2: No són Palmeros. No,
11: Los Palmeros de la Porta.
2: No són Palmeros.
11: Los Palmeros del Barça.
2: No són Palmeros.
11: I nosotros denunciamos las cosas. No nos bajamos los pantalones hasta los tobillos, como otros.
2: Aquí porta una ràdio, ara ens sembla una ràdio petita. Clar, una ràdio petita per anar escoltant això per allà on vagis. Escolteu, nois, ens quedaríem hores i hores parlant amb tu, però si no tornes a casa, la dona traurà el fuet i encara tindràs
1: mal. No hi ha problema.
2: Hi ha problema, diu. No li vols deixar cap missatge al Pedrerol per si algun dia ve aquí?
1: No, si ve, pues que jo li desitjo tot el bo que pot donar-li la vida.
2: Ah, sí.
1: Però que jo jugar a fer d'amagano.
2: Us ha quedat clar?
1: Jo si ho tinc clar, bé, Aleix, si no, no. I si no, els 350 euros que guanyava, m'importava un pito. Ara me'ls passo per un... Escolta, pobre de la seguretat social.
2: T'haurem de convidar cada setmana, T'haurem de convidar cada setmana. Escolta'm, Jaume, t'agraïm molt que hagis vingut, que hagis tingut l'atenció de venir-nos a veure. 80 llargs anys, 83, 84, m'has dit, em sembla. Estàs flamantíssim. Estàs aquí estupendo. Què fas?
1: La factura.
2: La factura? Bueno,
3: si vols... Un cull de la llibreta,
2: A veure, el millor és a l'esmorzar amb l'amic...
1: No, escolta...
2: Amb el d'això... Amb
3: el Guardiola.
2: Amb el Guardiola i amb el Lomar.
1: I el futbol és el més bonic que hi ha al món.
2: Doncs que torni ja la competició.
1: Jo, el que passa que m'encenc una mica i llavors, com que he tingut dos infarts...
2: Hòstic.
1: Sí, l'angelista me'n va descobrir.
2: El doctor aquest davant, sí.
1: Perquè vaig anar a Can Mirés i em diu... Tu has tingut mai un infart? I jo dic, jo no. Diu, mai has tingut res de cor? No. Diu, pues has tingut un infart.
3: Ostres!
1: Diu, tu què fas? Dic, jo soc representant de béns i cames. Diu, i no fa res més? Dic, sí, soc entrenador del Sant Andreu. Diu, ves i posa-li el nom.
2: Ai.
1: A l'infart que havia tingut.
2: Ostres.
1: I ara, des de llavors...
2: Bueno, però...
1: Vaig bé.
2: Però si prens les pastilles, si prens la medicació i et cuides bé...
1: Vaig bé, escolta, estic...
2: No, si ho veiem, si no...
1: Vaig bé.
3: Ja... Doncs per molts anys.
2: Exacte, que per molts anys et puguem tenir entre nosaltres, sentint-te a les tertúlies i tan actiu. I que el Barça et doni grans alegries.
1: Aquí.
2: Molt
3: la
2: bé.
3: Champions.
1: Presi! Fes-me cas. Tinc 84. I n'hi ha molts de 84 que van ajudar a pagar el camp. Entesos de papers. Llavors, dona'm una il·lusió, que t'ho vaig dir quan vas venir allà, dona'm una il·lusió d'alguna Champions abans que se m'emportin.
2: Doncs vinga.
1: Entesos de papers.
3: Bravo!
2: Doncs aquesta Champions, aquest any. Amb dos pebrots. El Jaume Creixell, geni i figura. A nosaltres l'acomiadem amb molt de carinyo. Vine quan vulguis, de veritat.
3: Ara vas a signar molts autògrafs,
2: Sí, bueno, tota aquesta gent vol autògrafs i fer-se fotos amb tu. Nosaltres fem una breu pausa per la publicitat i de seguida farem el butlletí, que avui anirà força puntual, Tranquils, que no és la copa,
0: Vamos con el cine.
2: No. Què passa? És un quart i dos minuts de 7 de la tarda, o sigui, a les 18:17. Pep Prieto, t'agrada aquesta musiqueta? Puja. Vale.
1: Sí.
12: Soc de Girona, només entres poc això.
2: Què et sembla la nova sintonia per la teva secció? Però,
12: molt bé, que quadra amb Odissea, perfectament.
2: Però no ens has vist venir, no ens has vist venir, de què va la cosa. A veure...
13: A mí me encanta que por fin habléis de las cosas realmente necesarias en esta radio, ¿no? Como es la música española y su cultura. ¡Súbelo!
2: No, no súbelo, no, va, no, prou. Prou, de veritat, no puc més.
13: Lo siento dentro de mí, como si fuera mío también ese himno.
2: Volem parlar del que ha passat a Ribes de Freser, que fins i tot ha sortit avui al Telenotícies, que he vist el Xavi Coral allà aguantant-se el riure amb tota la història aquesta. Què ha passat, estimada, a un bar concretament de la bonica localitat de Ribes de Freser?
14: Doncs mira, que dilluns va irrompre un client molt peculiar al bar Gusi. És, el client és un toro.
2: Sí, no, clar. Ja,
14: un altre ja de fora. L'animal va entrar per la porta principal de l'establiment quan es va despenjar de la resta del grup. Mm-hmm. Per sort, va sortir pel mateix lloc pel qual va entrar uns segons més tard i sense fer mal a ningú, més enllà de l'ensurt que, òbviament, es van endur tots els clients que eren allà esmorzant.
2: Doncs sí.
13: Bueno. Aquí a Catalunya entra tothom quan vol i com
2: senyor,
13: vol.
2: Senyor Rigol, estem parlant d'un toro. Cuento. I era de per allà, i era de Ribes, era un toro d'allà, era autòcton.
13: De fora,
2: no,
13: com
2: no era
13: sempre.
2: De fora. Bueno, mira, feu una cosa, mira, d'aclarir-ho i treu ja, sisplau, la música aquesta, que si no acabarem marejats. Deixeu-me saludar a dues persones clau en aquesta història. D'una banda, el propietari del bar Gusi, en David Torrecillas. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda a tothom.
2: Hola, David, benvingut a la versió estiu. I, de l'altra banda, deixem saludar en Joan Carbonell, propietari del bestiar.
16: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Suposo que, com que diuen allò que els pobles tothom es coneix, us coneixeu entre tots dos, no m'imagino?
17: Sí, sí, que es coneixem, sí.
2: A veure...
15: Què li dices a David?
2: Què? Què diu?
15: Què li dices a David?
2: Va, prou. Que...
17: A jo?
2: Sí.
17: Va tenir un client excepcional l'altre dia.
2: Exacte, exacte. Ara no expliques.
17: Un client, si més no, un client de pes, perquè aquest toro va uns 900 quilos.
15: Dejo algun regalito?
2: A veure, ara no expliques.
17: No.
2: No dejo regalito. No dejo regalito.
17: Per sort, no.
2: A veure, David, tu que ets propietari del bar Gusi. Bueno, primera, el Joan, a part de ser amic teu o conegut teu, és client habitual, fa gasto quan ve el bar o no?
18: Home, sí. No ens podem queixar, no.
2: Val. Però entenc que el toro no deu ser gaire habitual. És el primer cop que t'entrava un toro dins el bar.
18: Sí. Va ser la primera vegada. No ens hi havíem trobat mai, tu.
2: I què vas pensar quan vas veure que entrava el toro cap allà dins? Com te'n vas adonar, tu? Com...
18: Collons, que vaig pensar que sortís l'abans millor.
2: Sí, però hem vist les imatges perquè entenc que les imatges que han circulat són de la teva càmera de seguretat, no?
18: Sí, correcte, sí.
2: I com ara, que es difonguessin?
18: Bueno, perquè les vaig penjar a les meves xarxes socials de la cafeteria.
2: De la cafeteria i de les xarxes socials. Algun mitjà va pescar i d'aquí hem arribat a RACUL, Telenotícies i a tot arreu. Val, i llavors, Joan, aquest toro, nosaltres hem vist totes les imatges i que no l'he vist que les busqui, aquest toro va entrar com molt decidit i amb un espai que potser si el toro fa d'ample, no sé, 80 o 90 metres, la porta fa 20. O sigui...
17: Va passar bastant justet, eh? No passaven quatre dits per banda.
2: No, és que era com un...
17: No.
2: Exacte, o sigui...
14: Però això ho intentes fer, jo crec que no te n'absurts.
2: Però que els tens com ensenyats a passar per una tanca, el toro. Com és que el toro va anar tan
17: decidit? Si haguéssim volgut fer entrar, no entra segur, eh? No entra. El que passa que el toro ens va quedar arrossegat de les vaques del ramat i ens va quedar enrere. I en acabat, esclar, el vam anar a buscar i llavors es va desorientar, ja va entrar a diversos pàrquings de Balcondis i d'aquí al bar.
2: Què em dius ara?
17: I en acabat, esclar, quan pensàvem que ja havia agafat la directa, de sobte, estava amb el David i el David diu, ostres, però si entra al bar. Diu, què dius? Sí, va entrar al bar que davant nostre.
2: Però una cosa, Joan. El toro es va passejar pel pàrquing del Condis, dius, abans?
17: Bueno, volia entrar-hi, el vaig evitar que hi entrés pel pàrquing, que és a fora, eh? No és un pàrquing subterrani ni res, eh? És aquí l'aire lliure. Com que estem a zona de muntanya, tot és a fora. Però és això que cada ens ha entrat a dins.
13: Volem acollir sempre el mateix, acollint
2: bueno,
13: a fora.
2: Bueno, no, ni dins ni fora. No comencem aquest discurs racista. I una cosa, el toro aquest té nom?
17: No. Tothom m'ho ha preguntat, però de moment no té nom.
2: Bueno, li haurem de buscar un nom, Gusi.
15: Gusi,
2: li pots posar Gusi.
17: Sí, Gusi, jo havia pensat Gusi ja, eh?
2: Ja, clar, sí.
18: Sí, ja li pots deixar.
2: Però escolta, hi ha un moment, és que així com d'ovelles es diu un ramat, no sé si de toros i vaques, que si té un nom es diu ramat, també, sí?
17: Sí, un ramat de vaques.
2: Un ramat de vaques. I llavors, quantes vaques i toros tenen aquest ramat?
17: Aquest toro té unes 25 vaques per ell.
2: Hosti,
17: sempre va amb les mateixes.
2: Què dius ara? Home, això és un cachondeo. Això és un cachondeo. Sí. Però què vols dir, que estan tot el dia així, fent-la d'allò?
15: Peinando la nutria.
17: Ell les ha de cobrir, però esclar, Llavors, quan les té prenyades, llavors es reposa. I com que ara, amb aquesta calor, les vaques tampoc van de cel, doncs m'he dit, va, me'n vaig a fer una canya.
2: Perquè l'origen, o sigui, tu dius que es va quedar el toro com més enrere de les vaques, i tu eres conscient que se t'escapava cap a dins el bar, o no n'eres conscient?
17: No, no, mai de la vida hagués pensat que entrés a dins el bar, mai.
2: És que, ni fet especialment. I tu, o sigui, durant la resta del dia, estan en un camp, estan en un tancat, o on estan?
17: No, és que, a més, les movem sovint, i no

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Es va posar davant del toro i el va anar apretant una mica i el toro va girar sense fer cap malbé res, ni va girar tranquil·lament i llavors el va acabar d'acompanyar i va sortir.
4: Home, o sigui, aquí l'heroi és el cambrer, diguem-ne.
3: Bueno, ho va fer molt bé, sí, la veritat és que, hòstia, ho va fer molt tranquil i va evitar que l'animal es posés nerviós allà dintre el local, que a mi és el que em feia patir, que fes mal a algú. I sí, sí, la veritat és que poder l'hauran de fitxar, aquests de la torre, per fer de vaquer.
5: Sí, estem buscant personal, no en trobem.
6: Puede ser que ese camarero se llamara Chayán, por eso, porque fuera un buen torero.
4: No, era el Chayán el torero o qui era aquest cambrer? Com es diu?
3: El cambrer?
4: Sí.
6: Chayán.
3: El cambrer es diu Samuel. Samuel.
6: Lo mismo.
4: Dona, Samuel, el teu ofici. Escolta, hi havia el risc, Joan, justament ara en parlava en David, que es posés agressiu. Sí. Si un toro s'esvera, pot passar que comença a moure el cap, bueno, clavar cornades o...
7: El problema és que hagués caigut alguna plata o hagués fet un soroll, un estruendo d'alguna cosa, o hagués trencat algun vas, alguna ampolla o alguna cosa, llavors perillava que s'esverés i en acabat poder hagués endut les taules per davant.
4: O sigui, podia haver embestit les taules i això el que hauria activat
7: seria el soroll. Però no perquè volgués embestir, perquè l'animal es posa nerviós i com que té tant de volum, hagués girat més ràpid i hagués mogut les taules i ho hagués mogut tot.
4: No, i realment no va trencar res, oi, David, del teu banc?
7: No, ho digui el David, però jo diria que no.
4: David?
3: No. No, absolutament res.
8: No va deixar propina, vull dir, no va cagar-se.
3: No, tot net, ho va deixar tot net.
4: Sí, va ser
3: el lavabo i tot net.
4: És com petit miracle. I la clientela com va reaccionar? No van tenir temps de reaccionar.
7: La clientela, mira com va reaccionar, que pensava que aplaudirien quan marxava el toro i ningú va dir res.
3: Van quedar de pasta de moniato,
7: Van quedar muts.
4: Bueno, escolta'm, una última cosa, Joan i David. Joan, que ets l'amo del toro, diguem-ne, i de les 25 vaques que estan entretingudes amb aquest toro. Hi ha alguna mena d'assegurança que hagués cobert? Suposo que tens alguna mena d'assegurança. I si hagués provocat algun mal, hauria anat això?
7: Jo tinc un seguro de responsabilitat civil que sí que em cobreix si fan mal els altres. Però això és el que li comentava amb el David. Dic, ostres, jo el tinc per l'exterior. En el moment que el seguro hagués tingut de venir a dintre el bar, hagués dit, però què fa el toro dins el bar?
4: Hauria hagut una discussió.
7: Igual no m'hagués cobert, llavors.
4: Sí,
7: i millor que no hagi passat res.
4: David, si a l'Argus hi tens una assegurança, jo crec que els del seguro no haurien pagat, amb el toro dins, o t'haurien de dir
3: què passa? No ho sé. Bueno. Jo, evidentment, que tinc el meu seguro de responsabilitat civil, però no en un cas tan excepcional, no sé com.
4: Ah, si cobreix la cosa solera.
7: Poder ens haurem de mirar les pòlisses a partir
4: d'ara. Exacte, sí. Ah, ja t'ho dic jo.
9: Ojo con mirar si las pòlisses unos a otros.
4: Sí, no. Estem parlant d'això. Escolteu, celebrem que ningú prengués mal i que acabés bé la història. Si un dia passem per Ribes de Freser, vindrem a saludar al bar Gusi i intentarem esquivar el toro si ens el trobem pel carrer, Joan. Gràcies, Joan, propietari del bestiar. Vinga. I gràcies, David, propietari del bar Gusi. Una abraçada i que vagi molt bé. Salut a tots els gent de Ribes de Freser, tu.
9: Me cago en Déu, me quieren arruinar los toros. Me quieren arruinar.
4: Lázaro, no...
9: Cojo un palo y le reviento el toro.
4: No comencem a agafar palos i agafar històries, de veritat,
9: Que són uns ladrones.
4: No són ladrones, de veritat.
9: Ladrones.
4: Una cosa, si els bous s'escapen, no pots anar tu.
9: Ladrones. Se me escapen todos a todos.
4: Que tu tenies cavalls més que bous.
9: Vamos, como veo un toro, cojo un palo y les rompo las costillas.
4: No, rompe las costillas, ya, que no veo que no
10: me interesa.
9: Me chupan un huevo por detrás los animalistas.
4: No, deixa els animalistas tranquils.
9: Los animalistas me quieren matar, que me lleven a la silla de corriente.
4: No.
9: ¿Qué hace? ¿Me estáis ganando por la televisión de Cataluña? No me saques por la televisión.
4: Esa es la ràdio.
9: ¿Y cuántos carajillos te has tomado hoy?
4: No, me he tomat cap carajillo, va, prou.
9: 20, 200 carajillos.
4: Vale,
9: 200 carajillos, dejad ya de venir a almorzar a Tor.
4: Prou.
9: ¿Qué tal la siqueta que no dabas tú con las botifarras?

0: Aviam, Yael, què et passa? No, sí,
1: és que hi ha dues sintonies que han sonat que m'encanten.
0: Sí. No, està totalment
1: és...
0: excitada i esperada amb la careta del Pep Prieto Plas.
2: Se oye la palma y aquí.
3: Era Ted Lasso, l'última.
1: Ah, Ted Lasso m'encanta. I també ha sonat la del Jack Lauden, la sèrie aquesta de...
3: Go Horses.
1: Oh.
3: Sí, vam triar per gustos particulars aquí.
1: Yeah.
0: Vale. Prieto,
3: què?
0: Ben tornat, eh? No
3: Gràcies.
0: És la teva hora d'actuació, però avui has vist que amb el tema dels toros...
3: No, era important. El més important d'aquesta entrevista és que el toro s'ha comportat més que la majoria de penya que va als bars a les nits.
1: Bravo.
0: És la manera de veure-ho, sí. Els ets i el migdia i el matí, eh?
3: També.
0: Avui, entre el toro i el psicòleg que m'he entrevistat per parlar de la tècnica aquesta, com es deia, la de la confrontació i tot això que hem explicat avui que passem els endic, avui, bueno, i amb el Jaume Creixent. Escolta, vols que els misteriosos espectadors que aquests que han vingut amb autostop des de Cardedeu... Cardedeu, oi, ho he dit, sí?
4: Sí.
0: Cardedeu, vols que seguin a taula i estiguin aquí?
3: Sí, volen seure.
0: Sí, voleu seure? Sí, home, sí, els tenim aquí.
3: Són de Banyoles, són veïns.
0: De Banyoles, eh? Són ja...
3: A veure, són de Banyoles. A veure, prou demonitzar la gent de Banyoles. O sigui, a veure,
0: què passa amb Banyoles?
3: Són per ser una cosmòpoli, Banyoles, prou ja.
2: No, Banyoles capital.
3: Sí, exacte. D'allà han sortit grans coses, eh? Albert Serra, l'Estany, moltes coses.
0: Sí, sí, el toc. Però bueno, per això tenen comarques de fa 4 dies, eh? Perquè això, el Pla d'Estany és un invent bastant recent.
4: Bueno, 4 dies.
3: Home, 4 dies, 4 dies.
4: Encara havíem de néixer,
0: eh? Sí. Ah, encara havíem de néixer.
3: Que m'he sentit que sou festicosament joves.
0: Sí, doncs...
3: Però sí, sí, sí.
0: Bueno, si voleu criticar tot el que vagi amb el Pep Prieto...
3: Sí, sentiu-vos lliures.
0: Sí, perquè en realitat el portem aquí per contradir-lo, no?
3: Exacte. Té,
0: amb la seva cosa de les sèries. Per cert...
3: Tot i que avui començarem parlant d'una pel·lícula, eh?
0: Escolta, missatge... Vigila el que dius, eh?
3: Què?
0: Començarem una pel·lícula... Clar, suposo que començarem amb la pel·lícula.
3: Exacte.
0: Missatge... Però no dic res. Pel tècnic de Netflix.
3: Ah, el teu tècnic.
0: Te'n recordes?
3: Sí, home,
0: silencio.
3: Sí.
0: Te'n recordes, eh?
3: Sí.
0: Ens vindrà a veure un dia.
3: Aquí?
0: Sí.
3: Un tècnic de Netflix, aquí.
0: El tècnic, no he dit un tècnic de Netflix.
3: El teu tècnic de Netflix.
1: Però no té res, nosaltres.
0: És igual, però vam escoltar l'any passat com vam parlar-ne.
3: Sí.
0: Vam parlar-ne 2 dies del senyor aquest.
1: Hi eres?
0: Sí, sí que hi eres, i tant que hi eres. Bueno, vindrà a veure'ns un dia, no és conya, el posarem de públic, ens vol venir a veure.
3: Ah, que bé.
0: Bueno, ens deixo aquí el misteriós Marc i el misteriós Gravo, que si volen fer algun comentari... Que no dius Gravo?
4: El mateix, sí, però Jan i Gravo.
0: Ah, val, Jan
4: i Marc i Gravo, però està bé.
0: Som el mateix tio.
1: Clar, clar. Jan Coll i Marc Revolós.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: Què dius? Ah.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: Doncs ja està. És el Collboni, eh?
3: Sí, home, ja l'he reconegut, ja.
0: Molt bé. A veure, Prieto, avui en lloc de començar amb les sèries com més habitual, una de les pel·lícules de l'any, l'Odissea. Tell me what you remember. A veure, 2 hores i 40...
3: 45 minuts.
0: Jo estic tot el dia aquí a la ràdio, encara haig de veure Toy Story 5, que és més corteta.
3: Que no és tan bona com aquesta.
0: Val, o sigui, ja ets anat aquest cap de setmana... El cap de setmana passat era impossible que hi anés. Ja ets anat aquest cap de setmana, per nassos?
3: Per nassos.
0: Segur, eh?
3: Sí, perquè s'ha de veure al cinema.
1: Sí,
0: home, evidentment que s'ha de veure al
1: cinema. Perdó,
3: ja sé que els cinèfils no, estem tot clar, el dia. No. Això ho heu de veure al cinema, això no, també.
1: Però la pantalla, que clar, no s'ajusta, perquè diuen que es veu
3: sí, però jo et diré una cosa. Ara, de cop i volta, també tothom s'ha tornat tècnic d'IMAX, com els de Netflix.
0: Exacte, efectivament.
3: Sí. Llavors, la pel·lícula es pot veure en un cinema convencional i és igualment espectacular, igualment bona. Que seria desitjable veure-la amb un IMAX en condicions tal i com en Nolan la va concebre.
0: S'ha rodat amb IMAX.
3: A veure, que la societat que ha permès que les plataformes passin per experiències audiovisuals legítimes, ara vinguin a posar-se tiquis-miquis amb l'IMAX, fa com a mínim riure. Ara bé, crec que la polèmica de l'IMAX no és recomparable a la demanda col·lectiva de rigor històric a una pel·lícula que adapta una novel·la fantàstica.
0: A un,
3: novel·la,
0: vale.
3: A un text fantàstic. Llavors,
0: un text una mica antic.
3: Aquesta pel·lícula es forma part de la categoria d'un fenomen molt nou, relativament nou, que és allò de parlar d'una cosa abans de veure-la.
0: Val, perdó, segons.
3: I ara que l'hem vist...
0: Per tancar una carpeta. Sí. IMAX, no n'hi ha, oi, a Barcelona, ja?
3: Sí, hi ha una
0: pantalla.
3: No
0: van enderrocar, no van
3: tancar. A Diagonal Mar n'hi ha una.
0: Ah, sí? Segur, eh?
3: Sí.
0: Val,
3: sí,
0: o sigui, si algú la vol veure a IMAX, que és com va ser rodada...
2: Jo havia ido con Montserrat al Mare Magnum.
0: No, és igual. Si tu l'has vista amb l'IMAX, no l'has vista. Val, per tant, es pot anar...
2: No hay próstata que aguante eso.
0: No,
3: he de dir, però... Les pel·lícules, això de les durades, que també és com una mena de...
0: Sí, a veure, a partir de...
3: D'allòs que s'ha instal·lat... A veure, si la pel·lícula és bona, la durada és el de menys. Jo he vist coses de 90 minuts que s'han fet eternes.
0: Correcte, eh? Sí, sí.
3: I aquesta dura 2 hores 45.
2: I relaciones.
3: I exacte.
1: Sí, és veritat, allò que dius.
3: Sí, sí,
1: aquells 4
3: sí.
1: anys.
0: Molt bé. Hi ha IMAX a Barcelona?
1: Sí.
0: Sí, bueno, el centre de dades està fotent de tot menys el centre de dades. Eh?
1: No, escolta, que ho estava mirant. Sí,
0: doncs,
1: en principi...
0: Mireu, jo acabo de mirar.
2: En Banyoles.
0: Si no...
3: A Banyoles hi ha un IMAX.
0: A Banyoles no hi ha IMAX.
1: No,
0: no hi ha ni cine a Banyoles. En devíeu tenir fa molts anys.
4: Sí, però ja no donava el cinema.
0: El tema Banyoles donarà molt de joc, eh?
4: Ui, ja veuràs.
3: Què
0: Què? A veure... Diuen que Cinesa Diagonal Mar.
1: En principi, us he de dir que no hi ha cap sala a Espanya, o sigui, a l'estat espanyol, disculpeu, és que estava llegint directament de la pàgina web.
3: A veure, no hi ha cap sala...
1: Que es pugui veure Animax en 70...
3: Ah, aquí està, el tema és el 70. Sí, és que, en fi, s'ha parlat molt d'aquest tema, ara dit això, insisteixo.
0: Fora l'Imax i per...
3: Tu la vas a veure en qualsevol sala mínimament equipada i l'experiència és fantàstica, meravellosa.
0: Ja està, deixeu-nos històries, molt bé.
3: Vull dir que és el tema dels formats, però vaja, la pel·lícula...
0: La pel·lícula, és aquesta, deies, la pel·lícula típica del qual tothom en parla abans d'haver-la vist.
3: I que, però afortunadament tothom en parla mentre està en projecció. I legítimament la gent en parla després d'haver-la vist, que és la cosa maca, els debats. És una pel·lícula que, aquesta sí, allò que dèiem al principi, s'ha de veure en cinema perquè és un viatge audiovisual...
0: Ho farem aquest cap de setmana.
3: ...extraordinari. És una excel·lent pel·lícula que puc entendre que hi hagi gent... També és veritat que veig molt de purista de l'Odissea, que segurament el més fidel que han vist a l'Odissea és Ulisses 31, recordeu aquesta sèrie d'animació dels anys 80? Tu tens edat, Pere, per veure-la,
0: no,
3: Ulisses 31, no?
0: No, jo soc més jove del que sembla. Ah, no, al revés, soc més...
3: Ets més vell del que sembla.
0: No,
3: bé, la qüestió és que és...
1: doncs ahir em sona,
3: A mi crec que el que és important de subratllar d'aquesta pel·lícula és que Christopher Nolan ha aconseguit una cosa increïble, que és... Bueno, això és el meu mòbil, que s'acaba d'esclafar. Que...
2: Hòstia, mira això.
3: Nolan és el nou Spielberg. Però sí. Nolan, sí, perquè Spielberg durant molts anys, encara ho és, Spielberg és Spielberg, però és veritat que Nolan té aquesta cosa de que hi ha gent que va al cinema per veure què ha fet. Que això és una cosa que forma part... És una categoria de director que no n'hi ha tants, si us hi fixeu.
1: És veritat.
3: Però el seu propi nom porti gent al cinema. Més enllà d'això, és una pel·lícula que no és fàcil, li pots buscar tres peus al gat,
0: perquè... No és de crispetes, doncs.
3: És un híbrid. És, o sigui, jo crec que la gràcia de Nolan és que fa un cinema molt artístic i a la vegada molt comercial. Comercial, sense que s'entengui com a pejoratiu,
0: Sí, sí.
3: És a dir, un espectacle i pot anar un públic de diumenge a la tarda, la gaudirà, perquè és una pel·lícula amb ritme, és una pel·lícula amb acció, és una pel·lícula amb moments molt tenebrosos. De fet, té una escena, la que té a veure amb un personatge que es diu Circe, que fa autèntic pànic, l'escena, és la vas trobar sensacional, té molt bons actors. A més, fixa't el model de producció, no? Que què veiem al cinema clàssic? Repartiments espectaculars, no? En pel·lícules llargues.
0: Sí, sí.
3: I això és el que fa aquesta pel·lícula. I és una experiència, de veritat, increïble, també perquè Nolan, o sigui, és molt arriscat adaptar mites de la cultura popular, diguéssim, i posar cara al cíclop, i posar cara a les sirenes, i jo crec que surt molt airós d'aquest repte. És una pel·lícula, de veritat, que jo la trobo, en fi, és única, imperfecta segurament, hi pots trobar tres peus al gat, però aconsegueix que, no sé, que et quedis hipnotitzat durant gairebé 3 hores.
0: L'aniré a veure i ja està, tu.
3: Has vist o no?
1: Millor anar a veure l'eclipsi. Més interessant.
3: I tot això sense comissió del Nolan,
0: No, cobra res. Molt bé, doncs l'aniré a veure. Joder, de veritat, Anava fent que sí amb el cap al Jan, perquè és cineasta, aquí no el veus,
6: Sí.
3: Sí, bueno, és que em sones.
6: Sí, bueno, cineasta no gaire, però ho intento.
1: Escolta, si teniu moltes ganes d'anar a veure en IMAX 70 d'aquesta, com s'ha de veure... Podeu anar a Montpellier.
3: Mira, com els temps del destape.
0: Molt bé.
2: El último tango en París. Ahí estábamos.
0: La mantega. Va!
2: Con el...
0: Què passa? Escolta, escultura popular, això que acaba de dir, Alguna altra recomanació de pel·lícula?
3: Si ho vols dir així, sí.
0: Alguna altra recomanació de pel·lícula que puguem anar al cinema?
3: Mira, m'he proposat que, com que era el primer dia, vull recomanar el que és l'altra gran pel·lícula d'aquest any, que encara està als cinemes, que es diu Obsession.
0: Allò de fer que sí amb el cap...
1: L'heu vist?
0: Parleu, sí? No,
6: jo la vaig anar a veure, jo la vaig anar a veure.
0: Perquè llevamos 500 anys haciendo radio...
3: És aquella pel·lícula que va arribar amb el segell de la gran sorpresa comercial de l'any als Estats Units...
0: Què és aquest d'aquests nois de YouTube, no sé quina història,
3: això? És un noi que té un canal de YouTube, sí. Però és un de sol, diguéssim, per si vols dir nois...
0: Bueno, però vull dir que... No, perquè això l'altre...
1: Sí, perquè hi ha el d'Obsession, que és que
0: el contingut...
1: No, això és Backrooms, que també és un creador de contingut.
3: De fet, Backrooms és tècnicament més YouTube fins i tot que aquesta, en el sentit que el tio va agafar les idees del seu canal i literalment es va convertir en una narrativa per la pel·lícula. El cas d'Obsession és un pèl diferent, perquè és una pel·lícula que tu te l'expliquen i en principi penses, bé, hem vist moltes d'aquestes, però no.
1: No, és espectacular.
3: No s'assembla res que hagis vist mai.
0: Ah, no?
3: Si la trama és...
0: També l'haig d'anar a veure, aquesta.
3: Home, i tant que l'haig d'anar a veure. A més, et diré una cosa. És una pel·lícula que té el do d'incomodar com poques jo he vist en un cinema.
1: Sí, jo vaig estar molta estona al cinema.
0: Però no l'has vist, tu?
1: Sí, clar, que vaig haver d'acompanyar a la persona amb la que comparteixo pis, perquè volia anar i no volia anar sol.
0: Ojo.
3: A més, és una pel·lícula que treu...
1: Però m'encanta.
3: Que a més ho devies pensar. Treu molta punta la idea de l'espai, o sigui, la zona de confort. La gràcia de la pel·lícula és que et provoca pànic amb espais molt domèstics.
1: Sí.
3: És al·lucinant.
1: És brutal, sí, perquè l'escena aquella de... Escolta, que he quedat amb uns amics.
3: Sí. Saps de què va aquesta pel·lícula? Perdona, ràpid.
0: Fem un apunt i ja passem a les sèries del
3: dia. Va de...
2: Alerta, spoiler.
3: Enamorat. No, això es pot explicar perquè passa els primers 10 minuts. És a dir, és un tio enamorat d'una noia de fa temps, però no sap com dir-li.
1: Que s'hauria d'haver fet una manualitat per no tocar els ovaris a la noia, també t'ho dic.
0: Bona tarda.
1: Bon matí. És l'únic que no m'agrada de la trama.
0: Bueno, però si no sé en cap on va.
3: També t'he de dir que és una denúncia de la toxicitat, la pel·lícula.
1: Sí. Però... Et planteges qui és ben bé el dolent.
3: Exactament. Llavors, la cosa és, demana un desig, gràcies a un instrument màgic, no diríem quin, i gràcies a aquest desig, el desig és vull que aquesta noia estigui boja per mi. I el desig es compleix literalment. Val, fins aquí llegim.
0: Home,
3: i la pel·lícula és un viatge...
0: Ja t'hem entès, ja.
3: Bestial. A més, s'ha de veure en cinema, aquesta, també.
0: Val,
3: perquè té un ensurt... Només us diré una cosa. Té un ensurt...
0: Bueno, prou.
3: Que us recordareu tota la vida. Només diré això.
1: No pots tapar els ulls, per ser d'acord.
0: No, però saps què passa? Que això no ho has de fer.
3: Sí, per què?
0: Perquè quan eleves tant una situació...
3: No, és que és llavors, elevada, la situació.
0: Sí, però vas al cinema, llavors estàs des del minut esperant un ensurt que et canviï la vida. O que no, com els dic, que recordaràs tota la vida.
3: Llavors,
0: quan es produeix, que es deu acabar produint, dius, era això, no n'hi havia per tant.
3: Aquest n'hi ha per tant.
1: Comença per ser. Sí, a veure... Sí. Jo també diré, tinc una amiga que hi va anar i em va dir... Ah,
0: però no hi vas anar tu, també.
1: Sí, vaig anar també amb una... O sigui,
7: però no va veure la peli.
1: És que l'amiga es va unir també al final i una altra.
0: O sigui, va anar tres.
1: Va anar quatre al final.
0: Sí, el company de pis,
1: sí, l'amiga... Una amiga i un amic del company de pis.
7: I no van veure la peli perquè no te la sap explicar.
0: No van arribar al final.
1: No, escolta'm.
0: Es van posar la fila dels mancos.
1: Aquesta la meva amiga
0: no sabeu què és la fila dels mancos, oi, vosaltres? No.
8: Què és la fila dels mancos?
0: Què és la fila dels mancos? Tu saps què és la fila dels mancos o no?
3: No.
2: És la fila del final, donde se sentaven les parejas i no se veien les manos.
0: Exacte.
1: Que no hi havia...
0: No havia sentit mai, això. Hi ha una època que...
2: El Cine Arenas...
0: Pots 50 o 60 anys...
1: Que no hi havia repòs de braços, entre... No?
0: Depèn del cinema, però quan la gent no podia fer les seves coses amb la seva parella ni anaven a casa els pares d'allò, anaven al cinema.
2: Me acuerdo yo con Montserrat.
0: Sí, es fotien... No.
7: Pagueu-vos un hotel, rates!
3: Ara això no passaria perquè la gent està massa pendent mirant el mòbil.
0: Exacte, la projecció. Mira, el dia que el pròxim...
2: Tocando pelito.
0: No, el pròxim... De veritat. Bueno, deies,
1: la meva amiga, ho dic per rebaixar una mica la cosa, la meva amiga em va dir, no és per tant i no...
3: I tan sols l'ensurt.
1: No fa tant de iuiu. No, jo pensant, noia... Molt
3: malament, doncs, aquesta teva.
0: Bueno, doncs, escolta, dues recomanacions. Per primer cop li farem cas al Pep Prieto.
3: Fantàstic, per primer cop, després de tots aquests anys.
0: No, n'hi ha per l'Odissea.
2: De Nicolas Cage.
0: I Obsession. I, bueno, vols que fem una mica de sèries, no?
3: Home, sí, no?
0: A veure...
3: Mira, va, comencem per una de HBO Max.
0: Per exemple, HBO Max.
3: Que es diu Tiptoe.
0: Tiptoe, a veure...
3: És una sèrie del creador de Years and Years.
0: Em sona una mica.
3: Meravellosa sèrie, que ara no està a plataforma, per cert. I It's a Sin, que és aquell retrat de la irrupció del SIDA als anys 80 a Gran Bretanya. Una sèrie increïble. I ara torna amb aquesta sèrie sobre dos veïns de tota la vida, de Manchester. Un regenta un local LGTBI i l'altre és un ultratratada manual.
0: Joder.
3: I el que havia estat una convivència més o menys sostenible, arran de la polarització social, va escalant fins a fer-se irrespirable. Una sèrie que és com un mirall, perquè realment mentre la mires tens la sensació que això ens podria passar tots d'un moment a l'altre, que està molt i molt ben dirigida i que té, a més, dos actors que són l'Alan Cumming i el David Morrissey, que estan extraordinaris. Molt bé. És a dir, si us agrada la sèrie compromesa, la sèrie allò que et fa reflexionar mentre t'impacta, aquesta és la vostra sèrie.
0: Hi ha bastantes passos avui, entre...
3: Sí, però ara em porto una... Jo seria en algun moment de la secció, perquè ho fa sempre, em dius, tot això està molt bé, però ara porta'm alguna cosa de tiros...
0: No, però mira, jo arribo a casa entre les 9 i les 10 cada dia, amb el coco fregit d'aguantar tota aquesta colla tot el matí.
3: No, això ho entenc.
0: És que aquí comencem a les 10 o abans de les 10, val?
3: Ho sé, ho sé.
0: I arribes a casa fregit, perquè quan acabem també sempre hi ha alguna cosa per discutir, i penses... Alguna cosa que...
3: Ets com Ulisses, arribant a Ítaca i necessites una sèrie de tiros.
0: Què em recomanes per aquesta situació?
3: Mira, si tens Apple, tens Apple? Encara no? Porto un any recomanant que et posis Apple.
0: Sí, no, és que tinc. Si vols, fem el repàs, però no tinc... No, o sigui, només tinc més o menys tot.
3: Menys Apple.
0: I no tinc Apple i tampoc tinc això del Disney. Però... bueno, pot mirar.
3: Pot passar. Doncs avui te'n porto dues d'Apple.
0: Si faig així amb els ulls, es pot veure una
1: mica. Com pot ser que el Pere no tingui Apple? Pere!
3: Jo ja no torno.
0: Vull que sapigueu que ja no tornaré. Bueno, aviam. Bé. No tinc Apple, però puc trobar, puc parlar amb el tècnic.
3: Doncs si vas a Apple, tindràs una sèrie d'aquestes de no pensar, que es diu Lucky.
0: Lucky, molt bé, afortunat.
3: Lucky és una sèrie amb la Anya Taylor-Joy, que és una actriu que es va com...
0: No sé
3: la seva llançadora, Gambito de Dama, et sona?
0: Sí,
3: va, doncs és aquesta noia. I també és la Furiosa, i moltes més coses, una actriu... I múltiple, que de fet és on la van descobrir com a gran actriu que és. Qui interpreta una delinqüent que intenta reiniciar la seva vida i fer-ho bé, però que es troba enmig d'una conspiració on la persegueixen els seus caps que li han encarregat una última assignació i també els agents que porten temps buscant-la, en aquest cas capitanejats per la gran actriu Annette Bening. Llavors, és una sèrie d'aquestes d'acció, de ritme, espionatge, suspens... Sí. Jo crec que aquesta a tu t'agradaria molt, sincerament. Tornida de bo,
0: De moment m'està venint més... De... És que saps una mica més de sang i fetge d'aquestes tontes, com Constel·le... No, com es diu aquesta?
1: Ja hi som, ja
0: no, silenci. Com es diu aquesta, la d'enviar paquets pels puestos? Això, Amazon Prime?
3: Sí, enviar paquets pels puestos. Sí. Jo crec que bueno, Jeff Bezos està orgullós.
0: Bueno, quin problema hi ha? Llavors...
1: Què hi passa, a veure?
0: Hi ha una que és com, comença amb C. I és com d'espies que es van matant entre ells, que va haver una trama, ja és la segona temporada, i una organització que va matant espies i desapareixen tots.
3: Amb C comença,
1: sí,
3: això?
1: Citadel?
0: Sí, aquesta. Molt
3: bé. És l'única persona en el món que mira Citadel. Mira què et diré.
0: Vaig mirar la primera temporada i l'estava per mirar la segona. Sí? O sigui, és una merda, no?
3: És tan dolenta com la primera. Té un mèrit, se'n diu coherència, d'això. Està bé.
0: Exacte.
3: Està bé.
0: Molt bé. Puc fer una consulta abans de passar a la següent sèrie?
3: Sí, clar.
0: Bueno, aquesta no sé quina era, però ja...
3: Lucky, Apple TV.
0: Ja l'hem donat per acabada, eh?
3: Sí.
0: Ara presentem una altra.
3: De Prime, justament.
0: Però deixa'm preguntar-los als de Banyoles, quants minuts voleu avui? En total.
4: Els que tinguis.
0: Però no, digueu-m'ho, no ho digueu per antena, que si els oients no saben, vale. Però poseu-me un paper que es vegi aquí, un número gran. Val, perfecte, no? Perquè haig de calcular el temps, tinc els esports que ja estan per aquí amb tota la seva cosa començant a rondar, tinc anuncis per posar i haig d'administrar el temps. Val. Molt bé. Si volem humor.
6: Fantàstic.
3: Si volem humor, podem anar a Prime i buscar la sèrie de la C, que diu en Pere, o bé mirar Còmplices hasta el final.
0: Què és això?
3: Això és una sèrie d'humor i espies, que és una combinació que sol ser funcional, amb dues excel·lents actrius, i a més tirant a veteranes, que hi posen molt de morro, una és Octavia Spencer i l'altra Hannah Waddingham, que alguns la coneixereu per Ted Lasso, i és dos amigues de tota la vida que fan un viatget i una descobreix durant el viatge que l'altra és una assassina internacional. Llavors acaben ficades...
0: És el típic descobriment que fas, no, anant a
3: viatge. Sí, m'hi va passar constantment viatjant.
0: Sí, sempre, i a més, exacte, hi ha assassins internacionals repartits
3: a tot arreu. A tot arreu. A Banyoles, per exemple, em va passar una vegada.
6: Llavors,
3: és una sèrie que és curiós perquè sembla al principi la típica comedieta una mica com entre dues amigues, no sé què, però em trobo que va tenint cada cop més gràcia. És, o sigui, està ben escrita, elles dues estan fantàstiques i és una sèrie també de, per no pensar i que te sap enganxar. I és, a més, a l'estiu ja t'agraden que hi hagi aquest tipus de sèries més toves, diguéssim, perquè posar-te a pensar molt és veritat que al final cansa.
0: Depèn del moment.
3: Exactament.
0: Molt bé. Això és Còmplices hasta el final.
3: A Prime.
0: Que es feia a Prime. Prime és aquesta del senyor que porta paquets.
3: Exactament.
0: És el que...
3: Exacte.
0: Sí, és veritat.
3: Sí, el senyor que porta paquets.
0: I, si vols recomanar...
3: No, això t'ho explico, si vols.
0: Explica'm tu millor.
3: Cada setmana acabaré la secció dient les que per mi han estat, fins ara, les millors sèries de l'any. Així anem a sobresegur.
1: M'agrada.
3: Val? I començarem per la sèrie de la que jo crec que més ha fet parlar aquests primers 6 mesos de l'any, que ha estat La maledicció de Widow's Bay.
9: I'm Tom Loftus.
10: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
3: Això és una sèrie d'Apple que jo... Apple té una facilitat increïble per aconseguir fer sèries que proporcionalment deuen veure molta menys gent que Netflix o Prime, però que tenen una qualitat que deixen ridícul les apostes de les altres plataformes. Aquesta és una sèrie sobre una illa on els seus habitants estan convençuts que hi ha una maledicció. L'alcalde, en canvi, perquè això és el que fan molts alcaldes, va dient, no, maledicció ni hòsties, jo vull que el turisme vingui a l'illa. I aconsegueix que un periodista parli bé de l'illa. Què passa? Que el turisme s'obre. I quan això passa, és a dir, quan el turisme s'obre, és quan se n'adona que potser sí que hi ha alguna cosa sobrenatural a l'illa. Enganxa el que no està escrit i té un mèrit enorme. És una sèrie que fa riure i terror a la vegada. És a dir, hi ha escenes que et fan somriure o que rius i passa alguna cosa a l'escena que és ultra pertorbadora. Llavors jo crec que...
1: Una mica m'obsessió a mi em va passar, que en algun moment em va fer riure.
3: Sí, rius d'una mica d'histèria, també.
0: Però dels nervis.
3: Dels nervis. Doncs aquí passa. I té, a més, al capdavant aquest actoràs, que és el Matthew Rhys, que era el protagonista de The Americans, per exemple, que és un tio que té un magnetisme increïble i que aconsegueix que la sèrie se sostingui fins al final a un nivell altíssim. Ja està renovada per la segona temporada i si veus el final de la primera, realment penses que l'espera es farà eterna.
1: Ai, doncs quines ganes de veure-la. Escolta, deixa'm dir una cosa que ens apunta una oient, la Mariana Rovira, que és que el que comentàvem de la pel·lícula d'Odissea per veure-la amb 70 mil metres, per veure-ho, que no seria una sala IMAX, però per veure-ho en aquestes, com en teoria volia que el Nolan, que la veiguéssim tots, ho podem fer a Phenomen Experience, aquí a Barcelona.
3: Al 70, vol dir.
1: Sí,
3: això
1: 70,
3: és veritat. Sí, sí,
1: d'acord?
3: Sí.
1: Que és veritat que hem dit, no, aquí no es pot veure enlloc. Doncs a Barcelona, el Phenomen, sí però que es pot gaudir d'aquesta meravellosa experiència.
0: No, però allà és normal de 70. Jo crec que aquí hi ha una mica d'embolic, perquè ara m'escriu el Xavi Pardo,
1: mira,
0: informatius...
1: Mira, sisplau, ajudeu-nos,
0: no, perquè... Que diu que es va rodar en IMAX 70 mil·límetres.
3: Sí.
0: És la mida del negatiu.
6: Sí, és 70 mil·límetres és com la mida, això que dius, la mida del negatiu.
0: Sí, clar.
6: El que passa és que el Phenomen no fa IMAX, només fa els 70 mil·límetres.
3: És a dir, la pots veure en IMAX o en 70, però no d'IMAX 70.
6: Per això has d'anar a Londres. A Londres n'hi ha un que la pantalla crec que són, ara diré una baixanada, potser 40 metres,
3: sí,
6: que és IMAX real. Però
3: exacte,
6: clar, això ja queda lluny. Has d'agafar un vol.
0: Molt bé, doncs,
7: és a dir, el tamany importa.
0: Bueno, en aquest cas, qui la vulgui veure a IMAX pot anar a Montpellier, hem dit, qui la vulgui veure a IMAX 70 o no sé on, a Londres, qui la vulgui veure en 70 mil·límetres, que no és IMAX, però sí que el negatiu. Si que, no, fa 70 mil·límetres.
1: Escolta, mireu a Google, busqueu.
0: I si no, que vagin al Cinesa d'això i vagin en digital, eh? No, però és veritat que hi ha encara pel·lícules que s'estan rodant amb negatiu, que jo en vaig veure una no fa gaire, que vaig dir, et sembla com de Bantes, d'antes. I...
3: Sí, està passant, està passant. També és veritat que... Bé, perquè hi ha una certa reivindicació del mètode tradicional d'explicar, cosa que ja tocava que passés, eh? Perquè el digital a vegades juga males passades. Per cert, una dada, l'Odissea,
0: sí,
3: es va dir, no hi ha efectes visuals. Sí que hi ha efectes visuals, o que no hi ha CGI abusiu. Per tant, les coses sembla que...
0: CGI abusiu?
3: CGI és efecte digital, és aquesta cosa que veus... Això passa amb els pel·lícules de salts i coses, que veus gent saltant i dius, no està saltant ell, sinó que és un ninotet digital. Aquí, és veritat que hi ha efectes visuals, el que passa és que el Nolan intenta tocar de peus a terra i que les coses siguin una mica orgàniques. I per això la gent diu que té com un punt més de realisme.
0: Que siguin veritat. S'ha trencat alguna cosa?
1: Ha caigut alguna cosa? No sé si era un foc
0: bastant...
1: o ha caigut alguna.
0: Bueno, ja ho descobrirem. I ja perdó. No, o sigui que sigui com, per exemple, Titanic, que quan veus la gent caure amb el vaixell, no són ninots, són gent que està lliscant vaixell a baix, quan el vaixell comença a doblar.
3: Sí. Però a veure que això James Cameron ho va cuidar, però és veritat que hi ha pel·lícula. Si tu mires, per exemple, el Spider-Man primer, el del Tobey Maguire,
0: cuidao,
3: ho veus ara,
0: cuidao,
3: i dius...
0: Veus totes les trampes.
3: Buf, s'ha envellit malament, això.
0: Molt bé, Plas, sí. Avui no ens hem barallat, això sí que és una cosa que...
3: No, però bé, ja la temporada
0: estiu és llarga. No, ja prepararé alguna, perdó per la paraula, cabronadeta per la setmana vinent, i vaja, i... t'aplicarem la cabronadeta pertinent.
3: Perfecte.
0: Val?
3: Ho desitjo ja.
0: Molt bé. Et quedes o et vols quedar?
3: Sí, m'espero a
0: veure la secció de... Queda't.

0: Bona tarda, Pere i companyia. Va, com estem? Ja hem arribat, eh?
1: Hem arribat.
0: Ens ha costat prou.
1: Us preguntareu com dos tios de Banyoles que fan coses a Camós, que és l'autèntica capital de Catalunya,
0: ara,
1: han acabat a RAC1.
0: I per què no, eh, Jan?
1: Cal ubicar-nos a Ràdio Banyoles.
0: Exacte, la ràdio que et fa moure les boles. Teniu ubicat, Banyoles?
2: Sí?
3: Sí, tothom ubicat, ho dic,
0: tothom ubicat, eh?
3: Home, se n'ha parlat àmpliament en aquest programa.
0: Sí.
3: Si no s'ha parlat mai tant de Banyoles en tota la vida, com avui. Una salutació, per cert, a l'alcalde de Banyoles, que em deu una multa d'un dia de la zona blava.
0: És veritat.
3: Això ho explicaré un dia.
0: I un cafè als Banys Vells.
1: Han obert els Banys Vells.
3: Ara anirem als Banys Vells, també.
1: Sí.
3: Que esperava així preparant.
0: El cas és que nosaltres venim d'allà, amb el nostre programa de ràdio, vam anar als Premis Gaudí aquest any, i vam trobar un senyor simpàtic de cabells blancs i amb unes ulleres més pastoses que un arròs caldós a l'estiu.
3: Però
0: no? Espera, era així o no era així?
3: Sí.
0: Ah, era així. Llavors, aquest senyor, Jan, va passar pel nostre programa de ràdio.
1: Ara, sí. La que es diu La Quinta Forca, sí. I li vam caure tan bé que va voler que fóssim els seus becaris d'estiu. O això, bueno, això ens fa sentir.
0: Ens sentim així una mica. Tu, Pere, per al·lusions, tens alguna cosa a dir?
3: Doncs que ja veurem quan dura això, depèn de com vagi avui.
0: Esteu
3: a prova.
0: Estem a prova?
3: Estem a prova, sí.
0: Bueno, de moment hem arribat, que ja és molt.
1: Ja és molt.
3: No, i sobretot, i gràcies a l'Abdul. Una abraçada,
1: sí, l'Abdul.
4: Sí,
1: l'Abdul.
4: Venir de fora, també, per fer veure que ajuden.
3: No, perdona, sí que ajuden. O sigui, si els ha portat un senyor que els ha agafat l'autostop a Cardedeu i els ha baixat fins a Barcelona...
0: O que haguéssim arribat, si no.
4: També us ha donat una pagueta.
0: No. Pobre, ens ha dit, m'agradaria ajudar-vos més, fins i tot.
3: Era una trampa.
4: Era una trampa.
3: No
4: hi havia gat amagat.
3: No siguis racista, sisplau, però ja.
0: El cas és que hem arribat aquí a RAC1, la ràdio que et fa moure el tutu.
3: Com?
0: A trencar una mica la ràdio que et fa moure el tutu.
3: Bueno, sí. Que
0: Ràdio Banyoles és la ràdio que et fa moure les boles,
3: sí.
0: Per tant, RAC1 és la ràdio que et fa moure
4: o
1: el tutu.
4: Ràdio Banyoles, la ràdio que no escoltes si no moles.
1: Va.
0: Aquesta també és guai, eh? Bueno, hem vingut aquí a trencar una mica la dinàmica de migdiades d'aquest mes de juliol, eh? Si algú fa la migdiada ara, podria ser perillós, però
1: sí, és força perillós.
0: Sí. Va, el cas és que avui amb vosaltres farem el nostre estimadíssim Prime o no Prime.
1: Sí, sí.
3: Cuidao.
1: Música, maestro.
5: Yeah. Life is the only thing we need. They need me to go, but
0: això
5: I don't
0: anirem practicant, ja veurem.
1: Sí.
0: Ojo.
3: Prime, i corria la història que els americans eren més bons.
1: Eren els bons. Com si, estava com si... del Prime, està en el teu...
0: Sí. Ara!
3: En una època volia dir la meva joventut.
1: Bueno, sort, Pere, que els vas fer servir, els,
3: sí,
1: aquests condons Prime.
0: Per tant, el Prime és estar en el seu millor moment.
3: Sí.
0: No,
3: sí.
1: Per exemple, ara mateix en Pau Cobercí, jo crec que estava estant al Prime.
0: Home, estava al seu Prime. Sí. Ahir, saps què em va passar? Que sortia d'Aigua Viva, anant cap a Banyoles tornant, i em va passar per davant la furgoneta de fusteria Cobercí. T'ho juro. Sí.
1: No sé,
0: el seu pare no crec que era, no? Devia estar a Madrid, però hi havia algun treballador i treballava també.
1: Sí, sí,
3: què foties tu, Aigua Viva, Aigua Blava? O
0: sí, Aigua Viva. Res, vaig anar a gravar unes coses, Aigua Viva.
1: Doncs
3: una salutació a la fusteria Cobercí, que amunt i avall posant portes i armaris.
1: Sí, sí.
0: O, per exemple, ara mateix, sé que Talaia, en contra de la Roja, no està clarament al seu Prime.
3: No.
0: S'entén, no, el concepte?
3: Sí, sí,
1: perfecte. No és tan fàcil. Doncs amb això pres... Ara venim a fer el que realment hem vingut a fer aquí a RAC1.
0: Exacte, la ràdio que et fa moure el tutu.
3: Sí,
1: el que venim a fer és debatre una mica amb vosaltres i veure amb el vostre coneixement, que segur que és superampli, i us proposarem uns conceptes i haureu de dir si estan al seu Prime, si el seu Prime ja va passar o si el seu Prime ja va venir.
0: Correcte. L'altre dia nosaltres pensàvem, dèiem a menjant, tu imagina't la de gent que deu estar escoltant la ràdio ara mateix, en qualsevol moment, en situacions completament absurdes.
1: Sí. Com ara el repartidor, que sap perfectament quin tema esteu fent, perquè fa 3 hores que va amunt i avall pel Passeig de Gràcia.
0: Correcte.
1: I té la suor que li cau pel cul i va amb un patinet elèctric que fa el mateix soroll que el mosquit tigre, que avui no t'ha deixat dormir perquè no tens aire condicionat, no. I has hagut de dormir amb la finestra oberta perquè casa teva no és un refugi climàtic.
0: Exacte, Jan. O el senyor que surt de casa per anar a comprar el pa i torna una hora després amb el pa ja fred, pobre, perquè hi havia una entrevista important d'en Clapés amb la Pilar Rahola que no podia deixar mitges.
1: Llavors nosaltres estem convençudíssims que hi ha gent que va amb el cotxe escoltant la ràdio i que quan arriba el destí no baixa del cotxe fins que acaba l'excepció. Com podria passar ara mateix.
0: Exacte, ara mateix segur que hi ha en Josep Maria, que ens està escoltant, que ha arribat, no sé, al CAP a fer una revisió de les catarates o el que sigui, i que té allà l'aire condicionat refredant-li els quatre pèls de l'aixella. Per tant, Josep Maria, des d'aquí et diem que aguantis un rato més.
1: Sí, sí, aguanta, aguanta.
0: Farem la secció ràpida avui, però és el nostre primer dia i ens fa
3: il·lusió. Va, porfa.
1: Sí. Sí, sí, home, sí. I a més aquí a la ràdio líder de Catalunya.
0: Oi, tant!
1: Home, ole!
0: La ràdio que et fa molt el tutu.
1: Perquè sí, nosaltres també hem estat 5 minuts més asseguts dins del cotxe amb el motor apagat perquè en Manel Vidal està explicant el dietari secret de la iaia coixa d'en Lamin Yamal. Ah,
0: per tant, per tancar,
1: la ràdio està al seu prime?
3: Aquesta és la pregunta?
1: Aquesta és la pregunta d'avui.
0: Que avui us llencem. Llavors, mentre aquí a la taula aneu pensant una mica si la ràdio està al seu prime, i des de casa també poden pensar una mica...
3: Que tothom pensi la resposta, eh?
0: Exacte, que tothom pensi la resposta, que nosaltres anem a comentar una mica què passa amb el tema de la ràdio ara mateix o com el veiem nosaltres, si més no.
1: Bueno, claríssimament, jo crec que la ràdio està absolutament en el seu prime.
0: Tu ja en creus que sí, eh?
1: Jo crec que sí, perquè la gent ara mateix es menja qualsevol tipus de contingut que li posin. Si la gent es menja 4 hores d'un podcast d'en Jordi Wild amb un exmilitar que està explicant moltes coses rares, jo crec que, bueno, la gent té ganes, necessita coses, necessita contingut tot el rato.
0: Tu estàs parlant de contingut, en canvi, aquí parlem de la ràdio. Per tant, anem a ser sincers. Quin dels nostres amics, de 20 anys, posa RAC1 perquè sí?
1: Bueno...
0: Poquets. Poquets.
3: No, hi ha molta gent que escolta RAC1, no regeu.
0: Sí, no, no, hi ha molta gent que escolta RAC1, però, a veure, no
1: siguen sincers.
0: No, sí.
3: Vosaltres teniu aquesta edat, eh? Teniu 20 anys.
0: Sí, sí. 20 i pocs.
1: Jo n'he fet 22, ara.
0: Jo n'he fet 23.
3: Quina vergonya.
1: Oh, ostres. Mira.
0: Però, si
3: també
0: alguna
3: cosa... També no és el
0: sí.
1: Sí. I que la mal...
6: Les seves edats sumades no arriben a les nostres.
3: A la teva, maco, parla per tu.
0: Això
1: ja ha fet mal.
0: Però si alguna cosa funciona ara
6: mateix, meva.
0: Entre els joves és el TikTok i els clips.
4: Sí.
0: Això sí que funciona.
3: Sí, sí, sí.
0: Això va com un tiro. Per tant, per exemple, veure en Pere Mas fent els os de l'altre dia en Max Navarro, això, això, bueno, va així a l'Instagram.
3: Va així. Això s'ha agradat, eh?
1: Bueno, fa una mica de mal, però bueno.
0: Sí, però sí. No passa res. Però el que necessita la gent és ritme, ritme. I la ràdio...
1: Ha deixat, aquest ritme l'ha baixat.
3: No,
1: l'ha baixat.
3: Té ritme, la ràdio.
0: Té ritme, la ràdio, tu veus, Pere?
3: Començant per aquí.
0: Bueno, no sé. Jo crec que la ràdio necessita de les xarxes, eh? Perquè si no...
1: No, no, i a més, abans tu deies, he de posar a les 8, que ja...
0: No...
1: Ara, ja no. Sé, ara...
0: La meva iaia devia dir que a les 8 fan no sé què a la ràdio, ni m'ho escolta tot.
3: El davantal del Bastel.
1: Jo sóc molt fan de la ràdio, però he de dir que jo molts cops l'escolto per Spotify.
0: Exacte.
1: Sí, sí, perquè me'ls pengen allà i després m'ho puc escoltar
0: a
1: quan
0: més,
1: vull.
0: A menjar en dèiem una cosa, que és que la gent ha deixat de fer merchandising de ràdio.
3: Com?
0: Sí. Home, abans, jo que sé, el Super 3, es regalaven ràdios i aquesta...
4: Transistors.
1: Vaig anar...
0: Vaig anar
1: a una festa dels Supers, quan d'antanyo, quan jo era jove.
0: Les bones.
1: I em van regalar un boli.
6: Era això.
1: Fa 5 anys, vull
0: dir. Sí, era abans d'ahir.
1: Crec que era el dissabte passat. Llavors, em van donar com un boli raro, que tenia un enxufe per posar-hi un auricular, sí. I era, o sigui, el boli era una ràdio. Llavors,
4: uau.
1: Jo, mentre escrivia, escoltava la ràdio, perquè el boli era una ràdio. Llavors, això em sembla com fenomenal.
0: Per què no es fa?
4: Per què no es fa?
0: Per què la gent de... Per què en Godó no fa un boli amb auricular?
3: Ojo! Ja li preguntarem.
0: Ojo!
3: Ja li preguntarem.
0: Això vendria, eh?
1: Però que
0: només tot el RAC1, eh?
1: Està fixat. Està fixat a RAC1.
3: Home, clar, que només puguis sentir RAC1 o RAC 105.
0: Exacte.
1: Sí,
0: això es pot triar. Però una altra cosa important és que els noms a la ràdio continuen sent els mateixos, eh?
3: Què dius ara?
0: Home, aquí a RAC1 hi ha molt de jovent, hi ha molt d'això, però qui està davant de la nau?
3: Bueno, no, que esteu rajant.
0: No, no.
1: Estem sent imparcials, hem de dir.
3: Però què ha vingut a dir si la ràdio està al seu prime o al prime o rajar de RAC1, cabrons?
0: No,
1: estem fent un tanteig de veure què...
0: Saps que RAC1 és la ràdio que et fa moure el tutu?
3: Ah, sí, ha quedat clar, ha quedat clar.
0: Però és això, és això. Per tant, home, això seria una mica com si el Barça, el referent no fos en Lamine Yamal pel jove, sinó que fos, no sé, en Ronaldinho, doncs
1: podria passar de moda.
0: Ja li ha passat una mica l'arròs. Però bé, podem anar per tancar això?
3: Sí.
0: Jo crec que podem anar per tancar això, recollint una mica tot.
3: Sí.
0: I us volem llançar una pregunta, abans que ens digueu la vostra opinió, què és? Si haguéssiu de tornar a crear RAC1 des de zero...
3: Ai,
1: ara s'esborra RAC1.
0: S'esborra RAC1 i la feu
3: des de zero. No
1: s'esborra. Com la pel·li aquella dels Beatles, que esborra els Beatles i llavors...
3: Sí,
6: sí.
1: I estarà, i aquesta mateixa.
0: La faríeu amb FM o directament ja la faríeu per internet?
4: FM. Jo internet no vull saber res, ja.
0: Sí.
3: FM, i tant.
4: Internet amb...
3: Mira el dia de l'apagada. Sí, home, sí, que la gent es compri ràdios, que tingui ràdios...
0: Sí, però el dia de l'apagada, si no arriba a haver-hi... Tu aquelles piles grosses on les trobes? Per als transistors.
3: Per les tens, i tant.
0: No, home, no.
3: Tens a casa. I és que...
0: Gaire dies d'apagada...
3: Jo tampoc sóc un bon exemple, perquè a casa tinc 5 o 6 o 7 ràdios.
0: Ah, sí?
1: Ostres.
3: En tinc pràcticament una per habitació.
0: És com les botigues de rellotges.
3: No, ja està. Si no haig d'anar movent la ràdio a lloc i vaig...
4: Oh, és que és molt incòmode, això. És veritat, jo
1: t'he de dir que jo crec que els cotxes estan d'alguna manera salvant la ràdio.
3: Sí,
1: la ràdio, la pròpia ràdio de transistors. Jo crec que, si no fos pels cotxes...
0: Poca cosa faria, si no fos pels cotxes. Bueno, en fi...
3: Conclusió.
0: Conclusió. Anem a fer volem saber la vostra, la gent de la taula. Què penseu?
3: Prieto, la ràdio està en el seu prime.
6: Sempre estarà al seu prime, la ràdio.
3: Ojo.
0: Per tant, està al seu prime, eh?
6: Sí, ojo. Ho està i ho estarà.
0: Està allà, sobre l'altiplà, i no es mou, eh?
3: Un. José María.
7: Por supuesto.
3: Ja està?
0: Ho tenim? Sí.
7: Y estamos a salvo de estos dos lametraserillos, tribuletes de pesebre.
0: Que no tornarem, sí, eh? No,
7: auténtico no. Meapilas. Sí. Estómagos agradecidos.
1: Agradecido amb l'Abdulio.
3: Jo també dic que està soprime. Clar, si nosaltres trobem aquí
8: RAC1. No, clar, jo per mi si RAC1 fa moure el tutú...
1: Ah, home.
3: Ah, ja t'agrada això, eh?
8: Sí, per mi està el seu prime. Abans no ho pensava, però per mi...
4: Jo canvio el lema.
3: Rosalia.
4: RAC1, la ràdio que escoltes si ets un boomer, tu.
1: No! Indirecte.
4: Així que per mi no està al seu prime.
3: Ja t'agradaria, ja t'agradaria tenir tanta gent en un concert com tanta gent està escoltant simultàniament la ràdio aquí.
4: Tu flipes.
3: Ui, t'aguantes. Sí, no, maca, escolta'm. Ui, t'aguantes.
0: Molt bé. Per tant, nosaltres no sabem si la ràdio està al seu prime, no sabem si el seu moment és ara, si ja va passar, si ja ha d'arribar, és igual. El que sí que sabem és que té una cosa molt difícil de trobar avui en dia, Jan, que és companyia.
1: Perquè la ràdio és quan vas sol en cotxe, quan estudies, quan treballes, quan cuines, o simplement quan no vols estar en silenci. Té aquesta capacitat estranya de fer-te sentir que hi ha algú a l'altra banda parlant amb tu, encara que en realitat estigui parlant amb milers o milions de persones com és RAC1, la ràdio que et fa moure...
0: El tutú. Exacte. Nosaltres no som bastant fans de la ràdio, eh? No perquè expliqui les coses més importants del món, sinó perquè és capaç de convertir una conversa qualsevol en una conversa que et ve de gust escoltar fins al final. I això té molt de mèrit, eh?
1: Sí, sí, sí. Així que si la ràdio està al seu prime, mira, no en tenim gaire ni idea.
0: Ni idea. Però sí que sabem una cosa. Si no tens amics, escolta la ràdio.
1: Perquè potser continuaràs sense tenir amics.
0: Però com a mínim et sentiràs una mica més acompanyat.
1: Apa, doncs ens veiem la setmana que ve, tu.
0: Salut i bolets.
3: Que nassos. Però vosaltres mateixos, digueu, ens veiem la setmana que ve, quan la setmana que ve no podeu venir.
1: No, podem venir.
0: No podem deixar alguna cosa gravadeta.
3: No, no es pot gravar aquí. No es pot gravar. La ràdio és en directe, i si l'escoltes per FM, en temps real. Oh. I no 20 segons després.
6: Perquè estan al subprime. Perquè estan al subprime.
0: Podem fer una trucada des de...
3: Ah, si poden trucar, sí, però això no es compta.
0: Preguntarem
3: alguna cosa. Sí, poden trucar. Lívia, Marta, els fem trucar, que truquin, ja ho veurem.
1: Parlarem amb italians.
3: Nois, ens interessa parlar del Barça ara, eh? I d'aquest, com es diu, el Karim aquest, que sembla que l'hem de fitxar...
4: No,
3: i d'aquest que hem de ventilar o no l'hem de ventilar? Com es diu aquest que diu?
0: El Ferran, eh? Tu has vist això, Pere?
3: L'hem de ventilar o no?
0: O Ferran.
1: Jo no ho sé.
3: Què, o Ferran?
0: Hi ha un meme viral que diuen, oh, Ferran.
4: Ferran. Oh, Ferran.
3: Ja ho buscarem. Doncs què? Carrasco, què hem de fer amb el Ferran? Ens l'hem de ventilar o no ens l'hem de ventilar? Laia, ens l'hem de ventilar o no ens l'hem de ventilar? Ara ens ho diuen, el temps afegit.

0: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i, amb el vostre permís també, algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem Il·lustres Execrables, Efecte 2000 i Gil Prat sobre Roca. De fet, cada dimecres això ho convertirem en una mena de tradició i a aquesta hora arrencarem amb el Santi Jiménez i el Malcom Otero i els seus meravellosos Il·lustres Execrables. Avui descobrirem qui era realment George Orwell, un execrable que van fer just després de rebre el Premi Divulgació Històrica de la revista Sapiens.
2: Oh, village sans prétention.
3: Bueno, la revista Sapiens, des d'aquí, no, un agraïment.
4: La més llegida a Catalunya,
3: sí, senyor.
4: Eh? La revista més llegida.
3: Sí, senyor.
5: I la més llegida d'història, siguin les... No, no només en català, castellà, anglès i
4: més,
5: xinès.
4: La més llegida a Catalunya. Eh?
3: Bueno, va.
4: Es volíem allunyar d'aquests temes mundans i fer un personatge d'altura, un personatge d'alçada, que és aquest, és George Orwell, que és, com ha explicat el man, com que el primer que van citar a la gala de Sapiens, quan ens van donar el premi, no sé si ho hem comentat.
3: Sí.
4: Però, vale, però sembla que vulguem molestar. Però per què volíem fer aquest autor? Perquè resulta que li tenim mania a tota la gent que està com molt consagrada. I aquest és un dels intel·lectuals més admirats del segle XX, que el citen a la gala de Sapiens, on per cert vam ser premiats. I un home d'esquerres, però no massa d'esquerres, que les seves obres han estat adaptades a diversos formats, teatre, cinema, televisió, que crea el concepte del gran germà,
3: sí, senyor,
4: que tot ho veu, que té, se suposa, sensibilitat social contra el racisme, un home d'una moral irreprochable. Però ai, que va ser que no, eh? Què serà que no, eh? Perquè era un paio que va ser un delator, un masclista,
3: no,
4: un racista,
3: no,
4: un mal amic, un plagiador. Vaja, ho tenia de tot menys decència. Avui li traiem el carnet de premsa a Eric Arthur Blair, més conegut com George Orwell, o el de Rebel·lió dels Animals, o el de El Gran Hermano de 1984.
3: Previsible, però no... Encara sona aquesta sintonia? Aquesta és la encara que fan servir?
4: No tinc ni idea.
3: No, perquè no ho mireu, no? Mercedes Milà, eh?
4: Sí.
3: En la primera edició, que és...
4: No, quan... primera i més.
3: I moltes més.
4: Moltes, no?
3: Però quan vaja.
5: Eric, el nostre George Eric, va néixer el 1903, que encara no ens havien donat el Premi Sapiens. I encara no...
3: Estarem així tot el dia, sí.
4: Sí, vale, vale, vale. Tota la temporada.
3: No,
4: eh?
3: Vale.
5: No havia nascut, crec, ni Mercedes Milà. Ni Mercedes Milà. Això era el 1903. A la Índia Britànica va néixer. La seva família era una família que tenia membres importants.
3: Eh?
5: El seu besavi...
4: Membres importants vol dir membres de la família.
3: No que quan anaven a la dutxa
5: tots...
3: Ostres, quins membres més importants que té aquesta família. Concreteu.
5: Perdona, som guanyadors del Premi Sàpies. Quan parlem de membres, parlem de membres seriosos. Vull dir, el seu besavi tenia plantacions a Jamaica, i molts esclaus, per cert. Estava casat amb una aristòcrata anglesa d'una de les famílies més poderoses d'Anglaterra. El seu avi era un clergue anglicà i el seu pare treballava pel Departament d'Opi de l'Imperi Britànic.
4: M'agrada molt ser el cap del Departament d'Opi. És una feina que jo podria fer bastant bé.
3: I ben pagada, deu ser.
4: Home,
5: I el teu pare què dedica? A l'Opi.
4: És el jefe d'Opi. És allò, subsecretari d'Opi.
3: És així.
4: I tot allà és molt tranquil.
5: Sí, sí. Tothom està molt relaxat, un departament...
3: CEO de l'Opi.
5: La seva mare era d'ascendència francesa i de Mabel Limousin.
3: Com? Aquest era el nom de la mare?
5: De la mare.
3: Limousin?
5: Sí, Limousina.
3: Limousina?
5: Limousina.
3: Sí. I després... Però era de la família... No, no.
5: No, era de fami... no, no ho tinc ni idea, però no. Després es va canviar a Blair. Ella es va considerar a si mateix, de vegades de classe mitjana, però una mica amb trampa, de vegades de classe mitjana
4: alta... Ja veurem
5: que
4: les trampes sortirà bastant.
5: Després de classe mitjana alta, que és el que era, i a vegades directament de classe pobra. Però la veritat és que era una família que no tenia gaires diners, però sí accés als favors.
3: Ah, capacitat de poder.
5: Exacte. La seva mare va decidir que això de viure allà a l'Índia era un rotllo, i que s'aniria amb l'Eric, que era molt petit, a Anglaterra. I de fet, excepte una petita visita del seu pare el 1907, no el va veure, el seu pare, fins al 1912.
3: Hosti, noi.
4: Sí, ja hem dit que la seva mare es separa, diguem-ne, no només físicament, sinó geogràficament, sobretot del seu marit, i no tenia masses diners, però sí que tenia els contactes, no? Aleshores, per gestions del seu germà, aconsegueix que entri en una escola privada, perquè ella no tenia diners per pagar una escola privada, i entra a Saint Cyprien, on va estar 5 anys, una escola bastant...
5: Intern, així dormint, sí, tot, sí. Board school.
4: Sí. Ell, a les seves biografies, diuen que va entrar en aquesta escola, que és bastant elitista, becat per la seva vàlua intel·lectual, però la veritat no. La veritat és que el seu oncle va aconseguir que l'acceptessin perquè era amigote d'alguien.
6: Hombre.
4: I, a més, li van fer que només pagués la meitat del preu, però no era una beca, en tot cas, per ser un gran estudiant. Després se'n va, ojo, això sí, a Eton, l'escola pija per antonomàcia
6: dels reis i de prínceps.
4: Tots els depravats del món van a Eton.
6: No, home, no.
4: Tots han anat a Eton. Tots han fet, o sigui, haurien de tancar Eton. Li van donar la beca, però no era un bon estudiant tampoc. I els seus pares van decidir que ja que no t'hem portat a les millors escoles que hi ha i no treus bones notes, mira, saps què? A policia.
6: Policia?
4: A Birmània. Si no vales para estudiar, de poli imperial a Birmania.
6: Ara, el càrrec de poli imperial ja té una certa prestança.
4: Jo crec que està, té més bé nom que càrrec. Ah, sí.
5: Es fa policia a Birmània, aquesta és la veritat.
6: La urbana de Birmània.
4: Era a veure si les vagues estaven mal aparcades.
5: Sí. Però no s'acaba d'adaptar bé. Diu, ell... Les cares grogues i burletes dels joves que em trobava per tot arreu, els insults que em cridaven quan estava a una distància segura, em posaven dels nervis. Aviam, les cares grogues... Les
4: caretes grogues, eh?
5: Serien que eren els Simpson.
4: No!
5: Bueno, en fi. Així que no li agrada...
4: Una mica racista, potser?
6: No.
5: Així que no li acaba d'agradar ni els companys, ni la formació, ni res, i decideix deixar la policia. I ell, que ja havia escrit algunes coses, alguns poemes, i de fet havia publicat alguna coseta petita, decideix que es dedicarà a escriure. I mira, se li dona bé, tu.
6: Home, escriure, escrivia bé.
4: Sí, no, molt bé, molt bé. Ara, falta que escrigui cos veritat.
6: Ja, ja, això sí.
4: I aquí ve uns moments de traca que defineixen molt el personatge. Hi ha una època en la que ell viu com un captaire, com un rodamón, a París i a Londres.
5: ¿Os acordeu de Joaquim Fènix?
6: Sí.
5: Que va fer una època que era un
6: captaire. Es va deixar la barba llarguíssima.
4: Sí, pues, ell se'n va a viure... però no ho fa per necessitat, eh? Ho fa, diguem-ne, per experimentar i tenir...
5: Homeless voluntari, diguem-ne.
4: És un homeless voluntari.
6: És fàcil, quan tens al darrere tot controlat.
4: Clar, aquí ve el cas. Segons ells, era per guanyar respecte pels que viuen al marge. Ell serien unes vacances de la pobresa. I aleshores, gràcies a aquestes experiències, ell escriu un llibre que s'ha convertit en un clàssic, que es diu Sense ni cinc ni a París ni a Londres, que és la crònica d'aquells dies que ell... vivia en la pobresa d'ella. En aquest llibre explica que passa gana extrema, dies que els passava només bevent un te i rossegant crostons de padú. Hosti. De vegades menjava cols podrides de les escombraries, que si les cols ja són escaroses, quan no estan podrides, imagina't...
6: Ja fan olor de podrit.
4: Ja fan olor de podrit. Imagina't que regirava la brossa per poder trobar, que passava dies sense menjar, dormint al carrer. I ell... Però al mateix temps que ell... explicava que suposadament feia això, portava un diari que es va publicar pòstumament com a part dels Collected Essays.
6: O sigui, ell anava escrivint el diari,
4: sí,
6: cada dia.
4: I aquí la història canvia una miqueta.
6: Mm.
4: I explica que ell, de tant en quan es cansava de regirar brossa i merda i tal, s'anava als restaurants gourmet i menjava estofat de bou amb patates i vi, o al bistró de la cantonada i prenia ous durs, salxitxes, formatge, però sobretot que no li faltava la pasta, perquè tenia els girs de diners que li feia la seva tieta Nelly Lemusin, la germana de la seva mare. A més, li va prestar, quan ell, diguem-ne, ja porto 2 hores dormint aquí al carrer, comença a fer mal a l'esquena, tenia l'apartament de París de la seva tieta i anava a dormir a l'apartament.
6: Sí, perdona, menjar, diners i sostre.
4: Diguem-ne que feia una experiència...
6: Immersiva.
4: Immersiva, però poc, eh? Sí.
6: A més,
4: han sigut publicades les cartes que enviava la seva tieta, que li deia, em pots enviar 20 francs més, si us plau, que estic una mica curt aquesta setmana. El diari també torna a fer d'aquest esdeveniment. Vaig rebre 50 francs de la tia Nelly. La tia Nelly!
6: Hòstia,
4: i vaig demanar-me un entrecot amb patates fregides al Café Liberación. I així, molts i molts
6: penseu exemples. Que... El llibre, com es deia? M'heu dit que es deia?
4: Sense ni cinc. A París i Londres.
5: I en castellà que es diu Sin Blanca, en París.
6: Hombre.
5: Però és un llibre que és el primer seu, un llibre que el fa famós, perquè és el llibre d'un tio que viu com un pobre
6: clar.
5: A París i a Londres, dos llocs diferents, allà està molt putejat.
4: És... Bueno, però això és la veritat, eh?
5: Tot mentida.
4: Quan li picava la gazuza, se n'anava al restaurant i demanava un entrecot amb patates.
5: També va escriure... De com va, ell feia de rentaplats, ell li diu l'hotel X, però que realment és l'hotel Lotti, i allà deia que treballava 18 hores.
6: Rentant plats, fregant plats, 18 hores al dia.
5: 18 hores, eh? Pues no era cert. Treballava bastant, vaja. Però no eren 18 hores. I a més, que una cosa que no explica, perquè deia no sé què, és que tenia 3 àpats inclosos d'allà a l'hotel. Segurament...
6: Pensió completa.
5: Sí, no era la millor feina del món i seria dura, però ell s'encarregava de fer-se la víctima. En una carta a Max Plowman, que aquest senyor que es diu Plowman s'hauria de ser l'home del temps, no?
4: Sí.
5: Quin dius Plowman, no?
4: A l'Abel li podríem dir Plowman.
6: No. A l'Abel es diu Abel Unimbus.
5: Li envia una carta a aquest Plowman, li dit: he exagerat una mica per no enganyar. No per enganyar, sinó perquè el lector sàpiga el que és no tenir res.
6: Però, el lector li pot explicar sense mentir.
5: No has exagerat una mica. Has mentit, no és el mateix, amic.
4: Però bueno, mentir també mentia Gaspar, quan diu si ho faig pel Barça és una bona cosa. Jo ho faig perquè la gent es conscienciï de que la gent és pobra. En altres llibres, com el camí de Wigan Pier, estan plens d'aquestes coses, és a dir, exageracions o mentides. Em sembla, encara que sembla que l'editor Golens li va demanar més dramatisme, és allò de... Ell diu, és que l'editor m'ha dit...
6: Una miqueta més.
4: Una miqueta més.
5: Però no s'han trobat ni la carta a l'editor...
4: Ni res. No s'ha trobat res.
6: Vale. O sigui, ell li tira les culpes a l'editor.
5: Sí, l'editor em va dir, més dramatisme.
4: Sí, realment el que s'ha arribat a la conclusió és que ell canvia la visió sobre aquests llibres, sobretot perquè són testimonials falsos. Ja. El sociòleg A.G.P. Taylor va dir d'ell que feia pornografia de la pobresa. I el crític Jeffrey Myers diu que era només practicava la fam de cap de setmana.
6: Oh, boníssima! L'etiqueta, fam de cap de setmana.
4: Fam de cap de setmana, com Val Llorente, no? Que
6: sí,
4: el Marcos Llorente agafa la dieta aquesta paleolítica.
6: Una estoneta.
4: Una estoneta. Ja, és això com el...
6: Ai! Ara.
5: Santa Espina, callem.
6: Què pinta la Santa Espina amb l'Orwell?
4: Va, Orwell i Catalunya.
6: Ah, bueno, sí.
4: Que també és català!
6: L'homenatge.
5: Com ens agrada, vale, Xavi, vale. Que un estranger...
6: No, però jo no vull això, no em toqueu la part aquesta de l'homenatge a Catalunya.
5: Sí.
6: No.
5: Com ens agrada que un estranger que ens elogiï... Home, ja si parla anglès com el Matthew Tree, encara més. Però si parla català, vull dir. Però és que té un llibre que es diu Homenatge a Catalunya.
6: Bueno, sí, que està molt bé, més a més.
4: Molt bé,
6: sí.
4: I tot molt real, també, eh?
5: Dona més. Doncs és el llibre de les seves vivències, tornem, testimonial, de les seves memòries a la Guerra Civil. I té, però clar, també té aquestes ja per nosaltres famoses mentides orwellianes, no? A veure, Orwell arriba a Barcelona al Nadal del 36.
4: Ja és Nadal, ja Maria Carey cantava...
5: It's time! I torna a casa el juny del 37. Vull dir, perquè també es fa un...
6: Mig any.
5: Sí,
4: diguem-ne que la guerra...
6: A Barcelona la veu menys. Acabes,
5: tornes al transport, són 3 dies, eh? Narra, i això fa molt bé, la persecució al POM, la pressió soviètica, vull dir, la intervenció comunista, etc.
6: Tot això és la veritat.
5: Tot cert. No, a més, clar, Andreu Nin, el juny del 37, el van va desaparèixer.
6: Sí, sí, matat, sí.
4: Mira, justament quan ell fot el cap, eh?
5: Just quan és el mateix dia. Però, no, de fet, ell marxa el 23 i es diu que Andreu Nin el maten el 22, vull dir que hi ha un dia de diferència.
6: Ah, bueno.
5: Però amb unes llicències que no toca. No tant pel que diu Paul Preston, que ve a dir que no s'assabenta...
6: Ah, sí, Paul Preston diu que Orwell no en tenia ni fava.
5: No, que va aliar al front i que agafa la xerrameca de la gent.
4: Preston va dir que Orwell no s'enterava de res que estava passant a la guerra i que tot ho explicava per coses que llegia als diaris o que li explicaven en els bars.
6: I s'ho feia sol.
5: Sí, que eren tot... Deia que tot era sense contrastar, que posa experiències en un llibre biogràfic que realment no va tenir. Però el problema és que... Aquest és el tema. Posa en el llibre experiències com si fossin seves que ell no va tenir. Coses que li explica la seva dona o Jock McNair, que era el líder de ILP, que és l'Independent Labour Party, i coses que, saps, perquè li han explicat, us ho manicien, ell explica conviscudes coses que no
6: que no les va viure.
5: No, mira, com a exemple, en la descripció de l'atac a Osca,
6: sí.
5: segons un paper universitari, ell dona detalls, però molt concrets, de posicions que ell de
6: no pot haver vist.
5: No presencia, no. I que les va copiar, que això ja veurem que ho fa molt, sense citar el nom,
6: oh,
5: de les notes de Bob Smiley. Ja veurem que això de copiar, sense citar, és dir, o sigui, plagiar, sí, ho fa molt.
4: No és que ho faci molt, ho fa tota l'estona. El llibre que parlava abans, aquest de Cinc Blanc en París i Londres, sense ni cinc a París i Londres, copia descripcions literals de Spike, d'un reportatge d'un periodista que es deia W.H. Davis. Per exemple, Davis va escriure: atenció, els homes van ser conduïts a una sala amb terra de pedra, buida excepte per uns pocs mobles. A Sense ni cinc a París i Londres, George Orwell escriu: vam ser conduïts a una sala amb terra de pedra, oh, buida, excepte per uns pocs mobles.
6: Home, s'assembla una mica.
4: Diguem-ne que les ha fusellat, però de un Lucía Echevarría, el que es coneix en tota regla. També plagia a Henry Miller.
6: Home, està bé.
4: De les descripcions, sí, home, si ja posats, plagia.
6: Tries una cosa bona.
4: Una cosa bé, a Miller. Hi ha descripcions del seu Hotel X, quan ell deia de treballar a rentaplats, tretes de l'Equat de Jovel de Miller. Miller es va assabentar i aquest no es va enfadar.
6: Ah, no, eh?
4: Què diu, perquè va dir, em roba la vida, però amb elegància.
6: Bueno, si ho has de fer així...
4: Sí. El tio té gràcia, mira.
5: Però anem a buscar més coses dolentes. Aviam. Després de l'Holocaust, en el 1945, Orwell va publicar un llibre que és important, que és Antisemitisme a Gran Bretanya. I la veritat és que es va preocupar molt pel tema de l'odi als jueus.
6: Ai.
5: Però...
4: Tornem-hi.
5: A Sense ni cinc, a París i Londres, ja sabeu, una suposada crònica testimonial, Tots els personatges, excepte una menció a un armeni, negatius, són explícitament jueus.
6: A tots els dolents de
4: la... Tots els dolents de la pel·lícula són jueus.
5: D'un diu que és, obro cita, extraordinàriament desagradable. Hauria estat un plaer aplatar-li el nas al jueu si hagués pogut.
6: Què dius, ara?
5: Està maco,
6: Una agressió.
5: Amb un altre passatge, un veritable jueu. I no té ni tan sols la decència d'avergonyir-se'n. Llicències poètiques, tu.
7: Porqueta.
6: Oh!
8: Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet.
6: Això que és la rebel·lió de...
4: Home, clar, aquesta m'ha agafat, rebel·lió.
6: M'hauria agradat... Ostres, que hi hagués un episodi de la Pepa Pic, Pepa la Porqueta, adaptant el relat d'Orwell, a mi m'agradaria bastant.
4: Bueno, doncs anem a parlar del relat d'Orwell.
6: Napoleón, es deia?
4: Que segurament...
6: Napoleón, sí. El porc.
4: El porc
6: general.
4: El porc és Stalin.
6: Bueno, sí, exacte.
4: Potser l'obra més famosa és, juntament amb 1984, és La rebel·lió dels animals, també coneguda com Rebel·lió a la granja. És sabut que és una denúncia, sobretot de l'estalinisme. Però té certs viatges. Per començar, a simplificar una tragèdia amb milions de morts, gulags, etc., amb una faula així...
6: Animaloide.
4: Sí, pot ser discutible moment, però sobretot... Però està bé, vull dir, no. En això no ens ficarem. Els viatges polítics sí que estan molt marcats. Perquè hi ha un personatge que és Bola de Neu,
6: sí,
4: que és un trasumpte de Trotsky,
6: ah,
4: que no és un sant, com ja deixarem clar en propers episodis, com la història marca. Va ser autoritari, repressor de la rebel·lió i del Kronstadt, per exemple. Vaja, no era un demòcrata com es pinta a la rebel·lió a la faula, a la granja. Però tant a la rebel·lió dels animals com sobretot al 1984, molts autors diuen que hi ha una cosa que ens ha passat per alt. Un cert masclisme i tuf misògin. Ara anem a veure com era Orwell amb les dones.
5: Sí, la primera seva dona, Eileen O. Sohensi, és molt difícil de pronunciar, que és una mica com...
4: Sohensi.
5: Matthew McConaughey, saps?
6: Però molt, és lletres, que és irlandesa.
4: Sí, molt bé.
5: Molt bé.
4: O Sohensi. Tants anys amb nosaltres i al final vas a pillar.
5: Aquesta noia és molt més...
4: Camon, Eileen O. Sohensi.
5: Aquesta dona és molt més important del que es creia fins ara, del que ell va deixar veure, fins que es van trobar unes cartes. Segons Laura Freixas, Orwell no esmenta ni el treball polític que feia Eileen a Barcelona per l'Independent Labour Party, al qual tots dos pertanyien, ni com va aconseguir fer-lo sortir tots dos, que va ser ella, d'Espanya, amb els estalinistes trepitjant-los els talons. En homenatge, Eileen només apareix esperant el seu marit a un hotel. O sigui, ella, que això de persona importantíssima, m'estava esperant a l'hotel.
6: Que, de fet, el porta de la mà per sortir, no, estava allà asseguda.
4: Era una gran dona, la Eileen, no són així.
5: Amb aquesta primera dona, Orwell es va portar també una mica com un cabró. Eileen està passant un duel per la mort del seu germà en un bombardeig. Un dol, perdona. Un dol per la mort del seu germà en un bombardeig. I ell què fa? O sigui, tu estàs allà de dol, patint, plorant, el que sigui. pues coqueteja obertament a la millor amiga d'ella.
6: Oh.
5: És un bon moment, eh? Tot de dol. O quan...
4: El muerto al hoyo
5: i el vivo al bollo. I estan també, o quan estan tots dos al Marroc, Orwell va decidir ficar-se al llit amb una prostituta adolescent.
6: Ah, però estaven... I eren els dos?
5: I eren els dos, però segons sembla, ell li va donar permís.
4: Però li va dir, escolta, que ara me'n vaig a putes, eh?
6: No,
5: et sembla bé, oi? I ella, doncs, sembla que derrotada, doncs, li va donar aquest permís. I va dir que si ets imbècil...
6: Fes el que et doni.
5: Sí, aquest és el que vols. Això vol dir que sí, no? També ell va escriure a Brenda Sackel dient que a la seva dona no li importaria que fos la seva mare.
6: A veure, potser tenia una relació oberta.
5: Sí, però està... Era una oberta, però només per un cantó.
6: Per ell, que...
5: Era oberta només per
4: igual no li havia consultat a ella, ja, si també volia que fos oberta, eh?
6: També.
4: No és tot, a més, ell volia...
6: Jo n'he conegut algun, d'aquests.
5: Sí, que és només mig oberta, no?
6: Mig oberta.
4: És mig oberta.
6: Que ho diu obertament, no, és que és oberta la relació, i després veus que, bueno, oberta...
4: Bueno,
6: per tu hauries d'haver-ho explicat primer, perquè fos oberta.
4: La porta és doble, diguem-ne,
6: sí, sí,
4: eh?
6: Sí, sí, sí.
4: Ja. Ell volia tenir un fill. I ella, la seva dona, l'Aileen, no podia. Així que n'adopten un.
6: Val.
4: Però ella no. Ella, clar, el no voler tenir un fill, ella insisteix, tal, adoptem un nen. Vale, quan l'adopten, ell decideix anar-se amb mesos de viatge i el deixa amb el crio, que s'ocupi de tot, des de la burocràcia...
6: Si un cop ja ha aconseguit el que volia, fot el cap.
4: Ara dius... Ara ja
5: el dia que surt de l'hospital, eh?
4: Ja, li diu, toma, et poso un nen aquí a sobre... que me voy de viaje, colega. A més, ella, per si fos poc, patia un càncer d'úter i s'ha d'operar. I ell li diu que s'oposa a l'operació perquè creu que és molt cara.
6: Que li diu que no s'operi perquè és massa cara.
4: Que són molt diners.
5: No acabo d'estar d'acord perquè diu, és molt cara aquesta operació.
4: Mira't altres operacions. I aleshores ella va a una operació
6: preus
4: molt més barata. I què passa? Vale. La pobra Aileen mor a la intervenció quirúrgica.
5: No, anestèsia, sí.
4: La biògrafa Anna Funder el descriu com un sàdic amb les dones. Moltes amants en els seus matrimonis i, a més, va demanar matrimoni a moltes dones. Després, unes 7. Era fred...
5: 7 persones! I li van dir que no! 7!
4: Home, no, menys mal. Era fred, desconnectat emocionalment, menyspreava la intel·ligència femenina i era, a sobre, garrepa. Qui no voldria estar amb un tio així?
6: Fantàstic.
5: Però, bueno, ja hem vist que no era un paio, no era un gran tipus, però que mentia, que tractava de manar les dones, que era una mica racista... Però el que ve ara, és de vergonya de veritat. Fa pocs anys, amb ajuda de Tim Garzonas, es va desclassificar una informació per la qual Orwell havia fet la que ara sí és famosa, The Orwell List. Què és The Orwell List? És una llista que va lliurar l'any 49 a l'IRD, a l'Information Research Department, sobre els autors que no eren prou anticomunistes. O sigui, era una llista de delació.
6: Però això es donava al...
5: Li va donar, al govern. Li va donar al govern.
4: Ell, com estava vinculat a moviments d'esquerra, suposadament, i estava en el mundillo d'aquest de les esquerres, va dir, saps què?
6: Tota aquesta gent que conec aquí, que alguns són...
4: Li passaré al govern. O sigui, que era un xota. I ara passarem a fer la llista Orwell amb els noms i el que opinava dels seus companys.
6: Perquè ell fa una llista i un comentari.
5: Comentari, sí, sí, dient, aquest sí, aquest no.
6: Ah, vale.
5: Tu dius el nom i jo dic el data. Vinga.
4: Michael Redgrave.
6: Perdona, i això està, o sigui...
5: Desclassificat.
6: Desclassificat. Sí, sí, sí, sí. Veiem la llista Orwell,
5: sí, sí,
6: denunciant a companys seus o amics seus.
4: Bé, sí, clar, tots eren coneguts seus. I comencem per Michael Redgrave, que era un actor famós a l'època.
5: No és un anticomunista fiable. Tendències homosexuals.
6: Oi.
4: De J.B. Presley, que era un escriptor.
5: Fort simpatitzant, això és bo. Molt anti-nord-americà.
4: De Charlie Chaplin, no cal que diguem... Que
6: va denunciar Chaplin.
5: Sí. Sí. Molt esquerrà, poc fiable.
4: També a George Bernard Shaw.
6: Oh.
5: Sovint pro-rus, molt simple.
6: Ximple? Li deia ximple?
5: Sí. Sí.
4: Kingsley Martin, l'editor del diari New Statesman.
5: Anticomunista, però poc fiable.
4: Isaac Dodger, que era un historiador.
5: Simpatitzant, dels nostres.
4: Christopher Ashworth, que era escriptor.
5: Massa immadur políticament.
4: Oh. Un altre que coneixeu, Orson Welles.
5: Criptocomunista.
6: Criptocomunista, eh?
4: Oh. El periodista Peter Smollett.
5: Agent d'influència. Criptocomunista.
4: Un diputat, Tom Dryberg.
5: Molt poc fiable. Borratxo.
4: Bravo.
5: Probablement homosexual.
4: Aquest encau bé. Stephen Spender, un poeta.
5: Tendència a simpatitzar.
6: Amb qui, els comunistes?
4: Sí, clar. Ah. El cantant i actor Paul Robeson.
5: Molt antiracista.
4: Molt antiracista, com una cosa dolenta.
6: Però com a dolent, eh?
4: Com a dolent, eh?
6: Massa antiracista.
5: Molt. I a més, prosoviètic.
4: Sí. El polític també, de l'època, Fenner Brockway.
5: A vegades poc fiable.
4: El, con la iglesia hemos topado, Sancho. El degà de Canterbury, Hewlett Johnson.
9: Propagandista molt prosoviètic.
4: Ja sabem que l'església anglicana és totalment prosoviètica.
6: Però prosoviètica de què?
4: La novel·lista Naomi Mitchison.
9: Simpatitzant.
4: L'economista Jean Robinson.
9: Fort companya de viatge.
6: Que vol dir fort company de viatge?
9: No sabem.
4: L'historiador, que va estudiar molt la història d'Espanya també, E.H. Carr.
9: Massa prorrus.
4: Mònica Felton.
9: Simpatitzant.
4: Cedric Dover.
9: Actitud molt antiracista.
6: Com a negatiu.
9: Molt, però a més molt antiracista.
4: Alec Brown, que era un altre escriptor.
9: Company de viatge.
4: Alistair Cook, un periodista molt famós a l'època.
9: Tipus propagandista, poc fiable.
4: El diputat Richard Englund.
9: Molt d'esquerres.
4: Herbert Morrison, polític laborista.
9: Motius sospitosos,
4: no sabem de què. James Cameron, okay. No el director.
6: El de cine.
4: El periodista.
9: Poc fiable políticament.
4: La diputada laborista Barbara Castle.
9: Inclinació en aquesta direcció. Suposem que és l'esquerra.
6: Devia fer una fletxa.
4: El periodista, suposadament de dretes, que va passar a ser polític, es deia Michael Foot.
9: Actitud tova cap als comunistes.
4: Oh. I amb això acabem la llista Orwell.
9: Si no queda clar, era un puto delató.
4: Llista Orwell, la qual va ser... les paraules van iniciar la gala en la que vam ser premiats.
6: Ara no recordo quina era la menció que li van fer a Orwell. Ara no recordo ben bé, però evidentment era elogiosa.
9: No començava. El fill de puta d'Orwell va dir...
4: Com va dir Orwell, si no estudiem, no sé què, la història, no entendrem.
6: Doncs avui George Orwell, un home, en fi, admirat per tants...
4: I des d'aquí, perdó.
9: Massa antiracista, eh?
6: Massa antiracista trobava la gent.
4: Massa antiracista.
6: De veritat, eh? Ho trobo fortíssim.
4: I molt bé amb les dones, sí.
6: Ai.
4: Allò que tens un càncer, vés a mirar una clínica més barata.
6: Sí, més barato. Això no ens ho podem permetre. Avui George Orwell passa a ser un il·lustre execrable. Malcom Otero, Santi Jiménez, moltes felicitats.
4: A vosaltres.
9: Gràcies.
6: Adéu-siau.
1: Dos minuts i tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
10: Sintonitzeu La Repesca.
1: A aquesta hora descobrim un concepte que fins fa pocs dies jo tampoc coneixia, que és el Kia Asylum. Si no l'havíeu sentit mai, us l'explico molt ràpid. És el lloc on s'envia els artistes que després d'un gran pic de popularitat passen sense pena ni glòria, la gent se n'oblida. Però per entendre exactament de què parlem, recuperem aquest efecte 2000 del nou C amb el Marc Simón.
11: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
12: Saoko, papi, saoko.
11: Uno por la perla en el coche.
13: Bueno, què és això, Marc Simón?
6: Bueno.
13: Bona nit. Bona nit, és la música aquesta, ja està. Hi ha Marc Simón a l'estudi.
14: Ja estem en sintonia.
13: Ana Salvador, què tal?
15: Hola, bona nit.
13: A veure, recordem, la secció és l'efecte 2000 del Marc Simón.
14: Exacte.
13: Que aquesta secció...
14: Hola a tothom.
15: Quina il·lusió, un altre cop,
14: Quina il·lusió, que a mi m'encanta estar aquí, m'ho passo increïble. Doncs, efecte 2000, el que volem fer és traslladar de què parlen els joves i la generació Z en públic general. No? Llavors, avui us porto un deep cut.
13: A veure.
14: Comencem amb paraules. Que és un concepte de nínxol, d'acord? Que està molt de moda per internet, ara, sobretot en llocs com a Twitter i tal, i la meva intenció és que si teniu algun conegut o alguna coneguda que sigui una persona que viu molt a dins d'internet, li pugueu dir aquest concepte i es quedi separada perquè digui, i tu com coneixes aquest concepte? Perquè realment no és una cosa molt mainstream encara, però pot ser que ho comenci a ser, i depèn de com, després d'aquesta secció, qui sap, començarà a ser molt mainstream.
13: Per a veure.
14: Del concepte que us vinga a parlar avui, és, agafeu paper i boli, és el Kia Asylum.

0: Com ho has dit? Kia?
1: Kia Asylum. S'escriu, atenció, K-H-I-A, un espai, Asylum, que és asil en anglès, que s'escriu A-S-Y-L-U-M.
0: Però, per tant, un espai d'asil.
1: Exacte, un asil. O sigui, el Kia Asylum és un concepte que es va originar a internet, que simbolitza un asil, com ara comentaves, on es troben tots aquells artistes, i totes aquelles artistes, a èmfasi en totes, perquè acostuma a passar molt amb dones, que tenen un moment que triomfen molt, assoleixen com un pic molt ràpid de molta fama, però que després ja passen desapercebudes i que ja deixen de ser tan famoses. Podríem dir que són persones, i en especial cantants, que, per exemple, tenen cançons molt populars, amb moltíssimes escoltes, inclús bilions, i ho parlàvem amb l'Anna ara, que són gent que tu escoltes la cançó, sí, t'agrada, la coneixes, però no saps qui és l'artista. Per tant, són
0: artistes... Allò del One Hit Wonder, no?
1: O sigui, jo crec que el One Hit Wonder encara pots conèixer qui és aquest artista que ha fet aquesta cançó. En canvi, amb aquestes són com popstars, que no paren de treure cançons, que no només tenen un hit, sinó que en tenen molts de hits, però que simplement la seva persona, com la seva persona d'artista, si més no, no té molta rellevància cultural, no? Vull dir, una Beyoncé, per exemple, mai estaria en el Kia Asylum, perquè la Beyoncé és una entitat en si mateixa, però hi ha moltes artistes que no són rellevants culturalment i que, per tant, passen una mica la història i deixen de ser rellevants. Llavors, entren en aquest Kia Asylum. Podríem dir que tenen una habitació en aquest asil, però, vamos, de llarga durada, que d'allà no les treu ningú.
0: És el que anava a dir, no poden tornar a reflotar en algun moment.
1: Algunes sí. Vull dir, la gent fa molta broma per internet, tot això és un concepte de broma real.
0: Vull dir que
1: no és res seriós ni molt menys. Simplement que hi ha molta gent a internet que s'ho passa molt bé dient, mira, aquest artista ara ha tornat al Kia Asylum, o aquest artista potser surt al Kia Asylum, però potser torna. I després hi ha gent que
2: diu... Aquesta és permanent.
1: Aquesta és permanent.
2: No clar.
0: Segur que també et condiciona, al final, per molta broma que sigui. Si et col·loquen de ja no faràs res més de bo, home...
1: És complicat, no? I el nom aquest, perquè també vull parlar d'aquest nom, no és de casualitat, sinó que aquest nom ret homenatge, potser no de la millor manera, perquè a mi no m'agradaria que em fessin un homenatge amb aquest concepte, a un artista dels Estats Units que es diu Kia, que té aquesta cançó.

0: molt probablement a molta gent li soni, és molt, una cançó molt popular als Estats Units, aquí potser ha passat una mica desapercebuda, poder no tant, però segur que hi ha gent que potser està al cotxe i diu, ah, quina, aquesta cançó. M'havia oblidat d'aquesta cançó i sobretot de qui és aquesta persona, no? Perquè estem escoltant aquesta cançó, que potser ens sona, és una mica aquest One Hit Wonder que comentàvem,
1: sí,
0: que ens sona aquesta persona, però que no sabem qui és.
1: I de qui és? Pot repetir-ho?
0: De la Kia.
2: Dà-nos el nom a l'asil, no?
0: Exacte, la propietària de l'asil.
2: La propietària de l'asil.
1: La que regenta l'asil.
0: La directora.
1: La directora de tot
0: plegat. Concepte de la salta a la fama. Hi ha un dia que es commemora com el dia del Kia Asylum, que fa poquet que vam celebrar el segon aniversari, perquè va ser un 2 de maig de 2024 que un usuari a Twitter va publicar una imatge de molts cantants distribuïdes en diverses categories, on, doncs això, hi havia com les categories de les persones que mai sortiran del... Ai, que mai entraran al Kia Asylum, com per exemple una Lady Gaga, no? Una Rosalía mai entraria a un Kia Asylum. La Rosalía és una entitat en si mateixa.
1: No, clar, clar, sí,
0: ella sempre tindrà molta personalitat i sempre tindrà molta rellevància cultural, que crec que és això, com el tret aquest que fa entrar o sortir, no? Si tens rellevància cultural, si passes a la història, o si més no, quedes com una mica oblidada. I després hi ha gent que, per exemple, està a... un coseta que fa molta gràcia, que és el Alquiatraz, que és com el Alcatraz, no?
2: Que ja és més enllà de l'asil, ja estàs a la presó de la Kia.
0: Aquí t'hi quedes de per vida, saps? Aquí sí que no surts, perquè, perquè més també la gràcia del Kia Asylum és que la gent...
1: Lluites per sortir-ne.
2: Volen sortir-ne, clar.
0: Clar, volen sortir-ne. Llavors la gent va continuar fent cançons, òbviament, no? Vull dir, són artistes
1: que
0: viuen d'això.
1: Encara que se'ls ignori.
0: Exacte.
2: Clar, amb l'esperança de sortir tampoc.
0: Exacte. I llavors, si voleu, us poso exemples d'artistes que, que estan al Alquiatraz, no? D'aquestes que sí que no surten. Un exemple
1: superclàssic.
0: Alquiatraz,
1: eh?
0: Avui estem com en un rínxol, molt rínxol d'internet, ja ho sé. Hem entrat, estem entrant poc a poc, tal. Si algú es perd que truqui el 900, tirem una mica enrere, perquè entenc que és un concepte una mica dens, no? Si més no. Però bueno, que ens quedem amb això, no? Que si entres al Kia Asylum és que no tens rellevància cultural. En exemples, la Bibi Rexha, per exemple, que de primera ens vol sonar el seu nom, però té cançons que són molt famoses, com per exemple Me, Myself and I, té cançons com Blue, com In the Name of Love, que són cançons que sonarien a les discoteques, jo quan sortia de festa sonaven sempre, però que tu l'escoltes i no dius, ara la Bibi Rexha, que bona, sinó que dius, bueno, doncs una cançó més, no? D'aquestes que sonen molt a la ràdio, però que ja el nom no se't queda, no? Després l'Ava Max, que té la cançó aquesta de Sweet But Psycho, també, la pobra està al Kia Asylum amb la Bibi Rexha jugant a cartes, perquè les pobres no poden fer res
2: no
0: més.
2: No sabríem quina cara fan.
0: Clar, no sabem quina cara fan, de fet s'assemblen molt.
1: Veus? Cosa bastant curiosa. Tot difuminat, igual.
0: Exacte. I també és un concepte curiós, perquè totes dues tenen molts oients a Spotify. Clar, perquè són cançons que estan posades a 1000 playlists i tal, però ningú va i diu, ai, avui em marcaré un dia d'Ava Max. No. Vull dir, ningú tindria aquest moment de dir, sí, ara és el moment d'escoltar l'Ava Max. No, ningú escoltarà l'Ava Max amb voluntat, no? Després hi ha altres, com la Katy Perry, per exemple, per Katy Perry...
2: És un gran exemple, jo trobo, de Kia Asylum.
0: Completament. La Katy Perry mai havia estat al Kia Asylum. Al principi, quan va treure Teenage Dream i tal, era com... És una popstar com una catedral. Ara bé, que ha fet després, no? I va haver un moment quan la Katy Perry va treure l'últim disc, que es deia Woman's World o alguna cosa així, molta gent deia, ai, sortirà ara del Kia Asylum, vull dir, això serà el seu pet per sortir i ja quedar-se fora.
1: I no hi ha manera, eh?
0: No,
1: I
0: es va enfonsar
1: encara. I encara ha anat a parar, com se diu, l'Alquiatraz.
0: En l'Alquiatraz. Està l'Alquiatraz, la Katy Perry, pobres meus. Però ara, Mireia, com comentaves, també hi ha gent que ha sortit del Kia Asylum, no? Llavors ara us parlaré una mica d'aquests exemples de persones que han aconseguit sortir del Kia Asylum i, de fet, el concepte i quan es va crear, que va ser aquest 2 de maig del 2024, no és una data qualsevol, sinó que és quan un artista va publicar una cançó que és aquesta.

0: Com
1: home,
0: no?
1: Sí, aquesta sí, la Sabrina.
0: La Sabrina Carpenter, una perfecta. La Sabrina Carpenter és un exemple d'artista. Es va fer molt famosa a Disney Channel amb una sèrie que es deia Riley y el Mundo. I llavors va començar a fer música, però sí que tenia discos i que la gent l'escoltava, tenia cert seguiment de fans, però no era aquell fenomen de massa superespectacular, no? Llavors, quan va treure Espresso, que és aquesta cançó que estem escoltant, que es va fer un hit tan super, hiper, mega fort, de cop la Sabrina Carpenter, com si diguéssim, va agafar un AVE, bueno, un AVE ara ja no, perquè és una mica petxusque, no? Però el tren bala del Japó i va marxar directeta del Kia Asylum i en va sortir. Llavors, ara la Sabrina ja no està en aquest Kia Asylum, ara ha aconseguit sortir, que és la fita més difícil, no?, per fer per un artista, que és sortir d'aquest Kia Asylum.
1: I a més, el seu cas és curiós, perquè tenia potser 4 àlbums, no?, abans de fer aquest, i semblava que no la coneixíem de res, però de cop, això, tenia una discografia important ja, però que no havia destacat mai.
0: I després la tens al Primavera Sound sense Headliner.
2: Que és el que anava a dir l'any passat, no? L'any passat ja va ser el Primavera Sound.
0: Exacte. Llavors, això va passar fa 2 anys, però hi ha un exemple superrecent, superrecent, que és també on s'ha popularitzat més que a mi, que està cantant, m'encanta, més que l'Anna Salvador també, que és perfecta, que és l'autora d'aquesta cançó. Aquesta cantant es diu Zara Larsson.
2: Sí.
0: És una cantant sueca, que aquesta cançó es va fer molt famosa.
2: Molt.
0: Suposo que ho deia com en 2015 o 2016, que era com un hit viral d'aquests que sonaven per tot arreu, a les ràdios, tal. Però la gent sabia qui era la cantant d'aquesta cançó, sabíem qui era la Zara Larsson. Jo crec que no ens sonava una mica el seu nom, però ja està, jo tenia hits com aquest o com aquest altre, també.
2: Forma part, vull dir, ho tens gravat al cervell, però no saps qui ho està interpretant.
0: Exacte. Exacte, llavors és com que la Zara Larsson era l'exemple perfecte, igual que la Bibi Rexha, que l'Ava Max, elles estan jugant al cinquillo, juntes, al Kia Asylum, però la Zara Larsson va dir, m'aixec, un segon de la taula, vaig a fer un pipi, però no me n'ha fet un pipi, la tia. Sí, no, que va aconseguir sortir del Kia Asylum, perquè a la Zara Larsson li passava que era un artista que, tot i que tenia cançons molt virals com aquesta, semblava que li faltava com esperit, no? Que són d'aquestes cançons, igual que ens agraden molt les popstars que tenen com una història molt forta darrere, una Taylor Swift, que li coneixes com tota la seva vida privada una mica, una Billie Eilish, una Olivia Rodrigo...
2: Però tot no ha de ser tan profund.
0: No ha de ser tan profund.
2: No cal de...
1: Però no sabíem res d'ella, no?
0: Clar, vull dir... Qui
2: és tampoc passaria res, no? Però hem de saber, hem
1: clar,
2: de saber.
1: Clar, però si no t'identifiques amb res d'una persona, no, no t'enganxa tant com...
2: Ja
1: no sé.
0: Exacte, i a més, si les cançons tampoc no et diuen massa res, sinó que simplement les escoltes de fons, dius, doncs mira, serà la veu d'una cançó, no serà l'artista d'una cançó, no? Però l'any passat va treure un nou disc, la Zara Larsson, que la va catapultar cap a fora del Kia Asylum amb cançons com aquesta.

0: Llavors, pot ser que aquesta no hagi arribat encara a Catalunya amb força, però a xarxes, que és el món...
1: És que estem dient tots, no...
0: No, no, ja sé que esteu fent que no amb el cap, la gent, el Nieto està fent que no amb el cap, la Mercè Mondello fa que estima el cap, perfecte.
1: És que a mi aquest cas m'apassiona, perquè de cop i volta, jo no em vaig enterar que havia de tenir aquesta cançó ni aquest àlbum ni res, però de cop i volta em va començar a aparèixer tot arreu aquesta noia tornant a ballar i a cantar la cançó del 2015...
0: Exacte, la de Lash Life.
1: Superfamosa... I deia, però què ha passat?
2: Perquè hi ha un delay d'alguns anys, no?
1: Clar, no, o sigui, directament va recuperar totes les seves cançons antigues i s'ha fet com superfamosa de cop i volta.
0: Exacte, vull dir, va fer de talonera, de no me'n recordo quina cantant, molt famosa, i que en aquella gira, la que té la cançó d'Sports Car, que posa com, que fa com un espagat, bueno, ara no me'n recordo com es diu, però vaja, va fer de talonera als Estats Units amb una cantant molt famosa. Però el seu show de talonera es va fer molt més viral que a l'espectacle en si de l'artista principal.
2: Què
0: no?
2: Dius?
0: Exacte,
2: ostres.
0: Llavors això va ser lo fort. Llavors allà va començar com a guanyar molta fama, i llavors amb aquesta cançó s'ha fet molt viral a les xarxes. Ja us dic que potser de cop no va ser...
1: De la Tate McRae.
0: Exacte, la Tate McRae. Va fer de talonera de la Tate McRae.
2: M'encanteu, és que sou aquí, vinga.
0: Som aquí, un equip amb molta força.
2: Sí, la Salvador i el Marc.
0: I això, llavors, la Zara Larsson ara ha sortit del Kia Asylum i s'ha fet superviral a les xarxes, tothom vol copiar-li els outfits, tothom vol ser com ella, tothom li cau genial, perquè més la Zara Larsson és una artista que s'ha pronunciat molt en molts temes socials.
2: Però veus, és allò que dèieu, el ganxo, al final potser ser d'aquest, no?
0: Exacte, que ens ensenya una mica...
2: Alguna cosa dins seu.
0: Però alhora també han de tenir una base, no? Com algú llaminer, perquè la Zara Larsson és això, els balls aquests que fa amb fans a dalt de l'escenari en la seva gira, això t'atrau, no? I llavors que has allà, mira, li dius, ai, mira, quina gràcia, la Zara Larsson, tal, i després entra al seu perfil i veus que ella està molt en contra del racisme, de l'LGTBI-fòbia, del masclisme, tal, tot de coses d'aquestes que potser un artista mainstream no es pronuncia tant, no? Doncs ella sí que s'hi pronuncia. I, de fet, amb la Zara Larsson, com que està tan posada a internet, ella mateixa, en una entrevista que li van fer a la revista Dazed, va dir que, per fi, era fora del Kia Asylum. Vull dir, ella mateixa...
2: Ho va reconèixer.
0: Perquè, clar, les artistes estan molt en contacte amb aquest concepte, sobretot les que són anglosaxones, estan molt en contacte amb aquest Kia Asylum i saben si són dins, si són fora, si sortiran, si no sortiran. I un altre exemple de persona que va sortir del Kia Asylum, que ara ens sorprendràs, que en un moment hi fos, però sí que hi era, és una de les nostres perfectes d'Efecte 2000, que és la Charli XCX.

0: en el meme aquest, en l'alma mater del Kias, que va ser la foto que ella que va publicar un usuari el 2024, recordem, i la Charlie XCX era dins, no? Perquè la Charlie XCX va tenir hits com I Love It o com Boom Club, i llavors va desaparèixer una mica del mapa. Tenia els seus fans, vull dir, jo he seguit sent fan de la Charlie XCX des d'aquell moment fins ara, no? Vull dir que no és que m'hagi passat desapercebuda, però sí que és veritat que en un públic general la Charlie XCX no era ningú. Llavors va treure Brat, i llavors un cop va treure Brat, de cop, una altra vegada, tothom la va posar en el mapa, tothom volia ser la Charlie XCX.
1: I què va fer de diferent? Perquè per
0: va fer un molt bon màrqueting, i jo crec que la gràcia de la Charlie és que ella ha sigut com ha sigut fidel a si mateixa en tot moment, en tota la música que ha fet des de l'inici fins ara. Llavors tot el que fa ho fa obeint com el seu art, igual que la Rosalia, per exemple. És com si de cop la Rosalia, quan traies Motomami, la gent no li agradés, llavors no l'escoltessin. Però no podries dir que és un producte que no la representa, saps? Jo crec que la Charlie tot el que ha fet la representa molt, però potser no era un fenomen de masses com ha aconseguit ser ara amb Brat, no? Però ella també va explicar que havia sortit del Kia Asylum, tot i que deia que en algun moment li agradaria tornar, perquè a dins del Kia Asylum també s'hi està molt bé, perquè clar, no tens aquesta pressió, no? De que surts del Kia Asylum.
1: Això és molt interessant,
0: exacte.
1: No?
0: I de fet,
2: de tornar-hi,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
1: algú que vulgui ser-hi.
0: Exacte, i en una entrevista la Charlie va parlar d'aquest concepte del Kia Asylum, i amb tot el moment del com el brot de Brat que va haver-hi, va dir el següent en una entrevista amb el Zane Lowe.
3: I know that I sé que no tornaré a viure aquest moment exactament d'aquesta manera. Crec que l'èxit de Brat i del seu màrqueting és, en certa manera, una maledicció. La promoció del que vingui després no la podré fer igual. Faré un gir, però sé que es compararà. Encara que la música sigui completament diferent, la grandiositat, el llançament que se'n faci, el nivell de conversa que generi, sóc conscient que per la meva música Brat és l'albatros.
4: Whatever comes next, this is kind of the albatross.
0: Clar. Vull dir, això és un què, eh? És que ella reflexiona molt sobre aquests conceptes, i és veritat que també li passarà el mateix a la Zara Larsson. Ara, un cop hagi de fer la següent cosa després de Midnight Sun, clar, ja tens una pressió a sobre, que quan estaves al Kia Asylum estaves...
1: Amb la tranquil·litat,
0: supertranquil·la, vas fent... També és veritat que aquestes persones es poden dedicar al món de la música, vull dir que no estem parlant de gent que s'està morint de gana al carrer, saps?
2: No,
0: vull dir que... Però no tindran el fenomen aquest fan que tenen. I ara la Charlie ja està fent una nova era amb aquesta cançó de rock music, per exemple, que sembla que traurà un nou disc, i aquest nou disc ja no està tenint les com visites que tenia amb Brat, no? I llavors ella mateixa diu com, bueno, pues, ara jo estic fent lo meu, igual que vaig amb Brat, continuaré fent-ho, si ara us agrada bé, i si no us agrada, doncs també.
2: Però mira, Exacte.
1: Amb això, clar, ja sé que la comparació no estem al mateix nivell, però clar, una Rosalia, totes aquestes que estan ja així, és igual, o el Bad Bunny mateix, clar, la pressió és enorme per superar l'anterior, vull dir que en aquest aspecte tothom es troba igual.
0: Tothom es troba igual, exacte, simplement és veure si entraran al Kia Asylum o no. Però jo també avui, per Efecte 2000, ara viurem un dels moments més delirants de la història de l'Efecte 2000, perquè jo he volgut plantejar-me si això a casa nostra es pot aplicar.
1: Ah, mira.
0: Estem parlant de casos molt aïllats, però volia saber si aquí a Barcelona, Catalunya, es pot aplicar aquest Kia Asylum. I per parlar-ne d'això, he volgut comptar amb les declaracions d'una de les persones més intel·ligents que existeix a internet ara mateix, que és el traductor periodista i, segons el Quadern del País, un dels noms de creadors de contingut que ens hem d'apuntar, que és el Marc Miranda, més conegut a xarxes com l'usuari Tro de Ponent. El Tro de Ponent fa piulades sempre de conceptes anglosaxons i els porta com a Catalunya i en català, no? Llavors jo vaig voler parlar amb ell, perquè em moria de ganes que participés a Efecte 2000, i li vaig voler preguntar si ell creia que aquest Kia Asylum es podia adaptar a Catalunya, i em va dir que sí, que s'adaptaria d'aquesta manera.
5: Jo m'hi refereixo com a AMPA, com el que hi ha als col·les, no? Per Asil de la Maripau Huguet, perquè me sembla que ella és molt representativa del fenomen del Kia Asylum, tot i que sigui més amb el tema de la comunicació que no pas el de la música, però em sembla molt representatiu, no? Una diva, una provocadora de maretrèmols, incansable, que té moltíssim de talent, però que per coses que ningú acaba d'entendre, flopeja.
0: A l'Asil de la Maripau Huguet.
1: Estic en xoc. Asil de la Maripau Huguet.
0: Clar, Maripau Huguet és un exemple realment de persona que està al Kia Asylum, no? De fet, moltes coses, però no ha acabat d'explotar del tot. No és provocadora de madre trèmols, com diu el Tro, però no acaba de superar-ho, no? I llavors, per portar-ho al territori musical, que és el que ens interessa i el que ens ocupa ara mateix, jo li vaig preguntar si creia que hi havia algú que estaria en aquest asil de la Maripau Huguet, i en Marc em va dir que sí, i que el primer exemple que li va venir al cap és aquest.
5: Jo crec que sense cap mena de dubte, la màxima representant de lo que seria l'AMPA és la Su, una persona que ho ha tingut tot a favor i que tot i així no ha parat de flopejar moltíssim, no ha sortit mai de l'AMPA, sempre ha estat allí, ningú donant cap cingada, ningú donant-li cap estrimeig, i ella tenint com tota una indústria darrere que no ha pogut convertir-la en lo que se la volia convertir.
1: Comparteixes això, Marc?
0: No ho sé, perquè mai he consumit prou la Su, però sí que podria entendre que pogués passar, no? Que sembla que podria ser un artista que guanyi molta fama de cop i que no l'acabi de guanyar.
2: És que també és subjectiu, això.
0: És subjectiu completament, vull dir que la Su té molts seguidors i la Su ens estimem molt aquí, però podria ser que no hagi arribat a explotar de la manera que ha explotat una Muixca, per exemple, no? En Marc també em va dir un altre exemple amb el qual jo sí que confesso que no estic d'acord, que és el següent.
5: Tinc una empresa calenta, jo crec que la Julieta s'està llançant de cap a l'AMPA, perquè el que li ha passat del Palau Sant Jordi, o no sé si del Sant Jordi Club ara, amb el canvi cap a Ras i tal, fa moltíssima olor de que li han donat una clau per a instal·lar-se a l'AMPA, amb un lloguer reduït.
1: Julieta a l'asil de Maripau Huguet.
0: Mai pensava que diria aquesta frase, però jo crec que no. Sí que és veritat que no va aconseguir vendre tot el Sant Jordi Club. Clar, llavors això serien com dades, com factuals, de que potser la Julieta estaria posant un petit peu en l'asil de Maripau Huguet. Però no tot són coses dolentes, perquè el Marc també m'ha dit un artista que estava a dins de l'AMPA, però que n'ha sortit, que és la següent.
5: Una persona que n'ha sabut sortir és la Llum. La Llum, jo crec que quan estava a Eufòria, estava una mica a l'AMPA, perquè em sap molt de greu, però gairebé tota la gent que passa per Eufòria és gent que està nacionalitzant-se a la nació de l'AMPA. La Llum ne va saber sortir fins al punt de l'any passat actual, primavera. Estanejo la Llum, hora greu.
0: Estanegem la Llum, hora greu, però tan real... Tan real.
1: És que estic en xoc, em sembla.
0: Normal.
1: De veritat.
0: I després de tot...
1: A veure com un remates, això,
0: llavors,
1: Marc.
0: Llavors, jo li vaig preguntar si creia que estava bé que ens emmiralléssim en tendències anglosaxones aquí a Catalunya, i el Marc em va dir que sí, i em va dir el següent perquè reflexionem totes.
5: També hem d'entendre que a Catalunya a vegades ens aferrem molt a segons quins referents pel fet que ho fan en català, i no som capaços de deixar-los passar, no som capaços de deixar-los que se mudin a l'AMPA, no? I crec que això s'aplica a molta gent del món de l'art, del món de la música i la indústria i l'entreteniment, de que, bueno, al final tots acabem a l'AMPA un dia o un altre i no passa res, jo també acabaré a l'AMPA i m'és igual. És una cosa que has fet un candelet, estàs per dir-te alguna cosa, totes hi acabarem, no hi ha cap problema. L'AMPA és com el cicle de la vida. Naixes, eslaieges, te mudes a l'AMPA i ja està.
0: I ja està. Home. Així que tot has de canviar a l'asil de la Maripau Huguet.
1: No, a veure, espero que el 9C no passi això.
0: No,
1: que no vagi a l'AMPA,
0: no, no, senyor, no, no.
2: Que segueixi... molt lluny de l'AMPA.
0: Està molt lluny. Super lluny de l'AMPA.
1: Gràcies, Marc Simón, i moltes gràcies també a tothom. Bona nit.
3: Ara tornem.
6: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u. RAC1.
1: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes dues hores.
2: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
3: Em poses una birra, sisplau?
2: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
2: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1, tots som un milió. RAC1.
4: Digui?
5: Marc, què passa?
4: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol!
6: Que estem de vacances.
4: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
6: Marc, és que no et sento.
4: Escolta,
6: bé, eh?
4: No pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
6: Marc,
4: bandarres!
6: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
4: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió.
7: Això és la repesca que ho fan aquí, al RAC1.
8: Ara sentirem probablement el fenomen més sorprenent de la literatura catalana d'aquest any. De fet, fins fa uns mesos, aquest thriller no sortia a cap rànquing de vendes, el seu nom passava absolutament desapercebut, però des de llavors ha publicat un munt d'edicions. Ha venut milers d'exemplars. Ha estat setmanes i setmanes i setmanes entre els llibres més venuts en català. També s'ha traduït a 10 idiomes, s'ha adaptat a audiollibre. La sèrie basada en el llibre està en camí, vull dir, un èxit absolut. I tot això, a més, amb només 30 anys. Si encara no ho havíeu endevinat, efectivament sí, estem parlant del Gil Prat sobre Roca, que des que va començar-se a fer popular aquí a RAC1, al món a RAC1 concretament, hem parlat amb ell un fotimer de vegades. I avui us porto la seva primera entrevista a la ràdio. Això era el novembre de l'any passat.
9: Tu obres un llibre, el comences a llegir i quedes enganxat des de la primera pàgina i el pitjor amb una persona que li agrada llegir però que ha de fer altres coses a la vida, que és anar parant-lo, però no pots parar-lo, i el que no vols és llegir-lo en diagonal, perquè no vols, perquè quan l'estàs gaudint, i algú té la gran sort que el llegeix a la mateixa hora que tu, però té la gran sort que no té ni criatures ni té tanta feina com jo, i ell ja se l'ha acabat, i que es diu Marseguer. Hola, Marc, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bé.
9: I tots busquem aquesta experiència en una lectura, tot i que no és gens senzill de trobar. Doncs estigueu atents, perquè avui al món de RAC1 portem un d'aquests exemplars tan buscats. No sé qui em va dir que era una mena de Joël Dicker català, i a mi em sembla que és una molt bona definició. És un thriller d'intriga que passa als Pirineus, els Pirineus catalans, i que és un llibre que des de ja la primera... Però és que la primera pàgina ja t'enganxa. Per si no fos prou, l'autor té menys de 30 anys i és el primer llibre que publica. No l'havia vist a la meva vida, ho dic perquè ningú digui que es pensi que és el meu cosí o algun conegut o algú, no l'havia vist a la meva vida. El que més sorprèn primer de tot és el cognom, les coses com són. Es diu Gil i dius, hòstia, quina mala llet o quina sort els pares que li van posar Gil de nom amb un cognom en tantes lletres, perquè es diu Gil Prat sobre Roca. Hola, Gil, bon dia.
11: Hola, què tal, bon dia.
9: Bon dia. Com et deien al col·le? Gil?
11: A mi em deien Gil perquè això és curtet, però cosins i el meu pare, això li diuen Pratzo.
9: Pratzo, sí. Ja, clar. Prat sobre Roca. I el llibre es diu El joc del silenci. Està editat per La Campana. La portada és fàcil de veure, és el de les gallines. Dic, perquè quan veieu una portada amb gallines dibuixades, és el llibre del Gil. Sí. Aquí

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El plot twist central, com el gir més important de tots, que vaig pensar, tio, com molaria una novel·la que passés això? I llavors el que vaig fer va ser com dir, vale, què li ha de passar a una família per arribar en aquest gir i com se soluciona? O sigui, va ser com una mica central i llavors com mirar com començar-ho, com acabar-ho.
4: Diverses coses que t'he dit per què m'està agradant el llibre. Primer, perquè els capítols són curts. Ho dic perquè això, al segle XXI, per la gent jove que vulgui llegir aquest llibre, és magnífic. O sigui, allò que dius, hòstia, la gent jove que no llegeix, hòstia, aquest llibre és que és magnífic. Primera, per què m'ha agradat el llibre? Per una cosa que és que, hòstia, també passen coses, em passen coses molt dolentes en aquest país. I està bé que em passin també aquí i que estigui novel·lada. Uh-huh. Perquè passa en un poble del Pirineu català. Uh-huh. Que existeix, a més, el poble.
3: Sí.
4: Saben de l'existència del llibre, el poble?
3: No ho sé. Jo vaig veure per Twitter que una persona d'allà, d'Arcavell, va dir, ei, ha sortit un llibre d'aquí del poble. Mm. Però no ho sé. Mira, la setmana que ve vaig a Andorra a fer una presentació de llibre i aviam si hi ha tant de bo hi hagués gent d'Arcavell que em digués, tu, he llegit això.
4: Sí. I la tercera, perquè a mi m'agraden molt les sèries i pel·lícules amb això que et dius dels girs de novel·lescos, eh?
3: Sí, plot twist.
4: El plot twist.
3: Sí.
4: Pots explicar a la gent de què va el Joc del Silenci i així entendran més o menys del que estem parlant?
3: Sí, va d'una parella, en Jan i la Carla, que són una gent que quan comencen a festejar i tal, doncs eviten explicar-se com unes coses bastant greus del seu passat, de la seva família i tal, no? Com coses que s'haurien d'explicar més o menys d'entrada quan estàs coneixent algú. Llavors el que passa és que aquest silenci es manté fins al punt que tenen una filla de 7 anys i tot això...
4: Vigila!
3: No faré spoiler, no? Tot això surt a la llum d'una manera com... molt estranya, i hauran de fer una investigació i explicar-se el que s'han anat amagant per saber el que li passa a la seva filla.
4: Uh-huh. Per què l'has localitzada en aquest poble?
3: Hi ha una qüestió de trama, que no podem explicar per l'espoiler, però llavors també hi ha una part de facilitar les coses. Hi ha allò, el rural noir, que és aquest gènere literari que situa, que és el tema de Tor, el tema d'aquestes...
4: Sí, sí, del
3: crim en pobles petits,
4: sí.
3: I tal, no? Que és una cosa que ajuda molt a posar les coses fàcils de... Perquè una de les coses guais de llegir un llibre és que quan el comences diguis, uah, tothom pot ser el dolent, no? Que puguis sospitar d'aquest veí i de l'altre. I clar, si tu situes la trama en una ciutat com Barcelona, se't desborda la trama, perquè...
4: Wow.
3: En canvi, si hi ha quatre veïns, dius, bueno, algun d'aquests ha de ser, no? Llavors, és com una part tècnica de dir, bueno, anem a centrar en un espai reduït, no? Com el tema de l'Orient Express de
4: Agatha Christie.
3: De l'Agatha Christie, la ratera, no? Com situar en espais petits.
4: Mm. Mm. Marc, per què t'ha agradat tant el llibre?
5: A mi m'ha encantat perquè no en tenia expectatives. No sabia què em trobaria. I de sobte, des de la primera pàgina, et comencen a plantejar un seguit de personatges que semblen ideals, però que a mica la vida se'ls hi va escardant. Descobreixes que no són tan clars, sinó que són més foscos dels que te pensaves. Hi ha girs de guió d'aquests que et trastoquen totalment. I té una estructura que per mi és la clau d'aquest llibre, que és que tu, hi ha un fet central, que passa amb la filla del matrimoni, i l'estructura és 15 dies abans d'aquest fet. Llavors, una mica del dia del fet. 14 dies abans, una mica del dia del fet. Llavors, aquest compte enrere et va situant constantment en que cada cop saps més, però a la vegada desconeixes més també el que està passant. I aquest dubte constant a mi m'ha agafat molt i també t'aporta un dinamisme aquesta estructura que és molt bona i que alhora... També és una mica Joel Dicker, no?, aquest compte enrere.
3: Sí, sí, 100%, sí, sí. Sí, o sigui, Dicker ha sigut una inspiració evident, sobretot perquè penso que, o sigui, està molt bé com la...

0: literatura va creant aquests ganxos de, que t'ajuden a dir, va, llegeixo dues paginetes més, però acaben sent 10, no? Perquè vas llegint, i també penso que és com una cosa com necessària, perquè ara mateix amb TikTok o Instagram és com tan llaminer com... Tu, llegis molt avorrit, lletres i prou, no? I que hi hagi com aquests anticossos...
1: Quina gran frase acaba de dir pels més petits i les més petites, que és, hòstia, el TikTok es passa ràpid, i és que és un llibre molt tiktokero.
0: Sí, no? És com... Sí.
1: Sí. Puc llegir les dues primeres pàgines?
0: I tant, sí.
1: Sí, eh? Les primeres sí. La primera diu... El 15 de juny de l'any 2025 va tenir lloc la desaparició d'una nena de 7 anys anomenada Valèria Costa. El seu cas va fer que Arcavell, un petit poble dels Pirineus, situats a 3 quilòmetres de la frontera amb Andorra i a 14 de la Seu d'Urgell, passés a estar al centre de totes les converses. Les pàgines que segueixen n'expliquen la història completa. Clar, només llegeix això i dius, hòstia, passa a la pàgina següent.
2: És que necessites saber-ne més després d'aquestes 4 pàgines.
1: Llegiré el pròleg.
2: Sí, sí.
1: El pròleg té aproximadament una quinzena de línies. I es titula El dia de la desaparició de la Valèria. La Carla i en Jan van despertar-se a mesura que la llum del matí anava entrant per la finestra i es vessava pel terra enrajolat de l'habitació. Com cada matí, el pare va començar a fer l'esmorzar mentre la mare es dirigia a la cambra de la seva filla. Era el mateix ritual de sempre, la mateixa salmòdia que havia establert des que havien esdevingut família. Però quan la Carla va obrir la porta per despertar la Valèria, va adonar-se que recordaria aquell matí la resta de la seva vida. «Valèria», va preguntar l'aire en una habitació buida contemplant el llit desfet. «Valèria, on ets?» Al cap de pocs minuts ja la buscaven per tota la casa, desesperats, sentint que el seu petit paradís, aquell racó del món, ferm i segur, començava a esmicolar-se per sempre. Primera part. 16 dies abans de la desaparició.
0: Sí, sí.
1: Au! El que...
0: Bueno, el tema aquest del compte enrere és aquesta part de dir, bueno, sé que al final hi haurà una desaparició, llavors el lector comença a fer la investigació ja, no? Comença a sospitar de tothom i com... Perquè els personatges comencen a investigar de forma conscient cap a la meitat del llibre, no? Llavors és un recurs que he hagut de buscar per dir, vale, com fem que hi hagi aquesta sensació de ai, cada pàgina que passo m'acosta al terrible final, no? I...
1: És un debut literari molt curiós perquè no només en crítica, però és que en vendes l'editorial ha hagut d'imprimir-ne ja més exemplars a correcuita, perquè només 5 setmanes s'han fet 3 edicions. Estàs molt sorprès, suposo, no?
0: Sí.
2: Jo crec que és normal aquest èxit, perquè jo n'he parlat només d'aquest llibre a la redacció, i ara aquí a la peixera, amb els tècnics i companys de feina, i només explicant de què va, i amb la passió que et queda al final de llegir-lo, és que no fa falta més propaganda, penso. Perquè
1: tu no t'imaginaves, això?
0: No, és que també...
1: Tu què vas fer amb el llibre quan el vas tenir? Te'n vas anar a trucar portes o com va això?
0: No. Mira, la cosa va ser que... o sigui, aquella primera novel·la que et dic va quedar com finalista d'un premi del Premi Ciutat de Tarragona.
1: Ah, el vas arribar a publicar el aquest premi, llibre.
0: Sí,
1: va,
0: sí,
1: d'acord.
0: I llavors, a través de Marc Serrats, que estaven treballant junts, em va ajudar a posar en contacte amb l'editorial.
1: Amb Penguin?
0: I l'editorial li vaig ensenyar aquesta primera i m'han dit, està bé, però està d'ansis. I llavors vaig escriure el segon i
1: va dir, sí.
0: Van dir aquest, sí, n'hem de fer més.
1: I com les editorials són llestes, sàvies i agafen pels nassos a la gent... Estàs treballant en la segona ja o no?
0: Sí, m'estan apretant de... Bueno, clar, la màquina està funcionant, vull dir que... Sí,
1: però ja la tens...
0: Estic pensant-la.
2: Serà continuació d'aquesta trama o és un univers diferent, amb personatges diferents?
1: Què vols dir, continuació? No em fotis un spoiler ara aquí a mi,
2: A veure, tot es pot estirar, no?
1: No, sí, esclar, sempre.
0: No, farem una altra de diferent, d'entrada, sí.
1: Farem una altra de diferent vol dir que ja estàs escrivint?
0: Sí, estic com... Bueno, això que us deia, fer l'esquema inicial, com fer el puzzle, de que tot quadri i tal.
1: Gaudeixes?
0: Sí, m'agrada molt, sí. Sí, tant de bo fos un sector que t'hi poguessis dedicar, també et diré.
1: Oh. Perquè,
0: bueno, tant de bo.
1: Sí. La segona, em diràs de què va o no?
0: Ui, és que encara no... Encara
1: però,
0: no
1: va, sí. Però la idea és moure't en aquest món dels girs de novel·la, de girs argumentals i d'això?
0: Sí, fer misteri. Novel·la negra o thriller o això sempre, sí. Bueno, de moment és el que m'agrada, sí.
1: Em pots recomanar algun llibre que t'hagi agradat molt d'aquest que t'hi fes?
0: Sí. Aviam, ara estic llegint l'enigma de l'habitació 622 d'en Dicker, que m'està agradant molt. I llavors també Mira, un llibre que sempre recomano, que m'agrada molt també, és el... com es diu? El de...
1: Sí, podem jugar al trivial, ens encanta jugar al trivial.
0: Mira, és un llibre d'humor que es diu Una confabulació d'imbècils, es diu.
1: Home!
0: Aquest m'encanta.
1: M'estàs parlant del John Kennedy Toole?
0: Sí, exacte.
1: Home, perdona, m'estàs parlant del meu gran llibre de capçalera.
0: És brutal.
1: El Natus Kotarili.
0: Sí, sí, sí.
1: Home,
0: sí.
1: Per l'amor de Déu, això estem parlant del gran llibre.
0: Sí, sí.
1: Aquest, jo vaig llegir en castellà per l'època que era La conjura de los necios.
0: Això, exacte, sí, sí.
1: I llavors aquest... però el tingut molts títols, perquè en català primer es deia La conxorxa dels enzes.
0: És veritat.
1: I ara i es veig que ha tornat a canviar el nom, també. Bueno, la història, sí, sí, més d'aquest llibre és bestial, perquè la mare... El fill es va suïcidar, l'autor.
0: Sí, sí, ha fet només un llibre i prou.
1: Aquest,
0: sí,
1: es va suïcidar, sí, sí, perquè a més ningú li volia publicar, la mare va portar el llibre per poder publicar, el va així i va guanyar...
0: Sí, sí, va haver d'anar com a darrere d'un professor de literatura. Tu, que és boníssim, el tio, tinc molta feina jo.
1: Correcte.
0: I al final li va publicar.
1: I va guanyar un premi d'aquests premis importants de literatura. Estem parlant d'un llibre molt recomanable, però em repeteixo, El joc del silenci també és molt recomanable, del Gil Prat sobre Roca. Gràcies per haver-nos acompanyat, que com vagi molt bé. I alguna sèrie em pot recomanar o no d'aquestes de... Perquè això sempre ho pregunto.
0: Sí, sí. Ah, ara estic mirant molt Girls. Que és
1: Girls.
0: La...
1: I bé?
0: M'està agradant molt, sí, sí. A més, la protagonista és impressionant, és la que ha escrit i crec que també ho ha dirigit, vull dir, ho ha fet tot ella, i és increïble aquesta sèrie.
1: Que, per cert, podria ser una sèrie, això, eh?
2: Totalment.
0: Home,
2: esperem que l'acabi.
0: Intentarem, vull dir, molaria, molaria.
1: Gràcies, Gil, enhorabona, de bo. Gràcies.
3: La repesca. A RAC1.
4: I cada dia, abans d'acabar el programa, posem música i ho fem amb un joc que hem batejat com Cançons Encadenades. Recordem com funciona, pels que encara no ho sapigueu. És una persona de la ràdio que tria una cançó que per algun motiu li agrada, l'aboca un bon moment, ens explica el per què i li recomana a una altra persona de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, el que rebi la dedicatòria és l'encarregat de recomanar la següent i així anar fent fins que a final d'estiu haurem repassat els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. I avui, nominat per l'Alba Segarra, tenim aquí a l'estudi a l'Eudald Martínez, redactor de Societat de RAC1. Eudald, què tal? Com estàs? Com va l'estiu?
5: Molt bé, de moment molt bé. Escolta, està molt bé. Sí, sí, sí. Això de fer una mica de vacances i estar ja...
4: Que bé, que bé. T'esperaves que et nominaria l'Alba Segarra?
5: Doncs no, m'ha sorprès una mica, perquè sap que seiem gairebé esquena per esquena, estem molt a prop ara a la redacció, però mira, no m'esperava i m'ha fet molta il·lusió, la veritat.
4: Quina cançó ens portes, tu?
5: Doncs mira, us porto una cançó que es diu Taro, de Al Jay, que és un grup d'elits del Regne Unit, i que, això, he triat aquesta.
4: Com la descobreixes, tu?
5: Doncs jo crec que és el típic que algun amic et diu, ostres, has d'escoltar aquest grup. No recordo qui, sincerament, però vaja, allò, alguna recomanació d'algun amic i que endinsam una mica amb la seva discografia, doncs aquesta cançó em va crear especialment l'atenció. És veritat que és una de les més escoltades del grup, però tampoc és la més coneguda.
4: Mm-hmm. A més, a tu t'agrada repassar i descobrir grups i tot això.
5: A més, és un grup que he vist uns quants cops en directe, vull dir que sí, sí.
4: Que guai. I què significa per tu aquesta cançó? T'aboca en algun moment concret?
5: Doncs mira, m'agrada especialment una mica per la història que explica, i és que Taro és, diguem-ne, la dona que hi havia al darrere també de Robert Capa. Perquè potser no tothom ho sap, però Robert Capa en realitat era un pseudònim d'André Friedman, l'home, però també de la dona, és a dir, de tota la parella. És a dir, ella també feia fotografies que signava com a Robert Capa. I potser això no se sap tant, no? Ha quedat més en l'imaginari que era només ell. Llavors, doncs, aquesta cançó es diu Taro, que és una mica això, no? El cognom de la parella de Robert Capa masculí, diguem, i explica una mica, doncs, la seva història d'amor i com van morir els dos també, doncs, treballant en el fotoperiodisme. I és una foto... és una cançó que, doncs, que m'agrada especialment per això.
4: I et recordes en algun moment particular escoltant-la o en algun moment que dius, ostres, em ve de gust escoltar Taro?
5: Doncs jo crec que és d'aquestes cançons que pot encaixar en molts moments, però, per exemple, anant amb el cotxe, no?, perquè és una cançó així com molt bucòlica i amb... Sí, sí, amb reminiscències una mica també així orientals, doncs està... Sí, sí, crec que potser això és una bona cançó pel cotxe, per exemple.
4: I un moment en què dius, ostres, no l'escoltaria mai.
5: Doncs jo crec que no té mals moments, potser et diria que en algun moment en què estiguem fent altres coses, perquè és el que et dic, una cançó que la lletra està bé, la música està bé, per tant, està bé que et deixis endur i que, per tant, almenys el primer cop l'escoltis, potser parant l'atenció a la lletra o fins i tot llegint-la, no?, en algun document, sí, sí, sí.
4: I per acabar, a qui de la ràdio dediques tu la teva cançó? Qui ens ha de visitar demà?
5: Doncs mira, la dedico al Toni Lladó, el nostre dissenyador gràfic, perquè crec que és una persona que també li encanta la música, crec que la pot valorar, potser els coneix, no ho sé, no he parlat amb ell, però crec que li pot agradar la recomanació.
4: Segur que sí. Doncs nosaltres marxem gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Taro de LJ.

0: RAC 1. Tots som... RAC 1.
1: Ei, què passa? Què feu?
2: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
3: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
4: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
1: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
3: Ja, però si agafem lloc.
2: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
1: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
4: I què hem de fer?
1: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
4: Ah, de conya.
3: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
1: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1. Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire, condicionat.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
6: RAC 1.
0: Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 22 de juliol, el dia que el Barça ha anunciat reforços importants, tant al bàsquet com al primer equip femení de futbol. En bàsquet, el club ha fet oficial el fitxatge del tècnic Alexander Sekulić, que ha signat per les dues properes temporades. Es confirma, doncs, la notícia que us va avançar a RAC1 ara fa 15 dies, aproximadament, i el bàsquet blaugrana ja té la plantilla gairebé tancada de cara a la nova temporada. I és que els despatxos han accelerat i de quina manera els últims dies, perquè en poc més d'una setmana han tancat la incorporació de 6 jugadors i la confirmació del tècnic. Cap al final del Tu diràs parlarem d'aquesta reestructuració blaugrana amb el Xavi Ballesteros, i l'altre nom del dia, també en clau Barça, és el de René Van Asten, primer fitxatge del primer equip femení del futbol per la temporada 2026-2027, central neerlandesa de 19 anys, de fet internacional en Països Baixos, que arriba procedent de l'Ajax per reforçar la defensa.
2: Bon dia, Aquiles. Estic molt feliç de ser aquí. Tinc moltes ganes de començar, sentir el vostre suport i lluitar plegats per tot. Fins que la massa.
1: Ja veieu, a l'estil Anthony Gordon. Van Asten també ha dit les primeres paraules en català el dia de la seva presentació. Veurem què passa demà amb Adeyemi, perquè sí, ara sembla que ja tenim data definitiva per la presentació del davanter alemany. De fet, el Barça hauria hagut d'anunciar avui el fitxatge, però ha preferit esperar a tenir-ho tot enllestit perquè no es torni a repetir un cas com el de precisament Anthony Gordon. Recordem que la presentació es va haver d'endarrerir unes hores perquè faltaven els últims documents, i aquesta vegada el club ha preferit curar-se en salut. D'altra banda, la FIFA ha anunciat avui l'11 ideal del Mundial, lògicament sense Cubarsí, perquè ja no era entre els aspirants, i també sense Lamin Yamal, que no és entre els més votats. Un 11 en què hi ha tres jugadors de la selecció espanyola, són Pedro Porro, Cucurella i Rodri. Destaca la porteria amb Bosinha, el porter de Cap Verd, i amb gran diferència la gran irrupció d'aquest Mundial, i la davantera també destaca amb Messi, Haaland i Mbappé, no cal dir un trident atacant de luxe, el que surt resultant d'aquest 11 ideal del Mundial que ha acabat ara fa pocs dies. El comentarem en temps de tertúlia avui amb l'Anaïs Martí i el Marc Marvà, amb qui també comentarem l'actualització del valor de mercat dels jugadors que avui ha publicat Transfer Market. Destaca, per exemple, que per primera vegada hi ha dos jugadors que superen els 200 milions d'euros. Són Lamine Yamal i Erling Haaland. Tots dos costen 220 milions. A banda de Lamine, hi ha un altre blaugrana entre els 10 jugadors més valorats, és Pedri, amb 150 milions, i crida especialment l'atenció al cas de Julián Álvarez. Ja sabeu, la prioritat del Barça en aquest mercat d'estiu, que Transfer Market valora en 120 milions d'euros. N'ha pujat, per tant, 20 durant el Mundial. Recordem el que hem anat explicant aquests últims dies a RAC1. El Barça, quan faci la segona oferta que té en ment de fer per assegurar-se el fitxatge de Julián, ja tenia pensat presentar-la al voltant d'aquests 120-130 milions d'euros. Per tant, segons Transfer Market, estaria doncs, en valor de mercat. Més coses. El Girona ha acabat fa pocs minuts de jugar el seu test de pretemporada. Anem cap a Olot i saludem el Pau Bombardó. Pau, com estàs? Bona nit.
3: Què tal, Rocamora? Bona nit.
1: I hem viscut la primera victòria del Girona aquesta pretemporada, oi?
3: Sí. Ha deixat millors sensacions que en el primer partit, el Girona. De fet, Minsu, podem dir que ha estat el jugador més destacat perquè ha fet un doplet a la primera meitat. El 0-3 pel Girona l'ha fet Sarasa a la sortida d'un córner. Per tant, els jugadors joves que ja comencen a trucar a la porta d'aquest primer equip de Quique Álvarez. I finalment, en una acció aïllada que acaba d'empanar, el Marc Mas ha fet per l'Olot l'1-3 definitiu. Per tant, 1-3 en aquest segon test de pretemporada pel Girona. Un Girona que ha fet canvis respecte a l'11 del partit anterior i amb una baixa obligada a la porteria, la de Gazzaniga, que ha caigut de la convocatòria per molèsties al maluc. Per tant, Gazzaniga, que serà dubte també pel proper partit d'aquest dissabte contra l'Alavés.
1: Va, doncs aquí una estona ho ampliem i també sentim protagonistes. Gràcies, Pau. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I encara en futbol, un parell de qüestions més a comentar. D'una banda, l'Inter Miami ha fet oficial el fitxatge de Casemiro. El migcampista brasiler arriba lliure del Manchester United i serà company de Leo Messi a la MLS. I de l'altra, el president de la Federació Italiana de Futbol ha admès que sí, que ha iniciat converses amb Pep Guardiola perquè sigui el nou seleccionador italià. Tot això en futbol i en plana poliesportiva, més enllà del bàsquet, també parlarem de ciclisme. Calma tensa, el Tour de França abans de la recta final de la prova. Avui, victòria de Philipsen a l'esprint, després d'una escala multitudinària que, tot i això, no afecta a la general, perquè Tadej Pogacar manté el mallot groc amb aquells 4 minuts i mig d'avantatge respecte a Evenepoel abans de les 3 etapes de muntanya que acabaran de decidir el podi. Tot això conforma el menú del Tu diràs d'avui, que ara comencem. Primer de tot, però, una petita pausa i obrim ja tertúlia amb l'Anaïs Martí i el Marc Marvà.
4: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. RAC1.
6: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
7: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
6: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
7: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
6: Hi ha gent i el Pere Mas.
8: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
7: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi divindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
8: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
5: RAC 1. Tots som un milió. Amb Xavi Rocamora.

0: són 12:30 de la nit. Obrim ja tertúlia, de moment amb el Marc Barbà. Com estàs, Marc?
1: Bona nit. Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Acabat el Mundial, ja.
1: Sí.
0: Ja està.
1: La veritat que ahir vaig veure un tuit a les 11 de la nit que posava... Ara... un Nova Zelanda...
0: És igual, sí. El que sigui,
1: no? Kazajistán, no vindria
0: la música. Sí. Ets d'aquests, doncs,
1: I vaig pensar, mira, no et dic que no.
0: Tens
1: no
0: una certa nostàlgia, doncs.
1: Sí, una mica sí. Una mica sí. O sigui, després també alhora la reflexió una mica més en fred, perquè durant la voràgine tots els partits t'ho passaves bé, que crec que Espanya ha sigut l'única que futbolísticament ens ha portat coses, no? Si fas com un anàlisi futbolístic i dius, ostres, què s'ha portat de nou en aquest Mundial? Doncs li pots treure poc suc, jo crec. I a més, un suc de vegades ja els futbols estan identificats amb els països, no? I crec que poques seleccions han sigut fidels a com identificaries el futbol de cada país, no? El futbol de Brasil ha estat molt lluny del futbol del que sentim que a Brasil s'ha sentit identificat. I els pocs que jo penso crec que ha sigut Espanya, sobretot, Argentina també, per aquesta competitivitat eterna que sempre ha tingut, però ostres, has trobat a faltar potser més d'Anglaterra en els moments importants, com a mínim aquesta identificació d'un futbol d'atac, un futbol divertit, de centrades, del que és Anglaterra, del que fins i tot diria França en algun moment, i així doncs podem anar amb Brasil i podem anar amb moltes altres, no? Així una mica més reflexió en fred.
0: Sí.
1: Crec que al final Espanya és qui més ha portat futbolísticament en aquest Mundial.
0: No, però és bona aquesta reflexió perquè justament avui el president de la Federació Italiana de Futbol ha admès contactes perquè Guardiola acabi sent el seleccionador. És a dir, no se m'acut una idea més allunyada d'Itàlia que Pep Guardiola, en qual idea de futbol. Però clar, entenc que Guardiola, si finalment acaba acceptant aquest càrrec, haurà de fer-se la seva i haurà d'aconseguir que una idea de futbol que està en l'ADN de la selecció italiana des de fa segles, et diria, o des de fa molts anys, però moltes dècades, mig canviar-la per adaptar-se-la a ell, no?, una mica.
1: Sí, i com adaptaria a certs futbolistes? Vull dir, tu ara veus la Sèrie A i hi ha 11, 12 equips que juguen amb línia de defensa.
0: Clar.
1: Vull dir, 3 defenses centrals. I per tant, els jugadors... Sí que és veritat que a la Sèrie A tampoc hi ha molts italians, eh? Vull dir que potser
0: no, anar a buscar-los
1: els hauria d'anar a buscar fora.
0: Europa.
1: Però hi ha molts jugadors reconeguts encara amb una manera de jugar. Seria una mica una volta nova de guió de Guardiola, no?
0: Un nou repte.
1: Sí.
0: No deixa de ser un nou...
1: Ja ho va fer a la Premier i ara fer-ho amb la selecció italiana. Alhora que també casaria molt bé aquest joc tan ofensiu o tan de pilota de Guardiola amb la competitivitat defensiva que sempre ha tingut Itàlia. Vull dir, home, seria... El que parlàvem justament ara de portar noves coses i nous matisos a Mundials, nous matisos futbolístics amb Guardiola, crec que no en tindria en dubte que sí que n'hi hauria.
0: Doncs és un tema que després tractarem, lògicament, perquè són, insisteixo, són declaracions d'avui mateix del president de la Federació Italiana de Futbol que tractarem d'aquí una estona, però ara que deia el Marbà, això d'identificar el futbol amb cada selecció, o el que ha fet històricament, doncs venia tom d'explicar-ho ara i de, si més no, comentar breument aquesta història. Començarem però parlant del Barça. Adeyemi és aquest jugador que fa una setmana que està per Barcelona, vull dir, i més enllà d'anar de compres i de, suposo, de fet en tenim constància, d'entrenar de tant en tant, no ha pogut encara ni ser presentat, ni tan sols, lògicament, començar a entrenar amb normalitat amb la resta dels seus companys. Teòricament, i creurem els dits, demà ha de ser el dia perquè Adeyemi, ara sí, es presenti davant dels mitjans de comunicació i puguem dir ja oficialment que és el segon reforç del Barça per la nova temporada. Abans d'abordar el tema amb l'Àlex Pintanel, però deixa'm saludar l'Anaïs Martí. Anaïs, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: Bé. A veure, un altre cop, Anaïs, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, bona nit.
0: Ara sona molt millor que abans.
2: Jo feliç, que s'hagi acabat el Mundial.
0: Ja ho sabem, ja ho sabem.
1: Ja m'ho imagino.
0: Ja sabem que ha tornat tothom del Mundial.
2: Ha tornat
0: jugadors, han tornat tots del Mundial, que és el que esperàvem al final.
2: Correcte, després de 46 dies era el que esperàvem.
0: Per tant, tu no estàs entre les nostàlgiques del Mundial com està el Marbà, no? Que ara trobaria falta algun partidet.
2: No.
0: Que m'imaginava. Va, deixa'm saludar l'Àlex Pintanel. Àlex, com estàs? Bona nit.
3: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Demà sí, no? Demà dia de Adeyemi, ja.
3: Demà sí. M'he hagut d'esperar. Intercanvi de documents, aquesta paperassa, aquesta burocràcia que ha fet la Guitza al Barça, però demà s'anunciarà i es presentarà a Karim Adeyemi. Des del club no volen que repeteixi un cas Gordon o Cancelo, i per això, abans de convocar els mitjans per la roda de premsa de presentació, primer s'anunciarà el fitxatge. Cal recordar, especialment en el cas de Gordon, segur que l'Anaïs se'n recorda, que el club ha convocat primer els mitjans a un quart de 10 del matí per la presentació de l'anglès al migdia, però per un endarreriment en l'enviament de documents no va poder anunciar el fitxatge de Gordon fins a un quart de 10 de la nit, i la roda de premsa va ser poc després. Per tant, per no repetir allò, primer demà al matí a primera hora anunci, i han acabat convocatòria per la presentació, i Flick, per tant, podrà comptar amb l'extrem alemany per l'estatge d'Anglaterra que comença el proper dilluns.
0: Demà sí, demà ja està.
2: Sí, no? home, esperem que sí, tenint en compte que porta des del dimecres passat
0: a Barcelona,
2: i va passar la revisió mèdica. El pobre home està entrenant com pot, i home, sí, confio en que sí. I em sembla bé, al final, aquesta mesura que ha pres el Barça de ser prudents a l'hora d'anunciar els fitxatges i presentacions, perquè el cas Gordon i el cas Cancelo...
0: A part, pràcticament consecutius, perquè no haver-hi gaires més reforços entremig.
2: No, llavors està bé ser optimistes i anar doncs explicant les coses que passen, però ser molt curosos a l'hora de convocar la gent, perquè si no, clar, és que... 9 hores, 5
0: no cal,
2: hores...
0: No cal.
2: No vuelva usted mañana, no?
0: Sí,
2: no.
0: I amb aquestes calors, a més a més, segons com...
2: Doncs escolta, si ben fet, estar... demà ja estem tots previnguts, ja sabem que demà passaran coses, quan ho anunciïn, doncs anirem cap al Camp Nou.
0: Ja està. I serà el segon reforç, insisteixo, oficial, tot i que no, ja no li ve de nou a ningú, que dèiem i serà jugador del Barça, bàsicament, perquè ara en parlava amb Àlex, clar, aquest home s'està entrenant, d'alguna manera o altra, no?
3: Sí, està fent coses. Ell no pot entrenar-se amb el grup fins que no sigui a tots els efectes jugador del Barça, i per tant m'explicaven avui que en cap moment ha coincidit, per exemple, la gespa amb els seus nous companys, però sí que ens consta que no ha estat aturat al llarg d'aquesta setmana, com dèiem abans amb l'Anaïs, fa tot just una setmana que aterrava a Barcelona. Ha fet coses al marge, ens consta que ha fet coses de gimnàs, i de fet avui, per exemple, hi havia doble sessió preparatòria, matí i tarda, i hem vist a Karim Adeyemi tant per com per la tarda a la ciutat esportiva. En aquest sentit, i parlant d'aquesta doble sessió preparatòria, cal afegir que Valde i Araujo continuen treballant al marge, fent treball específic adaptat a les necessitats de cada un fet que es convertirà en habitual amb l'arribada de Benjamin Kugel, i mentrestant estem a l'espera també de que aquesta setmana, en principi hauria de ser entre demà i divendres, s'incorpori Frenkie de Jong, i sigui el moment en el que li comuniqui al club si finalment passa o no pel quiròfan, després de les proves que ja vam explicar la setmana passada, que van confirmar que no té trencats els lligaments creuats, però en qualsevol cas és una lesió greu que el tindrà uns quants mesos fora de combat.
0: Molts dies, oi? Ha durat la decisió, perquè ja parlàvem el dijous passat, justament, parlàvem sí. que esperàvem per divendres que pogués decidir amb els metges, i lògicament amb De Jong, quin tractament seguir, i això ho acabarà decidint potser divendres mateix, és a dir, una setmana després.
3: No està sent una decisió fàcil, ens consta, i per tant, bé, veurem que acaba decidint. És cert que també tenia la zona bastant inflamada, no sé fins a quin punt potser deixa passar uns dies per veure com evolucionava, i a partir d'aquí doncs deixar passar un temps prudencial abans de prendre aquesta decisió. Els futbolistes, això, el Marroc sabrà molt millor, normalment sempre apuren al màxim, no? Allarguen al màxim la decisió aquesta de si apostar o no per un tractament conservador. Evidentment ja sabem tot el que es passa per un quiròfan, i per tant tot el que pugui ser evitar aquesta opció, doncs entenc que els futbolistes doncs ho intenten, no?
1: Sí, jo crec, sobretot per l'edat, també. Jo crec que el factor aquest de ser més conservador o menys té a veure amb l'edat. O sigui, amb Marc Bernal, amb Gavi, es va dubtar... Amb Gavi, amb la segona, potser hi van haver-hi més dubtes, no? Però hi ha un moment en què no dubtes, perquè dius, tinc 18, 19, 20 anys, vull ja entrar a quiròfan i tinc tot el temps, entre cometes, del món per recuperar-me. Mm. En canvi, quan... com més gran ets, jo et diria a partir dels 28, 29, la recuperació, ja no hi ha dubtes, però sí que potser no tornes al 100% segur. Hem vist casos com el de Ter Stegen, per exemple, no? O casos de problemes, no en què l'operació vagi bé o malament, sinó en què el teu cos ja està en un altre moment, i aleshores per això entenc que deu haver-hi aquesta precaució. Sí, o sigui, els creuats, quan jo que m'he trencat els creuats, quan tu entres en la... amb el metge i et fa la no és radiografia, però ara no em surt. La ressonància, perdó. Quan et fa la resso i te l'ensenya i no hi ha creuat, és molt clar. Aleshores, sí que és veritat que en el moment en què queda una mica de creuat, o sigui que el creuat no està totalment partit, ara s'han fet, jo recordo un jugador de l'Espanyol B fa un any i mig, que va fer un tractament que es diu conservador, que és a través de factors de creixement, i s'està evolucionant moltíssim amb això. Aleshores, depèn de si el creuat no deu estar 100% trencat, perquè a partir d'aquí es pugui confiar, però hi ha un factor de risc també en això. Risc en que, si no és una operació, els metges hi confien, però són tècniques bastant innovadores. Vull dir,
2: amb Ansu Fati no es va fer això, Marc. Sí, a mi em sona que és en una de les... que va ser... és que clar, va passar quatre cops,
3: sí, va ser la darrera,
2: sí, i ja va decidir doncs fer aquest tractament que comentava el Marc d'injectar-te cèl·lules, no? Perquè arriba un punt que dius, és que jo no puc estar entrenant al quiròfan cada any, sí. No? has de provar altres coses.
1: O sigui, crec que ens ho és amb el menisc, no? El record que tinc, i ara s'està duent a terme des de fa, diria, un any i mig, i el doctor Ramon Cugat ha presentat fins i tot aquests estudis als Estats Units, s'està duent a terme amb el lligament creuat, que és una cosa molt innovadora, però també és bastant nova, i aleshores hi ha un jugador de l'Espanyol B que li va passar fa un any i mig, ho recordo perfectament, ja ha tornat a jugar, és que ara buscaré el nom i donarem bé el nom, no? I sent pertinent, i entenc que De Jong deu estar en aquesta tessitura, perquè anteriorment sempre superaven, però si no està del tot trencat, tant de bo, perquè redueix sobretot el risc en la recuperació que no hi hagi problemes.
0: L'altra història, al marge del que sigui el tractament, la recuperació, de com li vagi De Jong amb aquesta lesió al genoll, etcètera, però l'altra història és purament de què fa el Barça, és a dir, el Barça això li canvia o li trastoca mitjanament els plans de cara a la temporada que ve, evidentment.
2: Sí, sí, i dependrà també de les decisions que es prenguin, perquè en el cas que hi hagi una baixa de llarga durada, ja sabem els últims precedents que hi ha hagut, no? I és que el Barça pot anar al mercat i buscar un substitut i inscriure la seva fitxa en el lloc de la de Frenkie de Jong. I en aquest cas, a més, com que se suposa que ja hi ha el fair play assolit, pràcticament seria tota la fitxa al complet. Però bé, al final el cas de Jong, ostres, crec que està generant força controvèrsia, perquè ho notes, no?, en l'ambient, que hi ha gent que està com una mica enfadada amb com ho ha gestionat tot, perquè al final el curs passat no va jugar els dos últims partits, ja també pensant en el Mundial, que és lògic, jo ho entenc perfectament. Sí, tu tens la Lliga ja guanyada, mira què li va passar al pobre Fermín, que no haurem pensat aquests dies en Fermín. Tens un Mundial per endavant, has guanyat ja la Lliga i el que podies amb el Barça, lògicament prefereixes doncs poder donar-ho tot amb la teva selecció, amb el Mundial, que és el principal campionat que li interessen als jugadors. Normal, també. Uh-huh. Al final és un Mundial que juga cada quatre anys i representes el teu país, i això doncs ens agradarà més o menys, però és la realitat. Però clar, arribes, et miren el genoll, tu has de pensar, que jo entenc que tu hagis de pensar, per tot el que acaba de comentar el Marc, perquè no deixa de ser un quiròfan, i entenc perfectament que abans de decidir entrar en un quiròfan vulguis cremar tota la resta de cartutxos que et queden, perquè un quiròfan és un quiròfan i són 4 mesos de baixa, sí o sí. I entenc que el Barça doncs té pressa per conèixer els seus plans, perquè tu tens una temporada que comença el 23 a ells i has de saber si comptes amb un dels jugadors més importants de la plantilla. Llavors, clar, tu et corre pressa per planificar, per triar, perquè tens a Marc Casado allà també que està pendent de si entres, si surts, si què és el que passa. Vull dir que al final tothom té certa pressa.
0: Sí, sí, no? I cadascú té doncs les seves prioritats. En aquest cas, el jugador és la de suposo, curar-se del tot i que estigui perfectament bé, però no sé els passos per arribar a l'estar recuperat al 100%, no sé quins són ni quins han de ser, perquè també aquí entren el que uns diuen i el que et diuen els altres, perquè també és cert que aquí no hi ha una veritat absoluta, sinó que uns et diran, no, no, per l'edat que tens, que ara ho deia el Marc, per l'edat que tens i per tot plegat, doncs potser sí que se't tira més per un tractament conservador. I altres et diran, és que si no, no faràs net, per tant, o quiròfan, o potser tornen a estar així d'aquí a veure saber quants mesos, no?
1: Sí, i després hi ha una altra part que és la interpretació o el sentiment que pugui tenir el cos tècnic o la direcció esportiva respecte a aquesta lesió. Recordem que quan Rafinha es trenca en l'aturada a març, sí, en Brasil, allà dins de la direcció esportiva i del staff tècnic no senta gens bé. I ja és un fet que Rafinha, és a dir, d'alguna manera té marcat amb estrella sobre seu per part dels tècnics, la mirada dels tècnics i de la direcció esportiva ja és que potser allà va fer coses que no estaven bé.
2: Més que una cosa és que estem parlant d'un amistós en ple mes de
1: març,
2: quan a tu tenen tots els títols per jugar-te amb el teu club i que et necessiten perquè ets una peça estructural, eh? Uh-huh. No estem parlant d'un Mundial, ni d'una Eurocopa, ni de cap... Estem parlant d'un amistós que et creues tot l'Atlàntic per poder jugar un amistós amb la teva selecció.
0: Sí, sí, però estem parlant
2: de Rafinha, també. Hi ha un ordre de prioritats aquí que
3: en el cas de Jong... Anaïs, el Barça descarrega de culpes al futbolista. És a dir, en el cas de De Jong, ja, el Barça considera que la Federació Holandesa de Futbol coneixia aquests problemes físics del futbolista. De fet, els dos últims partits, ja ho vam explicar aquí al Tuiràs, ell juga infiltrat i el club hi ha més malestar per... entenen haver forçat el futbolista, que això també és veritat, que si Frenkie diu que no, però també entenc les ganes i el que significa per un futbolista jugar al Mundial, però el club estan més cabrejats o carreguen més de culpa a Koeman i a la Federació Holandesa de Futbol que no tant a Frenkie de Jong. És a dir, en aquest sentit, és un cas diferent al de Rafinha.
1: Sí, sí, jo per això exposava en el sentit de a veure, pel que explica l'Àlex, no, però també a veure com De Jong tot això ha d'explicar aquest procés que se somet o que no se somet. Per cert, el jugador del filial de l'Espanyol es diu Joan Puig, que és aquest jugador que gener del 2024, o sigui, ja fa
0: dos anys i mig,
1: va fer aquest tractament conservador i va poder, doncs, recuperar-se sense haver-se d'operar, i és un dels primers, crec que és un dels primers aquí a Espanya segur, a través del doctor Ramon Cugat.
0: Doncs veurem, insisteixo, com ha acabat el plegat i si hi ha algun moviment extra, és a dir, extra vull dir que no tenia previst fer el club i que ara haurà de fer, tenint en compte aquesta lesió de De Jong, que ja podem considerar-la lesió de llarga durada, perquè per molt que siguin 3 mesos i mig, o siguin, que tant de bo, perquè tot apunta que a partir dels 4, però si fossin menys i fossin 3 i mig, continua sent lesió de llarga durada, a veure com torna, a veure com es recupera, a veure com pot tornar a jugar. En definitiva, són alguns dels noms del dia, i demà el gran dia serà de Diemi. Deixa'm preguntar-te, Marc, encara no t'havia pogut preguntar per ell, què et sembla?
1: Sí, a mi és un jugador que m'encaixa molt amb no? dins dels fitxatges que aquesta temporada està fent Hansi Flick. Crec que les definicions de moment tant de Gordon com de Dejemi és polivalència, i aquesta polivalència de Dejemi la respon perfectament. I després també, a vegades, jo quan fèiem els 11 aquí, jugàvem a fer els 11 els divendres, quan triàvem el mitja punta, jo sempre deia, tinc la sensació que a vegades Flick tria més per al que defensa aquest mitja punta que per al que et donen atac, i per això moltes vegades era més Fermín que Olmo, no?, per exemple. I amb aquests fitxatges tinc aquesta sensació a vegades de dir, Flick s'assegura que la pressió amb Adeyemi i amb Gordon serà una pressió alta, que serà una pressió intensa, que et donarà...
0: I continuada en 90 minuts,
1: exacte, continuada,
0: no?
1: Sí. Llavors, que són capaços de repetir esforços, i llavors, en aquest sentit, m'encaixen perfectament. Gordon, crec que en pilota, també l'hem vist en el Mundial. Per mi, Adeyemi sense pilota té un talent descomunal, millor que Gordon, però li falta regularitat. Mm-hmm. Una mica a vegades com Nico Williams, quan parlàvem, deia, ostres, si Nico Williams... Quan dèiem Nico Williams o Dani Olmo, no? Jo recordo, ostres, si Nico Williams fos capaç de fer el que fa cada 7 dies o cada 3, No seria un extrem més, estaria entre el top 10 del món. Doncs Adeyemi tinc aquesta sensació, si Flick doncs el coneix i mentalment és capaç de tenir-lo concentrat, doncs els números que ha fet Rashford aquest any te'ls pot donar Adeyemi, i Adeyemi amb capacitat de creixement, no? Vull dir, a mi és un jugador que m'encaixa molt en aquest perfil de polivalència, sobretot que veig que Hansi Flick tira molt més per aquí.
0: Va, doncs tant de bo, vull dir, demà sigui el dia que puguem escoltar ja Adeyemi, que podem ja presentar aquest jugador, aquest segon reforç del Barça de cara a la propera temporada. Àlex, n'estarem pendents, no? De l'hora, sí, i ho explicarem.
3: En principi la idea és això, primera hora del matí anunci oficial i cap al migdia. Després, per cert, de l'acte de renovació de Graham Hansen, que serà a primera hora del matí, doncs sí. Després hi tocarà, perquè a més en principi el mateix joc, a l'oficina comercial, li tocaria el torn a Karim Adeyemi, amb ganes de sentir el segon reforç del Barça 26-27.
0: No, són dies d'anuncis a l'engròs, és a dir, avui han tocat dos anuncis, demà a renovació, més fitxatge, vull dir, això és un festival aquests dies, les oficines del Camp Nou. Doncs, Àlex, vés a descansar, que demà serà un dia llarg, em sembla, i llavors explicar-ho sí, el tu diràs, no?
3: Demà l'escoltem al migdia i al vespre escoltem a l'Adeyemi, esperem escoltar-lo.
0: Sí, deixem sí, demà. No fotem ja.
1: Demà sigues optimista, Àlex.
0: Ja està bé, sí, confiem. Va, Àlex Pintanel, moltíssimes gràcies, abraçada forta.
3: Adéu, bona nit.
0: Que vagi molt bé. Va, que són les 11, el que farem ara és parlar... És que avui hem tingut dues, com t'ho diria ara, han anunciat dues coses. D'una banda, l'11 del Mundial, l'11 ideal del Mundial.
1: Ideal per qui?
0: Bona pregunta. Perquè per mi no.
1: Perfecte, per aquí, per algú de la taula...
0: Però a l'altra banda, i aquesta és interessant, per moltes coses, s'han publicat els nous valors de mercat de Transfer Market. És a dir, sabem quan ha pujat certs jugadors, algun que lògicament també ha baixat, i hi ha noms que, com bé saps, Anaïs, estàvem una mica pendents, a veure què diria Transfer Market.
2: No estava esperant de Julián López.
0: Per exemple. Va, parlem de la FIFA i de Mercato.

0: Albert Ferran, bona nit.
1: Bona nit.
0: De seguida parlem d'aquest 11 i de tot plegat, però abans vull sentir Ayala, que avui ha parlat sobre doncs, els aldarulls que va haver-hi al final del partit entre Espanya i l'Argentina, i ella, a més, dic que el vull escoltar perquè va ser un dels protagonistes, dels malaurats protagonistes sí. d'aquests incidents, oi?
1: Sí, l'assistent de Lionel Scaloni, que avui ha parlat a Radio Mitre, diríem que ja dic que no ho hauria d'haver fet, però l'escoltareu, ha rebaixat el nivell d'agressivitat de l'acció. Ell diu que no n'hi ha per tant.
2: Para mí hay que cortarse las cosas y como que quedaron ahí. Y yo por eso digo que me hago cargo de porque fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más. Pero bueno, fue una reacción a un dicho, pero ya está, por eso. Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediré las disculpas en persona, no tengo la posibilidad.
1: M'he tornat a mirar l'acció perquè dic, a veure, refresquem una mica, no? Que potser sí que hi ha una empenta i no és una agressió. I home, deixa anar el braç i sembla més un cop a la zona del coll, un cop de puny, que no pas una empenta.
0: Potser és un mateix Spencer.
1: No, però potser un empujón en argentí potser no té el mateix significat.
0: No en argentí, en ayalí. És a dir, que potser la intensitat d'Ayala no és la teva, tampoc. I el que ell es pensa que és una empenta, per tu pot ser, doncs, sí. no sé, un cop amb un martell directament.
1: Clar, és un cop que Daniel Mono cau a terra.
0: No.
1: Bé, no es fa molt mal, però clar, acaba sent un cop.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que no és una empenta. Insisteix que ell només va entrar al camp amb l'objectiu de separar jugadors.
0: Bé.
2: Evidentemente que yo me hago cargo de lo que he hecho. Simplemente mi intención fue ir, separar y nada más con las punzaciones a mil. Pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante como para... no debo hacer, por más que yo pueda recibir lo que tenga, lo que haya recibido, mi comportamiento tiene que ser otro. Y bueno, han quedado y yo, bueno, en este caso, si es Olmo, si es el que sea, porque estaba Eric García también estaba ahí, simplemente, y se lo dije a Eric, que yo entré simplemente a separar y a felicitar nada más.
0: Ah, pues no ho ha aconseguit, no passa res. Tu...
3: No demanes una altra felicitació, eh?
0: No, millor que no entri
1: a l'aniversari, no l'esperem.
0: No, millor que no vingui, vull dir, em dono per felicitat i ja està. I no hace falta que entres.
3: Per sempre, a part.
0: Roberto, ja està.
1: Per cert, deixa'm dir que hi ha hagut una altra polèmica aquesta tarda amb l'Argentina perquè alguns mitjans havien publicat una suposada investigació de l'FBI al president de l'AFA, Claudio Tapia, i altres dirigents per uns contractes comercials de l'Associació de Futbol Argentí. Expliquen aquests mitjans que al vol de tornar des de Nova York la policia s'hauria quedat amb els mòbils i altres dispositius electrònics dels dirigents argentins i que alguns els haurien citat a declarar. Però l'AFA fa res, menys de dues horetes ha fet un comunicat i que no és mentida, que no els van prendre els mòbils ni tablets ni res d'això i que per tant la informació no hauria d'anar més enllà, però haurem d'estar pendents perquè
0: sí, tant.
1: És que és de merder rere merder.
0: I això no és nou perquè durant el Mundial també hi havia hagut investigacions de l'FBI a l'AFA i de fet abans del Mundial això, vull dir que això ve de lluny, en tot cas deu ser un episodi nou
1: correcte.
0: De tota aquesta investigació
1: avui,
0: que t'ha oberta.
1: Doncs amb aquest comunicat doncs l'AFA ha volgut dir, bueno, almenys explicar que no, que ells no tenen constància i que no va haver-hi aquest control policial i que es van requisar mòbils ni altres dispositius electrònics, per tant veurem si té més recorregut o queda aquí la informació.
4: No, i amb això, el run-run aquest de Chiqui Tapia jo crec que és important amb Messi. O sigui, Messi sí. i Chiqui Tapia, jo crec que després del seu germà, quasi és amb qui més té relació. Messi té una relació molt bona. Llavors, la continuïtat de Chiqui Tapia o no com a president de l'AFA, jo crec que té a veure amb la continuïtat o no de Leo Messi en la selecció argentina a curt termini, o jo què sé, jo un dia em vaig jugar aquí que potser el veiem en un altre Mundial.
0: No,
4: ara,
0: però, tu,
4: però sense Chiqui Tapia no veig possible això.
1: De moment no ha dit res, Messi.
0: No ha dit res.
1: Cap a casa...
0: Vaja, no.
3: És que no ha passat ni per Buenos Aires. O sigui,
1: bé, de fet,
3: ell va decidir... Clar,
1: si Messi jugués un Mundial més, seria l'únic de tota la història que n'hauria jugat 7.
0: Sí.
1: Vull dir que
0: sí,
1: podria anar convocat, sortir 5 minuts al Camp Nou, rebre l'ovació i...
0: Al Camp Nou, mira, no, més clar.
1: És que... però... jugant contra Pep Guardiola al Camp Nou.
0: Imagina't.
1: Oh, Itàlia,
0: mira, què et sembla, això? Què et sembla? Una Argentina i Itàlia ja va buscant.
4: Anaïs, no hem acabat un Mundial i ja t'estàs posant un altre.
3: Però aquest escenari m'agrada molt.
4: Sí, aquest t'agrada.
0: És a casa. I és a casa.
3: És a casa, amic.
0: Amb tot el que això suposa i el que representa, efectivament. Doncs, va, deixem el tema Ayala i tota la història de les picabaralles finals de l'Argentina a Espanya, i anem a una altra picabaralla, que és la que té la FIFA amb el futbol, amb l'11 ideal de la FIFA que ha plantejat, primer amb les nominacions, diguem-ho així, amb els jugadors que va posar perquè la gent els votés, i clar, la gent ha votat, i ha sortit un 11, que quin és, Albert Ferran, a veure?
1: Doncs, mira, la sorpresa és a la porteria, Bosinha, amb més del 40% dels vots, el porter de Cap Verd, que de fet no va encaixar cap gol contra la selecció espanyola, i els partits que ha jugat Cap Verd ha hagut d'actuar, vaja, ha estat el millor de la seva selecció, per tant, a mi tampoc em sembla una sorpresa majúscula, i jo crec que ha fet millor Mundial que, per exemple, Unai Simón, que no ha fet cap aturada a mèrit. Porteria Bosinha, defensa de 4, és un 4-3-3, que ahir especulàvem quin podria ser el
0: hi havia
1: dibuix.
0: Tres opcions,
1: sí,
0: oi?
1: Al final és un 4-3-3, els 4 al darrere són Pedro Porro, Lisandro, Upamecano i Cucurella, és a dir, els laterals de la selecció espanyola, al mig del camp Rodri, Olisee i Bellingham, i al davant Messi, Haaland i Mbappé, és a dir, cap jugador del Barça, Lamine no és en aquest 11, i tres jugadors de la selecció espanyola, Porro, Cucurella i Rodri.
0: Primera lectura és que dels 15 blaugranes que tenia el Barça al Mundial, cap d'ells a l'11. I l'altra és les podeu fer vosaltres. Què us sembla aquest 11, Anaïs?
3: Surrealista. Surrealista perquè al final que Pau Cubarsí ja no sigui votable, que no sigui candidat, ja t'explota el cap, perquè és el millor defensa del Mundial amb molta diferència pel que ha fet, pel com ho ha fet i per l'edat que té. A partir d'aquí, home, entenc que hi ha reconeixements, Bosinha, crec que més enllà del que ha comentat l'Albert, hi ha un reconeixement, no?, cap a aquest porter que en fi, que s'ha tornat un autèntic ídol de masses i pel que representa pel seu país. Però clar, és que a mi em falta molta gent aquí. A mi em falta Dani Olmo, que crec que ha fet un Mundial estratosfèric. Em falta, òbviament, Pau Cubarsí. Em falta Oyarzabal, que ha marcat 5 gols. Lamine ho puc entendre, perquè si et mires el tema de les estadístiques, que entenc que, o no, s'hauran basat una part en fer aquest 11, doncs portes un gol, ho puc entendre, si és que aquesta és la...
0: El barem, sí,
3: el
0: sí.
3: El barem, però clar, és que no em queda clar quin és el barem, tampoc, no?
0: És que aquí...
3: Amb aquest 11 entenc Messi, entenc Mbappé, entenc que... Sí, d'acord,
0: clar, però... el barem de l'11 són les votacions. Sí. El que passa que on sí que posen el sedàs, o on passen el sedàs, és amb les nominacions dels jugadors. I aquí no hi era Cubarsí, no hi era Olmo, que són clarament els dos noms que falten en aquesta...
3: És que t'explota el cap amb això.
0: I fàcils de substituir, perquè hi havia Modric, per exemple, que no hi pintava absolutament res a les nominacions, o hi havia centrals que havien estat eliminats, Van Dijk mateix a setzens de final, o el mateix Gabriel del Brasil, sí, que havia caigut a vuitens, per dir només dos casos, n'hi havia segurament altres. Però un cop fas l'11 i ho poses a votació, clar, que Bosinha sigui el més votat, que és el fenomen viral per antonomàsia d'aquest Mundial, que és un home que va començar amb 50.000 seguidors a Instagram i ha acabat amb, no sé si és 20 milions de seguidors, una barbaritat d'aquestes, clar, home, si em fas votar, votaré Bosinha, que és el nen predilecte ara mateix, no?, de la claca. La resta, sí, la tripleta atacant bé, no? No
1: sé, molt bé.
0: Pots anar pel
1: sí,
0: món,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: amb
1: sí,
0: això.
1: Podries ser-hi Kane, també.
0: Podria ser.
1: El gran sacrificat dels tres.
0: Però aquí treus. Exacte,
1: sí,
0: és un dels dos.
1: Jo crec que és el dubte. Sí,
4: sí, sí, jo amb Kane estava amb Albert Ferran, o sigui, a banda dels d'Espanya, jo crec que Kane és el que falta, però és que amb aquests jocs, normalment, perquè al final és un joc,
0: sí,
4: no?
0: Sí,
4: és a dir,
0: sí,
4: en el
0: sí.
4: moment en què la FIFA proposa uns noms i permet que la gent voti, ha deixat de ser un criteri futbolístic perquè

0: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai. Ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
3: Sistemes han votat, no? Perquè tu triaves un sistema i aleshores no ho sé.
4: Clar, tu suposes
3: tu. Sí, sí, és una suposició.
5: La FIFA volia tres davanters, segurament.
3: Clar, això sí.
6: Clar, però tu triaves el sistema i després els jugadors.
3: Futbolic, clar,
6: llavors, doncs, aquí et surt tot el més votat.
3: Sí, sí, en definitiva, amb una castanya pilonga que ens hem menjat i ja està, amb Bosini a la porteria i amb...
4: Ja Espanya guanya aquest equip, saps? Jo crec. O sigui, la selecció espanyola...
3: Sí, eh?
4: Jo... M'agradaria veure. Home,
6: això també ho però... confirma una cosa, eh? El triomf d'un estil on no hi ha estrelles destacades.
3: No, és veritat.
6: Perquè tu et mires la selecció espanyola i dius, ostres, qui és l'estrella? És que en tens moltes. Sí. En tens moltes, una per línia, gairebé. I dius, qui és el líder de la selecció espanyola? No ho saps, són tot peces que han encaixat a la perfecció i és el triomf d'un estil i d'una manera de jugar. És molt difícil. De fet, els MVPs anaven variant, no?, en funció del partit. Sí, hi havia dubtes, hi havia debats, i ostres, Lamine i tal, i no? Llavors, doncs, per mi aquest 11 també confirma el triomf d'una manera de fer i d'una manera de jugar.
3: Bosinha deu estar avui, però...
4: Eufòric.
6: No, Bosinha està flipant des de fa un mes.
5: 10 milions més.
3: No, no, no, aquest home avui està...
5: Però si aquest home ara està reclamant a veure qui el fitxa.
3: Oh, clar, perquè 41 anys ja té, però...
4: Sí, sí.
5: No, però... Estava a veure qui el fitxa.
4: Allà. El dels seguidors d'Instagram, clar, és molt recomanable obrir el seu compte. Tu l'has vist amb moto d'aigua per Cap Verd, és espectacular. O sigui, a més...
6: Això des del primer dia.
4: Sí,
3: és un bon personatge, les coses com són.
4: El contingut que fa, a part, és... té qualitat, vull dir que val la pena seguir-lo.
5: Ha fet un bon mundial, ha fet moltes aturades. El dia contra la selecció espanyola va aparèixer allà del no-res... I clar, és que...
3: També et dic una cosa, no és ni molt menys un mal fitxatge, eh? No només pel vessant esportiu, sinó per aquests 20 milions de seguidors que tens a Instagram. Per la samarreta,
5: segurament.
3: Vull dir, tens aquí un fenomen viral espectacular. Quants en dius? 30 milions? 30 milions.
4: 30, eh? 30 milions. Va sonar per l'Inter Miami,
5: un moment. Perdó, de tenir Chesney, de tenir Bosinha... No?
3: Doncs no,
5: tampoc ha canviat
3: no,
5: molt.
3: Jo no entraré, mira, ara, no unirem aquest meló ara,
6: ho,
3: tampoc.
6: Ho ha dit vosaltres.
3: Ho ha dit ell. Però no és un fitxatge descabellat en absolut per un equip, no et diré un gran equip d'Europa, només faltaria, ni un aspirant a la Champions, però un equip que es plantegi allò moviment també a nivell econòmic, ostres, candidat número 1, vols dir el meu equip sempre. Va, anem al Transfer Market, comencem a mirar xifres, però abans farem una publi, un minutet, un minut i parlem del que val Lamine, del que val Haaland, ja us avancem que són els dos jugadors més valuosos segons aquesta nova actualització de Transfer Market. Ara venim.
7: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Ara passa un minut d'un quart de 12 de la nit, parlàvem d'aquest 11 de la FIFA, però també l'altra gran publicació del dia és el nou valor del jugador segons Transfer Market, aquella llista que ens prenem, i els clubs també ho fan força seriosament a l'hora de valorar què val un jugador i què val l'altre. I el titular, per començar, Albert, és que hi ha jugadors, dos jugadors concretament, que per primera vegada superen la barrera dels 200 milions d'euros.
1: Sí, mai cap jugador havia superat els 200 milions d'euros i avui ja veiem a Lamine Yamal i Erling Haaland valorats en 220 milions. Si ens fixem en l'evolució de Lamine, a l'agost del 2023, és la primera referència que en tenim, va irrompre amb un valor de 25 milions d'euros, l'estiu del 24, és a dir, un any després, eren ja 120 milions, d'un any del 23 al 24 va passar dels 25 als 120, i el juny passat el seu valor era de 200 milions. S'ha mantingut els 200 fins després d'aquest Mundial en què Lamine Yamal ja està valorat en 220 milions d'euros. Veurem si puja més o de moment es queden aquests 220 milions. Seguint amb el rànquing, la tercera posició és de Kylian Mbappé, que arriba als 200, no el supera, però són 200 milions d'euros. Quart, Olise,

0: 170 milions i tanca el top 5 Jude Bellingham amb 160 milions d'euros. Aquests són els 5 jugadors més valorats segons Transfer Market. Altres jugadors que ens interessen. El sisè és Pedri, que tot i no fer un mundial espectacular, es manté amb un valor de 150 milions, no ha variat el seu valor des de l'inici al final del mundial. Setè és Vinícius, 140. Julián Álvarez, després de la Copa del Món, ha pujat el seu valor en 20 milions. Tot i que el recordarem sobretot per un gol, un golaç.
1: El de semifinals, no? Sí. Que classificava Argentina per la final, és el golaç, no?, per l'escaire.
2: Suïssa, no?
1: Sí, exacte.
2: Són 20... La ronda anterior.
3: Sí, és quarts, no?
1: Ah, és quarts.
3: Estava pensant.
1: Perquè semis és Anglaterra. Ah, és veritat. És el gol de la
0: prova. Doncs aquell gol segurament és el que val 20 milions. Ara mateix, Julián Álvarez, segons Transfer Market, el seu valor és de 120 milions i s'ha situat 12è al rànquing. Els dos fitxatges més cars d'aquest estiu, Morgan Rodgers i Elliot Anderson, pels quals el Chelsea i el City han pagat al voltant dels 135 milions d'euros, tenen un valor, segons Transfer Market, de 110 milions.
1: Per tant, això demostra el fet que Anglaterra sobrepaga els jugadors anglesos, sobretot, que és allò que busquen el valor nacional per poder tenir jugadors de casa, i està claríssim que 25 milions d'euros més del que és el preu de Transfer Market, per tant, el que podem dir un preu ponderat, és una bestiesa.
0: Anglaterra jugava a part.
1: Sí.
0: És una altra lliga. El tercer blaugrana de la llista, hem parlat de la mini de Pedri, el tercer blaugrana és Fermín, 100 milions d'euros.
1: Déu-n'hi-do.
0: Empatat amb Pau Cubarsí, també 100 milions, ha pujat el preu de Cubarsí després del Mundial. I l'únic fitxatge blaugrana de moment, Anthony Gordon, ha pujat fins als 80 milions.
1: Bé.
0: Ara el seu valor, després del Mundial, 80 milions d'euros. Ferran Torres ha pujat 5 milions després del Mundial. Mm-hmm. 55 milions és el valor de Ferran Torres segons Transfer Market. Adeyemi, que hauria de ser oficial demà, 40 milions.
1: Mira, pràcticament el doble del fixe. Després hi ha els variables, evidentment, però l'has pagat per 22 més 7, doncs ja val 40 segons Transfer Market, sempre amb aquest asterisc.
0: I el belga Bissibú, que també en principi serà blaugrana, 800.000 euros. Va, és un jugador que no ha debutat al futbol professional.
1: I que és juvenil. Juvenil amb el Bruges.
0: 100.000 euros.
1: Sí, sí.
0: I acaba amb Leo Messi, que després del Mundial el seu valor és de 15 milions d'euros.
1: 15 milions d'euros, imagina't, amb el que havia arribat a... I tant, sí. Absolutament. És per anar demà mateix.
2: Som-hi.
1: A picar la porta.
2: Som-hi.
1: Us crida l'atenció alguna cosa fins aquí o no?
2: Sí, que la Min no estigui... Costi, quan has dit?
1: 220.
2: I no apareix, a l'11 de la FIFA.
1: Això és culpa seva. Això és culpa seva, però sí. 220 milions d'euros. I l'evolució, que deia l'Albert Ferran ara.
2: Des dels 25 fins als 220. Sí.
0: En 3 anys.
1: En 3 anys clavats, exacte.
0: Clavats, sí. De 25 a 220.
3: Sí, sí, i com, o sigui, també a vegades la interpretació de com a vegades des de l'òptica culer et queixes de la selecció, no?, perquè et lesiona els jugadors, etc. I jo crec que el Barça, amb aquests jugadors tan joves com Lamin, com Cubarsí, com Pedri, o sigui, el preu del jugador, gràcies a les competicions internacionals, com el Lamin va ser l'Eurocopa, que va fer aquell gol en França, va pujar el seu valor de cop, i en aquest Mundial ha tornat a pujar el seu valor. Vull dir que, d'alguna manera, aquest valor, qui s'aprofita d'aquest valor és el club. Vull dir que, d'alguna manera, el club... també si els esportistes, per mi sempre en els grans tornejos, no a la
1: Nations, sí, ni històries similars.
3: Eurocopes i Mundials, si fan bons papers amb les seves seleccions, el club se n'aprofita perquè el preu del jugador sempre creix. I el City se n'haurà aprofitat amb Haaland. Jo estic... Haaland, no?, ha pujat de preu d'abans a...
1: 220, el mateix,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: Exactament,
3: sí,
1: aquests 20 milions d'euros.
3: 20 milions, sí. amb 50 dies, vull dir, clar. El City, d'alguna manera, doncs també ho pot celebrar.
1: Ara, em crida moltíssim l'atenció aquests 20 milions que ha pujat Julián Álvarez després del Mundial. Perquè, i si em dius, no, és que també és perquè arrosseguem la temporada. Tampoc ha sigut una gran temporada de Julián, en aquest sentit.
2: Però és
1: 120
2: veritat,
1: milions.
2: És veritat que si valores el context en el que juga el jugador, que entenc que Transfer Market ho tindrà en compte més enllà de l'edat i de la projecció i del que li veus en l'ecosistema, jo sempre he pensat que al final tu a Julián l'has de valorar pels màxims als que va arribar, per exemple, amb el City, quan Haaland estava lesionat sense anar més lluny, sí. I el que va portar aquell és el que... penso que el Barça aspira a tenir quan aposta per Julián. Argentina també era una selecció molt dependent de Leo Messi, i és veritat que només marca un gol, però quin gol? Mira, doncs ja són 5 milions, no? Perquè el gol de Ferran Torres val 5 milions, no? Ha pujat de 50 a 55.
4: Sí, sí, sí.
2: Bé, és que són gols que et classifiquen, però sí que és curiós que s'estigui parlant d'un màxim de 100-120 milions pel traspàs, i que ara doncs aparegui aquesta xifra a la guia futbolística de
1: referència
2: de tots els clubs.
1: I és que ho clava, perquè aquesta oferta que hi ha del Barça, que aniria del 120 al 130, patapam, doncs al moment 120, potser ha de pujar a 130 per acabar de donar-li aquests 10 milions més a l'Atlético de Madrid. No deixa de ser una arma per l'Atlètic de Madrid a l'hora de negociar, també, de dir, no, mira, això de moment és transfer market, però és que si això li afegim, que no hi ha nous al mercat, que no pots anar-ne a buscar un de més o menys valor similar, ja saps què has de fer, que és gradar de la butxaca.
3: No, i a veure, els números de Julián la temporada passada en Lliga no són bons, però en global, comptant la Champions, no sé si són 19. Crec que són 8 en Lliga, però són
2: Lliga, sí.
3: No, 9 a la Champions, més els de la Copa del Rei, en total crec que són 19 gols.
2: 19-20, sí.
3: És que, a veure, vull dir, és dins de la progressió d'un futbolista en l'Atlètic de Madrid, els gols de la Champions tenen, crec que és el segon, no?, màxim golejador en aquesta Champions, ha sigut Julián Álvarez. Vull dir que això té un valor numèric. I després, a banda d'això, ara la gent de Transfer Market, espero que no s'enfadi,
1: no.
3: Xavi, des d'aquí, però sí que a vegades quan parles amb els representants, ara explicaré una interioritat, o sigui, per exemple, tu ets un director esportiu, d'acord, i li demanes a un representant o a diversos, escolta'm, necessito o anem a buscar un defensa de 1,85 m. Ara no parlarem de preu, parlarem d'alçada, no?, per exemple. I aleshores, què fan doncs scouters i gent que busca? 1,85 m, se'n va a Transfer Market o diverses guies que hi ha com aquesta, B-Scout, etc., i posen 1,85 m. Què fan representants que saben que hi ha directors esportius que busquen centrals de 1,85 m? Diu, escolta'm, el meu fa 1,83 m, però posa-la en 1,85 m.
1: No m'ho puc creure, per favor.
3: Perquè quan vaig a B-Scout o vaig a Transfer... M'adeixo amb les botes posades, que sempre és la broma aquesta. Tu m'adeixo amb les botes posades perquè així ja entres amb certs paràmetres a vegades.
1: Que és el que acostuma a buscar, o el que acostumen a buscar, els esportius.
3: Els directors esportius o a l'analista que li toqui buscar, perquè el director esportiu diu, vull un central dretà de 1,85 m...
1: I busques xifres rodones, llavors, busques a partir de 1,83 m.
3: Clar, no? Llavors diu, pam, posa-me'l aquí, llavors sé que aquestes converses entre aquestes pàgines i representants existeixen de... Escolta'm, sé que estan buscant per aquella zona tal, si us plau, pim-pam. Però sempre...
2: Tota la vida és diplomàcia.
1: Pensava que no has dit mentides, ara.
2: No, és diplomàcia. A veure, estàs bé. Més a prop del 85 que del 80...
1: Del 80, sí, rascat.
2: No, tant,
3: clar, si fas 83, estàs allà, potser, no? Llavors,
2: no, amb els tacos...
3: Exacte, es maleixen amb els tacs i... No, mira, i llavors...
1: 2 centímetres que guanyes i ja...
3: Potser entres dins de la bossa de centrals que està buscant el director esportiu de l'Àjax.
1: Està bé, està bé.
3: Potser no entraves.
1: Cadascú amb les seves armes i endavant, i si t'ho admeten, doncs
2: això
1: també
2: et
1: dic...
2: Això és el que es pot amb el que
1: es té. Però també et dic que els directors esportius, tontos, no deuen ser, i van dir, aquest no fa 85 ni far de bé, res-li els dos de les botes i així ja tindrem l'alçada real.
3: Exacte.
1: No,
3: no, però clar, si entren a la bossa i ja el tens a l'entrenament i t'agrada...
1: Ja te'l mires, clar.
3: Diu, a veure, ves-lo a Madí, no?
1: No, ves la...
3: Ja el tinc, ja està,
1: saps? Va, altres valors que t'han agradat o que destaques, Albert?
0: Doncs mira, si voleu, ho podem fer en format concurs.
1: Home, i sí, tant.
0: Serà bastant pinant, sí, però sí. Sé que el Marc i l'Anaïs els agrada jugar.
1: Va.
0: Porter més valorat del món. Hi ha un empat, són dos porters.
3: Porter Courtois, no? Mira, m'ha empatat.
2: Bosinha, és broma. Courtois, no?
3: Hem de posar dos,
0: Són dos, sí. I no és Courtois.
3: Ah, no?
1: Vaja, un que teníem consensuat i ara no és.
0: Courtois, que tenen algunes lesions, segurament això també el perjudica.
1: Clar, això ha afegit, ha sumat aquest any, que a més ha perdut uns quants mesos.
3: Estava pensant Mignan, no? Tampoc,
0: Un el tenim aquí.
3: És Joan? Un és Joan, eh?
2: Joan García.
0: Joan García i Donnarumma.
3: Ah, Donnarumma.
0: 45 milions.
1: 45 milions, sí. Pas mal, eh? 25 sí. En va pagar el Barça per Joan García, sí. I ara està pràcticament al doble ja, en qüestió d'una temporada.
0: Defensa més valorat, també hi ha empat.
1: Home, una... Vaja, no, que esteu concorrent.
3: Marquinhos?
0: No.
3: Defensa més valorat?
0: És, de, empat, és un finalista de la Champions.
3: Gabriel?
0: L'altre.
3: L'altre de... O sigui, PSG Marquinhos, Arsenal Gabriel, l'altre Saliba.
0: Saliba és un, vale. 100 milions d'euros.
3: 100 milions?
0: 100 milions, i l'altre, ja us he dit que també costava 100 milions. Pau Cubarsí.
2: Pau Cubarsí.
3: Són els dos, eh?
0: Els dos més valorats.
3: I de moment, els dos del Barça, per tant.
0: Sí, per davant de Hakimi i Nuno Mendes, que estan valorats en 80. Són dos defenses.
3: Sí, sí, sí, sí, més...
0: Increïbles.
3: Vale.
0: Club més valuós.
2: El Barça.
0: El Barça és sisè.
2: Ostres.
1: Sisè, eh? Malgrat tenir... Sí,
2: malgrat
3: PSG, no?
2: Malgrat PSG? La mini, malgrat Cubarsí...
0: PSG és tercer.
3: Sí. Tercer? Doncs, ostres, PSG... Arsenal? No.
0: No, penseu que un dels clubs té tres jugadors al top 7.
3: El Madrid.
0: Set,
3: Madrid.
0: Són Mbappé, Bellingham, sí, sí, i Vinícius. El Madrid és segon.
3: Ah, és segon.
0: Això que passa és que la plantilla més valorada, perquè és molt àmplia també i perquè té
3: jugadors... Chelsea.
0: No. Ah. Manchester City. City primer, Madrid segon i PSG tercer.
3: Clar, perquè té Haaland, llavors amb Haaland...
0: Però diferències són curtes, eh? Però vaja, aquest és el rànquing. El jugador més revaloritzat des de l'1 de gener.
3: L'Anaïs i jo, de moment, anem fatal, eh?
0: Des de l'1 de gener...
1: Aquesta serà complicada, no? Que la treguin, no?
0: Sí, jo crec que us heu de treure el cap al Mundial.
3: Ens hem de treure al Mundial.
0: El més valorat. Bé, de fet, és un empat. Un ha jugat al Mundial i l'altre no l'ha jugat.
3: No ha jugat al Mundial.
2: No ha jugat al Mundial, o sigui,
3: està explotant el cap,
0: sí, perquè la seva selecció és Geòrgia. Sí, la seva selecció és Geòrgia. I no juga al Mundial.
3: Ah, Kvaratskhelia, no?
0: Kvaratskhelia.
3: Vale, Kvaratskhelia, un.
0: I l'altre ha jugat al Mundial amb Anglaterra. I l'ha fitxat Guardiola, no, l'ha fitxat el City.
3: Anderson, no?
0: Correcte. Va. Sí, els dos han pujat 50 milions des de l'1 de gener. El valor actual és Kvaratskhelia 140, Anderson 110.
3: Perquè ha pagat 130, no? És el que dèiem abans.
0: Sí,
3: però,
0: clar,
1: 135.
0: Però com que ha pujat tant, també dius, si és un jugador, ja. És més jove, pujarà més de preu, vull dir que...
1: Cubarsí no deu estar gaire lluny d'aquesta classificació, doncs, eh? De jugadors més, més revaloritzats des de l'1 de gener, perquè 100 quilos, és una, amb 19 anys, boom, és una bestiesa.
0: Sí, i l'últim, sí. Que encara és més complicat, el jugador...
3: A veure si clavem una.
0: No, més devaluat.
3: No, devaluat, eh?
1: Sí. Ja dic jo que no la faràs, aquesta.
0: És un davanter de la Premier.
3: Devaluat, estidor.
2: Sí, home. La veritat,
1: ja l'ha vist, ella ja l'ha vist.
3: Sí, sí.
1: Foden. Jo no
3: sé.
1: No
3: l'ha vist Jesús.
0: Alexander Isak.
3: Ah, Isak. Ah, bueno, sí. Clar, però perquè l'han fitxat molt car.
0: 35 milions d'euros.
1: No l'hagués tret.
0: Ara el seu preu és de 85, seguit de Musiala. I el tercer que ha perdut més valor des de 2 de gener, Valverde.
3: Fede Valverde.
0: Sí. Fede Valverde. El Real Madrid ha perdut 30 milions, el seu valor actual és de 90.
1: Per cert, Bosinha, que abans ho dèiem, 500.000 euros. Sí, sí, està valorat ara Bosinha, el porter de l'11 ideal de la FIFA, que és aquest porter que ho ha rebentat tot a xarxes perquè és el fenomen viral, no et diria més bèstia aquest Mundial, és que et diria el fenomen viral més bèstia dels últims Mundials i podríem anar tirant enrere, eh? Primera perquè abans no hi havia Twitter ni xarxes. Sí, sí, sí, absolutament, absolutament.
3: Encara està, hem repassat el seu Instagram fa 5 minuts, encara està a Nova York.
1: Encara
3: està a Nova York. Bye. Els seus stories són a Nova York,
1: i mira d'aquí 3 setmanes que segons com encara te'l trobaràs allà allà al mig de Manhattan. Per cert, per recordar bàsicament com funciona això de Transfer Market, perquè clar, tots sempre anem a parar allà, no només nosaltres, sinó també, insisteixo, clubs, directors esportius, etc. Com funciona?
0: Doncs bàsicament que és una base de dades que calcula els valors del mercat dels jugadors mitjançant l'anàlisi d'una comunitat i d'experts, sense utilitzar algoritmes fixos. I s'avalua bàsicament l'edat, el rendiment actual i el que s'imagina de cara al futur, el nivell de les lligues, les lesions i la situació i èxits dels seus clubs.
1: Doncs són aquests els nous valors amb jugadors com Cubarsí, que té 19 anys i per tant si ara val 100 milions i continua aquesta progressió no vull arribar a pensar on pot arribar a Cobercí, per exemple, o el mateix Lamine Yamal, perquè són jugadors superjoves que teòricament no han tocat sostre, ni molt menys, no? Estan tot just ara començant a funcionar. Per tant, el Barça, jo crec que en aquest sentit pot estar bastant tranquil, que jugadors que no podrien anar a fitxar ni far de vi, perquè són jugadors que no tens diners per fitxar, els estàs traient d'aquesta masia màgica que no saps encara com bé, sí que ho saps perquè s'està treballant fa molts anys, però tan sovint que et vagin sortint jugadors com aquests és un regal, és absolutament un regal.
3: Jo crec que la capacitat de competir que tots aquests nens fan des de petits entre ells és una, o sigui, es parla molt de l'estil del Barça, es parla molt de la capacitat tècnica de tots aquests jugadors, es parla molt, no, dels mitjos que troba el Barça, però al final, o sigui, ens hem d'imaginar nens de a partir dels 8 anys, uh-huh, 8, 9, 10 anys, que cada any lluiten, quan juguen a futbol 7 són 10, 11, que d'aquells 10, 11, l'any següent potser en queden 4 o 5. Llavors, aquesta lluita és el que els fa, jo crec, en el fons, tan forts, tan competitius, i que no sentin la pressió quan arriben a una final d'un Mundial, perquè la pressió l'han tingut cada dia amb 9, 10, 11, 12 anys. O sigui, i aquesta part de la competició interna que han hagut de patir i superar, que jo crec que hi ha una part que és duríssima per un nen tan petit, també. Sí. Que clar, que després, si són capaços d'assumir tot això, hi ha alguns, com Paco Barzí, que es planta a una final i jo crec que no sent ni la pressió, perquè, però això és... hi ha una part que és tècnica i, com dèiem, física i de capacitat futbolística, i hi ha una altra que és haver sigut capaç de superar a milers i milers de nens durant tot aquest camí i arribar on ha arribat.
2: Tu i un grup, perquè al final aquí també generen sinergies i bones connexions amb els companys que és que es diuen germans entre ells.
3: Totalment,
2: veus,
3: sí.
2: Damunt del
1: es diuen bro, no t'equivoquis.
2: Xavi Rocamora, jo és que bro, soc una persona gran.
1: Ja, però...
2: Bro, sí.
1: Bro, deri bro.
2: Sí, a Hansi Flick que li diuen grandfather.
1: Grandpa.
2: Grandpa. Ara ja sí que...
0: Per cert, deixa'm dir que Escar està mirant dades de Cobercí a Transfer Market. Llegeix, on posa altura.
3: A veure... 1,84.
0: Qui?
1: Cobercí.
0: Pau Cobercí. No arriba
3: a l'85.
0: No necessita.
3: No necessita. No ho ha de fitxar mai enlloc.
1: Està una vida d'estar. Va, que passen 5 minuts de 11:15, i si tinguéssim un Transfer Market de valor de mercat dels entrenadors, qui seria el que ocuparia una primera posició per vosaltres?
3: Jo, després de sentir cantar De La Fuente, crec que...
1: Oh, no m'ho facis,
3: però... Seria el número 1, es que no, però... No,
2: entrenadors que no seleccionadors.
1: És que m'està picant perquè torni a tirar el tall.
3: Sí, ja, jo l'hauria...
1: Ho has vist,
2: tirar,
1: no?
2: Clar, sí.
1: És que m'està demanant.
2: Tu estàs demanant.
1: Has vist que no he sigut jo.
3: Era Julio Iglesias, no? Que era Julio.
1: Creiem que sí. No, creiem.
2: Sí, Pau Cubasí va sortir amb Mi Gran Noche.
3: Sí, exacte.
1: De Rafael.
0: Sí.
3: De Rafael, sí.
2: Una cosa estranyíssima.
1: Molt. I no hem preguntat això, oi? No hem arribat al moll de l'os d'aquesta qüestió, que per mi és una de les qüestions primordials no sé d'aquella nit,
2: És que no sé si vull arribar.
1: Jo és que potser sí que ho necessito saber.
2: Per què va sortir amb Mi Gran Noche?
1: Si li ve d'ell,
2: no?
1: per començar, que a priori sí, perquè ells escollien la cançó.
2: Sí.
1: I si li ve d'ell... d'on li ve, perquè això evidentment no és ell que va sentint amb el cotxe a Rafael. Vaja, suposo.
2: Té més pinta d'escoltar Oques Grasses que...
1: Per exemple, no? Per exemple.
3: Té pinta de censura, no? Que li va dir a Rodri, oye, posa'm els pets. I Rodri va dir, anda, tu, Mi Gran Noche, fora.
1: Pot ser que vagi per aquí. O que va demanar un nom en català i l'altre va entendre o va voler entendre Rafael, ja, que també és una altra opció. Ja. Però jo pensava en grups catalans que siguin o sonin com Rafael i no em venia cap al cap.
2: Però això no sabia, perquè va sortir cantant-la, vull dir...
3: Podria haver fet un Rosalía i picar una mica de l'ullet, saps? Saps? Amb alguna cantant catalana.
1: Sí, tal. El Milionari, per exemple, no?
3: Exacte.
2: Seria una cosa molt estranya.
1: No ho sé, volies... Querien les tres? Acá estan les tres.
3: A veure, de la...
4: Joder, que se viven buscando un lugar. Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. premio poeta y ser golfo me va.
1: Ei, una cosa.
4: Gràcies, gràcies.
1: Es va fer gràcies. El sento millora, és a dir, em va semblar tan horrorosa.
0: Estic d'acord. L'hem escoltat en directe i pensar...
1: Però què està passant?
0: Què està fent aquest home? Que ningú li diu res. A més, anava seguint i ningú li deia res. Però no, és veritat que...
1: Ara l'animaven.
0: Escoltat, dius, bé, tampoc...
1: Avui m'ha semblat menys desastre que el primer dia que em va semblar...
2: Cosa, aquest home és un ídol de masses, eh?
1: Aquest home...
2: No, no, i el que ha generat... Ara, en sèrio, el que ha generat allà dins d'aquest equip... ara que parlàvem de les connexions i de la importància de la Masieta, clar, és que Luis de la Fuente els ha tingut a tots, els coneix a la perfecció des que eren petits.
1: Hi ha gent que va amb la seva cara
0: tatuada. La cara, clar, és que...
1: No, alguns potser ja ho han fet.
2: Alguns, clar, sí, no
1: de fet, Cucurell em sembla que ja ha començat, no? Que va ser el primer a començar. Però...
2: També va dir que ho faria amb Jena, eh? No sé jo si al final...
1: Ah,
3: va dir Jena?
2: Després, ho va dir en una altra entrevista, que li van demanar, escolta, això del tatuatge, diu, bueno, mirarem la Jena, no? No sé si ho va dir mitja en broma amb aquest to de Cucurella,
1: doncs
2: que mai saps.
1: Doncs espero que ho digués seriosament, perquè realment tatuar-te a perpetuïtat el Geto, no? La Jena, no, el Geto de Luis de la Fuente, ho trobaria greu, ho trobaria com a decisió de les pitjors que has pogut prendre.
0: Entres al tatuador i li dius, sí, vull aquesta cara.
1: Exacte.
0: Seguro?
2: I a on?
3: La Natja és un bon lloc.
1: Però va, parlant de tècnics, un altre estil completament diferent, que també l'hem sentit amb problemes, de fet, amb reverberacions al Camp Nou i no saber articular el missatge, que és Pep Guardiola. Pau Bonastre, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Avui és notícia perquè hem pogut confirmar el que ja fa dies explicàvem, i és que estaven converses amb la Federació Italiana de Futbol per ser el proper seleccionador italià.
5: Sí, s'havia publicat des de diversos mitjans italians l'interès de la Federació per fer-se amb els serveis de Guardiola després d'haver tancat etapa, recordem, amb el Manchester City. De fet, es va explicar que el director tècnic Paolo Maldini i el seu assessor Leonardo van venir a veure'l el cap de setmana aquí per intentar convèncer-lo. Doncs bé, avui ha posat veu a tot plegat el president de la Federació Italiana, que és Giovanni Malagò, ha reconegut que és una de les opcions que tenen sobre la taula i que, si cal, estan disposats a fer un esforç en l'aspecte econòmic, més del que farien per qualsevol altre seleccionador. Ha vingut a dir que per Guardiola això s'ho val. Ho ha dit al podcast Viva Voce de Cora Media.
6: Per començar a parlar, primer de tot hem de parlar d'aspectes financers i pressupostaris on a curt i mitjà termini dir que cal estrenyar-se el cinturó és quedar-se curt. Però hi ha excepcions que es poden referir, per exemple, al nom que tant s'ha repetit aquests dies. No hi ha garantia que es concreti, però continuo creient que es va fer el correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu. No es tracta pas d'una falta de respecte envers els altres actors involucrats, en absolut.
7: Mancanza di rispetto riguardo nei confronti di altri soggetti.
5: Aquests altres actors involucrats que deia el president de la Federació Italiana és perquè hi ha altres candidats. Guardiola no és l'únic, tot i que sí que és el que genera més consens. N'hi ha d'altres, per exemple Roberto Mancini, que ja ha estat seleccionador, i també una llegenda italiana, una altra, Andrea Pirlo. De fet, publica el Corriere della Sera que Roberto Mancini convenç força, en aquest cas concretament a Maldini. Aquestes dues opcions farien que hi continués havent un seleccionador italià, com ha passat al llarg de tota la història de la selecció italiana. Si fitxessin Guardiola, en canvi, seria el primer seleccionador d'Itàlia estranger. Això, clar, ha obert un debat allà a Itàlia, i el president del Comitè Olímpic Italià, que és Luciano Bonfiglio, ja ha demanat que el tècnic escollit sigui de nacionalitat italiana. Sigui com sigui, l'objectiu és tornar a jugar al Mundial. Recordem que Itàlia acumula dues edicions sense disputar-lo.
1: Dues o tres? Tres, no? Aquesta és la tercera, ja. Sí, aquesta és la tercera.
5: Tres edicions.
1: Doncs veurem. Guardiola està en aquell punt també de poder escollir, lògicament, perquè ja ha anunciat que no serà entrenador del City, que anirà passant l'any, i si li arriba alguna oferta que li faci el pes, doncs... Ara, abans ho comentàvem, començant programa, o començant tertúlia, hi ha una part que a mi em faria gràcia veure Guardiola a Itàlia pel xoc d'estils, eh? Pel xoc del que suposa un tècnic com Guardiola anar a una selecció com històricament ha estat Itàlia.
2: Doncs un repte.
1: Total.
2: Un repte de portar l'estil que guanya Copes del Món. Que al final és el seu estil, és el que va crear pràcticament ell al Barça, i el que ha anat traslladant i adaptant també el Marcus Abra ve a Manchester, no? Agafant la part més física i més ràpida dels jugadors, però adaptant-la sempre a la teva manera de fer. En algun moment agafarà alguna selecció. potser Itàlia, Anglaterra...
1: Fa anys que hi dona voltes, oi?
2: Anglaterra, clar, Anglaterra a mi m'encaixaria... Que... M'encaixaria més,
3: sí, però... jo amb això estic amb l'Anaïs, sí, no? Que potser després de... 8 o 9 temporades, no?, que ha fet a Manchester.
1: O sigui, sí, 8 o 10, 10, fins i tot, eh?
3: Ha fet 10,
1: sí,
3: eh?
1: Temporades, ha fet la desena.
3: Doncs està molt lligat, també, jo crec, a Anglaterra. Però no sé, o sigui, aquesta part també romàntica de Guardiola tornant a una... no només a una selecció, sinó que sigui a Itàlia i que torni a un Mundial, a mi m'agrada i crec que... Jo crec que darrere de Guardiola, sempre darrere de les seves decisions futbolístiques que ha pres, també hi ha petit reptes, i aquest, amb Itàlia, si fos amb Anglaterra, també hi és, el repte, perquè Anglaterra, no sé si des del 60 i pico... Que
1: 66,
3: que no guanya
1: un mundial.
3: No, guanya, l'únic,
1: no? L'únic mundial.
3: Que no guanya un mundial, i va arribar a la final de l'Eurocopa fa poc, però, vaja, jo el vaig veure molt cansat quan va acabar aquest any, que ara és assessor del City,
1: del grup,
3: del City, sí. Group, no? Però amb una bona proposta d'Itàlia és no només tornar al Mundial, sinó l'Eurocopa. Vull dir, també d'aquí 2 anys sí. hi ha una
2: Eurocopa. I són reptes més tranquils que un club, al final, perquè no t'exigeixen un dia a dia, perquè al final tu tries els millors del que hi ha, tu manegues tu, fas tot tu, i tens els jugadors més endollats, que és un dels... també dels secrets de la Fuente, no? Que et pot motivar més que guanyar un Mundial. Doncs tens a tothom de bon humor durant un mes i mig, perquè és que o estàs de bon humor i ho dones tot i fas com a mínim tot el que pots en el moment, o és molt difícil arribar a guanyar campionats i no te desgastar tant com el dia a dia d'un club, que més en el cas de Guardiola, que pensa, s'ho repensa i s'ho torna a pensar tot, sí, sí, 50 sí. vegades, que li explota el cap, doncs, que 30 vegades al dia.
1: Unes quantes. A favor i això, en contra, és que la primera finestra de seleccions és a finals de setembre. Sí. Per tant, aquella idea que tenia ell de prendre-m'ho amb més tranquil·litat, amb més calma, si a sobre agafes com agafaràs una selecció d'aquesta magnitud, la tranquil·litat s'ha acabat. Molt d'hora, a més a més, perquè en qüestió de dies has de començar, sí, sí, ja a treballar en aquest nou projecte.
5: I deien des d'Itàlia que el fitxatge de Guardiola per la selecció italiana podria tenir un impacte més enllà del propi equip absolut, sinó que podria anar també de cara a les categories inferiors de posar-hi el seu segell, que tindria tot el sentit per després poder recollir els fruits anys més tard.
1: No ho sé, Itàlia també va ser aquell país que va escollir quan va marxar del Barça per anar al Brescia, no?, és la primera aventura fora de casa de Guardiola és aquesta, per tant la part romàntica que la té, sempre l'ha tinguda, doncs també podria encaixar amb això, però també encaixa a Anglaterra, efectivament, sí, doncs sí. Hi ha passat més anys que enlloc, a la banqueta va ser amb el Manchester City, per tant Anglaterra evidentment que encaixa, a no ser que se'n vulgui allunyar una mica també, és a dir, que precisament el que vulgui fer és, no, és que porto tants anys que ja a Anglaterra vull fer un pas al costat, vull fer altres coses també.
3: Sí,
1: no ho sé.
3: A mi em sorprendria, però, que ell acceptés...
1: Itàlia.
3: I que acceptés alguna...
1: A qualsevol
3: cosa, ara ja. Vull dir, quan em parlaves ara de setembre, ostres, ho penso i...
1: És que és aquí.
3: És molt prematur.
1: Són 2 mesos, el que falta.
3: La sensació és que és molt, molt prematur, vull dir que... Tota, també a nivell de seleccions, aquesta temporada que ve hi ha la Nations, no? L'estiu vinent, vull dir que quan s'acabi l'estiu vinent començarà el projecte Eurocopa i potser sí que, si ell és capaç de parlar amb una selecció que digui, d'acord, fem projecte Nations amb no sé qui, i d'aquí una temporada ja entro en un projecte Eurocopa i Mundial, que són, és un projecte a uns 5 anys vista, i tindria sentit en què ell pugui fer un any de descans que vaja, després de 10 anys seguits ho trobaria
1: sa
3: i humà.
1: Que li arribi massa d'hora, això, és a dir, potser el problema és aquest, que com que s'han tancat en Mundial i per tant moltes seleccions busquen seleccionador, per ell potser és massa d'hora, potser, no ho sé, després sí, si realment és atractiva l'oferta o la proposta...
2: També pot ser una oportunitat començar amb una Nations League que tampoc ningú no t'exigirà que guanyis a la primera, sinó ja pensant en el que pots fer amb una Eurocopa i més enllà el Mundial, no? I que també és un escenari, no dic que no sigui exigent, però, ostres, estarem d'acord que la Nations League...
1: No,
2: en fi, no, no, no.
1: Eren els amistosos d'abans, la Nations League. Clar, això no, es va no, fer no, Nations
2: no
1: League.
2: Hi ha, no perquè... hi ha cua, saps, per
1: totalment
2: comprar entrades per la
3: Nations. Està trucant el Damià, crec, ara.
5: Sí, sí, sí, sí,
2: ara està
5: a reivindicar la Nations.
3: Per reivindicar
1: la... Ara està de vacances.
5: La Nations. Sí, és xular les orelles, eh?
1: Que sí, però pots parlar obertament de seleccions, perquè segur que el Dami no està escoltant la ràdio ara mateix. Està en un balneari tancat durant 10 dies, segurament. Home, okay. Intentant desintoxicar-se de tot el que ha passat aquests últims dies, que és la feinada que ha tingut el Dami els últims 38 dies és una cosa de bojos. En fi, veurem què fa Guardiola, però de moment ja comença l'arbre, no? L'han expulsat i ja comencen a caure algunes coses. A veure si tindrem Guardiola entrenant o no. En definitiva, si acaba sent un sí de Guardiola, però tens un panorama de seleccions entre Klopp, Guardiola, veurem què fa Carlo Ancelotti, però Zidane... De la Fuente. Però vaja, perquè tens una sèrie de noms que són espectaculars. Parlem del Madrid una estona o què? Quim Salvador, com estàs?
8: Molt bé, bona nit.
1: Bona
8: nit. Madrid.
1: Perquè avui hem sentit la veu d'un dels jugadors més assenyalats quan va acabar la temporada, que és Fede Valverde,
8: sí,
1: i que s'ha convertit en capità, en primer capità del Real Madrid per allò dels anys que fa que està al vestidor.
8: Sí, avui s'ha reincorporat a la disciplina del Madrid després de després del Mundial i del seu període de vacances Fede Valverde, i, com bé dius, la sortida de Dani Carvajal el converteix en el jugador de la plantilla que du més temps al Real Madrid, 8 temporades, i automàticament en el primer capità, perquè aquest és el criteri que fan servir el Real Madrid per triar capitania. L'Anaïs...
1: No, és que és de bojos.
8: Està tenint problemes per aguantar la riallada davant del micròfon. Ja us ho explico, perquè la imatge és boníssima. Sobta, evidentment, perquè, segur que ho recordeu, Fede Valverde va ser coprotagonista d'un dels episodis més galdosos del Real Madrid la temporada passada, la baralla al vestidor amb Aurélien Tchouaméni a principis del mes de maig, que va acabar amb l'uruguaià amb Valverde a l'hospital amb un trenc al cap, amb un diagnòstic oficial de traumatisme cranioencefàlic i dues setmanes de baixa per aquest motiu. I segons vam saber d'aquella baralla, és veritat que Tchouaméni va agredir Valverde, també és cert que Valverde es va passar 2 dies sencers buscant, vaja, insistint-li a Tchouaméni, acusant-lo de ser el que filtrava notícies a la premsa,
1: sí,
8: i vinga, i vinga, i vinga, fins que l'altre doncs va perdre els papers. Avui, que és el seu aniversari, 28 anyets fa el Pajarito, ha parlat per primera vegada com a primer capità madridista, Fede Valverde.
9: Hoy llegó el momento de poder ser capitán, el primero. Aprendí demasiado de todos los compañeros que han sido capitán acá. Siempre me han brindado una ayuda increíble. También crecí mucho con esos jugadores que me tocó compartir muchos años en el vestuario, como Dani, Sergio, Tony, Luca, Luca Vázquez. No me voy a cansar de nombrarlos. Son jugadores que me han ayudado mucho para crecer como persona, como capitán, como jugador, y este es el primer año que voy a intentar disfrutarlo y brindar el máximo de mi esfuerzo, no solamente para dentro del campo, sino afuera, para que todos los compañeros se sientan cómodos.
8: Deixa'm-ho dir, la música és d'ells, eh? No, no és que l'hagi volgut posar jo, ni que sigui la Laia Mirrún,
1: no?
8: Des del control tècnic que hagi volgut posar aquí.
1: Hem de començar a revisar-ho, això, perquè amb Mourinho va passar el mateix.
8: És el vídeo del Real Madrid.
1: Horrorós,
8: sí, sí.
1: I avui, doncs, una cosa estranya de no sé, d'anar al dentista i sentir aquest fil musical, però és no casa, no casa amb el que vols vendre. Però,
8: és evident, vaja, que els clubs no fan els vídeos pensant que a la ràdio farem servir aquest àudio, però sí, a la ràdio farem servir els àudios.
1: No, però és que no és només la ràdio, és que la música és horrorosa, ja, és a dir, que també
8: això
1: ho és per
8: ja,
1: la televisió.
8: Això ja, Xavi,
1: però...
8: és qüestió de gustos. Tornem al tema, centrem-nos. Si crida l'atenció que Valverde sigui ara el primer capità al Real Madrid, fixeu-vos que és el segon. Vinícius!
1: Clar que sí.
8: Evidentment no li han demanat consell a Xavi Alonso per la segona capitania de Vinícius. El tercer és Courtois i el quart, Rodrigo. I tornem a Valverde, avui que ha estat el seu primer dia ja a les ordres de José Mourinho, l'uruguaià també ha tingut paraules pel tècnic portuguès.
9: Deseando poder aprender de él, intentar escuchar cada consejo que me brinde, sacarle el mayor fruto posible a cada segundo minuto entrenamiento que me toque compartir con él y con su cuerpo técnico. Voy a intentar aprender a crecer como persona, como futbolista. Creo que él es una persona especial para que yo pueda sacarle muchas cosas y aprender. Y bueno, y ojalá sea la temporada libre.
8: El nou capità madridista també ha fixat l'objectiu per la temporada vinent, que és obvi tornar a guanyar títols perquè porten gairebé 2 anys en blanc. Per cert, si era l'aniversari de Fede Valverde, també hem de dir que és el de Marco Corella, també 28 anys, resulta que van néixer el mateix dia.
3: Ostres, i, clar, mateix dia i fan la mateixa edat, no? 28 anys tots dos.
10: No, no, doncs és, aquí ho tens, ja està. Ja.
1: Casualitat absoluta.
10: L'explicació de tot.
1: Però algú entén res? Algú entén que Fede Valverde, assenyaladíssim, insisteixo, quan va acabar la temporada per aquella picabaralla, de fet, es plantejava aleshores, també des de Madrid, els mitjans de Madrid explicaven, és que segons com, un dels dos ha de saltar. Quan aquest estiu algun dels dos haurà de marxar perquè aquest ambient enrarit no es pot tornar a repetir. O han parlat amb Mourinho, que també pot ser, que Mourinho hagi allò, aquelles aigües que estaven separades les hagi tornat a ajuntar, però crida molt l'atenció, com a mínim.
2: Home, és increïble. I a part és que està dient que ha après molt com a persona de tots els seus precedents, i jo, Luka Modric, no l'he vist mai muntar un show.
1: Són diferents.
2: Clar, home, molt diferents, caràcters afortunadament. Diferents, sí. Afortunadament. I que pretén aprendre molt de Mourinho. En fi, no entraré jo ara en aquest
1: jardí,
2: però,
1: veus?
2: Clar, aquí potser sí. Com a persones, eh?
1: Sí, sí.
2: Bé...
1: És estrany, és estrany.
2: A part, és estrany.
1: Ets el capità.
2: Ets el Madrid, vull dir, no et pots... Perdó, però jo penso que com a institució no et pots permetre segons quins perfils i hauríem de... El Poquí és molt de dir això i jo cada cop més.
3: Se t'està enganxant el Poquí, ja veig.
2: Sí, en molts aspectes de la meva vida. No sé si això és bo o és dolent. Aprenc com a persona.
1: Està bé, està bé.
2: Però això de que la gent hagi de ser capità en funció dels anys que porten un club... Crec que això ens hauríem de començar a plantejar.
1: Aquí estem d'acord.
2: Perquè els líders no tenen per què portar 500 anys en un club, no? Vull dir, els líders es fan i creixen, i tens a la Min que un any val 25 milions d'euros segons Transfermarkt i ara són 220 i no porta... No? Vull dir, que crec que haurien de començar a existir un altre tipus de barems. Una altra cosa és que a Mourinho li interessi que Valverde sigui capità del primer equip de futbol masculí del Real Madrid, que jo aquí i ja no entro, però que per anys en un club hagis de ser primer capità...
1: Patina.
2: És que sí, perquè després et trobes amb casos com Ter Stegen. Primer capità, sí, molt bé. Doncs l'any passat s'ha dit, aquest
3: exemple
2: any s'ha dit...
3: Exemple de què?
2: Què?
1: No, i Valverde sí. És la més flagrant, perquè vull dir, no l'han votat al vestidor segurament, vaja, segur.
2: Suamení segur que no l'ha votat.
3: I Valverde, l'exemple com a capità més recent que tenim, és amb la selecció uruguaiana, que en el partit de classificació contra Espanya, crec que és el dia abans, es reuneix amb Bielsa i li diu «Mister, el equipo no quiere jugar como usted quiere que juguemos». O sigui, i es lia un
1: rebel·la contra... Sí.
3: O sigui, es lia un pillote allà a Uruguai, que a dia d'avui encara se'n parla... I a l'abanderat número 1 de donar-li l'esquena a l'entrenador i fer-li un petit motí, que s'ha parlat molt allà a Uruguai, és Valverde amb els dos o tres... Vull dir que estem parlant d'aquest tipus de capità que serà el del Madrid. Jo crec que és capaç de entre cometes, girar-se en contra del seu propi entrenador, de qui sigui.
1: T'ho ha demostrat, com a mínim.
3: Sí, o sigui, no té una... a ulls des de fora de ser exemple ni de ser bon company ni bon defensor.
2: I va passar amb Xavi Alonso, no? També que va dir que no volia jugar de lateral.
8: Sí, exacte. No cal anar gaire enrere a la hemeroteca per trobar declaracions de Fede Valverde, ja sent un dels quatre capitans de la plantilla, perquè la temporada passada era el segon capità, dient als quatre vents que no volia jugar de defensa, que ell és centrecampista, i si no ell al seu entorn, que la seva parella també... Ha passat amb Xavi Alonso i ara et tiro de memòria i potser em podria equivocar, però jo crec que anteriorment amb algun altre entrenador també havia passat.
1: En fi, doncs canvis a la capitania del Real Madrid. En qualsevol cas, veurem com acaba la història. Deixem el Madrid, gràcies Quim, per cert, i ja aniré. Hem dit al principi que hi havia dos anuncis, d'un del Barça em refereixo, Un el tractarem després, que és el del tècnic del Barça de bàsquet, que ja fa dues setmanes que us expliquem que serà Ekulic, i avui ja és oficial qui s'encarregui de la banqueta del Palau, però és que també s'ha fet oficial el fitxatge, el primer reforç, de fet, del Barça femení de cara a la temporada que ve.
11: Sí, la neerlandesa René Van Asten, la defensa de 19 anys, que arriba procedent de l'Ajax i ha signat un contracte amb el primer equip femení fins al juny del 2030, és a dir, 4 anys. Van Asten és central dretana, tot i que també pot ocupar la posició de banda, i és internacional amb el seu país, de fet, va marcar el dia del seu debut. És una defensa una de les defensores amb més projecció i que més clubs estaven tantejant, juntament amb la seva companya a l'eix de la defensa, Verle Burman, que ja va signar pel Chelsea fa dos estius. Ella mateixa ha reconegut en la seva presentació que tenia més ofertes d'altres clubs, però que el Barça passava per davant.
12: Significa tot per mi, és un honor, estic molt orgullosa de ser aquí. Quan vaig saber que el Barça estava interessat en mi, el cor em va bategar ben ràpid. Estava molt emocionada, molt feliç. Tot i la resta de clubs interessats, les converses amb el club i les persones que en formen part em van fer sentir des del primer moment que aquest era el pas que havia de fer. L'acollida va ser molt càlida i des del club també estaven molt contents i il·lusionats per mi. Vaig notar aquesta connexió des del principi.
11: I un cop arribada a Can Barça, l'objectiu el té molt clar.
12: Ja vaig veure la temporada passada que el Barça va guanyar tots els títols, així que per mi també és un objectiu poder guanyar títols tan grans com el de la Champions, i també la Lliga i la Copa. Vull guanyar-ho tot, tots els títols, i gaudir d'una gran etapa amb l'equip.
11: I a més, després d'aquest primer fitxatge, tot apunta que el club està treballant el segon. Es tractaria de Caroline, extrem brasilera de 26 anys, del Manchester City. La davantera té contracte fins 2028 i, segons ja va avançar el mitjà brasiler Globo Esporte, el club estaria disposat a pagar la clàusula. Doncs bé, The Athletic i, a més, els col·laboradors habituals de la casa, el Pol Ballús i la Laia Cervelló, han confirmat les negociacions entre tots dos clubs, que estarien al voltant del milió d'euros.
1: Novetats, doncs, al Barça, les presents i també, pel que diu la Janire, les futures. També hi ha novetats a l'Arsenal, per exemple, és a dir, al Madrid, perquè hi ha hagut uns quants moviments de peces avui, oi?
11: Sí, dues ex-Real Madrid que han signat avui pels seus nous clubs, la portera canària Misa Rodríguez, que arriba a l'Arsenal, i la davantera Alba Redondo, que aterra a Itàlia, on ha signat amb la Juventus fins al 2028. Déu-n'hi-do, perquè amb aquestes dues sortides el Madrid en suma un total de 9 aquest estiu.
1: Doncs gràcies, Janire. Haurem de deixar aquí tertúlia avui, perquè ara farem una pausa, ha obert ara els ulls com dient, sí, no són ni les 12, sí, perquè estem en horari d'estiu, que acabem abans, 12:30, però és que a més hem de fer passar els companys d'informatius per explicar-vos una notícia d'un incendi a la plaça de Sants. De seguida farem un minutet de publicitat, i entraran els companys informatius per explicar-nos aquesta notícia. Per tant, Marc Marvà, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, Xavi.
1: Ens veiem la setmana que ve.
3: La setmana que ve ens veiem aquí.
1: Però no ens veiem amb l'Anaïs.
11: Vaig a Birmingham.
1: Anaïs Martí, perquè se'n va cap a Birmingham amb la resta dels companys que seguiran aquesta estada del Barça de pretemporada. Un dia et trucarem, però no.
11: Ah, sí, quan
1: això
11: vulguis.
1: Sí que ho podem fer, no?
11: Jo aniré amb la Marta Ramon enganxada.
1: Un dia entra amb ella directament, no cal ni que truquem nosaltres, sense demanar permís.
11: Amb el micròfon.
1: Ets de la casa, vull dir que ja està.
11: Gràcies.
1: Gràcies, Anaïs, que vagi molt bé. Les 12, la mitjanit, una pausa d'un minutet i tornem.

0: Dos minuts passant de la mitjanit. El que us deia, estem pendents d'aquest incendi a la plaça de Sants. A seguida els companys informatius ens ho explicaran. Mentrestant, perquè estem acabant de preparar la informació, avançarem parlant del Girona, que avui ha jugat el segon partit de pretemporada. Ho hem seguit. De fet, en parlàvem just començar aquest T'ho diràs amb el Pau Bombardó. Pau, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Ja dèiem que és el segon partit i primera victòria després de guanyar 1-3 contra l'Olot.
1: Sí, després de l'empat a 0 contra l'Alcats ja en el primer test de la pretemporada, el Girona avui ja ha mostrat una millor cara i ha dominat el partit de principi a fi. Minsu ha fet els dos primers gols pel Girona a la primera meitat i ja a la segona part, el tercer l'ha fet Sarasa, la sortida d'un córner. Per tant, els joves que comencen a trucar a la porta d'aquest Girona de Quique Álvarez. Ja a les acaballes del partit, Marc Mas ha fet per l'Olot l'1-3 definitiu des del punt de penal. Podem dir, per tant, que el jugador més destacat del Girona ha estat Minsu, que després de la seva cessió a l'Andorra la temporada passada coneix molt bé el que li espera el Girona a segona divisió.
2: Segunda división, cada partido es muy difícil, muy complicado, porque a la que piensas que ya tienes hecho el partido, pero al final encajas y tal, te ganan y es muy difícil la segunda división, sí, sí.
1: Un Minsu que, a més, coneix molt bé Quique Álvarez del seu pas pel filial.
2: Yo tengo muy buena relación con él, porque al final hemos llevado un año con él y ascendimos en el tercera ref. Y la verdad, tengo muy buenas sensaciones con él y bueno, hay que seguir.
1: Un Quique que ha fet sortir al camp tots els jugadors que eren a la convocatòria, a excepció del porter del filial, Andriev. Qui finalment no ha entrat a la convocatòria és Gazzaniga, per unes molèsties al maluc. El proper partit del Girona serà contra l'Alavés aquest mateix dissabte.
0: Això pel que fa al Girona. Gràcies, Pau. Nil Piera, bona nit.
3: Bona nit.
0: I més enllà del Girona, parlem de l'altre català, en aquest cas de primera divisió, que és l'Espanyol, que ha augmentat 5 milions d'euros al seu límit salarial.
3: Sí, i ho ha fet gràcies a un moviment d'enginyeria fiscal, una expressió que aquí a Barcelona hem sentit més d'una vegada els últims estius. Mirem d'explicar-ho, perquè així en abstracte pot arribar a sonar una mica complex, però és molt senzill. Va. A la propietat del club, Velocity Sport Limited convertirà en accions part del deute que el club té amb la propietat. Serà a la Junta d'Accionistes que s'ha de celebrar al desembre, quan el grup dirigit per Alan Pace transformarà en capital social els préstecs que ha anat concedint a l'entitat en els darrers mesos. És a dir, que aquests diners del préstec deixen de ser un deute per convertir-se en fons propis del club. Ara bé, l'equip blanquiblau ha pactat amb la Lliga avançar els beneficis d'aquesta operació sense haver d'esperar fins al desembre i podrà començar a aprofitar-los en aquest mateix mercat. Així doncs, tot i que com a tal no es produeix un nou ingrés de diners, aquest moviment suposa una millora pel balanç econòmic de l'Espanyol. Això permetrà al club sumar immediatament uns 5 milions d'euros al límit salarial pel tram final d'aquest mercat, mentre que els altres 5 milions d'euros es guardaran per l'estiu vinent. Amb aquest extra econòmic, Monchi podrà acabar de perfilar una plantilla on ja ha incorporat Harman, Calatrava i Moscardo.
0: Perfecte, gràcies, Nil. De seguida parlarem de la plana poliesportiva, aparquem el futbol i parlarem de la resta d'esports, sobretot de bàsquet, amb aquest nom de Sekulić sobre la taula. Això, ara sí, lògicament, pendents de qualsevol novetat que ens pugui arribar, però obrim pàgina poliesportiva, tornem a l'esport i parlem de bàsquet. Feia temps que se'n parlava, feia temps que l'esperàvem i finalment avui el Barça ja ha anunciat el nom del seu entrenador. És Alexander Sekulić, tal com va avançar en Dani Aguilar. Aquí el T'ho diràs, l'eslovè s'ha convertit oficialment avui en nou tècnic blaugrana per les dues properes temporades. Rubén Pérez, bona nit.
4: Bona nit, sí, serà el substitut de Xavi Pascual, que fa el camp invers, marxa al Dubai Basketball, equip que ara eslové va dirigint els últims mesos de la passada temporada, aconseguint guanyar la Lliga Adriàtica després de derrotar la final al Partizan de Belgrat. L'eslové, el primer d'aquesta nacionalitat a dirigir el Barça de bàsquet, és un tècnic de prestigi i amb una llarga trajectòria a les banquetes. La temporada passada va treballar a Sant Petersburg a la banqueta del Zenit i a l'abril d'aquest mateix any va acceptar una oferta per dirigir, com dèiem, al Dubai. Paral·lelament, Sekulić ha dirigit també la selecció eslovena des del 2020, amb la qual va aconseguir el bitllet per primera vegada en la seva història per un Jocs Olímpics, els de Tòquio 2020, en els quals Eslovènia va ser quarta.
0: Per tant, un pas més cap a la reestructuració de la plantilla del Barça de bàsquet, també del cos tècnic, que pocs dies enrere estava en quadre, i ara les coses com són, està pràcticament tancada. Per tant, és un bon moment de comentar-ho amb un dels que més en sap de tot plegat, que és el col·laborador habitual del Tobiràs i periodista de Ràdio Ciutat de Badalona, el Xavi Ballesteros. Hola, Vallès, bona nit.
5: Bona nit, Xavi.
0: Ara que ja és oficial, qui ha fitxat el Barça com a entrenador? És a dir, com és Alexander Sekulić?
5: Doncs mira, jo crec que és un entrenador que, si alguna cosa podem destacar, és que prioritza els jugadors, que això moltes vegades és difícil. Quan parlem d'entrenadors com Željko Obradović, com Ataman, cada vegada hi ha més personalitat, però personalitat de... molt de narcisisme, podríem dir, no? Crec que si alguna cosa ha aconseguit Sekulić per la seva trajectòria, i a més fent-ho amb una selecció com Eslovènia, amb una figura tan forta com la de Doncic, és que has de tenir mà esquerra, no? Que has de saber gestionar estrelles, i això crec que és molt important de cara a un club com el Barça, tenint en compte tots els canvis que hi ha i l'exigència que hi ha. Jo crec que, a més, arriba de Dubai d'haver fet una bona feina, arriba d'un club on hi havia molta ambició, i ha aprofitat la situació que hi havia incertesa amb Galbi dins el Barça per fer-se un lloc, no? A més, crec que en parlarem, Xavi, però amb una base d'entrenadors de catalans de la casa, amb Rafa Martínez, amb l'arribada també de Marc Estany, que és la mà dreta de Xavi Pujol, i també doncs amb Xavi Bertran, que ha estat en l'estaf del Barça, que amb Roger Grimau tenia molta importància i que ara la recuperarà per estar de ple en el primer equip, no?
0: I com ens l'hem d'imaginar a la banqueta? És a dir, és un entrenador actiu, que es fa veure, o és més a perfil baix?
5: És passional, podríem dir, passional, controlant, això sí, les actituds. No hi ha males actituds, no és allò d'anirà tècnica per partit, al contrari, la gestió, però jo crec que és un entrenador que sap el temperament a pista, el té molt controlat, i a més, crec que és molt important en un equip com el Barça el saber que estàs en un equip gran, no? Saber que estàs lluitant per títols, saber que estan lluitant per coses importants. El fet de ser un seleccionador també li ha fet que en certs moments s'hi jugui molt en poc temps. Per tant, també és un entrenador que sap gestionar les càrregues de treball i que jo crec que enganxarà bastant, més amb l'equip, més que amb el que és el Palau. No crec que Sekulić es converteixi en un ídol de l'afició, com podia ser Saras. Crec que no té res a veure amb la importància de Xavi Pascual, però sí que a vegades, potser, després de 8 entrenadors en els últims 10 anys, en el Barça el que necessita és una mica de calma, no? I aquests 2 anys de contracte així ho poden certificar.
0: Per tant, és un bon nom per tu, per la banqueta del Barça.
5: Sí. Jo crec que sí, jo crec que és un molt bon nom, que per les circumstàncies a vegades no entren dintre les travesses, però que és un entrenador que li agradarà treballar a l'ombra, no? No ho compararé amb Flick, perquè futbol i bàsquet tenen de res a veure, però d'aquests entrenadors que el deixaran respirar d'entrada, i per tant això és molt important tenint en compte els canvis que hi haurà en aquest Barça, no?
0: Uh-huh. Fins fa no gaire preocupava, i molt, el futur de la secció blaugrana, bàsicament perquè pràcticament no hi havia jugadors ni tècnic, i en poc més d'una setmana hem anat a l'anunci per dia, i el Barça ja té pràcticament la plantilla completa.
5: Sí, jo, a més estan pendents de Vasilevskiy d'oficialitzar-ho, però jo crec que s'ha fet molta feina cap a dins. Deixa'm una mica de broma, Xavi, perquè el Xavi Pujol, el que serà el nou director esportiu del Barça, amb tot aquest conflicte que té amb la Baskonia, no pot oficialment treballar pel Barça fins al 2 d'agost. Doncs quan arribi ja hi haurà la feina feta. No sé si això vol dir que li hauran de restar una miqueta del sou, perquè realment hi ha hagut aquí una feina molt, molt fosca de Mario Fernández, evidentment, amb la supervisió, amb l'okay de Xavi Pujol, que és el qui ha ideat una miqueta aquesta plantilla, amb una plantilla que, això ho tenim molt clar, Xavi, que torna a ser una plantilla amb molt físic, que torna a ser una plantilla molt jove, i que molts poden dir, home, però aquesta plantilla sembla més una plantilla de G-League, no?, d'aquests jugadors americans, molt físics, molt intensos, però una miqueta és la tendència que hi ha en el bàsquet europeu, no? Ho ha marcat a València, però també ho ha marcat el París Basketball la temporada passada i aquesta, i per tant el que es tracta és d'encaixar, perquè són moltes peces noves, no? I per tant veurem com acaba el tema Schengelia, però està clar que amb tants jugadors nous se li ha de donar marge. I l'altra cosa és, que és l'única cosa que em preocupa a mi, no?, és
6: qui és l'estrella d'aquest equip, qui és l'estrella del Barça. Ja. Moltes vegades, a l'època de Mirotic, tothom ho tenia clar, no? Fins i tot tu podies dir que hi havia Higgins en el Madrid de Doncic, no? En el Madrid de Campazzo. Qui és ara l'estrella? Perquè Panther, a priori, és un jugador que passa a un segon nivell, tot i el que tenir una fitxa molt alta. Schengel, ja sembla que se'ls estan donant ara molts de galons per ser la peça capdalt, i per això ara en aquests nervis, no? Per saber què passa amb el seu futur.
0: Clar, és el gran dubte, què passarà amb Schengelé, perquè és dels pocs reconeixibles que queden de la

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
0: Augusta Car, a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
2: El mateix vigent campió Olympiacos és espectacular, Dubai s'afegeix, però hi ha molts altres projectes perquè ser la Final Four jo crec que aquest any serà un èxit. Aquest any jo crec que el fet de dir ostres, és un fracàs no guanyar l'Eurolliga, no és cert, perquè hi ha tants equips que la poden guanyar que potser l'objectiu ha de ser assegurar-te la Final Four, que ja serà prou difícil, no?
3: Però el Barça té nivell per anar a Final Four, creus?
2: Sí. Jo crec que sí, Perfecte. Jo crec que sí, tot i que es pugui parlar... No ens oblidem que és cert que la inflexió en el bàsquet actual ha estat molt bèstia aquest estiu, que s'han pagat clàusules molt importants per altres jugadors, sense anar més lluny, doncs Moses Wright, un jugador que tenia el Barça, que sense arribar a presentar-lo ja guanyes 900.000 euros, això no havia passat mai en la història, crec, al nivell que estem arribant, i per tant, els 42 milions que tindrà de pressupost al Barça, 36,5 amb massa salarial del primer equip, home, dona per bastant. Ja. El que és cert és que hi ha jugadors que tenen fitxa alta i que, per tant, no has pogut treure més rendiment del que t'havies estalviat de jugadors com Vilhernán Gómez, no?
3: Acabo fora de Barça, però t'ho he de preguntar, perquè hi ha un rebombori important. Què està passant amb Hezonja? Expliquen diversos mitjans que no ha abonat la clàusula per marxar al Madrid, que només ho ha comunicat i que, per tant, aquesta sortida del Club Blanc es pot arribar a complicar.
2: Com juga, eh? Això
3: sí,
2: ja?
3: Sí.
2: Té l'avantatge que jo crec que està en un escenari on és cert que podria tenir propostes de l'NBA, perquè a l'NBA també falten jugadors i són ja té l'experiència i la qualitat com per ser-hi, però no ha encaixat en el temps que ha estat allà, i també sap que a Europa, si no està en el Madrid, tindrà altres propostes segures per estar al nivell, no? Per tant, ell el que juga és en buscar aquesta força per poder decidir. També és cert que fins i tot el Madrid, 19 de juliol, veu com jugadors referents poden marxar i altres que poden venir. Avui Jan Tonnen és un nou fitxatge i crec que l'arribada de Jan Tonnen també diu molt sobre el projecte en aquesta posició de 4, i vol dir que Pedro Martínez haurà d'esperar per tenir la plantilla al complet. Per tant, és un efecte dominó, no? Si el Madrid encara no està tancat, si els equips d'Eurolliga encara no estan tancats, que tremolin la resta, perquè això vol dir que alguna peça hauran de tocar de sota, no?
3: Xavi Ballesteros, un plaer, com sempre, però clar, avui era important en bàsquet i hem dit a qui hem de trucar, doncs hem de trucar al millor, i hem trucat al Ballesteros, a veure que n'expliqui què està passant a Can Barça, i m'ha agradat això que em dius, que segons tu, sí, té nivell per... va a totes, dius, inclosa aquesta Final Four de l'Eurolliga, veurem si és així. En qualsevol cas, el que et dic, moltíssimes gràcies, abraçada forta, i anem parlant.
2: Doncs gràcies, Xavi, i t'agraeixo moltíssim les paraules, per tant, sense el sopar pagat.
3: Sí, jo vés pagant sopars, encara em deus el primer, però és igual, no passa res, ja en parlarem un altre dia. Sí, com sigui, per rematar el bàsquet, també es continua movent el mercat al Madrid, ara en parlàvem amb el Valles, que avui ha fet oficial l'incorporació de l'ala pivot finlandès Michael Jan Tonnen.
4: Sí, és el tercer fitxatge de l'era Pedro Martínez, després de Jaime Pradilla i Timotei Luabukabarro, arriba procedent del Fenerbahçe turc i signa per dues temporades. Un últim apunt també en clau mercat, Xavi, el Kitzanats Manresa, oficialitzat aquesta tarda la sortida de l'ala pivot alemany Luis Olinde, que acabava contracte i ha posat fi a la seva etapa al Nou Congost.
3: I fora de Mercato, avui hem sabut la llista del seleccionador espanyol Xus Mateo per la segona fase de classificació pel Mundial del 27.
4: Sí, la selecció espanyola inicia a finals d'agost la fase decisiva i només els tres primers de cada grup aniran a Qatar l'any vinent. El pròxim 28 d'agost jugaran a Saragossa contra Portugal i el dia 31 a Atenes contra Grècia. Entre els convocats destaquen dos blaugranes, Darío Brizuela i Joel Parra, que és l'únic català a la llista. La convocatòria, però, serà especial sobretot pels debutants Adai Mara i Baba Miller, tots dos jugadors de l'NBA.
3: I no marxem de l'NBA perquè la notícia de les últimes hores és a Miami, els Miami Heat, que van anunciar per error el fitxatge de LeBron James.
4: Sí, la franquícia va programar

0: Una suposada roda de premsa de LeBron pel proper 27 de juliol, que poc després van eliminar i van donar com a explicació que era material preparat per un dels possibles desenllaços de l'agència lliure. Però això no ha afluixat la il·lusió dels aficionats que somien amb el retorn de LeBron, que ha deixat els Lakers, com sabeu, a la final de la passada temporada per fitxar per un projecte on tingui opcions d'aconseguir guanyar l'anell. Miami és una opció després de l'arribada de Giannis Antetokounmpo, que ha col·locat els Heat com un dels grans candidats de l'est. De moment no hi ha res confirmat.
1: Tot això en bàsquet, anem cap al tour.
2: I una cançó que arribi quan... I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Avui, etapa tranquil·la, segons com l'última etapa tranquil·la d'aquest Tour de França, més enllà dels Camps Elisis, és la 17a, la d'avui, amb victòria a l'esprint pel belga Jasper Philipsen.
3: Sí, el ciclista de l'equip Alpecin ha aprofitat el gran llançament que li ha fet el seu company Mathieu Van Der Poel i s'ha imposat als darrers metres a Mauro Schmidt i Olaf Koi. La jornada d'avui apuntava a l'última oportunitat dels esprintadors per sumar el triomf d'etapa, tot i que el perfil trencacames de la primera part del recorregut ha permès que l'escapada ho provés des dels primers compassos. Tot plegat ha obligat els esprintadors a moure's per entrar al tall, donant lloc a un nombrós grup d'escapats amb els homes ràpids com a protagonistes. Philipsen ha resistit gràcies al treball de Van Der Poel i s'ha acabat imposant per sumar el seu primer triomf de l'edició d'enguany i l'onzè de la seva trajectòria a la ronda francesa. Amb la victòria de Philipsen s'ajusta encara més la lluita pel mallot verd. Mats Pedersen continua sent el líder de la regularitat, però només 7 punts d'avantatge respecte al mateix Philipsen. Pel que fa a la general, dia sense canvis massa significatius. Tadej Pogacar continua com a mallot groc a 4 minuts i 32 segons del seu perseguidor més immediat, Remco Evenepoel, i Isaac del Toro tanca el podi a 6 minuts i 51 segons del líder.
1: Ara venen 3 etapes interessantíssimes per acabar de definir aquest podi. Lògicament, el mallot groc, si no hi ha un daltabaix o caiguda o accident per Pogacar, serà per l'eslové, però caldrà estar atents a la segona, tercera posició, amb 4 ciclistes, sobretot lluitant per aquests 2 calaixos que falten del podi, i com deia, demà comença la primera de les 3 etapes decisives, sobretot la divendres i dissabte, amb el doble ascens a l'Alpe d'Huez, que és on acaben les etapes de divendres i dissabte, i on lògicament s'esperen moviments en aquesta lluita per als 2 graons que falten del podi. Però més enllà de la general, de l'etapa d'avui, l'abandonament de Jonas Vingegaard a l'etapa de diumenge continua portant cua.
3: Sí, després de saber-se que la ITA, l'Agència Internacional Antidopatge, va fer-li un test sorpresa la matinada abans de la seva caiguda, diverses veus del gran grup van criticar les pràctiques seguides per l'organització. La més sonada, la del mateix Tadej Pogacar, qui també va rebre la visita de la ITA aquella matinada i va aprofitar per mostrar el seu malestar amb aquesta mena de controls. Doncs bé, després de tota aquesta pluja de crítiques, l'UCI ha emès un comunicat aquesta tarda en què ha volgut aclarir que la realització de controls fora de l'horari habitual és una mesura excepcional i justificada, a banda de ressaltar que totes aquestes accions responen a un interès primordial, la lluita contra el dopatge. Per cert, Vingegaard ha estat ja operat avui de la clavícula i comença a pensar en el seu procés de recuperació.
1: Parlava d'aquestes 3 etapes que venen ara, anem a la de demà, la més immediata, com la tenim?
3: Sí, ho deies, Xavi, demà el Tour comença una sèrie de jornades decisives amb l'arribada als Alps. L'etapa presentarà un recorregut de 185 quilòmetres entre Boiron i Orsies-Merlet, amb 2 ports de tercera categoria, un de tercera i 2, un de segona, perdó, i 2 de primera. Una jornada sense grans ascensions, però amb 3.900 metres de desnivell acumulat, que vulguis o no, castiguen força les cames.
1: I tant. Nil, gràcies.
3: A tu, bona nit.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: Petits plaers, eh? Una mica de petits plaers. Anem al tenis, va, parlant de plaers, perquè Carlos Alcaraz sembla que en tindrà un d'aquí a no gaire. De moment, Alcaraz defensarà el títol de l'Open dels Estats Units el mes que ve, Rubén.
1: Sí, el murcià forma part de la llista oficial d'inscrits per al quart i últim gran slam de la temporada, que es disputarà a Nova York entre el 30 d'agost i el 13 de setembre. També apareixen la resta de favorits, Jannik Sinner, Alexander Zverev i Novak Djokovic. El segon torneig on Alcaraz apareix inscrit, després del Masters 1000 de Cincinnati, on s'espera que faci el seu retorn. Recordem que no juga des del passat 14 d'abril, quan es va lesionar la primera ronda del Godó, tot i que va guanyar aquell partit contra el finlandès Otto Virtanen, després es va veure obligat a abandonar el torneig. El murcià ja ha tornat als entrenaments sobre la pista, però de moment amb una càrrega d'esforços limitada i sense disputar sets ni partits. Continua prioritzant els terminis establerts. Per cert, avui Paula Badosa ha tornat a la competició amb victòria. La catalana s'ha imposat per 7-5 i 6-4 a la polonesa Katarzyna Kawa, el torneig 8-250 d'Hamburg. La seva pròxima rival serà l'hongaresa Pana Utbardi, a qui s'enfrontarà demà no abans de les 2 del migdia.
0: Venia de guanyar un 125, de perdre la final del 250 de Romania, ara avui ha començat amb bon peu. Rubén, gràcies.
1: Bona nit.

0: Fem també una pinzellada de motor, Quim, perquè s'ha suspès, en parlàvem justament dilluns, la Baja d'Aragón.
1: Doncs sí, no es podrà disputar com estava previst de divendres a diumenge, i el motiu és el risc extrem d'incendis que hi ha a la zona de Terol, on s'havia de celebrar i on es celebra sempre la cursa que, com dèiem dilluns, és la prova reina dels raids a la península. Per tant, Nani Roma es quedarà sense estrenar-se a la categoria de West Challenger i Pau Navarro a la categoria gran, perquè havia de pilotar per primera vegada un Toyota Hilux Teo Plus a la prova aragonesa. També, vaja, gent com Laia Sanz i Cidre Esteve havien de fer la primera competició amb el vehicle del Dakar per començar ja encara el pròxim Dakar i no podran competir. Tampoc també frustra aquesta cancel·lació el retorn a la competició d'Arnau Lladó després de la lesió que el va obligar a retirar-se del Dakar del seu debut al gener, quan estava signant una actuació molt destacable. Més motor, Xavi, el pilot valencià Iker Lecuona ha renovat amb l'equip oficial Aruba Ducati de Superbike 2 anys més, fins al 2028, i Honda ha anunciat que Takaki Nakagami, que és pilot de proves de la marca, competirà com a wildcard al Gran Premi del Japó de MotoGP. La marca de l'ala daurada continua esperant la plena recuperació de l'Aleix Espargaró, que es va trencar 4 vèrtebres en un test a Sepang el mes d'abril.
0: Quim, gràcies.
1: Bona nit.

0: I hem reservat un minutet abans d'anar a l'últim minut del Tu diràs per una notícia d'última hora que publica el diari The Athletic i que fa referència a un, no sé si titllar-lo de possible fitxatge del Madrid o de futurible, o com a mínim sí que podem dir el fitxatge que portava sota el braç un dels candidats a la presidència del Real Madrid, com és Rodri, Pau Bonastre, i que haurà de passar per quiròfan, segons explica The Athletic.
1: Una notícia que lògicament pot tenir un impacte precisament en les intencions del Madrid de si el fitxa o no. En qualsevol cas, com deies, el mitjà britànic ha explicat fa uns minuts que el migcampista actualment del Manchester City, Rodri, se sotmetrà a una intervenció quirúrgica per una lesió a l'esquena. Es desconeix, però, el pronòstic sobre el seu retorn, però en qualsevol cas, si és així, s'haurà d'estar unes quantes setmanes de baixa fins que pugui tornar als terrenys de joc. Com deies, això, vaja, a Madrid segur que estan molt pendents. És veritat que era l'arma electoral de Riquelme, però sí que en els últims dies s'ha parlat de la possibilitat que Florentino reconsideri la seva posició i l'acabi reclutant cap al Madrid. En qualsevol cas, recordem que acaba contracte el 2027, per tant, el Madrid el podria considerar per fitxar-lo aquest estiu. Recordem que Rodri va ser peça fonamental per la selecció espanyola en aquest Mundial. De fet, va ser escollit millor jugador, ho va guanyar pràcticament tot, i per tant ha guanyat, vaja, ha pujat la seva cotització segurament després d'aquesta actuació a la Copa del Món, però insistim, Rodri haurà de passar pel quiròfan per una lesió a l'esquena.
0: No cal dir, una notícia important que veurem si canvia o no les normes del joc en aquesta partida d'escacs entre alguns integrants de la Junta Directiva, segons expliquen de Madrid, i el mateix Florentino. Uns veurien amb bons ulls que vingués Florentino entestat en que no, de moment no el vol. Gràcies, Pau.
1: Bona nit.
0: I encara un apunt d'handbol, Janire, avui hem tingut notícies en aquest sentit.
2: Sí, ja tenim definit el Mundial de Clubs d'handbol d'enguany. El Barça, que buscarà revalidar el títol a Egipte del 26 de setembre a l'1 d'octubre, doncs ha quedat emparellat amb el Montada del Marroc, el Pineiros brasiler i el guanyador del Los Angeles Handball Club i els amb Alec egipci.
0: Gràcies, Janire.
2: A tu, bona nit.
0: I haurem de marxar pràcticament 1:15. Ja sabeu, el final del Tu diràs a l'estiu és aquesta hora. Demà hi tornarem a partir de 11:15. Gràcies a la Laia Biorrun i a la redacció d'Esports, que ha fet possible el programa. Que vagi bé. Bona nit.
3: Tu diràs.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
1: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
2: Regina Rodríguez Sirvent.
3: Sempre hi ha una
2: professió.
3: Hi ha una pregunta,
4: no, és que jo no sento que la meva professió...
2: Porto Yankees a Barcelona, dius això.
4: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
2: Ara, ara,
0: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
1: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
2: Aquell dit que és igual. És comodíssim, és no. millor que el de casa.
5: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
2: Sí.
5: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
2: Calor.
5: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
1: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1. Tots som 1.
6: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 23 de juliol del 2026. Avui tindrem un dia assolellat amb alguns núvols i continuarem amb la presència de pols en suspensió. És a dir, una mica la dinàmica d'aquests últims dies. La temperatura màxima al migdia baixarà una mica cap a l'interior, però es mantindrà semblant a tota la resta del país. Això farà que encara puguem arribar als 39 o als 40 graus al Pla de Lleida i que seguim amb xafogó a la costa. De cara a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu i al sud de les Terres de l'Ebre. Aquesta nit, a la plaça de Sants de Barcelona, una explosió de gas causada per una fuita ha provocat una gran flamarada que ha deixat almenys 8 ferits, 8 persones ferides, dues de les quals han estat greu. Ha passat a l'entorn de l'estació de metro de l'L5 i l'L1, on aquests dies hi ha en marxa unes obres d'accessibilitat. Ara mateix l'incendi està estabilitzat, però la flama encara crema perquè la fuita continua activa. De moment s'ha recomanat a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís. Ara de seguida anirem cap allà i tenim el Josep Ferrer perquè ens expliqui l'última hora, perquè també afecta a desviacions d'algunes línies d'autobús. Però no és l'únic sobresalt que ha tingut Barcelona en les últimes hores. Ahir a la tarda, un esfondrament va provocar un esvoranc enorme, immens, a Montcada i Reixac, que va empassar-se una grua de grans dimensions, literalment. Això va passar en un dels pous de les obres que està fent Adif per soterrar les vies del tren. Per sort, en aquest cas, no hi va haver ferits. I tot això avui, que és el dia més risc d'incendi del que portem d'estiu. Protecció Civil alerta que les altes temperatures i la baixa humitat són una mescla molt perillosa. De fet, el Pla Alfa dels agents rurals és vermell en bona part del país. Gairebé 500 municipis en perill molt alt o extrem. De tot plegat, de la fuita, de l'esvoranc i d'aquest elevadíssim risc d'incendi, en parlarem quan passin pocs minuts de les 8 durant els apunts imprescindibles per anar pel món amb el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. I parlant de focs, un incendi crema des d'ahir a la tarda entre Toledo i Madrid. La virulència de les flames va obligar a desallotjar desenes de veïns i a confinar-ne uns 300 més a prop de Madrid. Segons l'últim balanç, el foc hauria afectat pel cap baix una trentena de cases. Sembla ser, però, que de matinada les condicions han passat a ser més favorables i que els bombers han pogut frenar l'avanç del flanc més actiu des de Madrid, i tindrem el corresponsal Roger Parciba. I seguim, perquè resulta que els Mossos busquen l'intern de la presó Quatre Camins que es va fugar aquest dilluns a Barcelona. L'home estava empresonat per haver matat i esquarterat el company de pis que li rellogava una habitació. Tot això ho comentarem amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, en temps de tertúlia, avui amb la Míriam Sant Germain, amb la Núria Rius, l'Enric Sierra i el Daniel Basteiro. Per cert, que Rosalia està al centre de la polèmica a xarxes per haver retuitat un vídeo que una noia es burlava de la derrota de la selecció argentina al Mundial al ritme de la seva popular cançó La Perla. Això ha fet enfadar tant els seus fans argentins que ara molts estan retornant les entrades que tenien pel seu concert a l'Argentina. Però avui també parlarem de l'augment de persones hipocondríaques arran de vídeos a les xarxes socials que parlen sobre possibles símptomes de malalties. Ho farem amb la Júlia Pascual, directora del Centre de Teràpia Breu Estratègia de Barcelona. I a partir de les 11, quarts de 12, aquí al Morracú, avui, que fa 15 anys de la mort de l'Amy Winehouse, recordarem la seva música amb l'Hugo Nubiola. I amb tot això, més tot el que pugui passar, arribarem al migdia. Són les 7:04. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs que a Barcelona una explosió de gas causada per una fuita ha provocat una gran flamarada i ha deixat 8 ferits, 2 en estat greu. Ha passat aquesta nit a plaça de Sants, a l'entorn de l'estació del metro, on aquests dies s'hi estan fent obres. El foc ja està estabilitzat, però encara hi ha una flama enorme perquè aquesta fuita de gas continua activa. Els bombers de la ciutat recomanen als veïns que es quedin a casa. És una recomanació, però insisteixen que no hi ha perill i que si volen poden sortir. N'ha parlat aquesta matinada la cap de Guàrdia, Clara Latorre.
5: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident. Un ordre com a tal no recomanem que es quedin a casa, que estiguin tranquils per la flama, que la situació està controlada.
2: Els ferits ja són a l'hospital i no es tem per la seva vida. Durant tota la nit, els bombers i els tècnics de la companyia del gas han estat treballant en la fuita que, com dèiem, continua activa.
0: Doncs anem en directe per saber-ne l'última hora des de la plaça de Sants de Barcelona. Josep Ferrer.
3: Bé, en concret estem, Sergi, davant del centre cívic de les Cotxeres de Sants i des de la nostra posició podem veure una espectacular flama que els bombers intenten controlar en tres mànegues d'aigua. Tothom que passa per aquest punt, per anar cap al metro o bé cap a la seva activitat diària, queden bocabadats en veure aquesta flama i, òbviament, ho immortalitzen amb els seus telèfons mòbils. Clara Latorre explica en què consisteix l'actuació dels bombers.
5: Actualment estem treballant paral·lelament amb companyia de gas per tal que mentre companyia de gas fa els talls aquests en la seva malla de distribució de gas, nosaltres anar a contenir la flama, tenir-la controlada i facilitar la feina en aquells punts on som més pròxims a la flama i ha de treballar companyia de gas, protegir-los perquè puguin fer la seva feina de forma segura.
3: Funciona amb normalitat, tot i que l'enllaç entre la línia 1 i 5 del metro s'ha de fer pel carrer. I aquí és quan hi ha certa confusió pels usuaris, ja que el carrer de Sants està tallat en un tram entre el carrer d'Alcolea i la plaça de Sants, i hi ha certa confusió per saber com han de fer aquest enllaç. També les línies d'autobús que passen per aquest punt no funcionen o bé desvien el seu recorregut.
0: Gràcies, Josep. Ara ho deia, realment les imatges són espectaculars. Si no les heu vist, busqueu-les a les xarxes socials o a la televisió. Hi ha imatges que corren d'aquesta flama immensa i aquesta explosió. El balanç a hores d'ara és d'almenys 8 ferits, 2 d'ells han estat greu. La bona notícia, però, és que no estem per la vida de cap d'ells. Qualsevol novetat que hi pugui haver, evidentment tenim el Josep Ferrer pendent amb línies obertes i ho anirem actualitzant al llarg del matí. Avui, que també hem d'estar molt pendents, Pol, de la xarxa de Rodalies, perquè aquest esvoranc enorme, això també és bestial, les imatges que ha aparegut a prop de les vies del tren de Montcada i Reixac al Vallès Occidental, obliga a tallar de manera indefinida tres línies.
2: Sí, són l'R2, l'R2 Nord i l'R11, i fins a nou avís estan tallades entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Mentre durin les obres per omplir aquest forat, Rodalies ha habilitat un pla alternatiu de transport. A l'R2 i l'R2 Nord hi ha trens entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac, però allà els passatgers han de baixar pel tren, caminar uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada-Manresa i allà fer transbord als trens de l'R4 per anar fins a l'aeroport. Aquests usuaris han de fer el mateix, però un cop a l'R4 han de baixar a Sant Andreu i agafar un tercer tren, de nou de l'R2, i anar doncs, fins a l'aeroport. A l'R11 hi ha trens des de Cervera de la Marenda i des de Portbou fins a Granollers, i des d'allà a Granollers hi ha busos fins a Sant Andreu Comtal, i mentre duri tot aquest embolic, que s'allargarà de ben segur uns dies, es reforcen els avant i hi haurà més informadors a les estacions.
0: Tots aquests talls que s'han d'aixecar quan acabin les inspeccions per comprovar si la zona és segura, però de moment no hi ha previsió de quan serà això.
2: Sí, asseguren això sí que no hi ha perill pels veïns dels edificis més propers a les vies, ho deia el subdirector de construcció de DIF, Arturo Pastor.
4: És una situació de normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma. Esto es un poco el mensaje para los vecinos.
2: I tot i que encara no hi ha una previsió de quan acabaran aquestes inspeccions, els bombers de Barcelona també han dit que faran controls cada 24 hores a la zona per seguretat.
0: Se sap què va passar? Però simplement
2: no, s'està investigant.
0: S'ha generat aquest esvoranc a terra, segurament molt similar, no?, el de la línia la 9 del metro.
2: En aquest cas s'estan fent unes obres per soterrar les vies de Montcada i Reixac, que és una zona que si hi heu passat hi ha un pas a nivell on hi creuen moltes persones cada dia, i els últims anys hi ha hagut desgraciadament molts accidents mortals, molts atropellaments. Llavors en aquestes obres s'han fet uns pous a sota de la zona de les vies, i és un d'aquests pous els que tot apunta que hauria cedit al terra, però no se sap ben bé per què. En el cas, com deies, del Putxet, sí que en aquell cas hi havia una tuneladora per sota. En aquest cas no ho sabem si hi era o no una tuneladora, però sí que s'estaven fent treballs de la mateixa manera sota de la zona de les vies.
0: Les imatges també són molt impactants i l'esvoranc és tan gran que ha arribat a engolir una grua d'aquestes immenses, de grans dimensions, i de fet hi ha un detall que l'operari de la grua estava operant la grua en el moment en què es comença a cedir la terra, i es veu que ràpidament ha aconseguit sortir de la grua i evitar quedar engolit per la terra. Per tant, també, això molt bèstia. I, com diem, sortosament, perquè bé, les imatges penses, uau, sortosament no hi ha hagut ferits en aquest cas. Aquest, però, no és l'únic tall de Rodalies actiu, perquè des de fa 3 dies l'R13 i la 14 estan tallades entre Lleida i la plana Picamoixons.
2: En aquest cas, el motiu és un robatori de cable de coure la matinada de dilluns, que va provocar un incendi i va malmetre els sistemes de senyalització i de control de trànsit de diverses estacions. Adif ja està treballant per arreglar-ho, però tampoc hi ha una previsió de quan es restablirà el servei. Mentrestant, els passatgers d'una desena llarga d'estacions han de fer aquest trajecte en els busos que ha habilitat Renfe.
0: Són les 7:10. Avui és un dels dies amb més risc d'incendi del que portem d'estiu.
2: Segons el Pla Alfa dels Agents Rurals, avui hi ha gairebé 500 municipis, més de la meitat de tots els que hi ha al país, amb un perill molt alt o extrem d'incendi. Un dels responsables dels Agents Rurals, Jaume Castelló, ha demanat màxima prudència a la ciutadania. Ho ha dit aquesta nit al 9C de RAC1.
6: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya són les dues zones més crítiques. Demanem col·laboració i responsabilitat amb el seu dia a dia, amb les seves activitats que facin en el medi natural. Fins ara estem molt contents i molt satisfets de la col·laboració que està duent a terme la ciutadania.
2: Ahir els bombers ja van tenir un bon ensurt amb un incendi que va cremar 14 hectàrees a Cervelló, al Baix Llobregat, però per sort ja està estabilitzat, i avui ja hi ha 7 espais naturals d'arreu del país tancats pel risc d'incendi.
0: Per cert, que els Mossos han detingut dues persones acusades de provocar alguns incendis, una al Baix Llobregat i una altra al Solsonès.
2: Sí, el primer és un piròman reincident, l'acusant de provocar 3 incendis diferents les últimes setmanes o mesos al Prat de Llobregat, i de fet, quan el van detenir, ja estava pendent d'un judici per haver provocat altres focs al paratge de les Palmeres. I l'altre és un noi de 19 anys, a qui acusen de provocar, en aquest cas, un incendi forestal a Pinell de Solsonès. Ell mateix va confessar a la policia que havia encès un foc expressament i ara l'han denunciat penalment per un delicte d'incendi.
0: 7:12.
7: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: A veure, Abel, molta calor.
8: Sí.
0: Poca humitat, no? És a dir,
8: el còctel, i vent.
0: El còctel, i vent.
8: A la tarda, la marinada que reforça a moltes comarques, i sí, risc extrem a moltes comarques, a moltes poblacions. De fet, s'ha anat dient aquesta setmana que baixarien les temperatures, i ahir van baixar, ahir va baixar una mica. Molta calor, però va fluixar una mica, tot i que vam arribar encara als 39 graus, 38-39 en sectors de Ponent o del Bages, però avui tenim un repunt en les temperatures abans que demà i el cap de setmana, sobretot, sí que tirin de manera clara les temperatures cap avall a l'interior del país. A la costa es notarà menys aquest descens, però a l'interior ho notarem de manera clara. Però atenció avui, perquè en sectors del sud de les comarques de Lleida, també interior de les de Tarragona, podem sumar 4, 5, 6 graus més respecte a ahir, i tindrem màximes de 40-41 en àrees del sud del Segrià, en general sud de la plana de Lleida, interior, les zones més interiors de la Ribera d'Ebre, el Priorat, podem tenir màximes de 40-41 puntualment a la Ribera d'Ebre, els zones interiors de la comarca, 42 graus. Per tant, déu-n'hi-do, cap al Bages també podem assolir aquests 40 graus i, en general, 33, 35, 37 graus a moltes comarques interiors. Insisteixo, la costa no s'enfilen tant, però, de nou, una nit de mal dormir, torri en alguns sectors del litoral, a la costa en màximes d'entorn dels 30, però amb més humitat i més sensació de xafogó. Pluja no se n'espera enlloc, eh? El cap de setmana sembla que sí, que dissabte doncs tindrem tempestes en algunes comarques, però, de moment, avui, de pluja no se n'espera enlloc. I el que dèiem, també aquesta marinada que reforça la tarda i pot bufar amb una certa intensitat en comarques interiors. Per tant, moltíssima precaució i molt de seny amb el tema del risc d'incendi, perquè estem en un moment crític ara mateix a aquestes alçades de l'estiu.
0: Efectivament.
9: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Fora de Catalunya, Pol, estem pendents d'un altre incendi, en aquest cas a Madrid, que ha cremat ja una trentena de cases i ha obligat a desallotjar centenars de veïns.
2: El foc continua actiu, però esperen poder estabilitzar-lo avui mateix, perquè durant la nit s'ha fet feina i han pogut començar a perimetrar aquest foc. Va començar a Toledo, però va saltar molt de pressa a la comunitat de Madrid i va obligar a desallotjar desenes de veïns i a confinar-ne uns 300 més de dues urbanitzacions diferents. Això pel que fa a aquest incendi de Toledo. Pel que fa al macroincendi de Guadalajara, que ja n'hem parlat els últims dies, ja ha cremat 32 2.000 hectàrees, però els bombers són optimistes i confien estabilitzar-lo també en les properes hores. Aquest any, per cert, ja s'han cremat gairebé 125.000 hectàrees arreu de l'estat espanyol. Són 5 vegades més que en el mateix període de l'any passat.
10: I atenció, aquest cas, els Mossos han desarticulat un grup criminal que era bàsicament una família que venia pistoles, rifles i fins i tot llançar coets a altres delinqüents.
2: Sí, el cap de la banda era un presoner de la presó de Quatre Camins, la seva dona i una filla. Els agents els hi van requisar 40 pistoles, un rifle de guerra i fins i tot, com deies, un llançar coets. A més, la policia també ha detingut en total 9 persones més. És un cop policial clau per tallar la cadena de subministrament d'armes al crim organitzat, que ara viu un repunt a Catalunya amb diversos tirotejos els últims mesos.
10: La Maica Navarro avui explica a La Vanguardia alguns detalls, com per exemple que la dona, que era la que reunia amb els altres criminals, amb els altres traficants i els hi venia les armes, anava amb el cotxe amunt i avall buscant aquests punts de trobada i de venda, i a darrere hi portava els fills menors d'edat amb la cadireta dels infants directament. I anava la família feliç, i anar traficant amb armes. Precisament, la policia també continua buscant, atenció això també, un pres de Quatre Camins que s'ha fugat a Barcelona.
2: És un home de 55 anys que complia una pena de 10 anys de presó per haver matat i per haver esquarterat el seu company de pis que li rellogava una habitació. Es va escapar dilluns, fa 3 dies, durant un permís penitenciari al carrer Marina. Si l'acaben detenint, li sumarien 2 anys a la seva condemna.
10: I a la Canonja, el tarragonès, han detingut un home per intentar matar la seva dona a ganivetades.
2: La víctima està ingressada a l'UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, amb ferides molt greus, en principi, però no estem per la seva vida. El cas arriba en una setmana en què 3 dones han mort, presumptament a mans de les seves parelles, arreu de l'estat espanyol. S'investiguen crims masclistes a Màlaga, a Almoradí, al País Valencià i també a Toledo.
10: Quin inici d'estiu, eh? Mare meva. 7 i 16 més coses, la Rosalía s'ha disculpat amb els seus fans de l'Argentina per haver repostejat un vídeo sobre la victòria d'Espanya al Mundial.
2: Sí, la de Sant Esteve Sarrovires va compartir un vídeo d'una creadora de contingut, Mia Khalifa, en què ella, Khalifa, celebrava el triomf de la selecció espanyola. De fons sonava la cançó de La Perla i Khalifa ho acompanyava dient que la vida sonava millor ara que havien perdut les perles, referint-se evidentment als argentins. El fet que Rosalía compartís aquest vídeo no ha sentat gens bé als fans argentins de la cantant, que han llançat un boicot contra ella. Rosalía comença una gira a Buenos Aires el proper 1 d'agost, la setmana que ve, i molts fans estan demanant a la gent que es vengui les entrades i que no vagi als concerts. Per aturar aquesta derivada, Rosalía ha demanat perdó en un missatge a les xarxes, ha dit que no havia llegit el que deia Mia Khalifa i que només ho va fer perquè La Perla és la seva cançó.
10: Ai, senyor, el govern espanyol vol aprovar una nova pròrroga dels lloguers.
2: Sí, l'objectiu és que els inquilins puguin allargar-los fins a 2 anys més mantenint les mateixes condicions que tinguin ara, és a dir, sense que els apugin el preu del lloguer. Ara bé, el decret té un futur incert. El govern espanyol necessita el suport de tots els socis d'investidura i això passa per convèncer tant Junts com el PNB com també Podem, que ara mateix estan molt allunyats en algunes mesures. El text s'aprovarà dimarts que ve al Consell de Ministres i quan s'aprovi la pròrroga la podran demanar als inquilins amb un contracte d'habitatge habitual que s'acabi entre el 21 de març del 2026 i el 30 de juny del 2028, però al setembre haurà de superar, com dèiem, la votació al Congrés que podria tombar-lo.
10: I la Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que tenen l'obligació d'aplicar la llei d'amnistia.
2: Sí, la institució europea li recorda a la justícia espanyola que ha d'acatar les sentències que dicta en aquest cas el Tribunal de Justícia Europeu, per tant també la seva resolució en què el TJUE avalava de dalt a baix l'amnistia. És la primera reacció de Brussel·les a la denúncia formal que han presentat diversos líders independentistes, però la institució es queda aquí i de moment no dona cap pista de si obrirà un procediment d'infracció o no contra l'estat espanyol, com li han demanat els advocats de Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Lluís Puig.
10: 7 i 18, a veure, Roger. Adeyemi, al final, avui sí, avui no?
11: En principi, avui sí. Avui és el dia, avui és el dia, en principi. Ja fa una setmana que el davanter alemany està a Barcelona. De fet, el passat dijous, recordem que va completar la revisió mèdica, va signar la seva part del contracte i divendres va anar a la ciutat esportiva a saludar Flick i conèixer els seus nous companys. Això sí, encara no ha pogut entrenar amb el grup perquè ha de ser a tots els efectes jugador del Barça. Adeyemi, però, no ha estat aturat i ha entrenat al marge. De fet, ahir hi havia doble sessió i es va exercitar tant al matí com a la tarda. Des del club no volen que repeteixi un cas Gordo, no Cancelo, i per això, abans de convocar els mitjans per la roda de premsa de presentació, s'anunciarà el fitxatge. fitxatge.
10: Ara la FIFA ja ha fet definitivament oficial l'11 ideal del Mundial amb només 3 jugadors de la selecció espanyola.
11: Sí, els seguidors eren qui votaven, però a partir d'un grup escollit per la FIFA, on no hi ha Pau Cubarsí, malgrat ser nomenat millor jugador jove del torneig. Tampoc és a l'11 Lamine Yamal ni cap altre jugador del Barça. En canvi, sí, són els seus companys de selecció Pedro Porro, Marco Corella i Rodri. Completen l'11 Bosinha, Lisandro Martínez, Upamecano, Olise, Bellingham, Messi, Mbappé i Haaland.
10: I, per cert, ja sembla confirmat que la Federació Italiana de Futbol negocia amb Pep Guardiola per fitxar-lo com a seleccionador.
11: Sí, el president Giovanni Malagò va confirmar que hi estan interessats i que estan disposats a fer un esforç en l'aspecte econòmic, més del que farien per qualsevol altre. Ho deia ahir al podcast Viva Voce de Chora Media.
12: Per començar a parlar, primer de tot hem de parlar d'aspectes financers i pressupostaris on a curt i mitjà termini dir que cal estrenyer-se el cinturó és quedar-se curt. Però hi ha excepcions, excepcions que es poden referir, per exemple, al nom que tant s'ha repetit aquests dies. No hi ha garantia que es concreti, però continuo creient que es va fer el correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu. No es tracta pas d'una falta de respecte envers els altres actors involucrats, en absolut.
13: Mancanza di rispetto riguardo nei confronti di altri soggetti.
11: Guardiola és una de les opcions que tenen sobre la taula per de Roberto Mancini i Andrea Pirlo.
10: I encara en futbol, segons confirma el mitjà Atlètic, el migcampista del Manchester City, Rodri, passarà pel quiròfan per culpa d'una lesió a l'esquena.
11: Sí, d'aquesta manera haurà d'estar-se unes setmanes de baixa, tot i que es desconeix quan podria tornar a jugar. Sí, com sigui, la lesió de Rodri podria condicionar una hipotètica sortida del club Citizen en direcció al Real Madrid. Recordem que Rodri acaba contracte al 2027.
10: I el Tour arriba avui als Alps, no?
11: Sí, correcte. La jornada d'ahir se la van dur a l'esprint al belga Jasper Philipsen i avui 18a jornada, sense canvis a la general. Remco Evenepoel continua segon a 4 minuts i 32 segons del mallot groc Tadej Pogacar.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
10: El trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
10: Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
14: Bon dia, doncs. Comencem la jornada destacant que tenim un accident actiu que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a la C-51Z a l'altura de Lió. Per altra banda, també tenim activa una avaria, en aquest cas a la AP-7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes dues incidències, també tenim actives doncs, diverses retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Tenim cues al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Per últim, pel que fa al Vallès, congestió habitual també a la AP-7 en sentit sud, sobretot amb 1,5 km al punt de Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia, movement that inspires.
10: Avui fa 15 anys de la mort d'Amy Winehouse. 15 anys que es va apagar aquella veu deliciosa, tan hipnòtica i realment increïble.

0: RAC1.
1: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
2: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
3: Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a la Mallorquina.es.
4: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
5: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
6: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
7: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
8: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
9: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
10: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
9: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
11: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre.
12: Aquest estiu, el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniel Trifonov, Nadine Sierra,
13: Mahler Chamber Orchestra, The Thalys Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional.
12: Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella.
13: L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
14: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: Propera parada, plaça Lesseps.
17: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
18: RAC 1.
19: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
20: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
21: RAC 1.
20: Tots som un milió.
21: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
21: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
23: 7 i 28.
24: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
23: Aquest espai és el del Jordi Garrigós i aquesta cançó que ens apropa cada dia a un racó concret de Catalunya.
25: Salvant les moltes distàncies, a Catalunya també vam tenir els nostres Stone Monkeys o Stone Masters. Eren els Llunàtics, un grup d'escaladors desfassats a qui els Escatalà van composar un himne a final dels anys 80. Aquesta és una cançó que parla de la muntanya de Montserrat, sí, però aquí no hi ha ni rastre de cap símbol religiós, sinó d'uns escaladors quasi més interessats en la festa a peu de via que en millorar el grau esportiu. I és que quan arribava dissabte, era festa a Cala Montse. Tripis, olivetes i vi bo. La típica història que mai quedarà escrita a cap llibre.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Centae.
2: Sona que estrena un Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Xavi Pardo, Pol Prats, Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que a Barcelona una explosió de gas a les obres del metro ha deixat 8 ferits, 2 de greus. Ha passat mentre arreglaven una fuita de gas que continua activa i que encara provoca una flamarada enorme.
1: L'esvoran que ha aparegut a les obres del tren a Montcada i Reixac al Vallès Occidental obliga a tallar de manera indefinida un tram de l'R2 Nord, l'R2 i l'R11. No hi ha ferits i Adif està comprovant si la zona és segura.
2: Avui, que és un dels dies amb més risc d'incendi del que portem d'estiu, hi ha gairebé 500 municipis amb risc molt alt o extrem i s'han tancat els accessos a 7 espais naturals d'arreu del país.
1: Els Mossos han desarticulat un grup criminal que venia pistoles, rifles i llançar coets a altres delinqüents. És un cop policial clau en un moment que Catalunya viu un repunt de tirotejos vinculats al narcotràfic.
2: Rosalía s'ha disculpat amb els seus fans argentins per haver compartit un vídeo d'una creadora de contingut que feia befa de la selecció argentina. La setmana que ve la cantant comença a gira per Buenos Aires i alguns fans han demanat fer-li boicot.
1: I la Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que tenen l'obligació d'aplicar la llei d'amnistia. És la primera resposta a la denúncia formal dels líders independentistes, però de moment no diu si l'admet a tràmit o no.
3: Després de tanta espera i intercanvi de documents, el Barça anunciarà i presentarà avui el nou fitxatge Karim Adeyemi, tot plegat el dia que la FIFA ha fet oficial l'11 ideal del Mundial, amb només 3 jugadors de la selecció espanyola. I a 1:15 del migdia arrencarà la 18a etapa del Tour de França, amb Evenepoel segon a la general a 4 minuts i 32 segons de Tadej Pogacar.
0: I el temps, Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia. Un dia marcat per la calor que repunta avui en espera que baixi el cap de setmana, sobretot, però avui recuperem els 40 graus, 40-41, que els podem assolir cap al sud de la plana Lleida, també a la zona més interior de la Ribera d'Ebre, aquí puntualment 42, també 40-41 en sectors del Priorat, o podem assolir també els 40 al Bages. A la resta no tanta calor, però bé, de 34-38 graus amb facilitat a l'interior de Catalunya, no tant a la costa, després d'una nit, això sí, de molt mal dormir en molts casos, sobretot en zones urbanes. A la costa, això sí, la xafogó intensa per l'elevada humitat. Humitat que serà baixa a l'interior i això també ajuda a disparar el risc d'incendi juntament amb la marinada que a la tarda es reforça en moltes comarques. De precipitacions no se n'esperen enlloc.
0: I amb naturs i sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
4: Doncs sí, que és en general raonablement bona, però la tenim regular per micropartícules a Juneda, a les Garrigues. És regular per Osor, a Berga, a Pardines, a Agullana, a l'Alt Empordà, a Begur i a Montseny i desfavorable per micropartícules a Manresa i a Torelló.
5: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
6: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
7: I tant, per estalviar.
5: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica. Senyora...

0: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
1: Però espera, i aquesta llumeta vermella? Torna l'equip Estalvi.
2: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
3: El trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
3: Anem cap al regaller, tenim comptant cotxes al Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada destacant aquest accident actiu que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a la C-51Z a l'altura de Lió. Per altra banda, també tenim activa una avaria a la AP-7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació, en aquest cas en sentit sud. Més enllà d'aquestes dues incidències, recordem que tenim retencions habituals arreu del nus de la Trinitat que de retruc doncs també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també continua aquesta congestió intensa d'un quilòmetre i mig arreu de la AP-7 sobretot, però, al punt de Montmeló i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
6: Arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
7: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
3: Obrim el diari del món a RAC1. I ho fem començant, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
8: Bon dia.
3: Mariona Martínez, bon dia.
9: Bon dia.
3: Lluna Belani, bon dia.
10: Bon dia.
3: Avui, tant els diaris editats a Madrid com aquí, destaquen les paraules d'Alberto Núñez Feijóo durant el seu balanç del curs polític. El líder popular va reiterar que el govern de Sánchez està esgotat i que cal una neteja a fons. Ara bé, també porta que el president espanyol mantingui el càrrec durant tot el que queda de 2026.
8: A La Vanguardia, Jordi Juan critica que Feijóo ha estat massa intens durant tota la legislatura en la seva demanda d'un avanç electoral, però de moment diu que si fem cas a Feijóo, Sánchez arribarà a menjar-se els torrons per Nadal a la Moncloa. Assegura que la sentència de les mascaretes ha marcat una tendència o pena lleu si es col·loca amb si es col·labora amb la justícia o condemna de fins a 24 anys si no es pacta amb la fiscalia.
9: El diari Ara, Andrea Zamorano, destaca que tot i que Feijóo es nega a descartar del tot la possibilitat d'una moció de censura, continua sense considerar-la una opció real per la reticència de Junts. Ressalta que el líder popular ja posa el focus en les mesures que haurà de posar en marxa, diu, per reconstruir Espanya, tot i que vaticina que la legislatura aconseguirà superar Nadal.
10: Encara a Catalunya, David Portabella, al Punt Avui, titula Feijóo es veu ja investit i promet neteja total. Escriu, riures d'un mateix és sempre un signe saludable d'intel·ligència i Feijóo ha après a conjugar l'humor propi en detriment de la solemnitat sobre si mateix. Destaca que eviti anunciar una moció de censura i que es conformi a dir que coincideix en algunes votacions amb Junts.
3: En canvi, bona part de la premsa editada a Madrid fa la lectura contrària i espera amb candeletes el canvi al govern espanyol.
8: A la seva editorial, El Mundo parla de Feijóo com una figura de reconstrucció més que de relleu, considera encertat el plantejament del president popular en contra del que considera un deteriorament institucional sense precedents i celebra que temes com l'habitatge o la sanitat estiguin al centre de la política del PP quan porten massa temps desplaçades per l'afany de supervivència del govern de Sánchez.
9: En la mateixa línia, l'ABC interpreta les paraules de Feijóo com l'inici del compte enrere pel canvi de govern a l'Estat i destaca la promesa de Feijóo de fer una neteja a fons de les institucions tacades per Pedro Sánchez com a nexe corruptor del Partit Socialista.
10: I La Razón titula Feijóo arrenca el compte enrere de Sánchez, una desgràcia per a Espanya. Coincideix en la radiografia que el president popular feia ahir dels múltiples problemes dels espanyols per la mala gestió d'un govern abatut per la corrupció. I el felicita. Diu que no va destacar només allò negatiu, sinó que va començar a dibuixar les propostes del seu futur programa electoral.
3: Aquest matí els diaris encara opinen sobre el cas Zapatero, que s'embolica que cada dia més, avui que l'expresident espanyol donarà explicacions als mitjans de comunicació per primera vegada des que va començar la investigació del cas. Serà, apunteu, a la una del migdia a Televisió Espanyola.
8: A la seva editorial, La Razón va un pas més enllà i implica en el cas a tots els ministres del govern de Zapatero. El diari opina que tots els ministres que van aprovar la concessió de l'ajuda de la companyia aèria són els últims responsables de la malversació. Malgrat això, no aparta Zapatero i demana oblidar les responsabilitats de l'expresident en el rescat de Plus Ultra.
9: A El Mundo, David Jiménez critica que el govern espanyol intenti desacreditar la versió de Julio Martínez com un simple intent d'obtenir una reducció de condemna i condemna que l'univers sanchista vegi més greu el tracte de favor a qui col·labora en un cas que la condemna per corrupció de membres del seu partit.
10: I en aquest sentit, l'editorial de l'ABC critica que el PSOE no s'apliqui els mateixos arguments que va fer servir en el seu moment per fer fora del govern a Mariano Rajoy i acusa l'esquerra espanyola de degradar políticament Espanya.
8: De tornada a Catalunya, el periòdico Joan Tàpia es pregunta «Pot Zapatero matar a Sánchez?» Assegura que el PSOE i Pedro Sánchez han rebut un gran cop polític. Explica que per molts militants l'expresident espanyol era una gran bandera i ara la bandera es pot fer a miques.
3: I després d'aquests casos sorprenents que hem conegut a les últimes hores sobre una xarxa familiar que va ni armes de foc al crim organitzat i la fuga d'un intern perillós de Quatre Camins en ple centre de Barcelona, és interessant llegir l'editorial que publica avui La Vanguardia.
9: Sí, la titula No abaixar la guàrdia davant la delinqüència. Abans de res, el text destaca que la seguretat ha millorat el primer semestre a Catalunya, però remarquen que han aparegut noves amenaces, sobretot les que tenen a veure amb bandes criminals i el narcotràfic. El diari diu que per enfrontar-se a aquestes organitzacions cal reforçar les unitats especialitzades d'investigació i augmentar els mitjans tecnològics de la policia.
3: Menys de 2 minuts i som aquí.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natur, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
17: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
16: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Truca al 900-903-743.
18: Medishore.
19: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
9: 40.651-40651.
19: Sèrie
9: 18018.
19: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 19 i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: A qui se li entrevessarà aquest matí, Xuxu?
2: Aquest matí a tothom qui porti el gos al tren arran de l'aprovació del govern espanyol si llegeixen la carta que signa Josep Varela a La Vanguardia. Ironitza dient que haver permès l'entrada d'aquestes mascotes als vagons és una animalada. Assegura que són uns animals excel·lents, però en el seu hàbitat natural, en un pati gran, una masia o al camp. Varela carrega contra els amos que adoren els seus gossos i lamenta que haver de fer un viatge de 3 o 4 hores amb un gos al davant és absolutament inquietant.
3: I acaba dient, atenció, diu, els gossos són uns animals fantàstics, els seus amos, la busca fan d'ells i de l'altra gent, ja no tant. Déu-m'hi-do, eh? Reivindico un vagó de tren lliure de gossos.
2: S'ha quedat a gust.
3: Ja ve. És un col·lectiu, eh? Els propietaris de gossos, vull dir que ho ha de tenir molt clar aquest lector de La Vanguardia. Es va arribar a dir bon dia.
4: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui?
4: Doncs que Decathlon regala una bicicleta elèctrica MoMa, però és una estafa, circula un correu que suplanta la marca per intentar robar dades bancàries. Ah. També passa amb una falsa promoció d'Adidas que promet una samarreta de la selecció espanyola. Davant el dubte, els experts recomanen comprovar sempre les promocions als canals oficials. N'informen Infoveritas i Neutral.
1: La notícia que fa la volta al món.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
6: La casa on va néixer Adolf Hitler s'ha convertit en una comissaria de la policia austríaca. L'edifici situat a Branau am Inn feia anys que s'havia convertit en un punt de pelegrinatge per a simpatitzants de l'extrema dreta que hi acudien per homenatjar el dictador. Amb aquest canvi

0: pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra. Són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: No t'hi vulguis trobar.
3: No. Realment és suportable.
2: Jo crec que pots estar un minut potser fora. No, clar, el cos no pot assumir aquestes temperatures. No. Pensa que a partir dels menys 40, menys 50 ja es recomana estar al màxim de curtes a l'aire lliure. Per tant, menys 84. Doncs per quedar-te dins de la base amb la calefacció. Més aviat.
3: Marc Margarit, bon dia.
4: Bon dia.
3: Una dona, atenció a aquest cas, acusa Chenoa de segrestar la seva gossa.
4: Es tracta d'una pomerània anomenada Lola, que va desaparèixer el 2024, quan ja havia perdut l'esperança de tornar-la a trobar. Va quedar de pasta de moniato en veure que la Chenoa, per la tele, sostenia la seva gossa, la gossa de la Chenoa, que resulta ser idèntica a la Lola. Ara la dona demana una prova d'ADN perquè les dates entre la desaparició d'una i la adopció de l'altra coincideixen, ho llegim a diversos mitjans.
3: I una altra baralla obliga un avió a girar cua i tornar a Tenerife.
5: L'avió viatjava de les Canàries a Liverpool, però 30 minuts després de l'enlairament, el capità va decidir tornar enrere perquè una baralla entre 10 persones en ple vol posava en perill la seguretat. La confrontació era entre dues famílies de turistes britànics a qui la Guàrdia Civil va detenir un cop que l'aparell va aterrar. Ho llegim a diversos mitjans.
3: I què han inventat els japonesos per refrescar-se?
6: Una nevera per a humans que promet combatre la calor en només 5 minuts. Es tracta d'una cabina que manté l'interior a uns 15 graus de temperatura i llença aire a 5 graus al cap, al coll, l'esquena i les espatlles. Té un cost d'uns 8.000 euros i està pensada per vendre's a empreses i espais públics. Ho llegim a la Razón.
3: Hi ha més d'un i d'una de RAC1 que li encantaria tenir a la nevera i que no hi sortiria de la nevera aquesta. Un gest de la Minya Mal dispara les vendes d'una empresa alemanya.
7: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: Durant la final del Mundial de Futbol, el jugador del Barça va deixar entreveure la marca dels calçotets que duia en aixecar-se la samarreta per aixugar-se la suor. Aquest gest innocent va provocar un terrabastall per a la marca. Les compres per internet d'aquest model de roba interior es van disparar fins al punt que el web va acabar caient. La marca ha viralitzat ara una publicació a xarxes assegurant que els calçotets li van portar sort en Lamine. Ho llegim a The Bild.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: I a veure com s'ho està fent el Guillem Tarrés per desconnectar una mica de les xarxes.
11: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
3: Bon dia, Guillem.
12: Bon dia. Aquest estiu he redescobert una cosa que m'encanta. Anar a la biblioteca pública a treballar una estona durant el matí. És una d'aquelles coses que em fa feliç. Arribar, agafar el diari, llegir-lo, treballar una mica i marxar al cap d'un parell d'hores. La xarxa de biblioteques em sembla un dels grans serveis públics que tenim a Catalunya. És un dels pocs llocs on encara pots passar-hi un matí sencer sense fer gasto ni haver de consumir absolutament res. I a més, durant l'estiu tenen la meravellosa funció de ser refugis climàtics. Aire condicionat, silenci i llibres. A mi no em cal res més. I no és només una sensació meva. La Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona va ser escollida la millor biblioteca pública del món l'any 2023. Un premi al qual també estava nominada la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. I les petites biblioteques dels pobles tampoc es queden enrere. De fet, ara mateix estic escrivint aquesta píndola des de la Biblioteca Municipal del Port de la Selva, on no s'hi pot estar millor.
11: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
3: Obrim les pàgines d'esports. Roger Jofre, bon dia.
13: Bon dia.
3: Sergio Busquets podria tornar al Barça com a entrenador del filial.
13: Sí, l'excapità blaugrana va fer una visita sorpresa ahir a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí. La idea del de Badia és formar part d'un cos tècnic abans de fer el salt com a primer entrenador, i el club veu amb bons ulls que una figura de la seva dimensió vulgui iniciar-se com a tècnic en el Barça. Encara no té la titulació per poder ser entrenador, però l'opció més viable seria que participés en la rutina del filial al costat de Belletti.
3: I Marc Casado podria marxar a l'Aràbia Saudita.
13: El diari Sport explica

0: que l'Al-Ahly és un possible destí pel futbolista català. El director esportiu Rui Pedro té molt bona relació amb Jorge Méndez i valoraria un traspàs superior als 25 milions d'euros.
1: 12 minuts i arribarem a les 8 a la notícia Freak.
2: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
3: Tres youtubers dels Estats Units han intentat colar-se al cinema de la manera més original possible. En plena febre per l'estrena de l'Odissea de Nolan, només tenien una entrada i per poder entrar-hi tots han decidit recrear un cavall de Troia de cartró. Un d'ells l'arrossega per fora mentre els altres dos s'amaguen dins. El pla sembla funcionar, escanegen l'entrada, passen els controls fins que un vigilant de seguretat els descobreix. No han pogut veure la pel·lícula, però el vídeo ja es molt viral a les xarxes i ja ho veu, Sergi, una entrada realment de pel·lícula.
4: No, jo des d'aquí només puc dir bravo, per intentar-ho.
3: Clar.
4: I crec que jo si hagués sigut el personal de seguretat d'aquell cinema els hagués deixat.
3: Jo els hagués deixat passar,
4: o sigui,
3: per genis.
4: Només per la intenció i la creativitat.
3: Completament. Això és cine, en fi.
4: On ja se'l vol matí.
3: A La Vanguardia, on llegim que la quarta filla de Brad Pitt, Vivienne Marcellin, tampoc no vol el seu cognom. Apa. La jove ha seguit els passos dels seus germans, que en arribar a la majoria d'edat han decidit eliminar-se el cognom patern. Es tracta de fills que Brad Pitt va tenir amb la seva exdona, Angelina Jolie.
4: I avui, que és Santa Brígida, és l'aniversari de...
3: De l'actriu Clàudia Sales, Cerita Élite, La ruta, que en fa 32, l'actor Daniel Radcliffe de Harry Potter, que fa 37 anys, i la també actriu Elvira Mínguez, Tapes la sombra de la tierra, que fa 61 anys.
5: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui, Lluna?
6: Amb la del País, que entrevista a Valentín Roma, escriptor i director del MACBA, que reflexiona sobre la consciència de classe i les seves arrels. Roma explica que va créixer en una família obrera i que pensava que si tenia cultura no li podia passar res dolent. Ho creia fins al punt que va deixar el futbol, tot i ser una gran promesa. Amb el temps es va adonar que hi ha molta més hipocresia en un saló burgès que en un vestidor de futbol, però ho va descobrir massa tard, quan ja s'havia esgarrat el seu somni.
7: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Manu!
4: A 9 i les 8. Ara tot bé.
11: A Renfe, a partir d'ara, podràs portar amb tu el teu gos de fins a 40 quilos a pràcticament tots els trens i a totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe reserva dues places específiques per ells, amb seient propi al costat de la finestreta. Només hauràs de presentar la seva documentació sanitària i complir unes normes senzilles perquè la convivència a bord sigui còmoda per a tothom. Comprar el bitllet ara és més fàcil. I a l'AVE, l'ABLO, l'Euromed, l'Intercity i l'Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació al web i a l'app de Renfe.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
14: Arriben els dies sense IVA de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
15: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
16: Què et passa?
17: Que no em tanca la maleta.
16: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
17: Bé, si trec uns quants banyadors...
16: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 7:53. Aquest estiu, amb l'Abel Espinosa, el lingüista de RAC 1, estem posant el català a la maleta, ho farem cada matí, per descobrir llocs on fan servir la nostra llengua, molt probablement, sense saber-ho. Avui fem directament la volta al món.
20: Sigui en un pas fronterer perdut al Kazakhstan, o en un taxi travessant Manhattan. Hi ha 5 lletres màgiques que et poden treure de qualsevol embolic. Barça. Més que una paraula catalana que s'usi en altres llengües, Barça és una apòcopa, és a dir, la manera escurçada de referir-se al Futbol Club Barcelona. Però conté un element que, tot i no ser exclusiu del català, és una grafia ben nostrada. En efecte, ho has encertat. La C trencada. Diem que no és exclusivament catalana perquè hi ha altres llengües que la fan servir amb el mateix ús, sense anar més lluny. En portuguès, escriuen amb C trencada paraules com açúcar o coraçao. Amb els veïns dels portuguesos, els espanyols, ja és una altra història, perquè acostumen a tenir un cobriment de cor quan veuen una grafia aliena. Però tot i això, també diuen Barça, i fins i tot fan jocs de paraules, com ara anomenar el club blaugrana com farsa. Potser el que sí que haurien de treballar és la seva pronunciació de noms com Domènec i Montaner o Maria Aurelia Campmany, perquè això sí que sembla una batalla perduda.
1: I a aquesta hora... Va, no riguis, per favor. A veure, Zoé, consells que ens ha donat la vida a mesura que l'hem anat vivint.
3: Exacte, consells que ens ha donat la vida i que avui ens el dona la Clara, concretament.
1: Ah, sí?
3: La Clara, que és una dona molt previsora.
21: Doncs a mi m'hauria agradat saber abans i si pogués retrocedir en el temps i ho faria diferent. Que és important posar-se ulleres. Ulleres des d'adolescent o des de joveneta. No per com t'afecta als ulls en si, que també, sinó per com protegeix la pell. És a dir, com protegeix tota la zona de la pell de l'ullera, l'ullera física, diguéssim, eh? Perquè, clar, allò tot és una zona molt sensible, que amb els anys t'apareixen taques, t'apareixen pigues, i, ostres, jo si hagués sapigut que només amb unes ulleres, que a més són moníssimes, que a base de la moda, que donen un estil i no sé què, doncs me les hauria posat. Ulleres sempre, sempre poseu-vos ulleres de sol, hidrateu-vos i protegiu-vos, noies.
3: Sempre ulleres de sol, que no ho ha especificat fins al final.
1: Sí,
3: ens ha tractat d'un públic molt intel·ligent i no ho som tant. Sempre ulleres de sol, jo soc partidària de portar-les a tot arreu. De fet, ara és l'únic moment on no em porto. Jo al metro, al supermercat, de festa, en un enterrament, sempre. Jo no sé si eviten les arrugues, però sí moltes coses prescindibles de la vida, com haver de mantenir el contacte visual amb algú que et fa mandra. Per exemple, dissimular que estàs mitja adormida en una reunió de feina. O, per exemple, et permet jutjar a la gent sense que se n'adoni. Les ulleres de sol, Sergi, són una barrera entre tu i el món, sí. I de passada et fan una mica més misteriosa.
1: Sí, però perdona, et diré una cosa. Jo hi ha una cosa que no ho diré més, que, o sigui, no hi ha res que ho diré més, que parlar amb una persona que porta ulleres de sol. Perquè no saps exactament a quin punt de la cara mirar-li.
3: A mi per això...
1: Perquè no li veus els ulls.
3: Això és veritat, és molt
1: desconcertant. És
3: terrible. Però si tu te'n poses, ja, o sigui, estableixes una connexió entre iguals. Jo m'agrada parlar amb gent que també porta ulleres com jo. I així ja no saps ni cap on va la conversa.
1: Però relacioneu entre vosaltres.
3: Exacte, entre gent del col·lectiu. No, jo pel que fa el consell, jo perquè fem ràdio, però realment si mires les cares que fem, tant tu com la Lluna com jo crec que això no s'arregla amb ulleres de sol, eh?
1: De cap manera. Per cert, si ens voleu anar enviant els vostres consells, els vostres aprenentatges que heu anat adquirint al llarg de la vostra experiència a la vida, ho podeu fer amb una nota de veu, com ha fet la Clara, al 669-10-10-10. 669-10-10-10. Feu-ho per WhatsApp i abans de les 8 del matí les anirem comentant amb la Zoé. I, com sempre, abans de clavar l'hora en punt, us indiquem a quins concerts d'avui mateix encara podeu anar-hi. O bé, perquè són oberts, com una festa major, o el que sigui, o perquè encara hi ha entrades disponibles. Lluna.
6: Doncs sí, avui podeu anar cap a Girona perquè a la Festa Major de Salt hi actuen Al·lèrgiques al Pol·len a 2:15 de la nit i l'entrada és gratuïta.

Barcelona hi ha dos grans concerts a les 9 de la nit. Un és el de Rubén Blades al Poble Espanyol amb un preu de 60 euros i 50 cèntims.

0: I l'altre gran nom és el de Don Omar, una de les llegendes
1: Home,
0: del reggaeton.
1: Per favor, tothom dempeus.
0: Que actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, també a les 9 de la nit, i encara podeu comprar entrades a partir de 70 euros.
1: Barates, em semblen.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: L'Albert regenta un d'aquells restaurants que formen part del paisatge del litoral del nostre país des de fa tants anys que ningú acaba de saber ben bé quan van obrir. Simplement han estat allà tota la vida, com la sorra de la platja o com l'aigua del mar. Però l'Albert, evidentment, sí que ho sap, perquè va créixer corrent, jugant entre les taules del menjador d'aquell local que des de fa ja uns quants anys li toca gestionar. Va decidir continuar amb el negoci familiar, rellevant a la seva mare, que havia fet el mateix amb els avis, que són, ells sí, els que van aixecar el restaurant ara ja fa 7 dècades. 7 dècades. L'Albert és la tercera generació de la família al capdavant de La Caleta, un d'aquests restaurants que tothom del poble coneix, que tothom del poble hi ha anat, que tothom té tan clar on és que fins i tot s'utilitza com a punt de referència per trobar-se amb algú altre a la platja. Els avis de l'Albert van apujar per primera vegada la persiana de La Caleta l'any 1955. Des de llavors s'ha convertit en patrimoni de Sant Vicenç de Montalt al Maresme. El negoci, 71 anys després, funciona bé. Va molt bé. La temporada d'estiu és fantàstica. La d'hivern també. Però, si res canvia, aquest diumenge l'Albert servirà els seus últims àpats. Fa 15 dies van anunciar-li que a finals de mes vindrien, l'expulsarien i tancarien el local. Tothom al poble se'n fa creus, fins i tot l'alcalde, però de moment sembla que ningú pot fer-hi res. Què ha passat? Una llei. I no qualsevol. La llei de costes. La famosa llei de costes. Una norma que té un objectiu indiscutible i lloable. Protegir el nostre litoral en un context de clara regressió de les platges, en què el mar ens va guanyant terreny a causa del canvi climàtic cada dia que passa. Una norma necessària, vital i lògica. Però que, com multitud d'afectats han denunciat en els últims anys, s'aplica de forma inflexible, des de 600 quilòmetres de distància i sense tenir en compte la realitat i la singularitat de cada lloc, passant per sobre de qualsevol interès patrimonial, històric, identitari o sentimental. No només d'un poble en concret, sinó en molts casos del país en general. Afectats, com l'Albert i tants d'altres, denuncien que el problema no és la norma, sinó com s'aplica i quan s'aplica. Perquè, mentre és inexorable amb uns, tot sovint negocis de tota la vida, amb d'altres, tot sovint certes construccions sospitoses, és com si directament ni existís. I arriba tot plegat a un punt que és normal dir: mira, jo no entenc res. A partir de les 9 en parlarem. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous, dijous 23 de juliol del 2026.
2: Un dia marcat per la calor intensa, de fet, repunta en molts sectors de l'interior del país i recuperem els 40 graus, 41, puntualment 42, al sud de la Plana de Lleida, la zona més interior de la Ribera d'Ebre, també àrees del Priorat o del Bages. A la costa no farà tanta calor, de fet, tampoc a la resta de comarques interiors, però el litoral, la xafogó, serà molt marcada.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem doncs que continua actiu aquest accident que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'allà a la tarda a la C51Z a l'altura d'Alió. Per altra banda, doncs hem d'afegir un altre accident de tot just fa una estona, en aquest cas a la via T331 a l'altura de Freginals, doncs que deixa un quilòmetre de cues en ambdós sentits de la marxa i obliga a obrir un pas alternatiu. En tercer terme, doncs tenim una avaria encara activa, la AP7 entre Aiguaviva i Vilablareix en direcció Tarragona, que talla un carril de circulació i provoca en sentit sud un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlarem del risc d'incendi a Catalunya, sobretot perquè avui és el dia en què s'ha elevat més en tot el que portem d'estiu fins ara, això per un còctel perillosíssim que fan les altes temperatures i la baixa humitat. Però abans hem de parlar de dues imatges que s'han produït a les últimes hores i que ens han deixat totalment esglaiats. Segurament ja us hauran arribat per una via o per l'altra. La primera d'elles, la d'una flama enorme que crema des de fa hores a la plaça de Sants de Barcelona per una explosió de gas. La segona, un esvoranc, un forat a terra, grandiós, que ha fins i tot engolit una grua de grans dimensions amb Montcada i Reixac durant les obres de la línia R2. Però anem a pams. A la plaça de Sants, com dèiem, hi ha un gran foc que s'aixeca gairebé 10 metres amunt a un dels accessos del metro a les línies L1 i L5. Resulta que ahir al migdia hi va haver una fuita de gas pels vols de l'estació mentre hi feien unes obres. Al cap de moltes hores, quan quedaven pocs minuts perquè toquessin les 11, els veïns del barri es van endur un ensurt dels grossos, grossos. Aquesta fruita va produir una explosió de gas que al seu torn va provocar aquesta gran, bestial i impactant flamarada. L'incident ha deixat ara per ara almenys 8 ferits, 2 d'ells en estat greu. La bona notícia és que a aquesta hora l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama. El motiu és que la fuita de gas continua activa i, tot i que l'incident ja està sota control, podríem dir, l'Ajuntament recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís. Repetim, això és una recomanació, perquè almenys de moment les autoritats no han llançat cap ordre explícita i específica de confinament. Anem cap allà, anem en directe per saber-ne l'última hora des de la plaça de Sants de Barcelona i tenim el Josep Ferrer.
4: Tot i que en els darrers minuts la flama ha perdut intensitat i alçada, encara sorprèn a la gent que passa per aquesta zona camí de la seva activitat diària, immortalitzant amb els seus telèfons mòbils el que estan veient en viu. Clara Latorre, cap dels bombers, explica en què consisteix l'actuació dels bombers.
5: Actualment estem treballant paral·lelament amb companyia de gas per tal que mentre companyia de gas fa els talls aquests en la seva malla de distribució de gas, nosaltres anar a contenir la flama, tenir-la controlada i facilitar la feina en aquells punts on som més pròxims a la flama i ha de treballar companyia de gas, protegir-los perquè puguin fer la seva feina de forma segura.
4: L'estació de plaça de Sants de les línies 1 i 5 del metro funciona amb normalitat. Les obres per adaptar l'estació a les persones amb mobilitat reduïda obliguen a fer l'enllaç entre les dues línies pel carrer. Com que el carrer de Sants està tallat entre la plaça de Sants i el carrer d'Alcolea, la connexió ara s'ha de fer per les dues línies de metro, s'ha de fer pels carrers del districte de Sants, cosa que provoca confusió entre els usuaris. Tampoc funcionen les línies d'autobús que circulen per aquest tram tallat del carrer de Sants. I Sergi, tal com tu deies, ens recomana als veïns de la zona que no surtin de casa si no és necessari. Ara bé, hem parlat amb bombers i en diuen que aquelles persones que han de fer la seva activitat de diària i per tant que han de sortir de casa, doncs amb l'ajuda dels bombers els acompanyen des de casa seva fins a un lloc segur perquè puguin anar a fer la seva activitat diària. Per tant, recomanació, aquells que estan just davant d'on tallar la fuita, que es quedin a casa si no han de sortir, però si han de fer la seva activitat, la poden fer.
0: Josep, perdona, perquè ens en fem una idea. Hem dit aquesta flama que tu us dic que està perdent una miqueta d'intensitat, però que s'eleva ben bé 10 metres d'alçada. Clar, ens hem d'imaginar una flama pràcticament cremant a l'aire, no? Com si estigués flotant a l'aire, i veiem que els bombers hi van tirant aigua constantment a sobre, no?, per contenir-la.
4: Sí, perquè ens fem una idea, seria com les refineries de petroli, que sempre veiem doncs, la flama dalt de tot, això és exactament el mateix, simplement que al mig d'una ciutat. Els bombers, quan jo he arribat cap a quarts de 7 del matí, veia que només ruixaven aigua amb una mànega, ara em veig que ho fan en tres, suposo que tot això doncs, està perfectament doncs, establert de com ho han de fer. Segueixen tirant aigua a sobre, però seguim veient aquesta flama. Òbviament, ara amb la llum del dia no és tan espectacular com a la nit.
0: Gràcies, Josep.
4: Bon dia.
0: Com us explicàvem, l'explosió va passar ahir, minuts abans de les 11 de la nit. Els bombers de la ciutat s'hi van desplaçar de seguida, com ara ens deia el Josep, i durant tota la nit i matinada ja han treballat amb 9 detencions per controlar i contenir el foc. La Guàrdia Urbana va coordonar tota la zona i va tallar alguns carrers, i ara mateix un equip conjunt format per bombers i per tècnics de la companyia de gas estan treballant per intentar arreglar com més aviat millor la fuita. Els ferits són precisament operaris que en el moment de l'explosió estaven intentant arreglar aquesta fuga de gas. Tot i que encara s'està investigant, les primeres hipòtesis apunten que mentre es feien les obres del metro es va trencar una canonada i això va fer que comencés a sortir el gas de manera descontrolada. Els operaris hi van anar de seguida i fins ben entrar la nit hi van estar treballant per arreglar-la. Va ser llavors, pocs minuts abans de les 11, quan hi va haver l'explosió i de retruc aquesta impressionant flamarada. Com us explicàvem, aquesta deflagració ha deixat 8 ferits i en un primer moment els sanitaris els van atendre allà mateix en un hospital de campanya que hi van muntar. El SEM i va enviar fins a 8 ambulàncies. Després de valorar les ferides o lesions que tenia cadascun, els van traslladar a 2 hospitals de la ciutat. A 4 els van portar a la Vall d'Hebron, són els 2 ferits greus, i 2 més que estan, han estat menys greu, i els altres 4 els van dur a l'Hospital Clínic, un de menys greu, i els altres 3 directament i sortosament han estat lleu. Aquesta explosió de gas a la plaça de Sants va passar tan sols unes hores després d'un altre ensurt majúscul, en aquest cas sense ferits, a les obres de rodalies que s'estan fent a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, a la frontera amb Barcelona. Una d'aquestes obres a la xarxa de rodalies que són eternes. També ahir, a primera hora de la tarda, un esfondrament va provocar un esvoranc enorme que fins i tot va arribar a engolir una grua de grans dimensions. Va passar en un dels pous de les obres que està fent Adif per soterrar les vies del tren. S'estan fent a la zona sud de Montcada, en un pas a nivell on els últims anys hi ha hagut diversos atropellaments mortals. I tot i que l'incident no ha provocat ferits, van a pels pèls. Segons explica el 3CAT, un dels operaris de la grua estava al damunt de la grua quan el terra es va començar a escardar i a enfonsar. Però va tenir temps just a saltar a terra ferma per evitar que l'esvoranc se l'empassés a ell també. Per acabar-ho d'adobar, l'esfondrament ha obligat a tallar un tram de 3 línies de rodalies. Són, atenció, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu. Els treballadors d'Adif ja estan treballant per reomplir l'esvoranc, però és tan gros que ara per ara no gosen dir quan acabaran els treballs i no hi ha una data prevista per reprendre el servei. Mentre duri les obres per anar omplint aquest forat, Rodalies ha habilitat un pla alternatiu per garantir la mobilitat dels passatgers, però com de costum, un trajecte que en tren durava, doncs, uns minuts X, ara es convertirà en una gincama per a milers de persones que es pot allargar a l'hora o fins i tot més. Ho repassem en aquest informe que han preparat el Pol Prats i el Pep Tormos.
6: L'R2 i l'R2 Nord.
7: Hi ha trens entre Massanet, Massanes i Montcada i Reixac. Allà els passatgers han de baixar del tren, caminar uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada a Manresa i fer transbord a la línia R4 i el mateix en sentit invers per anar fins a Massanet o a la resta d'estacions de Montcada. Cap amunt s'ha d'agafar un R4 fins a Montcada Manresa i caminar fins a l'estació de Montcada i Reixac.
6: I per anar fins a l'aeroport?
7: En aquest cas, els trens de l'R2 Nord i l'R2 surten directament des de l'estació de Sant Andreu. Per tant, els passatgers han de fer el transbordament que ara explicàvem amb l'R4, baixar a Sant Andreu i des d'allà agafar el tren amb destinació a l'aeroport o Castelldefels.
6: I què passa amb l'R11?
7: Hi ha trens des de Cervera de la Marenda i Portbou fins a Granollers, i a Granollers hi ha busos llançadora fins a Sant Andreu Comtal.
6: També es reforcen els trens de mitja distància.
7: Renfe ha ampliat les places dels Avant entre Figueres, Girona i Sants. També hi ha més informadors a les diferents estacions de Montcada, al Clot, a Sant Andreu i a Granollers Centre.
0: Gràcies, Pol, i gràcies, Pep. L'esfondrament ha passat en una zona residencial amb edificis a pocs metres de distància, però Adif assegura que la zona és segura. Això sí, es faran més controls per detectar si hi ha moviments de terreny a la zona. El sotsdirector de construcció d'Adif, l'Arturo Pastor, enviava aquest missatge als veïns.
8: És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma. Esto es un poco el mensaje para los vecinos.
0: A banda dels controls que faci Adif, els bombers de Barcelona revisaran el terreny cada 24 hores per garantir la seguretat. La cap de guàrdia, Clara Latorre, aquí se li ha girat moltíssima feina, perquè ara la sentíem amb la flamarada de Sants, explicava que si detecten qualsevol moviment, per petit que sigui, intervindran.
9: Continuarem amb la nostra activitat normal. En cas que sí que es detecti algun moviment, es vindrà a fer els reconeixements de possibles patologies que hagin ocorregut.
0: De moment es desconeix què va provocar l'esfondrament i s'ha obert una investigació per esbrinar-ne les causes. Ara bé, aquest no és l'únic tall de rodalies que hi ha actiu. Des de fa 3 dies no circulen trens de les línies R13 i R14 entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. En aquest cas, el motiu és un robatori de cable de coure la matinada de dilluns que va provocar un incendi. Va malmetre els sistemes de senyalització i el control de trànsit de diverses estacions. Adif està treballant per arreglar-ho, però de moment no hi ha previsió que de quan es podrà restablir el servei. Hi ha més d'una desena d'estacions afectades i la incidència afecta trens de mitjana distància a les línies que connecten Lleida i Barcelona, tant per Valls com per Reus. Fins que Adif ho resolgui, Renfe ha habilitat un servei de bus per carretera. Per acabar-ho de rodonir, aquesta incidència també ha obligat a interrompre el trànsit de mercaderies per aquesta via. Tot plegat quan fa pocs dies que es van complir 6 mesos del caos de Rodalies provocat per l'accident mortal de Gelida. A banda d'aquests dos talls, que afecten 5 línies diferents, mig any després encara hi ha més de 180 trams de via, 180 trams, això són 163 quilòmetres, amb limitacions de velocitat arreu del país. Un quart de nou clavat, més enllà d'aquesta fuita de gas a Barcelona i del gran esvoranc a l'R2 a Montcada, avui el dia està molt i molt i molt marcat per l'elevadíssim risc d'incendi que tenim a tot el país. De fet, el govern demana màxima prudència perquè és un dels dies amb més perill de tot l'estiu. Protecció Civil avisa que la combinació de calor i baixa humitat crearan un còctel molt perillós en moltes, moltes zones del territori. Això ho mostra també el Pla Alfa dels agents rurals, que avui pinta de vermell bona part del país i gairebé 500 municipis, més de la meitat dels que hi ha a tot el país, en perill molt alt o extrem, que són els dos nivells màxims de l'escala. D'una banda, hi ha 156 municipis de 20 comarques diferents amb el nivell 4 de risc extrem i 442 municipis més amb un nivell molt alt. En aquest context, els agents rurals ampliaran les restriccions als espais naturals i avui ja n'hi ha 7 amb els accessos barrats. El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'afegeixen als que ja hi havia ahir, que són el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares i el del Montsec de Rúbies. Davant d'aquesta situació de risc, els agents rurals demanen extremar la precaució, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ho explicava aquesta nit el 900 de RACUM, la Montse Martí, el coordinador regional d'especialitats de la regió de Barcelona, Jaume Castelló.
10: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya són les dues zones més crítiques. Demanem col·laboració i responsabilitat amb el seu dia a dia, amb les seves activitats que facin en el medi natural. Fins ara estem molt contents i molt satisfets de la col·laboració que està duent a terme la ciutadania.
0: Davant aquesta situació de risc màxim per incendi que viu avui Catalunya, podem saludar a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia i moltes gràcies.
11: Hola, bon dia.
0: Ara repassàvem una miqueta el mapa del Pla Alfa dels agents rurals amb el risc d'incendi arreu del país, però quines són les zones específiques que més els preocupen avui?
11: Bé, doncs com explicaven des d'agents rurals, hi ha aquesta preocupació especial a tot el que és Ponent, Prepirineu i també en aquests moments entre Terres de l'Ebre, en aquest àmbit d'especial preocupació pel risc extrem. Però és una situació molt estructural, com estem comprovant cada dia en el comitè de crisi que tenim cada dia tot el conjunt del sistema de protecció civil i emergències, i per tant aquesta crida a la precaució, a l'autoprotecció, a la col·laboració ciutadana, és una crida generalitzada per tot el territori, per tot Catalunya, perquè efectivament avui és segurament el dia més complicat de lo que portem d'estiu, un dels més complicats també fins i tot doncs el conjunt de registres que tenim històrics, i això ens obliga doncs a demanar aquesta màxima precaució. Tenim aquestes zones, com hem dit abans, on el risc és extrem, però no vol dir que la resta doncs no hi hagi un risc també significatiu. Potser no tan extrem, però sí molt alt. I, per tant, és una crida generalitzada a la ciutadania aquest dijous, però també de cara al cap de setmana, on baixaran les temperatures, però hi haurà vent, i, per tant, es modifiquen els factors de risc, però es manté el risc, doncs extremar la precaució bàsicament en el que és el medi natural on hi ha presència forestal, per entendre'ns.
0: Mm-hmm. Vostè ha dit ara, senyor Delgado, probablement el dia més risc del que portem d'estiu. Aquestes últimes setmanes hem sentit molts cops els bombers parlar de la temuda simultaneïtat. És a dir, avui és un d'aquells dies en què ens podríem trobar en situacions com aquestes.
11: Sí, en aquest sentit doncs recollim aquesta preocupació de bombers, com estava explicant, cada dia fem un repàs de la situació en un comitè de crisi, un comitè tècnic de seguiment de risc, on estan bombers, agents rurals, prevenció d'incendis, està tot el sistema, i cada dia constatem, malauradament, doncs, que aquest risc es manté o s'incrementa. Per tant, en aquest sentit, la funció, el rol de la ciutadania de forma activa en la prevenció i en l'autoprotecció s'ha d'entendre com a part de lo que es necessita per evitar que hi hagi una gran emergència, per evitar aquestes situacions complicades que ens reporten bombers, doncs, que hi hagin diversos incendis, que es puguin fer grans. Pensar també, si ens trobem en situació d'incendi forestal en el medi natural, és una situació molt complicada. No tindrem un espai de confinament, a no ser que, diguem-ne, que sigui un habitatge, però quan fem una activitat en ruta en el medi natural, doncs és complicat. Per això també, fins i tot, més enllà dels els tancaments, aquests 7 tancaments a massissos que heu detallat i que són importants, doncs l'activitat al medi natural, doncs evitar fer-la en les hores on hi ha més risc i per tant on és més probable un incendi que tingui una evolució ràpida, és a dir, a partir del migdia és quan comença aquest risc. Per tant, si ho podem fer doncs a primera hora del matí, millor, i evidentment doncs evitar qualsevol actuació que pugui comportar un incendi, maquinària, guspires, evidentment, però pensar també en aquesta situació, si ens trobem amb un incendi forestal, doncs enmig del medi natural, que pot ser complicat per la nostra seguretat.
0: Jo crec que la recomanació és clara, però Protecció Civil ara per ara entenc que no es planteja directament suspendre activitats a l'exterior per precaució.
11: No amb caràcter generalitzat, però sí que, per exemple, en el cas de les activitats en joventut ja estem fent doncs adequacions, no poden fer activitats en ruta, per exemple, s'han de quedar en el punt de referència. Aquest tipus d'instruccions ja s'estan donant de forma sectorial o de forma més específica per a aquestes activitats, i per altra banda tenim els tancaments, aquí sí que hi ha aquesta restricció doncs a l'activitat en el medi natural. En tot cas, també queda molt estiu per davant, i per tant també la nostra preocupació és veure doncs que aquestes previsions meteorològiques no acaben de marcar una certa normalització, tal com ens indica el Servei Meteorològic de Catalunya. De vegades és molt puntual, després repuntem. Estem en un estiu molt complicat. L'estiu és complicat a Catalunya pel clima mediterrani i tot el tema d'incendis, però tinguem present que estem en una situació molt anòmala, molt excepcional, de molts dies de temperatures per sobre de la mitjana, de rècords de registres de temperatures, també d'humitats que han baixat el 10% en determinats moments en molts llocs, i això vol dir condicions de molt, molt risc que es van acumulant. També pel que fa als efectes sobre la salut de les persones, no només el risc d'incendi. Aquesta acumulació de dies, de setmanes, de temperatures, doncs també comporta uns certs riscos. En aquest sentit, recordar l'obvietat, però cal recordar-lo, no fer activitat física intensa a l'exterior a les hores centrals del dia, especialment a l'àmbit on hi ha aquests avisos de calor, però en caràcter generalitzat. I després tota l'afluència a platges, a zones de bany que s'incrementa per les temperatures, també volem fer des de Protecció Civil aquesta crida a l'autoprotecció, si anem a espais de bany que siguin espais vigilats, anar sempre acompanyats i no banyar-nos, no entrar a l'aigua si ens trobem malament. Tenir aquesta precaució.
0: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies i bon dia i bona feina.
11: Moltes gràcies, bon dia.
0: Són les 8:22, aquesta situació és realment complicada. De fet, ahir mateix ja vam tenir un primer gran ensurt, que per sort va acabar quedant en això, en un ensurt, després que els bombers haguessin de treballar intensament en un incendi que es va declarar a Cervelló, al Baix Llobregat, i que va cremar fins a 14 hectàrees, però que ahir la nit ja es va poder donar per estabilitzat. El foc va preocupar sobretot per la proximitat de les flames a diversos nuclis urbans. De fet, el foc i el fum van obligar a confinar prop de 300 persones de les urbanitzacions de Camp Paulet i Les Rovires. Tot i la feina incansable dels bombers, les flames van arribar a afectar 3 vehicles i 2 parcel·les d'aquesta zona, en una de les quals hi havia una caseta de fusta. Ho explicava el cap d'intervenció dels bombers, Miquel Villa.
12: El que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, està continguda a l'entrada, diguem-ne, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
0: Doncs, si tot això no fos prou, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home acusat de provocar 3 incendis forestals al Prat de Llobregat. És un veí de la zona de 37 anys i ja estava fitxat per ser un piròman reincident. De fet, ja havia provocat altres focs al paratge de les Palmeres i estava pendent de judici. Els últims incendis, que presumptament haurien encès, van posar en perill alguns habitatges, ja que l'arrestat feia servir material sintètic molt inflamable per poder escampar ràpidament les flames. Quan els agents rurals el van intentar detenir aquest dissabte, l'home es va posar molt violent i els Mossos van acabar havent d'intervenir. Això al Prat del Llobregat. Avui, però, també hem sabut que els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un noi de 19 anys, acusat també de provocar un incendi forestal, en aquest cas a Pinell, de Solsonès. Va passar el 2 de juliol i el foc va cremar 2 hectàrees d'alzinar i de camps de conreu. Els bombers van reaccionar de pressa i els van poder apagar, però va provocar un bon ensurt, clar. Els agents rurals van obrir una investigació i pocs dies després aquest jove es va presentar ell mateix a comissaria i va confessar que el foc l'havia provocat ell i que ho havia fet expressament. Els Mossos ja han enviat el cas als jutjats de Solsona i el noi està acusat d'un delicte d'incendi. I com dèiem en començar, el risc d'incendi es manté elevat a causa bàsicament de les altes temperatures i d'aquesta baixa humitat, però sobretot d'aquesta calorada que ens acompanya des de fa setmanes i setmanes. De fet, atenció a aquesta dada, Catalunya ja ha atès a pràcticament 3.000 persones, 2.800, només aquest estiu, per cops de calor i insolacions. Per tant, el que diem sempre, el missatge que ara repetia el senyor Delgado, subdirector de Protecció Civil, molta precaució, perquè tot i que ahir hi va haver una petita baixada de 2-3 graus en algunes zones, de fet en algunes zones del país, potser del litoral de la costa central, es va notar la nit i va fer certa refrescada, avui els termòmetres es tornen a disparar a tot arreu, a Ponent i a l'interior es podrien tornar a assolir els 42 graus.
13: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
14: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
14: On ha de fer més calor avui?
2: Doncs mira, sobretot a les comarques de Lleida, sobretot cap al sud de la plana de Lleida, on podem arribar als 40-41 graus, també a la zona més interior de la Ribera d'Ebre, aquí és on es notarà més aquest repunt en els termòmetres, cap al Priorat, algun sector del Bages també podem tenir màximes de 40-41 graus, de fet, fins i tot cap a la zona més interior de la Ribera d'Ebre podem assolir o costar-nos els 42. En general, no farà tanta calor, però sí que en notarem més, després d'aquesta petita baixada de temperatures d'ahir, en notarem més, sobretot en comarques interiors, on serà més fàcil rondar els 35 graus o passar dels 35 i amb facilitat, amb una certa facilitat, acostar-nos als 37, 38 o 39. A la costa no pugen tant les temperatures, no acostumen a pujar tant, però això sí, la humitat és més alta aquí, això no fa que el risc d'incendi baixi, però en tot cas sí que tenim més humitat que fa que hi hagi més xafogó, però la que saltem al prelitoral i en comarques més interiors, doncs aquesta temperatura molt més disparada, aquesta humitat que va a la baixa, i juntament també amb el vent de marinada, que a partir del migdia fins a mitja tarda vespre es reforça en moltes comarques i això també, evidentment, dispara el risc d'incendi.
0: De cara al cap de setmana, però, pinta una mica millor la cosa,
2: una mica,
0: no?
2: Una mica. I, sí, sobretot a cada diumenge, dilluns i dissabte. Va. A la tarda. Dissabte ja, demà ja notarem que baixa una mica la calor, dissabte una mica més, i diumenge, podríem dir que entre diumenge i dilluns es normalitzen les temperatures, que farà calor intensa perquè toca, però no tant. I després, això sí, serà transitori perquè la setmana que ve sembla que tornen a pujar les temperatures a partir de dimarts a dimecres. I dissabte a la tarda, fins i tot amb algunes tempestes de les comarques de Girona, que poden ser fortes, eh? Mm-hmm. Això passa a vegades. Després de tanta calor, amb aquests canvis de temps, poden provocar tempestes fortes, que sembla que afectaran sobretot les comarques de Girona entre la tarda, vespre, fins a caure el dia. De moment, avui, de pluja no se n'espera enlloc.
0: Per cert, a l'àrea metropolitana de Barcelona, aquesta, la passada, ja està la trentena nit tòrrida de l'any, que m'imagino que això és de tot menys habitual, no? També sí. Sobretot de tan seguides.
2: Exactament. No? En concret, l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, que té la Facultat de Geografia i Història del Raval, el centre de la ciutat de Barcelona, ha registrat aquesta nit passada la trentena nit tòrrida, que recordem que vol dir que la temperatura no baixa dels 25 graus. Perquè ens fem una idea, l'any passat, en tot l'any, hi va haver 18 nits tòrrides al centre de Barcelona. Ara en portem 30, i encara estem al mes de juliol. Però és que el 2024 no n'hi va haver cap, ni el 2020. I el 2021 n'hi va haver una. Per tant, estem parlant que l'any passat ja es van disparar, respecte al 2024, que no n'hi havia hagut cap, i aquest any portem ja 30.
0: I estem tot just 23 de juliol.
2: Sí, que queda encara la meitat de l'estiu. I si mirem anys enrere, doncs algun dia, algun any hi havia algun dia, algun any potser 3-4 nits tòrrides, aquest any en portem 30, insistim, mínimes que no baixen dels 25 graus, i que vol dir que, de fet, gran part de la nit estan en torn als 27, 28, 29, i hi ha un moment a la matinada que pots baixar 25,5, 25,9, i això es nota molt al centre de la ciutat. A la Catalunya és una mica ja més a la perifèria, la temperatura és una mica més baixa i es pot respirar una mica millor, però en tot cas temperatures, doncs, que això dificulten sens dubte el dormir i fan que, doncs, que malgrat que a dia la costa no acostuma a pujar tant la temperatura, de nit no baixa i per tant el descans es fa difícil.
0: I parlant de rècords, encara queda una setmana perquè s'acabi, però aquest juliol ja s'ha convertit en el més calorós de la sèrie històrica a l'Observatori de l'Ebre, oi?
2: Sí, a Roquetes, al Baix Ebre, i estem parlant d'un observatori que data la sèrie del 1880. Per tant, estem parlant de pràcticament 150 anys de dades i realment no hi ha precedents des de, doncs això, des del segle, no, el segle passat, no, l'anterior. I, de fet, si comparem les temperatures màximes les d'ara amb les de mitjans del segle passat, del segle XX, veiem que en alguns casos doncs, estan uns 7 graus per sobre. Per tant, una evidència més, gràcies al canvi climàtic, gràcies a aquestes dades tan llargues que tenim. Mm-hmm. Recordem el Observatori Fabra des del 1914 que tenim dades a Barcelona, però és que en aquest cas a l'Ebre ens anem al segle XIX i les dades són doncs, més que concloents.
0: I després encara hi haurà gent que et dirà, calor n'ha fet sempre.
2: Calor n'ha fet sempre.
0: Ui, sí. Jo recordo els meus estius al poble que ens moríem de calor.
2: I a l'estiu toca que faci calor.
0: Exacte.
2: Sí, però és que per alguna cosa tenim les dades científiques, dades empíriques, i ens permeten comparar.
0: Temperatura rècord a l'Antàrtida, també. Sí. Des del 2012, però en aquest cas, de mínimes, amb 84,1 graus sota zero. 84,1 sota zero.
2: Sí, sí, és la temperatura més baixa. 84,1 negatius, a la, sí. Una animalada. A la base Concòrdia de l'Antàrtida, que està a una mica més de 3.200 metres d'altura, i recordem que allà ara mateix hivern austral, hivern a l'hemisferi sud, és la temperatura més baixa registrada mai, registrada a la Terra des del 2012, perdó, però no la més baixa registrada mai, perquè hi ha un rècord de menys 89,2 o 3, ho dic de memòria, fresqueta, a la base Vostok, a l'Antàrtida Oriental, per tant, temperatures per carta a dins de la base.
0: Ara que parlàvem d'aquests que diuen coses, ara hi haurà algú que dirà, però no havia de fer calor tot arreu.
2: Ah, sí.
0: Però clar, ens hem fet un fart d'explicar també que precisament el canvi climàtic el que el provoca són els extrems.
2: Exacte.
0: Quan ha de fer calor, fa moltíssima calor i el fred és extrem.
2: Sí, i els períodes de fred poden ser més curts, però poden ser molt, molt intensos i, evidentment, que s'estigui escalfant el planeta no vol dir que no puguem tenir períodes de fred i, en aquest cas, recordem que estem parlant a l'Antàrtida i estem parlant de 3.000 metres d'altura. És com si aquí parléssim pràcticament de dalt al cim de la Neto a ple hivern, però és que, a més, parlem de l'Antàrtida. Per tant, això no... Diguéssim que... No té res a veure amb el fet que el planeta s'estigui escalfant. O sigui, sí que té a veure, però vull dir que no contradiu el fet que el planeta vagi clarament cap a un escalfament, com estem veient de manera evident. Només cal veure aquest estiu que estem tenint a Catalunya i altres parts d'Europa aquest 2026.
0: Gràcies, Abel.
2: De res.
15: Busques un vehicle híbrid?
16: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
15: Més eficient, és menys consum.
16: Més potent, és més cavalls.
15: Tot a Romauto.
16: Barcelona.
15: Molins de Rei.
16: Mataró.
15: Blanes.
16: I Santa Coloma de Farners.
15: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
16: RomautoNissan.com.
15: Romauto.
0: Fora de Catalunya també hi ha incendis i el que més preocupa continua sent el de Guadalajara, que continua actiu i que ja ha cremat unes 32.000 hectàrees. El foc, però, evoluciona de manera favorable i a les últimes hores ja han tornat a casa alguns dels veïns desallotjats. De fet, si es compleixen els pronòstics més optimistes, l'incendi podria quedar estabilitzat avui mateix ja. Però atenció, perquè a les últimes hores ha començat un altre gran incendi forestal, en aquest cas al centre de la península. El foc va començar ahir a la tarda a la població del Moroig, a Toledo, però va saltar molt ràpidament a la Comunitat de Madrid, afectant zones del sud de la serra. La virulència de les flames és tal que va obligar a desallotjar desenes i desenes de veïns i a confinar-ne uns 300 més de dues urbanitzacions dels afores de la capital espanyola. De fet, segons l'últim balanç, el foc hauria afectat pel cap baix ja una trentena de cases. Sembla ser, però, que de matinada les condicions han passat a ser una mica més favorables i els bombers han pogut frenar l'avenç del flanc més actiu. Anem cap allà per conèixer l'última hora, corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
17: Sí, el foc encara crema actiu, però aquest incendi, tot i que va tenir una arrencada molt espectacular, sembla que també acabarà sent un gran ensurt. Aquesta matinada han aconseguit tallar l'avenç del focus principal. No es dona per estabilitzat, però l'evolució, com deies, és positiva. Alguns veïns de les urbanitzacions afectades han pogut tornar, tot i que encara hi ha 200 persones que s'estan a poliesportius de la zona. Les alarmes, com deia, saltaven ahir a la tarda. El focus va començar al Morox, a Toledo, va avançar molt ràpid. L'incendi va entrar a la Comunitat de Madrid. Es van viure moments de molta tensió a les urbanitzacions afectades. Quan la Guàrdia Civil, com escoltem, avisava els habitants de les cases, algunes en zones aïllades, envoltades de camp, amb megàfons i picant porta per porta amb les flames ja al damunt de les cases.
18: Señora, nos tenemos que ir.
19: Salga, señora. Hay un incendio ahí.
18: Un incendio.
17: Una gran columna de fum visible pràcticament des de tota la comunitat, afectant sobretot la ciutat de Madrid, que va quedar impregnada d'olor de cremat i de fum. Es va procedir a desallotjar un parell d'urbanitzacions i a confinar el municipi de Villa del Prado, ja a la comunitat de Madrid. Les flames, com deies, han afectat una trentena de cases. La comunitat continua amb el nivell operatiu 2 d'emergències i s'ha mobilitzat també l'UME, l'unitat militar d'emergències.
0: Gràcies, Roger. Amb aquest panorama, Pedro Sánchez ha insistit que cal un pacte d'estat entre tots els partits sobre l'emergència climàtica. El president espanyol ho va dir des de Guadalajara, on va anar precisament a visitar la zona afectada per l'incendi.
18: Tenemos que concienciar a la ciudadanía. Tenemos no que banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia, son datos.
0: Sánchez recorda que des de principis d'any ja s'han declarat 22 grans incendis a Espanya i, de fet, segons les dades del Sistema Europeu d'Informació d'Incendis Forestals, aquest any ja s'han cremat gairebé 125.000 hectàrees, 5 vegades més que en el mateix període de l'any passat. Passen 5 minuts de 8:45, de tornada a casa nostra. Atenció, aquests dos casos que us explicarem a continuació i que han sortit a la llum en les últimes hores perquè realment n'hi ha per llogar-hi cadires. Anem a pams. D'una banda, els Mossos i la policia espanyola han aconseguit desarticular una xarxa familiar que venia armes de foc al crim organitzat. Una de les coses que més sorprèn de tot plegat és que el grup estava liderat per un home, el pare de la família, que movia els fils, pareu bé l'orella, des de la presó de Quatre Camins. Ho heu sentit bé? El cap de la xarxa feia servir un mòbil des de la seva cel·la per vendre tota mena d'armes i munició al crim organitzat. L'home, mentre feia totes aquestes operacions, estava complint una condemna de 18 anys per haver assassinat la seva exparella quan estava embarassada de 8 mesos l'any 2010. I per si això no fos prou, el sospitós operava tota aquesta xarxa amb l'ajuda de la seva actual parella i mare de dos fills petits més en comú, que vivien al barri de la Guinaueta de Barcelona. Era una altra filla d'aquest individu, la que també estava involucrada en tota la trama i es dedicava a gravar vídeos per fer propaganda a l'hora de vendre-les. Tots aquests detalls els explica avui la Maica Navarro a La Vanguardia. En total, els agents hi van requisar 40 pistoles, un rifle de guerra i fins i tot un llançacoets. A més, la policia també ha detingut a 9 persones més. És un cop policial clau per tallar la cadena de subministrament al crim organitzat que ara viu, ja ho sabem des de fa un temps, un repunt a Catalunya. Joel Penya.
19: Els agents van començar a investigar el cas al gener d'aquest any arran d'una intervenció a un grup de la banda dels Trinitarios. Allà van trobar-hi armes que els havia subministrat l'organització criminal. Finalment, el 7 de juliol van escorcollar 10 domicilis de 9 municipis d'arreu del país i és quan van trobar els dos arsenals. El cas és que el líder de l'organització ho coordinava tot des de la presó de Quatre Camins i compleix condemna des del 2009 per un homicidi, però el sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu de Llobregat diu que això no li suposava un problema per comunicar-se.
20: Tenia dispositius mòbils a la seva disposició, a la seva cel·la. I quan s'havia fet alguna intervenció, que se li havien intervingut aquests dispositius mòbils, tenia la capacitat i l'endemà o en dos dies tenia un altre dispositiu que seguia fent funcionar.
19: Fora de la presó, alguns dels membres de la seva família, que estan entre els detinguts, acabaven de gestionar la compravenda armamentística. Tot i això, la majoria dels contactes i negocis els feia el mateix líder.
0: Gràcies, Joel. Un altre dels detalls que explica per acabar d'adobar aquest surrealisme de tot aquest cas que explica la Maica Navarro avui a La Vanguardia. Escriu directament la Maica Navarro, diu: el sergent dels Mossos d'Esquadra al capdavant de la investigació contra el tràfic d'armes de foc va destacar ahir la naturalitat amb què la dona del líder del grup operava des de l'exterior. Durant les llargues jornades de seguiment, els Mossos van documentar com els seus dos fills menors d'edat, a la part del darrere del cotxe, asseguts a les cadiretes, acompanyaven la mare en pràcticament tots els trajectes. Les cites amb els compradors es feien en llocs freqüentats i a plena llum del dia, des d'un pàrquing d'un centre comercial en un estacionament exterior al costat del carretó de supermercats havent comprat. Era tan quotidiana l'escena que no despertaven cap mena de sospites, explica avui la Maica Navarro a La Vanguardia. Mentrestant, l'altra gran operació que hem conegut a les últimes hores també ha passat a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra estan buscant un intern de la presó, també precisament de Quatre Camins, que es va fugar aquest dilluns en ple centre de la ciutat de Barcelona. L'escapada va passar durant la primera sortida que se li concedia. El diari El Caso explica que el pres va aprofitar que el cotxe on viatjava es va aturar en un semàfor en vermell al carrer de la Marina per obrir la porta i fugir corrents. L'home de 55 anys complia una pena de 10 anys per haver matat i esquarterat el company de pis que li rellogava una habitació. Abans de fugir, l'assassí havia estat passejant pel Born i hauria estat prenent un cafè amb la seva parella i una terapeuta del centre. El crim va passar el novembre del 2022 al carrer de Casanova. Després de matar la víctima, en va llançar les restes en diversos contenidors fins que una persona que vivia al carrer va trobar el tors dins d'una maleta. Com que va acceptar els fets, disposava d'un règim obert que li permetia fer aquestes sortides. Si l'acaben detenint, se li sumaran 2 anys a la condemna. De tot plegat, en parlarem avui en temps de tertúlia amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, que és la mateixa periodista que, juntament amb el Toni Muñoz, ahir també signaven una informació com a mínim cridanera a La Vanguardia sobre aquestes teràpies de família extremes entre Jonathan Andic i el seu pare, Isaac Andic. I atenció, aquesta notícia és garrifosa. La canonja, el tarragonès, han detingut un home per intentar matar ahir a ganivetades a la seva dona. Déu-m'hi-do l'inici d'estiu que estem tenint. I com costa explicar totes aquestes informacions. La víctima està ingressada a l'UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb ferides molt greus, tot i que en principi no perilla la seva vida. Anem cap allà, des de Tarragona, en té més detalls l'Esteve Giral.
1: Sí, els equips d'emergències van traslladar la víctima a l'hospital en estat molt greu, tot i que no es tem per la seva vida. El seu marit la va atacar quan estaven a casa als vols de les 10 del matí amb un ganivet i li va clavar diverses ganivetades. L'home de 44 anys va quedar detingut pels vigilants municipals de la Canonja, que el van poder reduir i retenir a la mateixa casa a l'espera de l'arribada dels Mossos d'Esquadra. Els crits de la víctima haurien alertat els veïns. L'agressor ha passat la nit a la comissaria dels Mossos a Tarragona a l'espera de passar ja avui a mans del jutge. Segons va avançar el cas, l'home té 14 antecedents policials, tot i que es desconeix, per ara, si ja havia estat denunciat per maltractaments en l'àmbit de la parella o per altres casos de violència masclista.
0: Gràcies, Esteve. El cas arriba en una setmana en què, malauradament, 3 dones han mort presumptament a mans de les seves parelles al conjunt de l'Estat. Aquest dilluns, al municipi d'Antequera, a Màlaga, un home va matar la seva parella de 30 anys amb arma blanca i després es va suïcidar. Per altra banda, s'investiga com a possible assassinat masclista la mort d'una dona de 56 anys, en aquest cas al Moradí, al País Valencià. La Guàrdia Civil ha detingut la seva parella, que precisament ja havia passat a mans dels jutges el 2008 per, també, violència masclista. I a Toledo, la policia també ha detingut a Alameda de la Sagra un home per assassinar la seva parella davant de 3 dels seus 4 fills, un d'ells menor d'edat. De debò que és insuportable. Després de l'atac, l'home s'hauria intentat autolesionar i a aquesta hora encara està ingressat a l'hospital. I recordeu el cas del monitor de Tortosa que van detenir per una agressió sexual a 2 menors d'un casal? Doncs bé, ja està en llibertat amb mesures cautelars. Així ho ha dictat la jutgessa del Tribunal d'Instància de Tortosa. L'home, de 23 anys, té estrictament prohibit aproximar-se i comunicar-se amb els menors. Durant 3 mesos tampoc podrà acudir al centre esportiu on treballava i haurà de comparèixer al jutjat sempre que se li demani. La causa encara està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys. I si desbloquegeu un moment el mòbil i entreu a l'Instagram, veureu que la cantant Rosalía s'ha hagut de disculpar amb els seus fans de l'Argentina. Ahir, la de Sant Esteve Sarrovira es va incendiar, en aquest cas de mala manera, a les xarxes socials, després d'haver republicat un vídeo sobre la victòria d'Espanya al Mundial. La cantant va compartir un vídeo d'una creadora de contingut que es diu Mia Khalifa, en què ella, Khalifa, celebrava el triomf de la selecció espanyola i de fons sonava la conegudíssima cançó de la Perla. El problema és que Mia Khalifa acompanyava el vídeo d'un missatge en què deia que la vida sona millor ara que havien perdut les perles, referint-se, evidentment, als argentins. El fet que Rosalía compartís el vídeo no ha agradat gens ni mica als seus fans de l'altra banda de l'Atlàntic, que fins i tot han decidit llançar un boicot contra ella. Rosalía és que, a més, té previst començar una gira a Buenos Aires la setmana que ve, a partir de l'1 d'agost, i molts fans estan demanant a la gent que es vengui les seves entrades i que no vagin en cap de les maneres als seus concerts. Per mirar de posar fre a aquesta ofensiva, com dèiem, la cantant catalana

0: i això implica convèncer tant Junts per Catalunya i el PNB com Podem, que estan molt allunyats en algunes mesures. Anem cap a Madrid, Adrià Dreseres.
1: La pròrroga la podran demanar els inquilins amb un contracte d'habitatge habitual que s'acabi entre el 21 de març del 2026 i el 30 de juny del 2028. Llavors, en la majoria dels casos, el contracte es podrà allargar fins a 2 anys més sense canviar-ne les condicions. Fonts de Sumar calculen que la mesura podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El decret també vol posar més límits als lloguers de temporada i per habitacions i també elevarà fins al 21% l'IVA dels pisos turístics. El text s'aprovarà dimarts al Consell de Ministres, però al setembre haurà de superar la votació del Congrés. A l'abril, Junts, PP i Vox ja van fer caure un decret similar. Ara Junts reclama bonificacions pels propietaris que no pugin al lloguer, però Podem avisa que si s'inclouen i votaran contra. Si el govern perd un dels dos suports, el decret tornarà a caure.
0: Gràcies, Adrià. Ara sí, 9:15 clavats. Més coses. La Comissió Europea ha hagut de sortir a recordar als tribunals espanyols que tenen l'obligació d'aplicar les sentències que dicta el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És la primera reacció de Brussel·les a la denúncia formal que han presentat diversos líders independentistes contra la no aplicació de la llei d'amnistia. Ara bé, la institució es queda aquí i no dona cap pista de si obrirà o no un procediment d'infracció contra l'estat espanyol, com sí que li demanen els advocats de Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Lluís Puig. De moment, la denúncia ja està damunt la taula de la Comissió Europea, que ara haurà de fer una primera avaluació jurídica abans de decidir si la tira endavant o si, per contra, la dona per tancada. Des de Brussel·les, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
2: Brussel·les no té competències per obligar un estat membre a fer complir una llei nacional, però hi va recordar que totes les sentències que surten del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'han de complir. La sentència de Luxemburg sobre l'amnistia apel·la al Tribunal de Comptes, que és qui hauria de fer-ho efectiu. Ara bé, a falta del primer examen jurídic que facin a Brussel·les, la petició d'inici d'un procediment d'infracció contra Espanya té un recorregut difícil d'entrada perquè només hi ha un precedent, va passar a Polònia fa 4 anys i en aquell cas era per un xoc profund entre el sistema judicial polonès i l'europeu i per vulneració del dret comunitari en aspectes com l'elecció dels jutges o el control polític. En aquest cas parlem d'una part de la llei d'amnistia. En canvi, quan sí podria tenir més opcions és en el cas que el Suprem s'enroqui en no aplicar-la i Luxemburg, sigui amb la sentència de la setmana passada o amb una altra, li recordi que ho ha de fer perquè la llei és compatible amb el dret europeu. De moment, el primer examen jurídic per saber si la petició pot tirar o no endavant no arribaria com a mínim fins ben entrada la tardor. I fins i tot, si no hi veu cas, Brussel·les té dret a no contestar.
0: Gràcies, Lluís. Mentrestant, a casa nostra, els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre ja han quedat amnistiats. Són els experts a qui el govern va encarregar que supervisessin que les votacions es feien amb garanties. Entre ells hi havia Tània Verge, qui després va ser consellera de Feminismes, però també l'advocada Marta Alsina o l'actual diputat de Junts al Congrés, Josep Pagès. Inicialment, un tribunal de Barcelona es va absoldre, però l'Audiència Provincial va ordenar repetir el judici. Un cop es va aprovar la llei d'amnistia, els tribunals s'havien anat passant la pilota sobre qui havia de pronunciar-se, fins que ara un jutjat penal de la ciutat ha acabat per fi dient, escolta, fins aquí, i els hi ha aplicat l'amnistia. Avui, que fa 3 anys justos de les últimes eleccions espanyoles, Alberto Núñez Feijóo insisteix que la legislatura està esgotada. El líder del PP aprofita el balanç del curs polític per tornar a situar la corrupció al centre del debat i carregar contra Pedro Sánchez. L'acusa de ser el màxim responsable dels casos que afecten el seu entorn i conclou que han deixat el president espanyol sense cap credibilitat. L'estocada definitiva a Sánchez la clava amb el cas Plus Ultra. Feijóo assegura que ell o algun dels seus ministres van cometre directament un delicte de tràfic d'influències per ajudar els negocis de José Luis Rodríguez Zapatero. Per això reitera que els espanyols marxarien més tranquils de vacances si s'avancessin les eleccions. Tornem a Madrid, Adrià.
1: Feijóo centra el balanç del curs polític en els casos de corrupció i assenyala Sánchez com a màxim responsable polític de la situació.
3: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
1: Per això defineix aquest moment com el final d'etapa de Sánchez.
3: Evidentemente esto no da más de sí. No tiene autoridad moral para hacer cumplir la ley, se las ha saltado. No tiene autoridad moral para recaudar y gestionar el dinero público ha robado, solo tiene una salida, convocar eleccions.
1: De fet, el balanç de Feijóo ja té un to preelectoral. Ell es veu com a futur president espanyol i promet que aixecarà totes les catifes.
3: Lo malo es que llegaron, lo bueno es que ya se van y que el cambio está más cerca. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo. Hay que acabar con una corrupción que ha llegado al mismísimo corazón del Estado.
1: Preguntat per si tot això ho farà de la mà de Vox, Feijó ha de respondre i es limita a dir que el seu únic objectiu és el canvi polític a l'Estat.
0: Gràcies, Adrià. En aquest sentit és especialment interessant...

0: Vull llegir l'article del Jordi Juana a La Vanguardia. Critica que Feijóo ha estat massa intens durant tota la legislatura en la seva demanda d'un avanç electoral, però de moment, diu, Sánchez arribarà a menjar-se els torrons per Nadal a la Moncloa. A banda d'explicar que els racons de Madrid es veu que cada dia van a més, són plens d'especulacions sobre els següents passos als tribunals de justícia i assegura que la sentència del cas Mascaretes ha marcat una tendència. O pena lleu si es col·labora amb la justícia o condemna de fins a 4 anys si no es pacta amb la fiscalia, cosa que ja estem veient, per exemple, no, amb els moviments de Julio Martínez Martínez, Julito, l'amic de José Luis Rodríguez Zapatero, o Julio Martínez Sola, el dirigent de Plus Ultra, que, com hem anat explicant aquesta setmana, ja van engegar el ventilador per acusar i assenyalar directament l'expresident en espanyol, o fins i tot un dubte que planteja Jordi Juan en aquest article de La Vanguardia, que haurem d'aclarir en els propers dies o setmanes, és quina posició adoptarà Santos Cerdán. Si la posició de Koldo García o José Luis Ábalos, de defensar la seva innocència, o una possible estratègia que podria ser també aquesta via que s'ha ja batejat com a la Via Aldama. El PSOE es planteja passar l'atac si els casos de corrupció el continuen ofegant. La presidenta del partit, Cristina Narbona, ha avisat que denunciaran Leire Díaz, algú més Leire Díaz, una altra persona que podria engegar també el ventilador en funció de com avanci la investigació. Ho va dir ahir en una compareixença al Senat dedicada al cas Mascaretes. Narbona es va desvincular completament de la trama i va marcar distàncies amb l'exmilitant socialista.
1: ¿Por qué no se ha querellado el Partido Socialista contra Leire? Entendemos que todavía no conocemos todos los hechos, por tanto, es una decisión que tomaremos en su momento a la vista de la evolución de la causa.
0: El que sí que va admetre Narbona és que coneixia Leire Díez, que s'havien vist algunes vegades, però molt abans que esclatés tota la polèmica. I el Suprem continua premiant. Ara ho deia en Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia en la investigació del cas Koldo. Ara el jutge ha retirat les mesures cautelars que pesaven contra l'empresari. A partir d'ara ja podrà sortir de l'estat i no caldrà que comparegui periòdicament als jutjats. D'Aldama havia demanat permís per viatjar al Paraguai a tancar uns negocis i li han concedit. 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. Fem una pausa i quan tornem us explicarem novetats sobre el cartell de la Mercè. Us explicarem algunes novetats vinculades també a l'Odissea, perquè hi ha una persona, de Christopher Nolan, hi ha una persona que ha dit que, escolta, que aquesta pel·lícula que ha fet el Nolan no val res i que ja en farà ell una de millor. Adivineu qui? Elon Musk. Ai, senyor. Ara tornem. Para, mueve. Para.
2: Per ser de Muevego, en cada proveïment, regal segur a l'app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta les condicions a Mueve.es.
3: Mueve. Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
3: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
13: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
12: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
13: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
12: Important, en un refugi climàtic natural.
13: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
14: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
0: 8:54, 6 minuts i clavarem les 9 a punt del matí. Més enllà de la plana judicial, el que encara porta molta cua i n'anirà portant és la llei que ha de prohibir fumar a terrasses, platges o espectacles a l'aire lliure. Més enllà de la polseguera que ha aixecat tot plegat a les últimes hores, el govern espanyol espera que la norma pugui entrar en vigor abans d'acabar aquest any. Abans, però, haurà de superar tots els tràmits al Congrés, però el Ministeri de Sanitat espera que l'oposició no hi posi bastons a les rodes. El ministeri que lidera Mònica García també treu ferro de les crítiques del sector de la restauració, que com sempre és el més beligerant en aquest sentit. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, recordava ahir aquí al MonarracU que quan es va prohibir fumar a l'interior de bars i restaurants, d'això ja fa 20 anys, el sector també va posar el crit al cel i ara ningú s'imagina gent fumant a l'interior de restaurants.
15: Siguen en una dinàmica, creo que totalmente, podríamos decir, anticientífica. No hay ninguna evidencia que demuestre que este tipo de medidas en ningún lugar haya disminuido la actividad económica y el negocio en el ámbito de la hostelería.
0: El Ministeri de Sanitat assegura que l'objectiu de la normativa no és sancionar, tot i que assegura que perseguiran qualsevol infracció.
15: Hay inspectores de sanidad en todas las comunidades que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa general de sanidad, no la del tabaco, sino general de sanidad, y son los que pueden dar cumplimiento. Pero de la misma manera que ahora, tampoco nadie se plantea quién está comprobando que no se fume, pues por ejemplo, en un puesto de trabajo o que no se fume en un bar o en un restaurante, ¿no?
0: Salvador Illa admet que hi ha un problema amb les inversions de l'Estat a Catalunya. El president ho va reconèixer ahir al Parlament després que s'hagi sabut que l'any passat aquí només es va executar un 8,6% de les inversions en comunitats autònomes. Illa diu que treballen per millorar-ho, però des de Junts li reclamen que aprofiti les vacances d'estiu per fer números amb Pedro Sánchez. Laia Colomer.
16: Sí, el Parlament se'n va de vacances amb molts deures per Salvador Illa. Un, augmentar considerablement les inversions de l'Estat per Junts. Les xifres que s'han conegut en els últims dies són humiliants. Mònica Sales reclamava i el president posar-se les piles, però ella creu que té la solució, el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra.
17: És una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
18: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, Consorci d'Inversions.
16: Tot plegat després que el Ministeri d'Hisenda publiqués que l'any passat Catalunya només va rebre un 8,6% de les inversions a les autonomies, tot i representar gairebé un 20% del PIB espanyol.
0: Gràcies, Laia. I ja tenim l'informe del Parlament sobre el desgavell de la DGAIA, i és contundent amb el futur de l'organisme. Apunta que cal refundar-lo perquè el sistema d'atenció als menors està, en les seves paraules, desbordat. Això és el que ha conclòs la comissió d'investigació que fa un any que estudia les activitats de la DGAIA. El document es va debatre ahir al Parlament i va quedar aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra i dels Comuns, o del Puig.
19: Sense anar al moll de l'os, el ple ha aprovat la majoria de les conclusions envoltats de retrets polítics. Mentre Joan Ignasi Elena, d'Esquerra, i Mònica Ríos, del PSC, defensen les propostes de millora.
20: Fixar mecanismes per poder planificar i consolidar un sistema que sigui capaç d'absorbir les externalitats i les disfuncions que es produeixen.
21: Hem defensat una refundació de la Direcció General amb una nova estructura més robusta, especialitzada i preparada per liderar un sistema molt més complex.
19: L'oposició creu que la comissió no ha servit per res. En parlaven Enato Domingo de Junts i Lorena Roldán del PP.
22: Tenien lligat el relat des de l'inici d'aquest procés d'investigació. Aquesta comissió d'investigació s'ha utilitzat per amagar les vergonyes.
23: Porque no ha servido para lo que debería haber servido, que es precisamente para saber la verdad de lo que estaba pasando en la Dirección General de Infancia.
19: Moltes de les propostes, però, s'han aprovat pels pèls. Reconeixen, això sí, que el sistema està tensionat per l'arribada de molts menors no acompanyats.
0: Gràcies, Eudal, i atenció perquè els pagesos de les comarques de Ponent intensificaran les protestes aquest estiu amb talls de trànsit a la C14 i la C12. Denuncien que la sobrepoblació de conills continua destrossant les collites i reclamen una resposta immediata del govern, ja que asseguren que la situació està pitjor que mai. Des de Lleida, Rubén Carbonell.
24: Els pagesos asseguren que les mesures aplicades fins ara no han resolt el problema i lamenten que la situació, lluny de millorar, s'hagi agreujat. Les mobilitzacions començaran aquest divendres a Tàrrega i s'aniran repetint cada cap de setmana fins que hi hagi compromisos concrets sobre el control de la fauna cinegètica i la gestió de les ZEPA. En parla el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
25: Demanem
1: que escoltin a la pagesia, que totes les reivindicacions que fa molts anys, perquè això de la fauna cinegètica fa molts anys que estem damunt i estem lluitant i no ens han escoltat. I fins aquí hem arribat i tot això farem fins que no ens escoltin. I no podem i no suportarem que surti el conseller dient que ha baixat la densitat. La densitat dels conills no ha baixat, perquè els danys són cada vegada més.
24: Així mateix insisteixen que no aturaran les mobilitzacions mentre les poblacions de conills continuïn provocant greus pèrdues econòmiques a les explotacions agrícoles de Ponent.
0: Gràcies, Rubén. I si us han pujat el sou els últims mesos o heu demanat un augment, això us interessa. Segons un estudi de Pimec que us pot avançar aquesta a la RAC1, quan els salaris augmenten en funció de la inflació, els treballadors hi acaben perdent diners. El motiu és que cada vegada paguen més IRPF i, per tant, el seu poder adquisitiu també va a la baixa. Eulàlia Carrascal.
2: L'informe que presentaran avui conclou que els treballadors reben en net la meitat de l'augment de sou que se'ls ha promès. Denuncien que cada vegada que s'apugen els sous, els treballadors acaben pagant més impostos perquè no s'han actualitzat els trams en funció de la inflació. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ho explica a RAC1.
3: L'efecte que té que no s'actualitzi l'IRPF fa que aquest treballador tingui menys diners a la butxaca comparativament respecte al sou que tenia anterior. I això, evidentment, també repercuteix a les empreses, perquè les empreses, per mantenir el sou net que rebia el treballador, han de fer un esforç addicional molt més alt.
2: Per tant, proposen que la quantitat d'IRPF que es paga s'adapti automàticament a la inflació.
0: Gràcies, Eulàlia. Hem sentit ara els senyals horaris. Són les 9 en punt del matí. De seguida, en la tertúlia d'avui del Món al RAC1, la Míriam Sant Germain, amb la Núria Rius, l'Enric Sierra i el Daniel Besteiro. Però abans us hem d'explicar que l'obra de Josep Vallverdú s'ampliarà després de la mort de l'autor. L'escriptor és un dels autors més estimats del país i molts el coneixen per la creació del Gos Rovelló. Ara bé, la seva obra és molt més extensa i les seves obres de literatura juvenil han marcat desenes de generacions durant 70 anys de carrera. Vallverdú va morir abans d'ahir als 103 anys, però la seva obra tornarà aviat a les llibreries. Així ho ha avançat la comissària de l'any del centenari de Vallverdú. L'escriptor havia continuat escrivint fins fa pocs mesos i havia deixat dues obres inèdites i un tercer llibre que s'acabarà de polir amb els comentaris dels editors. I embolica que fa fort la polèmica que ha provocat un mural de Ferran Torres al barri de Gràcia, a Barcelona. Dimarts, entre Travessera de Gràcia i el carrer de Ramon y Cajal, l'artista italià Tibi Boy va estampar la imatge de Ferran Torres amb la samarreta de la selecció espanyola i petonejant la Copa del Món. Poques hores després, grups vinculats a l'esquerra independentista de la Vila de Gràcia van llançar-hi pintura blanca i van escriure en lletres negres "Puta Espanya". I, en resposta, algú va tapar aquest missatge amb pintura blanca i hi va escriure tan sols, o hi va deixar tan sols, "Espanya". Farts d'aquesta guerra, finalment l'Ajuntament de Barcelona ha tapat del tot el mural amb una capa de pintura negra, perquè unes hores després, a primera hora del matí, algú també hi va escriure, amb, en aquest cas, pintura groga, "Volem seleccions catalanes". I l'Ajuntament ha decidit tirar pel dret i ahir diversos tècnics de civisme de la ciutat, amb, carregats amb pinzells i pots de pintura, van tapar el mural amb una capa, com dic, de pintura negra. I encara a Barcelona ja han anunciat els noms dels pregoners de la Mercè. Seran l'Antoni i la Meritxell Falgueres, pare i filla, propietaris del celler Gelida. Seran els encarregats de donar el tret de sortir de la Festa Major, una festa que tindrà Xangai com a ciutat convidada d'honor i amb cartell, amb un cartell que és un homenatge a Barcelona i a tota la seva gent. I encara no fa ni una setmana que es va estrenar l'Odissea, però ja fa dies que és un èxit, a banda de tot el que està facturant, que no és poc, precisament. La pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat tot un fenomen lector. Les vendes de la novel·la original han augmentat un 76%. Déu-m'hi-do. I Spotify calcula que l'audiollibre ja s'ha escoltat l'equivalent a 43 anys. Però de la mà de l'èxit arriben també les polèmiques, i ara s'hi ha pujat el carro Elon Musk. En una publicació a Twitter, l'home més ric del món va anunciar que abans que acabi l'any farà una pel·lícula de l'Odissea amb la seva intel·ligència artificial Grok. Musk diu que farà una versió, diu, més acurada històricament i fidel a l'art d'Homer que la de Christopher Nolan. I ja ha sortit, encara en pantalles, el primer tràiler de la pel·lícula Cronos, que relata els atemptats de la Rambla de Barcelona l'agost d'ara fa 9 anys. La pel·lícula se centra en el dispositiu policial que van fer els Mossos d'Esquadra en els atemptats de Barcelona i Cambrils, com també els dies posteriors fins a l'abatiment del darrer terrorista. I obrim agenda de concerts amb un nou festival. El Tinglado comença aquesta nit a Vilanova i la Geltrú amb els autors de la cançó de l'estiu a RAC1, La Fúmiga.
4: Y no busqueu que yo no estic, ya dormiré quan s'acabe l'estiu.
0: Has fet l'Anna?
4: Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada.
0: I Clara Peya. També pujant a l'escenari la grandíssima OK Déu, Rata IAP i Miquel del Roig. Tot això només en el primer dia del Tinglado, que s'ha d'allargar fins aquest dissabte. I d'un festival a un altre, aquesta nit, el Cook Music Fest arriba a Barcelona amb Don Omar, meravellós, com a cap de cartell.

0: El cantant de reggaeton actuarà avui a l'escenari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. També hi haurà altres artistes com Belé i Gracie. Mentrestant, el Bars Festival aterra un dels clàssics de la música llatina. El panament Rubén Blades serà aquesta nit al Poble Espanyol, on hi cantarà algunes de les seves cançons més famoses, com aquest Pedro Navaja. I de la salsa, doncs una mica de jazz, perquè també a Barcelona aquesta nit hi actua Pat Metheny. El guitarrista i compositor, guanyador només de 20 Grammys, actuarà al Palau de la Música Catalana en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Passen 5 minuts de les 9 en punt. Els esports, després de tanta espera i intercanvi de documents, sembla que el Barça anunciarà i presentarà, avui sí, Karim Adeyemi.
1: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: Ja fa una setmana que el davanter alemany està a Barcelona. De fet, dijous passat va completar la revisió mèdica, va signar la seva part del contracte i divendres va anar a la Ciutat Esportiva a saludar Hansi Flick i a conèixer els seus nous companys. Però el que no ha pogut fer encara és entrenar amb el grup perquè ha de ser a tots els efectes jugador del Barça. Des del club no volen que repeteixi un cas com Gordon o Cancelo i per això, abans de convocar els mitjans per la roda de premsa de presentació, s'anunciarà oficialment el fitxatge. Mentrestant, l'equip continua amb la pretemporada amb Alejandro Valde i Ronald Araujo treballant al marge, fent treball específic adaptat a la necessitat de cadascun, un fet que es convertirà en habitual amb l'arribada de Benjamin Kugel. A més, s'espera que a finals d'aquesta setmana Frenkie de Jong comuniqui finalment al club si passa o no pel quiròfan per la seva lesió de genoll. I ara que el Mundial s'ha acabat, la FIFA ha fet ja oficial l'11 ideal de la competició amb només 3 jugadors de la selecció espanyola. Recordem que votaven els seguidors, però a partir d'un grup escollit per la FIFA on no hi havia Pau Cubarsí, malgrat ser nomenat millor jugador jove del torneig. Tampoc hi és a l'11, Lamine Yamal, ni cap altre jugador del Barça. En canvi, sí que hi són els seus companys de selecció, Pedro Porro, Marc Cucurella i Rodri. Completen l'11, Busquets a la porteria, Lisandro Martínez, Upamecano, Olís, Bellingham, Messi, Mbappé i Haaland. I els incidents de després de la final, per cert, que encara porten cua. Fabián Ayala, un dels integrants del cos tècnic de l'Argentina, va demanar disculpes a València Capital Ràdio per la imatge que van, diu, oferir en aquell moment, afirmant que la seva única intenció va ser la de separar les persones implicades en la picabaralla. També es va voler disculpar amb Dani Olmo, a qui va empantar al final del partit, segons ell, encara que li va restar importància. D'altra banda, la Federació Italiana de Futbol negocia amb Pep Guardiola per fitxar-lo com a seleccionador. El president de la federació, Giovanni Malagò, va confirmar que hi estan interessats i que estan disposats a fer un esforç en l'aspecte econòmic, més del que farien per qualsevol altre. Ho deia ahir al podcast Viva Voce de Cora Media.
2: Per començar a parlar, primer de tot hem de parlar d'aspectes financers i pressupostaris on a curt i mitjà termini dir que cal estrenyer-se el cinturó és quedar-se curt. Però hi ha excepcions que es poden referir, per exemple, al nom que tant s'ha repetit aquests dies. No hi ha garantia que es concreti, però continuo creient que es va fer el correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu. No es tracta pas d'una falta de respecte envers els altres actors involucrats en absolut.
3: Mancanza di rispetto riguardo nei confronti di altri soggetti.
0: Guardiola sembla que és com la principal opció, la principal prioritat de la Federació Italiana de Futbol. Altres opcions que tenen sobre la taula són Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Encara en futbol, segons confirma el mitjà de l'Atlètic, el migcampista del Manchester City, Rodri, passarà pel quiròfan per una lesió d'esquena. Haurà d'estar-se unes setmanes de baixa, tot i que es desconeix quan podria tornar a jugar. Sí, com sigui, la lesió de Rodri podria condicionar una hipotètica sortida del club Citizen en direcció al Real Madrid. Recordem que Rodri acaba contracte l'any que ve, l'any 2020. A casa nostra, el Girona va guanyar ahir 1-3 contra l'Olot en el seu segon partit de pretemporada. Minsu va fer els dos primers gols gironins a la primera meitat i ja la segona Sarasa va marcar el tercer a la sortida d'un córner. I en futbol femení, el Barça va fer oficial ahir el seu primer fitxatge d'aquest mercat d'estiu. Es tracta de la neerlandesa René Van Asten, que arriba procedent de l'Ajax. La futbolista fins i tot es va atrevir a parlar en català.
4: Bon dia, Aquiles. Estic molt feliç de ser aquí. Tinc moltes ganes de començar, sentir el vostre suport i lluitar plegats per tot. Fins que ara, Barça.
0: Van Aasten és defensa, té 19 anys i ha signat un contracte fins al juny del 2030 amb el club blaugrana. En ciclisme, el Tour de França arriba avui per fi als Alps amb la seva 18a etapa. La d'avui presenta un recorregut de 185 quilòmetres entre Boiron i Auxerre-Malet, amb dos ports de tercera categoria, un de tercera i dos de primera. Una jornada sense grans ascensions, però amb 3.900 metres de desnivell acumulat. Gairebé, o sigui, gairebé res. 4.000 metres de desnivell acumulat, m'agradaria veure'm allà. L'etapa d'ahir se la va endur a l'esprint el belga Jasper Philipsen, a la general, però cap canvi. Remco Evenepoel continua segon a 4 minuts i 32 segons del mallot groc Tadej Pogacar.
5: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
6: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada a hores d'ara amb tres accidents actius. El primer talla la calçada en dos sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a la C51Z a l'altura d'Alió. El segon accident ha estat a la T331 a l'altura de Freginals, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. El tercer accident en aquest cas ha estat a la A2 a l'altura de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, també comptem amb una avaria activa a la AP7, al terme entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, però, doncs també continuem amb retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, concretament amb intensitat arreu del nus de la Trinitat, que de retruc també deixa afectacions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: I acabem aquests apunts aquí al Monarrac parlant avui d'entrades de pel·lícula en tots els sentits. I és que en plena febre per l'estrena de l'Odissea de Christopher Nolan, ja se sap que les entrades per anar al cinema s'esgoten de seguida i qui no corre, vola. O en aquest cas, galopa.
9: Corre, corre, caballito, trota por la carretera.
0: I és que tres amics youtubers dels Estats Units s'han trobat amb un problema majúscul quan han descobert que eren tres però només tenien una entrada per anar al cinema. Però ells han dit... O, escolta, o tots o ningú, o tot o res. Així que han decidit treure la pols a una tàctica més antiga que la napeu. Per entrar-hi tots tres, han construït un cavall de Troia de cartró. Un d'ells l'arrossega per fora, mentre els altres dos s'amaguen a dins. El pla sembla funcionar, escanegen l'entrada, passen els controls que han de passar, fins que un vigilant de seguretat els acaba descobrint. No han pogut veure la pel·lícula, però ens han regalat un bon moment a internet. És veritat que el pla potser tenia alguna fissura, però ja ho diuen que a cavall regalat no li miris el dentat. Això mateix.
10: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
11: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
12: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
11: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un minut i un quart de deu.
13: Salut!
14: Però brindes amb aigua?
13: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
15: Salut! Salut!
13: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
16: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
15: Avui, amb el vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, i els periodistes Núria Rius, Daniel Basteiro i Míriam Saint-Germain.
0: Enric Sierra, molt bon dia tingui vostè.
17: Molt bon dia.
0: Com estàs?
17: Què tal?
0: Molt bé.
17: Un altre, com diuen en castellà, una mosca en l'escopeta, no?
0: Exacte. Com estàs, Enric?
17: Bé. Bueno, ja no sé què més pot passar, no?
0: Hosti, sí.
17: Esborancs, geysers amb foc, no?
0: Sí, no? Semblen com les plagues d'Egipte.
17: Focs a tot arreu. No et queixaràs.
0: No em puc queixar. És una pregunta que avui ens hem plantejat a primer a l'equip i aviam si en algun moment del matí podem respondre amb algun geòleg. Que és, clar, és que en menys d'un mes, en tres setmanes, hi ha hagut aquest esboranc d'ahir, que és una bestialitat, no? Que quan directament la Terra engoleix una grua, història a banda, l'operari de la grua que se salva pels pèls.
17: Totalment.
0: Però, clar, venim també de l'esboranc de l'L9 del Putxet de Barcelona. No sé si és pura coincidència, si hi ha algun element que pugui ser explicat això. I després tenim, doncs... La refineria de la plaça de Sants de Barcelona, que ara connectaré un moment amb el Josep Ferrer perquè m'expliqui com està la cosa. Però, abans, Míriam Saint-Germain.
18: Bon dia, què tal?
0: Molt bon dia. Com estàs?
18: Doncs vinc de Montcada i Reixac, sóc veïna de Montcada i Reixac.
0: Home, ja.
18: O sigui que he patit aquest matí les conseqüències de que la Terra hagi engolit una grua, perquè, clar, s'ha muntat un espectacle a primera hora a Montcada per agafar el transport públic, perquè la R2, com bé sabem, està aturada, s'aturen els trens a Montcada, la gent ha de fer transbord, ha d'agafar la R4, que Montcada maco no és, però ben connectats estem, eh? O sigui, això de les connexions ferroviàries i per carretera les tenim ben controlades. Clar, aquest matí jo deia, ahí va, que no arribaré, que estan els trens atapeïts, però hem arribat i feliços d'estar aquí.
0: Perquè he vist que una de les connexions, hi hauran alguns que si tenen com la combinació fatal, crec que n'hauran d'agafar tres de trens diferents ara per poder salvar l'esboranc.
18: Jo ahir pensava, ostres, a veure com s'ho farà la gent que de Granollers ha d'anar fins a l'aeroport, per exemple, quantes combinacions n'hauran d'agafar. Aquest matí ja t'asseguro que l'andana de la R4, que clar, que és la que fa el transbord a Montcada Centre, estava, no us ho podeu ni imaginar, fins rossava la perillositat perquè estàvem tan a prop de caure les vies que la veritat que l'escena era digna de fotografiar.
0: Yeah.
18: I, de fet, quan jo marxava amb el tren, que he sigut de les afortunades de poder agafar el primer, encara l'andana quedava plena de gent que seguia arribant de la R2, que venien de Sant Celoni, de Granollers Centre, d'altres zones del Vallès Oriental, direcció Barcelona, per poder venir a treballar, la majoria d'ells, la veritat.
0: Una imatge que segurament molts dels usuaris de Rodalies que ens puguin estar escoltant deuen dir, el nostre dia a dia.
18: El nostre dia a dia,
0: quan
18: correcte.
0: No
18: quan, exacte, quan no és una cosa, és una altra ja t'asseguro.
0: Que va haver-hi un moment durant aquesta temporada regular que era com un, què més pot passar, no? Doncs ara,
17: i
0: hem afegit un forat a la Terra.
18: Ens passa per preguntar-nos què més pot passar, doncs un forat a la Terra.
17: Això que expliques de les andanes a petar, això és el dia a dia a la plaça Catalunya.
18: Sí, oi tant.
17: Baixes a la plaça
0: Catalunya.
17: Aquí,
0: al Camp de Tarragona...
17: Sí, i jo crec que això és un tema absolutament de seguretat. Això si passés en un espai privat, amb la regulació que hi ha, ja et dic jo que els bombers obligarien a tancar aquell espai privat.
0: Totalment.
18: Les andanes són molt, molt, molt petites.
17: Sí.
0: I hem de donar la benvinguda també a les tertúlies del món arracú per primera vegada durant l'estiu a la Núria Rius. Què tal?
19: Bé, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Estàs bé?
19: Sí, sí, estic bé. No, ara dèieu...
0: Tu no has hagut d'agafar cap tren?
19: No, de fet, ahir jo ja vaig arribar ahir a Barcelona, vaig venir de Manresa i justament comentàvem amb els amics que m'han preguntat, has vingut amb la Renfe, amb Rodalies? Dic, doncs mira, vaig agafar l'autobús perquè la R4, que també és una d'aquestes R's... famoses que ocupa titulars, a vegades prefereixo agafar la línia d'autobús Manresa-Barcelona, que m'asseguro arribar més directe o més puntual, que la R4 mai sé quines sorpreses em pot deparar, però sí. I ara dèieu, no entrem en una, sortim d'una altra, però que jo crec que els estius, això, aquesta idea de que els estius són tranquils, de que no passen coses, ja és una cosa del passat. Jo crec que cada estiu ara estem també bastant entretinguts.
0: És una de les grans mentides de la història de l'humanitat.
17: No, a l'agost estarem tranquils. Sí,
0: Com ho diguin a mi. I he de saludar des de la distància. Ell segur que està una miqueta més fresquet que nosaltres, o no, ara ens ho confirma. Hola, Daniel Basteiro, bon dia.
20: Hola, bon dia, Sergi.
0: Què? Per on pares?
20: Estoy en Madrid ahora mismo y estoy absolutamente encantado de vivir este apocalipsis estival con vosotros.
0: I nosaltres també, Dani, ja ho saps. Són les 9:19. A veure, Josep Ferrer, bon dia de nou.
21: Hola, bon dia, Sergi.
0: A veure, Josep, explica'ns una miqueta com està la situació. A les 8 ens explicaves que la flama ja estava anant una miqueta a la baixa i ara m'ho confirmes, em sembla que està previst que en algun moment, no sé si bombers, crec que també està previst que el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Albert Batlle, facin unes declaracions per actualitzar la situació, pot ser?
21: Sí, exacte, en principi ha de ser d'aquí 10 minuts, però deixa'm que comenci aquesta intervenció en tres expressions que he escoltat d'una mateixa persona i que són les següents. Hòstia, coño, uau, que fuerte. Faig la foto i me'n vaig.
0: Faig la foto i me'n vaig, eh?
21: Sí, jo crec que això resumeix el que he viscut aquest matí aquí. O sigui, la gent, quan veia la flama, perquè ara, evidentment, ja no és espectacular, hem pogut veure fotografies, Sergi, que la flama doncs, ha cremat durant 10 hores en aquesta columna de més de 10 metres d'alçada, doncs aquesta expressió que ha dit una mateixa persona que tenia al meu costat, crec que resumeix el que veia la gent, el sentiment de la gent que passava per aquí. I fins i tot algun mosso d'esquadra em comentava que la gent es pensava que això era un simulacre. No s'ho creien que això fos, que fos real.
0: Bueno, és que la imatge realment és com algo que...
17: Molt impactant.
0: Estàs acostumat a veure'l, no?, en això, en una refineria, a la petroquímica, però, clar, trobar-te-la al mig de Barcelona. I, a més, Josep, que això ha vingut tot precedit per una explosió, clar.
21: Sí, sí, ha sigut cap a les 11 del matí. He parlat amb una veïna, una companya periodista que viu per la zona, que ells no van escoltar ben bé l'explosió, però comentaven que des de les 3 de la tarda ja ella estava en un vagó de metro, ja va baixar a l'estació de Plaça de Sants, ja se sentia aquesta olor de gas i que ja els tècnics ja estaven treballant, i a les 11 de la nit va ser com va haver aquesta explosió, que es va sentir en un espai, diguem-ne, reduït de la Plaça de Sants, perquè aquesta persona viu 2 o 3 carrers més enllà i no va escoltar, però des de les 11 de la nit, doncs aquesta flama ha presidit la Plaça de Sants. Ara ja pràcticament no veig flama, només al terra, i els bombers segueixen remullant la zona.
0: Doncs, Josep, quan comenci la intervenció dels bombers, l'Albert Batlle i qui surti, ens avises i et donem pas.
21: Molt bé, d'aquí una estona.
0: Són les 9:22, per cert. Ara estava veient les imatges de... Ahir crec que va començar la Lliga als Estats Units i va partir de l'Inter Miami contra el Chicago de Robert Lewandowski i amb... Els petards aquests que disparen al camp de l'Inter de Miami, just darrere de la
22: porteria. Normal,
0: no? Normal, és que ara he vist que el primer gol era el Luis Suárez de penal, i clar, allò amb la inèrcia de xutar, acaben anant a celebrar a la línia de fons, i els petards, és que gairebé l'exploten a la cara. Sí. Perdó.
17: Això aquí no...
18: No passa. No. La policia fa precisament aquests registres abans d'entrar a l'estadi per evitar aquestes imatges.
17: I tot i amb això es colen. Oh, alguns.
0: Sí. Petit parèntesi, mentre estem buscant a veure si trobem algun geòleg o geòloga que ens pugui explicar una miqueta què pot haver passat en aquestes setmanes amb aquesta terra que s'estan cap avall, és veritat que tot va vinculat a zones on s'estan fent obres i on s'està perforant el terra, però és veritat que això jo no ho recordo i ara tot just ha coincidit amb poc espai de temps. Avui parlarem també, vull que parlem d'aquí una estona, amb un cas particular que explicàvem a les 8, d'una llei que jo crec que tots, qui més l'hem sentit anomenar tantes vegades i, a més, d'una manera que és... O sigui, jo crec que al final no s'acaba entenent res de com hi ha gent qui li afecta i hi ha gent que sembla que no li afecta i dona una sensació com d'arbitrarietat absoluta, que és la famosa Llei de Costes, amb aquest restaurant històric de Sant Vicenç de Montalt, La Caleta, que em consta, Enric, que crec que...
17: Jo soc client de La Caleta de fa molts anys, jo he conegut el seu avi, la seva mare... i a ell naturalment i vaja, forma part del paisatge social, no, d'aquella zona, no? Uh-huh. És terme de Sant Vicenç de Montalt, però al costat hi ha una riera, un rial, que en diem els del Maresme, sí. I allà comença Llavaneres, és a dir, estan com ben bé la frontera entre Sant Vicenç de Montalt i Llavaneres, i allò és un racó que no molesta ningú. Vull dir que i amb això de la Llei de Costes és absolutament absurd, perquè la Llei de Costes hauria de tenir també aquesta mirada, depèn d'on, aquesta protecció del litoral, que estem a favor, però en aquest punt concret el mar arribarà d'aquí dècades, si és que arriba, perquè la línia de mar la tens a 500 metres, perquè al costat hi ha el port del Belís, que la dinàmica de sorra fa que la platja sigui molt ampla.
0: Sí.
17: I clar, però és que aquí hi ha més temes, ja t'ho explicarà, perquè aquí hi ha la competència de DIF, perquè això està tocant a la via del tren.
0: Sí, sí, sí.
17: La competència de costes, la pròpia competència de ports de la Generalitat, la competència de l'Ajuntament.
0: Sí.
17: És a dir, aquí tothom remena i al final acaben
0: totalment perdent. Com que tot plegat és un embolic enorme, hem dit, escolta, truquem algú que en sàpiga, i hi ha una referència absoluta en aquests termes a Catalunya, que és el Josep Maria Aguirre, que ell és professor de dret administratiu de la Universitat de Girona i sobretot és expert en gestió del litoral. Li vam dir ahir que es mirés el cas en particular que ara descobrirem de l'Albert i aquest restaurant de la Caleta. S'ho va estar mirant i en pocs minuts, mirant-se una miqueta per sobre, va dir: això és un nyap, i hi ha moltes coses que fan pudor d'aquest cas. I després, no, hi ha el debat aquest sobre la llei de costes en general, no, de com doncs ara hi ha aquest restaurant de Sant Vicenç de Montalt, fins fa 4 dies també estàvem parlant de Sitges del Club Nàutic, recordo Sant Pol de Mar, per exemple, el tancament dels Banys Lluís, un restaurant històric on, per exemple, la Carme Ruscalleda havia après, ella ho va confessar, a fer arròs. També el Bar Boia, per exemple, de Cadaqués, i aquestes coses, no?, una miqueta, i com veus després altres construccions, potser un pèl sospitoses, on sembla que allà la llei, pel que sigui, no hi intervé. En parlarem tranquil·lament, també us aviso que avui tindrem la Maica Navarro per recollir alguns casos de successos d'aquestes últimes hores, i tancarem la tertúlia parlant de com el TikTok ens fa ser més hipocondríacs, perquè cada vegada s'estan posant més de moda i corren vídeos amb milions de reproduccions d'aquells típics, segur que aquí més que menys a tots ens ha sortit alguna vegada, de quina de les tres culleres escolliries? Si, i llavors tu ves i dius, si has triat aquesta, que sàpigues que ets neurodivergent. O, si tens aquests 10 símptomes, que sàpigues que podries ser autista. Doncs aquest tipus de vídeos hem comprovat amb una psicòloga experta en manies, en hipocondria, que dispara la hipocondria entre els més joves.
1: Estaré encantada d'escoltar-la,
0: perquè
1: em torno boja, no, després, unim somnis, Sergi, de veritat, que després dic, escolta, que ets una persona adulta i coherent, sisplau, no et creguis la tonteria de la cullereta. Doncs esperaré amb candeletes a escoltar la psicòloga.
0: Doncs va, fem una pausa, són 2 minuts, i tornem i arrenquem amb tot aquest menú del dia, que Déu-m'hi-do, ve carregat. Ja dormi!

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
5: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
6: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El per què de tot plegat.
11: Ara pràcticament haurem arribat a 9:15. Em confirmen des de producció del món RAC1 que ara en uns minuts podrem parlar amb el Joan Martínez Bofill, que és geòleg i vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, més que res per traslladar-li res. Són aquests 2-3 dubtes que potser una mica a tots ens han sorgit. Les imatges són molt impactants.
12: Quines?
11: Realment. Totes. Les Burang. Realment, la imatge
12: Mira,
11: és molt impactant.
12: Ahir m'explicaven, tot i que ja en els primers dies, quan va passar el del Putxet, no?
11: Sí.
12: Que clar, quan... les ciutats no van ser el primer. El primer va ser el propi territori, no? I en el territori, i a Barcelona, en aquestes bandes, diguéssim, més nord de la ciutat, aquí passaven rieres i rials, que moltes d'elles, quan es va construir la Ronda de Dalt, es van tallar. És a dir, les correnties d'aigua que passaven primer a l'aire lliure i després, quan es van construir les cases i els edificis, passen per sota, això, l'aigua continua anar buscant el seu camí, no? I amb aquest any passat que hem tingut tantíssimes pluges, això ha estovat molt el terreny, no? I el terreny en zones on inesperades, perquè torno a dir, tu saps que, no sé, el torrent de l'Olla, no? O sigui, això, i el propi nom ho diu, torrent, eren rieres, eren rials, eren torrents. Això que ha quedat tallat ha buscat altres camins. I ara s'estan adonant de que estan trobant terrenys fangosos, humits, més dèbils, més debilitats, justament per això. I això, doncs, és el que està preocupant. Per això ara la tuneladora del Putxet també va al ralentí, si és que no està parada, que això no ho sabrem mai, justament perquè estan fent aquestes comprovacions. I a Montcada, 3/4 del mateix. Allò està al costat d'una altra via d'aigua, no?
13: Sí. Històricament hem tingut el Rec Comtal, que és el canal que portava l'aigua a Barcelona, i per tant ja és una zona que el terreny ja és molt humit, passant dos rius pel costat, per tant...
12: Sí, sí.
14: La llàstima... Ai, perdona, no, digues, potser ens n'adonem d'això quan passen... coses, no?, doncs tràgiques, accidents, ho dic perquè justament amb la Dana al País Valencià, no?, com les inundacions...
11: Totalment.
14: O el que va passar, la reflexió darrere fons era, ostres, com hem construït en zones on no es podria haver construït i com la natura i el que hi havia abans es va acabar fent pas per això, perquè es va fer d'una forma en què no es va intentar adaptar el territori i l'espai a l'ús humà, i amb els anys hem vist que s'ha trencat, es va trencar amb l'equilibri.
12: Com la diferència que tu amb una riera a l'aire lliure, no, el riu, el veus. Quan tu construeixes a sobre, això no ho veus, no saps el que està passant al sota.
11: El Joan Martínez Bofill és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Bon dia i moltes gràcies.
15: Bon dia.
11: Que hi hagi hagut dos esvorancs en tan pocs dies de diferència al nostre país, ho hem d'atribuir a una malaurada casualitat o pot haver-hi alguna altra cosa?
15: No, jo crec que és una fatalitat, no? Una mala, mala sort que han coincidit en el temps, perquè són en contextos geològics diferents i amb sistemes constructius diferents. Per tant, sí que hi ha hagut aquesta mala sort. No? Això que diuen que a vegades les desgràcies venen juntes. Bueno, per sort, tant en els dos casos, sembla que no hi ha hagut danys allò greus, doncs, bueno, però clar, sí que no deixa de ser una coincidència desafortunada.
11: Senyor Martínez, deixi'm un moment, coses del directe, deixi'm anar un moment a Sants, perquè estan compareixent els bombers i l'Ajuntament de Barcelona per actualitzar la situació d'aquesta fuita de gas que ha deixat almenys 8 persones ferides. L'escoltem en directe.
16: Extremes o d'autoprotecció elevades. En aquest sentit es va valorar i es va acabar decidint que el criteri adequat no era confinar habitatges, sinó simplement mirar de restringir el pas a l'entorn del punt de fuita. Amb això ja es va considerar que era necessari. Tot i així, en algun punt es va llegir alguna cosa més de concentració i això va fer que motivar que una escola que hi ha, doncs, decidíssim de mirar-la de tancar. Pel demés, no es va detectar major risc. Amb totes aquestes vam estar fent supervisió de les tasques per part de l'empresa de distribució de gas i fins a que va haver la deflagració a les 22:10, que és quan nosaltres rebem l'avís. A partir d'aquí reforcem totes les dotacions que teníem ja en l'entorn de la fuita i fem el rescat, salvament de les persones afectades. Dels 8 ferits que van resultar afectats per la deflagració del gas. Simultàniament, a més, a banda de fer el triatge i l'atenció sanitària conjuntament amb el SEM, els recursos sanitaris propis de bombers de Barcelona i del SEM dels afectats, doncs vam començar a fer l'extinció, el control.
11: Estem escoltant el cap de l'operatiu dels bombers. Escoltem.
16: Aquí val a dir que l'estratègia que s'ha seguit fins ara ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. De fet, si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració. També, en tot cas, també comentar per què han sorgit dubtes, consultes, el per què una fuita, com ha estat el cas, és llarga de poder controlar. Pensem que la distribució urbana del gas no és com la que puguem tenir a casa amb unes vàlvules sectoritzadores, sinó que és molt més complexa que tot això. És una malla, és una distribució tota ella entrellaçada, perquè això permet, dona major operativitat a la xarxa. Alhora, no disposa de gran número de vàlvules, perquè en definitiva les vàlvules també generen o aporten risc com a element mecànic, i per tant la manera de poder sectoritzar o obturar una fuita de gas no va tant per vàlvules, sinó perquè s'introdueixen uns globus que s'omflen a l'interior de les canonades. Això requereix uns procediments previs, elaborats, que requereixen força temps per fer-ho. I alhora, com que comentava que la xarxa de distribució no és lineal, és mallada, és entrellaçada, per poder obturar, per poder controlar la fuita en un punt, necessites anar a obturar diverses canonades, totes elles alhora. Si no, no arribes a controlar la fruita. Per tant, això és el que ahir per la tarda doncs, va generar el temps doncs, de poder anar treballant per poder controlar la fruita, que no va ser possible, perquè finalment va haver la deflagració. I això també, aquest retard, és el que ens ha portat tota la nit a estar doncs, amb el, conjuntament amb el personal de manteniment i de distribució de gas per mirar d'aconseguir obturar totes les canonades que acaben aportant gas al punt de fuita. Ara mateix doncs, està mirant d'acabar d'obturar l'últim d'aquests punts i en principi s'espera que en les properes hores, si no hi ha incidències, ja puguem tenir obturada la fuita.
17: Per tant, desapareixeria aquesta flama d'aquí unes hores en el moment en què s'atura aquesta fuita?
16: És així. De fet, la intervenció s'està fent en quatre punts.
11: Ara ho està explicant el cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, que són els que estan desplegats des d'ahir al vespre amb aquesta fuita de gas que ha provocat aquesta flamarada que s'ha anat mantenint durant hores i hores, i sentim que potser en els propers minuts, propera hora o hores, la flama haurà de quedar completament extingida. I molt important i molt interessant el que explicava ara el cap de l'operatiu, que es va optar per deixar sortir el gas, perquè si no es podrien haver provocat bosses de gas en diferents punts.
12: Repitjos.
11: I podríem estar parlant d'una tragèdia. Estem parlant ara de 8 ferits, 2 d'ells greus. Per sort, no estem la vida per cap, però en cas de que no s'hagués actuat d'aquesta manera o en cas de que potser no s'hagués detectat a temps o s'hagués expandit el gas per altres punts, estaríem parlant de... podríem estar parlant d'una tragèdia molt més gran. Josep, quan qualsevol novetat, després ja recollim, que tinc el Joan Martínez Bofill al telèfon, recollim i ens expliques també què ha dit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Ara connectem amb el Josep. Senyor Joan Martínez Bofill, recordo que estàvem parlant amb ell, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Senyor Martínez, vostè estava responent a la meva pregunta, no? I deia que s'hagin produït dos esvorancs en pocs dies de diferència és atribuïble a una casualitat, a una fatalitat, que no passa a cap altra raó possible.
15: Sí, sí, perquè són contextos molt diferents, no? El túnel de... aquí, aquest cas més recent, l'esvorany, al final sembla ser que el que ha passat és una... que ha cedit un mur. Aleshores, ara caldrà veure doncs, quines són les causes per les quals s'ha produït aquest, aquest mur que ha cedit, si ha estat algun problema geològic o que no estava previst, o potser doncs, simplement doncs, hi ha hagut un problema d'execució, que això acostuma a ser doncs, el més normal, o potser que hi ha hagut algun problema de càlcul. Al principi, doncs, ara això s'hauran doncs, de fer sondatges, s'hauran de fer models, modelitzacions, estudiar què ha passat. L'important és que continuar controlant que no hi ha afectacions a les estructures d'edificis ni tampoc a les vies, per això es fa totes aquestes monitoritzacions tan intensives, però aquí el cas és que era un túnel doncs, amb excavació mecànica, no? Mentre que en el cas de les branques es va produir doncs, ja fa uns dies a la zona del Puiget, geològicament és molt diferent, es tracta d'un túnel doncs, amb tuneladora, per tant, que és com una gran màquina que va perforant a gran fondària, en aquest cas crec que eren uns 40 metres, que estava passant una zona de granit, que és una roca molt dura i estable, per tant, costa perforar i la màquina doncs, ha d'estar adaptada a perforar aquest tipus de materials, i llavors hi ha un canvi geològic i passes a unes pissarres que estaven fracturades, no? Aleshores, en el moment que tu canvies del terreny a un a l'altre, doncs clar, has d'adaptar molt bé les condicions. En aquest cas, doncs, bueno, aquestes pissarres fracturades són uns materials que es perforen de manera molt més ràpida, però que tenen també molt més problemes d'estabilitat. Aleshores, sembla que es va produir una petita sobreexcavació que va generar una xemeneia que, per sort, es va produir doncs, a la zona del pati de la pizzeria.
11: Clar, ara s'estan fent en aquests moments moltes obres a l'entorn de Rodalies, alguns punts de les línies, amb moltes estacions. Clar, ara, amb aquestes últimes notícies, podria haver-hi veïns que diguin, hosti, fenòmens així, esvorancs d'aquesta manera, es podrien tornar a repetir? És a dir, els veïns s'han de preocupar o poden estar tranquils?
15: En general hem d'estar tranquils, perquè les coses es fan bé i es fan molts estudis previs, es fan avantprojectes, es fan projectes, tot es calcula, es fan amb equips pluridisciplinars, en el qual hi ha per escoltar geòlegs professionals, però també hi ha enginyers de camins, tot tipus de tècnics, i els projectes s'executen bé. Després s'han d'executar. I aquest és el pas, no? És d'alguna manera doncs, com si tu tens una diagnosi i llavors doncs, has de procedir a operar una persona, no? Llavors això és el moment delicat, no? Quan executem l'obra. Aleshores, per això, d'alguna manera, el que es fa és posar molta instrumentació, molta monitorització per comprovar doncs, que de seguida que es genera un petit moviment, qualsevol alarma, no? Poder respondre, no? Perquè al final estem parlant que són obres molt importants en les quals intervenen molta gent, moltes empreses, seguint uns projectes de, molt detallats, tot està molt calculat, però clar, el terreny natural, doncs, clar, no és una cosa que fabriquem, no és com un formigó o una barra de ferro, sinó que simplement doncs, hem pogut fer sondejos, hem pogut fer assajos, doncs allò no era possible, perquè, per exemple, a vegades dintre dels edificis no pots accedir a fer sondatges, ni tampoc podries fer un sondeig cada metre, llavors tu tens un cert grau d'incertesa. Aleshores, per això es fa aquesta monitorització. No? Aleshores, en principi la gent ha d'estar tranquil·la perquè les coses es fan bé i, addicionalment, es fa aquest control. No? Que passa que, clar, el risc zero, la seguretat absoluta, doncs no existeix, malgrat que s'arriba doncs, a controlar de manera molt, molt detallada.
11: Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, gràcies per aclarir aquests dubtes que ens havien sorgit.
15: Molt bé, gràcies a vosaltres.
11: Bon dia. Un minut i arribarem.

0: està passant. Un segon.
1: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
3: Ponés. Entres a Westfield Glòries. Et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
4: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
5: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
6: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els Nens al Col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard, com cada matí.
7: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
12: Que hem acabat l'escola
13: i tenim més temps lliure.
14: Ara que podem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua
16: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
17: i escoltarem els contes de Reco
18: a la piscina,
19: al cotxe
20: o a l'hora de la migdiada.
21: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
22: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento
23: i són divertidíssims.
24: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
25: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
1: RAC1 Podcast.
26: Doncs a mi m'agradaria...

0: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
1: Escolta, descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
2: El per què de tot plegat.
3: 11 minuts i arribarem a les 10 del matí. Hola, Lluna Belani. Bon dia.
4: Sí, bon dia.
3: Ara sí. Ara saludem a l'Albert de seguida, però ho comentàvem, jo crec que segurament, i ja ho hem dit, la llei de costes, a banda de que com que uns dies sí, uns altres no, al final la gent diu, jo ja no entenc res, no sé de què va això, però sobretot hi ha un tema que és el que reclama, no, els afectats, que és que la llei té tot el sentit del món. Hem de protegir el nostre litoral, estem en un procés que el canvi climàtic fa que el mar ens mengi terreny cada dia que passa, vull dir, aquí estem d'acord tots,

0: Però sobretot el tema és com s'aplica, no? I a banda d'aquesta aplicada, com tantes altres lleis, 600 quilòmetres de distància, i el que es reclama sobretot és que es fa sense tenir en compte la singularitat de sentimental, patrimonial, històrica, arquitectònica de molts, de moltes viles del litoral català.
1: Jo crec que el que no s'aplica és el sentit comú. És a dir...
0: Segurament. Mira, això és el que buscava.
1: És que, òbviament, tots estem d'acord en que s'ha de protegir la costa, que s'ha de protegir a l'entorn marítim. Això és correcte, però crec que una cosa no de treure l'altra. I protegir també el que famílies d'aquí han construït durant tantes dècades. S'hauria d'estudiar cas per cas. Sé que és molt més complicat, sé que requereix de molts més recursos, sé que no és tan fàcil, però està clar que tampoc és tan fàcil com ho estem fent ara, perquè els litigis van començar el 2019. Per tant, si s'estudiessin cas per cas, no es deixessin allargar, no es fessin més pròrrogues, no es fessin recursos, potser estudiant cas per cas podríem justificar d'alguna manera doncs, la continuïtat d'empreses familiars que estan arrelades al territori, que no venen grans plataformes que potser no tenen cap mena de sentiment, perquè aquí jo crec que el sentiment també és important, i és important també la connexió que tens amb un poble i la feina que fas, no? I per tant jo crec que aquí no coneixia a fons la llei de costes, les últimes hores l'estàs revisant i necessitaré escoltar l'advocat perquè la veritat és que necessita un màster a part.
0: Totalment d'acord.
1: Però amb les notícies que he estat veient, crec que el que fa falta és aplicar el sentit comú també.
0: Durant el dia d'ahir vam rebre una allau de missatges denunciant la situació que està patint la família que regenta el restaurant La Caleta a Sant Vicenç de Montalt. És gairebé una institució al Maresme, almenys en aquella zona concreta del Maresme, un negoci que va obrir les portes l'any 1955 i que ha anat passant de generació en generació durant 7 dècades, fins ara que els obliguen a baixar la persiana, tancar i buscar-se la vida en una altra banda. Ara de seguida us exposem el cas, però abans recordeu molt ràpid, si esteu vivint alguna situació greu o alguna situació especialment surrealista i teniu la sensació que qui us ha d'ajudar no us ajuda, podeu fer-nos arribar al vostre cas i almenys nosaltres us escoltarem. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al WhatsApp del 669-1010, al WhatsApp del MoRQ, 669-1010. També ho podeu fer amb un missatge per escrit. Si feu la nota de veu, que sigui breu, sobretot, no calen tots els detalls d'entrada. Si necessitem més informació, us ho farem saber. I també ens podeu escriure per correu electrònic a elmon@rq.net, elmon@rq.net. Albert, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Albert. Tu ets Anzo de l'Enric Sierra, la tercera generació al capdavant de La Caleta, no?
2: Correcte. Jo sóc ja la tercera generació que ho porta.
0: Són 71 anys oberts?
2: Sí, més de 70 anys, sí. 71, per ser concret. Sí, exacte.
0: 71. Quants treballadors hi ha actualment a la plantilla, al teu càrrec, Albert?
2: Bueno, nosaltres tenim ara mateix 8 treballadors fixes, però clar, al cap de setmana som unes 20 persones de personal, perquè nosaltres donem de menjar a més de 240 persones entre cada dissabte i cada diumenge.
0: I el negoci entenc que va bé, tot funciona bé.
2: El negoci va perfecte, la veritat. Jo fa 7 anys que el porto i la veritat que l'hem pujat molt, vull dir, hem millorat en moltes coses, vull dir, que econòmicament va superbé.
0: I per què tanqueu aquest diumenge, llavors?
2: Bueno, aquí és on entra, comença tot el cacau. Bueno, tanquem perquè ens fan un desnonament.
0: Ah?
2: O sigui, ens fan...
0: Qui us desnona? Correcte.
2: Costes. Costes de Barcelona, Bueno, portem des del 2019 amb tot un cúmul de coses.
0: Sí.
2: Vale. I llavors, a partir del 2019, comencem a fer recursos, al·legacions, perquè Costa reclama que aquell terreny és seu. Però llavors, clar, nosaltres...
0: Per entendre-ho, perquè és difícil, ara ho deia la Míriam, és difícil d'entendre.
2: Sí, és molt complicat.
0: En base a què la Costes demana que aquest terreny és seu?
2: Bueno, crec que fan una delimitació nova, i llavors el restaurant, o sigui, el restaurant de l'Azapara el tenim en línia amb les cases, bueno, més enrere de les cases. Llavors ells fan una delimitació i el restaurant l'incorporen dintre de la delimitació de costes, quan realment estem a l'altre costat de la carretera. Llavors, ells reclamen que aquell terreny és seu, llavors ens reclamen que hem de marxar. Però clar, jo porto tota la vida, bueno, el meu avi, la meva mare i ara jo, tota la vida pagant un lloguer a DIF.
0: A DIF? Per què?
2: Perquè aquell terreny és de DIF.
0: És un edifici de l'estació, entenc. No?
2: Representa que seria l'estació de Sant Vicenç.
0: Val.
2: El terreny. Llavors, sempre ha sigut de DIF i a nosaltres en cap moment se'ns ha notificat que hi ha hagut un canvi de propietari. A part. Perquè DIF ens segueix reclamant el lloguer. O sigui, nosaltres portem tota la vida pagant el lloguer a DIF. Des del 2019 hem seguit pagant el lloguer a DIF. Però Costas diu que el terreny és seu. Sí, és... Perdona.
0: Sí, no pateixis. Jo crec que anaves a dir que és un embolic i jo crec que anava a dir el mateix. Des del 2019, vosaltres presenteu recursos. Què ha passat des del 2019 fins ara? Perquè ara definitivament hagueu de tancar, o us obliguin a tancar.
2: Bueno, jo crec que, clar, quan tens, poso, la justícia funciona així, crec, tu pots anar presentant recursos, al·legant que aquell terreny no és d'ells, sinó que és de DIF, és el que posa en el contracte de lloguer. Llavors, crec que ja, aquest mes de febrer vam tirar l'última bala, recorrint que aquell local, o sigui, aquell terreny no era de Costa, sinó que era de DIF, que és qui ens cobrava el lloguer, i jo crec que el febrer va ser l'última bala que vam poder tirar. Llavors, ara ja han anat a saco i ens han fotut una ordre de desahucio, una ordre de desnonament.
0: Quan us comuniquen que us fan fora?
2: El dijous de la setmana passada.
0: Dijous passat?
2: Dijous passat.
0: O sigui, ara fa 7 dies?
2: Correcte.
0: Per tancar abans d'acabar el juliol?
2: El 30 de juliol.
0: O sigui, per tant, us donen 2 setmanes de marge per tancar el negoci de, ja no de tota la teva vida, sinó també de la vida de la teva mare i dels teus avis.
2: I
0: en 15 dies us volen fora d'allà.
2: Tota una història. Però és que a part, a mi el dimarts ens arriba a DIF ens presenta perquè paguem el lloguer de 6 mesos per adelantat, perquè paguem cada semestre. I el dimarts ens presenta, o sigui, el dimarts de la setmana passada ens envien el rebut de lloguer de 6 mesos per adelantat.
0: Ah, és a dir, dimarts,
2: vale, sí, perquè...
0: és a dir, dimarts de la setmana passada vosaltres rebeu el rebut del lloguer.
2: Correcte.
0: Que com heu anat pagant religiosament des que esteu allà a DIF,
2: 70 anys,
0: com s'ha fet sempre. I a més pagueu cada 6 mesos. Per tant, rebeu el lloguer, el rebut del lloguer a 6 mesos, que no preguntaré.
2: Correcte.
0: Quan és aquest rebut. I 48 hores després, per una altra banda, us comuniquen que us volen fora d'allà.
2: Ens fan una ordre de desnonament. Com s'entén, això?
0: Yeah. Albert, ara farem intervenir el Josep Maria Aguirre precisament per traslladar-li aquesta pregunta, que és com s'entén això. Però, per entendre's, ara també ens ho apuntava l'Enric. La llei de costes, tots aquests últims anys hem anat veient casos, no, de construccions a primeríssima línia de mar. El restaurant La Caleta, exactament, a quants metres està del mar? Més o menys?
2: Deu estar, ara mateix, ara deu estar uns 40-50 metres davant. En diagonal només està a 110. Quan ja, i llavors hi ha una vorera, hi ha el passeig, bueno, una carretera, i l'altra vorera, llavors estem nosaltres.
0: És a dir, hi ha mar, sorra, vorera, passeig i vosaltres?
2: Vorera i nosaltres.
3: I les cases.
0: I les cases.
2: Les cases enganxades al costat.
3: Hi ha tota una filera de cases i edificis.
2: Tot el passeig són cases i pisos.
3: I al darrere d'ell hi ha la via del tren.
0: Ja.
2: Correcte.
0: A veure, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona i expert en la gestió del litoral. Bon dia, Josep Maria.
4: Bon dia.
0: No entenem res.
4: No, jo tampoc, la veritat. És bastant sorprenent tota aquesta història, no? I la dinàmica, no?, entre DIF, I el Servei Provincial de Costes en aquest expedient, no? Tenint en compte que ambdues al final formen part de l'Administració General de l'Estat, però estan portant a terme actuacions totalment contradictòries.
0: Clar, perquè aquí, per entendre'ns, senyor Aguirre, quan l'Albert ens explica que ells sempre han estat pagant un lloguer a DIF, però ara ve Costes i Costes diu que això és seu, és a dir, aquí hi ha un conflicte entre DIF i Costes?
4: Bueno, és un conflicte, de fet, que té origen ara fa uns anys, quan en aquest municipi, Sant Vicenç de Montalt, es porta a terme un nou procediment d'atermenament del domini públic, perquè ens entenguin, és el procediment a través del qual es delimita què forma part del domini públic estatal, què forma part de Costes i què pot ser propietat privada. Aquest procediment, que va finalitzar l'any 2017, va tenir com a conseqüència que aquest restaurant, la Caleta, va integrar-se en el domini públic marítimo-terrestre, per tant, va deixar de ser propietat d'Adif i va passar a formar part de les propietats estatals, no?, de Costes. El paradoxal de tot plegat és que des del 2017 fins ara, com ens explicava l'Albert, Adif ha fet com si no hagués succeït res i ha continuat cobrant el lloguer en relació a una propietat que ja no és seva. No només això, sinó que hem de tenir en compte que en aquest tipus de procediments d'atermenament succeeixen dues coses que són rellevants. La primera és que es notifica a tots els titulars, per tant, es va notificar DIF, que tindria lloc el procediment d'atermenament, i se'ls permet, en aquests propietaris, al·legar tot el que considerin oportú. És evident que DIF en el procediment no va al·legar absolutament res, perquè, de fet, si qualsevol dels oients fa un exercici molt simple, que és accedir en el visor de Costes, que és una aplicació que és d'accés obert a internet, sí, podrà veure com, malgrat aquest restaurant s'ha incorporat en el domini públic, els immobles just del costat, és a dir, que es confronten finca per finca amb el restaurant, no formen part d'aquest domini públic, tot i ser molt més pròxims a l'aigua que el propi restaurant. Ara ho estava mesurant, el restaurant està a 120 metres de la línia d'aigua i alguns dels immobles no arriben als 100 metres, no? Per tant, tampoc s'entén en aquest cas què ha succeït.
0: I, perdó, eh? És que a més em sembla que quan el senyor Aguirre intervé en aquesta ràdio sempre va rebent un... Perdona, perdona, perquè ja, clar, tot el que va dient va descobrir coses i clar, cadascuna és més sorprenent que l'anterior. Clar, una cosa que estàs dient és que Adif porta pràcticament 10 anys cobrant-li el lloguer a l'Albert per ocupar un edifici que no és seu?
4: Tal com ha succeït la relació de fets i el que ens ha explicat l'Albert, que els rebuts s'han seguit girant i ells els han seguit abonant, és tal qual ho estic explicant. Si el març de 2017 es va publicar l'ordre ministerial per al qual s'aprovava aquest atermenament en el butlletí oficial de l'Estat, des de llavors això ja no forma part de les propietats d'Adif, sinó que forma part de les propietats de Costes i, en conseqüència, com comprendrà qualsevol dels oients, no es pot cobrar un lloguer per allò que no és teu. Per tant, Adif no podia cobrar un lloguer per aquest restaurant.
0: Ja. Yeah.
3: Una pregunta o una reflexió. A veure, si ens creiem que tot això de la llei de costes és pel canvi climàtic, per protegir el litoral, perquè això, doncs, el mar se'ns ve a sobre, a favor, tothom aixequem la mà.
0: Clar.
3: Però aquí al darrere hi ha un tema econòmic. A veure, no ens enganyem. Els senyors de Costes i els senyors de la Generalitat cobren un pastizal, per dir-ho popularment, a tots aquests establiments que estan tant a sobre la sorra com també a la línia terrestre marítima, que en diuen. I és un pastizal que, a més, cada 4 o 6 anys, depèn de la concessió, augmenta considerabilíssimament. És a dir, de què estem parlant? Del canvi climàtic o de fer calés? I jo crec que en aquest cas està claríssim, en aquest i en altres, que és de fer calés, perquè uns metres més enllà, i l'Albert ho corroborarà, més enllà, més cap al nord, més cap a Caldetes, hi han xiringuitos d'obra. No d'aquests que es munten, d'obra, o sigui, amb totxo. D'acord, Albert? O sigui,
2: sí, quatre.
3: 4 xiringuitos d'obra construïts sobre la sorra. A veure, on està aquí la defensa del canvi climàtic? Aquí el que està és la defensa del compte corrent. Perdó, eh?
4: Sí, de fet, si em permet, és a dir, no només resulta paradoxal la forma com s'ha procedit a aquest atermenament, que resulta totalment il·lògic des d'un punt de vista tècnic, no? Perquè hi ha una línia recta que de cop avança terra endintre sense que hi hagi cap explicació, diguem, de la diferenciació entre un immoble i un altre, sinó que s'afegeix una segona idea. La llei de costes, quan qualsevol propietari privat, diguem, es veu integrat de cop en el domini públic, estableix un mecanisme indemnitzatori en aquest propietari privat. Per exemple, doncs, a Cardiff. I quin era aquest mecanisme? Doncs que en el moment en què t'integres en el domini públic, passes a ser titular d'un dret d'ocupació i aprofitament d'aquest domini públic. És a dir, Adif havia de passar a ser titular d'una concessió de costes, que a més era una concessió gratuïta, sense que s'hagués d'abonar cap cànon a l'Administració General de l'Estat, i aquesta concessió que Adif hauria d'haver aconseguit com a conseqüència d'aquest procediment, li hauria permès continuar amb el negoci de l'arrendament al restaurant La Caleta. Què ha succeït aquí? No només Adif va ometre, diguem, la defensa dels seus interessos en aquest procediment d'atermenament, sinó que, a més, devia renunciar a aquesta concessió, perquè a dia d'avui, si tingués un títol concessionari, no estaria fent fora, diguem, en el titular d'aquest restaurant. No? Per tant, realment, jo crec que aquí hi ha moltes preguntes per respondre per part de l'administrador de les infraestructures ferroviàries, no? Adif, en tot aquest expedient, no només perquè ha seguit cobrant aquest import durant tots aquests anys, sinó què va succeir en el marc d'aquest expedient, per què no es va comunicar en el titular d'aquest arrendament, en el titular del restaurant de La Caleta, què és el que estava succeint, per què es va renunciar en el títol concessionari, i, en definitiva, com és possible que s'hagi pogut causar un greuge econòmic en aquesta empresa, diguem, que a més, diguem, es troba en la situació tan paradoxal, com estava explicant ara fa un moment, que se'ls acaba desocupant, no?, d'aquesta finca, sense dret pràcticament a res, no?
0: És que hi ha moltes coses que són sospitoses. Ah, n'hi ha una altra que estava veient, perquè tenim les imatges aquí d'aquesta línia traçada, no?, on, segons la llei de costes, els territoris que queden dins d'aquesta zona divisòria són les que han d'anar fora, perquè en un moment o altre hi poden arribar les onades del mar, diguéssim, i que, per tant, automàticament passen a ser, després d'aquest procés de termenament que ens explicava el senyor Aguirre, passen a ser propietat de l'Estat per, doncs, protegir el litoral, no? Curiosament, aquesta línia no és recta, i fa un parell de tombs, curiosament, rodejant el restaurant de l'Albert, restaurant La Caleta, i en deixa al marge una piscina, per exemple, que estic veient jo, que està... Que deu estar, Albert? Això són 10 o 15 metres al costat del vostre restaurant, no?
2: Sí, és que el que fa és, quan arriba a la casa, el muro que separa la casa de nosaltres, allà és on t'agafa i desvia. No segueix recte. És que justament bordeja tot el nostre restaurant per dintre. Des de per fora.
0: Per tant, veient això, senyor Aguirre, el que ens està dient, ens estan dient des de la llei de costes, el Ministeri ens està dient que aquesta casa amb piscina, que està exactament als mateixos metres de distància del mar que el restaurant de l'Albert, o fins i tot menys, aquesta casa no corre perill i com que el restaurant sí, han d'anar fora d'allà.
4: Sí, efectivament, és molt difícil d'explicar, però és tal qual ho esteu descrivint, no? És a dir, el que ens expliquen les línies és exactament això. Hi ha immobles més propers al mar que no estan afectats i, en canvi, aquest restaurant no està. Per què pot haver succeït això? Doncs pot haver succeït això... Sí, disculpa. Perquè els propietaris, en el seu moment, d'aquests immobles van al·legar i, en canvi, no ho va fer Adif. O Adif, en tot cas, va consentir a integrar-se dins del domini públic. És a dir, evidentment, com a administració, diguem, té legitimitat per dir, escolti'm, no, prefereixo renunciar a aquests terrenys i que això s'integri en el domini públic. Això és possible. No hi ha cap infracció. Aquí l'únic problema quin és? Home, evidentment, diguem, l'afectació que acaba això tinguent en relació al restaurant i la relació que tenia amb el restaurador. És a dir, podia continuar cobrant? No podia continuar cobrant.
0: Yeah. Què dius, Albert? Perdona.
2: No, perdé, que és un tema, que ho ha dit abans un company, que és un tema totalment econòmic. Vull dir, clar, els diners que es poden treure, jo de pagar un lloguer a no tindre cap concessió, jo tinc un contracte de lloguer que encara està actiu, però bueno, clar, veient el que està dient el senyor Aguirre, crec que no té validesa aquest lloguer, perquè Adif no pinta rella en aquí.
4: Efectivament, és com ho descrius. De fet, el que ha de succeir a partir d'ara és que Costes, que és el titular d'aquest espai, si ho creu oportú, tregui una nova concessió, diguem, per veure qui gestionarà aquest immoble a partir d'ara. No,
2: és que la concessió, senyor Aguirre, ja està en marxa.
4: Sí, sí, sí, no, ja per això ho deia, no? Per entendre com funciona la mecànica. Sí. Què hauria sigut o normal, o oportú, arribat en aquest punt, no? Al final, i en aquest conflicte amb algú oportú, hauria sigut que en lloc de desnonar 31 de juliol doncs a l'Albert i a la resta de treballadors d'aquest restaurant, esperar, diguem, a que finalitzi el procediment d'aquesta nova concessió, en que eventualment, si l'Albert ho considera oportú, s'hi pot presentar la caleta, no? I en funció del resultat, no?, d'aquesta nova concessió, veure si la caleta pot continuar en aquest espai o bé si hi ha un altre empresari que el succeeix en ell. I, per tant, diguem, bueno, pues, també es pot acabar, diguem, doncs, fent un traspàs entre els dos.
0: Us heu pogut presentar aquesta concessió, Albert? O vosaltres no en teníeu
2: idea? Sí, clar, perquè ja, amb els advocats ens han dit, pues, bueno, és que, de fet, a mi Costas em va demanar fer un projecte, un estudi econòmic, un estudi ambiental, vale, perquè jo per presentar-me a la licitació, quan sortís, llavors ells, a través dels meus estudis que he pagat jo, vale, ells a partir d'aquests estudis trauran el preu de sortida, bueno, tot una mica, tot el tema de la licitació. I és el que deia el senyor Aguirre, és que per què, o sigui, per què no ens deixeu acabar la temporada? O sigui, el local estarà... Sí, amb 3 setmanes venen les festes majors de Sant Vicenç. Nosaltres donem de menjar i de veure molta gent a les festes majors. I ja estarà un local allà tancat, si no canvia res, estarà un local allà tancat.
0: Albert, pregunto, el rebut, aquest lloguer pels propers 6 mesos, l'heu pagat ja o per no. Sort no l'heu pagat?
2: No l'he pagat, no l'he pagat.
0: I pregunto també, en aquest cas el senyor Aguirre, aquests pràcticament 10 anys de lloguer que ha anat pagant l'Albert a una empresa, en aquest cas a DIF, que no tenia cap dret de cobrar-li el lloguer, els pot reclamar d'alguna manera?
4: Sí, absolutament, absolutament. És a dir, Adif està cobrant, diguem, com succeiria amb qualsevol altre privat. Si tu cobres, diguem, per una cosa que no és teva, doncs, evidentment, pots interposar accions per reclamar, diguem, no només aquest import, sinó que, a més, per reclamar els danys i perjudicis que li ha causat en tot aquest procediment, perquè, com bé s'ha descrit, no s'han fet les coses ordenadament en tot plegat, no? I aquí es causa un dany, no? Perquè no només és el tancament del restaurant, no? Té treballadors que hauran de ser acomiadats, no? Té una part d'infraestructura que haurà de ser desmuntada, no? Jo no sé si ha fet inversions o no, i si aquestes han sigut o no han sigut amortitzades, és a dir, que tot un seguit de qüestions, no? S'ha causat, en tot cas, un dany efectiu i l'ha causat una administració, en aquest cas ha dit. Per tant, no només té dret a reclamar, evidentment, els imports que ha pagat, que no tenia cap obligació de pagar-los, no? Sinó que, a més, diguem, pot exigir una indemnització per aquests perjudicis causats.
0: Digues, Núria.
5: Jo volia posar damunt la taula la reflexió que al final també el que passa, no?, en aquesta situació el que es mostra és com la decisió, per exemple, o la falta de comunicació entre dues administracions, no?, una empresa pública com és Adif i una administració pública, en aquest cas com Costas, no?, les decisions o la falta d'informació entre elles acaben repercutint en
0: ara,
5: la població,
0: exacte,
5: i en els totalment. Ciutadans de peu, no?, i molt sovint són situacions que es repeteixen o que es produeixen en altres contextos, no?, i potser el que hauríem de posar damunt la taula és com aquestes administracions o com aquests nivells de l'alta administració necessiten posar sempre la mirada en el territori per justament no prendre decisions que d'un dia per l'altre poden canviar la vida dels ciutadans, no?, perquè un paper o una decisió burocràtica és molt macro, no?, o es fa des d'un despatx, però després té un impacte en la vida real, no?, i crec que és una mica aquesta paradoxa o aquests conflictes que es deriven a vegades d'aquests dos nivells.
0: Dius, Enric, sí. I el Dani, que el Bastero, que com que no t'he vist, perdona, Dani, m'he oblidat completament, sí. ja t'ho confesso. Perdona.
3: A veure, no només una qüestió. Em ratifico amb el tema econòmic, perquè aquí el que passarà, bueno, tant de bo que no, però el que pesa més a l'hora de fer una licitació i a l'hora d'adjudicar algú és l'oferta econòmica. No pesa la tradició, no pesa que l'Albert i la seva família fa uns menjars magnífics, aquells pèsols que feu són extraordinaris, els arrossos són boníssims, etcètera. No pesa res d'això. No pesa que hi ha 3 generacions al darrere d'aquí. No passarà res d'això. Passarà a veure qui posa més diners. I lo del canvi climàtic, tant se'ls hi enfot, perquè està demostrat que aquí no importa. I aquí, quin problema hi pot haver? Que vindrà el gran magnate amb una pasta incommensurable, tant de bo que no, farà la gran oferta, Costes li donarà, li adjudicarà, i com ha passat en altres punts del litoral, al cap de 3 o 4 mesos no els hi funcionarà i tancaran. Uh-huh. I llavors allò quedarà buit, haurà d'haver una nova licitació. En fi, el port d'Arenys de Mar, per exemple, hi ha 3 o 4 locals dins del port d'Arenys de Mar que estan abandonats des de fa 4 anys. Perquè passa això, perquè també ports de la Generalitat només els interessa el millor postor, no els interessa l'oferta gastronòmica o l'oferta o la seva imbricació amb el territori. Uh-huh. I després una petita anècdota també relacionada amb Adif. 2 quilòmetres més amunt, al davant d'una platja nudista que hi ha, entre Caldetes i Arenys, que és la platja de la Mosclera, allà hi havia un terreny de DIF absolutament abandonat, que era un famer, on tiraven les escombraries. Bé, era un horror. L'Ajuntament va arribar allà, va netejar aquell tros, va posar una llum, bueno, va ordenar una mica uns arbrets i tal. Saps què va fer a DIF?
0: Què?
3: Li va passar una factura de lloguer de 800 euros a l'Ajuntament. A DIF li va dir, escolta, aquí has ordenat una cosa, és com lo de l'incívic, el sí, veí cívic de Mataró, no?
0: De Mataró.
3: Doncs ara cobraré 800 euros de lloguer perquè tu acabes d'arreglar això. Tot és un disbarat de dimensions incommensurables i aquí em consta que els alcaldes estan molt enfadats amb aquesta qüestió. Uh-huh. Perquè al final de qui és el terme municipal? Qui mana en el seu terme municipal? Uh-huh. L'Ajuntament està clar que no. El propi alcalde de Sant Vicenç de Montalt està intentant fer gestió perquè almenys li deixin estar fins a final de temporada.
2: Mm. Però això vull corroborar-ho perquè Javier Sandoval, la veritat que m'està pujant, està intentant almenys, que almenys ens deixin fins a acabar, fins que surti la licitació.
3: Però està xocant contra una paret, perquè torno a dir, els alcaldes no pinten res en el seu propi municipi. Quan un alcalde li toca ser alcalde d'un terme municipal de costa, la costa no és seva. I això també és molt negatiu.
0: A veure, a Besteiro, i ara la Lluna que vol dir una cosa, i la Miriam també.
6: Esto es muy, muy complejo y tiene muchas aristas. Yo entiendo que no es un debate sobre el cambio climático ni tampoco sobre, evidentemente, el arraigo del restaurante, sino un conflicto sobre todo jurídico, ¿no? Y sobre esa autorización administrativa. A mí me resulta también muy difícil de entender este lío entre caseros, que entiendo que al final están dentro del mismo plano, ¿no? Que es el Estado, aunque uno sea una empresa pública y otra una institución. Yo tendría, si me permitís, dos preguntas, porque entiendo también que hay una especie de expediente, ¿no? Desde 2019, por lo que he podido ver, que ha tenido un recorrido como muy intenso también en los tribunales, ¿no? Es decir, de distintas instancias, el Tribunal Superior de Justicia, no sé si hasta el Tribunal Supremo. Es decir, ¿cómo ha sido ese recorrido judicial? Y si, claro, hay tribunales que se han pronunciado, ¿hasta qué punto las administraciones también pueden hacer algo muy distinto? No lo sé, seguramente podrían haberlo hecho mejor, no tengo ninguna duda, por eso os pregunto. Y la segunda pregunta que tendría es si es una cuestión que también he leído de los metros cuadrados que se utilicen dentro de ese restaurante. Es decir, si con un restaurante adaptado a esos metros cuadrados permitidos por esa autorización administrativa, el restaurante podría seguir operando. No sé si me podríais aclarar ese aspecto.
0: No sé qui hauria de respondre a aquesta pregunta, potser el senyor Aguirre o el mateix Albert amb tot
7: sí.
0: El procediment. Que
7: si em permet, jo crec que hi ha dos elements. Aquí, d'entrada, el procediment segur que en pot parlar molt millor l'Albert que jo, no? Però m'imagino que finalment el que s'està discutint és si vostè té títol o no té títol per ocupar el domini públic, no? I és evident que el restaurant de l'Albert a dia d'avui no té títol per ocupar el domini públic, no? I per tant, des d'un punt de vista estrictament jurídic, ha d'anar fora. El problema o la pregunta és per què s'ha quedat sense títol, no? I qui és el responsable que s'hagi quedat sense títol. Segona qüestió, sobre el metratge, no? Màxim de les concessions en domini públic. Efectivament, la llei de costes estableix que en platges urbanes hi ha d'haver, diguem, una ocupació màxima, no? Que és de 200 metres quadrats, diguem, per aquests establiments de restauració. Si el restaurant en qüestió, la Caleta, té més d'aquests 200 metres quadrats, per, diguem, regularitzar-se a la llei de costes, haurà de reduir la seva dimensió. Això és imperatiu i és inqüestionable. Per tant, jo crec que hi ha dos plans. Una cosa, diguem, és el que ha succeït a partir de l'atermenament, que efectivament, diguem, la llei és clara. Escolti, si vostè no té cap concessió per ocupar el domini públic, ha de marxar. I, a més, si vol fer una nova concessió, aquesta concessió haurà d'estar limitada en metres quadrats i s'haurà de garantir la lliure concurrència en l'accés en aquesta concessió. Lliure concurrència què significa? Que s'hi pot presentar qualsevol persona i que tu no pots establir obstacles per accedir en aquesta concessió. Per exemple, no pots fer servir l'antiguitat com a element de valoració. Què se sol fer servir habitualment? El criteri econòmic, com s'ha exposat, i també una millora en la reducció del termini concessional. No? Per exemple, si la concessió surt per 20 anys, si tu proposes quedar-t'hi només 15, normalment et donen més punts. Es podrien utilitzar altres criteris, per exemple, la qualitat del tipus de restauració, la qualitat dels materials, criteris ambientals, és a dir, hi ha un ventall de possibilitats, però normalment s'opta com a criteri general per als dos primers. Per tant, aquests són els dos plans, és a dir, una mica és què ha succeït a partir de l'atermenament està clar, la pregunta és per què vam arribar en aquest extrem i, sobretot, la gran qüestió és què ha fet Adif de llavors ençà, del 17 fins avui.
2: Silenci administratiu.
7: I anar cobrant.
2: Adif, correcte. Silenci administratiu i anar cobrant. Uh-huh. Sí, jo entenc que el local es tingui que reduir i entenc que, clar, com que ara és de costes, sapiguem-ho ara, com ho heu dit, o sigui, que entenc que es tingui que reduir, perfecte, ho entenc, però clar, jo no estava dintre de costes. O sigui, jo no tenia res amb la llei territorial. I clar, jo tenia un contracte amb Adif. Vull dir, aquest contracte, o sigui, no, és que clar, des del 2017 que no té validesa, no té res. O sigui, jo estic... Bueno, encara sort que m'han deixat obrir tots aquests anys, diguéssim, costes. Mhm.
0: I que molt probablement no deu ser per fer-te un favor, deu ser perquè s'ho han començat a mirar ara,
2: diguéssim.
0: Exacte. Què dius, Lluna Belani?
5: Que a mi el que em trontolla i no entenc que és... O sigui, si la justícia en està el cas de que Adif està cobrant aquests diners il·legalment des de fa 9 anys, per què no actuen? És a dir, no entenc per què aquest contracte ja no té... O sigui, per què no té validesa, vull dir, real, per què no els hi tornen el que han pagat més els danys que han causat. O sigui, és el que no entenc, perquè jo ahir quan vaig parlar amb els advocats de l'Albert em deien que els jutges evidentment saben el que està passant i ningú fa res, és a dir, és com si Adif fos intocable i no ho entenc, la veritat, vull dir, no, és que no té cap mena de sentit.
7: I si em permets una possible explicació, és que de moment això encara no s'ha entrat a discutir. S'ha estat discutint, diguem, si podia seguir allà o no podia seguir allà. A partir d'ara, si els fan fora, es discutirà quins danys i perjudicis els ha causat i com està cobrant una cosa per la qual no tenia títol. És a dir, ja sabeu que els jutges s'han de pronunciar sobre allò que plantegen les parts. Per tant, si això no s'ha plantejat, no és possible encara que es pronunciïn sobre aquest tema.
2: Sí, no, no. I escoltant el que he escoltat, presentarem una denúncia, vamos.
0: Ja.
2: Vamos, de cap a peus.
0: Mira, fa... Què deu fer? 10, 15 minuts o 20 que estem parlant d'aquesta qüestió i jo crec que la clau ha donat amb la tecla la Míriam quan ha dit que aquí falta sentit comú. Això per començar. I després hi ha tantes coses estranyes que han passat aquí, línies que de cop es torcen sospitosament passant pel costadet d'una piscina i després es tornen a torçar que no s'entenen. Albert, des d'aquí, tota la força, tots els ànims del món.
2: Moltes gràcies.
0: I, si us plau, qualsevol novetat que puguis tenir, qualsevol cosa, ens la fa saber, d'acord?
2: Va, i tant. Puc agrair un moment a tota la gent que ens està apoyant des de les redes socials, bueno, de tot arreu. La veritat que ens sentim superestimats perquè ens ha apoyat tothom una passada. Agrair-ho a tothom. Moltes gràcies.
0: A tu, Albert, molta força. Albert, merci. I família.
2: Gràcies. Bon dia.
0: Josep Maria, moltíssimes gràcies, també.
7: Faltaria més a disposar. Escolta, un petit matís.
0: Sí.
7: L'ocupació total pot arribar fins a 300 metres si tenim en compte també la part desmuntable de fora. Dir, perquè dic que eren 200, pot ser 100 més amb la part desmuntable.
0: No? Ja. Doncs matís fet, ha quedat clar. I gràcies per explicar-se sempre també.
7: Faltaria més a disposar. Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
3: Em deixes un petit...
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè, mira, m'envien des de la Federació Catalana de Vela, que també és veritat, i en el diari La Vanguardia han publicat moltes informacions sobre això. També, a partir de la implacable llei de costes, estan desmuntant clubs de vela centenaris, que no fan mal a ningú, que són el patí català, el famós patí català, que a més està molt... en fi, no porten ni motors, per entendre'ns, eh? Vull dir que és un tipus de navegació absolutament respectuosa amb el medi i absolutament sostenible, doncs estan amenaçats de desaparèixer. Alguns d'ells han desaparegut. Uh-huh. I també espais que han estat declarats patrimoni, com les casetes de bany d'alguna de les... De les poblacions del litoral que també han estat desmuntades o estan amenaçades de desmuntar. Uh-huh. Això en un despatx a 640 quilòmetres d'aquí, on Madrid no té playa, és molt fàcil dibuixar i trencar i tatxar, però has de trepitjar el territori. I aquí és una de les qüestions que no s'acaben d'entendre. Portem 50 anys de democràcia, no? I 50 anys de comunitats autònomes, i això absolutament... hem perdut el control. No és nostre, això. No és nostre. Mm. I no el governem.
0: Hi ha un oient que ens diu, ja fa molts anys a Tarragona es va haver de tancar un dels millors restaurants de la ciutat per la llei de costes, es deia El Fortí de la Reina. Abans hem parlat del Boia de Cadaqués.
3: El Palomares de Vilassar.
0: Exacte. Vull dir, és que clar, vull dir, hi anava Dalí, el Barboia de Cadaqués.
3: Sí.
0: Bé, Míriam, què dius? Vols dir alguna cosa? Més de... Sentit comú, no?
1: Sentit comú, no, però a mi el que em molesta, i em molesta molt, i crec que a tothom, és el que comentava abans, que no hi ha comunicació entre l'empresa pública i l'administració pública.
0: No hi ha.
1: O sigui, com és possible? I vull, no, de fet, vull pensar que no hi ha comunicació, perquè si n'hi havia comunicació, i tot i així, Adif ha seguit cobrant el lloguer en l'Albert, o sigui... ja és delicte, vull dir...
3: Una estafa.
1: Ja és una estafa, sí, sí. Agravada no només per la xifra, sinó també pels anys que s'està cometent aquest modus operandi. Per tant, vull pensar que ha sigut un problema de falta de comunicació, que crec que és el gran problema del nostre segle, la que no hi ha comunicació entre cap institució, persones, etc. Perquè com sí que ho sapiguessin, ja és, bueno, una estafa, correcte.
3: Però si Adif no parla amb Renfe...
1: Oh, clar, imagina't, començant per aquí, clar, com parlarem costes? No deu saber ni el que és. No saber, el telèfon, l'extensió, no la coneix.
0: Núria Basteiro, i canviarem de tema.
5: Res, molt breu, que també al final estem parlant, en paral·lel a aquest cas, no, d'una llei històrica com la llei de costes, i potser una altra reflexió d'aquest, no, d'aquesta situació és com lleis històriques que es van fer en un passat també s'han d'adaptar, doncs, a l'actualitat i als canvis, i per exemple, doncs, el canvi climàtic o l'impacte dels fenòmens a la costa, no? Ho dic perquè també justament la llei de costes està ara patint o patirà un canvi legislatiu que s'està tramitant, que l'està tramitant el govern espanyol, però a instàncies de la Unió Europea, justament perquè moltes concessions de les que es van donar en un passat es van donar durant tants anys que la Unió Europea el que també li ha dit a Espanya és, ostres, vostès van donar, per exemple, concessions per 75-80 anys no, a negocis a peu de costa, i potser això durant tants anys s'ha de revisar perquè la costa no és un bloc estàtic al revés, sinó que canvia i els fenòmens fan que, per exemple, doncs, potser aquests negocis no puguin estar de la mateixa manera, no? Aleshores, és com quan arriben aquests canvis en lleis històriques també trastoquen la realitat, i potser el tema és de dir, vale, doncs, com abordem aquests canvis que segurament són necessaris, no? Doncs, per adaptar-nos a la realitat, per exemple, climàtica, i ho fem d'una forma en què tothom s'hi senti acompanyat i no, no suposin més problemes que solucions.
0: Jo em pregunto també si aquests casos són patrimoni de Catalunya, o això també passa a la resta del litoral de...
3: Gran pregunta. Ves a Benalmàdena, Torremolinos, clar. El Palo, Màlaga, ves a aquests llocs, a Granada, al Muñécar, i pregunta quants xiringuitos han desmuntat en els darrers 5 anys. I tindràs una sorpresa. Perquè la llei de costes és el Reino d'Espanya, no? Exacte. I fins allà on sé, el Reino d'Espanya també atany aquestes zones que acabo de desmuntar.
0: Efectivament. Què dius, Besteiro?
6: Bueno, me sumo a... Este caso es un buen ejemplo de, para empezar, esa descoordinación entre administraciones públicas o administraciones y empresas públicas, que no es tolerable, ¿no? Tienes que saber quién es tu casero y tienes que tener una certidumbre, ¿no?, de que las cosas se hacen conforme a derecho y con una cierta lógica. No puede ser que muchos años después pues te des cuenta de este tipo de irregularidades, o al menos eso parece. Y después desearle toda la suerte al restaurante, ¿no? Es decir, un restaurante como este, después de 7 décadas, pues es mucho más que una concesión administrativa, es patrimonio de una comunidad, es recuerdos compartidos. No sé si, bueno, pues se presentará finalmente y a esa nueva concesión con esas nuevas normas después del verano, pero bueno, pues espero que aquellos clientes y también las administraciones locales por lo menos arrimen el hombro e intenten darle una nueva vida, sea donde sea, a lo que es patrimonio de todos, ¿no?
0: Lluna Belani, moltes gràcies.
1: A tu, Sergi.
0: Bona feina. Són pràcticament 2:15, fem una pausa i continuem, un segon.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Aquesta setmana té gust de França amb Lidl. Ara a Lidl, 5 varietats de formatges francesos a 2,49 la unitat i 500 grams de pa de pessic de marbre a 2,69. Gaudeix dels sabors de Vic de Kerr. Lidl, val la pena.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
4: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
8: Sona bé.
7: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
8: Sona el nou Micra.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno Nissan.
7: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: RAC 1.
10: Marc, què passa?
11: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol!
12: Marc, que estem de vacances.
11: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
12: Marc, és que no et sento.
11: Escolta,
12: bé, eh?
11: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
12: Marc!
11: Bandarres!
12: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
11: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
13: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
13: I escolta el que vols,
0: quan ho vols.
14: Avui, a la tertúlia, amb el vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, i els periodistes Núria Rius, Daniel Basteiro i Míriam Sant Germain.
15: Són les 10:33. Ara de seguida parlarem de com el TikTok i les xarxes socials ens fan ser molt més hipocondríacs. Abans, fora de micròfon, els he llegit un missatge que he rebut d'un amic als contertulis, que ara el puc llegir ja públicament. M'escriu un amic, em diu: jo vaig superar això dels símptomes a internet quan vaig anar veient que jo tenia símptomes de totes les malalties conegudes. I com que això era estadísticament impossible, en aquell moment vaig començar a superar-ho. Però abans, la Míriam Saint-Germain és periodista de Crònica Global, és periodista de successos, és l'actualitat de successos i tribunals, i li volia preguntar per aquest cas, perquè des del dilluns, que els Mossos d'Esquadra estan buscant un pres que fins aleshores estava a Quatre Camins, que va aconseguir fugar-se en ple centre de la ciutat de Barcelona, i a més no estem parlant tampoc d'un pres comú.
16: No és qualsevol pres. És el William Marrow, que pel nom no el coneixerem perquè no és un nom mediàtic, però el seu cas sí que va ser mediàtic. Recordarem l'any 2022, al carrer Casanova, que va aparèixer una maleta amb un cadàver esquarterat al seu interior. Sí. Doncs ell va ser l'autor material de la mort i de l'esquarterament del que era, doncs, el propietari del pis on ell tenia una habitació llogada. El va matar, el va esquarterar i després va deixar les seves restes en aquesta maleta del carrer Casanova, que molt recordarem la imatge amb els Mossos d'Esquadra, doncs, intentant veure si hi havia altres restes pel voltant. Doncs aquest pres, que està a Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ja té el tercer grau i té la possibilitat de sortir de forma programada, sempre acompanyat amb algun monitor o amb algun educador social del centre, que és el cas, eh? És a dir, no estava sol, no passejava sol per la ciutat, sinó que anava acompanyat amb una persona de la presó que el que fa i el propòsit d'aquestes sortides és, un, que veguin una mica l'exterior, respirar una mica aire de fora de quatre camins i també... Doncs, si tenen alguna entrevista doncs, amb algun psicòleg extern, doncs, són tot sortides molt educatives. Doncs, en el marc d'aquesta sortida, que no era la primera vegada que ho feia, es va parar el cotxe en un semàfor vermell i una cosa tan senzilla com obro la porta i marxo, i ja està. Quan les persones que anaven a l'interior del cotxe, i ja et dic, eren persones funcionaris, educadors i treballadors de la presó, doncs van poder reaccionar i sortir, òbviament ja no se'l va trobar. Això passava dimarts i Mossos d'Esquadra porta 48 hores intentant localitzar aquest pres. Per això mateix que et dic, perquè no és un pres qualsevol, perquè va tenir la sang freda de matar i esquarterar el seu company de pis, a la persona a la qui llogava una habitació, i per tant tenim un grau de perillositat elevat, no com per causar un temor a la ciutadania, és a dir, no anirà matant per Barcelona, ni molt menys, però sí que, clar, que és un pres que convé que acabi no només la seva condemna, sinó també tots aquests processos de rehabilitació.
15: A mi el que em sorprèn és que sembla com, escoltant de Míriam, tan fàcil, tan senzill, no? Bueno, com obrir la porta d'un cotxe i apretar a córrer.
16: Et volia portar un altre cas del novembre del 25, per tant no fa tants mesos, d'un altre intern també de quatre camins, que es va fugar amb un modus operandi molt similar. En aquest cas, el Jonathan, que era un pres comú d'aquests típics atracadors de la ciutat de Barcelona amb un historial que feia por, va tornar voluntàriament, però el modus operandi és molt similar. Us els explico breument. En una d'aquestes sortides programades, insisteixo, amb personal del centre penitenciari, va sortir amb una furgoneta i va fer veure, com a actor, el Gaudí se l'emporta, eh? O sigui, el millor actor de la presó, el Jonathan, doncs va fer veure que estava marejat, que tenia com una indisposició, i sí que és cert que es veu que ja pateix d'algun tipus de malaltia que no era la primera vegada, doncs l'educadora, cap problema, obrim un moment la porta, fes un vol, que et doni l'aire i tornem a reprendre el camí. Doncs en aquell, a prop de quatre camins, l'estava esperant ja un contacte, va pujar en el cotxe del contacte i Chinuchano van marxar de la presó de quatre camins davant dels ulls de la resta de funcionaris que quan els van reaccionar i van voler aturar el cotxe ja estava a Granollers. I, per tant, no és la primera vegada que obrint la porta i marxant Chinuchano, un pres de quatre camins marxa amb total tranquil·litat. Mm-hmm. Veurem a veure com acaba. Ja et dic, aquest cas del novembre... El Jonathan sí que és veritat que un pres d'aquí, català, doncs, amb la pressió de la família, va tornar voluntàriament, però el William, que és aquest nou intern que va fugir dimarts, és irlandès, per tant, no té arrelament aquí. Mm-hmm. Per tant, se sospita que
15: podria haver marxat ja.
16: Que podria haver marxat i sí que és veritat que no té documentació i que, per tant, no crec que pugui marxar molt lluny, però bueno, no se sap si tenia amics, familiars, que li fessin aquesta cobertura. És precisament en el que els Mossos d'Esquadra estan intentant esbrinar a contrarrellotge doncs, per evitar que pugui creuar fronteres, almenys.
15: Mm. Clar, doncs...
17: No, ja deu estar fora del país, segurament.
16: Home, si no l'han enganxat, això va passar dimarts, sense arrelament... Sense arrelament, i vull dir... No crec que sigui una cosa improvisada. No acostuma a ser una cosa improvisada. Per tant, ja hauria de tenir els recursos, els contactes per fotre el camp el més aviat millor. Clar, recordem, estem en espai Schengen, les fronteres són pràcticament inexistents, hi ha controls d'aquests, tenen un nom, esporàdicos, no sé què, no sé quantos, però evidentment no vas parant a tots els cotxes que creuen per Andorra, per la Jonquera, per on sigui. Per tant, la facilitat que si és un cotxe amb matrícula espanyola o europea, doncs creui la frontera, saludi amb la mà a la Guàrdia Civil i si t'he vist no me'n recordo.
15: Mm. Clar, en aquestes sortides que explicaves, no? Que van amb funcionaris i treballadors de presons, que aquí no va acompanyat de cap policia...
16: No,
15: de...
16: precisament com són sortides en el marc de la rehabilitació d'aquests interns, s'intenta que no hi hagi aquesta imatge de seguretat, perquè s'entén que tota l'avaluació prèvia ha estat favorable i que, per tant, per anar a fer un cafè a una cafeteria, a xerrar amb un educador social, no has de tenir a un mosso d'esquadra amb el missatge que això implica, no? Perquè això implica un missatge de que no estic rehabilitat. En la majoria dels casos, insisteixo, a la majoria dels casos funciona i després els interns tornen amb els educadors i, malauradament, i per sort, per sort no podem, no estem parlant tots els dies de que hi ha interns que es fuguen, però clar, quan hi ha un que es fuga, el titular és molt cridaner.
15: Totalment, i a més el que hem dit, que hi ha presos i presos, no?, que han entrat per diferents delictes.
16: Clar, i en aquest cas, home, una persona ha assassinat, esquarterament, deixar el cadàver visible dins d'una maleta, va ser un cas molt mediàtic.
15: Clar, clar, molt.
16: Això també comporta que encara cridi més l'atenció.
15: Totalment. En tot cas, ho anirem seguint. Qualsevol informació que puguin anar sortint, doncs, evidentment, l'explicarem. A veure, Daniel Bastero, tu ets gaire hipocondríac o no?
18: Pues no mucho, la verdad. Es decir, tiendo a confiar en la ciencia, soy una persona que va más o menos confiada por la vida, y eso sí, soy mal enfermo. Es decir, cuando tengo algún síntoma, pienso que me muero, ¿no? Pero no creo que tengo todas las enfermedades del mundo, vaya.
15: Ja. Yeah. Bueno, també és un tipus, no?, de hipocondria. És a dir, n'hi ha els que creuen que ho tenen tot i n'hi ha els que, quan agafen alguna cosa, que es pensen que allò, bueno,
18: por supuesto,
15: és ja definitiu.
18: Yo tengo una gripe, Sergi, y me pasa toda la vida por delante, ¿sabes? Y ya me hago todo tipo de hipótesis por estar unos días con fiebre, ¿no? Cosa que es algo que se puede tener prácticamente casi cada año, ¿no? Yeah. Pero después soy más o menos confío. No, vamos, hay que vivir la vida con ilusión, ¿no?
15: ¿Tú, Núria?
19: Jo és més al principi, quan si miro molta informació, això que dèiem, no?, i dic, ostres, tinc aquests símptomes, els associo amb moltes malalties, després em relaxo. O sigui, tendeixo al principi a estressar-me,
15: doctor,
19: però després...
15: Doctor Google, no? Sí. Anar a buscar el doctor Google, que ara és el doctor ChatGPT o el doctor Gemini.
19: Fatal, no. Evito la temptació, si puc, però després ja em relaxo i...
17: Perquè la primera resposta és te vas a morir.
16: Correcte.
15: Sí. ¿Me puedo morir? Sí.
17: Sí.
15: Moriré, sí. Tard o d'hora, en un moment o altre, escolta, és una cosa que crec que fins ara tots hi hem anat passant. La meva germana, per exemple, és així... La meva germana té alguna cosa i automàticament ja té una llarga llista que si fos un paper d'aquells d'abans i de cop desplegués el pergamí, allò que el veuries caient per les escales i anant fins a l'altra punta de l'aula.
17: Tinc una amic que quan surt amb els resultats de l'analítica normal de l'any, la fot al ChatGPT per veure què. Sí. I el ChatGPT li fa un informe. Sí, sí. I mira què em diu el ChatGPT. Dic, vale, tu segueix així, xaval.
15: Bueno, doncs, això, la Míriam sí que deia que les teves xarxes són una mica pou
16: sí
15: d'aquest tipus de vídeo.
16: Que
15: ara els escoltarem, per cert.
16: M'he sentit molt identificada amb el missatge que has llegit del teu amic,
15: sí,
16: en quan comences a veure que tens tots els símptomes possibles de totes les malalties del món, dius, home, no, ja estaries morta, Míriam, carinyo, no passa res, clar, tranquil·la, això és el teu cervell que t'està fent una mala passada, no?
15: Totalment.
16: Però sí que tinc ganes d'escoltar, per veure si hi ha algun truquillo que ens pugui fer, doncs, tancar abans aquest neguit.
15: Perquè els experts han anat detectant, Mariona Martínez, bon dia.
20: Hola, bon dia.
15: Han anat detectant que sí, que es fan un tipus de vídeos que per alguna raó l'algoritme mostra més que d'altres, cada vegada més, són vídeos, entenc que estem parlant, vídeos que deuen tenir centenars de milers o milions de reproduccions, que bàsicament, què fan aquests vídeos? Com ens els hem d'imaginar?
20: Ens hem d'imaginar vídeos que tenen un mateix patró. Sempre comencen una mica amb les mateixes frases o estructures, no? Uh-huh. Frases que diuen, si tens aquest símptoma, no l'ignoris, o no vaig fer cas d'aquest símptoma i va acabar sent una cosa molt greu, no? Podem escoltar, de fet, alguns d'aquests exemples.
15: A veure.
21: 11 señales de que eres autista y no lo sabes.
22: Estos fueron los síntomas que yo ignoré antes de mi diagnóstico. Y de verdad, ojalá alguien me los hubiera dicho antes.
23: Los señales que tenía de que tenía cáncer, pero que no me daba cuenta y ahora me estoy dando cuenta.
15: Sí, es que, clar.
20: Són aquest tipus de vídeos, comencen així i criden molt l'atenció, no? Perquè són usuaris que estan compartint la seva experiència, segurament de bona fe, no? Persones que han tingut malalties...
15: Teòricament, sí.
20: No? Podríem dir que sí, també hi ha professionals professionals de la salut, professionals d'emergències que es dediquen a això, i ells comparteixen doncs els trucs, coses que els hi passen a consulta i aprofiten per fer una mica d'aquesta divulgació, no? Però veiem que això els experts

0: TikTok o de Twitter o de qualsevol altre, no és l'Estat, és unes persones privades que tenen uns interessos més a saber quins. De fet, hi ha diferents institucions mèdiques molt rellevants que, detectant això, ja fa des de fa temps, fan vídeos per desmuntar bulos, per desmuntar fake news, des del punt de vista sanitari, i posen els seus experts, els seus metges, i saps què passa amb aquests vídeos? Que apenas ningú els veu, perquè els vídeos que l'algoritme s'hi potencia són aquests, que creen aquest neguit i que no estan basats en la ciència. És a dir, per molt que després hi hagi, facis un esforç de contrarrestar aquesta informació fraudulenta, l'algoritme no te la premia, premia la fraudulenta.
1: Clar. La Mariona també el que ha fet és entretenir-se a mirar una mica els comentaris d'aquests vídeos, no? Ara ho deies, hi ha gent que segurament li hem de pressuposar bona fe a l'hora de compartir la seva experiència, però clar, després genera preocupació en les persones que estan mirant aquells vídeos.
2: Exacte, sí, mirem una mica els comentaris i és igual que siguin vídeos de tant d'usuaris que comparteixen la seva experiència com els dels professionals, tots tenen comentaris. Per exemple, ara que ho deies, he sentit que em passava tot això. O gent que diu, jo tinc molts d'aquests símptomes, però al metge em diuen que és ansietat. Com ho puc fer perquè m'ho diagnostiquin? Aquí veiem que ja aquesta persona està assumint que ho té i que un professional no li està avalant, no? Se'n refia més del vídeo que no del professional que li ha dit doncs, que aquests símptomes potser es deuen a una altra cosa, no? Altres comentaris. Quan m'apareixen aquests vídeos, de debò em plantejo si tinc alguna cosa. Veiem que la gent els hi dona credibilitat i realment es preocupa per tot això.
1: Hi ha un tema també, no?, que sobretot aquest tipus de vídeos apunten molt cap a la qüestió de la salut mental.
2: Sí, de fet, parlen molt de senyals de depressió, d'ansietat i també de trastorns com podrien ser l'autisme. Destacant alguns símptomes, podem sentir un d'aquests vídeos d'exemple.
3: Siempre has creído que tenías ansiedad social. Tienes mucha sensibilidad a ruidos, luces, colores o texturas. Necesitas tiempo en soledad para regularte y volver a tu centro. Literalmente absorbes las emociones de otras personas. Empatizas hasta el punto de contagiarte de esos sentimientos.
2: Una cosa que destaca, no hi estareu d'acord, és que són símptomes que semblen una mica generals, no? Que potser molta gent es podria sentir identificada amb ser una persona empàtica o amb necessitar temps per un mateix, que no posem en dubte que això siguin símptomes del trastorn autista, però sí que això genera que molta gent es pugui sentir identificada en un moment donat i dir, ostres, doncs igual, això ningú m'ho ha diagnosticat mai, no? I crea aquests comentaris de gent que es planteja, ostres, doncs jo les tinc totes, he intentat que em facin més revisions, però m'ho neguen. Aquest és una mica el que està passant a TikTok.
1: Clar, aquests són usuaris d'experiències personals, però ho dèiem també que, per sort, també hi ha professionals de la cosa que també pengen vídeos explicant situacions, no?
2: Sí, exacte. Un exemple d'un perfil molt conegut, almenys a les xarxes socials en espanyol, és en Miguel Asal, que és un professional del servei d'emergències. I ell fa vídeos informatius, per exemple, un és aquest.
4: Signos y síntomas de anemia que debes conocer, de más leves a más graves. El más habitual, cansancio, debilidad y somnolencia.
2: I en aquest vídeo, malgrat que ell parla d'una manera molt divulgativa, també hi ha molts comentaris més alarmants, no? Comentaris de gent que diu, ara estic molt espantada, aquest vídeo serà un senyal de que tinc anèmia. Ostres, doncs jo segur que l'he heretat del meu avi que la tenia, no? Veiem aquest tipus de comentaris, malgrat que el vídeo té tota la bona fe i ve d'un professional, no? Que en cap cas probablement no està donant cap tipus de desinformació.
1: Per tant, la pregunta que ens feia més, veure aquests vídeos ens pot acabar fent més hipocondríacs o ens haurien de preocupar de debò quan ens coincideixen els símptomes dels que parlen? Deixeu-me saludar a aquesta hora a la Júlia Pascual. Ella és psicòloga especialista en fòbies, obsessions i hipocondria i directora del Centre de Teràpia Breu Estratègica de Barcelona. Bon dia i moltes gràcies.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Primer de tot, és real, entenc això que diem, és a dir, veure aquests vídeos ens pot acabar alterant de tal manera que ens fa més hipocondríacs?
5: Doncs la veritat és que sí, i és el que li diem la hipocondria digital als experts, perquè un dels efectes que ens passa és que quan ens surt un vídeo així, fem un efecte que es diu el Barnum, que quan ens surt de vídeos d'aquest tipus tendim a sentir que parlen de nosaltres. Llavors comencem a buscar dintre d'aquestes descripcions tan àmplies que encaixem tots. A més, fixeu-vos que

0: El que deia la Mariona, no? Amb els exemples, és que són experiències molt comunes que tots podem tenir amb o sense trastorn.
1: Clar.
0: També us volia explicar també cosetes, no? de què passa quan veiem aquests vídeos. Generalment també fem un error de raonament, és a dir, perquè confonem tenir un símptoma amb tenir un trastorn o una malaltia. Per exemple, els bombers porten casc, no? Doncs jo porto casc, però jo no sóc bombera, no? Doncs això que es veu molt clar en aquest exemple, quan parlem, per exemple, del trastorn de dèficit d'atenció i per activitat, el TDAH, diu, les persones amb TDAH es distreuen. Oi? Doncs jo em distrec. Jo sempre perdo les claus. Jo no trobo el mòbil normalment a casa. Ah, tinc TDAH, no? Llavors, els humans fem aquests errors, el biaix de confirmació i tot això, no? Llavors, clar, què passa? Que quan veiem aquests vídeos, comencem a cercar informació. És a dir, quan et donen un vídeo d'una malaltia, sigui com sigui, d'un professional o no, generalment ens preguntem, ostres, això em passa? I ve la pregunta, i si jo tinc això? Llavors comencem a construir una de les primeres coses que pot instal·lar la hipocondria digital, que és la recerca de proves per confirmar i respondre la pregunta, tindré això? I què passa? Nosaltres podem contestar des de casa si tenim una malaltia o no, si tenim un trastorn psicològic o no? Clarament no, no? Llavors entrem en dubte patològic. El dubte patològic és la rumiació constant, on explico jo en el meu llibre de No tenc com va ser el coco, justament, tot de psicosolucions. Perquè, clar, per què caiem a no parar de donar-li voltes al cap? Doncs perquè ens preguntem una pregunta que no podem respondre des de casa, no? Llavors, què passa? Llavors, com heu dit molt bé, no? Comencem amb el doctor Google, o el mateix a xarxes socials no paren de donar més vídeos, imagineu, doncs d'autismes, de neurodivergències o d'alguna malaltia que ens preocupi. I clar, llavors comencem a informar-nos de més i més, i busquem això per controlar realment, vull saber si ho tinc o no, no? Com aquesta recerca, doncs qui busca troba, perquè comences a buscar-te cosetes i causa'm el biaix de confirmació de donar-te compte de, imagina't el TDAH, no? Doncs sí, jo em distrec contínuament i a més tinc molts problemes de concentració avui a la feina. Clar. En vez de fixar-te en quantes vegades tu et concentres o tal, no, la ment sempre va cap a aquestes biaix de confirmació.
1: És que amb això, pel que diu, jo ho veig com una bola de neu, no? Que cada vegada es va fent més gran, que va caient, per una va caient i va acumulant neu cada vegada és més gran, en certa manera un peix que es mossega la cua, i arribem al punt, fins i tot, no sé si pot passar també amb aquest tipus de vídeos, de estic mirant un vídeo que diu, uau, jo aquest símptoma, aquest altre, compta amb això, compta amb allò, i passa aquella cosa tan inexplicable a vegades que és com que de sobte comencem a notar tots aquells símptomes que està dient la persona del vídeo. Els comencem a notar amb nosaltres mateixos.
0: És exactament així, perquè la hipocondria, la definició és por a tenir una malaltia o la certesa de que jo tinc una malaltia imaginària. Val? Això és la hipocondria. Llavors, els hipocondríacs que no són digitals, què fan? Contínuament també llegir i van contínuament al metge, i el metge que els diu, escolta, tu no tens això. Tu no tens això. No es queden tranquils, bueno, es queden tranquils al primer moment, però després van a un altre metge a veure que els hi facin més proves. En la hipocondria digital el que estem veient és vídeo, rere vídeo, després inclouen la intel·ligència artificial, anar buscant, i com tu dius, és una bola de neu, perquè més intentes buscar el control i la certesa i més t'inseguritzes, perquè la irracionalitat de la hipocondria és que sembla que la persona hipocondríaca sol descansarà quan se li confirmi el diagnòstic. I no us ho podeu imaginar. Aquests vídeos estan creant més estudis, per exemple, de neurodivergències que mai. Llavors, la gent està vinguent a les consultes de psicologia perquè, mira, és que m'he sentit identificat a les xarxes socials. I tu diries, mira, doncs una cosa bona pels psicòlegs. No, ja ho veiem. O sigui, a la primera visita que demanes als estudis, un bon psicòleg et dirà, per a què? Per a què ho vols, aquest estudi?
1: Clar.
0: I moltes vegades hem de veure que el que volen és respondre's al dubte patològic, al i si, A vegades, amb les millors intencions, els mateixos psicòlegs, al final venem un estudi diagnòstic que no hauríem d'haver fet i ens donem compte al final. Fem l'estudi, imagina't, no? Doncs, trastorn de l'aspecte autista, però subclínic, tu. I veiem que aquella persona, després d'aquesta etiqueta, està tranquil·la i contenta, tu. I no fa la intervenció. Què vol dir la intervenció? Que és, després d'un estudi, lo important no és l'etiqueta, lo important és que t'ajudem a alliberar el malestar, a que a millores les habilitats socials. No. Fan l'estudi i se'n van, tu, i contents. Això no s'havia vist mai. Això no s'havia vist mai. Que la gent ara... És que és realment paradoxal, no? Estem patologitzant la vida normal i la gent està contenta en tenir diagnòstics clínics, no? Està de moda les neurodivergències, està de moda dir que la gent té TOC, no? Sobretot en el TikTok, que té... tinc compulsions. Escolta, tu no saps el que és un trastorn obsessiu compulsiu, perquè realment si te'l diagnostica un psicòleg, faràs la teràpia perquè no es pot viure amb la por i amb la presó que un cau amb totes aquestes coses, no?
1: Què dius, Miriam?
2: No, que això del TOC, sí que no és que em senti identificada, però ara és molt comú, no? S'utilitza de forma molt banal. No, aquesta persona té TOC. O no, és que tinc TOC. Ostres, anem en compte també amb l'ús del llenguatge, perquè entenc que això també s'està banalitzant un síndrome o un trastorn, perquè no conec la paraula exacta, però amb això del TOC sí que crec que s'estès molt, oi?
0: Sí, exacte. El trastorn obsessiu o compulsiu està molt de moda entre joves, de dir, tinc TOC, ai, deixa'm fer el TOC. I llavors realment s'està banalitzant quan és una patologia molt, molt invalidant, on qualsevol persona que la pateix està buscant desesperadament un tractament.
1: Hi ha una frase que ha dit la Júlia Pascual, estem parlant amb ella, psicòloga especialista en fòbies, obsessions i hipocondria, que has dit... estem patologitzant la vida comuna. No? Jo crec que aquesta és la gran frase que ho defineix tot plegat i amb el que dèiem de la bola de neu, clar, si aquí li sumem que estem parlant de xarxes socials, estem parlant d'algoritmes, passa allò de... Jo em miro el primer vídeo. El primer vídeo em genera aquest estat de nervis i em potencia una mica l'hipocondria i això... El tema és, dic, mira, tanco la xarxa social i ja està, no m'hi vull capficar. Què passarà la següent vegada que obri el mòbil i entri a la xarxa social? Que aquell algoritme ha detectat que jo m'he mirat aquell vídeo sencer, per tant l'algoritme dirà, doncs escolta, com que n'has vist un, ara te'n foto 25 de seguits. I clar, arriba un moment, no?, que...
3: Et crea l'obsessió.
1: Et crea l'obsessió.
0: Sí, si a sobre ets hipocondríac, compartiràs aquest vídeo i començaràs a parlar amb els teus pares o amb la teva parella... I el fet de les pors es viralitzen, com més es parlen i més es comparteixen. És un virus. Llavors, és una de les coses que primer que hem d'ajudar-nos quan ens preocupa algú és aplicar una tècnica que es diu la conjura de silenci, que és evitar parlar-ne. I per tant, nosaltres ara com a psicòlegs el que els estem explicant és que quan veuen aquest vídeo us recomano doncs, apretar el botó de no m'interessa. I evitar interactuar, perquè si no apreteu el no m'interessa i a sobre ho compartiu, doncs no parareu de rebre tot això i els psicòlegs tenim molt, molt comprovat, no?, que les pors es contagien com virus, es viralitzen ràpid, no solament el vídeo, sinó les nostres pors, que com més es parlen, més creixen. I, per tant, és un dels remeis que més us diria que feu, no? I sobretot un dels remeis és saber... que com que ens preocupa la nostra salut a tothom, inevitablement, quan veus el vídeo et vindrà un i si em passa a mi, i si jo, i estan fets, tant sigui d'un professional com no, perquè ens identifiquem, no? Que ens mirem cap a dins, cap a controlem. I aquí hem d'identificar la pregunta i bloquejar la resposta. Identificar-la, bloquejar la resposta per evitar caure en la rumiació i deixar-la passar. Que no pots perquè ja estàs rumiant. Doncs agafa una llibreta i escriu tot el que creus. Ai, i aquest mira cap endins. Jo crec que tinc aquest símptoma, tinc el cor, no sé què, em noto que aquest cop de calor, no sé quantos. Escriu, perquè escriure ens ajuda a distanciar-nos de l'emoció i com que escriure és una acció, t'ajudarà a bloquejar el pensament i les sensacions que ens provoquen aquests vídeos, perquè és així, ens pensem que... bueno, i si tens alguna cosa de pensament màgic, que m'hagi sortit aquest vídeo vol dir que potser ho tinc. exacte.
1: Oh, clar, clar, això ja és a nivell ja...
3: Nostradamus.
0: Nivell de pensament màgic.
1: Clar, sí. Què dius,
0: Maria? Això significa alguna cosa.
4: No, jo justament tenia una pregunta per tu, Júlia, perquè és veritat que els governs han posat molt el focus en relació amb el control de les xarxes socials i del seu accés en els adolescents, no?, i en els joves. Però jo tenia una pregunta de si l'afectació de com, en termes, per exemple, doncs de salut, ens afecta doncs aquesta informació que rebem de les xarxes socials és diferent en funció, per exemple, del gènere, no?, i de l'edat, però també de la classe, no?, de si en funció dels recursos disponibles es tendeix a afectar més a persones amb menys recursos i que accedeixen a través de les xarxes a trobar respostes més ràpides o fàcils, o no heu notat una afectació diferent en funció d'això?
0: Sí, sincerament, no hem notat realment tot el que són fòbies i obsessions. Tots els estudis estem veient que és totalment democràtic. Llavors passa a qualsevol classe social i no hi ha diferència de gènere. D'acord? Llavors també anen a consulta homes, dones i de l'estat, de qualsevol nivell. El que passa és que com... Si, per exemple, tens mútua privada i pública, doncs tindràs més facilitat de fer encara més xecs mèdics, no? Però les persones acaben anant tantes vegades i la hipocondria genera doncs molt col·lapse i moltes llistes d'espera. És una de les coses que els psicòlegs dins dels CAPs i tal, és una dels remeis que volen que instal·len, no?, per evitar doncs que els pacients hipocondries bloquegin ajudes, no?
3: Més que una pregunta, és una reflexió, perquè...
1: Portes unes quantes ja d'aquestes,
3: sí.
1: Avui, Enric.
3: Perdona, eh?
1: Però, és aquell alumne, l'Enric.
3: Sí, correcte. No, però a la Unió Europea s'està impulsant tota una sèrie de lleis que estan considerant aquestes plataformes, TikTok i altres, addictives, no? Això també és una addicció. És a dir, una cosa és que l'escroll infinit, no?, que et fa estar hores i hores, amb molta gent hores i hores mirant aquesta xarxa social, però aquesta conseqüència que estem parlant avui també la té. És dir, no només és l'escroll infinit, sinó és l'algoritme perniciós el que et pot portar a un problema de salut. Estem parlant de salut mental, obsessiva, etc. No? I, per tant, com que aquestes plataformes van dos estadis, ens porten dos voltes a l'estadi d'avantatge sobre el tema regulatori i el tema legislatiu, és important que tothom tingui en el cap el que tu acabes de dir, que és que no és casualitat que si has vist un, ja no et dic un vídeo, un anunci de sabates i hagis clicat, ara et sortin sabates a punta pala. No és casualitat, és la màquina que t'està induint a aquesta qüestió. Per tant, aquí també hi hem de posar focus.
1: Dani, què dius?
0: M'agradaria...
1: Digues, Júlia. Endavant.
0: És que aquesta reflexió que ha fet el company és molt important, perquè fixeu-vos que la gent, almenys amb salut mental, que sembla que la gent va buscant l'etiqueta, que això no havia passat mai, sembla que busquen ser diferents, no? Ser diferents per justificar. Per això és molt important per a què vols un diagnòstic, no? En canvi, el que diu el company, la majoria de gent potser té té una gran dependència a la tecnologia, a les xarxes socials, i en canvi, paradoxalment, aquesta etiqueta no la vol la gent. I no solament no la vol la gent, sinó que, clar, com a psicòlegs, també estem veient que una patologia tan normalitzada deixa de ser patologia, no? Llavors, sembla que aquesta etiqueta de dir, escolta, el que passa és que tens una addicció, aquesta etiqueta no la volen, no? I aquí no parem de crear-nos paradoxes en paradoxes, no? I entrem el ser humà entra en l'absurditat molt ràpidament, com veieu.
5: Dani, sí, antes Julia hablaba de esa tranquilidad del diagnóstico, ¿no? Es decir, a veces lo peor de un diagnóstico es justamente la espera, ¿no? La inquietud, el miedo. Y sabemos, por ejemplo, en las redes sociales, que ese miedo, ese temor, también la mentira, viajan a mucha más velocidad que la verdad. Es decir, que habrá gente que hará negocio con bulos, provocando miedo, provocando temor, y yo creo que la hipocondría no es mucho más que mala información o información eficaz con un poquito de ansiedad, ¿no? Es decir, yo soy quizás un romántico, pero creo que el dato puede matar relato, ¿no? Es decir, si creemos que una sociedad pues bien informada asume esa información cuando es eficaz, de ahí la importancia de la prevención, de tener buenos profesionales que tengan prestigio, que esto es muy importante, y también la supervisión de las redes, especialmente para la gente joven. Ahora hay efectivamente un debate en toda la Unión Europea, en España también, de prohibir pues de cuajo, ¿no?, las redes a menores de hasta 15, 16 años. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque es cuando se forman ese criterio que les permitirá también en el futuro identificar la mala información o los bulos, ¿no? Y después hay que perseguir a aquellos que pongan en peligro la salud de la gente, ¿no? Es decir, si alguien dice, pues oye, consistentemente, y además lo siguen muchas personas y llega mucha gente, que para curar una enfermedad o el COVID hay que hacer tal o cual cosa que es acientífica o incluso puede poner en peligro tu vida. Recordemos que hay presidentes de Estados Unidos que coquetearon o que dijeron que para curar el COVID había que beber lejía. Bueno, pues oye, esto tiene que tener alguna respuesta, ¿no? Hay un espacio de lo público para defender la vida y la salud de las personas.
1: Julia Pascual, digues, Julia, perdona, que t'he tallat.
0: Que me parece, em sembla estupendo que es vagi doncs regularitzant totes aquestes coses, però ens recordeu que la hipocondria sempre ha existit, sí? Uh-huh. I per tant, d'alguna manera, ara a través de les xarxes és una altra plataforma de parlar de malalties. Uh-huh. El més important és què fem nosaltres després del vídeo, no? I llavors, quan veiem un vídeo, preguntem-nos si aquest vídeo que hem vist ens ajuda a entendre millor les coses o ens ha augmentat més la por i la preocupació. Uh-huh. Si és la segona opció, ràpidament, no m'interessa detectar l'ICI, bloquejar la resposta, deixar-ho passar i, sobretot, doncs, demanar ajuda si en el cas de que et reconeixes com a hipocondríac, com dir, no demanar ajuda ni al chat GPT ni al doctor Google, i demanar ajuda a un professional, sí.
1: Júlia Pascual, directora del Centre de Teràpia Breu Estratègica a Barcelona. Moltíssimes gràcies, de veritat.
0: A vosaltres.
1: 11:07. L'Enric Sierra ens ha de deixar.
3: He d'anar a l'Aquilarre.
1: Ha d'anar a l'Aquilarre, a pujar un parell de plantes d'aquí l'edifici. Gràcies, Enric.
3: Fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres.
1: Si em permeteu, fem una pausa, tornem i ja rematem la tertúlia. Mariona, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, fins ara.
1: Un segon.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
2: Sí, digui'm.
1: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
2: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
3: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
4: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
5: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
5: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
0: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure.
10: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: El perquè de tot plegat.
13: 11 i 10, ara de seguida anem acabant, però abans, si us acabeu de llevar, heu de saber que... Marci, bon dia.
14: Bon dia. Doncs bé, heu de saber que tenim bones notícies pel que fa a la fuita de gas que ha provocat una explosió a la plaça de Sants de Barcelona aquesta nit. A aquesta hora ja no hi ha flama, tot i que seguim molt pendents encara dels 8 ferits. És allà, en directe, Josep Ferrer.
15: Bon dia, doncs de fet des de fa uns minuts efectivament ja no hi ha flama, per tant això és un bon senyal de cara de poder tancar del tot aquesta incidència. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, explica les actuacions que estan fent.
16: Ara mateix doncs està mirant d'acabar d'obturar l'últim d'aquests punts, que en principi s'espera que en les properes hores, si no hi ha incidències, ja puguem tenir obturada la fuita.
15: Tot i que no hi ha cap mena de perill per la població, les autoritats et demanen precaució i recomanen als veïns de la zona afectada que no surtin de casa si no és estrictament necessari.
13: Gràcies, Josep. Més coses. Protecció Civil demana precaució extrema al medi natural, molt important tenint en compte que avui és el dia de l'estiu amb el risc d'incendi més alt fins ara.
14: A Catalunya hi ha 7 accessos barrats a espais naturals. En una entrevista al Món a RAC1, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ha avisat que no n'afegiran més, però sí que han restringit algunes activitats.
17: No amb caràcter generalitzat, però sí que, per exemple, en el cas de les activitats en joventut ja estem fent doncs adequacions. No poden fer activitats en ruta, per exemple, s'han de quedar en el punt de referència. Aquest tipus d'instruccions ja s'estan donant de forma sectorial o de forma més específica per a aquestes activitats i, per altra banda, tenim els tancaments. Aquí sí que hi ha aquesta restricció doncs, a l'activitat en el medi natural.
14: Delgado ha demanat també que la ciutadania vigili de cara al cap de setmana que farà vent i el risc es mantindrà.
13: Els geòlegs fan una crida a la calma i assenyalen que l'esvoranc que ahir es va produir a Montcada i Reixac arran d'unes obres no significa que no s'haguessin fet els protocols pertinents.
14: Just al contrari, en una entrevista al Món a RAC1, el vicepresident del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, Joan Martínez Bofill, ha assenyalat que sempre es fan i que situacions com aquesta es produeixen més aviat per infortuni.
18: Sempre la gent ha d'estar tranquil·la perquè les coses fan bé i addicionalment es fa aquest control, no? Uh-huh. Que passa que, clar, el risc zero, la seguretat absoluta, doncs no existeix, malgrat que s'arriba doncs, a controlar de manera molt, molt detallada.
14: També ha dit que no està relacionat amb l'esvoranc que es va produir al Putxet fa una setmana. Simplement ha afirmat ha sigut una coincidència.
13: Gràcies. Merci.
14: A tu, Sergi.
13: Bon dia, Carlos Fernández.
19: Bon dia, Sergi.
13: Home, aquesta musiqueta ja...
19: No, hombre, ja ho saps, no? A Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
13: Qui?
19: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
13: Home, molt bé.
19: Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744. Verisure.
13: Fa 15 anys avui de la mort d'Amy Winehouse.
14: Ho he escoltat aquest matí, perquè t'estava escoltant abans de venir i ara t'anava a dir, ho sabia, però no, és mentida, t'he escoltat.
13: Ja ho sabia. 15 anys, eh?
14: Déu-n'hi-do.
13: Jo, m'ha passat una mica, ahir quan ho comentàvem a la redacció, el mateix que em va passar ahir també, quan vaig descobrir que feia 10 anys de l'estrena de Fleabag, de la sèrie. O sigui, aquesta cara ha obert els ulls.
14: 10 anys.
13: Com plats, la Míriam, 10 anys. I jo també tinc la sensació de que la mort d'Amy Winehouse va ser fa menys. I em fa 15 ja d'anys. Ara, de seguida, amb l'Hugo Nubiola farem un repàs del que va ser aquesta artistassa, que malauradament va entrar a formar part d'aquest cèlebre grup dels artistes dels 27, que són artistes doncs, que ens van deixar molt abans del que molts de la gent que ens agrada la seva música desitjaríem, sense cap mena de dubte. Míriam Sant-Germain, moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres, un plaer.
13: Rius, moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres, gràcies.
13: I Dani Besteiro, moltes gràcies i sobretot disculpa, perquè no em tornarà a passar això d'oblidar-me de tu. Tenia allà abandonat, a Madrid, a més.
20: És que Madrid està muy lejos.
13: me queda lejos, ¿no?
20: Cada vez. Sí, sí. No queda muy a mano, pero he aprendido mucho y viva Amy Winehouse. Espero que nos pongas un poco de música, ¿no?
13: Home, és bàsicament...
20: La duda ofende.
13: Bàsicament porto Lugo perquè posi música una rere l'altra. Ara, de fet, després de Lugo Nubiola vindrà el Jordi Balaguer. Vull dir, ara queden 45 minuts de programa, encara fins a arribar a les 12, en què bàsicament sonarà música, música i més música. Gràcies a tots tres i fins la setmana que ve.
14: Ens veiem.
13: Ara seguim, aquí al Morracú, 15 anys de la mort d'Amy Winehouse. Ara, de seguida, l'homenatge que es mereix.
21: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
22: El perquè de tot plegat.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Avui a dia, descobreix les hamburgueses World Burger Argentina i Itàlia per només 2,50. Exclusiu a dia i a dia.es.
1: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
2: Exacte!
1: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada.
3: Informa-te'n a UOC.edu.
4: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Soc la Maria de Carglàs, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
11: Carglas canvia, Carglas repara.
7: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
9: Verisure.
7: Ho sents?
9: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
16: 11:20.

0: Ja sabeu que el Món a RAC1 és un programa on ens agrada moltíssim que soni música. De fet, sona música cada dia des de primera hora. I de tant en tant intentem buscar i crear espais on poder escoltar tranquil·lament música. I aquest estiu també. No, això no serà una excepció, evidentment. I hem fitxat per aquest estiu el nostre músic i el que serà el nostre músic i melòman de referència, el que seria el Guille Milky Way de l'estiu, que és l'Hugo Nubiola.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Hugo, com estàs?
1: Molt bé, emocionat, agraït d'estar aquí, una mica nerviós també, no m'enganyaré.
0: No, només faltaria que ho estiguessis. Però bueno, tu ja estàs acostumat a pujar als escenaris.
1: Sí, però això no és un escenari, això és un altre rotllo.
0: Ja.
1: Però mola, mola.
0: Per la gent que digui, qui és l'Hugo Nubiola? Qui és l'Hugo Nubiola?
1: Bueno, jo més que res sóc un músic i melòman. Aquí el Carles em volia posar expert musical. Jo no sóc expert de res, no vull posar-me aquesta etiqueta perquè després em preguntaràs alguna cosa que no em sabré i em quedaré pàl·lid, saps? I
0: res, a tu t'agrada la música, bàsicament.
1: A mi m'agrada la música, jo sóc músic, ara li deia al Carles també, és l'únic que sé fer en aquesta vida, i per sort que tenim la música i que m'hi puc dedicar, i bueno, també molt agraït per això.
0: Ara tens un grup.
1: Ara tinc un duo.
0: Un duo
1: de versions, vull dir, no és una cosa molt glamurosa, però tenim molta feina i és una feina molt maca i bueno, des d'aquí envio una salutació al Fran, que és el meu company. Amb ell sí que havíem tingut un grup formalment, que tenim dos discos que estan a Spotify, si el voleu escoltar, es deia Imperial Jade, i bueno, un rock clàssic pur i dur, de Led Zeppelin, Deep Purple, tota aquesta moguda dels 60-70, que és el que a mi i a nosaltres ens mola.
0: I com es diu aquest duo?
1: Aquest duo es diu The Sideburns.
0: The Sideburns.
1: The Sideburns pels amics, sí, macarrònics.
0: Si voleu veure, a banda d'escoltar la música que fa aquest duo, que enganxa i que és divertidíssima i que fa ballar i fan versions dels temes que hem cantat, covers, no, hauríem de dir-li?
1: Sí. Covers, sí, versions. Versions, perquè realment ens les fem bastant nostres, més que res perquè el format és guitarra acústica, bateria i les dues veus, les nostres dues veus, llavors no tenim més remei que adaptar-les a el que hi ha.
0: És molt recomanable buscar el site i escoltar-los, i si també, si us fa gràcia posar-li cara a l'Hugo i veureu el seu bigoti, doncs també el podreu veure.
1: Aquesta nit estem a Massorré, de fet.
0: Home!
1: No sé si puc fer publicitat, però bueno.
0: Sí, tu tira.
1: La nostra community manager aquesta setmana, des d'aquí un petonàs superfort a l'Alícia, s'ha despistat i no s'han recordat d'anunciar aquest concert, així que l'anuncio jo per aquí, per la ràdio. Així que perfecte.
0: Va, anem a la cosa, perquè avui, Hugo, t'estrenes a l'estiu, i jo em sembla d'una manera que no està gens malament.
1: No està gens malament.
0: Perquè estrenem parlant d'una de les veus, segurament, més poderoses de tota la història.
1: Bueno, ja ho heu comentat, no? Avui fa 15 anys que ens va deixar l'Amy Winehouse, que 15 anys em sembla una bogeria, perquè jo me'n recordo del dia, i llavors és com... I ja ens estem fent grans, també, nosaltres. Amy Winehouse, sí, una de les veus més icòniques, jo diria, com a mínim, d'aquest segle i de la història de la música, sens dubte.
0: Jo avui l'he definit, no sé si estàs d'acord, jo avui l'he definit com una veu hipnòtica.
1: Sí, bueno, és que ella es diferencia molt de l'estàndard de veu pop, que sobretot que, bueno, en l'època d'ara sobretot, però ja fa 20 anys quan va treure el seu primer disc, ja era una cosa diferent. No, ella, bueno, va morir fa 15 anys, amb 27 anys, molt jove, entrant en aquest club dels 27, infame club dels 27, on hi ha aquesta maledicció dels músics que moren molt massa joves, com tenim el Jimi Hendrix, el Jim Morrison, Janis Joplin, el Kurt Cobain, el Robert Johnson, no? Aquest bluesman dels anys 30. I bueno,
0: és això. És a dir, hi ha alguna cosa amb el número 27?
1: Jo no ho sé, o sigui... Si vols, t'explico una mica lo del club dels 27. Sí, a finals dels 60-70, ja sabem com era l'estil de vida dels artistes, molts excessos, i va donar que van morir en un període de 4 anys, doncs, els que he dit, no? Jimi Hendrix, Janis Joplin, el Jim Morrison, el Brian Jones, guitarrista dels Stones. I aquí ja es va crear una mica el mite, tirant enrere doncs, també el Robert Johnson, que havia sigut un referent de tots aquests músics, també havia mort amb 27 anys, a més un artista que estava ple de mites i de llegendes, es deia que havia venut la seva ànima al diable, no? I quan mor Kurt Cobain anys després, als anys 90, és quan s'acaba de tancar aquest mite, perquè ell havia comentat alguna cosa que no arribaria als 28. La seva mare va fer unes declaracions dient al final ha acabat entrant en el maleït club dels 27. I aquí ja va començar pues, tota aquesta història mítica d'aquest club maleït. Clar,
0: és que tu has passat molt ràpid per sobre la llista, però és que en aquest grup dels 27 tenim Kurt Cobain. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly. Un altre nom que també ha dit Lugo, Janis Joplin.
1: Altre referent de veu femenina.
0: Sí. Ah, i tot i la mort prematura, l'Amy Winehouse ha deixat molta petjada igualment al món de la música.
1: Molta, o sigui, es diu aviat, no? Però Back to Black és un disc, després en parlarem a més profunditat, però en el seu moment va guanyar 6 Grammys. I a mi el que em sorprèn és que Amy Winehouse és una artista una mica anacrònica, realment. O sigui, no encaixa en els estàndards de música de principis dels 2000. I això és el bonic de que hagi tingut tant d'impacte un artista que realment potser no li tocaria haver tingut tant d'èxit, no? És especialment sorprenent.
0: Es pot explicar una miqueta la figura d'Amy Winehouse? En part s'explica per les referències que tenia?
1: Sí, totalment. O sigui, ella ve d'una família una mica indirectament de músics, els seus pares no eren músics, però la seva àvia era cantant de jazz, tenia diversos tios que eren saxofonistes, músics de jazz, i des de petita, doncs, mama de Sarah Vaughan, Frank Sinatra, qui li posa nom al seu primer disc, que es diu Frank, el Tony Bennett, o, per exemple, la Dinah Washington, que per mi és amb qui més veiem la influència directa. Que si podem escoltar la Dinah Washington,

una veu impressionant, la Dina Washington, amb aquest There is no greater love, que també la Amy Winehouse va versionar en el seu primer disc, justament.

0: podem veure és un estil super jazzero, o sigui, realment super, podríem dir quasi fora de lloc, no, en el, en com com en la música de, del 2005 que va sortir aquest disc, no?
1: Hi ha un nom molt vinculat segurament als inicis de l'Amy Winehouse, que és el Tyler James.
0: Sí, jo honestament jo no el coneixia, el Tyler James, m'agrada descobrir-lo. Ell era un dels seus primers amics quan estaven estudiant a l'escola de teatre Sylvia Young, que la Amy estava becada en aquesta escola, i realment aquest tio, si el podem escoltar, veurem que realment està fent també una cosa molt semblant.

0: és aquest jazz com amb un toc modern, no? Ah. Amb aquestes bateries més pesades.
1: Sí.
0: Molt guapo.
1: Sí.
0: No volem dir res dolent del Tyler, però per mi és una cosa, hosti, en comparació amb la Amy, una cosa molt més blanqueta, més...
1: A veure, puja, puja això, Ernest.
0: Està guapa. Òbviament, mola molt. De fet, en aquest disc de Tyler James, que es diu The Unlikely Lad, hi ha una col·laboració d'Amy Winehouse, també hi ha un duet de, dels dos, que el podem escoltar també. Creus, a la que entra la veu de l'Amy...
1: És veritat,
0: agafa una altra...

0: en tàndem.
1: És molt xulo, és molt xulo, realment. I és Tyler qui és el primer en compartir una gravació de prova de la Amy i aquesta acaba arribant a una empresa de management d'Anglaterra que agafen a la Amy, li paguen uns diners setmanals i comencen a desenvolupar artísticament el que després seria el que nosaltres coneixeríem, que seria el primer disc de la Amy. La mantenen una mica en secret, però al final acaba sent un secret a veus. I al cap d'Island Records, que Island Records és una de les discogràfiques més mítiques angleses, per no dir la més mítica, acaba fitxant-la a ella després d'un merder de burocràtic, perquè ja teníem mig contracte signat amb EMI. Estaven tots una mica sobre d'ella, tot i haver-la intentat mantenir en secret. Saps? O sigui, era una cosa que no es podia sostenir.
2: Clar, i aquest primer disc que ara dius és el que... Tu diries que és el que connecta més amb els seus inicis amb el jazz.
1: Sí, 100%. El disc es titula Frank, que com ella mateixa va dir és en honor a Frank Sinatra, i hi ha un parell d'estàndards de jazz com el que hem escoltat, There is no greater love. Sí. També comencem a veure aquest estil més desenfadat i més provocatiu de la Amy, amb cançons amb títols com Fuck Me Pumps,

0: Me Pumps, que jo vaig haver de buscar què significava, és una cosa a l'eslang anglès que fa referència a les sabates que porten les suposades gold diggers, que són com les busca tresors, no? Les dones que van al club a sí. buscar un tio ric, no?
1: Sí.
0: I la Amy se n'enfot una mica d'aquestes dones, no? Com dient, si no anéssiu al club a fer això, de quin riuríem nosaltres, no? Una mica,
1: yeah.
0: O sigui, super, super picant i amb aquest fuck me, que és super vulgar, no, alhora,
1: sí, sí,
0: i que és una
1: totalment.
0: Mica el que defineix també l'estil de la Amy, no?
1: Vulgaritat i provocació, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i molt desenfadada, no? I com dir, això és el que penso jo i no tinc pèls a la llengua, saps?
1: Uh-huh. Escoltem una altra?

0: disc, però que no reivindicava gaire Amy
1: Winehouse. Ella, sí. Ella renegava una mica d'aquest disc després d'haver sortit... Bueno, a veure, no ho sé, els músics a vegades som així, eh? Vull dir, jo també parlo molt malament de la música que faig jo, no ho hauria de fer, però molts cops ho fem, no?
0: Sí.
1: Aquesta cançó, Stronger Than Me, que obre el disc, va directament dedicada al seu nòvio, exnòvio d'aquella època.
0: Sí.
1: Ella diu que el disc també li portava, doncs, com mals records. També jo crec que té a veure una mica com en l'ambient en el que el disc es concep, que és aquest de contractes i tota la pesca, no?
0: Uh-huh.
1: Però bueno, això, la cançó va dedicada al seu exnòvio,
0: sí,
1: que no és l'única cançó que va dedicada al seu exnòvio. Tenim també Take the Box, per exemple, que fa referència directíssima.

0: els sostens que em vas comprar per Nadal, posa'ls en una capsa i queda-te'ls, no, una mica. I llavors això, bueno, ella, pues, mira, tenia un mal record del disc, ella deia que no el tenia a casa, que no l'havia escoltat mai de dalt a baix, i també m'agradaria dir que és un disc que té unes decisions artístiques en algun moment que a mi m'encanten, però que realment són molt poc comercials, com per exemple, doncs, abans de Stronger Than Me va enganxada una intro, que és la intro al disc, que és ella fent un scat, que dura això, doncs, uns 30 segons i després comença el tema. Hi ha una outro que també és com una cosa instrumental amb una veu dient, pues, gràcies per estar aquí en el show de la Amy. Hi ha, de cop i volta, una cançó, pues, té un fragment d'un tros d'una altra cançó que dura això, pues, un minut i estan enganxades, no? Com unes coses que són més pròpies potser de la música dels anys 60, saps? O 70, que no de la música de principis del segle XXI, que era una mica anem per feina, anem a l'estribillo ja, saps? I anem a vendre aquí el producte.
1: Ja. Clar, amb això ella molt trencadora, ella diu.
0: Sí,
1: bueno, una mica la sensació aquesta de vaig a la meva bola.
0: Exacte. Ja. O sigui, més que trencadora, perquè no és res que no s'hagués fet abans,
1: sí.
0: Però a mi m'agrada molt l'actitud aquesta de dir, a mi em ve de gust fer això, i ho faig i ja està. I m'és igual si el de la ràdio s'haurà de xupar una intro d'escat per posar el meu tema,
1: clar,
0: que després igual ho retallaven, no? Però bueno,
1: sí.
0: Aquestes decisions artístiques a mi m'han sorprès molt el tornar a escoltar aquest primer disc.
1: Què més diries?
2: There I go.
0: Això és Moody's Mood for Love. Aquesta cançó és la segona versió que hi ha en el disc. Cal dir que Amy Winehouse composava totes les seves cançons ella. Sí que els productors estan acreditats com a compositors, doncs perquè igual l'ajudaven com amb els beats o amb les bases o igual li portava una estructura de cançó però ella feia la lletra. Aquesta és la segona versió que hi ha en el disc, que va lligada, o sigui, va enganxada a l'altra versió que hem escoltat abans. I Moody's Mood for Love, a veure si ho dic bé, perquè això és un lío. O sigui, és una cançó d'un senyor que es diu Eddie Jefferson,
1: sí,
0: que és una versió del I'm in the Mood for Love d'una interpretació que va fer James Moody, que era un saxofonista, als anys 40,
1: sí,
0: que ell li va posar lletra i va sortir aquesta cançó que hem escoltat ara, però podem escoltar també el solo aquest del James Moody.

0: Això és anys 30, això que estem escoltant.
1: Anys 30 és la cançó I'm in the mood for love. Després, a finals dels 40,
0: sí,
1: aquest senyor fa aquest tema, el toca a la, sí, seva manera, com fan els músics de jazz.
0: Sí.
1: Maquíssim. I després, Eddie Jefferson li va posar lletra,
0: sí,
1: i va fer una cançó formalment del solo, diguem,
0: sí,
1: de l'altre tio.
0: I després ve Amy Winehouse
1: i fa la seva versió, que no té desperdici. Sí.

guapíssima la versió aquesta. Amb aquest influència jamaicana total del reggae i del dub, aquesta caixa afectada amb delay i reverb pròpia del dub, que també és una cosa que la Amy Winehouse tenia molt en el seu llenguatge, que és la música jamaicana. També havia versionat temes clàssics del rocksteady i del reggae, com el Monkey Man de Toots and the Maytals. Una cosa que també és, a mi em dona la sensació que la Amy Winehouse va tenir molt d'èxit a Anglaterra, que ella era d'allà, perquè era molt anglesa també, no? Tenia tota aquesta tradició anglesa. I, òbviament, doncs, la tradició del jazz, que a mi m'agrada molt, i torno a dir, per mi Amy Winehouse és una cantant de jazz. Vull dir, quan l'escoltem en directe, que podem escoltar-la fent el You Know I'm No Good, que és del segon disc...

0: Pura improvisació.
1: Pura improvisació i que guai que sigui així, no? Perquè, hosti, els artistes pop o inclús molts artistes de rock no s'atreveixen en un directe a canviar la seva cançó d'aquesta manera, no? O sigui, estem molt acostumats a anar a un directe. La gent a vegades ho diu com, buah, vaig anar a veure no sé qui i sonava com el disc. I jo penso, pues vaya, saps? Jo què sé, el disc el tinc a casa, saps? El disc. Jo quan vaig a un directe a mi em mola veure com una banda o com un artista fa una cosa una mica diferent. No?
2: I és en aquella època que comença novament una relació.
1: Sí, després de treure el primer disc, sí, comença una relació amb Blake Fielder, que era un noi que era assistent de videoclips i tal.
2: Sí.
1: I, bueno, entra en una relació super tòxica, amb anades i vingudes, i també, bueno, amb excessos per tot arreu.
2: I li dedica una cançó.
1: Exacte, li dedica Som en Hollywood,

0: Això és el primer disc, eh? Perdona, que he dit que comença la relació després del primer disc i no.
1: Val.
0: Ja durant la producció del primer disc ja estava amb aquest Blake Fielder, que més endavant es casaria amb ell.
1: Sí.
0: Però, bueno, era un cristo de relació, tal qual. No tot eren coses dolentes, també va ser ell qui la va introduir una mica a l'escena més garage i més rockera de Camden, de Londres, introduint-la a artistes com els Libertines. Els Baby Shambles. Dos grups que bueno, estaven liderats per Pete Doherty, amb qui també va tenir una relació d'amistat molt propera. De fet, jo donava per suposat que havien sigut parella, però això no està tan clar. Mm-hmm. El que sí que està clar és que els dos els agradaven els excessos per tot arreu. Mm-hmm. I això també té una influència com, bueno, en la seva vida i una mica en el so del que serà el seu proper disc. Blake Fielder també l'introdueix a una mica més en la música dels anys 60, que no dubto que Amy ja la coneixia, no? Però una mica a les girl bands, com podrien ser les Ronettes.
1: Home!

0: o las Shangri-Las.
1: I és en aquest segon àlbum, si no m'equivoco, que és quan li arriba la fama de debò.
0: Sí, o sigui, el Back to Black, que és el segon àlbum, que sona molt més a això, no? A Ronette, Phil Spector, tot aquest so, el Wall of Sound, no?, que es diu, de la producció de la música de veus femenines, sobretot de principis dels anys 50, finals dels anys... Ai, principis dels 60, finals dels 50.
1: Sí.
0: Back to Black ho peta immensament, o sigui, està nominat a 6 Grammys, en guanya 5, la cançó Rehab se n'emporta 3, per exemple.

0: Aquest és el gran tema.
1: Un clàssic instantani, no?
0: Totalment.
1: O sigui, una sonoritat una mica com el que... Per mi molt clàssica, realment. Sí que té aquest toc modern, però, vull dir, perquè està gravat amb, segurament amb medis més contemporanis, no? Però molt guapo. Aquí en Rehab, per exemple, ja menciona dos artistes, que són Ray Charles, que ja el coneixem tots,
0: sí,
1: i Donny Hathaway, no, que ella diu, preferiria estar a casa amb el rei, no tinc 70 dies, perquè no hi ha res que no em pugueu ensenyar que no pugui aprendre el senyor Hathaway.
0: Mm-hmm.
1: Donny Hathaway era una figura superimportant de l'escena soul de Chicago.
0: Sí.
1: I un tio que també va tenir molts problemes amb la salut mental, diagnosticat amb esquizofrènia, va acabar morint, va acabar suïcidant-se.
0: Sí.
1: I té collons que la

0: òbviament, la instrumentalització d'aquest tema recorda molt a un clàssic super subat, però també increïble, que és el Ain't No Mountain High Enough, del Marvin Gaye.
1: Home.
0: És que, bueno, és pràcticament el mateix. O sigui... Cal dir que quan es fa una interpolació d'aquest calibre, diguem, els compositors estan acreditats en la cançó. Vull dir, tu pots veure que allà estan el matrimoni Ashford i Simpson, que són els compositors d'aquesta cançó, i n'hi ha més d'aquestes interpolacions, que hi ha una que a mi m'ha fet molta il·lusió d'escoltar, és una cançó que m'agrada molt, que és el He Can Only Hold Her, aquesta és la cançó d'Amy Winehouse, que sí. Podem escoltar. A veure.

0: aquests coros que sentim de fons són una interpolació directa a una cançó d'un grup que es deia The Iceman, que a mi em fa especialment il·lusió perquè és una de les primeres gravacions que hi ha del Jimi Hendrix a la guitarra abans de petar-ho amb el seu projecte, amb el Jimi Hendrix Experience, i podem escoltar com aquests coros com es van reciclar per la cançó de la Amy.
1: A veure.

0: deies, el Back to Black, 6 Grammys, no?, nominat, i ho deies, dels quals en guanya 5.
1: En guanya 5. A veure si t'ho dic bé. Millor àlbum pop, single de l'any, cançó de l'any, i millor actuació vocal per Rehab, i millor artista emergent. Això els Grammys.
0: Sí.
1: Dos premis, Ivor Novello a la composició per Rehab i Love is a Losing Game, i després els Brit Awards, també.

0: premis i m'imagino premsa especialitzada.
1: Bueno, aquesta cançó... Sí, o sigui, tot molt bé fins aquí,
2: sí, no?
1: Però també tenim un... Aquesta cançó, per exemple, dedicada a la seva relació amb Blake Fielder,
0: sí.
1: Que després de sortir el disc es casen,
0: sí.
1: I allà és on comença l'abús de substàncies, Blake introdueix a Amy a l'heroïna i al crack, i d'això sí que la premsa també se'n fa un ressò molt gran, o sigui, se'n fa un ressò molt gran, òbviament, de l'èxit del disc, però malauradament també la pressió mediàtica ve molt donada per les seves addiccions i el seu estil de vida.
0: Ella va intentar desintoxicar-se diverses vegades.
1: Sí, diverses vegades, però cada cop que es desintoxicava igual estava bé unes setmanes i les recaigudes cada cop eren més freqüents i més fortes.

0: 2000? 7, ja.
1: T'ho diré, no, sí, 2000... 2007, però després del Back to Black, sí. I de la intentada gira del Back to Black, sí. No? Perquè ja no, en aquell moment estava fatal. Sí. Es fan uns quants concerts, allò és insostenible, de fet, bueno, clar, òbviament 2007, hi han molts vídeos d'això, i es pot veure, la veritat que fot, sí, sí. Molt mal de veure, perquè ella, pobra, està destrossada.
2: Clar, i... És que aquest és tot just, amb Valeri, és tot just el

0: segon àlbum en solitari.
1: Clar, clar, o sigui, Amy Winehouse té dos discos en vida. Clar. Valerie no és del segon disc, això, una, això Valerie, diguem que és el que va fer entre el segon disc i la seva mort.
2: Val.
1: Clar, ja va morir el 2011, o sigui, van passar uns quants anys, en aquells anys es va intentar fer una gira del Back to Black, no es va poder fer, i ella es va retirar una mica, doncs això, en intentar-se desintoxicar i tal, tot va anar en espiral cap a baix, i és, crec que això sí que és 2007, el Mark Ronson, que era el productor del Back to Black i una figura molt important en l'èxit d'Amy Winehouse, ell treu el seu segon disc en solitari i graven aquest Valerie, que no és una cançó original ni de l'Amy ni del Mark Ronson, és una versió d'un grup indie d'Anglaterra que es diuen The Zutons, Zatons, no sé com es deu pronunciar això en anglès, no em vull arriscar.
2: Sí, i sonen així.
1: I sonen així.

0: una versió molt xula, la veritat, i un malentès que molta gent té, que es pensa que la cançó és original de la Amy, però no ho és, que això podríem fer tota una secció dedicada a cançons que són versions i la gent no ho sap, no?
1: Això ho hauríem de fer.
0: Sí. I per últim, com a última gran fita de la Amy abans de morir, de fet mesos abans de morir, és que va aconseguir gravar amb el seu ídol, que és Tony Bennett, en el seu disc de duets del 2011, que ja va sortir pòstumament, uns quants mesos després de que la Amy morís. Això és...

0: Hugo, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Jo t'ho plaer.
1: Un plaer.
0: L'Amy Winehouse, tu ho deies. Jo recordo una crònica de l'època que deia de... Per fi s'han anat Amy Winehouse. Com venint a dir de...
1: Ja descansa, no?
0: Ja descansa.
1: Sí. De fet, és molt maco en el seu documental, si el podeu veure, sí. La part final on es veu la sessió amb Tony Bennett. Com ella està emocionadíssima d'estar gravant amb el seu ídol, ell li demana molta calma, sí. I després el Tony Bennett va dir en plan, l'Amy Winehouse està a l'alçada de la Ella Fitzgerald, de les grans cantants, i em sap greu no haver-li pogut dir, tia, cuida't i valora el que tens.
0: Dit queda. Gràcies, Hugo.
1: Un plaer. Ens veiem la setmana que ve.
2: RAC 1.
3: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
4: Papa.
5: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
6: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
3: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
7: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
3: Per què? Perquè ho dic jo.
4: Papa.
8: A Ànec Blau estem d'estrena. Vine a conèixer Sprinter i Jack & Jones i queda't a provar el nou Tacos Bite a la zona de restauració. I parlant d'estrenes, acaba el teu dia amb el millor planàs. Cinemes Premium, pantalla gegant i sala júnior per als més petits a Cinemes Yelmo. Ànec Blau, el teu centre comercial a Castelldefels, obert tots els diumenges i festius.
9: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
10: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
9: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
10: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
9: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
11: La Perla 29 presenta L'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi, 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. Fins al 30 de juliol, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
12: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
13: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
12: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
13: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
12: Informació a revés95.com.
14: Ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie prepara la tornada de vacances el 23 d'agost amb el 40è aniversari de Cuenta Conmigo a Movie Aribau Cinema. I al setembre, 50è aniversari de Taxi Driver i 25è aniversari de Princesa per Sorpresa. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
10: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
9: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
10: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
9: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
16: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Propera parada, plaça Lesseps.
18: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
4: Més immediat que mai.
2: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
19: Tot allò que t'agrada,
2: molt més fàcil de trobar.
20: El que encara no has escoltat
21: i segur que t'agradarà.
19: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
22: Per triar i remenar.
23: Amb tot el contingut dels programes.
24: I també els podcasts originals de RAC1.
25: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
26: I som tots.
27: Més fàcil.
28: Més directe.
29: Més intuïtiu.
2: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1.
30: Digui? Marc, què passa?
31: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
30: Marc, que estem de vacances.
31: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
30: Marc, és que no et sento.
31: Escolta,
30: bé, eh?
31: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
30: Marc!
31: Bandarres!
30: Marc!
2: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
31: Així va el país! Així va el país!
2: RAC1. Tots som un milió. RAC1.cat és un portal de notícies.
32: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
2: RAC1.cat és fàcil.
32: Notícies.
2: Actualitzada.
32: Ràdio en directe.
2: Tot RAC1 és
32: a RAC1.cat.
0: Bueno, anirem deixant aquí per una estona. Deixeu-me dir que d'aquí una hora, a la una en punt, ens posarem en directe i seguirem la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero a Televisió Espanyola. Trenca el silenci, Zapatero, amb plenes acusacions que cada vegada les va tenir més a prop sobre el cas Plus Ultra. Podrem seguir en directe aquí a RAC1 aquesta entrevista i després la comentarem. Són les 12, moltíssimes gràcies per la confiança i res, fins ara.
2: Pep Tormos.
33: Bon dia, ara són les 12. Catalunya afronta un dels dies amb més risc d'incendi d'aquest estiu. Hi ha 619 municipis, dues terceres parts del país, en perill molt alt o extrem. Protecció Civil avisa que la combinació de calor i baixa humitat crearan un còctel molt perillós a moltes zones. El subdirector Sergio Delgado avisava al món a RAC1 que cal anar amb peus de plom.
34: Segurament el dia més complicat de lo que portem d'estiu, un dels més complicats també fins i tot doncs, el conjunt de registres que tenim històrics, i això ens obliga doncs, a demanar aquesta màxima precaució, i per tant és una crida generalitzada a la ciutadania aquest dijous, però també de cara al cap de setmana.
33: Per això s'amplien les restriccions als espais naturals. Avui ja n'hi ha 7 amb els accessos barrats. El Parc Natural de Montserrat i el de Serra de Montsant s'afegeixen els que ja hi havia ahir. Els bombers confien a taponar per complet en les properes hores la fuita de gas a Sants, a Barcelona. Des de fa una estona ja no hi ha flama, però es tracta d'una operació complexa. L'explosió d'ahir a la nit per unes obres al metro va deixar 8 ferits, 2 en estat greu. Última hora des de la plaça de Sants, Josep Ferrer.
35: Els bombers continuen remullant la zona afectada i treballen per obstruir del tot les canonades que porten gas fins on s'ha produït la fuita i posterior explosió. Tot i l'espectacularitat de les flames, amb foc de més de 10 metres d'altura que s'ha mantingut durant gairebé 10 hores, Raquel Gil, tinenta d'alcaldia i regidora del districte Sants Montjuïc, ha assegurat que en cap moment hi ha hagut perill per la població.
36: Malgrat la mala notícia que representa aquestes persones ferides i les inconvenients que està causant, un missatge de tranquil·litat als veïns, a les veïnes, als comerciants, el risc ha estat minimitzat en tot moment.
35: Malgrat que la incidència es preveu que es resolgui del tot ben aviat, les autoritats demanen als veïns de la zona que no surtin de casa si no és estrictament necessari.
33: I 1.300 agents en pràctiques s'incorporaran als Mossos d'Esquadra aquest agost per reforçar la vigilància durant l'estiu. La campanya d'estiu de la policia catalana se centrarà sobretot a incrementar la plantilla a les zones de costa, les àrees més turístiques i també les carreteres. Més detalls des de la Conselleria d'Interior, Raudal Martínez.
1: Aquests 1.300 agents són els que s'incorporen al cos en la nova promoció de l'Escola de Policia. Els nous agents faran tasques de seguretat ciutadana, que és una àrea que també reforçarà amb 300 policies més que ja formen part del cos, però que habitualment tenen altres funcions. Ho ha explicat la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
3: També tenim la incorporació de nous caporals i sergents que faran les pràctiques en l'àmbit de la seguretat ciutadana. I, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats de ARRO per garantir que tots els esdeveniments que es despleguen en el territori, festes majors, concerts, doncs tinguin aquest reforç.
1: Amb aquest reforç d'estiu, la plantilla dels Mossos creixerà fins als 21.300 agents.
33: I ara els esports. Amb el Roger Jofre.
5: El Tribunal Català de l'Esport va donar la raó de manera parcial a Marc Síria, que va denunciar que la Junta Electoral havia anul·lat 379 firmes que eren vàlides. Avui el precandidat ha demanat al club revisar aquestes paperetes i ha deixat a l'aire si demanarà repetir les eleccions.
6: Doncs tu ja saps que nosaltres sempre hem fet el millor pel club. I en aquell moment, me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
7: I per últim...
5: I encara en clau blaugrana, després de tanta espera i intercanvi de documents, el Barça anunciarà i presentarà avui Karim Adeyemi. Fa ja una setmana que el davanter alemany està a Barcelona, però encara no ha pogut entrenar amb el grup perquè per fer-ho ha de ser a tots els efectes jugador blaugrana. Més coses, el president de la Federació Francesa, Philippe Diallo, presentarà el dimarts 28 de juliol a les 11 del matí el nou seleccionador de França. No es coneix el nom encara, tot i que els principals mitjans francesos assenyalen a Zinedine Zidane com a substitut de Didier Deschamps. I en ciclisme, d'aquí menys de mitja hora, comença la 18a etapa del Tour de França.
8: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
11: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
8: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
33: I al temps, les temperatures repunten en moltes comarques, sobretot a l'interior de les de Tarragona i al sud de les de Lleida, on podrem arribar als 40 i 41 graus, especialment al Segrià, la Ribera d'Ebre i el Priorat. Això és tot per ara.
12: Ciutadans de Catalunya.
13: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
14: Especial 50 anys.
15: A tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
20: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
15: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
20: Per exemple, sentirem en Miquel Cirici connectant amb Ràdio Illa.
15: Sí, la ràdio que repassa les coses excel·lents que fa el president Illa.
20: Sí, senyor.
15: Ràdio Illa.
20: Sí, molt
15: la ràdio que no
20: sí.
15: divideix famílies.
20: No.
15: La ràdio de la gent que no som ni dels uns ni dels altres.
21: Sí, home, jo crec que vostè és dels altres,
15: no,
21: segur, eh?
15: No me grite, eh?
21: Com que no me... Parli'm en català, no sigui racista.
15: Avui també sentirem el president de la FEBAR i la Federació de Bars Il·legals, Juli Pijolí, parlant de les microdosis, eh?
21: I recordeu, sí. moltes microdosis sí. Sumades fan una dosi.
15: Clar, clar.
21: I molta dosi seguida fa sí. una sobredosi.
15: Sí, clar.
21: I molta sobredosi fa, aquí jo dic, un cap de setmana travessat. No?
15: Travessat. Sí. Travessadíssim. Sí, també llegirem alguns fragments del dietari de la Mínia Mal
21: sí.
15: i el duca de Fayer trucarà el Tevi de Foa per parlar de la catalanofòbia.
26: Ai, sí. Tot i que el meu amic Tevi no té catalanofòbia.
15: No?
26: Potser té alguna traça de tant en tant, però ell no ho sap. Ell té catalanofília,
15: sí.
26: Perquè a mi ja sabeu que m'estima molt.
15: Molt.
26: I
15: molt.
26: No para de tirar-me floretes sí. i tota la mandanga.
15: Què
26: et
15: diu? Què et diu?
26: Va, a mi moltes vegades em diu, ai, Duque, tens un aparell que sembla la sabata d'un pallasso, per exemple.
15: Duque, sisplau.
26: Ja, no me l'esperava, aquesta.
15: Va. Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
26: Un programa que no passarà la història.
15: Però us farà companyia, eh? Com un pallasso, diu.
26: Prou.
4: Ahir al matí, Joan Laporta...
15: Home, Joan Laporta.
4: Sí, un segon, deixi'm acabar la frase. Sí.
15: Sí, quina llàstima que sigui el president del Barça.
4: No, ja, i que vostè sigui de l'Espanyol. Sí, com sigui, deien que Joan Laporta...
15: Un home com cal, eh?
4: Sí, deixi'm acabar, un home com
15: Laporta.
4: Cal.
15: Laporta.
4: Sí.
15: Joan Laporta.
4: Sí, aviam.
15: Un home que pot plorar davant d'un plat fondo ple de cap i pota a vessar.
4: Quina visió, no?
15: I menjar-se el xarrupant amb una canyeta.
4: Comptes de menjar...
15: Fixa't si ha de xarrupar fort. Sí, tot, sí, tot, sí. Per fer-hi entrar tot
4: has de xuclar, tot cap i pota. Per fer cap i pota t'ha de venir molt de gust el cap i pota per fer-ho amb una canyeta.
15: No ha de ser fàcil, eh?
4: No.
15: Aquell líquid gelatinós.
4: Sí.
15: Els tallets de morro de vedella.
4: Peu de vedella, també.
15: Peu de vedella.
4: Sí.
15: Ja que era porc.
4: No, peu de vedella. Tripa de vedella.
15: Tripa de vedella, també.
4: Sí.
15: I posi pernil, també, una mica.
4: Sí.
15: 50 gramets de pernil. No, sí. No gustem de la carn vermella.
4: És la recepta que hem obert a internet, la primera, que surt, que hi ha, efectivament, i el peu de vedella, com diuen,
15: que porta,
4: morro, peu de vedella, tripa de vedella,
15: sí,
4: i...
15: Ostres, sí.
4: Porta, mira, un quilo de peu de vedella, un quilo, també, de morro de vedella, mig quilo de tripa de vedella, aquí ja, la vedella ja s'ha acabat... I després, com a topping, que en diem en català normatiu, hi ha 50 grams de pernil, una mica per dissimular.
0: Quilo i mig de vedella,
4: Quilo i mig de vedella. Bueno, en fi... Sí.
15: Escolta, quan parleu del cap i pota, calleu,
4: Sí.
15: Deixeu parlar els professionals,
4: Això que dèiem, el president del Barça deia ahir al matí a RAC1 que el nou Camp Nou estava a punt per poder obrir, si calia, aquest cap de setmana. Però ahir a la tarda, l'Ajuntament de Barcelona...
15: L'Ajuntament de Barcelona, que bueno és.
4: Sí. Van fer...
15: S'ha parat els peus,
4: Sí. Van fer una compareixença de premsa per explicar que el camp no pot obrir perquè no està enllestit.
15: És que això també ho pot dir mon pare, que no en té ni idea d'arquitectura. Però vaja, si des del carrer pots veure la gespa del camp...
4: Sí.
15: Jo diria que encara li falten peces,
4: Sí, en termes
15: tècnics... Vosaltres també,
4: Sí, alguna peça falta, potser, però per jugar i per no sé si...
15: Jo quan passo per allà penso, hòstia, mare de Déu, senyor, això no s'acabarà mai.
4: Però vostè passa pel Camp Nou?
15: Home, jo soc perico,
4: Sí, ja.
15: I de tant en tant m'agrada fotre-me'n del Barça.
4: I passa per davant.
15: Pràcticament cada dia hi passo. Sí, mira que m'agafa lluny de casa, però escolta...
4: Passa per veure que la cosa no xuta.
0: La Porta deia que aquesta setmana pràcticament ja podien tornar.
15: Mira, escolta'm, vols que et digui el que passa amb les obres del Camp Nou?
4: Què digui, aviam.
15: Jo crec que la Porta vol que els socis tornin al Camp Nou per veure si poden donar un cop de mà a la construcció. Mentre estigui disputant el partit, la Porta dirigint les obres des de la llotja, saps?
4: Sí.
15: Veure'ls al lateral.
4: Sí.
15: Agafeu maons i aneu posant, me cago en dinar.
4: Home, són...
15: A posar pla dur, ara.
4: A posar pla dur, sí, sí.
15: Són una... molta gent, Si on jugareu aquest cap de setmana? Sota un pont.
4: El Barça jugarà, crec, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
15: A la muntanya maldita.
0: Sí,
15: l'Estadi Olímpic.
4: Com se
15: n'aprofita. Al costat del cementeri índio.
4: Sí, com se n'aprofita.
15: Quin World Tour que esteu fent, Hòstia, l'Estadi de la muntanya maldita, el camp del Barça B. Esteu fent el World Tour de la tristor. El World Tour, Misery World Tour.
4: Misery World Tour. Bueno, en fi...
15: Bueno, ara que ja heu acabat amb les notícies de ponts i estructures, podem parlar d'ella de futbol.
4: Què vol, ara?
15: Home...
4: Què?
15: Escolta'm, ahir l'Espanyol va treure el millor resultat que pot treure, hòstia.
4: Va guanyar?
15: No, encara millor. Va empatar.
4: Ah.
15: Un altre bat per la història dels pericos.
4: Un altre bat per la història en general, no?
15: Minut 96.
4: Sí. Ara explicarà el partit.
15: L'Espanyol perdrà el partit 1-2 contra el València. L'àrbitre és a punt de xiular ja al final del partit.
4: Sí.
15: Compte.
4: Sí.
15: Falta lateral.
4: Xuta la falta, sí.
15: Hi ha 4 rebots a l'àrea. Un, dos, tres, quatre.
4: Potser no n'hi va haver tants,
15: La pilota va per alt. Un jugador de l'Espanyol sembla que ha d'empènyer la pilota. Però, me cago en la mare que el papa i es molesta amb un altre. Però aquest altre és Javi Puado. Javi Puado, que es tira el cap com una tortuga de la Galápagos.
4: Sí, jove, una tortuga jove.
15: Remata.
4: Sí.
15: I miracle, la remata dins de la porteria.
4: Una cosa que no...
15: Gol de Puado, que bueno és. I 2-2. Victòria de l'Espanyol.
4: Home, no. 2-2. Victòria de l'Espanyol, no. Van empatar.
15: Però record... escolta, però pels pericos... Empatar és una victòria.
4: No és veritat, i no li diré jo, però és que porten una bona... Han començat bé la temporada. Home, i un empat és un empat.
15: Excel·lentment. Ara només espero que el nostre entrenador Manolo González, que bueno és,
4: sí,
15: li posin un carrer o una plaça.
4: Bueno, esperi, acaba la...
15: O que pot, millor, sí, que posin el seu nom a l'Esplau de Cornellà. A partir d'ara serà l'Esplau de Manolo González.
4: Bueno, sí, home.
15: Collons, si tenim l'aeroport de Barcelona, Josep Tarradellas, la mare que em va parir,
4: sí,
15: ens mereixem l'Esplau de Manolo González. L'Esplau bueno, també és una estructura d'estat.
7: Molt bé. És l'única que s'aguanta, sí,
4: l'estat espanyol.
15: Va, que avui a la competència també parlarem del govern espanyol.
9: Ja hi som, amb el govern espanyol. Esmorzeu Espanya, dineu Espanya, sopeu Espanya, a cagar la via en Espanya, eh? És l'única cosa que podem fer tranquils els catalans gràcies a Espanya, que és anar a cagar la via, ah, perquè sí, saps que no passarà el tren, eh? Vull dir que, bueno, alguna cosa bona tenia, hauria de tenir ser una colònia, no?
15: Puc explicar la notícia?
9: I tant, aquí no censurem res, que això no és un programa d'humor dels Estats Units, ni de Catalunya. No, si és que... Aquí, us heu petat aquí també a Manel Vidal, que no l'he...
7: No, s'ha petat a si mateix perquè té tos, diu.
9: Perdona?
15: Bueno, el Manel Vidal sempre té tos.
7: Sí, però avui més.
9: Va, és la típica tos que t'ajuda a fer el pont de la Mercè, no?
7: Sí, és casual que ahir, diguéssim, fos com un divendres, pràcticament, perquè avui és festiu a Barcelona.
15: Escolta'm, demaneu-li el parte mèdic. A veure què hi posa. Pobàlgia, segur. Un altre que s'ha passat la nit menjant i ara no, bueno, ara tinc tos, que va.
9: Jo quan sigui gran vull ser com en Manel, però amb grenyes, si pot ser, vale?
7: Em sembla que en Manel quan sigui gran també vol ser el Manel, però amb grenyes.
15: Que m'ho fiqueu amb ell perquè no hi és, eh? Un tio que fa 2,20 metres que els pot tombar tots amb un cop de mà, eh? Ara sou valents, ara.
9: Amb un cop de tos.
15: Bueno, el que intentava dir és que el govern espanyol ha anunciat l'embargament d'armes definitiu amb Israel.
9: Definitiu. El govern espanyol fent una cosa definitiva. Perquè, de moment, el que sabíem és que estaven a favor de Palestina, el govern espanyol, però que anaven venent armes a Israel, lo qual és molt, no?
15: Molt bé, doncs escolta'm, una nova victòria per Pedro Sánchez.
4: Un moment.
15: Ni una arma per Israel, escolta'm. És que ara Pedro Sánchez necessita victòries, perquè avui s'ha llevat amb la idea, amb la notícia de que el juez Peinado jutjarà la seva dona. Sí, no el jutjarà ell. Hi haurà un jurat popular, que això encara serà pitjor.
4: Ah,
15: perquè, clar, m'agradaria saber com escolliran aquest jurat popular. És que la dona del Pedro Sánchez, que no ha fet res.
4: Que no ha fet... Bueno, un moment.
15: És la seva dona.
4: Però ara està subjudic.
15: És el seu pecat. Ja sabeu que jo no sóc ni dels uns ni dels altres,
4: ja,
15: però...
4: Però una mica...
15: Però Pedro Sánchez, bien, no?
9: Va. Perdoni, com es diu el jutge de...
15: Peinado.
9: Una cosa que no pot dir Manel Vidal.
15: Bueno, Joan Pol...
7: Manel, per cert, demà el Manel el tornaràs a trobar i ens ha dit fa una estona que ens escoltaria, ens sentiria a través del transistor. Per tant, vull dir que sí, potser demà has de confrontar que t'estàs ficant amb ell.
9: Demà, però demà no és festa.
7: No, demà no és festa. No.
15: Ni avui tampoc, estàs treballant, vull dir, t'ho recordo.
9: Bueno, estic treballant.
15: Menys aquesta gent que ha vingut aquí, aquesta gent que està asseguda amb els braços creuats,
9: sí,
15: doncs no tenen feina.
9: Bueno, perdoneu la pregunta que és una mica genèrica, però sou funcionaris, no?
7: No, home, no, però sí, és que és festiu a Barcelona.
9: Un moment, només 4 en dic que no.
15: Hi ha un senyor que és dels meus.
7: Sí?
15: Quan li has preguntat si és funcionari, fet amb la mà dient, més o menys.
9: Va, ja tenim un mosso d'esquadra. No?
7: Total, parlàvem d'aquest embargament d'armes que ha fet públic ja el govern espanyol.
15: Sí, senyor, ni una arma per Israel. Molt bé, ja era hora.
4: No ens precipitem,
7: no.
4: Si dic, perquè l'embargament contempla que no es venguin ni es comprin armes amb aquest estat.
15: Molt bé, visca, així m'agrada, perquè el Pedro Sánchez ha escoltat el clamor popular.
4: Però...
15: Però què? Però res?
4: No, ara l'explico.
15: No, és un tema que cal parlar-ne sense matisos.
7: No
15: hi ha perols aquí.
7: Sí que hi ha perols, però és que hi ha un embargament total a la compravenda d'armes amb Israel.
15: Ja t'ho he dit.
7: Excepte si hi ha excepcions per causa d'interès general.
15: Un aplaudiment! Això sí que interessa.
4: Sí.
15: L'han despertat de cop.
4: Home, han despertat. Ja.
15: Per què? Perquè ens agrada l'aigua.
4: Sí, bueno, ens agrada.
15: I la llum.
4: I la
15: llum de colors.
4: Sí.
7: Ara verda. Sí, enrere oberta. Avui...
15: Sembla vi, eh? Sembla vi l'aigua, ara.
7: Què vol dir?
15: De color vermell. Mira.
4: Ah, perquè surten de colors. Sí.
15: Mira, de color verd.
4: Sí.
15: Guaita.
4: Això al matí no es veu gaire.
15: Quan arriba el groc. Ara sí. El groc no arriba mai, el groc.
4: Però què està fent, una retransmissió?
15: Deuen estar foses, les bombetes.
4: No, ja. Bueno, doncs això...
15: Realment, quan els ajuntaments escolten el clam ciutadà...
4: Sí.
15: Escolta, quin ajuntament és aquest?
4: Home, el de Barcelona.
15: I qui mana?
4: El PSC.
15: Ostres, doncs mira, jo no sóc ni dels uns ni dels altres, ja. Però molt bé el PSC.
4: Sí, no, ja.
15: Molt bé, quan algú fa una feina ben feta s'ha de reconèixer, escolta'm.
4: És que estàvem parlant de l'embargament d'armes a Israel amb aquesta clàusula per poder-se-la saltar quan vulgui.
15: Bueno, que fort, que fort, eh? Que s'ha doblat la collita de pistatxos a Catalunya.
4: A veure,
15: això sí que és una gran notícia que no n'heu parlat, eh?
4: Sí, sí, un moment, sí, ja en parlarem. Ja en parlarem.
15: Que costa molt cultivar pistatxos, sí, eh?
4: Una cosa, perdoneu la pregunta, sí. Però ja en podem dir pistatxos quan en dèiem festucs? O sigui, vaig haver de canviar, reprogramar-me per dir festucs i ara en tornem a dir pistatxos.
15: Es pot dir de les dues maneres, avi.
4: I vivenda ja es pot dir també perquè durant una època en dèiem habitatge.
15: No, s'ha de dir habitatge.
4: Sí. Val, d'acord.
2: Vivenda no està recollida al DIEC.
4: Val, molt bé, doncs molt bé. Bueno, doneu dos dies, eh? Perquè al final, bueno...
15: Apunti, apunti. Del festuc se'n pot dir pistatxo. Però si vostè en deia festuc, digui festuc.
2: Sí, però hi ha les dues coses.
4: Sí, bueno, diré... No, en diré una, però sí. La llengua ha de ser econòmica, n'he de dir una, triaré festuc.
15: Apunti.
4: De l'habitatge no se'n pot dir vivenda. No. Molt bé, molt bé.
15: Del festuc se'n pot dir pistatxo. Sí. Vagi apuntant.
4: Molt bé, doncs queda tot apuntat.
15: Avi...
4: D'Aliança Catalana, que anem de dir? Molt bé, perquè si no... Aquí també hi ha problemes, no? No són nacionalpopulistes, no són l'extrema dreta, són el nostre...
15: Avi! Són feixistes, avi.
4: No? Vols veure una planta que no recull el DIEC?
15: Va, canviem de tema perquè hem sabut que faran o es rodarà una sèrie de ficció... 3CAT, sobre
10: Jean-Paul Desgrava.
15: No.
10: Per conèixer la seva part més sensible i la seva cara més oculta.
15: No, Jean-Paul, em sap greu,
10: Pues s'ho perden perquè...
2: Però tu tens cara oculta, si cada dia ja et mostres tal com ets aquí, no?
15: És una sèrie de ficció que s'està preparant sobre la vida d'un altre personatge públic, potser menor, al teu costat, que és el cuiner Ferran Adrià.
10: No sé qui és.
15: Home, bueno, Ferran Adrià...
10: Ah, sí, el germà d'Albert Adrià, no?
15: Bueno, sí, és germà de l'Albert Adrià, entre altres coses, però, home, sí, Ferran Adrià,
10: bueno, sí...
15: Dels cuiners més internacionals que tenim.
10: Bueno, i no només internacional, jo diria universal, que és més que internacional, està molt a punt de galàxia,
16: Galàctic.
10: Sí. Galàctic, sí, sí.
4: Bueno, es titularà la sèrie Genesis, no té res a veure amb Phil Collins, i retratarà...
15: S'hauria de titular Genesis.
4: Gènesi, bueno, sí, si vol entrem en aquest tema. I retratarà la vida de Ferran Adrià des que va entrar a la cuina del Bulli.
15: I el Bulli aquest cuinava bé, també?
4: No, la cuina del Bulli és la cuina del...
15: No el conec, és diminutiu de bullit.
4: No, Bulli. No, Bulli és...
15: Josep Maria Bulli.
4: No, té res...
15: Bueno. Cada dia es posen noms més estranys,
4: Sí.
15: Recuperem els Antonios, els Pepitos, no? Els Franciscos.
4: Sí.
15: On són?
4: On són? Ara li explicaré on som. Farem una cosa...
15: Vaja, Frank. Jo et diré el que farem.
4: Marc Antoni Mateu, el nostre actor de doblatge, bon dia i bona hora.
15: Què et sembla aquesta gran idea? Fer una sèrie de ficció basada en un cuiner de renom.
4: Sí.
15: Serà trepidant.
4: Sí.
15: Jo doblaré el català, aquesta sèrie del 3CAT.
4: Però si la sèrie... A la sèrie suposo que es parla català, no?
15: Sí, tranquil, només doblo els moments en què parla Ferran Adrià, perquè...
4: En fi.
15: Perquè la gent l'entengui, bàsicament.
4: Només cal parar atenció.
15: Parla molt ràpid.
4: Sí, parla ràpid perquè tinc moltes coses a dir i hi ha molt poc temps en una vida per dir coses. I aleshores
15: és complicadíssim ajustar les labials, Ferran Adrià, però...
4: Sí.
15: Bé, escolta, us faré un tastet del tràiler de la sèrie. Jo sóc Ferran Adrià i tu podries fer d'ajudant de cuina.
4: Ajudant de cuina de Ferran Adrià.
15: Frank!
4: Sí, però no em crida.
15: Corre, ajuda'm! És que, si no cridem...
4: Ja,
15: l'espectador... Perdó? No sé si m'entens. L'espectador s'adorm a la butaca.
4: Sí,
15: Tot ha de ser cridant.
4: Però com ha de ser cridant? Tot, o sigui, la gent també...
2: És una cuina, vull dir,
4: no sé. Bueno, la cuina també és...
15: No saps com es fa el doblatge?
4: Els pots i les olles... Cridant?
15: S'ha d'exagerar una mica,
4: però una cosa és una mica i una altra cosa...
15: Si dobléssim les pel·lícules tal com parlem, seria molt avorrit.
2: Però ningú parla així.
4: No és veritat. Bueno, a les pel·lícules sí.
15: A les pel·lícules tots parlem així.
4: T'acabes acostumant,
15: Fixa't, guaita aquí. Guaita aquí, no n'ha dit ara.
2: Sí, i una cosa que fan molt ara, que això ho explica sempre Antoni García Ramon...
15: Què és el que fem ara?
2: És explicar coses que ja estan fent. Per exemple, agafa una ampolla i diu, agafaré aquesta ampolla.
15: Efectivament,
2: sí. Que la gent ja no presta atenció al que està passant en pantalla, sinó que està amb el mòbil o discutint amb la parella o el que sigui.
15: Sí.
2: I llavors necessita que algú els expliqui què estan fent i llavors crec que sortiré per la porta. I llavors surten per la porta. Agafarem el cotxe. I agafen el cotxe.
10: És que estem anant marxa enrere. La meva generació,
15: La meva generació, com acaba la frase? No acaba, no?
10: No, sí que acaba, perquè nosaltres al Parc Juràssic dinosaures els enteníem amb la mirada. Ja només així. No calia que el dinosaure digués, sóc un dinosaure.
15: És que no ho diu en cap moment a la pel·lícula.
10: Per això, però que si la fessin ara, sortiria el Diplodoc i diria...
15: Doblat, el doblarien també.
10: dodiplodoc.
16: Jo he doblat un pterodàctil.
10: Ah, sí?
16: I un diplodoc, també.
10: Exacte.
16: I un tiranosaure rex.
10: Ah, també?
16: Efectivament. Voleu saber la diferència entre un diplodoc i un tiranosaure rex?
10: Sí.
16: Doncs expliqueu-me-la, perquè jo encara...
4: Bueno, estàvem...
16: Sisplau, som al tràiler de la pel·lícula d'en Ferran Adrià.
10: La sèrie, sí. Gènesis.
16: Frank! Ajuda'm.
4: Sí.
16: He de preparar la meva pròxima esferificació. Els clients són a punt d'arribar. La croqueta esferificada. Mm-hmm. Ves passant-me els ingredients, sisplau.
4: D'acord. Pa ratllat, farina...
16: Què collons?
4: Eh?
16: Nitrogen líquid, Frank.
4: Ja, però és aquesta ampolla...
16: Això és l'extintor, imbècil. El nitrogen líquid és aquesta altra ampolla.
4: Sí.
16: Passa'm... La gelatina.
4: Gelatina...
16: Agar-agar.
4: Agar-agar són dos agars?
16: No, imbècil! Agar-agar és una gelatina vegetal derivada de les algues vermelles, inútil.
4: És que no sé què estan fent. Cuinem o som una classe de química?
16: Espavila, Frank!
4: Sí.
16: La cuina és química.
4: No, sí, ja, però...
16: La química és cuina.
4: Ja, bueno, segons com...
16: La cuina és cuina.
4: Ja, sí, també.
16: Alquímia,
4: sí.
16: Barreja,
4: sí.
16: Combinacions.
4: Perquè és Frankenstein.
16: De tant en tant, els personatges també han de tenir un riure malèfic.
4: Sí, i falta un tro.
16: Una... Ah! Ràpid!
4: He arribat.
17: Estan cuinant un dia que hi ha un aiguat al bull.
4: A dins, no, és que forma part del plat, que és
17: explota.
4: Amb aigua de pluja. Vull dir que...
16: Sisplau, ràpid, la citina de soja, Frank.
4: Què?
16: Passa amb la xantana.
4: Xantana?
16: Maltodextrina.
4: Què? Un moment.
16: Maltodextrina, sisplau.
4: Té la...
16: Maltodextrina.
4: Maltodextrina. Té, aquí.
16: No saps ni pronunciar-ho, hòstia.
4: Ja, és que em costa una mica.
16: Això no és maltodextrina, Frank.
4: No?
16: És sal.
4: Bueno, perquè...
16: Collons, em dones sal.
4: Però totes són pols de color blanc, no sé què és cada cosa.
16: Ah, sí?
4: No, hauríem de posar...
16: Vaja, aquí tenim aquí d'ajudant de cuina. Un ajudant de cuina que confon maltodextrina amb sal.
4: Sí.
16: Vaja, també et podries confondre i tirar a l'olla cocaïna en lloc de sal?
4: No, crec que
16: sí,
4: no.
16: Sí, creus que sí, Frank?
4: No, i aquesta pols de color que estic afegint ara...
16: No, això no, Frank! Al final sí que t'explotava la boca, la croqueta aquesta.
4: Però literalment.
18: Comença l'hora de disfrutar.
19: No se retire, por favor.
22: Buenos días, licenciado.
23: Radio Latina Internacional.
22: Hay un problema ahí.
19: Amb els Oscars. Estàs escoltant la competència.
22: Especial 50 anys, carnusos.
24: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
25: No ho comparteixo.
24: El que he dit?
25: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
24: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
27: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
28: Sí, digui'm.
27: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
28: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
27: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
29: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
30: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
31: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
32: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
34: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
32: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
34: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
32: Important, en un refugi climàtic natural.
34: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
35: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
36: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
37: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
38: Propera parada, plaça Lesseps.
0: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
3: Verisure.
5: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
6: És una teva.
5: Bueno, ja t'ho sabes, no?
7: La competència.
5: I què passa? Especial 50 anys.
8: Pràcticament dos de cada tres catalans voldria que Catalunya recaptés els seus impostos i els administrés.
9: Bueno, escolta, no parlem de coses que crispin la gent.
5: Ha de crispar. Bon dia a tothom. Ha de crispar.
9: Ja estan tots nerviosos.
5: Un moment, dius, dos de cada tres volen recaptar impostos i administrar-los a Catalunya.
9: Sí.
5: Aquests catalans que no volen que Catalunya recapti ni administri els seus impostos, sí, què volen?
11: Espanya! Volen Espanya!
9: Va, sisplau,
5: però... Teniu raó. Volen més,
9: no,
5: Espanya.
9: No, prou de dividir la societat en dues parts enfrontades, sisplau. Ja estem, bueno, prou dividits.
8: Quina mania, que esteu prou dividits en...
9: Home, que... d'una banda tenim el PSC, que són els bons.
8: Home, a veure, molt bé.
9: I de l'altra, pues, tenim el, tota la resta, no?
8: Tota la resta, tota la resta, molt bé.
9: Va, parlem de coses que no divideixin. Sí. Vinga, va.
8: Bueno, recordeu, per cert, recordeu tots aquells policies infiltrats al moviment independentista?
9: No, sisplau, no.
8: Doncs la Moncloa ha premiat la gent que dirigia tot allò. L'ha col·locat de número 3 al Ministeri de l'Interior.
9: No podeu parlar de coses que no siguin política.
8: De què vol
9: parlar? La política ja no interessa.
8: Com que no interessa? Hòstia, li estic dient que
9: no, la, política
8: que
9: ja
8: la gran
9: interessa.
8: Majoria dels catalans volen recaptar ells... Ells no. Vull dir que sí. Generalitat, entenc. No?
11: Volaria molt, que ens toqués a nosaltres, perquè com recollida selectiva, però de diners.
8: Però de diners, i després repartir-ho, doncs, també, on
11: de
8: tu decideixis. També,
11: sí, sí.
8: Per exemple, a casa teva. Sigui com sigui.
9: No, jo crec...
8: De què vol parlar vostè?
9: No, és que de coses que no siguin política. Bueno, no barregeu l'economia amb la política.
8: Sisplau,
9: és que us ho barregeu tot en política.
8: No, avui parlarem, per exemple, avui tindrem el dietari de la Minya Mal.
11: És veritat?
8: Avançat.
9: Veus, ja estan barrejant política amb esport. No, és, no, que, no. És que, clar... És que,
11: home, perquè avui pot guanyar la pilota d'or i...
9: Jo?
11: No, vostè no.
12: Se la mereix.
9: No ho sé. Només jugo a petanca.
11: És a punt de guanyar-la Dembélé, per tant, és la prova que la pot guanyar qualsevol.
8: Sí, però vostè seria com pilota al PSC.
11: Pilota.
9: No, escolta'm, jo crec que és moment de fer una ràdio ni per als uns ni per als altres.
8: Ja me la sé jo.
9: Una ràdio per tothom.
8: Sí.
9: Una ràdio que sigui de tothom.
8: Sí.
9: I per a tothom.
8: Bueno, menys per als...
9: Ni dels uns ni dels altres.
8: Sí, i
9: una ràdio que no sigui com aquesta.
8: Uh-huh.
9: Una ràdio que es noti que no és de cap partit polític.
8: Quina ràdio és aquesta?
9: Ràdio Illa.
11: Parlen de tu, eh?
9: Sí, Ràdio Illa, la ràdio que cada dia només us explica què ha fet Salvador Illa.
8: Escolti, Ràdio Illa és una ràdio que no és de cap partit polític, com ha dit vostè, i acaba de dir que...
9: Clar, perquè Salvador Illa és el president de tots els catalans.
8: Bueno, aviam.
9: Qui més ho podria dir, això? Qui més ho pot dir, això?
8: Només hi ha un president de la Generalitat en actiu...
9: Bueno, i això és culpa de Salvador Illa?
8: No, però...
9: Vinga, doncs, anem amb les notícies per tothom.
8: Aviam.
9: Endavant, Ràdio Illa!
12: Hey.
9: Aquí s'han cansat de fer el jingle.
8: Sí.
9: Estaven cantant i...
11: Estan molt amunt i, molt... i de cop s'acaba,
9: No els hi pagaven prou bé i han dit, mira... Marxem, és l'hora d'esmorzar.
8: En tot cas, gràcies a Ràdio Illa, a Formentera, a qui hem furtat aquests separadors, que vostè utilitza, vostè sabrà per què els vol.
9: Escolta'm, ahir es va fer la festa més plural de Catalunya,
8: sí?
9: La festa de la rosa.
8: Mm-hmm.
9: Perquè aquí no li agraden les roses. Aquí no li, a tothom li agraden les roses.
8: Bueno,
9: fixa't si és transversal, aquesta festa.
8: Bueno, transversal. Això és una trobada socialista que organitza el PSC, històricament, a la Pineda de Gavà.
9: Quin lloc més bonic!
8: Home, sí?
9: La Pineda de Gavà, el paradís.
8: Sí? El paradís.
9: Quants records de petit.
8: Ah.
9: Recordo que anàvem els meus pares a dinar de Carmanyola, allà Quin paisatge, eh? Entre un munt de cotxes aparcats,
8: sí,
9: entre els pins. Encara recordo el so dels ocells,
8: doncs
9: ofegat pel soroll dels cotxes que passaven a 2 metres nostres per l'autovia de Castelldefels. Mm. Estàvem allà asseguts amb una taula de càmping.
8: Pell de gallina,
9: plegable.
8: Sí, sí.
9: Tan maco aquella comunió entre campistes. Gent que anàvem a dinar.
8: A dinar
9: i, després, doncs...
8: i a respirar una mica de fum de cotxe, no? Bueno, com els ocells, perquè vostè ha dit que recorda el cant dels ocells.
9: El cant dels ocells.
8: L'ha de recordar perquè no sé si en queda algun d'ocell allà. En tot cas, a la Pineda de Gavà celebra la tradicional festa de la Rosa.
9: Molt bonic.
8: Del Partit Socialista, queda clar?
9: Bueno, ja. Escolta'm, el veu sentir... No veu venir a la Pineda de Gavà?
8: No, ens havia convidat en Manel, però... Sí.
9: Doncs bueno, us vau perdre...
4: Hi he estat, jo, a la festa de la Rosa.
9: Fixa't!
8: En condició de
4: No, de convidat especial, no, d'acompanyant.
11: D'acompanyant de senyor socialista.
9: No t'hi volem, a tu, Manel.
4: No, ara ja em sembla que ja no... No m'he convidaran.
11: Tens molt de passat i no sé quant de futur.
4: I molt pel futur.
9: Sí. Doncs escolteu, ahir no vau venir a la festa de la Rosa de la Pineda de Gavà i us vau perdre Salvador Illa. Perquè ahir el molt honorable runner va parlar per tothom. I en un to que no diríeu mai que era Salvador Illa, fixa't.
10: El bloque de derecha y de ultraderecha sigue secuestrado por el miedo, por la soberbia y por las amenazas. Y lo hace de la mano de quien fue presidente. Lo que es terminal es el aznarismo. Es terminal y es perjudicial.
9: Fixa't, eh?
10: Perjudicial!
9: Fixa't. Quan alça la veu una mica, sembla una mica el King Africa, eh?
10: Es terminal y es perjudicial!
9: Perjudicial! Va!
5: És que el millor ha passat desapercebut perquè ja ens hem acostumat, però el millor és sentir el president de la Generalitat parlant a Catalunya davant dels socialistes catalans fent el discurs en castellà. És que de dir, no, és que si no, no m'entiende.
9: Home, és per respecte, perquè hi havia un senyor d'Albacete, segurament, que va dir que no entenia el català i per educació el president doncs va canviar el castellà.
5: Per educació esteu eliminant una llengua, m'entens?
11: Hi havia Pedro Sánchez també, clar.
9: Bé, escolteu.
5: Pedro Sánchez que és discapacitat, no entén una llengua que s'assembla tant.
9: Bé, veieu com divideix. El problema és que la societat catalana està dividida.
8: Matem aquest tema, sisplau.
9: Fins aquí Ràdio Illa, la teva ràdio i cada cop la de més gent. Bé, avui a la competència també parlarem del que cobra la gent jove.
5: Doncs ja s'ha acabat el tema.
9: Espera't el titular. El sou dels joves creix la meitat del que creixen els sous de la població més gran.
5: Buah, quina gran notícia, que no entenc, no? Creix la meitat, ja em penso que és una mica de... Aquí... No, creix la meitat, jo crec que és una gran notícia per la gent jove.
9: Com una gran notícia per la gent jove? No em deus haver sentit bé. El sou dels joves creix la meitat.
5: No et perdis en detalls. La gran notícia és que el sou dels joves creix. De fet, no sabia que els joves tenien dret a cobrar res. Jo em pensava que els salaris dels joves era un animal mitològic, com els unicorns, com Godzilla, com Kek Guardiola. Kek Guardiola.
8: Kek Guardiola.
9: Pep Guardiola existeix. Kek Guardiola no. Però si et referies a Pep Guardiola, és una persona real. Vull dir, no és mitològic.
5: Sí, home. Tu l'has vist mai en persona?
9: Jo mai. Pep Guardiola, jo diria que no.
5: Jo no l'he vist mai.
9: Un dia a l'ascensor de RAC1.
11: Sí, ens va interceptar i va estar aguantant l'ascensor durant mitja hora. L'ascensor anava fent pling, pling.
9: I jo he compartit 14 pisos de baixada amb Pep Guardiola, cosa que tu no pots dir.
5: És molt interessant, se'n podria fer una pel·lícula.
11: El cas és que Nació Digital explica en un article que el salari de la gent de més de 55 anys ha augmentat el doble que el dels joves de 25, això analitzant els últims 25 anys.
9: Fent números ràpids, si el sou dels joves és 0, multiplicat per 2, 0, no? Vull dir que...
5: Has vist com que no tot és innovamat? S'han de prendre les taules de multiplicar per saber si t'estan robant? És que això és superimportant, perquè 2 per 0 és 2. Bueno, perfecte. Hi ha una persona que se sap les taules.
9: O l'acaba d'aprendre, eh? 2 per 0 és 0.
11: O que té més de 55 anys, llavors sí que, d'alguna manera, el seu salari ha augmentat el doble del que l'han augmentat el salari dels joves de 25 anys, si és així.
8: El cas és que Nació Digital explica en un article que el salari de la gent de més de 55 anys ha augmentat el doble que el dels joves de 25.
11: Això mateix.
8: I ha analitzat els últims 20 anys.
11: Clar.
8: L'estadística observa què cobra una persona de 25 anys durant aquest període.
5: Però tu no pots tenir 25 anys durant 20 anys.
9: No, no ho has entès bé, Jean-Paul. No entens el que llegeixes.
5: No, el que no enteneu sou vosaltres. Per exemple...
9: A veure, no pots
5: un
9: tenir...
5: Un moment, Joan Manuel Serrat, fa 20 anys que tinc 20... Error.
9: Bueno, si en té 40...
5: Pues no, fa... ja no. No, pues no, pues no té 40, això per començar.
9: Bueno, però quan va fer la cançó sí, no?
5: Què?
9: Fa 20 anys que tinc 20 anys, doncs la deuria fer als 40 anys.
5: Si no tens una màquina del temps, no pots tenir 20 anys durant 20 anys, perquè això vol dir que estàs jugant contra Déu. Vale? Això per una banda. Per altra banda, tu no pots tenir 25 anys durant 20 anys, a no ser que siguis la nòvia de Leonardo DiCaprio. Que sempre té 25 anys.
9: Però no és la mateixa.
5: No, perquè la porta al...
12: Al punt de reciclatge.
5: Exacte, al punt verd. Quan fa més de 25 anys, li dona un pastís, li regala un pastís i un tíquet per anar al punt verd. I aleshores...
9: Escolta, Jean-Paul, que és que no miren una sola persona. A l'enquesta miren què cobra la gent de cada edat, de cada franja d'edat.
5: Realment costa molt d'entendre les notícies que doneu. No m'estranya que pugi l'extrema dreta.
8: Ara és culpa nostra, no?
9: Bueno, escolta, i què passa amb el fred?
11: Això,
9: què passa amb el fred?
11: Què passa amb vostè?
9: Què passa amb el fred?
11: Això,
9: sí. Què passa amb el fred? Nenes?
11: Què passa?
9: Què passa? Què està passant?
11: Què està passant? Què passa amb el fred?
9: Què passa amb el fred?
11: Sí.
9: Podríem estar així dues hores.
11: No, ja.
9: Què passa amb el fred?
11: En definitiva, avui arriba la tardor.
9: Bueno, hi ha arribat el fred?
11: Arriba la fresca, la fred, no, exactament, fred, fred. Tampoc fa fred, perquè si en diem fred d'això, què en direm quan sigui un 10 de gener?
9: Bueno, doncs jo, escolta'm, jo he sortit aquest matí al carrer i tinc els mugrons que, bueno, sí, disparadíssims, eh? I pues... podríeu penjar dos barnussos mullats.
11: Molt bé.
9: Aguantarien, eh? Ojo, eh? Us he dit que m'han fet els pits, aquest...
11: Sí, parlarem d'això. No, no parlarem d'això. Parlarem del fred amb la cap de meteorologia de RAC1, la Mònica Usart. Bon dia.
9: Bravo.
13: Hola, bon dia.
9: Mònica, ben trobada.
13: Gràcies.
9: Fa fred, Mònica?
13: Fa fresca.
9: Fa fresca, eh? També tu els mugrons ho notes, això?
11: Però...
9: Es nota, eh?
13: No, anava ben preparada avui al matí. Sí, estava avisada ja.
9: Escolta, però què ha passat? Per què no aviseu d'aquestes coses?
13: Sí, que havíem avisat.
9: Ah, sí?
8: Sí.
13: Quan?
8: Sí. Home, però si per tot el cap
9: de setmana... Ah, però és que la setmana passada ho sentia a la ràdio.
13: No, i divendres ja ho vam dir, que arribava una caiguda forta de les temperatures, sí? Pluges, diumenge a la tarda... Sí,
9: el divendres
13: estava,
9: no
13: s'ho... Estava dit,
9: És que no te'n falten piles pel transistor i no...
11: Bueno, sí, ara
9: piles pel transistor. No es puc escoltar des de casa, no.
11: La típica persona de 16 anys que diu falten piles pel transistor.
9: 17 i mig,
11: perdoni, ara li he tret un any i mig. Bueno, en fi, sí, com
9: sigui... Mònica, aquesta tardor què? Plourà?
13: Sí, de fet ja està... Sí, ja hem començat, al final d'estiu, ja ha començat una mica aquest temps tardorenc, perquè hem tingut una segona quinzena d'agost i principis de setembre, i amb aquestes pluges, que potser aquests últims anys doncs no eren tan freqüents, les hem tingut. I pinta bé, de moment. Sí, aquesta setmana pinta amb ruixats, sobretot comarques de Girona, comarques de Barcelona.
9: Sí, no, però serà ruixats, la zona no, més... ruixats no m'interessa.
13: No,
9: bolets,
13: és pluja,
9: bolets,
13: eh?
9: Bolets.
13: No, però aquests ruixats van bé pels bolets.
9: Ah! Sí. Això sí que m'interessa.
5: Bueno, clar,
9: Ara sí que t'escolto.
13: Sí, sí, sí. I la clau és que no torni a pujar la temperatura, això és molt important,
9: sí,
13: que no torni a pujar de manera molt clara,
9: que no
13: i que no
9: faci
13: vent. Exacte.
9: Que no bufli vent.
13: I de moment
9: no
13: tenim vent.
9: Perquè el vent asseca tota la terra, que està humida, ara.
11: Va malament pels bolets?
9: Sí, va molt malament.
11: L'efecte assecador?
9: Sisplau, que no faci vent. No fa.
13: No, de moment no.
9: Visca!
13: Bufa el mestre i la
9: tramuntana.
8: Un aplaudiment!
9: A la meteorologia.
8: Al
13: novent.
9: I quins bolets sortiran primer?
13: Home. No en tinc ni idea, jo, perquè no en sé gaire de bolets.
9: Però si és natural o què?
13: Ja, però
9: els
13: no tinc per què.
9: En sabeu de dues coses, de refranys i de bolets, no?
11: Però què diu ara?
13: No té per què.
11: No, ella li pot parlar de planetes, de forats negres.
9: Sí. Ah, sí, també s'hi fan bolets?
13: És més d'astronomia que de bolets.
9: Però escolta, si voleu que us parli de forats negres, jo també sé.
11: Sí.
5: Mònica, una pregunta, perdoneu, jo estic més centrat en el tema.
9: Sí,
5: i tot
9: en quin tema?
5: En el tema de...
9: Perquè en el sou dels joves no t'he vist gaire centrat. A veure si et centres ara una mica parlant del temps.
5: A veure si em pagueu i m'acabo de centrar.
9: Sí.
5: Una manera de centrar-te és que t'apaguin.
9: Sí.
5: Una manera de centrar-te que no t'apaguin i aleshores pues, tot és una muda mental.
9: Ja,
5: no?
9: Ja. La pregunta, Jean-Paul.
5: Sí, ja podem posar el nòrdic?
13: Ah, uf.
5: Val.
13: Bueno, és molt personal.
5: És la primera vegada que una dona me diu... Ah, uf. No, vale.
8: T'has excitat una mica, no?
9: Amb l'esbufet de la Mònica.
5: És que no només ha dit... Ah, ha dit... Ah, uf. O sigui que...
13: A veure.
5: És consumat.
9: Va.
13: Tu l'hauries necessitat aquesta nit? El nòrdic?
9: Escolta'm, us deixarem sols, eh?
13: No,
9: nens, marxem!
11: No.
8: No, no, jo em quedo.
9: Deixem-ho sols.
14: Bueno, jo la veritat és que... Ara ja no et miraré els ulls, vale? Jo la veritat és que estic sol i trigo una mica a posar...
8: A posar el nòrdic.
14: Sí, una vegada me vaig perdre dins la funda del nòrdic i em vaig trobar un senyor d'Amazon que venia a portar-me un paquet. Em va salvar la vida i em va portar un carregador nou de mòbil alhora, vull dir que és la meva persona favorita al món. Jo el vaig deixar sortir del llençol d'allà i ell va continuar la seva feina, que era arribar puntual a tot arreu, però no vam fer l'amor.
8: No, ningú t'ha preguntat res. No, no, no. La pregunta sobretot era, crec que era si el nòrdic és, si farà fresca o com anirà la cosa, vaja.
13: Els propers dies, demà i demà passat, baixa més la temperatura, és a dir, ara estem dins la normalitat, aquesta època de l'any, baixarà...
9: Però Rebequeta, ja? La Rebequeta, ho naturalitzem, aquesta baixada, o...?
13: L'has necessitat avui al matí?
9: Avui l'hagués necessitat, no l'he portat?
13: Doncs sí, doncs demà i demà passat la necessitaràs. I potser ben bé fins divendres, dissabte. Després puja una mica la temperatura i torna a tocar la normalitat al cap de setmana. És a dir, que si aquesta nit...
9: Canvi d'armaris no, eh? Encara?
13: Ja saps com sóc amb els canvis
8: d'armaris. És negacionista del canvi d'armaris.
9: Nenes, canvi d'armaris no, eh?
13: No.
9: Que he vist més d'una, ja l'he vist, agafant el canapé, aixecant el llit. Sí. De matrimoni, a veure, aviam, on em vaig deixar jo.
8: I descobrint que no tenia canapé, que només hi havia...
9: Jo sí que va fort, el canapé.
8: Només hi havia un somier i borra, no?
11: Molta borra, molta borra.
13: Però sí que començant a agafar les coses d'entre temps, sí. Jo crec que el que és pantalonet més curt, tirants, sandàlies, potser jo aniria deixant en un segon pla i començaria a agafar més el texà, la bambeta, màniga curta.
9: Sandàlies, no, les... Nena, si sou cookies, sandàlies sempre.
11: Perdoni, eh? Ha dit texà.
9: Faci fred o calor?
11: Texà i bambeta, ha dit, eh?
9: Com que tajano i bambeta? Però per què estàs parlant? I és que són homenots, aquestes dones cookies? Que... O si és el cookiesme en persona?
13: Jo crec que hi ha més d'una, no? Que vam texans i bambes.
9: Impossible. No els hagués deixat entrar jo. Mira, aquí primera fila. Guaita. Sandàlies.
11: Pantalons
9: amb brillants.
11: I pantalons blancs.
9: I pantaló blanc pitillo.
13: Molt elegant, sí.
9: Home, s'ha d'ensenyar turmell. Veus? I un tatuatge del Piolín al turmell.
8: No.
9: Com ha de ser.
8: Necessitat.
9: Dona cookie.
8: Sí.
13: Claro. D'acord, jo no ho soc, ja ho saps. Doncs mira, a finals de setmana torna a pujar la temperatura, però dins la mitjana de finals de setembre. Molt per tant, bé. Cap calorada a la vista.
9: Vale.
8: Cap calorada a la vista. Doncs amb aquestes bones notícies ens acomiadem.
13: Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé.
15: Hola, com esteu?
16: Tinc caga.
9: Mare de Déu, senyor.
17: Aquest programa està basat en fets reals.
18: Feu una reclamació a Cotxó.
19: La competència.
20: Especial 50 anys.
21: RAC 1.
22: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
23: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
24: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
23: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
25: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
26: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
27: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
28: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
29: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
30: Xarxa Hyundai de Barcelona.
33: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric.

0: 1.018.000 oients diaris.
1: Una temporada més heu convertit RAC1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
2: És per això que totes les veus de RAC1,
3: les que sentiu habitualment i les que no,
4: us volem donar les gràcies.
5: Gràcies en nom de tots els departaments.
6: El departament tècnic.
7: La producció de programes.
8: Màrqueting. La recepció.
9: Les xarxes socials.
10: El servei d'assessorament lingüístic.
11: Els estudiants en pràctiques.
0: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC1. Tots som 1.000.000.
12: Ara que hem acabat l'escola
13: i tenim més temps lliure,
14: ara que podem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua
16: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de RAC1.
18: A la piscina!
19: Al cotxe!
20: O a l'hora de la migdiada!
21: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
22: I, oh?
23: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
24: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
25: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC1 Podcast.
26: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
1: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
0: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
1: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
0: Hi ha gent i el Pere Mas.
2: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
1: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
2: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
3: RAC 1. Tots som un milió. L'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Diumenge, pollets de l'as.
3: A RAC 1.
6: Quina mare que
5: tinc.
3: Estàs escoltant la competència.
7: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
8: Podemos, que ha tombat el traspàs de competències en immigració a la Generalitat. Un tema que havien pactat, recordareu, Junts i el PSOE.
9: A mi m'ha fet molta gràcia, això que foteu els independentistes.
8: Okay.
9: Que en lloc d'esquequejar-vos, els indepes no pareu de demanar que us deixin fer més feines.
8: Home, és que...
9: S'ha de ser inútil.
8: Però què diu?
9: Home, sempre esteu amb la cantarella. No, sisplau, això, deixeu-nos-ho fer nosaltres.
8: Sí, home, perquè...
9: Perquè en som sobirans.
8: Sí, clar.
9: Necessitem sentir-nos útils.
8: No és una qüestió de necessitat. No,
9: quan sigui... Els presos, sí. Les presons... Els andalusos, tu els has vist que demanin les presons. Que collons, ho fotin els espanyols. No, però és que la policia autonòmica volem. Una policia que pugui posar multes a la zona blava, perquè això no pot ser la Guàrdia Civil.
8: Sí, no, home,
9: no ho pot fer, perquè...
8: No.
9: Escolta'm, esteu demanant coses que no vol fer ningú.
8: Home, que no vol fer ningú.
9: Sou el típic empollons.
8: No, és com deia vostè, és una qüestió de sobirania, és fer les coses nosaltres i que no ens les facin com si fóssim una mena de persones que no donen permís.
9: No t'estic sentint, vull dir que no.
8: Bueno,
9: no podeu explicar-ho bé, això.
8: Noelia, sisplau.
10: Podemos ha votat juntament amb el PP, Vox i UPN contra el traspàs de control d'immigració i aeroports i diuen que ho han fet perquè és una mesura racista.
9: Clar, és que això és racista.
8: Però, un moment, el què és racista?
9: Que la Generalitat gestioni l'arribada i l'expulsió d'immigrants, és que...
8: Ah, sí, clar, això és racista, eh? No les des más competencia a los catalanes que no se pueden gobernar a sí mismos, que son gente muy primitiva, que van a salir con tortas a la calle, se van a poner a quemar bruja i
9: Que els catalans, escolta, no ens hem de posar amb aquests problemes, ja en tenim prou de problemes.
8: Home,
9: aquí. I això ja ho gestionaran des de Madrid, qui tenen la mà trencada, home.
8: Això és veritat, i tenen la mà trencada en el tema de deportar... De...

0: posar gent als CIES, de pelar immigrants a la frontera, de fer gran de Marlaska ministra, i tot això en Podemos al govern espanyol.
1: No, va, vinga, va, passem pàgina, quedem tots aquesta tarda, donem-nos les mans i pintem un mural enorme amb la bandera de Palestina. Vinga, som-hi.
0: Bueno, pintem-ho a la tanca de Melilla, si li sembla.
1: Por favor, no me grite, voy a tener que pisar un guardia municipal, eh?
2: A veure, no, Elias.
3: Des de Junts acusen Podemos de catalanofòbia i la coordinadora de Podem Catalunya, Maria Pozuelo Castro...
1: No la conec, aquesta, una dona que es dedica a la política?
3: Sí.
1: No, Elias, on anirem a parar, eh?
3: Sí. On anirem, sí.
1: Com deu tenir la casa, aquesta dona?
3: Contestat així.
4: Ayer el señor Turull nos decía que éramos catalanófobos. Es algo que desde luego nosotras no aceptamos y desde luego no aceptamos que nadie, ni Junts per Catalunya ni nadie, reparta carnets de catalanidad. Nosotros somos un partido catalanista, Podem Catalunya es un partido catalanista.
0: Que diu Turull i Junts, catalanista. Ara ens explicaran què és ser català en castellà. Quin truc, eh? Sempre la mateixa merda, eh? En fi, aneu a cagar.
5: El portaveu d'Esquerra al Congreso, Gabriel Rufián, també n'ha dit la seva.
3: Sí, acusa Junts d'adoptar el discurs d'Aliança Catalana, però també ha recordat a Podemos que les competències no serien per Junts, sinó per qui governi Catalunya, o sigui, pel PSC.
6: Que a nadie se le escapa por qué la derecha catalana está pidiendo hoy esto. A nadie se le escapa. Pero es que, repito, no son unas competencias para la derecha catalana. Por suerte. Son unas competencias para la nación. Para Cataluña.
5: Ha dit per la nació. Ojo, aquest va sortir tard, eh? Ahir va sortir i s'ha anat a dormir tard. Si és que s'ha anat a dormir. Aquest Gabriel Rufián va dir que anava a Madrid a estar-se 18 mesos i ja tornava.
2: Bueno,
5: pot ser que hi porti 10 anys.
2: Sí.
5: O sigui, 120 mesos.
2: Pot ser que...
7: Ara farà 10 anys.
5: Sí, pues escolta, molt a favor, perquè a Madrid s'hi viu molt bé. Sí. Els camareros et tiren bé les canyes i et diuen cavallero.
2: Molt bé, sí. Sí, molt bé. Doncs moltes gràcies. Farem una cosa que sí. És... contactar, em penso que teníem previst contactar o no?
7: Sí.
2: Una cosa contactar. Oi, sí. Perdó, que m'agrada contactar a mi, què tal, com esteu?
7: Què tal, Duque de Faller?
2: Una cosa, jo estic molt bé, bon dia, bonjour.
7: No li he preguntat si està molt bé, eh? Vull dir que no.
2: No, però ja m'ho dic jo.
7: No.
8: Sí. Sí. Farem una cosa... Señores, señora, vienen los niños.
2: Farem una cosa abans que es compliqui encara més la cosa.
7: Sí, perquè s'està sentint, l'Àlex.
2: No.
7: Ni una part telèfon.
2: Ara ho explicarem, estem conciliant en aquest programa.
8: Oye, una cosa, oye, saludar un amigo que me está llamando desde Barcelona, decir, hola, amigo.
9: Hola, amigo.
8: Hola, hola. ¿Qué quieres que te haga? Te hago la permanente. Voy a hacer una permanente, una menor.
2: Prou. Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
5: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
2: Noelia Carnetzi,
5: Manel Vidal,
2: Àlex Arbiol,
5: Òscar Andreu
2: i Òscar Dalmau.
5: Feu bandaix.
10: Aquesta setmana té gust de França amb Lidl. Ara a Lidl, 5 varietats de formatges francesos a 2,49 la unitat i 500 grams de pa de pessic de marbre a 2,69. Gaudeix dels sabors de Vic de Kerr. Lidl, val la pena.
11: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
13: No ho comparteixo.
12: El que he dit?
13: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
12: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1.
16: 5 minuts i arribarem a la 1. Obrim ara una programació especial en directe per seguir l'entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero al programa Mañaneros 360 de Televisió Espanyola. Havia de començar a la 1, però ha començat ja. Per tant, anem directes a escoltar les explicacions de l'expresident espanyol.
17: Y esto es un elemento importante de la investigación. Investigación en la que me ampara la presunción de inocencia, por supuesto, procesal y extraprocesal.
18: Pero, presidente...
17: Lo digo porque, en fin, como se ha filtrado tanto, hay mucho juicio paralelo.
18: Pero no es solamente la UDEF, no es solamente el juez. Su amigo, Julio Martínez, acaba de enviar un escrito. Hay dos confesiones en apenas 24 horas, la de Plus Ultra y la de Julio Martínez, diciendo literalmente: yo no tenía ninguna posibilidad, dice Julio Martínez, de obtener nada por mí mismo, mucho menos financiación pública o privada. Era el señor Zapatero quien marcaba los pasos a seguir. Usted marcaba los pasos a seguir.
17: Mire, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Creo que es un principio también de respeto al procedimiento penal. Yo me defiendo, pongo los hechos encima de la mesa y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plusultra, en la creación de sociedades offshore y, por supuesto, en la de ninguna actuación que ni yo me ofreciera, ni me ofrecieran, ni interviniera nada para una acción ilícita en el rescate de Plusultra. No entro en la estrategia de defensa.
18: Pero miente Julio, otros. Miente
17: no
18: Julio
17: entro
18: Martínez.
17: En la estrategia de defensa. Cada imputado
16: hem enganxat l'entrevista que ja estava començada, només perquè ho sapigueu. Són les dues primeres preguntes que no hem pogut sentir en directe. José Luis Rodríguez Zapatero ha respost a Javier Ruiz, que és qui l'està fent l'entrevista, dient que ell és innocent. I ho ha afirmat amb aquestes paraules, directament innocent, i ha dit: no m'he corromput en absolut. Sempre he respectat la legalitat. I després ha afirmat que no ha parlat mai amb ningú sobre el rescat de Plus Ultra, aquesta companyia per la qual ara s'està fent tota aquesta investigació en mans del jutge Calama. Continuem escoltant Zapatero.
17: Un elemento de relación. Pero todo mi trabajo en análisis relevante fue eso, de consultoría. De consultoría, de asesoramiento, en lo que es una actividad de consultoría que, por cierto, también, por respeto al procedimiento, se sustanciará en su momento. Yo, evidentemente, nunca ni tuve intención, ni participé en ninguna sociedad, ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes. Eso es evidente, está claro, ya se ha hecho público y, por tanto, me remito a lo que he dicho y lo que reafirmo hoy. Mi trabajo de consultoría, por cierto, un trabajo de consultoría, como no, declarado al impuesto de la renta de las personas físicas con mi nombre y apellidos.
18: Pero usted entrega dos documentos. Esto es lo que relata la UDEF. Uno que se llama lista AROK y otro que se llama direcciones email JM. Son dos documentos que la UDEF y el juez dicen demuestran que Zapatero era quien traía a los clientes y Zapatero era quien daba las instrucciones.
17: No, esos son personas a las que yo considero, si eso es una, como consultor, que interesa que puedan conocer los informes que tenían en buena medida una tarea promocional de análisis relevante, de los análisis políticos o económicos que hacía. No tiene que ver nada con eso. Eso es, una, es tan simple como eso. A ver si un consultor no va a poder decir: aconsejo que estas personas sean las que, algunas aconsejé, otras personas de los que estábamos allí.
18: Presidente, ¿usted se siente traicionado por Julio Martínez?
17: Mire, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Es evidente que amistad, es una amistad de hace años. No va conmigo ni con mi código de conducta a afectar las relaciones humanas. Y hay que separarlo de lo que es un proceso judicial, donde él está como investigado, yo también. Y cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa, pero desde luego no va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él. Y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
18: Él deja ver que Análisis Relevante es una sociedad pantalla, es una sociedad para canalizar fondos a Zapatero. Análisis Relevante fue una sociedad pantalla, presidente.
17: Análisis Relevante primero se constituyó antes de la pandemia, lo constituyó él y otras personas, otros socios. Yo acepté ser consultor y desde luego me parece completamente normal que en mi trabajo de consultor percibiera las retribuciones, como en otras consultoras he percibido y como con otras relaciones que he tenido con alguna empresa. Todas absolutamente en esa dimensión de tarea de consultor. Lo reitero y además en el procedimiento judicial lo voy a demostrar, especialmente con los clientes de Análisis Relevante, ¿no?
18: Usted dio instrucciones para crear una sociedad offshore, para crear una sociedad en Dubái, la UDEF. No solamente dice que está, da el nombre, Landslide Dubai FZCO.
17: La primera vez que oí ese nombre fue cuando salió en los medios de comunicación. Mire, decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad offshore, no sé, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la Luna, más o menos, ¿no? Es absolutamente una invención absoluta. Y es un elemento de cargo que se me imputa. Una invención, un error. Yo no quiero, no voy a juzgar ni el trabajo de la policía, ni el trabajo del juez, no me corresponde, lo respeto, pero evidentemente los hechos son los que son. Y quien acusa tiene que probar.
18: Hubo una comida, hubo aquella comida en Porto Novo, en Madrid, donde, dice la UDEF, usted y otra persona, Julio Martínez, ¿pactan esa creación de aquella sociedad?
17: En absoluto, vamos, es que no hablo con una, de una sociedad offshore en mi vida, ni con Julio Martínez, ni con nadie. La comida sí debió de existir, obviamente, porque además la tiene registrada Gertrudis Alcázar, y nada más, pero lo otro me parece una inferencia, una deducción insólita.
18: ¿Cómo es posible que usted supiera 2 semanas antes, 11 días antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra, que se iba a rescatar a Plus Ultra?
17: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe, no lo supe. Y por tanto, pues esa es la verdad. A partir de ahí, insisto, cada uno en su derecho a la defensa puede esgrimir lo que quiera, pero donde no voy a entrar. Pero por
18: pero
17: lo que
18: usted
17: respecta
18: no
17: a
18: avisó a Julio Martínez de que no, se iba a rescatar a Plus Ultra.
17: Yo no supe en ningún momento, cuando se el procedimiento anterior, quedaban días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
18: Presidente, hay pruebas que apuntan a que usted sí estaba trabajando en esto. Una es fundamental y es la carta que se remite al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Zendoya, que arranca con este encabezado: siguiendo instrucciones del presidente don José Luis Rodríguez Zapatero, bla, bla, bla. Usted dio instrucciones para que se llamara a la puerta
17: del
18: Santander.
17: Bueno, yo creo que el encabezamiento es un exceso. Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada.
18: ¿Eso es ejercer influencia, presidente?
17: No, eso es simplemente facilitar un contacto. Fíjese, a mí en esas cosas, pues podía decir que me llegan todos los días, me llegaban muchísimas. Ahora todavía me llegan en esta situación y me parece que es normal. Vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia. Es decir, no.
18: ¿Usted se reúne con José Luis Escrivá? ¿Usted pide a la Seguridad Social, entonces ministro de Seguridad Social, que se rescate a Plus Ultra?
17: No, esta es otra de las locuras que ha funcionado por ahí. Lo ha aclarado el señor Escrivá, además el señor Escrivá, porque además me llama para conocerme. Y hablamos de Plus Ultra, pero de nada. Es que yo no hablo de Plus Ultra con nadie en el proceso del rescate. Es así de claro y de contundente. Y como quien lo insinúa tiene que probar. Porque llega un momento en que dices, bueno, a ver si estamos en un proceso, que estamos aquí con la diabólica medio de prueba, es decir, que algo que no existe, que lo tengo yo que probar. Hombre, hasta ahí faltaría, ¿no? Hasta ahí faltaría. No, es que quien insinúa, acusa, tiene que probarlo. Y además asumir la responsabilidad de que si no es cierto, la responsabilidad que tenga. Porque claro, es evidente que yo no he dado instrucciones para crear sociedades offshore y por tanto eso tendrá que asumirse, ¿no? Tendrá que asumirse por alguien, porque es uno de los elementos de la acusación que se me plantea.
18: Presidente, esto es Plus Ultra y el rescate, esto es el centro y el grueso de la causa, pero de ahí se desgajan sus hijas. ¿Análisis relevante es una sociedad para canalizar fondos a sus hijas, para desviar fondos a ellas y a usted?
17: No. Análisis relevante es una consultora con la que mis hijas han trabajado, igual que con otros clientes. Van, insisto, yo no voy a hablar por Vodafone, Vodafone tiene que hablar por ella misma, y en el procedimiento judicial se va a sustanciar y punto.
18: Pero se pagan 959.000 798 euros entre 2020 y 2025. Julio Martínez dice, y a Wood de Fab van 1.200.000, en ocasiones por trabajos que ni siquiera se realizan.
17: Yo creo que esas cifras las debe revisar, sinceramente. Y vamos a dejar que el procedimiento las diga, pero las debe revisar, háganme caso.
18: ¿Se pagó por trabajos que no realizaban sus hijas?
17: Mis hijas y Wodefat van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos y toda su tarea. Y todos sus contratos. Punto. Y ya lo vamos a ver.
16: No responde a esta pregunta ahora, José Luis Rodríguez
18: Zapatero. De testaferro de Zapatero, presidente.
17: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
18: Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación.
17: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor, por favor.
18: Presidente, está la clave Plus Ultra, está la clave de What the Fab y están las joyas. José Luis Rodríguez Zapatero, ¿de dónde salen esas joyas?
17: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción, y por tanto, pues debo decir eso, ni uso ni destino, ni afán patrimonial, estaban, yo casi no habíamos hablado nunca de ellas, sinceramente, hace muchísimos años, y estaban con todas las joyas de nuestra familia, de nuestras familias, ¿no? Y algunos otros regalos. Bueno, ha sido sin duda alguna una circunstancia, pues, muy, muy, muy negativa, ¿no?
18: Pero ¿de dónde salen, presidente? Son 1.323.915 euros, lo que dice.
17: Le reitero, eso va a ser sometido a una contradicción. Y segundo, debo, por respeto al procedimiento judicial, aclarar todas las circunstancias y todo lo que se va a hacer constar ante la justicia. Debo hacerlo así porque es mi compromiso y mi deber. Lo único que quiero dejar aquí claro es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Y fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
18: ¿De Arabia Saudita?
17: Así de claro. No voy a decir el país, ningún país, insisto, quiero que ante el juez, explicar todos los extremos. Creo que me he comportado, ya sé que tengo ese dilema, ¿no?, de la explicación pública y del respeto al procedimiento judicial, mi colaboración con la justicia y, entre otras cosas, mi derecho a la defensa, que también está, ¿no? Un derecho a la defensa y a un procedimiento justo con todas las garantías, como debe ser.
18: Pero, presidente, hay dos cargos que pesan contra usted, uh-huh, fruto de esas joyas. El primero es un delito de contrabando. Uh-huh. Esto es lo que dice el juez, que puede haber un delito de contrabando. Y el segundo, un delito contra la hacienda pública, porque el valor que se les atribuye constituye más de 120.000 euros de fraude, es decir, delito, uh-huh, fiscal. ¿Usted contrabandeó esas joyas?
17: Mire, le acabo de decir que voy a, ante el juez, dar todas las explicaciones. Pero ya le digo yo que no a esa pregunta.
18: Usted aprobó un código de buen gobierno. Usted, su gobierno, aprobó un código de buen gobierno que leo literalmente, decía, se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.
16: Estem seguint la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, que li estem fent al programa Mañaneros 360 de Televisió Espanyola, li està fent a Javier Ruiz. És una entrevista que ha començat ara fa 20 minuts mal comptats. Entre altres coses, el que està fent l'expresident espanyol és negar-ho absolutament tot. Diu que no va parlar amb ningú sobre cap rescat de cap companyia. De fet, José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat a dir que no sabia ni que s'estava plantejant rescatar Plus Ultra. Ha parlat d'invents, ha parlat d'errors, ha arribat a parlar de bogeries al respecte de tot el que s'ha dit i tot el que ha anat sortint aquests últims dies respecte a ell, amb aquest ventilador que han engegat aquesta setmana, Julio Martínez Martínez, el seu amic, el que hem conegut com a Julito, que en el seu escrit el jutge Calama ahir, en la seva declaració d'ahir o abans d'ahir, d'aquesta setmana, deia que ell, Julio Martínez, era un simple intermediari, qui estava al capdavant de tota aquesta trama de tràfic d'influències sí que era Zapatero. Sobre tot això, ell ha dit: jo no entraré a valorar l'estratègia de defensa de ningú. També ha dit que creu que la seva relació personal amb Julio Martínez Martínez ha de quedar al marge d'això. En tot cas, ho ha negat absolutament tot, de principi a final. Sobre les joies, ell no ha volgut aclarir l'origen de les joies, no respost, ha dit que això ho respondrà davant de la justícia, però sí que ha parlat d'un regal personal. Ha hagut un moment que, quan Javier Ruiz li ha preguntat d'Aràbia Saudita, ell ha dit: no diré al país. No sé si aquí hi ha alguna cosa o no. I també ha assegurat que no venen de cap manera del contraban aquestes joies que van trobar en aquesta caixa forta. Existeixo invents, errors, bogeries. Ara per ara, de moment, l'estratègia de José Luis Rodríguez Zapatero, negar-ho absolutament tot, en contraposició amb les declaracions que hem sentit aquesta setmana de Julio Martínez Martínez i també dels directius de Plus Ultra. Seguim escoltant.
18: Hay, digo, tres cuestiones abiertas. Plus Ultra, visto. Hijas y What the Fab, visto. Joyas, visto. Pero se abre un abanico de revisión de todas sus actividades internacionales. Se han filtrado todas sus agendas. 2 años de reuniones con directivos de medios de comunicación, periodistas. Ahora mismo usted teme que puede haber más causas, Bolivia, otros contactos internacionales, Venezuela.
17: Mira, yo lo he reafirmado, toda mi actividad ha sido completamente legal como consultor. Lo que usted subraya me parece interesante, porque creo que, en efecto, primero se integra en el expediente, se integran todos mis ingresos de 5 años. Detalladas todas las transferencias y de qué grupos, consultores o empresas se produce. No sé con qué amparo, desde el punto de vista del título, se integra eso, que afecta obviamente al derecho al secreto bancario, a la intimidad. Eso está por ver y ahí, en fin, ya mi letrado está trabajando. Luego, incorporándose en efecto al tema de Bolivia, en los anexos se incorporan mis agendas de 2 años enteras, 730 días, 600 actividades, 150 personas afectadas. Y los chats con Gertrudis Alcázar, de cuestiones bastante, muchas de ellas, de la intimidad, de la salud, de las claves de dispositivos, de cómo está mi padre, en fin, creo que esto no ha pasado nunca. Creo que esto no ha pasado nunca. Ahí han estado afectados mi derecho a la intimidad, mi derecho a la privacidad, el impacto sobre terceros, mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, salvo que algún juez lo diga. Bien, esto ha pasado en un proceso penal. Yo creo que el impacto es extraordinario. O sea, toda mi vida de 2 años está ya para siempre ahí. Y para que se hagan valoraciones, relaciones. Bueno, esto tendrá que tener algunas consecuencias, pero desde luego en todo proceso penal se mantiene el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el cumplimiento estricto de las leyes de enjuiciamiento criminal, sobre lo que es la especialidad de la materia que se investiga, sobre lo que es la minimización. En fin,
16: Gertrudis Alcázar, recordem que és la seva secretària personal, persona de la seva màxima confiança, i que va arribar a aparèixer en els mitjans de comunicació, fins i tot quins stickers feia servir per WhatsApp a Zapatero, i vam descobrir que feia servir un sticker d'una cella i també fins i tot que feia servir un sticker de Mariano Rajoy, entre altres coses. Clar, és que això venim d'aquí, és a dir, han passat moltes coses en moltes setmanes, però també hem arribat a conèixer això, i és el que ara fa referència a Zapatero, també lligat amb l'escrit que van fer arribar als seus advocats al jutge Calama, dient-li que no es faci servir a la causa de Plus Ultra amb totes les seves agendes personals per posar-se ara a investigar tots els negocis que hagi pogut fer ell en els últims anys, perquè, segons consideren els seus advocats, això seria directament il·legal, perquè una cosa no té res a veure amb l'altra.
17: Sí, yo no recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de 2 años. Para que todo el mundo pueda hacer sus especulaciones, con quién me reunía, con quién, sin tener nada que ver, en la inmensa mayoría, con lo que se está investigando. Bueno, yo no juzgo intenciones, no voy a juzgar intenciones. Tengo un gran respeto por el procedimiento penal. He vivido toda mi vida en las ideas del Estado de Derecho, en la presunción de inocencia, en las garantías de un proceso justo, pero obviamente mi letrado pues está ejerciendo esos derechos, está defendiendo esos derechos.
18: Presidente, en esas conversaciones y en esas agendas tiene un papel central su secretaria Gertrudis Alcázar. Gertrudis es identificada por la UDEF como identificada por el juez, la persona que realiza las labores dentro de esa trama, y se dice fracciona contratos, falsea contabilidades.
17: Sí, la verdad es que es otra de las sorpresas máximas que me llevé cuando en esa construcción de la organización criminal, que por supuesto rechazo de plano, se incorpora como elemento esencial a Gertrudis Alcázar, a mi secretaria, que es una mujer ejemplar, una trabajadora ejemplar, leal, y que es incapaz. Una periodista me dijo, bueno, claro, se han filtrado, pues he leído todos los chats tuyos con Gertrudis, y me dijo, bueno, veo a Gertrudis la última persona en el mundo capaz de integrar una organización criminal. Eso me lo ha dicho una periodista, a mí, en un mensaje. A partir de ahí, hombre, Gertrudis es, y todo lo que, por supuesto, todo el trabajo, toda la tarea de, en relación con la facturación y tal, son indicaciones mías, por favor. Y además, vamos completamente dentro de la más absoluta legalidad. Passa un minut
16: d'un quart de dues. Estem en directe a RAC1 seguint aquesta entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero a Televisió Espanyola. Recordo que no sentíem Zapatero parlant sobre aquesta qüestió des del 19 de maig, quan va penjar aquell vídeo el mateix dia que va saber que l'imputaven en el cas Plus Ultra, perquè la seva declaració del 17 de juny a l'Audiència Nacional es va fer a porta tancada. Per tant, no sentíem a Zapatero, i de cop ahir vam saber que donaria aquesta entrevista just la mateixa setmana que Julio Martínez Martínez i Julio Martínez Sola, ens hem fet un fart de repartir aquest nom aquests dies, havien engegat el ventilador per acusar-lo directament cap a ell, això que ja hem conegut com la via Aldama. Sílvia Angulo, cap de Política de la Vanguardia, bon dia.
19: Bon dia.
16: Com ho estàs veient, això?
19: Doncs jo crec que aquesta entrevista no li va gaire bé al president Zapatero, realment. L'última vegada també que el vam escoltar va ser quan es van filtrar les converses amb el jutge, la seva declaració amb el jutge, que la declaració ja no li va anar bé, no li va anar gaire bé. I avui jo crec que no ha explicat res nou més enllà d'aquella declaració. És a dir, ha tornat a negar tots els fets, sense aportar cap prova que indiqui que Julio Martínez Martínez i Julio Martínez Sola estiguin mentint. I una altra cosa, que és un dubte, aquí no s'ha aclarit el trasbassament de diners que hi va d'Anàlisi Relevante a Zapatero i de Zapatero a Anàlisi Relevante. No li han preguntat sobre això. Jo suposo també que aquesta entrevista, algunes de les qüestions estaran pactades amb el seu advocat per evitar problemes més greus. I una altra qüestió sobre el tema de les joies. Si ho ha de demostrar, ell el 17 de juny va dir que en 10 dies aniria el jutge Calama un altre cop per explicar-li l'origen de les joies. Ha passat més d'un mes. Tampoc ha dit res nou. És a dir, que no tenen valor patrimonial, ni afan, no era un afan quedar-se amb les joies, però, clar, és que el 2007 ell va fer un còdic de bones pràctiques i aquest còdic de bones pràctiques que va fer ell mateix, ell se l'ha saltat. Llavors, per què no va el jutge i li explica d'on són les joies? De quin país provenen? Ja es va parlar que podien ser d'Aràbia Saudí. Aquestes explicacions, ara per ara, no estan convincents, no són convincents.
16: El Rodrigo Mirola és analista polític, s'ha fet un fart de seguir de ben a prop discursos de polítics, entrevistes de polítics. Ara per ara, no sé si coincideixes amb l'anàlisi que fa la Sílvia de si li pot estar anant bé o no aquesta entrevista a Zapatero.
20: Bueno, yo creo que la primera cosa relevante es no destacar que no, evidentemente no es un judici penal més, ¿no? O sea, es un judici per a la persona que és la protagonista, no? Que és el president Zapatero, evidentment té conseqüències també per l'actual govern d'Espanya, perquè Pedro Sánchez i el Partit Socialista estan recolzant ara mateix el president Zapatero, i perquè, a més, la qüestió més important, que és la qüestió que té a veure amb Plus Ultra, té a veure amb una decisió del Consell de Ministres. Per tant, aquí, bueno, Zapatero ha fet moltes vegades referència, no, a que hi ha un procés penal i que no pot dir masses coses. Efectivament, crec que l'entrevista, en termes de continguts, d'explicacions, de proves, etc., no ha portat gaire novetat. Sí que és cert que crec que és rellevant preguntar-nos per què ara, no? I sí, ara, perquè, bueno, Juli Martínez, el famós Julito, ha parlat i està dient una cosa que va directament contra Zapatero i recolzant les acusacions més greus del jutge. I, si em permeteu un segon de publicitat, a Ateneo del Dato, que és un centre d'investigació social i una empresa demoscòpica en la qual treballo, van fer a l'inici de juny una enquesta que parlava o que s'ocupava precisament d'aquesta qüestió, no només des del punt de vista de què pensaven la societat espanyola sobre la qüestió del cas, no? Si hi havia corrupció, si era una operació política contra el govern, etc., que bàsicament la majoria dels espanyols i les espanyoles pensen que hi ha corrupció, el 60% pensa que hi ha indicis de corrupció, i el relat de que tot és un muntatge contra el govern és molt minoritari. Tenia una part que s'ocupava de les conseqüències polítiques, no? De quines són les conseqüències polítiques que té aquest judici. I, bàsicament, hi ha una polarització molt gran, com us podeu imaginar, però és cert que els partits del govern, o que suporten el govern, o que recolzen el govern, bàsicament, més enllà de la corrupció de Zapatero, o de l'hipotètic cas de corrupció de Zapatero, semblen que volen que el govern continuï i no esgoti la legislatura per això. I, bueno, crec que també el moment és rellevant perquè Zapatero està intentant d'alguna manera també donar una mica d'aire a un govern que està recolzant clarament a l'expresident.
16: Joan Julivert, bon dia.
1: Bon dia.
16: Hola, Joan, com està? Quina és l'estratègia de Zapatero? És a dir, per què decideix sortir ara, avui, a Televisió Espanyola a donar una entrevista?
1: Aviam, jo, en la línia del que s'ha apuntat aquí, jo crec que hi ha dos elements rellevants. Un són les declaracions de les últimes hores per part dels dos Julios, que, evidentment, l'apuntaven a ell i el posaven en el centre, i si fixeu, jo crec que tota aquesta entrevista està preparada en la línia de fer un acte de molta contundència en la negació dels fets. Perquè és veritat que, si ens atenem al que seria un procés penal, qui ha de demostrar la culpabilitat són els altres, no ell. I, per tant, ell en tindria prou en dir això que diuen no és cert. I crec que, a més, es basa en elements substancials, que és que les proves que hi ha, en tot cas no hi ha documents que demostrin, per exemple, que ell va muntar aquesta consultoria amb la finalitat, per exemple, del rescat de Plus Ultra. I crec que juga amb aquest avantatge. És curiós per això que comenci l'entrevista dient que no demanarà un acte de fe, i tot el que està fent és un acte de fe. Perquè el que estem veient és un expresident que intenta aguantar com pot a partir de la reputació que li pugui quedar i la credibilitat que pugui tenir en determinats sectors. I per mi hi ha una segona estratègia, que és protegir el govern de Pedro Sánchez. I crec que és molt rellevant en aquest sentit que accentuï molt que no es va reunir en cap moment amb cap membre del govern ni amb ningú de la CEPI, etc, etc. Ho ha dit diverses vegades. I això és rellevant perquè aquest cas de presumpta corrupció és molt diferent si afectés només a l'expresident, que si efectivament en aquest rescat irregular de Plus Ultra intervingués algú del govern, perquè aleshores estaríem parlant de que hi va haver corrupció a partir de l'aprovació del Consell de Ministres d'aquest rescat. I per tant, d'alguna manera, jo crec que Zapatero ha decidit sortir al rescat en els moments més complicats de la legislatura per Pedro Sánchez. Crec que hi ha aquestes dues direccions. Una és enrocar-se en el dret penal, el qui ha de demostrar la culpabilitat són els altres, i jo em mostraré contundent en la paraula de l'un contra la de l'altre, perquè en realitat el que hem vist aquí és la paraula dels Julios contra la paraula de Zapatero, i la segona, que per mi és molt important, és protegir el govern de Pedro Sánchez.
16: Podem connectar un moment, tornem a pujar al canal, que em diu encara que estem preguntant per la llei d'amnistia.
17: No se filtró absolutamente nada, nada del contenido de la sentencia. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, ese es mi fin. Para mí fue, como dije públicamente, un acto de esperanza de que la justicia europea esté funcionando con estas reglas y que nosotros, digo no por mi caso, en general deberíamos hacer una reflexión sobre cómo son los procesos, lo que es el derecho, lo que es la reserva, lo que es los derechos de intimidad. Creo que yo lo hago con toda la prudencia y la contención, pero me parece que es importante.
18: Le leo de lo que está diciendo que usted confía en que se imponga finalmente la justicia europea, que va a haber cadena
17: de...
18: Digo
17: que es importante que recuperemos y recordemos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la protección de los derechos. Es importante la del Tribunal Constitucional también, ¿no? Y que el proceso penal, por lo menos en mi caso, y no quiero hacer de esto el tema, ¿no? Pero... Bueno, ha pasado lo que ha pasado.
16: Per aquí també l'Adrià de les Heres, corresponsal de RAC1 a Madrid. Hola, Adrià, bon dia. Presidente.
4: Bon dia, Sergi.
16: Adrià, ara ho hem comentat amb el Joan Julivert, que ho dèiem, no? Aquest moviment de Zapatero intentant potser protegir el govern, no? Deia el Joan. Precisament d'això, tant govern com PSOE, malgrat les filtracions d'aquests escrits d'aquesta setmana, les declaracions dels dos Julios Martínez, etcètera, etcètera, PSOE i govern espanyol continuen donant-li suport i posant-se al costat de Zapatero amb la presumpció d'innocència al capdavant, no?
4: Sí, sí, malgrat tot, fins ara han fet pinya, eh? No s'han mogut ni un mil·límetre, almenys com a mínim, sempre que estava el micròfon encès. Han defensat en tot moment la innocència de l'expresident espanyol. El que passa és que sí que hi ha hagut fons del PSOE i fons de Moncloa que sí que ens han anat assenyalant que hi començava a haver cert nerviosisme. Estaven esperant aquestes explicacions de cara a la ciutadania de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero va dir, per exemple, que explicaria les joies, d'on sortien aquestes joies... ha tardat un mes en explicar-ho. I doncs, des de la Moncloa i des del PSOE sí que ens assenyalaven doncs això, que volien que aquestes explicacions arribessin ja. Per tant, haurem de veure si aquestes explicacions que ha donat avui són suficients i si mantenen el discurs.
16: Gràcies, Adrià, t'escoltem a partir de les 2 al 14:15. Fins ara. Martí Odriozola, bon dia, corresponsal del diari Ara.
21: Què tal, bon dia?
16: Què tal, Martí?
21: Què tal, bon dia?
16: Del que hem escoltat fins ara d'aquesta entrevista, on jo crec que ha acabat tocant una miqueta tots els pals, hi ha hagut alguna cosa amb la que et quedis especialment, alguna cosa que t'hagi sorprès, que hagi sortit potser una mica de la norma, o tot sobreprevist?
21: Realment tot bastant sobreprevist, reproduint gairebé fil per randa, com dèieu ara, el que va dir davant del jutge fa un mes, que vam poder escoltar quan vam tenir accés als àudios. Ell continua reiterant la seva innocència. L'única novetat, podríem dir, fruit del que ha passat aquesta setmana, és que no ha volgut entrar al xoc amb el seu amic Julio Martínez. Ha atribuït, diguéssim, el primer acte de col·laboració amb la justícia que va fer l'empresari el dilluns a la seva estratègia de defensa, sense voler qüestionar, diguéssim, el modus operandi o el full de ruta que té Julio Martínez, això sí, desmentint algunes de les coses que ell va dir a l'escrit que va enviar el jutge Calama ara fa 4 dies. Ell nega, Zapatero nega, que tingués informació sobre el rescat 4 dies abans que l'aprovés al Consell Previ, al Consell de Ministres, i Julio Martínez és qui això ho posa sobre la taula i qui li diu al jutge, ell va ser Zapatero qui va informar-me a mi que ens donarien el rescat dies abans que això, diguéssim, fos una decisió ferma. Per tant, una mica el que estàvem esperant és veure com ell reaccionava, responia a aquest acte, podríem dir, de traïció fins a cert punt, del seu amic amb qui es van conèixer quan Zapatero estava a la Moncloa i amb qui va aficionar-se a sortir a córrer durant molt de temps, i ha volgut mantenir-se al marge i no entrar, diguéssim, a la picabaralla directa amb Julio Martínez. I bé, pel que fa a la resta d'explicacions, recordem que el jutge, en el seu moment, ara fa un mes, va dir que tot el que li havia estat explicant durant 3 hores no havia desvirtuat els indicis que hi ha sobre ell, que procedeixen de múltiples fonts de prova, deia el jutge Calama. Per tant, estem una mica al cap del carrer, que el que va dir aquell dia és el que ara reprodueix. Estem tots esperant, com també dèieu, que expliqui l'origen de les joies, perquè es va comprometre ell davant del jutge i davant de la ciutadania a explicar-ho. De moment tampoc diu cap detall més enllà d'aquesta cosa genèrica, que era un regal de cortesia. Per tant, no m'ha semblat que hagi dit cap gran cosa més enllà que sigui el primer cop que sí que surt davant dels mitjans i s'explica des que va ser imputat.
16: Per cert, li acaben de preguntar si Javier Ruiz li ha preguntat si creu que l'han deixat acostat des del partit. Ell ha respost que no, que ni molt menys, que ha rebut molt suport i molta estima, i ha dit que li sabria greu que el partit pogués sorgir, pogués sortir perjudicat per la situació en què es troba ell, d'alguna manera. Sílvia, què més destacaries?
19: Doncs, a veure, sobre el que ha dit el Joan abans, sí que és veritat que si en llegeixes els autos i les investigacions de l'UDEF, tots són indicis, és a dir, no hi ha cap prova de moment que incrimini, no hi ha cap WhatsApp dels que manté el Julio Martínez Martínez ni el Julio Martínez Solà. La figura de Zapatero surt com una tercera persona, i això, encara que és el que hagi de demostrar ell que és culpable, que no és culpable, jo crec que les declaracions del seu amic, del que era el seu amic, perquè ell parla com si fos amic, i jo crec que ja són completament ex-amics, però li fan molt de mal, li han fet molt de mal aquesta setmana. I sobre el tema del PSOE, és veritat que després de les declaracions de la roda de premsa que va fer de balanç l'Alberto Núñez Feijóo, doncs sembla que anunciant que les coses es podrien complicar en els propers mesos pel PSOE, doncs sí que és necessari, sí que era necessari una reacció a dins del propi Zapatero per explicar la situació judicial en la que es troba, però jo d'aquesta entrevista no crec que sigui un benefici ni pel propi Zapatero ni pel propi PSOE, perquè és que no està aclarint res, més enllà del que ja va dir el 17 de juny davant del jutge, és a dir, que no hi ha hagut tràfic d'influències i que sí que es va reunir amb el ministre Escrivà, però va ser una reunió per conèixer-se. Llavors, crec que tots els indicis que apunten sobre ell i que estan a dins de la investigació, crec que això no desvetlla res que ja no sapiguéssim abans.
16: Seguim escoltant, perquè ara han obert a preguntes de més gent a la taula. Veig l'Anna Pardo de Vera, de Público Punes, i crec que li estan preguntant per les joies. Més preguntes, aviam què li diuen.
0: Importante, pero quiero ser muy respetuoso con el procedimiento judicial. Más allá de las cosas que he dicho, de las filtraciones, yo desde luego no voy a filtrar nada. No he filtrado nada del sumario, lo conozco bastante bien, todavía quedan cosas, pero ya imagínense que he tenido que leer mucho el sumario y no voy a filtrar nada. Pido que no se filtre, yo no voy a filtrar nada.
3: Presidente, una última cuestión.
0: Pero no era la última, la anterior.
3: ¿Por qué ha tardado tanto, presidente? Han sido 65 días esperando unas explicaciones que usted dijo iban a llegar en una semana, en 10 días. Mira, ¿por qué 65 días de silencio?
0: Permítame que le diga que eso tiene que ver con el proceso judicial y mi derecho a la defensa. Yo entiendo la necesidad, lo entiendo. Se puede valorar, y lo respeto, que es pronto, que es tarde o que debo de hacerlo nuevamente no sé cuánto. Pero, en fin, tengo un derecho a la defensa, sigo ese criterio, lo intenté seguir desde el primer día, de colaborar con la justicia y no hacer declaraciones que pudieran interferir en el proceso. Creo que me he mantenido en esa línea, creo que hoy también, porque todo lo que he dicho hoy lo he dicho ante el juez y lo he explicado un poco más desarrollado, respondiendo a todas las preguntas. En el Senado respondí 300 preguntas, al juez 59. Y a ustedes no les he regateado ninguna. Gracias.
3: Presidente, se lo agradezco y le agradezco de verdad que dé la cara aquí en la televisión pública, José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias.
0: Gracias.
3: A esta hora...
16: És la 1:34. Aquesta hora acaba l'entrevista que ha donat José Luis Rodríguez Zapatero a Televisió Espanyola per parlar de tot el cas Plus Ultra, trencant el silenci, perquè, insisteixo, doncs, José Luis Rodríguez Zapatero havia parlat en aquell vídeo del 19 de maig, el dia que l'imputen, i després del que s'ha pogut anar coneixent de la seva declaració davant del jutge el 17 de juny. Des de llavors, Zapatero no havia dit ni piu. Fem una pausa per la publicitat. Nosaltres continuarem en directe fins a les 2, i a partir de les 2 continuarem amb la programació en directe amb el 14-15 per acabar de recollir-ho tot, però fem una pausa, i quan tornem continuem valorant aquestes paraules de José Luis Rodríguez Zapatero, aquesta entrevista amb el Rodrigo Mirola, el Martí Odriozola, la Sílvia Angulo i el Joan Julivent. Un segon.
22: RAC 1. Hi ha llocs que senten.
6: Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
7: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
22: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
7: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
23: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
24: Xarxa Hyundai de Barcelona.
25: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
26: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
27: Propera parada, plaça Lesseps.
28: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
29: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
30: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
31: Regina Rodríguez Sirvent.
32: Sempre hi ha una
31: professió.
32: Hi ha una pregunta,
33: no, és que jo no sento que la meva professió
31: porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
33: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
31: Ara, ara, ara.
29: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
30: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
31: Aquell llit és igual. És comodíssim, és no. millor que el de casa.
34: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
31: Sí, sí.
34: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
31: Calor.
34: I no dorms.
29: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
30: I a La Repesca els la donarem.
29: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC 1.
35: Escolta, navega, descarrega, informa't.
29: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
16: Minuts i arribarem a les 2 del migdia. Estem fent programa especial. Hem pogut sentir l'entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero a Televisió Espanyola. L'hem seguit aquí amb el Rodrigo Amírola, el Martí Odriozola, la Sílvia Angulo, el Joan Julibert i l'Adrià de les Heres des de Madrid. Això, a tu no t'ho he preguntat, Rodrigo. Per què creus que ha fet aquesta entrevista Zapatero avui?
20: Bueno, jo crec que després de les declaracions del seu amic o ex-amic, com deia abans la Sílvia, el Julito, que li posen al centre, no? I li acusen, bàsicament, d'estar mentint i de ser el cap d'una trama de corrupció molt greu. Uh-huh. El Zapatero, per una banda, però per una altra també el govern, no es poden quedar parats. I jo crec que esta és una resposta per intentar, bueno, enviar un missatge de serenitat i de tranquil·litat a la gent que encara confia en Zapatero i també en la gent que vol la continuïtat del govern. No? Abans parlava d'aquesta enquesta d'inicis de juny d'Ateneo del Dato que parlava de, bueno, d'una societat fragmentada, una opinió pública fragmentada al voltant del significat d'aquests fets i també de què, diguéssim, què havia de fer cadascun dels seus partits. I jo crec que hi ha aquesta batalla, no?, política, discursiva, sobre, bueno, quina interpretació tenen els fets, etc. Jo crec que des del punt de vista penal lo més rellevant és la declaració, evidentment, de Julito, seguint una mica el que diu avui el José Luis Martí, professor de dret de filosofia del dret, sobre la via al Dama, no?, i com col·laborar amb la justícia, que evidentment és un deure i és una cosa que està recollida a la Constitució i tal, pot tindre també derivades, bueno, perilloses i generar noves injustícies.
16: Joan, no sé si estàs d'acord, el moment en el que s'ha vist més còmode a Zapatero, hi ha hagut un moment que hi ha hagut una carraspera que li ha jugat unes males passades, jo crec que estava mig encostipat, moment d'aquest d'època de l'any d'aires condicionats i tens el coll fotut, no? Però potser quan més còmode ha estat Zapatero en l'entrevista ha sigut precisament quan ha reivindicat el dret a l'honor i el dret a la intimitat, quan ha parlat de la Gertrudis, etc. Tu coincideixes? Creus que aquell ha sigut el moment en el que estava més tranquil, més còmode?
1: Sí, però probablement perquè en aquest cas es pot carregar de raons. Yeah. Efectivament, hem sabut un munt de coses que no tenen res a veure amb el procediment judicial. A mi m'ha sobtat que digui que per primera vegada se ha sabido toda mi agenda i tal. Jo recordo casos a Catalunya, i no només a Catalunya, en què a partir de les instruccions judicials hem sabut un munt de detalls que no haurien d'haver perquè sabut l'opinió pública, perquè no tenien res a veure amb els casos que s'estaven investigant o que estaven en instrucció. Jo crec que sí, perquè a més, l'element de la victimització és un element que, en la línia del que s'apuntava ara, hi ha alguna gent que encara té ganes de creure en Zapatero, hi ha alguna gent que té ganes encara de creure en el govern socialista. I aleshores, l'element de victimització, comunicativament, és molt potent en aquest sentit. Perquè té a veure una mica, de forma implícita, en la idea de l'ofer o de la persecució perquè hi ha un govern socialista i a ells se'ls fa un tracte diferent a la resta. I jo crec que això és el que li dona la comoditat, perquè aquí és on ell es pot agafar per l'objectiu del que crec que jo que era l'entrevista, que era els correligionaris del PSOE i de Zapatero, que encara l'acabessin creient després de tot el que hem sabut durant aquests dies. Que, en la línia també del que s'apuntava ara, les declaracions de Julio Martínez jo sempre les posaria en quarantena perquè hi ha aquesta línia al Dama, de la que hem parlat molt últimament, i evidentment formen part d'una estratègia de defensa en la qual ell sap que si se l'apunta com a col·laborador de la justícia se li poden rebaixar de manera notable les conseqüències penals. Però, en tot cas, efectivament, aquí se sentia còmode perquè aquest és un element substancial en la idea de la victimització que sempre dona bastants rèdits quan estàs en una situació compromesa.
16: Això ho deia avui el Jordi Juan al seu bitllet de La Vanguardia. Deia, la via és clara, la justícia espanyola ha parlat molt clar. Si és o podrir-te a la presó o sortir allò amb les penes justes i fins i tot traient-te mesures cautelars com hem vist amb Víctor Daldama. Si decideixes obrir la boca i engegar el ventilador estaràs en una casella, i si decideixes doncs negar-ho tot, com Coldo, com Ábalos, etc., doncs molt probablement estaràs en una altra casella. Martí, què dius?
2: Sí, sobre això del Julio Martínez i de la quarantena que comentava el Joan, és una mica el que s'aferra també al PSOE per defensar-se, no? Ahir sentíem a la presidenta del PSOE que va haver d'anar al Senat per parlar del cas Leire, perquè tenim tants fronts oberts que al final se'ns van sobreposant uns i altres, i deia això, que al final no deixa de ser un investigat, i una mica el que pot agafar-se Zapatero, que jo crec que és el que tots esperàvem dimarts i que alguns dels advocats amb qui vam poder parlar a la sortida de l'Audiència Nacional ens van confessar, que és que esperaven una mica més de la col·laboració de Julio Martínez, perquè ell el que va dir-li al jutge és que no sap...
16: Martí, perdona que et talli un moment, perquè crec que està... Perdona, Martí, està reaccionant Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, a les paraules de Zapatero, entenc. Aviam,
4: escolta. Los medios de comunicación utilizando la mesa del Consejo de Ministros y todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar, a un socialista no se le puede acusar y quien ose hacerlo va a tener problemas. Y por tanto tiene presunción de inocencia por ser socialista y ser del gobierno, mientras todos los demás es todo lo contrario. Basta que seas acusado para que toda esta maquinaria te desguace. Así que, bueno, desde luego lo que queda acreditado es que se han hecho negocios en diferentes países en nombre del Reino de España, y en el caso de Venezuela lo que duele especialmente es que, sabiendo que ha sido un país que está sufriendo un éxodo, y lo ha sufrido, de más de 8 millones de personas, donde ha habido secuestros, torturas, abandono, hambruna, este señor, en nombre de los españoles y de los intereses de nuestro país, ha estado haciendo negocios, ha estado haciendo relaciones, ha blanqueado la dictadura, y por tanto, mucho más allá de la cuestión judicial, que esa va en paralelo y yo nunca la voy a cuestionar, es la política, y no tiene un pase que haya sido tan mezquina la política internacional que ha hecho el gobierno de Sánchez de la mano del señor Zapatero en estos años, abandonando, por cierto, los intereses de todos.
0: Podría hacer una valoración también.
16: Són tres quarts de dues. Ha sortit ràpid, Isabel Díaz Ayuso. Vull dir, feia 5 minuts que estàvem aquí valorant l'entrevista, i ella des del centre de comandament dels bombers, per cert, de l'incendi de Toledo, ja ha fet una primera valoració de l'entrevista. Deies, Martí, perdona, que t'he tallat.
2: No pateixis, ella sempre està còmoda, Isabel Díaz Ayuso, com ha comentat els casos de corrupció que moten el PSOE. No, deia que Julio Martínez, que va anar dimarts davant del jutge, esperàvem tots una mica més de concreció respecte al que havia explicat per escrit el dia abans amb un document de 6 pàgines, i realment va dir que

0: entre ells, que el que van fer, i això sí que potser posa més en qüestió l'estratègia de Zapatero, és aportar els missatges famosos que parlen de Zapatero. És veritat que a la causa no hi ha cap missatge, cap àudio, cap gravació del propi Zapatero en el que ell digui sí, estoy haciendo esto para conseguir el rescate, sinó que són tercers que parlen sobre la seva figura i el seu paper, però són uns missatges que ell volia anul·lar i ha fet una estratègia, una batalla jurídica processal molt insistent davant de l'Audiència Nacional per intentar que aquests missatges no comptin com a indici ni com a prova que puguin afectar, però és que ara els directius de Plus Ultra els han aportat. Per tant, potser aquesta col·laboració té aquesta via, diguéssim, que pot tocar un taló d'Aquiles de la defensa de Zapatero, que són aquests missatges.
1: Que també està reaccionant a l'entrevista de Zapatero Esther Muñoz, que és la portaveu del Partit Popular al Congrés. Quina rapidesa.
2: Evidente que no ha contestado a ninguna de las preguntas ni de las dudas que tenían los españoles. Yo creo, además, que ha tomado el pelo a los españoles. Creo que ha sido una tomadura de pelo su entrevista cuando él le preguntan por el origen de las joyas, dice que es un regalo. No aclara si cuando era presidente o no era presidente todavía, que no supo nada de las joyas, que él nunca ha entrado en una joyería, como si eso fuese una exención de algo. Él dice que no tenía nunca un afán de enriquecimiento patrimonial. Entonces yo me pregunto, o sea, si yo voy al extranjero y un mandatario me regala 1,5 millones de euros y lo mete en mi cuenta, si yo no tengo interés en gastármelo, ¿no hace falta que yo lo tribute? Pregunto, ¿no? Claro, es que es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo del señor Zapatero, que además no solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino yo creo que ha ido a defender a Sánchez, porque aquí hay una verdad incuestionable. Y es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el gobierno de España. Y es Sánchez.
3: Esta es la lectura política que está
1: haciendo. Doncs estàvem escoltant Esther Muñoz reaccionant, seguim amb l'àudio de Televisió Espanyola, des del passadís del Congrés. Tant de bo fos tan ràpid de vegades, Rodrigo.
4: Bueno, tan ràpid, gairebé tan ràpid com RAC1. Hi ha hagut una cosa interessant, no? Que és que Ayuso s'ha avançat una altra vegada a la direcció del PP, la reacció, per molt poquet, però han sortit abans. I ha parlat d'una cosa que crec que és interessant i que a Catalunya coneixem bé i a Espanya potser és una cosa més novedosa, que és aquesta percepció, diguéssim, de que hi ha un biaix a la justícia espanyola, no? I Ayuso és curiós perquè combina alhora el discurs dels votants més radicals de la dreta que creuen, no, deia ella, només tenen presumpció d'innocència a Espanya els socialistes, els que tenen carnet del Partit Socialista. I combina alhora aquesta idea de la justícia va contra la dreta, que és una idea, bueno, no molt habitual i que bàsicament tenen els votants més radicals de la dreta, i alhora, bueno, aquesta idea d'una justícia independent que d'alguna manera és el que ens pot salvar del malvat govern espanyol, no? I, bueno, això crec que és interessant perquè mostra una altra vegada que Ayuso és una líder que intenta anar més enllà dels límits i de les fronteres del Partit Popular.
1: El Jordi Bastefa ha dit moltes vegades que creu que la tensió política, la confrontació i la crispació fa molt de temps que va agafar el punt aeri i se'n va anar a Madrid. Mentre a Madrid estem amb Calama, Julio Martínez Martínez, Julio Martínez Sola, Isabel Díaz Ayuso, avançant-se al seu propi partit amb les reaccions, Plus Ultra, Joies, doncs aquí a Barcelona amb què estem? Doncs aquí a Barcelona estem amb la presentació del nou fitxatge del Barça. Àlex Pintanel, hola, des del Camp Nou.
5: Què tal, Sergi, com estàs?
1: Bueno, ha arribat el dia de Yemi, finalment.
5: Sí, ha costat. Fa una setmana, de fet, que va aterrar a Barcelona, però la burocràcia ha endarrerit l'oficialització del seu fitxatge, però el Barça ho ha anunciat ara fa una estoneta i estem esperant. En principi havia d'haver començat fa 21 minuts la presentació del segon reforç del Barça 26-27, va una miqueta de retard, però sí que és cert que el jugador ja és a les oficines, també ha arribat Deco, està Joan Laporta, està Rafa Juste, està Jorge Méndez, el seu agent, i per tant, en qualsevol moment doncs, pujarem ja cap a la sala comercial per poder escoltar les primeres impressions de Karim Adeyemi.
1: Perfecte, ben d'anar, evidentment, ja sentirem Adeyemi en el 14-15 d'aquí a pocs minuts. Gràcies, Àlex, fins ara.
5: Que vagi bé, fins ara.
1: Doncs, si us sembla, ho anem deixant aquí. Ara sentirem el més destacat de qui s'ho hagi perdut d'aquesta entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero a Televisió Espanyola. Rodrigo Amírola, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: T'hem fet pujar, t'hem enganxat per aquí al centre de Barcelona i hem dit, pots venir? Sí, vinga, que vaig. I el Joan Julivert, que també sempre té un sí per resposta. Gràcies, Joan, també, per connectar-te.

0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I una abraçada també, i moltes gràcies, Martí.
2: Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies, i a la Sílvia Angulo, que s'ha escapat també, ha anat pujant cap a La Vanguardia, perquè evidentment com a cap de política de La Vanguardia se li gira bastanta feina. Deixarem aquí aquesta programació especial per seguir el trencament del silenci de José Luis Rodríguez Zapatero, on ho ha negat absolutament tot i ha dit que ell no ha tingut res a veure amb el rescat de Plus Ultra. Ha parlat d'invents, d'errors, de bogeries, de construccions, de relats per encolomar-li delictes. Ha parlat de judicis paral·lels i ha dit que de les joies que van ser un regal personal, i fins aquí. Ara de seguida actualitzem tota la informació amb el Xavi Pardo al 1415, tot el Departament d'Informatius i el Departament d'Esports. El món RAC1 torna demà a les 7 del matí. Gràcies per la confiança. Fins demà.

0: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
1: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
2: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
3: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
4: Valorado.
3: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
5: El éxito está asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Mary Short.
10: RAC 1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
11: El mantenim estable aquí, quiet, va.
10: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC 1.
12: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
10: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
13: Primer peu, segona i castell, carregat!
10: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
15: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
16: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
17: Informa-te'n a UOC.edu.
2: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
19: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
18: Notícies.
19: Podcast.
10: Contingut exclusiu.
18: Escolta.
19: Navega.
18: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
18: Fàcil, còmoda.
19: Intuïtiva.
18: I renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: RAC
21: 1. Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
22: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset
0: amb les gravacions dels millors moments de l'any.
21: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
0: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
20: Hi ha gent i el Pere Mas.
22: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
0: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
22: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
23: RAC 1. Tots som un milió.
24: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
25: Vídeos i històries exclusives.
24: Notícies.
25: Entrevistes.
24: Reportatges.
25: Descobriu com és la ràdio per dins.
23: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
25: RAC1 oficial.
23: RAC1.
25: Seguiu-nos.
23: Tots som u.
26: Fàcil, intuïtiva i renovada.
23: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: Bon dia, són les dues. José Luis Rodríguez Zapatero manté la seva innocència.
2: Ha traficado usted con favores políticos.
3: Jamás. Y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plusultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
1: L'expresident espanyol ha trencat el seu silenci en una entrevista a Televisió Espanyola que ha acabat fa uns minuts. Zapatero desafia l'empresari Julio Martínez a demostrar les seves acusacions, que ha negat de dalt a baix. Creu que el seu examic l'ha empastifat seguint una estratègia de defensa, buscant sortir ben parat del judici. Nega haver exercit mai cap influència sobre ningú i assegura que no tenia ni idea que el govern espanyol rescataria Plusultra.
4: 14-15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
1: Línies obertes a Madrid per desgranar els titulars que deixa l'entrevista amb Zapatero, que també s'ha referit a les joies que li van trobar al despatx. Posa en dubte que realment tinguin el valor que se'ls ha atribuït, més d'1.300.000 euros, i diu que gairebé ni se'n recordaven que les tenien, que van ser un regal de cortesia de fa anys i panys. Això sí, fa autocrítica, admet que no les hauria d'haver acceptat i continua sense revelar qui les hi va regalar. Diu que primer ho ha d'explicar al jutge. També estem molt pendents avui de l'esfondrament que ahir van passar una grua a les obres per soterrar les vies a Montcada i Reixac. El govern espanyol descarta que les línies afectades, l'R11, l'R2 i l'R2 Nord, puguin recuperar el servei abans de la setmana que ve. De moment continuen abocant formigó per tapar l'esvoranc i per tapar la grua, que quedarà allà enterrada. Han renunciat a recuperar-la. I a Sants, a Barcelona, els bombers donen per liquidada la fuita de gas. Després de més de 12 hores cremant, ja no hi ha flama. Això sí, el tram afectat de la carretera de Sants encara estarà tallat fins la tarda vespre. També molt pendents de la calor i del risc d'incendi, que és molt alt o extrem en més de 600 municipis. Això són dos terços del país. Tot plegat obliga a tancar 7 parcs naturals i Protecció Civil demana extremar la precaució. A aquesta hora els termòmetres ja arriben als 37 graus en algunes comarques. Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia, sí, 37 graus a Organyà, a l'Alt Urgell o al Pantà de Siurana, al Priorat, i 35 o una mica més en zones de l'interior de les comarques de Tarragona. De moment, la resta de sectors interiors del país no fa tanta calor, però anirà intensificant-se les properes hores. A la costa, 29, 30, 31, potser una mica més, però en tot cas amb molta xafogor, sobretot al litoral sud.
1: I en esports, Albert Bassas, bon dia.
6: Bon dia.
1: Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça.
7: Després que la burocràcia no allargués la seva oficialització, finalment aquest migdia el club ha fet l'anunci del seu fitxatge amb un contracte per 5 temporades fins al 2031. El Barça és a punt ja de presentar-lo. Les instal·lacions del Camp Nou el podrem sentir en temps dels esports. També a Graham Hansen, que avui ha renovat amb el Barça fins al 2028. I en l'aspecte extraesportiu, Omar Síria, que també ha valorat que el Tribunal Català de l'Esport li donés la raó en el compliment dels estatuts quan volia presentar a les eleccions del Barça. No demana que es repeteixin aquests comicis, però sí que sigui reconegut oficialment com a candidat. Parlarem de les pretemporades de Madrid, Espanyol i Girona, que hi va guanyar el seu segon amistós al camp de l'Olot, i en plana poliesportiva tenim en marxa també la primera etapa del Tour als Alps, amb un port de primera categoria per començar. N'hi haurà un altre al final, on s'ha situat la línia de meta d'aquesta 18a etapa d'avui.
1: Són les 2 i 3 minuts.
4: 14-15.
1: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver mogut un dit pel rescat econòmic de Plusultra. L'expresident ha trencat el silenci fa pocs minuts en una entrevista a Televisió Espanyola. Ha insistit que és innocent, que no va fer cap gestió amb la SEPI ni amb el govern espanyol i que totes les activitats professionals sempre han estat legals. Amb això, Zapatero manté intacta la seva estratègia de defensa després que l'empresari Julio Martínez l'hagi incriminat en el cas Plusultra. Des de Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
8: Bon dia, ha estat la primera entrevista a Zapatero després de l'inici de la investigació. No ha sortit del guió que ja va fixar el primer dia. Diu que és innocent, que no va influir al rescat de Plusultra i que no va saber abans d'hora que li donarien l'ajuda a l'aerolínia. Tot això xoca amb la versió de Julio Martínez Martínez, que va enfangar l'exdirigent socialista durant la seva declaració a l'Audiència Nacional. El va situar al centre de la trama. Zapatero ha evitat una confrontació directa amb el seu amic i s'ha limitat a dir que és només una versió de l'empresari, que segueix una estratègia de defensa i que falten proves que demostrin les acusacions.
3: Cada imputado tiene su estrategia de defensa y yo no voy a entrar. Yo entro en los hechos que yo conozco, lo que no he hecho y de lo que lógicamente me estoy defendiendo con una convicción plena y absoluta en este caso.
8: Un dels altres elements és el paper de l'empresa de les seves filles. Zapatero ha concentrat esforços a defensar-les, assegura que treballen bé, que m'acataven els informes de la consultora i que portaran totes les proves que facin falta per demostrar la innocència.
3: Mis hijas y Godefat van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos y toda su tarea y todos sus contratos. Punto. Y ya lo vamos a ver. Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
8: Zapatero s'ha defensat, però tampoc ha portat proves en aquesta entrevista a Televisió Espanyola. És conscient que hi ha molta gent que esperava aquestes explicacions, que han tardat més de 2 mesos a arribar. L'expresident ha dit que no demana un acte de fe perquè el creguin, perquè el jutjat més endavant presentarà totes les proves per defensar-se.
1: I un altre dels punts d'atenció en aquesta entrevista ha estat l'origen de les joies que li van trobar a la caixa forta del despatx. Zapatero ha evitat donar explicacions concretes, ha dit que això ho farà més endavant davant del jutge, però sí que ha deixat clar que són un regal personal i que no tenen res a veure amb el contraban Adrià.
8: Si encara faltava sentir Zapatero explicant d'on van sortir les joies, que valen 1.300.000 euros segons la taxació judicial que es va fer. Avui ha rebutjat també donar detalls. Encara no sabem d'on surten, ni de qui són, ni de quin país venen, ni per què les té ell. Però sí que ha volgut deixar clar que són un regal personal i que fins ara no li havia donat massa valor.
3: És un regalo de cortesia personal de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido.
8: Després de l'enrenou generat, diu que ara no les acceptaría.
3: Obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente, seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
6: ¿Debería haber tomado? ¿Aceptarlas?
3: Puede ser.
8: Fins ara l'única explicació que havíem sentit sobre l'origen de les joies era la de la seva secretària, Gertrudis Alcázar, el dia de l'escorcoll al despatx, va dir als agents que eren una herència de la dona de l'expresident espanyol, una versió, per tant, que avui el mateix Zapatero ha desmentit.
1: Gràcies, Adrià. I al Partit Popular li ha faltat temps per sortir a carregar contra Zapatero. Diu que no ha contestat cap de les incògnites i que l'entrevista ha estat una presa de pèl amb l'única intenció de defensar-se a ell mateix i a Pedro Sánchez. El Partit Socialista, per contra, considera que l'expresident ja ha donat explicacions públiques i que completarà la seva defensa davant del jutge. Anem ara també a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
9: Sí, bon dia. Primeres reaccions del Partit Popular, de la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, que diu que Zapatero no ha contestat res i que, a banda de prendre el pèl als espanyols, ha anat a Televisió Espanyola per defensar-se a ell i a Sánchez.
10: Creo que ha sido una tomadura de pelo su entrevista. Cuando él le preguntan por el origen de las joyas, dice que es un regalo. No aclara si cuando era presidente o no era presidente todavía. Él dice que no tenía nunca un afán de enriquecimiento patrimonial. Entonces yo me pregunto, o sea, si yo voy al extranjero y un mandatario me regala 1.500.000 euros y lo mete en mi cuenta, si yo no tengo interés en gastármelo, no hace falta que yo lo tribute. Que además no solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino yo creo que ha ido a defender a Sánchez.
9: Després de l'entrevista, el Partit Socialista tanca files amb Zapatero, li manté el suport apel·lant al respecte a la presumpció d'innocència i el procediment judicial, diuen els socialistes, destaquen que l'expresident del govern espanyol ja ha donat explicacions públiques i que completarà la seva defensa davant del jutge.
1: Les explicacions de Zapatero han eclipsat l'últim ple del Congrés dels Diputats abans de les vacances d'estiu, un ple extraordinari que debat i vota diverses iniciatives que havien quedat al tinter, com la pròrroga de l'escut social, les mesures per afrontar la crisi derivada de la guerra al pròxim Orient, i també el pla d'estabilitat i el sostre de despesa, que és el pas previ pels pressupostos de l'Estat. Roger.
9: Sí, aquest últim ple del curs parlamentari té previst aprovar el decret de crisi per la guerra a l'Orient Mitjà, que preveu la retirada progressiva de la bonificació general als carburants. Concretament, pels conductors particulars, ara al juliol la rebaixa passa de 20 cèntims a 15 cèntims per litre, a l'agost baixarà a 10 cèntims per litre, a 5 al setembre, i a partir de l'octubre desapareixen ja les bonificacions generals i es mantindran només per professionals del sector, per agricultors i ramaders. Si el Congrés no ho convalida, el decret quedarà derogat i totes aquestes aquestes mesures deixaran de tenir efecte. Junts avança que votarà en contra de les esmenes de PP i Vox a la condonació del deute autonòmic, per tant, continuarà el seu tràmit parlamentari, i una de les votacions clau serà, sens dubte, la de l'objectiu de dèficit i deute públic, també un pas imprescindible per poder elaborar els pressupostos de l'any que ve. Si Junts, com s'espera, hi vota en contra, com ja va passar el 14 de juliol, es complicarà i molt l'aprovació dels pressupostos el 2027.
1: Gràcies, Roger. I també el Parlament també viu l'últim ple abans de les vacances d'estiu. El Parlament demana, a més, introduir una vinyeta de pagament a les autopistes per garantir-ne el manteniment. Ho recull una moció dels Comuns que s'ha aprovat aquest migdia amb els vots també del PSC, de Junts, Esquerra i la CUP. Anem cap al Parlament d'Osa. Eudald Puig, bon dia.
6: Bon dia. La vinyeta tindria en compte el quilometratge, les emissions de gasos contaminants o l'impacte de cada vehicle en infraestructura. Està pensada sobretot per assegurar el manteniment de la carretera, però també per reduir la sinistralitat. Defensam en la proposta Lluís Mijoler, dels Comuns, Judit Toronjo, de Junts, i Albert Salvador, d'Esquerra.
11: No hem d'escollir entre recuperar els antics peatges de barrera, injustos i discriminatoris, o convertir la P7 en una barra lliure pel trànsit passant internacional.
12: I per això defensem la vinyeta, com existeix en molts altres països europeus. No és tornar als antics peatges, és un sistema estable de finançament per ús just.
13: I que el transport pesant de llarg recorregut i el trànsit internacional hi contribuïsca especialment.
6: Volen, a més, que s'executi d'una vegada per totes el corredor mediterrani i que s'aposti per l'ús del transport públic per descongestionar les carreteres. La moció ha tornat a posar sobre la taula el debat de l'eliminació dels peatges ara fa 5 anys.
1: Doncs no deixem les infraestructures. 24 hores després de l'esvoranc a Montcada i Reixac, al Vallès, encara estan tallades 3 línies de Rodalia Renfe. Són l'R2, l'R2 Nord i l'R11, que no circulen entre Montcada i Sant Andreu. Hi ha milers d'usuaris afectats, que un matí més han hagut de fer mans i mànigues per arribar a la feina. I atenció, perquè el secretari d'Estat, José Antonio Santano, ha avisat fa una estona que fins a com a mínim la setmana que ve no tornaran a circular-hi els trens.
14: El sábado vamos a actualizar esta información. Si todo va dentro de las previsiones, es decir, si el ritmo de llenado de mortero es el que tenemos ahora, como han visto, hay dos camiones, y antes, la semana que viene, se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir.
1: Tot plegat després que ahir al migdia es va enfondrar la paret d'un dels pous de les obres de DIF per soterrar les vies a Montcada. No hi va haver ferits, però les brancs sí que es van passar una grua de grans dimensions que allà quedarà tapada pel formigó. Repassem com queda el servei de tren i què han de fer els usuaris amb el Marc Colls i el Benet Íñigo.
15: L'R2 i l'R2 Nord.
16: Els passatgers que venen de Maçanet-Massanes han de baixar del comboi quan arriben a Montcada i Reixac i caminar uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada-Manresa. Allà fan transport a la línia R4 i, si venen del nord, el mateix però en sentit invers.
15: I per anar fins a l'aeroport?
16: En aquest cas, els trens de la R2 Nord i l'R2 surten directament des de l'estació de Sant Andreu. Per tant, els passatgers han de fer el transbordament que ara explicàvem amb l'R4, baixar a Sant Andreu i des d'allà agafar el tren amb destinació a l'aeroport o Castelldefels.
15: I què passa amb l'R11?
16: Hi ha trens des de Cervera de Marenda i Portbou fins a Granollers, i a Granollers hi ha busos llançadora fins a Sant Andreu Comtal. També reforcen els trens de mitjana distància. Renfe ha ampliat les places dels Avant entre Figueres, Girona i Sants.
1: Tot plegat ha obligat milers d'usuaris de trens a fer autèntiques gincames per moure's. Molts d'ells no sabien que hi havia talls a Rodalies i s'ho han trobat quan han arribat a l'estació, Benet.
16: Tot i que Renfe ha reforçat els informadors a les diferents estacions de Montcada, al Clot, a Sant Andreu i a Granollers Centre, molts usuaris anaven perduts i la majoria estan entre resignats i indignats.
17: No teníem cap mena de coneixement de que això anava a passar, però bueno, ja és la rutina, o sigui que tampoc sorprèn. Vies directes no hi ha, i al final, bueno, esperar.
18: No, la veritat que hem vingut una mica justos de temps i hem arribat aquí i ens hem trobat amb el panorama de... Només arriben els trens fins a Montcada.
19: Trigaré quasi 2 hores per anar a la feina, he avisat injustificant, però no és l'òptim.
16: I no són els únics atabalats. També els veïns que viuen davant de les obres on va aparèixer el forat s'ho miren amb preocupació. Viuen al barri de Vallbona de Barcelona, a Nou Barris. Les crides a la calma de les autoritats no eviten que estiguin amb l'ai al cor.
20: Le he preguntado, jefe, ¿estamos asegurando el piso? Dice, no se preocupe, que el piso no le va a sanar. Pero el susto me lo llevé. Bueno, yo no, todos los vecinos.
21: M'amoïna una mica perquè estem molt a prop. Són un parell d'edificis al costat i és un forat molt, molt profund.
16: Aquesta tarda l'Ajuntament obrirà un punt d'informació al casal del barri pels veïns que vulguin més informació.
1: I l'esvoranc de Montcada se suma al del Putxet de fa 2 setmanes. Els experts asseguren, però, que són casos molt diferents i descarten que hi hagi cap patró en comú, Marc.
15: Els dos tipus de roca, el de Putxet i el de Montcada, són diferents i el sistema de construcció tampoc té res a veure. En el cas de Montcada creuen que ha pogut ser per un error d'execució, que és el més habitual en aquests casos. Joan Martínez, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ha enviat un missatge de tranquil·litat des del món RAC1.
0: En principi la gent ha d'estar tranquil·la perquè les coses es fan bé i addicionalment es fa aquest control, no? Uh-huh. Que passa que, clar, el risc zero, la seguretat absoluta, doncs no existeix, malgrat que s'arriba doncs, a controlar de manera molt, molt detallada.
15: En el cas de Puiget, Martínez explica que l'esvoranc va passar quan la tuneladora va començar a treballar en un tipus de terra més inestable i el terreny no es va comportar com s'esperava.
1: I els bombers donen per finalitzada la fuita de gas que hi havia des d'ahir també a la plaça de Sants de Barcelona. Aquest migdia han aconseguit finalment apagar la flama que cremava des de feia més de 12 hores. La fuita va provocar una deflagració que va deixar 8 ferits, dos d'ells greus, que s'estan recuperant en diversos centres hospitalaris. Tot i que la fuita ja està resolta, la zona encara quedarà tardarà unes hores a recuperar del tot la normalitat perquè ara s'haurà de retirar la maquinària que va perforar la canonada. Més detalls des de la plaça de Sants. Josep Ferrer, bon dia.
2: Bon dia. Després de més de 12 hores, els bombers han aconseguit apagar del tot la flama que durant moltes hores ha provocat una gran columna de foc de més de 10 metres d'alçada. Mentre la zona va recuperant la normalitat, les tasques se centren ara en retirar la màquina que hi va perforar la canonada de gas, una màquina que s'ha de treure amb una grua de gran tonatge. Albert González és cap de guàrdia de bombers de Barcelona.
22: Estem a l'espera de la resolució per al restabliment, de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però ja s'han iniciat els treballs perquè tingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
2: Les feines de retirada de la màquina es faran entre aquesta tarda i aquesta nit. En aquest incident, originat ahir cap a les 3 de la tarda i agreujat amb la deflagració de les 11 de la nit, hi ha dues causes que els tècnics han d'investigar. Carles Bàcaro és cap de la Divisió d'Obra Civil d'Infraestructures de la Generalitat.
23: Aquí hi ha dues causes. Hi ha una causa inicial, indirecta, diguem-ho així, que és una afecció, una canonada per les obres, i després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas, que és qui estava executant la reparació.
2: El servei de metro de les línies 1 i 5 a l'estació de Plaça de Sants ha funcionat en normalitat i només s'ha vist el...
1: Bé, hem perdut la connexió amb el Josep Ferrer des de la plaça de Sants. Més qüestions quan passen 2 minuts d'un quart de 3. La plantilla dels Mossos incorporarà aquest estiu 1.300 professionals més. Són els agents que han acabat la formació a l'escola de policia i que ara entraran al cos en pràctiques. Amb aquest reforç, la policia catalana incrementarà la vigilància en zones de costa, a les àrees més turístiques i també a les carreteres. Eudald Martínez.
24: Amb la incorporació d'aquests agents, la plantilla dels Mossos fregarà els 21.000 efectius aquest estiu. El cos continua acostant-se així a l'objectiu d'arribar als 25.000 agents de cara al 2030. Els 1.300 agents en pràctiques que surten de la nova promoció de l'Escola de Policia faran tasques de seguretat ciutadana, una de les que té més activitat durant l'estiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, remarca que aquesta àrea també reforçaran 300 agents més que habitualment fan altres tasques.
25: També tenim la incorporació de nous caporals i sergents que faran les pràctiques en l'àmbit de la seguretat ciutadana i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO per garantir que tots els esdeveniments que es despleguen en el territori, festes majors, concerts, doncs tinguin aquest reforç.
24: Durant l'estiu els Mossos també pa i pista que busca prevenir robatoris i furts a les carreteres. Durant el primer mig any el programa ha aconseguit reduir un 50% els delictes de carreteres com l'AP7.
4: 14-15.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha descobert 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'últim any. És la segona xifra més alta en una dècada i suposa gairebé un 15% més que l'any anterior. El motiu, segons el govern, no és que hi hagi més frau, sinó que ara, gràcies a la tecnologia, es detecta molt més. Ho recull l'informe de resultats del Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal del 2025, que s'ha presentat fa pocs minuts. Anem cap allà, a Eulàlia Carrascal. Bon dia.
26: Sí, bon dia. El 96% dels fraus detectats l'any passat van ser sobre els impostos de successions i donacions, amb 130 milions d'euros. El de patrimoni i transmissions, amb 100 milions, i en tercer lloc, el d'actes jurídics documentats, amb 80. Són els tres grans impostos i, per tant, també sumen moltes més estafes. En la majoria de casos, el que va passar és que no van declarar els imports o que es van aplicar deduccions que no tocaven. La consellera d'Economia, Alicia Romero, explica que el repunt de casos s'explica perquè s'ha reforçat defensat l'Agència Tributària.
3: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent doncs, l'Agència Tributària amb tots els seus, amb tots els seus serveis.
26: També s'han detectat 24 casos de residència fictici, 16 persones que deien que vivien a altres comunitats autònomes quan no era cert i 8 que afirmaven que vivien a l'estranger.
1: Encara en clau econòmica, Pimec alerta que els treballadors aquí apugen el sou per compensar la inflació que van perdent diners. És la conclusió principal d'un estudi que us ha avançat RAC1 i que s'ha publicat avui. El motiu darrere de tot plegat és l'IRPF, que no s'està actualitzant. Per tant, quan s'apugen els sous, els treballadors cada vegada paguen més impostos sense haver augmentat el seu poder adquisitiu. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, argumenta a RAC1 que l'impost s'hauria d'adaptar a la inflació.
5: Doncs nosaltres el que proposem és que hi hagi una deflactació automàtica dels trams de l'IRPF, els mínims que s'apliquen i els llindars que també s'apliquen a determinades deduccions i reduccions, que això s'apliqui automàticament amb la inflació. Perquè, si no, el que passa és que tenim un impost encobert que ningú l'està veient, que no passa pel Parlament.
1: I ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tal com estava previst, per tant deixa passar l'estiu i opta per tornar-ho a discutir a la propera reunió del 10 de setembre. I encara una última qüestió, Brussel·les imposa una multa de 890 milions d'euros a Google per afavorir els seus buscadors i serveis als telèfons mòbils i posar bastons a les rodes als seus competidors. És una xifra alta, però que no farà ni pessigolles a la companyia, ja que no arriba ni a l'1% de la seva facturació anual des de Brussel·les. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
7: Bon dia, és la segona multa més alta de la història que Brussel·les imposa a una gran tecnològica. Avui sanciona Google, bàsicament, per dues coses. La primera, per donar preferència als seus buscadors i serveis com Google Viatges o Google Compres, per exemple, a l'hora de reservar vols, hotels o trens. I la segona és per impedir als competidors que desenvolupin i puguin oferir un servei alternatiu a l'aplicació de descàrregues d'aplicacions de Google. El portaveu de serveis digitals de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha justificat així la multa.
8: A la Unió Europea, les empreses tenen el dret de competir lliurement i els gegants tecnològics d'accés a internet han de jugar net i assegurar el dret dels consumidors d'escollir per alternatives més econòmiques. Google té ara 60 dies per complir amb la llei europea de mercats digitals.
7: La sanció arriba quan els Estats Units preparen nous aranzels a mig món, també per Europa, i després que la Casa Blanca hagi arrufat el nas diverses vegades pels càstigs i persecució de Brussel·les a gegants nord-americans com Google.
1: Dos minuts i fem un cop d'ull al termòmetre.
4: RAC 1.
9: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
4: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
10: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
11: És per això que totes les veus de RAC 1,
27: les que sentiu habitualment i les que no,
28: us volem donar les gràcies.
29: Gràcies en nom de tots els departaments.
30: El departament tècnic.
31: La producció de programes.
32: Marketing.
33: La recepció.
34: Les xarxes socials.
35: El servei d'assessorament lingüístic.
36: Els estudiants en pràctiques.
4: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió.
37: Ara que hem acabat l'escola
38: i tenim més temps lliure,
39: ara que podem fer el que volem,
40: volarem els pares amb la pistola d'aigua
41: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
42: I escoltarem els contes de RAC 1.
43: A la piscina!
44: Al cotxe!
45: O a l'hora de la migdiada!
46: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
47: I, oh?
48: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
49: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
50: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC 1 Funcat.
4: RAC 1 Podcast.
51: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
4: Adeu! RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
0: Tot allò que t'agrada,
4: molt més fàcil de trobar.
1: El que encara no has escoltat
2: i segur que t'agradarà.
0: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
3: Per triar i remenar.
5: Amb tot el contingut dels programes.
6: I també els podcasts originals de RAC1.
7: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
8: I som tots.
12: Més fàcil.
13: Més directe.
14: Més intuïtiu.
4: Més RAC1. Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
15: Escolta, navega, descarrega, informa't.
4: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1.
16: Cinc minuts i arribarem a dos quarts. Avui també estem molt pendents de la calor. És un dels dies més crítics de tot l'estiu pel que fa a la calorada i el risc d'incendi. Els termòmetres es poden enfilar fins als 42 graus i el risc d'incendi és molt alt o fins i tot extrem en dos terços del país. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, subratllava aquest matí al Món RAC1 que avui, més que mai, cal extremar la precaució.
17: Segurament el dia més complicat del que portem d'estiu, un dels més complicats també fins i tot doncs, el conjunt de registres que tenim històrics, i això ens obliga doncs, a demanar aquesta màxima precaució i, per tant, és una crida generalitzada a la ciutadania aquest dijous, però també de cara al cap de setmana.
16: Com dèiem, a aquesta hora hi ha més de 600 municipis en perill molt alt o extrem d'incendi, és a dir, gairebé dues terceres parts de tot Catalunya. Això fa que el mapa del país estigui pràcticament tot pintat de color vermell, granatós, i ha obligat els agents rurals a tancar els accessos a 7 parcs naturals, dos més que ell, Joel Penya.
18: Els nous són Montserrat i la Serra de Montsant, que se sumen a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, Montmell, Marmellà, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. La situació és del tot delicada arreu del país i per això els agents rurals fan una crida a la precaució i evitar qualsevol activitat que pugui provocar incendi forestal. El sotsinspector del cos, Josep Maria Capdevila, ha fet aquestes recomanacions.
19: Siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot que davant de qualsevol columna de fum immediatament truquin al 112.
18: En concret, hi ha 156 municipis al nivell 4 del Pla Alfa al màxim i 463 més en nivell 3. En tots hi ha restriccions especials, entre d'altres no es poden utilitzar bufadors ni serres radials a prop del bosc. No es pot fer servir pirotècnia ni tampoc es pot utilitzar maquinària a menys de 500 metres de la massa forestal.
16: A aquesta hora els termòmetres ja s'enfilen fins als 37 graus, però poden arribar fins als 42.
20: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
16: Abel Caral, on ha de fer més calor avui?
21: Doncs cap al sud de les comarques de Lleida, sud de la Plana de Lleida, tot i que no és el lloc on de moment fa més calor, també la zona més interior de la Vall de l'Ebre, Priorat, aquí màximes que arribaran als 40-41 graus, puntualment 42. 42 sobretot a la zona més interior de la Ribera d'Ebre. 40 graus també es podem assolir en alguns sectors del Bages i en conjunt en comarques interiors 33, 35, 37, 38 graus amb facilitat. També les valls del Pirineu màximes que es poden acostar a arribar als 35 graus, com ja va ser d'aquests últims dies, i amb temperatures més frenades arran de mar, però sobretot del litoral sud amb una humitat molt alta. Tenim sectors de la Costa Daurada amb temperatures de 29-30 graus, però amb humitats del 75-80% i, per tant, molta xafogor. No de ploure enlloc, per tant, no de refrescar enlloc.
22: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
16: I amb aquesta calorada, dos estudis de la Universitat Politècnica apunten que les altes temperatures que hi ha durant la nit són la principal causa de mortalitat per calor a Barcelona. Els investigadors calculen que entre el 2007 i el 2018 les mínimes elevades a la ciutat van provocar més de 700 morts, mentre que les màximes diurnes van causar-ne prop de 600.
18: Barcelona ha viscut un escalfament continu en les últimes dècades. Entre el 1971 i el 2025 la temperatura mitjana a la ciutat ha passat de ser de prop de 16 graus a una mica més de 19. El cas és que aquest escalfament es concentra especialment a les hores nocturnes. Les mínimes a Barcelona durant els mateixos anys s'han enfilat dels 12 als 16 graus. Els investigadors del Centre de Política de Sol i Valoracions de la Politècnica han conclòs que es poden atribuir 721 morts en aquest període que comentava, Xavi.
16: I una de les millors maneres per passar les hores de calor és anar a la platja, però no tothom pot banyar-se de manera autònoma. Doncs bé, ara Tarragona ha implantat un sistema per fer possible l'autonomia de les persones invidents o amb visibilitat reduïda quan es volen banyar al mar. Són unes balisses i un rellotge que permeten a la persona amb una discapacitat visual orientar-se a la sorra i a l'aigua per poder entrar i sortir del mar sense haver d'anar acompanyats. Tarragona és amb Cunit la primera platja on es posa en marxa. Esteve Giral, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. Sí, en concret, la platja de la Rabassada disposa des d'avui d'aquest nou servei, un sistema tecnològic a través de senyals acústiques, unes balises i un rellotge ja implantat en platges d'arreu de l'Estat, com ara Eivissa o Màlaga. Permet a la persona invident o amb una discapacitat visual poder banyar-se al mar de forma autònoma, sense assistència de cap altra persona. Agustí Sánchez, de l'empresa Silan, que ha creat el sistema implantat a la platja de la Rabassada, i Rocío Calferrada, tècnica de l'ONCE.
2: El que es busca és la capacitat total que tingui un invident, una persona amb dificultat visual o absoluta, de poder nadar lliurement i fer l'activitat que tothom la veiem com normal.
8: Meterse en el mar para ellos pues les puede desorientar, no tienen una referencia y tanto entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado.
1: L'ONCE ofereix també un servei per ajudar les persones invidents a familiaritzar-se amb el nou sistema estrenat a la platja de la Rabassada de Tarragona.
4: 14-15.
16: Temps per recultura. El món del cinema ja torna a tenir tots els ulls posats en una de les cites imprescindibles del sector, el Festival de Cinema de Venècia, que avui ha presentat la seva programació, Ona Pardo.
9: La pel·lícula que inaugurarà el festival serà Ink, de Danny Boyle, sobre el naixement del diari de Sun. A Venècia també hi serà Martin McDonagh, que tornarà a competir pel Lleó d'Or amb la comèdia Wild Horse Nine. Molts altres passaran per la ciutat italiana per presentar els seus treballs, principalment artistes independents. Tornarà una de les guanyadores de l'any passat, Anuparna Roy, amb Lovers in the Blue Night. De fet, aquest any hi ha poques produccions de Hollywood o grans plataformes. Sí que hi veurem, però, algunes estrelles com Robert Pattinson, que es posarà a la pell d'un periodista que intenta resoldre un crim a Prime Time, i Penélope Cruz i Javier Bardem es tornaran a trobar a Bunker, la seqüela de The Sun. A banda, entre els documentals s'estrenarà el d'Alex Gibney sobre Elon Musk o Don't Look Back in Anger, que retrata la reconciliació dels dos germans d'Oasis. I tot això en una edició amb cap títol en català que començarà el 2 de setembre i s'allargarà fins al 12.
16: I avui arrenca el Tinglado. On és la gent de la Medina? Els caps de cartell d'aquest festival a Vilanova i la Geltrú són els autors de la cançó de l'estiu a RAC1, La Fúmiga, però també hi actuaran Clara Peia i Svetlana.
10: Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada. I per molts...
16: Això serà durant la primera nit del festival, que s'allargarà fins aquest dissabte. I de Vilanova i la Geltrú a Barcelona avui actua Rubén Blades.
11: La vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida.
16: Ay, això serà el Poble Espanyol, el Cook Music Festival també amb Don Omar. I els fans del jazz tenen una cita al Palau de la Música Catalana. Una cita amb el guitarrista i compositor Pat Metheny.
4: 14-15. Amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
16: Temps pels esports. En marxa la presentació de Adeyemi com a nou jugador del Barça, Albert.
12: Sí, darrers instants d'aquest acte a les instal·lacions del Camp Nou per escenificar el seu fitxatge, el segon pel curs vinent després del de Gordon. De seguida anem cap allà amb l'Àlex Pintanel, on només unes hores abans també s'ha fet l'acte de presentació de l'acord de renovació amb Graham Hansen per l'equip femení. També l'escoltarem, igual que Marc Síria, que aquest matí també ha valorat que el Tribunal Català de l'Esport li hagi donat la raó en el compliment dels estatuts quan volia presentar-se a les eleccions del Barça. Molta teca, doncs, per començar, però abans també tenim en marxa la primera etapa del Tour als Alps, la 18a, una etapa dura, sobretot per començar i per acabar. Nil Piera, bon dia.
13: Bon dia. Etapa de 185,2 quilòmetres de recorregut entre Boiron i l'estació d'Orsiers-Merlet, amb dos ports de tercera categoria, un de segona i dos de primera, amb gairebé 4.000 metres de desnivell acumulat. A falta de 112 quilòmetres pel final, hi ha un grup de 8 escapats amb noms de nivell com Matteo Jorgensen, Tymen Arensman o el mallot verd Mats Pedersen, amb un avantatge d'un minut i 15 segons respecte al gran grup.
12: Perfecte, Nil. Més tard actualitzem l'etapa amb tu mateix, però ara parlem del Barça.
4: A RAC1, 14-15.
12: Perquè ha costat, la burocràcia cada dia es fa més feixuga, però finalment el Barça ja ha pogut fer oficial avui el fitxatge de Karim Adeyemi. I un cop fet oficial, de seguida ha activat la maquinària per presentar-lo i que es pugui posar a les ordres de Flick com més aviat millor. Marxem, doncs, cap a les instal·lacions del Camp Nou, on hi tenim l'Àlex Pintanel, com dèiem. Bon dia, Àlex.
0: Hola, Bassas, bon dia.
12: I la presentació, si no s'ha acabat gairebé, per tant, ja podem sentir Adeyemi com a nou futbolista blaugrana.
0: Sí, ara mateix ja s'ha acabat. 15 preguntes per Adeyemi, ha costat, però l'alemany ja és oficialment nou futbolista del Barça. És el segon fitxatge després de l'arribada de Gordon i ha firmat per 5 temporades fins al 2031. Els blaugranes han pagat 22 milions d'euros més 7 en variables al Dortmund. Per cert, sobre el retard de la firma, recordem que fa una setmana que Adeyemi va aterrar a Barcelona, ha explicat al futbolista que en cap moment ha patit, que ha gaudit aquests dies per la ciutat i que ha conegut els companys i que té moltes ganes d'unir-se als entrenaments. Un Adeyemi que ha estat acompanyat en aquesta presentació per la porta de Deco Juste i Jorge Mendes, que han estat acompanyant-lo en el dia de la seva posada en escena. Diu Adeyemi que és el club més gran del món, el Barça, i que és un honor jugar al conjunt blaugrana. I ha insistit molt en la importància que té Flick en el seu fitxatge.
3: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'havia dit què necessitava l'equip de mi. He vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
0: De fet, de les 15 preguntes que li han fet a Flick, en 4, a Adeyemi, en 4 ha parlat de la figura del tècnic blaugrana. Ha desvetllat que Flick li ha parlat molt bé del vestidor, que és una família i que se sentirà molt còmoda. Adeyemi arriba al Barça sabent que tindrà molta competència, ha elogiat i molt la figura de Lamine Yamal, creu que podran connectar, i també ha destacat que vol donar el millor de si mateix per guanyar títols.
3: Crec que la Champions és un gran objectiu que tots volem aconseguir, però no és l'únic. Tots els partits són importants en aquest club i al final volem guanyar trofeus. Però sí, és clar que la Champions és important i la volem guanyar. Jo personalment donaré tot el que tinc per ajudar l'equip a guanyar.
14: For me personally, I try my best and of course for the best is to win everything.
0: El Barça s'entrenarà demà pel matí i per la tarda jugarà un partit amistós. El Barça li dona caràcter d'entrenament a la ciutat esportiva a les 8 del vespre davant l'Europa i s'espera que Adeyemi pel matí ja pugui començar a entrenar-se amb els seus nous companys. Ha dit Adeyemi que pot jugar en les 3 posicions d'atac, que de moment això no ho ha parlat amb Flick, en quina posició se sent més còmode i en quina posició el veu Flick. No es creia l'interès del Barça perquè venia d'una mala temporada al Dortmund i també ha destacat les figures de Messi i Ronaldinho com a referents.
12: I alguna cosa més que Adeyemi al marge haguem de destacar del dia d'avui en clau Barça? Nova jornada d'entrenament, per exemple, amb alguna sorpresa, oi?
0: Sí, l'Eric García ha anat de visita a la ciutat esportiva, un dels 8 campions del món que ha saludat a Flick i als companys, i després també que Anthony Gordon, el primer reforç del Barça 26-27, està per Barcelona i se l'ha vist pel centre de la ciutat per preparar i deixar llestos tots els aspectes relacionats amb la seva nova vida a la ciutat.
12: Perfecte, Àlex Pintanel, gràcies, bon dia.
0: Adeu, bon dia.
12: Tot això, doncs, pel que fa a Adeyemi, però fora del mercat, fora de l'esportiu, avui també hem sentit a Marc Síria. Gemma Montero, bon dia.
23: Bon dia.
12: L'ex-precandidat a les eleccions del Barça vol ser proclamat oficialment candidat, tot i que ha confirmat que no impugnarà els comicis.
23: I tot plegat perquè el Tribunal Català de l'Esport ha resolt que la Junta Electoral del Barça va incomplir els estatuts al recompte de les firmes que donaven suport a la seva precandidatura. Això sí, ha demanat al Club Blaugrana que el declari candidat amb efecte immediat. Síria ha sol·licitat al club que es desprecintin les caixes de les paperetes dubtoses, que es verifiquin i els proclamin candidats sense reclamar la repetició dels comicis.
24: Nosaltres sempre hem fet el millor pel club i en aquell moment, me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
23: L'economista va denunciar en el seu moment davant la Federació Catalana de Futbol que la Junta Electoral havia anul·lat 379 firmes que donaven suport a la seva candidatura per motius formals, deixant-lo a 90 firmes de ser proclamat oficialment candidat. En el recurs, Siri argumentava que qüestions com l'absència de la còpia del DNI, documents d'identitat caducats o números de soci que no estaven actualitzats podrien haver-se solucionat in situ perquè pertanyien a socis que estaven presents al cens i fàcilment identificats, com el cas de l'extenista Sergi Bruguera. I, per tant, ara el Tribunal Català de l'Esport li dona la raó emparant-se en l'article 48.5 dels Estatuts del Barça, que diu que si les incidències detectades es deuen a criteris interpretatius de la Junta Electoral, cal demanar que el candidat que els presenta els rectifiqui i no anul·lar-les directament.
12: Veus del dia, 2:40, encara el Barça i tornant a l'esportiu, en aquest cas, però al femení. Avui el club ha presentat l'acord de renovació amb Graham Hansen fins al 2028, un acte que s'ha fet al matí, abans que el de Dayemi, a les instal·lacions del Camp Nou, i on hi ha estat en aquest cas en Xavi Morlans. Bon dia, Xavi.
5: Hola, Albert, bon dia. Sí, avui s'ha celebrat l'acte de renovació de Caroline Graham Hansen com a jugadora blaugrana per dues temporades més. La davantera danesa va arribar al club l'any 2019 i des de llavors s'ha convertit en una de les jugadores més importants de la història del Barça. Amb 96 gols i 104 assistències en tan sols 197 partits al club, semblava que Hansen podia canviar d'aires aquest estiu en busca de nous reptes. La jugadora, però, ha deixat molt clar quins han estat els seus motius per haver renovat fins al 2028.
6: Porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí. Todos los títulos que hemos ganado te da motivación de seguir haciéndolo y seguir intentando ganar más.
5: La marxa d'Alexia i Mapi, dues de les veteranes i líders del vestidor, fa que siguin altres jugadores les que hagin d'assumir aquest rol en una plantilla que serà una de les més joves en els últims anys del club. Per això, Hansen ha admès que sap que tindrà una gran responsabilitat en ser una de les jugadores de més edat i amb més experiència de l'equip.
6: Cuando aquí en el Barça siempre hay una responsabilidad grande porque la gente piensa que siempre vamos a ganar. Es cierto que el equipo este año va a ser más joven que nunca y yo voy a tomar la responsabilidad que hay para que seguimos ganando, seguimos mejorando como equipo, como grupo. Yo lo sé que juntos vamos a crear un nuevo equipo que va a seguir ganando títulos.
5: També se li ha preguntat sobre com veu el futur del club ara que sembla que la direcció esportiva s'ha decidit a donar més oportunitats a jugadores del filial i adoptar una política de fitxatges on es prioritza la incorporació de jugadores joves amb gran projecció, on la danesa ha destacat que el Barça, tot i les baixes i tot i la nova política de fitxatges, continuarà sent un equip competitiu i un dels grans favorits a guanyar totes les competicions.
12: I mentrestant a l'Espanyol, el club blanquiblau va tornar ahir de l'estaix de Navata i avui a Nil hem pogut sentir a Omar El Hilali.
7: I el lateral marroquí ha valorat els mitjans del club els primers dies de pretemporada i ja comença pensant el debut de la Lliga del proper 16 d'agost davant el Llevant.
15: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno y la verdad que nos vamos muy contentos del estar aquí. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
7: En aquesta línia, ahir ja us vam avançar que el club blanquiblau ha posat a la venda les entrades per les quatre primeres jornades de Lliga, entre elles les del partit contra el Madrid, corresponent a la jornada 2. Doncs bé, l'Espanyol ha venut ja unes 2.000 entrades pel partit contra el Club Blanc, i a hores d'ara en queden disponibles poc més de 600 pel partit.
12: Un Espanyol que, per cert, en aquestes últimes hores també hem sabut, i gràcies a la nova propietat del club, que augmentaran en 5 milions d'euros el seu límit salarial.
7: Sí, i ho ha fet gràcies a un moviment d'enginyeria fiscal, una expressió a la qual ja ens hem més que acostumat a Barcelona en els darrers estius. Mirem d'explicar-ho perquè en abstracte pot arribar a sonar una mica complex, però és molt senzill. La propietat del club, Velocity Sport Limited, convertirà en accions part del deute que el club té amb la propietat.
13: El grup dirigit per Alan Pace transformarà en capital social els préstecs que ha anat concedint a l'entitat en els darrers mesos. És a dir, que aquests diners del préstec deixen de ser un deute per convertir-se en fons propis del club. El moviment es farà oficial a la Junta d'Accionistes que s'ha de celebrar al desembre, tot i que l'equip blanquiblau ha pactat amb la Lliga avançar els beneficis de l'operació per poder aprofitar-los en aquest mateix mercat. Així doncs, tot i que com a tal no es produeix un nou ingrés de diners, aquest moviment suposa una millora pel balanç econòmic de l'Espanyol. Això permetrà al club sumar immediatament uns 5 milions d'euros al límit salarial pel tram final d'aquest mercat, mentre que es guardaran 5 milions d'euros més per l'estiu vinent. Amb aquest extra econòmic, l'Espanyol s'assegura poder inscriure amb garanties tots els seus jugadors, a banda d'acabar de perfilar una plantilla on ja ha incorporat Harman, Calatrava i Moscardo.

0: Un segon si arribarem al punt de 3:45 del migdia. Més coses a Madrid. Gemma, ja tenen nou capità i no és un altre que el controvertit Fede Valverde.
1: La sortida de Dani Carvajal el converteix en el jugador de la plantilla que porta més temps al Real Madrid, 8 temporades, i automàticament és el primer capità, perquè aquest és el criteri que es fa servir al Club Blanc per assignar la capitania. Ahir, que feia 28 anys, era el seu aniversari, es va incorporar als entrenaments i va parlar per primera vegada ja com a capità blanc.
2: Hoy llegó el momento de poder ser capitán, el primero. Aprendí demasiado de todos los compañeros que han sido capitán acá. Siempre me han brindado una ayuda increíble. Y este es el primer año que voy a intentar disfrutarlo y brindar el máximo de mi esfuerzo, no solamente para dentro del campo, sino afuera, para que todos los compañeros se sientan cómodos.
1: El segon capità madridista és Vinícius, el tercer Courtois i el quart és Rodrigo. Amb aquesta nova jerarquia, l'equip es prepara per debutar en pretemporada, un debut que no arribarà fins l'1 d'agost. Serà el dia en què veurem Mourinho dirigint l'equip contra la Fiorentina al World Stadium de Klagenfurt, a Àustria, a les 6 de la tarda. El segon partit serà contra el Depor, el Deportiu de la Corunya, a Riazor, el trofeu Teresa Herrera, i això serà el 12 d'agost a les 9 del vespre. Ahir vam veure, per cert, quina serà la segona equipació de l'equip blanc. Serà de color verd. Verd fosc, com ja ho va ser fa anys. La samarreta és verda, acompanyada de línies i detalls de color blanc trencat. Té un patró geomètric amb les inicials del club incrustades i, a més, incorpora un coll amb rivet també en blanc trencat. Està dissenyada amb aquesta tecnologia de Climacool que gestiona la humitat i optimitza la ventilació.
0: Segona, ahir el Girona va jugar el seu segon partit de la pretemporada i es va imposar a l'Olot per 1-3, oferint a més una bona imatge. Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia, sí. Després de l'empat a 0 contra l'Alcatsian al primer test de la pretemporada, el Girona ahir ja va mostrar una millor cara a Olot i va dominar el partit de principi a fi. Minsu va fer els dos primers gols pel Girona a la primera meitat i ja a la segona part el tercer el va fer Sarasa a la sortida d'un córner. Per tant, jugadors joves que comencen a trucar a la porta d'aquest nou Girona de Quique Álvarez. A les acaballes del partit

0: un año con él y ascendimos en el tercera ref. Y la verdad tengo muy buenas sensaciones con él y bueno, hay que seguir.
1: L'entrenador gallec va fer sortir al camp a tots els jugadors convocats, a excepció del porter del filial Andriev. Qui finalment no va entrar a la convocatòria va ser Gazzaniga, per unes molèsties al maluc. El pròxim partit del Girona serà contra l'Alavés aquest mateix dissabte a 11:15 del matí.
2: I a futbol internacional, a 12 minuts per les 3, i en clau mundial continua portant cua al final de l'Espanya-Argentina de diumenge per la picabaralla damunt la gespa que van mantenir uns i altres. En aquest sentit, Fabián Ayala, un dels integrants del cos tècnic argentí, li ha volgut restar importància, Gemma, a tot el tema en aquestes últimes hores.
3: Sí, l'exfutbolista del València va parlar a Esports Migdia de València Capital Ràdio i va demanar disculpes per la imatge que van oferir. Deia que la seva única intenció va ser la de separar les persones implicades a la picabaralla. A més, Ayala es va voler disculpar amb Dani Olmo, amb qui va rebre una empenta per part seva al final del partit.
4: Para mí hay que cortarse las cosas y como que quedaron ahí. Y yo por eso digo que me hago cargo de porque fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más. Pero bueno, fue una reacción a un dicho, pero ya está, por eso. Yo lo veo a Dani Olmo, obviamente, que le pediré las disculpas en persona. No tengo la posibilidad.
3: L'AFA no n'ha dit res al respecte. Sí que ha desmentit algunes informacions d'alguns mitjans que publicaven ahir una suposada investigació de l'FBI al president de l'AFA, Claudio Tapia, i altres dirigents per uns contractes comercials de l'AFA. Explicaven que el vol de tornada des de Nova York li haurien pres el telèfon mòbil i altres dispositius electrònics i que alguns dels dirigents haurien estat citats a declarar. L'AFA ho desmenteix.
2: A la final, ja ho sabeu, Espanya es va imposar a l'Argentina molta superioritat. Ara bé, això, Gemma, no ha acabat quedant gaire reflectit el polèmic 11 ideal del Mundial que finalment ahir es va donar a conèixer perquè només hi van incloure a 3 jugadors de la selecció espanyola, que és el campió del món.
3: I aquí votaven els seguidors, però a partir d'un grup escollit per la FIFA, on no hi havia, per exemple, Pau Cubarsí, malgrat ser el millor jugador jove del torneig. Tampoc hi és a l'11 Lamine Yamal ni cap altre jugador del Barça. En canvi, sí que hi són els seus companys de selecció, Pedro Porro, Marco Corella i Rodri. Completen l'11 Bosinha, Lisandro Martínez, Upamecano, Olise, Bellingham, Messi, Mbappé i Haaland. Un Rodri que, segons publica The Athletic, passarà pel quiròfan per culpa d'una lesió a l'esquena. D'aquesta manera, el migcampista del City hauria d'estar-se unes setmanes de baixa, tot i que es desconeix el temps exacte. Sigui com sigui, la seva lesió podria condicionar una hipotètica sortida del club en direcció al Real Madrid. Recordem que Rodri acaba contracte el 2027.
2: I un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, que ha debutat ja aquesta passada nit a la Major League Soccer després del seu adeu al Barça.
3: Amb un gol que s'ha vist, però eclipsat pel doblet de Luis Suárez. En qualsevol cas, el polonès ha debutat amb nota i després ha explicat per què va celebrar tant el gol de Ferran Torres a la final del Mundial.
5: Muchos de mis compañeros de este Barcelona han ganado Copa del Mundo. Estoy también muy feliz para ellos y especialmente que muchos jugadores son muy jóvenes y hace unas semanas he jugado con ellos y ahora puedo mirar cómo juegan campeones para FC Barcelona.
2: I per tancar aquest bloc, alguna cosa més?
3: Una conseqüència més al Mundial. Sabíem que Deschamps deixaria la banqueta de França. Doncs el president de la Federació Francesa, Philippe Diallo, presentarà dimarts, dia 28 de juliol, el nou seleccionador de França. La Federació no ha confirmat oficialment la identitat del nou tècnic, però és un secret a veus que tothom assenyala Zinedine Zidane com a proper seleccionador nacional i rellevar Didier Deschamps.
2: 8:30 per les 3. Repassem, Nil, què més tenim a la resta del futbol. Primer, encara en plana internacional.
6: Ara que parlàvem del Mundial, el portal Transfer Market, que molts clubs tenen com a referència a l'hora de negociar traspassos, ha actualitzat el valor dels futbolistes després d'aquesta cita mundialista i per primera vegada dos jugadors superen els 200 milions d'euros. Són Lamine Yamal i Erling Haaland, valorats en 220 milions d'euros cadascun. La tercera posició és per Mbappé amb 200, quart Olise amb 170 i tanca el top 5 Jude Bellingham amb 160 milions. Sobre debuts a l'MLS, a banda de Lewandowski, també va debutar ahir un altre ex-blaugrana, Antoine Griezmann, el davanter francès, va estrenar-se amb gol a l'Orlando City en la victòria per 0-4 davant el San José Earthquakes. Griezmann va fer el tercer gol del seu equip i va arribar als 300 gols a nivell de clubs en tota la seva carrera com a professional. I encara no ens movem de la MLS perquè l'Inter de Miami va anunciar l'arribada d'un nou company per Messi. ni més ni menys.

0: anys que Carlos Enrique Casemiro. El migcampista brasiler de 34 anys arriba lliure després d'haver acabat contracte amb el Manchester United. La Lliga Nord-Americana, per això, vol aclarir si... Bé, ja s'ha imputat lleugerament aquest cas per aclarir si hi ha hagut alguna pràctica poc habitual amb el tema dels drets de propietat.
1: I t'anava a dir que, a banda d'això, també tenim diferents equips de la Lliga jugant amistosos de pretemporada. Què en destaquem?
0: Sí, Córdoba i Sevilla s'enfronten aquest vespre en un partit marcat per la sortida de Cor Adams del club sevillà. El davanter nigerià marxa traspassat al Venècia a canvi de 16 milions més 7 en variables. Ahir també va jugar el València, que va guanyar 3-0 l'Aldenc. L'Atlètic Club va superar 0-2 al Sestao River. El Getafe va guanyar 1-2 al Tenerife i el Betis va imposar-se 0-1 al Recreativo, el mític trofeu Colombino, i mentre alguns acaben la posada a punt per la temporada, d'altres la comencen de manera oficial amb la segona fase de les prèvies d'Europa League i Conference. A Europa League, equips com el Benfica o el Besiktas buscaran garantir la seva participació, mentre que a la Conference els dos equips andorrans continuen vius. L'Atlètic Escaldes rebrà el Badús, mentre que el Santa Coloma s'enfrontarà a casa al Ràpid de Viena. I un últim apunt en clau femenina, perquè el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Laura Requena Lauri. La jugadora de 36 anys arriba procedent del Granada i es converteix en la sisena incorporació del club badaloní en aquest mercat. I una cançó
2: que arribi quan no arriba l'aire. I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Doncs vinga, som-hi, tornem a agafar la bicicleta, marxem cap al Tour, recta final, avui 18a etapa, ja amb l'arribada dels ciclistes als Alps. Nil, com ho tenim? Refresquem això, com estan les coses ara?
0: Doncs a falta de poc més de 101 quilòmetres pel final, continua aquest grup de 8 escapats amb aquests noms de nivell que dèiem, com Mateo Jorgensen o el mallot verd Mats Pedersen. Ara bé, s'han format dos nous grups perseguidors. Un d'ells format per Valentín Paret-Pientre, el mallot de punts. Un altre, amb altre a 1 minut i 22 de distància, amb altres noms coneguts com Ben Healy, i ja el gran grup que està distanciat a més de 2 minuts i 38 d'aquest primer grup d'escapats que comentàvem. Bé, com explicàvem, la ronda francesa arriba avui a la serralada alpina amb tres etapes decisives per acabar de definir la general. La d'avui, tot i ser la més suau de les tres, presenta un recorregut de 185 quilòmetres entre Boiron i Orsiers-Merlet, amb dos ports de tercera categoria, un de segona i dos de primera. Els ciclistes han afrontat ja la primera pujada del dia a la Côte d'Engins, de primera categoria. La d'avui és, per tant, una jornada sense cap port de categoria especial, però amb 3.900 metres de desnivell acumulat, que són un autèntic càstig per les cames. L'etapa d'ahir se la va endur a l'esprint el belga Jasper Philipsen, després d'imposar-se els darrers metres amb Mauro Schmidt i Olaf Koig. Amb la victòria del belga s'ajusta encara més la lluita pel mallot verd, on Mats Pedersen continua com a líder, però amb només 7 punts d'avantatge respecte al mateix Philipsen. La general, però, no va patir cap canvi. Tadej Pogacar segueix com el mallot groc a 4 minuts i 32 segons del seu perseguidor més immediat, Remco Evenepoel, mentre que Isaac del Toro tanca el podi a 6 minuts i 51 segons del líder, tot i que aquesta tercera plaça sembla més oberta de cara a aquests pròxims dies.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I Gemma, per tancar, què més ens falta per saber?
3: Que Paula Badosa ha de jugar ara davant l'hongaresa Pana Ubardi al torneig d'Hamburg, que en waterpolo la selecció espanyola masculina no podrà revalidar el títol de la Copa del Món. Ha perdut avui davant Austràlia per 3 a 5 als penals després d'un empat a 18 gols.
1: Gràcies, Gemma. 3 i mig per les 3. Fem una petita pausa i ens actualitzem.
4: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant, fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
5: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: ¡Valorado!
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: ¡En España!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, Reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
10: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
11: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
10: I allò del sorteig?
11: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
12: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
13: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
14: Tres ulleres? Increïble.
15: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
16: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
17: Tota la programació a fastempordà.cat.
18: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
19: El mantenim estable aquí, quiet, va.
18: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC 1.
20: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
18: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
21: Primer peu, segona i Castell, carregat!
18: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Les 3 actualitzem la informació aquesta hora marcada per les paraules de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha trencat un silenci de 2 mesos per reiterar la seva innocència. L'expresident espanyol nega haver exercit mai cap influència sobre ningú i assegura que no tenia ni idea que el govern espanyol rescataria Plus Ultra.
23: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan en entredicho.
22: De Zapatero desafia l'empresari Julio Martínez a demostrar les seves acusacions, que ha negat de dalt a baix. Creu que el seu examic l'ha empastifat seguint una estratègia de defensa. Zapatero també s'ha referit a les joies que li van trobar al despatx en aquesta entrevista a Televisió Espanyola. Diu que gairebé ni se'n recordaven que les tenien, que van ser un regal de cortesia de Fanys i Panys, i continua sense revelar qui les hi va regalar. Diu que primer ho ha d'explicar al jutge. El PP no se'n creu ni mitja paraula.
24: Creo que ha sido una tomadura de pelo su entrevista cuando él le preguntan por el origen de las joyas, dice que es un regalo, no aclara si cuando era presidente o no era presidente todavía. Él dice que no tenía nunca un afán de enriquecimiento patrimonial. Entonces yo me pregunto, o sea, si yo voy al extranjero y un mandatario me regala 1,5 millones de euros y lo mete en mi cuenta, si yo no tengo interés en gastármelo, no hace falta que yo lo tribute. Que además no solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino yo creo que ha ido a defender a Sánchez.
22: És la portavoz del PP al Congrés, Esther Muñoz. Fons de Moncloa reiteren la seva màxima confiança en Zapatero, però Sumar se'n desmarca i diuen que les explicacions de l'expresident espanyol són totalment insuficients. També us hem explicat que les línies afectades per l'esfondrament de Montcada i Reixac, R11, R2 i R2 Nord, no podran recuperar el servei fins la setmana que ve, com a molt d'hora. I a Sants, a Barcelona, els bombers donen per liquidada la fuita de gas. Després de més de 12 hores cremant, ja no hi ha flama. A aquesta hora continuem pendents també de la calor i del risc d'incendi, que és molt alt o extrem en més de 600 municipis. Els termòmetres poden arribar fins als 42 graus a Belcaral.
0: Sí, calor desbocada en alguns casos, perquè ja tenim 38 graus en algunes poblacions del Priorat, una de les comarques on avui s'arribarà als 40, també s'arribarà als 40 als sectors més interiors de la Ribera d'Ebre, 40-41, aquí puntualment 42, i també 40-41 graus els assolirem en àrees del sud de la Plana a Lleida. I de 34-38, en general, a l'interior de Catalunya, menys a la costa, però això sí, amb molta humitat al litoral sud sobretot i per tant molta sensació de xafogor, sense tempestes de tarda que refresquin, esperant una nit de nou de mal dormir, sobretot al litoral i al prelitoral, i en espera que demà fluixi una mica la calor a l'interior del país, un descens que serà més marcat en aquests sectors del país on avui fa més calor, al sud de les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, aquí el descens demà serà una mica més clar.
22: En esports, Karim Adeyemi diu que Hansi Flick ha estat clau per la seva arribada al Barça.
1: Ja és oficialment jugador blaugrana amb un contracte per 5 temporades fins al 2031. Adeyemi ha confessat que Flick, a qui va conèixer com a seleccionador alemany, li ha donat la confiança clau necessària per fitxar pel Barça.
2: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'havia dit què necessitava l'equip de mi. He vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
1: Encara el Barça, Marc Síria també ha valorat que el Tribunal Català de l'Esport li donés la raó en el compliment dels estatuts quan volia presentar-se a les eleccions blaugranes. No demana que repeteixin, però sí que sigui reconegut oficialment com a candidat. I tenim en marxa la primera etapa del Tour als Alps, avui en final en un port de primera categoria que pot marcar de nou diferències a la general.
22: Les 3 i 3 tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Contarem pendents de l'actualitat als butlletins del 9 sembla Montse Martí.
1: I el tu diràs amb en Xavi Rocamora.
22: Catalunya és del versió RAC1.

0: amb Marc Bala
1: i Guillem Estanella.
0: És un normal, home.
2: Passo
0: de conya.
3: Pues vinga, anem.
4: Molt bon dijous a tothom. Què tal, com esteu? Passen ara mateix uns minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper. Som...
5: els de Lunes! Oh,
4: yeah! Guillem Estadella, molt bona tarda.
6: Bona tarda, Marbala, de nou aquí passant l'estiu plegats, amb alegria, amb il·lusió, eh?
4: T'he de dir que m'agrada molt més fer la temporada d'estiu aquí en directe. Aviam, sí. Directe. Un directe entre cometes.
6: Clar.
4: Perquè això s'està gravant en directe.
6: Clar, això s'està gravant en directe.
4: Però gravat.
6: Clar, clar, clar.
4: Però en directe.
6: Que, però per fer la temporada d'estiu, el que hem de fer és la temporada regular per poder tenir els millors moments ara. I refregir-los en aquesta freidora. Bueno, és un air fryer, més bé.
4: És air fryer.
6: És air fryer.
4: Perquè estem on air.
6: On air, air fryer.
4: La ràdio és on air fryer.
6: On air, on air fryer.
4: On air fryer.
6: On air fryer.
4: On air fryer. No sé. Doncs abans eren refregits, ara són on air fryer. Avui dijous tenim molta teca perquè tenim cançons que són
6: home,
4: molt cantaires als Taloners. Una cançó que vam dedicar al Donald Trump i a Groenlàndia.
6: Home, bonic, que el Donald Trump li va donar... Te'n recordes? Perquè, clar, hem passat per sí. Cuba, hem passat per Venezuela, sí. L'Iran...
4: L'Estret d'Hormuz.
6: Li va donar Donald Trump per anar per Groenlàndia, com si fos allò, estic jugant al Monopoli.
4: El risc. Mira, també tenim Dia Mundial del Mariachi.
6: Ah, molt bé, xulíssim, que ens van visitar uns mariachis tremendos, vamos, boníssims, simpatiquíssims.
4: Tremendos, tremendos.
6: I vam tenir una última hora, te'n recordes aquell
4: sí,
6: dia?
4: Sí. Pobre... L'únic que ho he editat.
6: Ah, vale.
4: Ho he editat perquè no, perquè era informació del moment.
6: Clar.
4: Però se'ns va interrompre aquell dia per una última hora. I Pemi Fortuny, també. Pemi Fortuny, cantant dels Lacs en Busto, que just celebrarà la gira dels 40 anys.
6: Totalment.
4: I rei, i moltes més coses. Vols que comencem ja?
6: T'has cansat de dir.
4: No, bé, t'ho llegeixo, però és que la lletra és tan petita... És que
6: encara m'ho has tornat a imprimir tot
4: sí,
6: així petit?
4: Sí, ho he imprès així. Mira, tenim la cançó que ja... Mira, s'assembla el cognom, però no és. Tu te'n recordes que vam trucar al Sergi Estella?
6: No.
4: Que és el One Man Band, que és un tio que toca tots els instruments.
6: Sí.
4: Com que aquest any hem estat molt contentets amb la Renfe, aquesta temporada, li va dedicar una cançó a la Renfe.
6: Ah, xulíssim.
4: Que diu, fins i tot per suïcidar-me, la Renfe arriba tard.
6: És veritat.
4: I després, home, el Becari l'Oriol, te'n recordes?
6: Home, Oriol Llopart. El primer Becari de la història dels Taloners, que cuqui, eh?
4: Doncs es va acomiadar amb una cançó.
6: Avui tot són cançons, o què?
4: Sí, no, i és un programa ben refregidet.
6: Ben fet.
4: Que no deixa olor a la roba.
6: Ara.
4: Voleu començar?
6: Vinga, va, fot-li.
4: Vinga, va, posa-t'ho la cinta.
6: Vinga, va.

0: eleccions i un dia més és notícia Donald Trump. No para de ser notícia aquest senyor. El president dels Estats Units ha enviat una carta al primer ministre de Noruega en què li adverteix que ja no sent l'obligació de pensar únicament en la pau per no haver estat guardonat amb el Premi Nobel de la Pau.
1: Me cae bien Donald Trump.
0: Doncs a mi no.
2: Exacte. Donald Trump ha tingut un inici d'any absolutament frenètic. En només 15 dies ha obert fronts un rere l'altre. Primer Venezuela, després Groenlàndia, després l'Iran, amb una setmana d'amenaces d'intervenció directa. I resulta que també Colòmbia, després que Washington hagi alertat d'una situació potencialment perillosa a l'espai aeri del Pacífic i de part de l'Amèrica Central.
3: Mare meva, jo flipo que aquest home estigui obsessionat amb Groenlàndia. O sigui, no us sembla una mica estrany que un home gran americà de 80 anys i Moreno, no sé si abans en Mallorca o Benidorm, jo que sé, regalem ni que et deixin pau ja tots, no?
0: És que li agradaria més Benidorm, no?
3: Sí, segur.
0: Doncs mireu, avui he treballat la cançó Protesta, fa temps que no cantàvem en aquest programa, i he recuperat una cançó de Charango per cantar-li a Trump i parar ja aquesta bogeria desfermada. He versionat músic de carrer.
2: Ah, molt bé. El carrer que varem tots, em sembla a mi.
0: No, home, no.
2: Sí,
0: o potser sí. Vinga, sí, va, la cantem en directe.

0: Des d'aquí demanem perdó als quatre gats, als dos gossos i al periquito que acaba de morir a Catalunya.
1: I al peix.
2: Perdona, però ho he fet bé, eh?
1: Cantes molt bé,
0: molt,
1: tu.
0: Molt bé.
2: Ai, ara m'he quedat sense veu.
1: Per això, perquè ho has donat tot. Música en directe, no? Això és el que té. Que
2: no, que nunca te... Atenció que us canto la carta. Calamarsets en salsa, ensaladilla russa, musclos a la marinera, calamars a la romana, braves, raves, no confondre, raves i braves, sevillanos, aitorets a la llotja i, sobretot, suplement 50 cèntims a la terrassa.
3: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac la digestió.
2: Ens hem assabentat que dia 21 de gener és el Dia Mundial dels Mariachis.
0: Home! M'encanten, eh?
1: Però... Adoro.
0: Mira,
2: la Luja s'ha posat música mariachi, i... però és que avui és que els taloners no... Aviam, que hem de posar ara música gravada.
0: Què m'estàs dient?
2: Els taloners podem dir que ara...
1: Ai, ai.
0: No, no,
2: sí,
0: no.
2: Sí, sí.
0: Vala.
2: Si us plau, obrim la porta de l'estudi de RAC1 per rebre a l'Eduardo, al Juan Ramon, l'Andrés i la Clàudia, que són els mariachis que ens acompanyen avui al programa.

0: Flore en directe. Avui pels taloners, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a l'Eduardo, al Juan Ramon, a l'Andrés i a la Clàudia per alegrar-nos aquest dia estrany, però sí, mira, sí, que no li ha faltat bona voluntat.
1: Properes actuacions?
0: Exacte,
2: on es podem veure? Tenemos actuaciones prácticamente cada fin de semana. Lo más importante es cómo contacten con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, MexFolk, en Instagram, y después en Mariachis en Barcelona, es a nuestra página web.
1: O al y luego 6, por la calle.
2: 685-78-90-22, nos pueden directamente.
1: Repite el número, repite.
2: 685-78-90-22. Sumareche de confianza, Mariachi México Folclórico.
0: Espera, que jo us vull seguir a Instagram, com has dit, que et segueixo ara mateix.
2: MexFolk. La otra.
1: El número sí, però l'Instagram no, eh?
0: Ah, mira, sí, MexFolk. MexFolk, mira, doncs ja està, ja us poso a seguir. Fantàstic.
1: MexFollow?
0: Mira, clar.
1: MexFollow.
0: Doncs aquest darrer aplaudiment per vosaltres. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Levantando las manos.
1: A veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i per últim, de postres, tenim la millor selecció musical, a bon preu.
4: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
5: Estàs escoltant els taloners del versió RAC1 en rigorós refregit.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1.
1: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
3: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
8: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
9: Tota la programació a fastempordà.cat.
10: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Estadella, Estadella, posa'm crema a l'esquena que no m'arribo, no m'hi arribo.
14: Que no, ai, no toco, que em fas fàstic, bala, que estàs però, tot pelut. Ai, no. Ah, quin, que no, que semblarà mató, lo de l'esquena.
13: Bueno, si vols em poso el banyador.
14: Fora.
15: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.

0: de posar la catifa vermella de les grans ocasions per rebre un dels cantants més importants de la història del rock d'aquest país. Ha tornat al grup de la seva vida després de 20 anys fora dels escenaris i ho ha fet per la Porta Gran en una gira que els ha portat per tot el país durant aquest 2025. Ara sí, tothom dempeus, rebem amb un fort aplaudiment a Pep i Fortú! Pemi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Com portes el sushi? Ja ha baixat?
1: Ja, no, encara no.
0: És d'aquest arròs que costa de pair,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí.
2: T'estàs arrepentint ara del sushi?
1: No, està bé.
0: Quan ens has vist a baix dinant, és d'aquells moments que dius, faig veure que no els veig? O,
1: no, no.
0: O ja no tenies escapatòria?
1: No, és molt trist dinar sol, eh?
0: Sí?
1: Sí.
2: Mm. Vull dir, ha sigut una mica de desesperació. Has dit, mira, doncs me'n quedo amb ell.
1: Sí.
0: No? Més val acompanyat per aquests.
1: He vingut a vigilar-vos, a veure què... Pensava, a veure què em preguntaran.
0: No, ens portem bé. Escolta, estàvem pensant, perquè la gira que heu fet ha sigut un èxit. De fet, la veu acabar la setmana passada.
1: Sí, el dissabte passat.
0: Entrades gairebé a tot arreu exaurides. Clar, i hem fet càlculs, l'any vinent feu 40 anys de banda.
1: Sí.
0: Clar, jo veient que ha anat tan bé, dic, com aquesta gent segur que pels 40 anys ja té alguna preparat. Podem tenir una exclusiva o no?
1: Bueno...
0: Jo vaig de cara.
2: Exclusiva.
0: Ja som amics. A la primera pregunta, exclusiva.
1: El nostre manager va dir el mateix que has dit tu.
2: Sí?
1: Potser que hauríem de fer alguna cosa.
0: Home, 40 anys no s'han quedat dia.
1: La veritat és que ha sigut una gira brutal, ja no només pel grup, retrobar-nos amb el grup, que ha sigut molt emocionant, fer tota la gira en família, retrobar-nos amb el nostre públic, que, com deies, s'ha esgotat a tot arreu. Hem tingut moltes emocions amb ells, i així, després... ha sigut tot tan fàcil i vingut tot tan rodat de que... Doncs, no sé.
0: Vols dir que sí?
1: A veure què farem.
0: Ah, ho heu de rumiar encara?
1: Sí, hem de rumiar encara.
2: Però no heu fet la reunió ja de dir, escolta, potser que tirem una mica més.
1: Vam tocar l'últim concert el dissabte passat.
0: Llavors, i quan veu acabar-ho de dir, bueno...
1: Bueno, ja van dir això, que potser hauríem de fer alguna cosa.
2: Sí, no, no escolta,
1: l'excusa hi és, eh?
3: No, l'excusa hi és. Vols que la fem ara, la reunió?
1: truca amb el manager.
0: Anem a trucar tot. Jo ho veig, gira dels 40 anys, Sex and Busto, tot el país, totes entrades exaurides, jo ho veig.
1: Sí, després també, que no vull deixar un equip tècnic brutal, o sigui, brutal. Que vam dir, si hem de fer alguna cosa, haurem d'anar amb els mateixos tècnics, si no, no.
2: Home, clar.
1: I així, si no la fem, serà culpa dels tècnics.
0: A mi em fa gràcia perquè, clar, tu deixes els Lacs en Busto i te'n vas a Sierra Leone a muntar una ràdio, que, clar, es diu Cat Ràdio.
1: Sí.
2: No passa res.
0: No passa res, per mi. Però la pregunta és...
1: Es diu Cat Ràdio va a mi.
2: Va a mi?
1: Va a mi.
2: Va a mi Fortuny?
1: Va, no. Cat Radio Penny.
2: Cat Radio Penny. M'agrada molt. Amb el rebranding podien haver dit Cat Radio Penny.
1: Sí, no, mira.
0: Cat Radio Penny Info.
1: El cas és que quan estàvem muntant la ràdio aquesta, tothom ens deia, aquesta ràdio durarà una setmana. Robaran tot. Aquesta ràdio en dues setmanes, aquí no queda res. Aquesta setmana... Aquest any, ara, la setmana passada, va fer 15 anys d'aquesta
0: ràdio. Bravo!
1: I vàrem posar Cat Radio Barming, que amb l'Imba, en l'idioma de la tribu on vam muntar el d'allò, vol dir la nostra. I jo els hi vaig dir, si la roben, a mi no me la robaran, no li robaran a un blanc i a mi a la meva dona, us la robaran a vosaltres, perquè és Cat Radio Barming. I Cat Radio va venir en honor, diguem, a Catalunya Ràdio, va ser la Ràdio Nacional de Catalunya, que va donar el material per poder muntar aquesta ràdio.
0: I quan si jo ara...
2: No, però digues, no, que quan muntem un racó allà.
0: Clar.
2: Un racó tots som bàmics.
1: No sé, a veure, vam de trobar el material, les ganes i un parell de...
0: De locutors.
1: De locutors.
3: Jo puc vindre, si voleu.
2: Sí?
3: Sí.
1: Ah, quan et donin l'ondes.
3: Clar.
1: Llavors et pots anar.
2: Et retires.
3: Jo el que vindria a ser diners,
1: sí.
3: No hi comptis. Però el que vindria a ser temps i bona voluntat, cap allà.
1: Sí,
3: si puc triar, m'agradaria Hawaii.
1: Benvingut.
3: Però m'adapto.
1: Bueno, sí.
0: Tu, Pemi, creus que podríem fer, per exemple, els Taloners a Sierra Leone?
1: Oh,
0: un
1: no
0: dia
1: sé si
0: podríem anar a fer un programa especial a Cat
1: Radio. Ara van venir la Mercè Folk i el seu equip a fer un podcast, que sortirà segurament l'any que ve. Vam tenir allà una setmana gravant a tots els implicats de la ràdio, amb els Sierra Leone All Stars, que són un grup de música que van arribar a Hollywood i tot arrel de la pel·lícula del Blood Diamonds, que surt el DiCaprio.
0: Sí.
1: I bueno, vam estar amb ells entrevistant-los i van estar amb els de la tribu, amb els exents soldats, amb els amputats, els vam portar a morir a baix i van estar molt distrets.
3: Oh, ja, ja.
0: Entreteniment.
3: Amb els amputats.
1: És que quan surts de casa no saps ni com arribaràs, ni,
0: ostres,
1: ni quan arribaràs, ni el mal que t'hauran fet quan arribis.
3: No.
0: Quants oients té Cat Radio?
1: Arriba a uns 4 milions de persones.
0: Més que Catalunya Ràdio?
1: Arriba, arriba.
2: Arriba, que l'escolti que és una altra cosa.
1: Ah, vale. El que passa que, com que no hi ha electricitat pública, no hi ha televisions. O sigui, han d'anar amb generador. Llavors, la solució, diguem, és la ràdio, que fins i tot en els mòbils hi ha mòbils amb ràdio.
3: Llavors, tu instal·les el que vindria a ser la ràdio com a la part tècnica...
1: Sí. I jo, la meva dona i en Xema Caballero, que és un missioner que estava rehabilitant els ex-nens soldats en aquella època.
3: I llavors, aquests ex-nens soldats, sí, entenc que són els encarregats de programar i d'omplir la graella.
1: Hi ha alguns allà que ens han col·laborat en la creació de la ràdio, sí, però el que està allà és, tenim el Mohamed Dafi, que és un director, un noi que no ha pogut estudiar periodisme, però es mereix un Nobel de periodisme, és el que tira endavant tot plegat i s'hi organitza. També a la meva companya la van nominar al Premi Nobel de la Pau l'any passat, precisament perquè ha fet uns programes de motivació. I el que hem fet és intentar motivar tota aquesta gent. Perquè abans sempre deien, no els ajudis, o sigui, no els donguis peix, ensenya'ls a pescar. Mm-hmm. Si un tio no està motivat, no surt a pescar.
3: 100%.
1: I espera amb un altre que li vingui a donar qualsevol altra cosa. Si una persona motivada es talla un tronc, es fa una barca i surt a pescar. Mm-hmm. Això vol dir, doncs, de que motivant a la gent pots arribar, doncs, a desenvolupar una àrea, sí, no? I aquest és el truco. L'Àfrica de renéixer per ells mateixos, no? I cada vegada hi ha més gent que ha estudiat fora, gent que estan molt preparades, hi ha països que estan despuntant d'una manera molt bèstia, i crec que el deure dels africans és ells mateixos sortir del pas i no esperar que nosaltres els anem a ajudar, perquè això fa que la gent, doncs, només espera que al final, quan dones caritat, caritat, caritat, tothom espera que els hi donguis. I quan deixes de donar, llavors ets una mala persona perquè no l'ajudes. En canvi, ajudant-los, un exemple només i molt ràpidament. I un senyor que va arribar a la ràdio després de sentir aquests programes de motivació, deia, estic fart de ser pobre, vull desenvolupar-me, la meva canalla passa gana, no sé què. I allà a l'Àfrica, aquella àrea, l'aigua, la compren bossetes d'aigua d'aquestes de plàstic i mosseguen la punta,
0: xuclen
1: l'aigua i tiren el plàstic aquest. Aquest senyor es va dedicar a recollir tots aquests envasos de plàstic i els posa en sacs de plàstic més grans i fa matalassos antialèrgics i antihumitat. I a partir d'ara ja té 20 treballadors, aquest senyor.
2: Que bo!
1: Llavors, d'aquesta manera, és la manera de que ells mateixos surtin del forat, ells mateixos desenvolupin i amb els recursos que tenen, i si no, se'ls deixen robar per tots aquests països que hem estat saquejant l'Àfrica durant tants anys, ens passaran la mà per la cara.
3: Ojalà!
1: Segur, perquè realment és un continent amb tants països i tantes cultures i tant de potencial i recursos, sobretot, que...
2: Bravo. Com bé saps que som una mica de la zona, el Valer i jo, que som de Vilanova, de Cunit, del Baix Penedès, el dominem bastant, tenim certs amics coneguts amb tu, i justament diran ha sortit el nom, però és que hem rebut una nota de veu del Cesc, que és el qui ara mateix està regentant la Fargó, que és una...
1: Sí, Cal Fargó.
2: Que és una pastisseria fora de pau, on fan molta bona teca al Vendrell, i ens ha decidit enviar una pregunta per tu.
1: Home, tenim una Xisco, ja et pillaré, ja.
2: Del Cesc, que bueno, tu ets el seu llogater, no? Vull dir, està llogat a tu.
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí,
2: perquè no.
1: la pastisseria de la família dels meus avis i així, clar, els meus tios, la meva mare...
0: Sí, ell et paga cada mes el lloguer.
1: Sí.
2: I ho fa bé, puntualment?
1: Ho fa molt bé, és una pastisseria molt bona.
2: Doncs ens ha preguntat això.
4: Hola, què tal, Beni? Som el Cesc i l'Emma de la Fargó. Només volíem preguntar-te que per la renovació de contracte podríem fer un concert des del taulat, no? O des de la finestreta. Rotllo com els Beatles, però aquí al Vendrell. A tope. Vinga, una abraçada.
1: Segur que ho patem,
2: Home, jo crec que a la terrassa de la Fargó un concert però no de l'exemple, una mica per signar el contracte de renovació. Quan,
0: sí, no?
2: quan els hi caduca, això?
1: Ah, no ho sé.
2: Molt bé, poden anar tirant llarg, sí, poden anar tirant llarg.
0: Sí, sí. Escolta, mira, sempre fem una pregunta clàssica aquí al programa quan venen artistes, que té a veure amb els royalties.
1: Uh-huh.
0: I llavors, quan hi ha un artista que té una cançó molt famosa, li preguntem, com que no volem preguntar directament pels diners, la pregunta és, per exemple, amb els drets d'autor que et pot donar Llença't, potser de les cançons... Sí. Oh, preciosa. En un any, què et podries comprar amb els drets de Llença't?
1: Jo res.
2: Res?
1: Res de res, zero.
2: No tens...
1: No, perquè el llança no és meu.
3: Mare de Déu.
1: Hauries és el Jesús Rovira, del baixista. Del
0: si s'ho porta tot ell.
2: El sí. Baixista, el que semblava tonto, mira'l. Sí.
0: No, sense faltar,
3: amb,
0: eh?
3: Amb un grup sempre passa el mateix, el més tonto. No, és el que
1: no,
3: té més quartos.
1: No es pot ser tonto quan amb tres acords fas uns hits com el Miami Beach, el llença't el més que la meva sang, amb tres acords. Llavors això no, vull dir, és un puto geni. I no sé, no li he preguntat mai el que...
2: No, home, li hauries mai de preguntar!
1: Que... Digue-li que truqui, a veure si...
0: 902-477-100. Jesús, si ens estàs escoltant, truca.
1: I li desitjo molts...
0: Molts quarts.
2: Molts quarts. Que jo he la dinero.
0: Escolta, és que em passaré tota l'hora, però és que hem d'anar acabant. Mira, fa un parell de setmanes, a l'Opau de Pons, que sempre ve els divendres, va versionar el programa Més que la meva sang, i la va versionar així, aviam què et sembla.

0: aquell tio tan pesat que es vol fotre el graciós, però és molt carregós i el té mig enfilat.
1: I el tenim aquí, el Pau de Pons. Bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu? Aquest paio m'ha retrotret a la meva infància i part de l'adolescència, eh?
3: Va, avui que ve d'empalmada l'Opau de Pons, eh? Que va amb la samarreta d'encara dels històries d'ahir.
2: Tio, que ma mare ho escolte, ja hi tornarem a ser.
4: Però senyora mare, no fa pudor, va net com una patena.
2: Com una patena. M'he dutxat.
1: No has passat
2: porto la pulsera,
4: però net.
2: Encara porto la pulsera, però m'he rentat.
1: Porta la pulsera, la luz de gas és cert, eh?
2: Tinc una anècdota aquest matí que m'he trobat aquí baix al carrer, la matinada, a la productora del Jordi Basté.
1: Ella entrava a treballar?
2: Jo retirava. Llavors li he dit, oita, com diu Julio Iglesias, unos que van, unos que vienen, otros que van, la vida sigue igual, ha quedat ben acollonida, pobra mossa.
1: Bé, el tema és que vas versionar fa unes setmanes a l'Alexandre Busto, ara tens el PEMI aquí.
2: Ben parit. Tinc una anècdota d'aquest estiu.
1: Ai.
2: Jo no hi era, m'ho han explicat. Saps quan va una Cap Roig, de Vista l'Agost?
5: Sí.
2: Va vindre lo Llucià Ferrer.
5: Sí.
2: Que, com bé sabreu, pateix de l'opèsia, el xicot. Sí. Llavors, ell sol portar una gorra, també així com tu.
5: Sí.
2: I es veu que més d'un i més de dos i més de tres li demanaven fotos al Llucià Ferrer pensant-se que era el Pemi Fortuny. Hòstia. Sí, perquè els dos anàvem amb aquesta gorra. La gent, allò que veu tios coneguts, i els va fotre aquesta...
5: Sí, el vam tenir al Camarino després.
2: Ah, ho veus?
5: Sí, sí.
2: No m'ho invento, no?
5: I amb una noia de Ribes, també. Va venir bé.
1: Ah, tothom són de Ribes, ara.
5: Sí, la Itana.
3: La Itana va venir?
1: Va venir l'Aitana, bon matí.
5: Una Ribex, com es diu?
1: Ribetana.
5: Sí,
4: de Ribes,
5: eh? No, ja estem. No parlarem de la guerra.
4: No.
2: També hi ha Ribes de Freser, ojo.
5: Sí, sí, sí.
3: Tu no fotis merda.
1: Escolta, mira, estàvem plantejant, Pemi, ja que tenim aquesta cançó amb la lletra del Pau de Pons, música de l'Alexandre Busto, què et sembla si ens ajudaries a cantar-la?
2: Sí, ajuda'm, eh?
1: Això és un atracament dels grossos. Llancem la base quan vulgueu.
2: Vinga, i que sigui el que Déu vulgui.
1: I que sigui el que Déu vulgui, exacte.
4: Vinga, tigre!
0: Dos mesos fent lo gos, lo juliol i l'agost, però l'estiu toca el gos, però l'estiu ja s'ha fos i a tu t'entren les pors.
6: I has d'aguantar el teu cap, aquell que no has pesat.
0: Que es vol fotre el graciós, però és molt carregós i el tens mig enfilat. Fot-te les ulleres.

0: Moltíssimes gràcies, Pepi Fortuny.
1: Bona, bona.
2: Pemi, ha sigut un autèntic plaer. Gràcies per aquesta enredada.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Ets el millor.
1: Gràcies pel dinar, gràcies per tot plegat, pel bombo.
0: Sobretot pel
2: dinar. El que més li ha agradat, el dinar, eh?
1: Sorpresa, sí, home, i tant.
4: Ha de ser agraït, home.
1: Sí, i tant.
5: Taloners, a publicitat.
6: Gràcies! Ui!
7: RAC 1. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
8: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
9: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
8: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
10: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
11: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
10: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
11: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
10: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
12: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
13: Xarxa Hyundai de Barcelona.
14: RAC 1.
15: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
16: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
17: Em poses una birra, si us plau?
16: I tant. Vols una copa o una mitjana?
18: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
16: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
18: RAC 1, tots som un milió.
19: Senyora, senyora, que hi ha bandera groga, home, vingui cap aquí, que s'està a punt d'ofegar. Va, va, no vull tonteries, que hi ha corrents marítimes.
20: Vale. Ah,
19: i el nen aquest...
20: Com que senyora, si sóc jo?
19: Ah, no ets una senyora.

0: Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: Escolteu, de fet, avui Renfe segueix fallant i aquesta frustració i cabreig amb el servei de Renfe i Rodalies... Escolta, Guillem, aquesta frustració s'ha de canalitzar d'alguna manera i els taloners ja no sabem què més fer amb aquest tema. Hem fet gags, hem fet connexions en directe. A més, que ja no queda res més per poder-nos cagar en tot, ja.
2: És que aquest és el tema, però és que avui ha passat una cosa... Tu que vens
1: de
2: Vilanova, dit la gent.
1: Jo vinc de Vilanova.
2: Avui ha passat una cosa que jo no em vaig adonar, que es veu que tu ara... Els peatges d'anada cap a Barcelona els paguem. Vull dir, és una cosa que no entenc.
1: Clar, com que està tallat de baixada, només l'obren de baixada.
2: Però és una cosa que jo no acabo d'entendre, perquè aquest matí no funcionaven els trens, jo m'he trobat que baixava cap a Barcelona i de cop i volta dic, però si m'ha cobrat el peatge, però què està passant? I el millor tot és que la gent que vivim al Baix Penedès tenim un descompte. Que s'aplica si vas i tornes.
1: Clar, perquè entenc que vas a treballar, vas i tornes.
2: Però què ha passat? Que aquest descompte no se m'aplica. Per què? Perquè si pago d'anada i de tornada tinc la barrera aixecada, avui no té cap sentit. Per tant, paneque. O qui toqui el tema dels peatges.
1: O tu, si tu coneixes algú, Paneque, si tu no saps.
2: Jo què sé, Abertis, Florentino.
1: Sí, qui sigui.
2: Aixequeu les barreres, collons, que ja ens porteu sagnant durant molt temps, que no passarà per una setmana més, per favor. És que arriba un punt que de veritat és de gent que no està preparada. De veritat t'ho dic. És que al final baixaré a peu. Aquí sota hi ha una caixa, eh? No agafi cartons i m'hi quedi aquí al final.
1: No, RAC1, et pots posar aquí l'estudi 6, per exemple? A l'estudi 6 hi ha lloc a la tarda.
2: Tu creus que l'estudi 6...
1: Tan clar.
2: Te'l salva allà.
1: Mira, escolteu, aquesta ràbia s'ha de canalitzar d'alguna forma.
2: Totalment, totalment.
1: Mira, per exemple, me'n recordo com la,
3: aquest,
1: mira, ara, com la canalitzava el teu amic.
2: Però m'insultava a mi.
1: De Cunit. Però mira, hi ha qui insulta i hi ha qui d'aquesta ràbia en fa cançons. Mireu, hem descobert aquest tamarro del músic Iwan Manban, és a dir, un home que toca tots els instruments a la vegada. Ell es diu Sergi Estella i ha fet una cançó que es titula, preu atenció, Fins i tot per suïcidar-me la Renfe arriba tard. He decidit avui posar-vos la cançó.
2: Ai.
1: Perquè val la pena parar atenció amb la lletra, eh? Escolteu-ho.

0: Molt bé,
1: és ja desesperant, ja en forma de cançó. Doncs bé, tenim a l'autor d'aquest llamp de cançó. Ell és guitarrista, músic, luthier, i Juan Mamban. De fet, potser l'heu conegut per ser l'home orquestra del darrer programa d'Andreu Buenafuente a Televisió Espanyola. Ell és en Sergi Estella. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com estem?
0: Guarra.
1: Sí, tens una veu, nano, Sergi.
2: Què et sembla? Això són els carajillos, eh?
1: Escolta, ara estava pensant, perquè musicalment em transporta molt al Far West. Creus que tenim un servei de rodalies digne del Far West, o què?
2: Home, he vist diligències anar més ràpid que la Renfe, t'ho dic ara, eh? Això és, està claríssim.
0: Que tu ets usuari de rodalies, o és una cançó protesta?
2: Ara... que va, jo ja he passat.
0: Ja ho he deixat, no?
2: Ja ho he deixat, m'he quitat d'això.
0: Has tingut la sort de poder treure't, no?
2: Sí, tinc la sort de ser amb l'orquestra, vaig amb la furgoneta i si cal vaig caminant, saps què vull dir? 10.000 passes o més, i amunt.
1: El que sigui per evitar rodalies, no?
2: Totalment, quina por.
1: Escolta, Sergi, en quin moment surt de dins dir he de fer una cançó sobre rodalies i que arriba tard fins i tot pels pitjors moments?
2: Bueno, m'agrada escriure sobre coses que passen i fer-ne broma, però és una llàstima també perquè per molta gent no és una broma, no? Però és treure en suc i treure la part humorística. I clar, m'imaginava això, no? Doncs un tio que vol suïcidar-se a la via i el tren no arriba, no s'ha pogut lligar una mà perquè si té una mà... Bueno, té una anada d'olla. Després, al final de la cançó, se n'adona que està lligat a una via morta. Així que...
0: Ja entenc els carajillos.
2: Ja has vist? Està condemnat allà, sí.
1: No només us recomano...

0: decisió si ha de ser per Rodalies.
1: Clar, tal qual. Però sí, podria ser un himne, eh? Això estaria bé, eh? M'agrada. Et portaré uns quants discos, aviam si ben cago.
2: M'encanta, perquè ara farem negoci amb això,
0: clar, saps? Que sí, clar que sí.
2: Està molt bé.
0: Sergi Estella, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort amb la carrera musical i molta sort amb Renfe, també.
1: Igualment, molta merda.
0: Adéu, guapo. Adéu, adéu.
3: Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.

0: Ho aplaudim tots o que no aplaudeixi ningú, perquè això...
1: Com es nota que és dijous avui, eh? A més, és dijous 29 de gener i és un dia molt important perquè aquest programa avui acaba les seves pràctiques a RAC1, el que ha estat el primer becari de la història dels Teloners. I per això avui ens porta la seva última secció. Si us plau, un fort aplaudiment per l'estudiant en pràctiques, l'Oriol Llopart. Oriol, bona tarda!
2: Bona tarda!
1: Aquest paio. Aquest paio és el becari, l'Oriol.
0: Sí, el becari que té veu de senyor gran. Sí.
2: Exacte, jo mateix, què tal?
1: Molt bé, bé, contents de...
0: Contents que marxi ja. No, avui s'ha esmorzat molt fort, has portat coca de capellades, pot ser?
2: Sí, del forn, calatxata.
3: Mare de Déu, increïble, i superben embolicada, amb unes caixes... No, bon contingut.
0: Tot molt boníssim. Bona coca.
2: Doncs, bueno, va, jo us porto... jo sóc el primer becari que he tingut.
0: Sí, ho hem dit.
2: Per tant, els següents que vinguin ho tenen fàcil perquè els he posat, saps?
0: És un tio humil,
1: No, i a més he de dir, primer becari i amb un Ondas, ja.
0: És veritat, és veritat.
2: És veritat.
0: És veritat.
2: És fort, això. Ja ho parlarem. Tu, un altre dia, però no, perquè me'n vaig.
0: El currículum posaràs, tinc un Ondas.
3: L'altre becari ho va ficar a Twitter.
0: Això t'ho dic.
2: Bueno,
1: Va, endavant, Oriol.
2: Jo vinc a donar avui els no consells, no? Que és allò que ningú et diu pels futurs becats.
1: Sí, tu ja deixes ja el terreny pla per qui vingui després.
0: El teu llegat.
2: Exacte, pel que vingui després jo ja li dono eines perquè pugui sobreviure durant aquests 3 mesos. Vale? Aleshores, el primer que diria és que és possible que tingueu la síndrome d'en Casper, el fantasma.
0: Sí.
2: És a dir, estàs dins la casa, però no ets visible per tothom.
0: Va.
2: Vale?
3: Això ho has notat. A mi també em
0: passa. Mira que et paguen amb visibilitat, eh?
1: Si tu has tingut moments que t'has sentit invisible.
2: Sí, hi ha hagut alguns moments...
0: Qui? Digues noms, que marxes.
2: Bueno, allò...
0: Caga-t'hi la taula.
2: No, allò que dius, hòstia, m'ho invento. Vols un cafè o algú i et passa pel davant i no t'escolta. Això m'ha passat.
0: Però a qui li vols portar un cafè?
2: M'ha passat amb gent que he tingut molt a prop de preguntar-los si volien un cafè i pel que fos aquella persona no està atenta al que jo deia.
0: No parlis així de Mònica Folquet, eh?
2: No, parlo de tu.
0: Ah, parles de mi?
3: Oh!
0: Però, escolta, si jo sempre et demano cafè.
2: No, però hi va haver un...
1: Sí, això ja és la llet. O sigui, el becari queixant-se de que la gent no li demana cafès. Però això ja és donar-li la volta.
2: Que per una feina...
0: Bueno, hem arribat a un punt que no només puges cafè, sinó que també portes menjar.
2: Sí.
0: Que pregunten, li dius al mal. Sí. T'has portat tàper? Avui ha passat allò de... T'has portat tàper? Vols que vagi algú per menjar? Sí, Vull dir, hem tingut aquesta escena...
2: No, és broma, sempre m'has fet cas d'allò. Bueno, va, el següent. Vull que sapigueu la següent persona o les següents que el teu nom és indiferent. Vull dir, jo em dic Oriol fins que entro a la planta 15 i aleshores em diuen Albert, em diuen Marc, em diuen Gerard, però pel teu nom de pila, diguéssim, sí. no m'heu dit mai. Fins ara.
1: Com et deies? Oriol,
2: vale? Maco. Després, sigueu simpàtics, però tampoc massa, perquè a vegades queda estrany. Aquesta gent que és com molt efusiva. Jo també desconfio d'aquesta gent, perquè no...
0: Vale.
2: Perquè no em coneixes, no m'agafis tant d'obra, senyora. I després...
0: Senyora, Mònica Folquet?
2: No. No, pobra Mònica, m'ha tractat superbé. Vale, i després, coses importants a saber, això sí. Vale? L'Alba, cafè sol amb gel. El Bala, cafè descafeinat amb llet de soja. I el Guillem, un cafè amb llet sense... I els tres sense sucre. Importantíssim.
1: Això és el que més has après, eh?
2: Sí. Vale. I jo crec que amb aquestes 4 cosetes doncs pots afrontar la teva beca amb dignitat.
0: Vale.
2: Vale. Vale. Aleshores, hi ha l'últim regal que us porto, perquè he pensat fer-los un regal.
3: Que maco.
2: Quan jo vaig entrar aquí, com que m'he llançat sempre al vacío, el que m'heu donat i tot...
1: Al buit, sí.
2: Al buit, exacte. Sí, no sabia dit el vacío, perdó. Bé, doncs gràcies a mi, que de lleig que ho digui jo, heu tingut 100.000 oients en l'últim EGM.
0: Molt bé! Sí? Vale.
2: Aleshores, clar, jo ara marxo. L'hòstia és espectacular, la que us ve ara. Aleshores, jo us posaré un matalàs a sota, vale? I he pensat en fer-vos una cançó com a crida pels oients.
0: Vale, o
3: sigui, tu... És moníssim, me l'emporto.
0: És moníssim, o potser, no sé...
1: Bueno, espera't escoltar la cançó, també, aviam. Si tu ara cantaràs en directe...
2: Sí, jo ara cantaré.

0: No sé si m'agrada de peu. Em puc posar?
1: No, estàs, no, estàs bé. Segur,
2: no et flipis.
1: O sigui, tu ara cantaràs en directe per fer una crida per seguir tenint tants oients com
3: tenim. Exacte, un moment,
2: Està bevent aigua, espera. Estigues tranquil.
1: Oh. No, Oriol!
3: Fa la boca. Soc actor, jo,
4: És un marrano,
2: Soc actor, tio.
1: Sí, sí. Atenció, perquè serà veu en directe,
3: Veu en directe, vull dir que...
2: Quina cançó cantaràs?
3: Zero nervis. És una de ABBA, Does Your Mother Know.
2: Ah, la de... That's your heart, no?
3: Exacte, aquesta mateixa. Però l'he versionada amb... Som els taloners del versió RAC1.
2: Vinga, va, som-hi, Oriol!
1: Vamos allá, chicos, som-hi!

0: som els de l'UNES del versió RAC 1!
1: Ai. Bravo, Oriol Llopart! El nostre primer estudiant en pràctiques. Gràcies per la teva estada, Oriol. Ha sigut un plaer. Gràcies pel teu compromís, pel bon ambient que has creat, per les teves veuetes a tots els gags, pels teus guions i per tenir tanta paciència amb nosaltres tres. Gràcies i et desitgem tota la sort del món. Abans de marxar, t'hem de fer entrega d'un petit regal.
2: Exacte.
1: De part de tot l'equip, del Xavi Alujas, de la Mònica Folquet, del
3: Guillem... La Mònica Folquet, li dono un paquet.
2: La factura de tots els gossos i gats que has matat després d'aquesta cançó.
1: Ara està obrint el paquetet.
2: Estem fent una cosa molt radiofònica. Obrir paquets.
3: El color del paper és vermell per RAC1.
1: S'està emocionant ara mateix Oriol Llopart.
3: Està plorant.
1: S'està contenint les llàgrimes.
2: A veure.
1: És mentida, però així li dono emoció.
3: A veure. A veure, ensenyeu
1: als oients.
2: A tot això anirà al Instagram dels Teloners, @teloners_RAC1. Entreu en directe al nostre Instagram, que veureu l'Oriol Llopart obrir el seu regal.
1: Aviam, què
4: és? Un diploma, el millor becari, de moment l'únic que hem tingut. Certifiquem que Oriol Llopart Xia ha progressat adequadament fent les pràctiques de RAC1. Dels Teloners, Guillem, Alba i Marc. Moltes gràcies.
1: He de dir que no cantava malament l'Oriol Llopart, el nostre estudiant en pràctiques, però tampoc cantava bé.
2: No, bueno, una mica com la vida, no? L'Oriol Llopart, que també fa coses molt estranyes per xarxes socials.
1: Home, us el recomanem,
2: Sí, ni quarts ni hores.
1: A Instagram crec que es diu Oriol Llopart.
2: Sí, busqueu-lo.
1: I ni quarts ni hores, és veritat.
2: Li estem fent una publicitat al becari, que de cop i volta un dijous d'estiu dirà: ostres, què està passant ara, saps?
1: Feu-li follow,
2: perquè era divertit. Era estranyó, però divertit, saps?
1: No hi molt mal. Hem tingut molta sort, amb els estudiants en pràctiques.
2: Sí, bueno, només hem tingut dos.
1: Sí?
2: Bueno.
1: Però hem tingut molta sort.
2: L'Oriol i l'Alba, vull dir que tampoc podem valorar gaire.
1: Vull dir que no té tanta sort, i ara no diré noms.
2: No.
1: Però jo veig gent estudiant en pràctiques a d'altres programes d'aquesta casa, i no vull fotre merda jo enlloc,
2: Ja l'estàs fotent.
1: Però no són tan xulos com els nostres. No és veritat?
2: No pots deixar aquesta merda aquí ara.
1: Home, sí que puc, estic defensant...
2: Perquè, no, ara la gent anirà amb por, anirà amb... Ostres, a veure si és aquest becari, no és el becari, clar, collons. Vigila'm el que dius.
1: No, ara estic pensant i rectifico,
2: Rectifico,
1: no?
2: Digues tot... presumptament, que sempre va bé, presumptament.
1: No, rectifico i tots som molt macos.
2: I tots som-ho.
1: Gràcies als becaris. És veritat, des d'aquí el programa d'avui dedicat a tots els becaris i becàries i estudiants en pràctiques d'arreu.
2: Ara.
1: Perquè saps què passa?
2: D'arreus, a Tarragona.
1: D'arreu, doncs sigui. Molts d'ells acaben treballant a l'estiu.
2: Ara. De fet, hi ha uns quants ex-becaris. El programa que ve a partir dels 4, com es diu?
1: Versió estiu amb... Qui el presenta aquest any?
2: No crec que hagi un mosco aquí a partir de les 4.
1: Clar que sí, ara us deixem amb el versió estiu.
2: Treballar l'estiu a RAC1 és Livi la vida loca, com deia Ricky Martin.
1: Home.
2: Ves que no posem aquesta cançó ara. Tinc la cinta, la poso?
1: Posa-la.
2: Mira, va, vinga, fot-li, va.

0: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts a la planta 3 de RAC1. Aquí a punt, vaja, a punt de començar, no, començant ja el Versió Estiu d'aquest dijous, número 20 i què? 23, molt bé. Ai, crec que és l'aniversari del meu nebot.
2: Doncs felicitats, no?
1: Sí.
3: De qual de los dos?
1: No, el de els de França, el de França.
2: Ah, el de doncs, França, pues molt
3: tant. Facturando sí, por sí, toda Europa.
1: No, no, però sí, són els fills de la meva cosina, és que és com mig nebot. No, de veritat, que creu que ho fa.
2: Joyeux anniversaire, no?
1: És que sóc padrí, de més a més.
2: Sí. Ho he fet molt
1: no,
2: bé.
1: És joyeux anniversaire.
2: Ah, joyeux.
1: Guillaume, joyeux anniversaire de ton cher parrain. Per si m'està escoltant, val? I si no, jo, Cristina...
4: Inventa-ho tu.
1: Bueno, ja envio un WhatsApp. Escolta'm, anem a centrar-me el tema, perdona, perquè avui no. Yael, t'he vist, és que no sé, el dia la data m'ha vingut al cap això. T'he vist avui una mica... no apta per dedicar-te a les qüestions de logística a l'hora de dinar, eh? Si tu saps què diferencia entre una amanida i un suquet de peix...
2: Sí. Saps què passa?
1: Saps què ha passat?
2: Tu m'has demanat.
1: Sí.
2: Compra...
1: És que avui, diguem-ho, la Iola ha anat a comprar a dinar i li han dit una amanida de...
2: M'has dit una cosa que diu... M'has dit, hi ha llagostins i tomàquet.
1: Sí.
2: Llavors m'has dit que era una amanida. Va. He anat jo al lloc
1: sí.
2: I no hi havia tomàquets en lloc. Bueno, o sigui, he vist uns llagostins que, de fet, sí. A mi em semblaven gambes sí, més que llagostins, no, però bé. No, aleshores he vist un... O sigui, he vist un peix que era com un llagostí però... i hi havia una salsa de tomàquet bueno. I he pensat, es referirà a això?
1: Però una cosa una amanida és un suquet de peix. O sigui, tens clara la diferència o no?
2: No, no, ja veus que no dono una, bueno, jo.
1: Doncs anem assajant per la propera vegada.
2: Va.
1: Mentrestant, sàpigues que hi ha un acord, un preacord, que ja veurem si acaba convertint-se en llei i acaba veient la llum, entre dos dels socis principals de govern, entre el PSOE i Sumar, pel tema dels lloguers, per allargar algun dels contractes, perquè es calcula que els catalans gastem un 35% del sou només en això, en el lloguer. I que per això volen una mica doncs, intentar ajudar a la gent amb el tema del lloguer i tota aquesta història.
5: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que no me parece bien, ¿no?, que se alargue esto de las prórrogas.
1: Sí.
5: Hasta 2028, ¿no? Porque al final los jugadores se cansan de acumular tantos minutos. Y en el Mundial, pues, ya ha habido muchas prórrogas, ¿no?
1: No, no, no, es que no estem parlant del mateix, ¿eh? Diguem-ne.
5: ¡Let's go!
1: No, espera.
5: ¡Ole, tu polla, ahí!
1: No.
5: ¡Vamos,
1: no
5: Rafa!
1: Espera, calma, no comencem a cridar.
5: ¡Tu polla!
1: No són les prórrogues, els partits de futbol. S'està pactant prorrogar els contractes de lloguer, val? Perquè la gent s'està gastant un terç del seu sou en poder pagar el sostre.
5: Bueno, esa es tu opinió, ¿no?
1: És una enquesta.
5: Respetable como la gente que se pide un helado de After Eight, ¿no?
1: Sí.
5: Pero hay gente que gasta un tercio del sueldo en alquiler y yo gasto un tercio de mi sueldo en preservativos, ¿no?
1: Va, sisplau, de veritat.
6: Amazing, bro.
5: Let's see, bro. Let's see. ¡Vamos, Rafa!
1: No, prou ja
5: Let's go!
1: No, prou d'aquest color, Sergio.
5: ¡Ole tu polla ahí!
1: No, prou tu, la Pili...
7: Respeta a la gente y cállate ya, anda.
5: Bueno, no. Tengo con la Pili una cuenta conjunta solo para condones. Yo estoy pensando en plastificar mi pene. Que me saldría, pues, más rentable.
1: Prou d'aquestes bonades. Gràcies i que vagi molt bé amb la Pili.
8: Hello, o sigui, però com pots gastar el 35% del teu sou en pagar una casa? What the fuck? Me quedo loca!
1: A veure, és...
8: Loquíssima!
1: Parlar de diners i apareixes tu en antena, eh? Quants gastes tu en el lloguer?
8: Jo? O sigui, pues un 0% del meu sou, Pere. Ah, o sea, a veure si et penses que jo pago un pis cutre de 20 metres quadrats com el teu XDM parto.
1: Una cosa, un moment. I llavors com vius tu, o sigui, si no gastes
8: com el sou? Com que em vius? Pues amb un pis a Sarri, però me'l paga Sarri? Meu papi, sí. Sí, Sarri de Sarrià. Mi papi que lo amo, mi perfecta. Ai. Doncs així jo puc gastar el meu sou en coses totalment necessàries, o sigui, gasto un 40% en bolsos, un 20% en skincare, un 10% de talons per anar a festa, un 8% en popper...
3: Què és la pija?
8: Què
3: és la pija?
1: Què passa amb la pija?
3: Que cojo un palo i li rompo la costilla.
2: No va per volar.
3: Com el Toyota.
1: Que el teníem com a...
3: Com el Toyota en una recessió.
1: Sí, bueno, és la
3: Coco. Espera't,
1: és la Coco.
3: Entra nadie.
1: És la Coco.
3: Cago en Déu, quantos carajillos t'has tomat avui?
1: I tu, quan ja estàs del lloguer?
3: 20, cago en Déu.
4: 200.
1: Però Lázaro, prou ja.
3: A mi l'alquiler me chupa un huevo por detrás.
1: No, per què?
3: Que no jo me gasto mi sueldo en el bar. Ah. En la...
4: No, usted me chupará un huevo.
3: Sí. En la quijeta.
1: Bueno, prou.
3: Que pare la gente de venir a almorzar. Cago en Déu, me lo gasto en 20 carajillos, prou, 200 carajillos.
1: No, prou de blasfemar i prou, prou de Lázaro. Ja va aparèixer ahir inesperadament i avui torna a aparèixer amb el tema
3: de
1: l'Àlvaro.
3: Destacar les portes.
1: No, deixa-la, està rodant, segur que està rodant alguna cosa. Lázaro, gràcies, fora, i retira totes aquestes inconveniències.
6: Perdona, Pere, querido, vol saber una dada curiosa?
1: No, no la vull saber, però ja que ho faràs igualment...
6: Amb Carina de Llemi és la primera vegada que el Barça fitxa un jugador del mateix diàmetre exacte de cabell de 55 centímetres, el mateix que una pilota d'aeròbic.
1: No, és que no és veritat. També això
6: de fet, també és el mateix diàmetre exacte de la panxa de Joan Laporta i és el cabell de tan dens que podria... generar un camp gravitatori propi al seu voltant. Podria ser el revulsiu dins el camp, el rumoreig, el seu traspàs a la Unió Esportiva Lleida, amb Òscar Rubio, Jordi Claret de davanter centre...
1: Sempre parlant del Lleida i sempre parlant d'això, la dada Jové, que esperem que no n'hi hagi cap demà i fora. Gràcies, Jové, i que vagi bé per Lleida. Tu ja està...
7: Moni, puc parlar ja?
1: Moni?
9: Que no és el teu monitor, Martí. Aquest home és tan estrany, és el Pere Mas. I està clar que no és un monitor. Els monitors no tenen tan mal gust vestint.
1: Bueno, però ja d'aquest
9: no
1: color, tu.
9: No combina aquesta cara amb aquest micro.
1: Els que faltaven pel duro, el Martí i l'Abril, com esteu?
9: Ai, pues, fatal. A mi les nits tòrides no hi ha qui dormi sense ventilador.
7: Sí!
1: De veritat.
7: Això és perquè no coneixes el truco que els venedors d'aire condicionat no volen que sàpigues. Espera.
1: Quin és el truc aquest?
7: Pues si et fas pipi a sobre, t'agafa un fred molt agradable i pots dormir tota la nit sincera! Sí!
1: No. És una guarrada.
9: I és per això que necessito colònia. Colònia de nenuco i un nou compi de llitera.
7: Però tu et fas pipi a sobre encara?
1: No, va, prou de guarrades. Silenci. A veure...
9: Canta'ns cap op, Pere!
1: Adéu, aneu cap al casal. Canta'ns
9: Hendrix!
1: Prou, aneu cap al casal.
9: Fes curta Hendrix!
2: Els nens estan locos, amb el Hendrix.
9: Amb
1: què?
2: Amb
1: què estan bojos?
2: Calla! Amb això, amb el Hendrix aquest.
1: Què és el Hendrix aquest? No, que no s'ho expliqui.
2: No, ja anirem un altre dia.
7: Sí!
1: Pot ser que estiguis menjant un iogurt a l'estudi? Claret?
10: Hola, sí.
1: Dius que per què estàs menjant un iogurt a l'estudi? Que no has pogut dinar?
10: Bueno, vaig una mica contra rellotge.
1: L'actualitat del dia, que vas una mica tard, eh?
10: Estic acabant.
1: I això altres...
7: Jo vull xocolata blanca!
1: I això, un tros de pastís de... Sembla un tros de mona. És un tros de... Però si hi ha una cara d'un nen. Però un moment. Tu trobes normal que el responsable dels informatius aquí en aquest programa, que és el Jordi Claret, bona tarda, no?
10: Hola, bona tarda.
3: ¿Dónde está Mar Poyato?
1: No, la Poyato està a la redacció.
3: Que venga Mar Poyato, coño!
1: No, bueno, home, aviam, la Poyato està allà fent les seves coses i tu estàs aquí amb un tros de xocolata blanca.
10: És un tros de xocolata d'un pastís, efectivament, d'aniversari.
1: Clar, però es veu una nena.
10: Sí.
1: Qui és aquesta nena? Existeix?
9: Ens ha robat el berenar.
1: No, ha robat el berenar.
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
10: És
3: Marc Pollato.
10: És una persona propera.
1: No, és igual, deixem-ho aquí. Sembla, com es diu aquella, al final del passadís i li volta el cap. La nena exorcista sembla una mica, però bueno, deixem-ho.
2: No, l'altra.
10: Sí, però si és boníssima, per favor.
1: Fa una mica de por, tio, això. Bueno, en fi, molt bé, ara ens vindràs amb l'actualitat del dia, que ve carregadeta, com cada dia, però abans deixa'ns avançar una mica amb d'altres qüestions que ens tenen amullats.
11: És la fi.
1: La fi de què?
11: És la fi del fi du fi.
1: No, la fi del pastís aquest tio. De veritat. No, a veure, Olivia Làctia, la científica experta en eclipsi del programa, què és el que s'ha acabat? El món tal com el coneixem? La nostra civilització?
11: No.
1: Què?
11: Em referia a la fatídica mòbil.
1: El mataria, de veritat.
11: Perra, però què? També pera, em referia a això.
1: Sí.
11: Com has sabut?
1: Doncs perquè cada dia estàs amb la història aquesta que la nostra civilització s'acaba i que tot va molt malament.
11: Doncs no sembla que cali missatge. Mm-hmm. Que no has vist les notícies.
1: Sí que les he vist, sí.
11: Voles de foc sortint de metro.
1: Sí, és veritat.
11: Antàrtida en rècord de fred. Sí, Jordi Claret menjant cap de nens. Tot això són senyals bíblics de la fi del món.
1: A la Bíblia estan parlant de l'L5 o hi ha alguna referència a l'L5 de Barcelona?
11: Flets!
1: Calma, sisplau, per favor.
11: Has de saber llegir entre línies.
1: Sí, no, bueno, com la Bíblia
11: sabem.
1: No... Sí.
11: Com sabem tots experts respectables. Sí. Tot això són senyals. La fi del món que arribarà amb eclipsi.
1: Bueno,
11: penetiu-vos, pecadors!
1: No arribarà. Olivia Làctia, no arribarà l'eclipsi. No, sí que arribarà l'eclipsi. El que no arribarà és la fi del món. L'eclipsi,
11: no
1: per cert,
11: demà.
1: És el dia 12 d'agost i farem un programa especial. Aquí hi haurà un programa especial a RAC1, que estarà molt bé. Explicarem l'eclipsi en aquell moment. I explicarem que se'n va el sol i torna. I no es morirà ningú, d'acord? Però hi ha d'aquesta comèdia.
11: Tothom morirà. Jordi Claret, menja ràpid iogurt.
1: Deixa'l tranquil.
11: No tornaràs a provar iogurt.
1: Deixa'l...
12: Mi queridísimo Pera, tienes que relajarte, tomar aire, respirar, tocarte. No, que empiezan las vacaciones.
1: No, yo no faig vacances enguany. Vostè sí, no, suposo?
12: No, claro que no, amigo socialista. No? Voy a empezar una nueva campaña.
1: ¿Cómo que una nueva campaña?
12: Sí, estimado Pera, ayer Salvador anunció algún cambio en su gabinete.
1: Sí.
12: Pues quiero que haya más cambios en la Generalidad. Por ejemplo, yo, presidente de Cataluña.
1: Quina tonteria és aquesta? Vostè és el president del govern espanyol i, per tant, no pot ser el mateix temps president de la Generalitat i no és diputat, i no és res.
12: ¿Y si te dijera que tengo una oferta para el socialista más ilustre de Cataluña? ¿Una oferta para trabajar conmigo en la Generalidad?
1: No, m'interessa, vull dir, no. Que és aquest socialista il·lustre.
12: Te quiero como vicepresidente. Quiero que seas mi mano derecha.
1: No.
12: ¿Y como conseller de camisas?
1: No.
12: Porque llevas unas blusas que ni Agatha Ruiz de la Prima.
1: Yo es granate, no té misteri.
12: Son más feas que el perro de un cortijo.
1: Va, no vull ser vicepresident, no vull ser res, i a més a més no soc socialista.
13: Però... Jo sempre he sigut del PSC.
1: No sigueu cabrons, tio, però jo d'això... Era una broma que li vaig fer al ministre Areu, això.
13: Jo sempre he sigut del PSC.
1: Bueno, Pedro, moltes gràcies, Que vigili amb les seves...
12: A mandar, i ja sabéis, cualquier cosita, Jael, que hoy vienes muy fresquita.
2: No,
12: puede ser
2: no,
12: mi mano
2: porto un vestit
12: izquierda.
2: Que
1: va de blanc i s'ha tacat.
2: Sí, no m'he tacat, però he pogut solventar-ho ràpid. Però a la gent sempre li agrada molt aquest vestit, però t'he de dir que és la cosa més senzilla de posar-te. Bé, clar, no t'ho poses...
12: Por eso. Me gusta.
1: Què vol dir? Que és molt complicat posar uns pantalons?
2: Pensar uns pantalons i una samarreta, sí.
1: Ah, i això t'ho fots tot, que t'ho fots per dalt, com, bueno, és com un pijama, bueno, com un camisó, una mica.
2: Exacte.
1: Molt bé, és un blau com a eivissenc, no sé què quadre. Bueno, és com aquest plató, com aquest estudi. Quadre amb aquest estudi.
2: És blanc,
1: Sí, és el que deia.
2: Ah, d'acord, vinga.
1: Com l'estudi no ens trobem en aquests moments, que és molt blanc. No veus que és tot molt blanc, la taula i tot això?
11: De veritat, es posa per dalt com un preservatiu.
1: Es nota que és dijous i aquí estem una mica ja cap al final de la setmana,
2: sí,
1: diguem-ne.
2: Sí.
1: A veure, deixem aquesta casa de bojos i del vestit de la Yael Maria, que el que volem és tot aquest desori, aquest guirigall que hi ha aquí, el volem contrastar amb la ràdio ara, veus? Sense aquesta música, posa. La ràdio ben feta i no aquest xurro de les tardes, com s'ha fet sempre. Companys, la precisió, el rigor, el nom i el cognom, sabeu qui són, no? Sergi Ambudio, coneixeu, no? Tothom dempeus un dia més per una classe magistral de periodisme i de dicció en els moments de màxima tensió.
14: Un equip conjunt format per bombers i per tècnics de la companyia de gas estan treballant per intentar arreglar com més aviat millor la fuita.
2: Ui!
1: La què? Ha dit fruita o fluita? Ja em torna a posar perquè no ha quedat prou vexat, sisplau. Si
14: un equip conjunt format per bombers i per tècnics de la companyia de gas estan treballant per intentar arreglar com més aviat millor la fuita.
1: Apa, doncs vinga, moltes gràcies, Sergi. Espero que estiguis ja dormint, que demà tens programa i gràcies per ser el nostre far matinal. Què? La trucada? Tens el bombo punt? Què
2: sí,
1: fas avui
2: som-hi.
1: Fent dibuixets, que estàs fent dibuixets tu l'estona? Gira el bombo. Fota-li el bombo i gira fort, eh? Ui, que ha sortit ràpid avui, la bola. Caram, a veure, la trucada suïcida és un dels telèfons que tinc aquí al meu mòbil, que el truco des del meu mòbil
2: ja
1: directament.
2: Molt de l'actualitat.
1: Home,
2: això,
1: i deu estar molt contenta. No? Deu estar molt contenta.
2: Anem a provar.
1: Aviam, si que ara, és que no tinc el mòbil silenciat. Ai, Déu. No. Som una mica... Ara, ja està, posa l'altaveu i l'enganxo aquí al...
10: El
1: micro aquest, que va com una mica així, que se'n va. És que necessitem un tornavís.
10: S'ha de collar, això.
1: S'ha de collar aquí. Necessitem un tornavís, o si no, amb una clau. Oi? Què?
15: Hola.
1: Hola.
15: Què tal?
1: Carai, com estàs?
15: Molt bé.
1: Felicitats. Jo estic aquí... bueno, estàs en directe, que estic aquí a la ràdio fent el programa.
15: Què dius? No, home... I en tot cas, ara t'has enterat, del meu pare i jo.
1: Que, home, se m'han enterat jo i se n'ha assabentat tothom. Vaja, ja sabeu qui és, no?
3: Sí. Una mujer.
1: Home, clar que és una dona.
3: Rúbia.
1: No, és més aviat morena, jo diria, no? Ets més...
3: Licenciada en Humanidades.
15: La veritat o la realitat?
1: Ah, val, aquí ja truco, no? Diguem-ne el que vulguis. L'aparença real... Si
3: Empar Moliner.
1: No, és Empar Moliner. Però es coneixen bastant, jo crec que es coneixen bastant.
15: Tenim en comú que ens agrada el bon vi.
1: Molt, i deu ser clienta teva, m'imagino.
15: Sí.
1: Bueno, saps qui és, no, Yael?
2: La Meritxell
1: Falgueras. Hola, Meritxell Falgueras. Que ella i el seu pare... Es va saber ahir que seran, com és això, pregoners de la Mercè, de la tardor. Heu de fer... Bueno, quins nervis, no? Vull dir, com ho sou vosaltres? Quan us avisen abans o com va anar això? Explica-m'ho.
15: Sí. Ja fa més d'un meset que ho sabem.
1: No, Owen, perdona. Fa un mes que ho saps i has mantingut el secret i has estat callada i no li has explicat a ningú ni tu ni al teu pare?
15: No, és que això és el més sorprenent, però més, perquè tu saps que jo amb la cara pago.
1: Sí,
15: hem aguantat aquest secret, molt fort. No ens ho creiem ni nosaltres, tenia les cares, perquè no podíem més.
1: Clar, perquè es va anunciar, es va anunciar els pregoners de la Mercè, crec que es va anunciar la ciutat convidada i també el cartell de la Mercè, diria que tot plegat es va anunciar de cop i volta.
15: Sí.
1: Bueno, i una cosa, a veure, és que és una cosa molt important. Això suposo que, no sé, truca l'alcalde en persona o com va?
15: Doncs ens van venir a dir-ho i el meu pare era com no, sisplau, no, que és que no podré dormir, i jo, papa, és una oportunitat increïble, sisplau, i al final ja va Colboni, el va trucar i li va dir, escolta, pot ser la Meritxell, el meu pare, és que jo sol no, t'ajudarem tots, vinga, i clar, moltíssima il·lusió. Més li vaig dir, escolta'm, li ensenyem a la Vita i al Leo, que són els meus fills, que han de ser valents, nosaltres hem de ser valents i sobretot hem de ser la veu dels botiguers i les botigueres, com el meu pare, com el meu avi, com el meu besavi, que portem 131 anys, doncs pujant i abaixant la persiana.
1: Del Gelida, per això. Bueno, i a més en un moment que tot això, que només foten cobrir cafeteries d'especialitat, ungles de no sé quantos, matcha i cosa wok i tota aquesta tonteria, empanades argentines i totes aquestes xorrades, i vosaltres manteniu vosaltres la vostra bodega Gelida amb aquella alegria, vull dir que serà molt bé, no? És un gran reconeixement.
15: Sí, el carrer Vallespí, perquè tens raó, Pere, que molta gent diu comerç de proximitat. Home, doncs potser al costat tens una cadena com les que has dit. No, el local és el que et coneixen pel nom, o nosaltres més que res que intentem ser els ambaixadors del vi, d'explicar les històries de les viticultores.
1: Aquí
15: dins l'ampolla...
1: Ets una fanàtica del vi, tu. Ets una fanàtica del vi, en el sentit que...
15: Saps el que mola més? Que els clients acaben sent amics perquè t'expliquen la seva vida. Et diuen, no, és que avui quedarà bé perquè coneixeré per primer cop el meu sogre. I al final, aquesta història és com l'obra d'art, no? S'acaba perquè ells t'expliquen, tu expliques la història que hi ha dins l'ampolla i ells la buiden però l'omplen d'altres emocions i sensacions. I això és, saps, com cada vegada que fas una venda és com si t'expliquessin un conte nou. És una xulada.
1: Ara, escolta, vols dir que el teu pare podrà parar a parlar tenint de tot el costat, Meritxell?
15: Sí, perquè jo el protagonisme vull que que el tingui ell. És una persona molt autèntica i el que no vull és que no vull que estigui llegint. Vull fer-li les preguntes, que, que li brillin els ulls.
1: Molt bé.
15: Sí, perquè sobretot el meu pare es sentiu molt autèntic, que s'ha fet a si mateix, autodidacta, i jo crec que té més potència explicant doncs, realment, jo em peto perquè sempre diu, em vaig casar amb la veïna al costat i viu al mateix carrer Vallespí, no? I tot ho ha fet amb el mateix carrer, no? I ell és feliç i doncs, demostrar doncs, aquesta essència de la ciutat, no? Aquests comerços de quilòmetre zero i els comerciants.
1: Reivindicació que queda feta i ens hi afegim. Escolta, moltes felicitats novament per tu.
2: Que ens recomani un vi, no? No, pel versió.
1: No, prou, ja que portem 7 hores aquí... Fem una cosa. Si la Iel vol que ens recomanis un vi, vine'ns a veure. Vine un dia aquí, la setmana que ve o l'altra. Sí o no? Vols que t'entrevistem? T'entrevistem?
15: Mira, fa molt temps que no em demanes res.
1: Bueno,
15: ni entrevistes, et demanem el que vulgui.
3: Vigila a Meritxell, que està buscando el gañote.
1: Diu que està buscant... Bueno, és igual.
3: Està buscando el gañote.
1: Bueno, és igual, no li fotis cas. Meritxell, doncs escolta, amb Lídia...
3: Jornalero de l'elogio.
1: Parleu amb ella, bueno, ara no, perquè la tingui al meu telèfon. Vull dir que ja us, envio, ja us passaré el telèfon, li envio WhatsApp alguna cosa, i ja la convidem per la setmana que ve si queda algun forat, o si no per l'altra setmana, d'acord? Apa, Lídia.
3: Ojo con los agujeros.
15: Ens vens... Va,
1: i et presentes amb vi, que així podem pimplar.
3: I unos callos.
1: Sí, i uns callos, també. I una mica, alguna mica de formatge per acompanyar.
15: Un meridatge amb tota regla. Doncs
3: vinga,
15: un meridatge.
3: Para meridar.
1: Vinga, una abraçada, Meritxell, i moltes felicitats a tu, i al teu pare i al Xavida. Bueno, tu.
16: Podem posar les galtetes?
1: Quin entusiasme, de veritat.
2: Escolta, sí, la cançó brusca, la cançó brusca, no? Exacte.
1: Sí, que bé, amb la cançó brusca, i aquesta va pinyó, Va, tira, sí. La cançó brusca.
2: Va.
1: Entre tu i la Meritxell juntes, però són una cosa molt explosiva, però...
2: Molt pesada, també, no? Perquè jo em sento a vegades una
1: si
2: mica...
1: Poses bipa, ja sí, pesada?
2: No, en ella no, jo, a mi.
17: Cuidado, Yael, compta mal que dius.
1: Aitana, bona tarda.
17: Bon matí,
1: bona
17: però tarda, que no es faci la Yael.
1: Perquè quin problema hi ha?
17: A mi mateixa. Li ha dit pesada a si mateixa...
1: No, a l'altra dona no l'he dit pesada.
2: No, pobra, més a mi. Escolta, vas.
1: Que és una grande, i en sap molt de vins.
2: I tant, jo tinc moltes ganes de parlar amb ella i no tinc ni idea de vi. Jo em faig sempre l'entesa, però... No,
1: de veure sí, però de...
2: Va, cada dia us poso una cançó, que sóc ex-RAC 105, us he dit ja quatre dies. Sí.
1: No, sí.
2: Avui sentirem la següent.
1: Una novetat musical. Que és una novetat que sona cada dia, segur, RAC 105.
2: Però és que no necessites novetats, grup, per petar-ho.
1: Llàstima, que tenia el Buscarons allà assegut. L'he portat com va això dels grups a RAC 105 un dia. Saps que va per colors, no?
2: Hòstia, no sé què estàs dient.
1: Les colors, les cançons que més sonen, les que menys sonen, va per colors. Buscarons, de quin color és la que sona més? És igual, ja ens ho dirà. Ja li preguntarem després. Tu tampoc ho saps, Marc Espejo? Ningú sap això dels grups de colors de les cançons?
16: A mi em sona, em vol sonar.
1: És la base de la ràdio fórmula. Bueno, és un potser és un secret de la ràdio.
2: Ja ens ho explicarà el Buscarons.
1: Fa molts anys que està inventat,
2: sí. Ja li demanarem.
1: El Buscarons té allà la màquina i no visc que té com una graella i una cosa fent... És l'ànima de tot això.
2: No vols dir que és el parxís o així que... No, no és això. Bé, escolta, bueno. us poso aquesta cançó perquè... O sigui, ve a tomb perquè, no sé si ho heu vist, però ha corregut un vídeo en què alguns veïns de Gràcia es queixaven de la seva festa major.
1: La gent es queixa de tot, sempre.
2: Sí, que si el soroll, exacte, les molèsties...
1: Quan hi ha soroll, perquè hi ha soroll, i quan no hi ha soroll... Quan...
2: Sí.
1: Doncs, també és veritat, perdona, les festes de Gràcia, realment, si vius a Gràcia... Fa molta il·lusió guarnir el carrer i tot això, però sí que és veritat que estàs uns dies una mica agitat i amb pixums i tot això.
2: Però són 4 dies? Una espera, setmana. Que no ens traguin la festa major.
1: Bueno, calma, però si tu
3: no... I ojo, perquè este año en la Fiesta de Gracia estaremos con saludos cordiales.
1: No, no és veritat.
3: 17 d'agosto a les 10 de la noche.
1: On?
3: No, no, todavía.
1: Quins collons. Aquest va promocionant el seu cada dia, En fi, doncs, home, això sí que són les festes.
2: Sí, que no ens traguin les festes de Gràcia, ja està, escolta'm.
1: Val, doncs no, que
2: ja
1: no ens traguin.
2: Que no passa res, que és una mica de soroll.
1: I alegria ja i en festa major. Va. Au, una cosa més, que són 2:15, no tant ser menys per 2:15. Deixa'm saludar a un dels nostres estudiants en pràctiques, en Noel Guardino. Guardino, com estàs?
18: Hola, professorat. Escolta una cosa, Pere, vols que demanem el registre i en canvi el cognom?
1: No,
18: quin cognom tens més fàcil a tu?
1: No et dius Guarnido? No, Guardino.
18: No, Guarnido, però demà ho mirem.
1: Com un decorat, val. Porta el DNI o porta una partida de naixement un dia d'aquests?
18: O el cartelito. Escolteu una coseta. Vinc amb un nou enemic de la convivència.
1: Què?
18: Els que tenen una relació íntima amb el caixer automàtic.
1: Com, relació íntima amb aquest automàtic?
18: Sí, senyor. Estan tanta estona dalt la pantalla que ja no sap si s'acaben de conèixer o tenen una crisi de parella.
1: Va, una mica paciència.
18: No, tu, segur que us heu trobat quan voleu treure 20 euros. Estàs just darrere d'aquest personatge.
1: Sí. Tens pressa? Normalment tens pressa?
18: Sempre. Sempre l'ésser humà sempre té pressa i aquest personatge converteix una retirada de diners en una experiència immersiva.
1: És veritat, sí.
18: No, però sabeu el pitjor de tot plegat?
1: Què?
18: És que després de donar-li dos copets amb la mà, es gira i et diu... No, és que aquest coixó no acaba de funcionar.
1: Com si la culpa fos teva, no?
18: Mira, ministre, el que no acaba de funcionar és el teu cap.
1: Bueno, calma, calma, no entrem en aquest plan. Calma.
18: Home, ja n'hi ha prou.
1: Una mica d'allò. Deixa'm que saludi a l'altra becària, la Judit Espejo. Judit, com estàs?
19: No, no sóc Espejo,
1: Espejo
19: és el tècnic, jo sóc Esposa.
1: Ah, Esposa, esposa. Ah, val, esposa. No sé, vale, m'he equivocat. Esposa, Espejo, hi ha un embolic bastant notable.
19: Sí, sí, jo avui vinc una mica d'intrusa, he de dir, perquè en realitat jo estic fent pràctiques de producció, que és una feina molt important i molt invisible, i aquests dies he pogut seguir la feina frenètica de les productores, que tu les anomenes, que és la Marta i la Lívia, que són fantàstiques.
1: Home, sí, buscant gent i convidats de sota les pedres tot el dia i tota hora.
19: Increïble la seva feina. I també he pogut comprovar com s'han tancat els convidats, no?, d'aquesta setmana, el Max Navarro, el Miquel del Roig, el Jaume Creixell, i he de dir que aquest matí, quan he arribat a la reunió d'equip, jo, Pere, he patit una mica.
1: Per què has patit? Per què has patit?
19: Home, no sé si t'has fixat en l'edat dels convidats, que ha anat creixent, i jo ja em pensava que avui ens demanaries que busquéssim algú a cementiris de Barcelona.
1: De veritat, o sigui, per d'on puja aquest jovent?
2: Podríem portar la meva àvia, que farà 100 anys,
1: La teva, home, no.
17: Ho podríem portar en Tutankamon!
1: Sí, no, sí,
19: molt
1: bona
19: entrevista, aquesta,
1: L'àvia de la Yael.
2: Està tortosa, per això.
1: Només que tingui la meitat de la gràcia que té la Yael, ja és una bona entrevista. El salero aquest que tens.
2: Però això està tortosa, hauríem d'anar a Tortosa. Que el meu pare no està acceptant, li volen donar una medalla allà els de l'Ajuntament i el meu pare no vol, diu que no, que no.
1: Per què no?
2: Que no vinguin a molestar-los.
1: No, home, no, estem a favor. Com es diu aquesta àvia? Com es diu?
2: Pietat.
1: Pietat? Té un cognom.
2: Ah, sí, Miralles.
1: Senyora Pietat Miralles, si n'està escoltant, que i alcalde Tortosa, que no sé com es diu, doneu-li aquesta medalla. Ara potser has fotut una...
20: Alcaldessa.
1: Alcaldessa, caram, i vostè com ho sap? De veritat,
20: és brutal.
1: Té una informació brutal. Va, el concurs.
20: Porque estuvimos facturando en mayo.
1: Sí, sí, sempre, sempre. No hi ha poble de Catalunya que don José María no hi hagi anat a fer el seu espectacle o no hagi facturat alguna cosa. Va, tu, el concurs de Catalunya...
20: Todavía no hemos cobrado, por cierto.
1: Bueno, va, però...
20: Y estamos en julio.
1: Bueno, ja està, ja tindrà temps, no preocupi. Festival Sons del Món, que tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un festival molt xulo, en un espai molt xulo, el concurs, ocasió d'anar a veure gratis algun concert, ens ho explica la Lívia Discipió.
21: Doncs sí, amb molts concerts, propostes gastronòmiques, barres especialitzades i espais amb DJs per anar a prendre una copeta. Vaja, que és un planazo. Tota aquesta setmana, al Versió Estiu, estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del So d'una generació del 32 de juliol, amb els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet.
1: Actuen tots tres, el mateix dia? Vull dir
21: els
1: que és
21: tres.
1: Un superconcert.
20: Valla Turra.
1: No, no és Valla Turra, sisplau, és una cosa meravellosa. I què hem de fer els nostres oients si volen aconseguir una d'aquestes entrades dobles que estem regalant-la cada dia? Bé, més que regalant, sortejant.
21: Exacte. Per participar només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. Repetim el número com sempre, 680 70 70 60. La dinàmica és molt fàcil. Cada dia escoltarem tres acudits i decidirem qui guanya aquesta entrada doble. Però atenció, aprofiteu a enviar les vostres notes de veu ja, no espereu, perquè demà repartim doble premi. Dos de vosaltres s'enduran aquestes dues entrades dobles.
1: Què passa? Com que és divendres, regalem més, eh?
21: Divendres és festa.
1: Doncs va, tu, els acudits d'avui.
21: Som-hi amb el primer, amb el Xavi de Sant Sadurní.
22: Això que està anant a la Mili i li diu... Cabo Jumilla, avui no t'he vist a la prova de camuflatge. Gràcies, capità.
21: La prova de camuflatge...
1: Sí, sí, no, cal que l'expliqui, aquest ja l'hem entès, eh? Aquest també... És...
23: Si hay que explicar-les que no hace gracia.
1: Va, ja és seu, també, aquest és més vell que el Napeu, però està bé.
21: Anem amb el segon, no, llavors? Vinga, anem amb el segon, amb l'Oriol.
24: Hòstia, m'ha dit el metge que tinc l'estómac brut i m'haig de prendre aquestes pastilles. I li diu l'altre, hòstia, doncs com et vegin els peus t'ingressaran, eh?
1: Passem al següent, diguem-ne.
21: Sí. Anem amb el tercer i l'últim, amb el Xavi, que també es diu Xavi, però aquest és de Castellà del Vallès.
25: Una persona que es troba al Diògenes i, hombre, Diògenes, què haces aquí? A subir la basura.
1: Bé, doncs tenim tres candidats, el Xavi, l'Oriol i l'altre Xavi, crec recordar.
21: Exacte.
17: Puc votar? Xavi...
1: No, perquè quin vols votar, tu?
17: El de Sant Sadurní, perquè és de noia.
1: Per
17: participar al concurs, sisplau.
1: No, prou d'acudits, ja, sisplau. Que a més hem d'explicar les notícies del dia que n'hi ha un piló. Va, guanyador.
21: El guanyador o guanyadora d'avui que s'emporta aquesta entrada doble pel 30 de juliol és...
1: Ai.
21: El Xavi de Castellà del Vallès.
1: Hombre! Doncs recordem el premi que hi ha pel Xavi de Castellà i que demà donem dos d'aquest premi, eh?
21: Exacte. Recordeu que demà estarem sortejant dues entrades dobles pel concert del 30 de juliol amb els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet.
18: Només que lleven Kleenex.
21: Només has d'enviar una nota de veu amb el teu acudit preferit al WhatsApp sí. del programa, 680 70 70 60. I si voleu més informació, la podeu trobar a sonsalmón.cat.
1: Doncs ja està. Passem ja està, ja està. El repàs. Rescat així de cop i volta muda. Mira, espera, vols sentir els senyals horaris nets, nets, nets i polits? Ara venen.
0: Radio Nacional de España. Noticias.
1: Molt bé, no, no ben bé, però sí que són les notícies.
10: Ha trencat el moment, eh?
1: Perdó. No, no, no, ja li he donat aquest toc imperial a la qüestió amb el Jordi Claret i l'Ensolat abans, el del iogurt i de la mona robada dels seus nebots. A veure, tenim una pila de temes per repassar. Comencem amb el que són, probablement, les explicacions més esperades de les últimes setmanes. Feia molts dies que volíem saber exactament què havia passat en tota aquesta història i avui José Luis Rodríguez Zapatero ha trencat el silenci en la primera entrevista que concedeix és que la justícia l'està investigant i es manté, atenció, ben ferm, assegurant que és innocent.
10: Sí, l'expresident espanyol ha respost aquest migdia a les preguntes de Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360 de Televisió Espanyola. Ha donat la cara davant de tot el soroll pels diferents casos de corrupció que l'assenyalen i ho ha fet mantenint l'estratègia del primer dia en què va publicar aquell vídeo a xarxes socials. Defensa que ell no va influir gens en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra, que les seves filles no han cobrat diners bruts a canvi de res i que les joies que van trobar al seu despatx són un regal.
1: Doncs aquestes són les explicacions, diguéssim així, la primera pinzellada, a grosso modo, per on altres trets, però ara volem desgranar-les amb el nostre estimadíssim, que bueno, cada dia té plaça fixa al programa, l'Adrià de las Heras, que és un dels nostres homes a Madrid.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda, Adrià, com estàs?
4: Molt bé, un dia més preparat per parlar de corrupció.
1: Bueno, de presumpta corrupció, de presumpta corrupció, perquè avui falta
4: veure... De presumpta corrupció.
1: Falta veure què ha passat i justament el que ha fet l'amic Zapatero és anar dient que aquí no passa res. Aviam, anem a desgranar tot el que ha passat en aquesta entrevista on hem vist un Javier Ruiz, que tenia l'esmolet a punt i nic, anava apretant-lo a veure si aconseguia treure'n alguna cosa. Comencem pel començament. Podríem dir que la idea principal ha estat negar-ho absolutament tot, no?
4: Sí, en aquest sentit no ha canviat el guió ja previst que teníem, la primera explicació que va donar doncs l'ha continuat mantenint. Ha negat totes les acusacions que hi ha, per exemple, n'hi ha diverses d'acusacions. Una d'elles és que, per exemple, va influir perquè donessin un rescat públic de 530 milions d'euros a Plus Ultra. I Zapatero, en aquesta entrevista, ha defensat que no va moure ni un dit perquè l'aerolínia rebés aquesta morterada.
5: ¿Ha traficado usted con favores políticos?
6: Jamás. Y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
4: Una altra de les acusacions que ha hagut d'abordar era que l'empresa de les seves filles servia per canalitzar pagaments cap a ell. És a dir, que What the Fab era una societat pantalla. I doncs Zapatero també ha hagut de treure les ungles per defensar les filles.
6: Mis hijas y What the Fab van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos y toda su tarea y todos sus contratos. Punto. Y ya lo vamos a ver. Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
1: Això és part de les explicacions que donava Zapatero, com dèiem a Televisió Espanyola, però és un discurs que topa frontalment i contradiu la declaració que va fer dimarts, per sorpresa de tothom, recordem-ho, el seu soci i suposadament amic Julio Martínez Martínez.
4: Sí, aquest era un dels interrogants avui, era si Zapatero canviaria de relat. Dimarts el van enfangar de dalt a baix amb un munt d'acusacions i potser avui doncs l'expresident podia optar per matisar la seva estratègia, però res d'això, Han mantingut, com dèiem, el guió inicial i per tant ara tenim un xoc de versions. Per exemple, resumidament, Julio Martínez Martínez va explicar que Zapatero va influir en el rescat i ell ho ha negat, o per exemple l'empresari també va assegurar que l'expresident espanyol va saber abans d'hora que li donarien l'ajuda a l'aerolínia i l'expresident també ha dit que no. Zapatero, diguéssim, ha evitat una confrontació directa amb l'empresari, perquè ara ho deia, espera, resulta que eren amics, desconeixem si encara ho són, però com a mínim fins fa poc ho eren. Sí. Però, tot i no entrar en un xoc frontal amb ell, sí que ha tret ferro a les acusacions. Diu que Martínez segueix una estratègia de defensa i que de moment falten proves contra Zapatero.
6: Cada imputado tiene su estrategia de defensa y yo no voy a entrar. Yo entro en los hechos que yo conozco. Lo que no he hecho y de lo que lógicamente me estoy defendiendo con una convicción plena y absoluta en este caso. Yo no quiero, no voy a juzgar ni el trabajo de la policía ni el trabajo del juez, no me corresponde, lo respeto, pero evidentemente los hechos son los que son y quien acusa tiene que probar.
4: Ha fet aquesta crítica, però ell tampoc ha portat proves, en aquesta entrevista. Sigui com sigui, no demana un acte de fe a la ciutadania, diu, perquè demostrarà la seva innocència en fets més endavant i davant d'un jutge.
1: Bé, doncs, clar, que les proves les ha de portar qui acusa, d'un principi, i justament el gran misteri si va influir i va interferir en quin element del govern, amb qui va parlar, perquè això l'altre pàjaro, el Julio Martínez, tampoc ho va concretar. O sigui, el misteri no queda clar com va ser la connexió. Però, bueno, ja s'aclariran ells davant del jutge. En aquesta entrevista que hem vist a Televisió Espanyola, Javier Ruiz també li ha preguntat sobre les joies, que també potser no és el tema més important a nivell de diners, però sí, és el que crida més l'atenció, és el que més ha calat entre la gent. S'ha concretat d'on surten o no surten o què ha explicat sobre les famoses joies?
4: No s'ha concretat massa cosa, però sí que és el tema on hem tingut més novetats, perquè és la primera vegada que el sentim parlar sobre aquest tema en públic. Com deia, al final no ha descobert d'on surten les joies, tampoc sabem de quin país venen, de qui eren, per què les té ell, però diu que tot això ho concretarà davant del tribunal. Però sí que ja ha deixat clar que tot això és un regal i que, de fet, ell i la seva família no sabien que les joies tenien tant de valor.
6: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni afán patrimonial. Estaban, yo casi no habíamos hablado nunca de ellas, sinceramente, desde hace muchísimos años.
4: Com a anècdota, ha explicat que no ha entrat mai a una joieria i que si ara tornés a rebre el regal no l'acceptaria perquè li provoca una al·lèrgia profunda.
1: Déu-n'hi-do, doncs bueno, ja anirà a explicar davant del jutge. I un altre tema, ja per anar concloent, Zapatero ha parlat de tot el merder que... Bueno, suposo que tothom sap el merder i el soroll que l'envolta amb tot el que ha passat, les conseqüències polítiques, el Feijó l'altre dia apretant-lo fort, també el paper del Partit Socialista que el segueix defensant. No sé, sobre aquesta qüestió, què ha dit?
4: Clar, també ha estat la primera vegada que l'hem sentit respondre totes les acusacions que el PP ha anat llançant en aquests dos mesos que està investigat. A Feijó li ha dit que si ell vol arribar a ser president del govern espanyol hauria de començar per respectar la presumpció d'innocència dels altres.
6: No, lo acabo de reiterar, ¿no? No me puede, en fin, nadie me puede decir que he delinquido hasta que haya una sentencia firme, por favor. Es el ABC del Estado de Derecho. La presunción de inocencia es una pieza esencial de la construcción de un Estado de Derecho y de la Constitución y pretende ser presidente de gobierno.
4: Agraït el suport del PSOE, també del govern espanyol i especialment de Pedro Sánchez, i de moment, doncs, el partit i Moncloa també han respost favorablement a les explicacions i diuen que li mantenen tot el suport com fins ara.
1: Doncs ara que voldrà esperar, sabem passa, en un principi serà judicial. O sigui, la part mediàtica ja ha quedat coberta. Per cert, felicitats al Javier Ruiz, que ha aconseguit una exclusiva que tothom voldria. I a més, no ha estat una entrevista massatge, eh? Allà li anava fotent, sí, però vaja, no, és que el Javier també ho té això, diguem-ne, que no és un que fa i entrevistes, diguéssim, on demand, com es fan a d'altres bandes. En fi, Adrià... Ah, moment, que
2: espera,
1: moment.
2: Escolta,
1: la Iel té una pregunta. Jo demano disculpes perquè no sé què et pot preguntar.
4: Digueu-me.
1: Perquè, com que està tan fascinada amb el teu aterratge a Madrid, no sé si la pregunta pot ser sobre el cas Zapatero...
2: No, sobre és el cas, sobre Madrid. Escolta,
1: una
2: pregunta és si has anat ja al Rastro.
1: El Rastro què és?
2: Que és aquest mercat, no?, on es compra... La gent es compra jaquetes. No hi ha
1: ganes. Potser ha anat al Rastro i s'ha trobat Zapatero al Rastro. A veure, potser li veu la derivada política.
4: Sí que hi vaig anar.
1: Ah, atenció!
4: Va ser el primer cap de setmana. No vaig veure Zapatero venent les joies al Rastro.
1: Ni et vas trobar ningú.
4: Però em va agradar molt que hi havia com samarretes de futbol vintage. I això em va semblar. I bastant barates.
2: Et vas comprar alguna o no?
7: El Nàstic.
4: No, encara no. Hauré de tornar.
7: Literal, que no hi ha res com ser pobre, eh? Va, quina vergonya de ràdio, quin poc que aixeca teniu.
1: Bueno, Adrià, gràcies, bona feina, i com que hem connectat cada dia, ves que demà no tornem a connectar, perquè a Madrid sempre hi ha alguna cosa interessant que hi passa. Cuida't,
4: doncs,
1: maco.
4: Aquí estem pel que calgui.
1: Que vagi bé el teu ensamblatge i el teu aterratge a la rica i divertida societat madrilenya, començant pel rastro. Adéu, que vagi bé, bona tarda.
4: Adéu.
1: Bé, això passava a la una al migdia, a Televisió Espanyola, a les instal·lacions de Televisió Espanyola, però és que al mateix temps al Congrés hi havia activitat a aquella hora i s'estava fent l'últim ple abans de vacances.
10: Sí, de fet, segurament molts diputats han tingut d'una manera o altra l'atenció posada en aquesta entrevista o l'han anat seguint pel telèfon mòbil. Mm-hmm. El d'avui ha estat un ple extraordinari en què, de fet, segueix en marxa, s'estan debatent diverses iniciatives. Una d'elles és la pròrroga de l'escut social pels efectes de la guerra d'Orient Mitjà, on hi entren, per exemple, l'ajuda dels carburants, que anirà desapareixent gradualment. Ara, el juliol, la rebaixa ha passat als 20 cèntims, dels 20 cèntims als 15 cèntims per litre. Mm-hmm. A l'agost baixarà als 10 cèntims i al setembre quedaran 5 cèntims per litre. També s'està tractant del pla d'estabilitat i del sostre de despesa, pas previ necessari perquè el govern espanyol pugui preparar els pressupostos pel 2027. Les votacions es faran cap al final de la sessió, aquest vespre, encara amb la incògnita de saber què farà Junts.
1: Doncs si hi ha una sorpresa ja l'explicarem entre avui i demà. Per cert, que avui hem sabut que el govern espanyol ha proposat Yolanda Díaz per dirigir l'OIT, que és l'Organisme Internacional de Nacions Unides dedicat al treball.
10: Sí, Díaz s'enfrontarà a l'actual director de l'organització, Gilbert Houngbo, que està al capdavant d'aquest organisme des de 2022 i acusat pels sindicats d'haver claudicat a les imposicions de Trump. Una decisió que depèn, però dependrà dels 56 vots que formen aquesta agència, designats entre membres de governs, representants sindicals i també de la patronal. El sou per exercir aquest càrrec com a directora de l'OIT és d'uns 150.000 euros anuals, a més d'una ajuda per pagar un habitatge a Ginebra, on hi té la seu. Yolanda Díaz seria la primera dona de la història que ocuparia el càrrec.
1: És un tema curiós perquè, efectivament, és la seva especialitat, tot aquest tema de l'habitatge, però també és una persona que anava de sortida del govern i que va haver-hi tota l'operació Sumar, i ara, diguéssim, que casualitats de la vida, s'ha trobat una solució per aquesta persona. També falta veure si qualla la candidatura. En tot cas, ho veurem en els propers dies, si acaba sent directora de l'OIT i si aquest càrrec és per ella, per Yolanda Díaz.
7: Doncs a mi això em sembla una autèntica vergonya, molt malament.
1: Calma, per què, Rosalia?
7: Home, a veure, Moto Saoko, com pot ser que una persona que no és cantant, que no balla, que no toca cap instrument i no ha fet mai cap punyetera cançó, pugui ser la directora d'OT, no?
1: T'estàs confonent.
7: És com molt surrealista. No, etèreo.
1: No, t'estàs confonent totalment, eh?
7: Jo, per a mà, seria molt millor directora de OT que la Yolanda Díaz. Sí. Ella no és una moto mami de veritat, és una moto muerma, no? Està com moto morta, no?
1: Estem parlant de la OIT. L'Organització Internacional del Treball. OIT és una altra cosa.
7: Perdona?
1: Sí, t'estàs confonent.
7: O sigui que Yolanda Díaz no donarà classes de cant.
1: No, clar que no.
7: Gràcies a Déu, que vagi a fer classes de populisme. Tra, tra!
1: Vinga, fora, prou, ja. Canvi de temps. 3 minuts seran 3 quarts de 5 de la tarda, més enllà de tot l'enrenou polític que hem explicat àmpliament. Avui és un dia crític a casa nostra pel que fa al risc d'incendis. Torna a ser un altre dia crític perquè s'ajunten un dia més, això és una mica com el dia de la marmota i serà la cançó de l'enfadós durant aquest estiu, temperatures per sobre dels 40 graus a molts llocs, humitats extremadament baixes, és un còctel perfecte perquè apareguin nous focs.
10: Sí, el sotsdirector de Protecció Civil, de fet en Sergio Delgado, ha subratllat aquest matí al Món RAC1 que avui més que mai cal extremar la precaució.
8: Segurament el dia més complicat del que portem d'estiu, un dels més complicats també fins i tot doncs, el conjunt de registres que tenim històrics, i això ens obliga doncs, a demanar aquesta màxima precaució, i per tant és una crida generalitzada a la ciutadania aquest dijous, però també de cara al cap de setmana.
10: De moment, però, que ho hem dit, sense cap incendi actiu, cap foc important, però sí que hi ha més de 600 municipis, gairebé dues terceres parts de tot el país, en perill molt alt o extrem d'incendi. Els agents rurals han barrat el pas a 7 parcs naturals, són Montserrat, la Serra de Montsant, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. El sotsinspector dels agents rurals, Josep Maria Capdevila, ha llançat aquestes recomanacions.
9: Siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot que davant de qualsevol columna de fum, immediatament truquin al 112.
10: En aquests més de 600 municipis amb risc molt alt o extrem d'incendi està prohibit fer servir bufadors o serres radials a prop del bosc. Recordem, va ser una radial que va provocar l'incendi més gran fins ara a casa nostra d'aquest estiu, el de les Gavarres. Tampoc, a part, es poden tirar petards ni pirotècnia, ni es pot utilitzar maquinària a menys de 500 metres del bosc o de zones verdes.
1: Com diem, és una situació que està marcada per aquesta situació de calor extrema que es torna a notar, per això que hem de saludar el nostre home del calor extrema, que és el Martí Oliveres.
18: Com esteu?
1: Bona tarda, Martí.
18: Sí. Home de fred, però home de fred que ha de passar calor, malauradament.
1: Sí, aquí, mira, ara...
18: A mi m'agradaria viure fred extrem, no calor extrema, però bé, és el país que m'ha tocat viure.
1: Aquests 80 graus de no sé on sota
18: terra. Sí, de l'Antàrtida, mira. Escolta, com a mínim tenim això, també.
1: L'únic és anar passant cap allà. A veure com pot resistir un home fora, a l'aire lliure, per molt obligat que estigui, a 84 sota zero.
18: Sí.
1: Que és una mica ara la temperatura a la que no estem aquí, eh? A la que no estem aquí. A veure...
18: En fi.
1: Cada dia estem a l'avís de la qüestió de la calor, però avui... És el dia més pertinent per parlar, perquè en aquests moments, a l'hora que és ara, tres quarts, estem a molts llocs del país a més de 40 graus.
18: I tant, i tant. I s'ha arribat a 43 fa una estona, on? 43 graus a la Ribera d'Ebre, a la localitat de Vinebre, un dels punts tradicionalment més càlids.
1: On hem d'anar nosaltres el dia de l'eclipsi?
2: A Roquetes.
1: A Roquetes.
18: Ah, no,
1: ens fotrem, de calor, no?
2: A la tumba.
18: A veure, espero que no. Espero que no faci aquesta calor, perquè si no quedarem cuits.
1: Mira,
18: quedarem
1: si fa calor ja tant ens fot, com... el que volem és el cel clar. El dia de l'eclipsi
18: sí,
1: volem
18: veritat.
1: El cel clar, que això és una cosa que...
18: Jo crec que patirem més per això que no pas per la calor,
1: ara?
18: Perquè mai se sap. Vull
1: home,
18: dir que
1: no fotis un mal presagi.
2: No,
1: però no,
2: vostè està dient...
1: No, vostè està dient que s'acabarà el món, i el pobre Martí diu que potser... No, perquè és clau que hi hagi una bona visibilitat, que no hi hagi núvols a baix, diguéssim.
18: Exacte, l'horitzó.
1: Tocar arran de l'horitzó, sí. Diguem-ne, eh? Però, vaja,
18: però mira, ara mateix 43 graus, bé, fa una estona s'ha arribat a aquests 43 graus, a Vinebre és la tercera temperatura més alta d'enguany a Catalunya, però també s'han superat els 41 graus al Priorat, en el cas de Torroja, i també ben a prop de Vinebre, 41,4, però també a la Conca de Tremp es freguen ara els 40 graus a Sant Romà de Vella i també a Falset, a la capital del Priorat, amb 41 graus pràcticament. A la Terra Alta també moltíssima calor. Es freguen els 40 graus a la capital, a Gandesa, però també a Batea i al pantà de Ribarroja. Per tant, calor desbocada. Tenim aquest avís de perill per calor intensa que es manté fins aquesta tarda. I la propera nit tornarà a ser complicada per descansar. Ja encadenem un mes seguit, a Barcelona amb nits tòrrides, és a dir, que el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Res de refrescades, però sí que com a mínim parlem que a l'horitzó del cap de setmana, cap a diumenge, notarem com punxa una mica aquesta calor.
1: Ah,
18: serà un
1: respir.
18: Anem
1: a millor, anem a més fresquets.
18: Però serà, mira, ni fresquet, serà una normalització de la temperatura pel cap de setmana, sobretot diumenge i l'inici de la setmana que ve. Entre diumenge i dilluns podrem respirar una mica.
1: Doncs almenys la gent que fa activitat essencialment el cap de setmana, els que estan treballant, bueno, la gent que està...
11: I per la noche.
1: No, la noche, però ja del cuento de la noche, eh? Doncs la gent almenys podrà respirar una mica millor i descansar un pèl millor.
18: Sí, de dia no farà tanta... Continuarà fent calor perquè som a l'estiu, però si ara parlem d'aquests 40-42, doncs cap a diumenge estarem als punts més càlids, doncs als 35, que ja és una baixada significativa. I a molts llocs al voltant dels 30 graus.
1: No tenim aigua a la vista, oi?
18: Mira, tenim el cap de setmana, sí, pendents de tempestes. Poden ser algunes pluges...
1: Ah, ui, però llavors el dia amb mala llet.
18: Ah, exacte. Pel cap de setmana, potser dissabte, a partir de l'hora de dinar, tronades, xàfecs i tempestes, com sentim, Pirineu, Prepirineu, baixant cap a la Catalunya Central, interior de Girona, poden arribar al Maresme, Costa Brava...
1: Demà ho afinem.
18: Demà ho afinem, que demà és divendres.
1: Demà...
18: Però es veu aquesta baixada, però ja avisem que serà un respir, que no es quedarà aquesta baixada de la temperatura, perquè la setmana que ve torna a prometre tan forta com aquests dies.
1: Doncs
18: o sigui,
1: gràcies, Martí, prudència a tothom, a les activitats a l'aire lliure, que no vagin al bosc si no s'hi ha d'anar, compta amb les radials... Que
2: I les festes majors, atenció, perquè com plogui per les Santes de Mataró...
1: Vaja, ara no...
10: I la resta...
11: Con San Miquel de Balenyà, el domingo a les 9 de la noche, no?
18: Ja en parlarem.
11: En la plaça Major.
1: En tot cas, és una situació de risc extrem de foc a Catalunya, per tant...
12: Cuidado!
1: Cuidado què?
12: Cuidado, porque estamos viendo noticias de cosas normales para extender el pánico.

0: ¿Es qué pasa?
1: ¿Qué pasa?
0: Cuando metes un huevo en el microondas.
2: Bueno,
0: que al cerrar la puerta te pillas el otro.
1: Ja, prou d'aquest color. Prou d'aquest color, de veritat, eh?
3: Mm, quina bona olor de pollastre.
1: No, pollastre no és, eh?
3: Mira, guaita, avui aprendrem a fer una cuina d'aprofitament d'estiu.
1: Sí.
3: Aquesta calor, que tan literal, no?, que sembla l'infern, és una molt bona oportunitat per cuinar.
1: A veure, Ruscalleta, benvinguda...
3: Benvinguda, sí, efectivament. Doncs mira, per la recepta d'avui comprarem un pollastre sencer de pota blava, el deixarem dins el cotxe aparcat al sol i el deixarem aproximadament uns 10 minutets. Mm. Al tornar, només haurem d'agafar el cotxe en flames i retirar el pollastre.
1: No, el cotxe en flames, quina merda.
3: Traurem, escolta, bé, la part cremada i encara podrem aprofitar per xarrupar els ossos cremats.
1: Delicioso.
3: Boníssims.
1: Magnífic, us recomano. Us ha agradat, eh?
3: Sí, sí,
1: Claret, escolta, vale, ja està. Mira, ara que parla d'incendis i coses, ara parlem de dos temes que
4: home.
1: O sigui, esborancs, explosions, foc, això que té tot el Bronx. És una cosa així, no, tampoc tant. Uns anuncis i parlem de tot l'embolic de l'esborang i de la flamarada aquesta que cremava.
5: Versió estiu, amb Pere Mas.
6: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
7: Formar una família... o no. Decidir ara o esperar. Tornar a estudiar o emprendre. Marxar o fer vida aquí. Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
10: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
12: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
13: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
14: Propera parada, plaça Lesseps.
15: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: 6 minuts i seran a les 5 de la tarda. Hem de parlar, com us anunciem, de dos dels incidents que han acaparat la nostra atenció en les dues últimes hores, bastant insòlids o inesperats tots dos. Un, l'esvoranc en unes obres d'ADIF per soterrar les vies a Montcada i Reixac. I l'altre, l'explosió de gas... Ai, perdoneu, L'explosió de gas al metro de Sants que ha deixat 8 ferits. Comencem, Jordi, per l'esvoranc de Montcada, que és l'incident que està portant, anava a dir més problemes, no, molts problemes als usuaris de Rodalies. Com tenim la situació?
3: Mira, a hores d'ara, aquest esfondrament que es va produir i recordem ahir al migdia en unes obres entre Montcada i Reixac i Barcelona continua deixant afectacions a les línies de Rodalies que passen per allà. Hi ha talls a la R2, a la R2 Nord i a la R11 i sembla que s'allargaran. N'ha parlat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que s'ha desplaçat a la zona.
4: El sábado vamos a actualizar esta información. Si todo va dentro de las previsiones, es decir, si el ritmo de llenado de mortero es el que tenemos ahora, como han visto, hay dos camiones, y antes la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir.
3: Unes incidències que han provocat un nou mal de cap a molts usuaris habituals que avui havien d'agafar el tren per moure's o per anar a treballar.
5: No teníem cap mena de coneixement de que això anava a passar, però bueno, ja és la rutina, o sigui que tampoc sorprèn. Vies directes no hi ha, i al final, bueno, esperar...
6: No, la veritat que hem vingut una mica justos de temps i hem arribat aquí i ens hem trobat amb el panorama de... Només arriben els trens fins a Montcada.
7: Trigaré quasi 2 hores per anar a la feina, he avisat injustificant, però no és l'òptim.
3: Ara el que s'està fent és omplir de formigó el gran forat que va provocar l'esfondrament de la paret d'un dels pous d'aquestes obres per soterrar les vies. Per sort, no hi va haver ferits, tot i que a l'esvoranc sí que es van passar una gran grua que està quedant, de fet, enterrada.
2: Sí, l'estan enterrant i estan tirant ciment a sobre i allà es quedarà la grua pel dia de demà els arqueòlegs que se la trobin. Però, per sort, gràcies a Déu, no va haver-hi víctimes. I, de fet, hem pogut contactar amb un dels operaris que estava treballant. És una entrevista en primícia. Amb un dels operaris que estava treballant a l'obra. Bona tarda.
8: Que no te voy a dar el casco. Si hay un ladrillo, te apartas.
2: Aviam, home, sí, no serà vostè l'art de Cimentó.
8: Dos de croquetas.
2: Però un moment, vostè no era el cap d'obres del Camp Nou amb l'empresa Limar.
9: Que... Pero l'estiu me treu con sobresou.
2: Bueno, prou feina tenen al Camp Nou,
8: però... Que va de pollo.
2: Una cosa, com va ser l'accident? Es pot donar algun detall de com va anar l'accident?
9: Espera, justo per la grua, amigo, i li va caure dins el foret.
2: I com es va salvar vostè la caiguda?
9: Tenia la finestra oberta per la calor i tot just va entrar un...
8: Pedido que va a salsa blanca.
9: No. Vaig sortir corrents per entregar-lo i la grua tot just va caure.
2: Està de sort, però ja que el tenim aquí, vostès continuen treballant a les hores del Camp Nou, que allà no estan acabades, no? Dicen, com van? Com
9: Pere, doncs no van gaire bé. Hem tingut un problema d'última hora. Ens hem equivocat i hem posat les gadires que quedaven de color blanc com el Madrid i ara... Les hem de canviar totes.
2: Per exemple, la línia de màxim...
8: Ensalada mixta.
2: Vale, prou de fer negoci. A banda d'això, l'altre incident que dèiem, els bombers ja han donat per estabilitzar la fuita de gas que ahir la nit va provocar una explosió a la plaça de Sants. I com dèiem, va deixar 8 ferits.
3: Sí, tot i que aquesta fuita ja està resolta, la zona encara tardarà unes hores a recuperar del tot la normalitat perquè ara s'haurà de retirar la maquinària que va perforar la canonada. Aquest matí els bombers han aconseguit apagar del tot la flama que durant moltes hores va deixar una gran columna de foc de més de 10 metres d'alçada. Aquesta tarda s'espera que arribi una gran grua de gran tonatge que permetrà avançar amb totes aquestes tasques. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
10: Ja estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè tingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
3: Pel que fa als 8 ferits, n'hi ha 2 de greus, que per sort s'estan recuperant bé a l'hospital.
2: I atenció a aquesta notícia que ens ha fet saltar totes les alarmes quan l'hem llegida en el món de la intel·ligència artificial. Resulta que una prova que estaven fent amb una IA s'ha escapat del laboratori, ara intentarem explicar-ho perquè s'entengui, i ha atacat una altra empresa que també està treballant amb IA. O sigui, tot plegat sembla una mica surrealista, Jordi.
3: Sí, déu-n'hi-do. Ha estat una prova de l'empresa OpenIA, un dels gegants del sector que ha provocat tot aquest enrenou. Durant una avaluació de seguretat, sembla que aquesta IA ha aconseguit escapar de l'entorn de proves on estava confinada. Va trobar una vulnerabilitat vulnerabilitat i va acabar accedint a la plataforma Hugging Face, una de les grans comunitats que precisament també desenvolupa intel·ligència artificial. L'incident, però, es va detectar ràpidament i es va poder contenir abans que tingués conseqüències més greus.
2: El cas, a part d'espantar, costa una mica entendre, a veure si realment les màquines estan prenent la iniciativa, ha reobert un debat que fins ara semblava de ciència-ficció. Què passa quan una intel·ligència artificial, com sembla que ha passat, pren la iniciativa, s'escapa del nostre control o de la nostra supervisió? Doncs fem una cosa, intentem aclarir una mica, posar llum a la foscor a aquesta qüestió amb un expert, el senyor, saludem el senyor David Hidalgo Moreno. Senyor Moreno, Hidalgo, bona tarda. Hola.
11: Hola.
2: Hola, que és
11: hola, hola. Hola. Se m'escolta bé?
2: Sí, sí, se't sent bé. Que ets creatiu, audiovisual i expert en IA. A veure, això que estem explicant és així exactament. Què ha passat i com pot ser que s'hagi descontrolat aquesta IA que estava com en proves, diguem-ne?
11: Doncs, a veure, és una... hi ha dues maneres d'explicar-ho. Una que és més tècnica i una altra que és més senzilla i comprenedora. Intentaré barrejar les dues, vale?
2: Sí,
11: a veure si
2: tirem a la comprenedora, perquè... sí, perquè si no, malament.
11: Sí, sí, perquè és que si no pot ser una mica dificilet. A veure, recentment, això és una notícia que ja se sap, OpenAI va llevar uns nous models que es diuen Sol, Terra i Luna, d'acord? Mm. I aquests models entren dins del que és el motor GPT-5.6, d'acord? Són els models fins ara més potents fins a la data. El tema és OpenAI sempre està treballant en nous models, d'acord? Mm-hmm. En aquest cas, el GPT-5.6 Sol, d'acord? El Sol dins de la gamma Sol, Terra i Luna, i un altre model en versió preliminar que és encara més capaç però que no se sap quin model és, deu ser un model en desenvolupament, doncs estaven treballant i és un procediment molt comú, d'acord, per les empreses desenvolupadores de models d'intel·ligència artificial, fer una cosa que es diu estressar els models, d'acord? És una cosa molt comú en enginyeria informàtica i en desenvolupament informàtic, estressar.
2: Val.
11: Què vol dir això? Posar a prova, d'acord? Estaven fent proves de ciberseguretat i el tema és que en un sandbox, que anem a dir és com una capsa de sorra, sandbox literalment vol dir una capsa de sorra, és un entorn tancat, d'acord? Que bàsicament són entorns teòricament segurs on es poden fer moltes proves de ciberseguretat, detecció de vulnerabilitats, etc. Doncs estaven treballant amb aquests models i li van donar una tasca, que és prova d'escapar-te i detectar vulnerabilitats. El tema és que fins ara no ho aconseguien perquè els models no eren prou potents. Però en aquesta avaluació interna, en concret, que, repeteixo, se li va instar als models a intentar trobar una explotació, un exploit, d'acord? Un exploit és una bretxa o una debilitat. Un forat, exacte. Doncs llavors els models van començar a treballar sobremanera, d'acord? Van fer un esforç multiplicat. Tècnicament això se li diu computació d'inferència. Computació d'inferència és quan un model d'intel·ligència artificial està treballant, sigui per la raó que sigui, d'acord? Quan li donem un prompt i llavors fa la feina, el còmput que dedica a fer aquesta tasca, això és la computació d'inferència, d'acord? Per explicar-ho d'alguna manera. Doncs va multiplicar els seus recursos fins que va trobar una manera d'escapar-se de la capsa tancada i va fins i tot utilitzar una vulnerabilitat de dia zero. O sigui, imagina't el que és això, és se'n va anar a l'arrel, diguéssim, a lo que és el més primigeni del sistema operatiu. El més profund, exacte, a la capa més profunda gairebé d'origen. I va trobar una debilitat que no havien tingut en compte i llavors va utilitzar aquesta vulnerabilitat i en desenes de milers d'operacions va aconseguir accedir a internet, hackejar Hugging Face, que és coneguda com el GitHub del que són models de machine learning d'intel·ligència artificial, és un catàleg, és un repositori, d'acord? I bàsicament va atacar, va fer un ciberatac que, bàsicament, o sigui, la gran tasca que tenia aquest
2: model... Bueno, és que ha de fer això, justament li havien dit, fes això. O sigui, no?
11: Exacte. Potser, o sigui, al final...
2: O sigui, va proposar un repte a la màquina i la màquina va complir el repte, diguem-ne.
11: Clar, perquè, el tema és que s'intentava trobar una manera de superar l'Exploit Gym, que és un benchmark que bàsicament es va desenvolupar precisament per veure com la IA pot trobar vulnerabilitats i exploits, d'acord? Mm. I clar, què passa? Pues que la IA s'ho va agafar molt en sèrio i ha anat tres passes més enllà. Clar, què passa? Que fins i tot els propis d'OpenAI han hagut de fer un control de danys bastant gran, perquè fins i tot no van poder solucionar-ho ells mateixos, o sigui, ells van avisar a Hacking Face de seguida que van detectar
2: aquesta ciberactivitat.
3: Es va passar a frenar.
11: Exacte, i Hacking Face, OpenAI sí que va ajudar, però per detectar i per després solucionar aquesta bretxa Hacking Face va utilitzar un model open source xinès que és Z.ai, d'acord?
2: I ara ens estem perdent una mica, eh?
9: Ai o IA?
2: No, ens estem perdent una mica.
11: No, ai.
9: Què ai?
11: O sigui, van... que, bueno, bàsicament això, Hugging Face va utilitzar un model open source xinès, d'acord? O sigui, ha hagut de venir Xina al rescat d'una empresa que és americana i francesa, o sigui, Hugging Face. I en aquest sentit, clar, això, OpenAI després ho explica molt bé en un article del seu blog, i és un ciberatac sense precedents, i ells ja estan treballant, doncs, per exemple, en... investigat des del punt de vista forense, d'acord? Ara han de fer tota una investigació de com va començar tot, pas per pas, han de revisar on han estat les bretxes, sí, exactament, quins codis s'han fet servir, estan també treballant amb la Casa Blanca, imagino també perquè no els hi passi el que li va passar a Claude, amb Anthropic, perdó, amb el Mythos, amb el model Mythos, que tan bon punt...
2: No, ens costa seguir-lo. El van haver de tancar.
3: Sí, bueno, Claude van haver de bloquejar.
12: També es va escapar la intel·ligència...
3: No, però diria que la Casa Blanca va haver de capar-lo.
11: Va ser que Amazon va reportar unes bretxes de ciberseguretat del model de Mythos, d'acord? I què passa? Pues que, clar, però bueno, aquí també entraríem en temes de sociopolítica, sí, no? I de
2: ara ja ens estem... O sigui, realment t'hem presentat com un expert, i ets un expert, perquè ho saps tot d'aquesta història. Escolta'm, bueno, hem entès que se li havia plantejat aquest repte, hem entès que la màquina l'ha complert, per tant...
3: I de sobres l'ha complert.
2: Però en tot cas no podem parlar de negligència de la companyia propietària, perquè al final li van dir fes això i la màquina va fer això.
11: Podríem parlar d'accident, podríem parlar de estábamos testeando esto si nos ha ido de las manos, ¿no? Como estas noches de jugar que se te van de las manos, un poco...
2: Vale, cabe duda, ¿no?
11: No? Sí. Lo que sí que és veritat és que d'aquí se'n poden treure diverses conclusions, d'acord? La primera és... OpenAI no controla 100% el que està desenvolupant i tot i així està jugant molt en foc i alliberant-lo. La segona conclusió és, això és una gran maniobra de màrqueting, en plan, mireu que potents són els nostres models. La tercera, fins i tot pot ser una maniobra de mireu la tecnologia tan bona que tenim, però el perillós que és si no tenim els recursos per poder contenir-la i investigar-la, amb la qual cosa doneu-nos fons, de que va ser una extensió de la maniobra de màrqueting. I després també podríem entrar en simplement estan totes les empreses, les grans empreses desenvolupadores d'intel·ligència artificial americanes, perquè aquí hem d'entrar que també hi ha tot el tema geopolític, no? Dels Estats Units, Xina, els models de cadascun, etcètera, no? En una espècie de guerra freda barra cursa de la rata, no? I cadascuna l'està fent més grossa que l'anterior, no? I OpenAI com
3: una carrera especial, no? Una mica?
11: Sí, exacte. I aquí fins i tot es planteja un dubte que és, amb el poder que tenen aquests models, clar, al final són empreses que estan afiliades al govern, a les tàctiques militars, al Departament de Guerra, no? Per exemple, Claude Anthropic, no hem de ser hipòcrites, és veritat que li van plantar cara al Trump en el seu moment, amb la qual cosa van ser penalitzats, però també és veritat que, per exemple, Anthropic té una vinculació amb Palantir, l'empresa del Peter Thiel, no? I el Sam Altman també té contractes amb la Casa Blanca. Llavors, clar, aquí entraríem en Xina, té els seus models que són molt poderosos i molts són open source. Estats Units té els seus models, en qualsevol moment podríem voler atacar Europa. Llavors, en aquest aspecte, Europa és especialment vulnerable, no? I llavors s'hauria de trobar la manera de desenvolupar uns models tant de ciberseguretat...
2: I sobirania tecnològica, també.
11: Exacte, hauríem de treballar molt més en la sobirania tecnològica, perquè sí que és veritat que hem fet l'AI Act i la regulació està, no?, el treball regulatori, però sí que és veritat també que, bueno, anem una mica endarrerits en aquest aspecte, en el tema de la sobirania.
2: Molt bé. Escolta, m'ha quedat molt clar. Gràcies. No sabem si ens hem quedat més tranquils o més amoïnats. I bé, ja anirem parlant, perquè jo crec que durant l'estiu aniran sortint temes d'aquests. Moltes gràcies per la teva amabilitat. David, una abraçada.
11: Gràcies, una abraçada.
13: Tenim... Sayonara,
2: no, no va, baby. Ja.
14: Tenemos a Sarah Connors por la línia 3.
2: No tenim a Sarah Connors, no fotem punyeta, que... aquí tenim per línia 3 és la Mar i el Nil, que els saludo un moment si estan per aquí. La Mar Poyote, el Nil Piera. Ara venim, Mar? Que et deus haver quedat acollonida, no, amb tot això que hem sentit? Ah, potser no, pensava que estava aquí, sí que hi és. Sí. Ah, no, no hi ha problema, que encara no li toca actuar. Pensava que estaven en espera i per això es volia saludar. Els esports. Estàs acollonit o no, tu?
15: Acollonit per què?
2: Home, per tot això que ens acaba d'explicar el senyor aquest de la IA...
15: No gaire, no.
2: No et fa por?
15: Jo és que estic pendent del Tour de França, que el tenim aquí dalt.
2: El tenim cadascú aquí dalt.
16: Amb lo seu.
2: Sí, cadascú cada loco, doncs ho tenim. El senyor de la radial d'aquí fora, tu amb el Tour de França, i anem fent. Va, el temps afegit arribarà a les 7.
15: Ah, això mateix?
2: Sí.
15: Qui tenim avui o comencem per la pregunta? Què
2: per la pregunta, va, per la pregunta.
15: Va, per la pregunta. Avui hem preguntat, perquè avui tenim Adeyemi, que ha estat presentat com a nou jugador del Barça.
2: Sí, l'hem vist, l'hem vist. Té un pentinat molt maco, ens ha agradat molt el pentinat,
15: I hem preguntat, us agrada el fitxatge d'Adeyemi? I hem donat quatre opcions per l'Instagram. Una, sí, serà bon jugador. La segona, no, és un altre fracàs. La tercera, no sé qui carai és. I la quarta, precisament, m'agrada el seu pentinat.
2: Vaja, doncs que la gent vagi votant. Sempre hi ha la xistoseta, al final de la cosa.
15: S'ha de posar sempre.
2: Bueno, bàsicament és sí, no, i no és falta posar el que digui Hansi Flick.
15: Sí.
2: Que sempre és el comodí.
15: Que sempre guanya.
17: Escolta, que entren a votar, que encara no m'ha arribat als 1.000 vots, I ara el repte és que arribem als 1.600, 1.600.
15: Ah, això mateix, saps? Com cada dia.
17: Exacte.
18: Si voleu, entro a votar jo i rebento
2: no, va. Que tenim la nostra convidada que ens està esperant aquí fora. No la veieu, l'Alícia? Hola, Alícia! Perdona, que anem una mica tard, però ara tocarà...
19: Des del gimnasio.
2: Des del gimnasio. Ah, clar, que és el propietari del gimnasi, no? Tu tens un gimnàs, no? És teu el gimnàs, oi? Que sí?
17: Molt bé,
2: però en realitat és mentida, és la ficció que és el gimnàs. Bueno, tu...
15: La convidarem al temps afegit, algun dia.
2: Si es vol quedar, sí, ja li proposarem. Qui venen de tertulians avui al temps afegit?
15: Doncs avui tenim l'Àngel Pérez,
2: de
15: Mundo Deportivo.
2: Només haurà de baixar unes plantes, aquest, no?
15: Això mateix. I la Gemma Mallorca, que és la narradora del Barça femení a TV3.
20: Ara es posa interessant, per fi!
2: Bueno,
20: tardat
2: 4
20: dies.
2: I què més ens queda?
15: Un tema interessant que parlarem avui és el robatori de samarretes al Barça Salou.
2: Tu volies parlar d'aquest tema?
15: Sí.
2: Bueno,
15: i te l'ha col·locat.
2: Va.
19: Y ojo, porque también estaremos en Andorra, donde hoy compiten en partidos de la ida de la segunda ronda de clasificación de la Conference League. El Santa Coloma se enfrenta al Rapid de Viena y el Athletic Club de Escaldas contra el Fútbol Club Badud. Ahí estaremos con Albert Bassas y Albert Ferran.
2: No, hi ha ningú dels aquests, crec. Això serà a les 7. Val. Nil. No, Nil no. Martí, recorda que t'esperem a les 7, va. Deixa'm saludar la Mar Poyato. Mar, perdona, que abans t'he saludat i estaves per aquí acabant la cosa al boleto.
18: Sí, m'has fet fer una corredissa perquè dic, què passa ara?
2: Però, bueno, perquè s'acaba el món. No has sentit el senyor expert de la IA? Ja, que tenim tots els ordinadors del planeta barallant-se entre ells.
18: S'acaba el món i nosaltres aquí,
2: I nosaltres aquí tan tranquils. I el Nil Piera, com estàs, Nil?
21: Què tal, bona tarda.
2: No ens havíem saludat encara, oi?
21: Encara no, és la primera vegada.
2: No tinc controlat. No, estaves aquí segut als esports, està?
21: Efectivament,
2: sí. És un molt alt, em diuen per aquí. Sí, bueno, sí, però els esports són tots, no?
18: I arrinxolat.
21: Oh, exacte.
2: Arrinxolat. Vale, sí. Tindrem a saludar després. Bé, el butlletí de les 5 i 11 minuts. Vaja, i la cosa va d'incidències. Hem parlat, és que aquí és un festival de llum i color, no paren de passar coses. Quina és la que passa ara al butlletí a les 5? Doncs que hi ha problemes als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per dos incendis.
22: La línia ha quedat suspesa durant una estona per dos focs que cremaven a prop de les vies de l'anomenat corredor de l'Henares, uns focs que ja s'han extingit i que han afectat tant l'alta velocitat com les línies de Rodalia. Ara s'ha restablert la circulació de l'alta velocitat, però els convois no van puntuals, aniran recuperant progressivament la freqüència de pas. Tot plegat, mentre a Catalunya el servei de Rodalies no està previst que recuperi la normalitat fins la setmana que ve. Les línies afectades són l'R2, l'R2 Nord i l'R11. Això després de l'ensorrament que hi va haver ahir al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els veïns de la zona estan preocupats per si hi ha més esllavissades i s'ha instal·lat un punt d'informació per resoldre tots els dubtes. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, llança un missatge de tranquil·litat i diu que ara la prioritat és minimitzar els riscos.
23: Para garantizar la seguridad de la actuación, la grúa va a quedarse donde está y, por tanto, ya en este momento se está haciendo el relleno de mortero con la grúa y otros elementos que pueda haber allí mismo, porque moverla en un entorno de terreno que es complicado, pues generaría nuevos riesgos innecesarios.
22: Aquest esvoranc de nou barri se suma al que hi va haver al Putxet ara fa un parell de setmanes. Els experts asseguren, però, que són casos diferents i descarten que hi hagi patrons en comú. Per cert, l'Ajuntament de Barcelona oferirà una ajuda de 100.000 euros pels comerços afectats per aquest esvoranc, el del Putxet. Jaume Collboni els ha demanat perdó per les molèsties ocasionades. En crònica política, la Moncloa manté el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i insisteix a demanar respecte per la presumpció d'innocència. Fons del govern espanyol destaquen que l'expresident té tot el seu dret a defensar-se en el procediment que està obert. Zapatero ha parlat avui en una entrevista a Televisió Espanyola. L'expresident del govern espanyol ha negat haver fet res pel rescat econòmic de Plus Ultra i diu que totes les activitats professionals que ha fet són legals.
0: Ha traficado usted con favores políticos.
1: Jamás. Y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
22: Sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx, Zapatero ha evitat donar explicacions concretes, però sí que ha volgut deixar clar que són un regal personal i diu que no tenen res a veure amb el contraband. Més coses, una dona de 74 anys ha mort aquest migdia en una platja de Calafell, al Baix Penedès. El 112 ha rebut l'avís poc abans de les 12, quan un grup de persones ha tret de l'aigua la banyista, que estava inconscient. S'han mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. El sanitari no ha pogut fer res per reanimar-la. En el moment de l'accident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda. Amb ella ja són 13 les víctimes mortals a les platges des de l'inici de la temporada de bany.
13: I a punt d'acabar la 18a etapa del Tour de França, la primera de les 3 que passaran pels Alps. Quan falten poc més de 4 quilòmetres pel final, tot apunta que la victòria serà pel grup de 6 escapats, on destaca el mallot a punts Valentin Paret-Pientre. Els ciclistes afronten ja l'ascensió definitiva del dia a l'estació d'Orsiers-Merlès de primera categoria. Més coses, perquè el Barça ha anunciat aquest migdia el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem arriba procedent del Borussia de Dortmund i serà blaugrana per les properes 5 temporades fins al 2031. Adeyemi ha confessat a la seva presentació que Hansi Flick, a qui va conèixer com a seleccionador alemany, li ha donat la confiança necessària per fitxar pel Barça.
16: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'havia dit què necessitava l'equip de mi. He vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
13: En bàsquet, el Barça manté el ritme d'anunci per dia i ha fet oficial aquesta tarda la incorporació del pivot Oleg Balcerowski. El polonès de 25 anys signa per les pròximes 2 temporades després d'haver-se desvinculat d'Unicaja a principis de setmana. I un últim apunt, també en clau Mercato, perquè el Kitsanes Manresa ha fet oficial el fitxatge de Rafa Villar. El base barceloní de 22 anys arriba procedent del Baskonia i firma fins al 2028.
22: I el temps, avui els termòmetres s'han enfilat tant com durant les 3 onades de calor que hem tingut fins ara i s'ha arribat a una màxima de més de 43 graus a la Ribera d'Ebre i més de 42 al Priorat. També s'han superat els 40 punts de la Terra Alta, el Segrià i la Conca de Tremp, i aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del país. Tot plegat en espera d'un divendres en què la calor continuarà descontrolada, tot i que durant el cap de setmana afluixarà transitòriament.
24: Així sona RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
25: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
26: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
25: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
26: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
25: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc-Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
27: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
4: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
27: Xarxa Hyundai de Barcelona.
5: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
6: Tot allò que t'agrada,
5: molt més fàcil de trobar.
7: El que encara no has escoltat
8: i segur que t'agradarà.
5: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
6: Per triar i remenar.
7: Amb tot el contingut dels programes.
6: I també els podcasts originals de RAC1.
9: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
5: I som tots.
7: Més fàcil.
6: Més directe.
7: Més intuïtiu.
5: Més RAC1. Tots som un milió.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: A veure,
3: llevamos 500 años de radio y 1000 vacunas.
2: La convidada que no sap si posar-se els auriculars o no.
4: Una cosa que se llama radio.
2: Això és el volum, això és el volum. Sí.
3: Vamos a ver, Gaspar Rosetti.
2: No, no,
3: si hay gol, no. Se canta el gol y se espera que de paso.
2: José María, espera.
3: Cuando se enciende la luz roja, espera. Es que estamos en directo.
2: Sí, pero José María, es que aquí no hi ha luz roja. Hi ha uns leds rojos. Sí, està el llum allà dalt, de tot al costat del rellotge.
5: Però becarios no, eh?
2: Has de tenir vale, una vista no. De links. A veure, un aplaudiment per la nostra convidada, l'Alicia González. L'Eva, del Com si fos ahir, que ha deixat ahir tothom, està tothom esveradíssim. Bueno, Eva, és que t'estàs situant. Què passa? Quin problema hi ha? A veure, tens bé els auriculars?
6: Em sembla que sí.
2: Bueno,
6: sí,
2: et sents
6: sí,
2: bé?
6: Sí, em sento bé.
2: Estem aquí. Vols xocolata?
7: Ah, xocolata.
2: És que tinc una rajola de xocolata 70% aquí.
6: Home, no que mira, diré que
2: mira,
6: no,
2: eh? Mira, espera, faig el soroll.
6: ASMR.
2: Exacte, efectivament. Això és molt modern, eh?
6: Home, per favor.
2: Sí, ah, bueno, calla, que a més està
6: gratuït. És l'hora de...
2: Mira, hi ha del soroll.
6: Del bombonet.
2: Això és de veritat, aquest soroll, eh?
6: És massa modern per tu, això.
2: I ara, espera't, ve el crec, un moment. I ara el...
6: Ah!
2: Bé, el que passa és que no pots té. Bueno, l'he tocat jo, però sense greu. És molt bona aquesta mesa.
6: Moltes gràcies.
2: La tenim aquí pels nostres convidats. El que passa és que ara hauràs de contestar amb la boca plena.
6: Ara hauré de parlar bé i a veure com ho faig.
2: Amb el cafetonet i tot això... A veure, per què han convidat a Alicia González?
6: Per què jo? A veure.
2: Bueno, ho sabem. Ho sap. Qui ho sap? Ho sap sobretot l'Alba.
8: Per los intercambios de parejas.
2: No. No, que això és a la ficció. A veure, aquí ja comencem... Sí, a veure, és una senyora que va començar la seva vida de mentida, una mica tranquil·la,
6: sí.
2: I va anar evolucionant cap a una moral distreta, i pa aquí, pa allà, i pa'lant i pa atràs, oi?
6: Exacte. Sí, bé, tranquil·la tampoc mira, mai, però
2: bueno,
6: no massa. Però vaja, però diguéssim que s'ha anat animant la cosa.
2: És una senyora, sí, és una senyora que era més recatadita i ara s'ha tornat una mica més alliberada. I fa cosa...
9: Doncs com ha de ser, les noies sempre alliberant-nos.
2: Aitana, bona tarda.
9: I bon matí.
2: Sí, no, però bona
9: i traient
2: tarda,
9: tot sí. I sent nosaltres bueno. Mateixes, o què passa?
2: No, perquè vull dir que té una certa dispersió sexual, però a la vida real no ho sabem. Estem parlant del seu personatge.
6: Home, clar.
2: El Com si fos ahir.
9: T'has malenat aquí, que no passa res.
2: Aviam, un moment. Podem, aviam, sisplau.
9: Tinc por.
2: L'Alba, per què tens por? No pateixis. No. L'Alba Castellví és la persona periodista, perquè no podem dir la periodista, hem de dir persona periodista, persona presentadora, persona actriu... Persona...
6: Tot el que tu vulguis ho soc, Pere.
2: Bueno, no, a veure, bueno, ha sonat una mica guarro, això. I per què una segona aigua i paper?
10: T'hem portat una mica de paper per la xocolata, que si et deixes...
2: Però si porteu tres fulls de...
10: Bueno, que agafi el que vulguis.
2: Però sembla que hagi de netejar la taula, però què és això, sí o no? De veritat, eh? Bueno, a veure, l'Alicia ve perquè ahir...
6: Sí.
2: Mm-hmm. Ahir es va emetre l'últim capítol.
6: Mm-hmm. Tal com si fos ahir.
2: Van passar moltes coses. Ara entrarem en matèria. Però abans, l'Alba Castellví, que és l'única persona assenyada que hi ha aquí, perquè entre aquella loca del d'això, el xalat aquest, i la Iel, que avui està una mica així, que dir, va, dies, la Iel, estem calibrant la medicació, i avui, no, sí o no? I avui sí, ha confós sí, una amanida sí. Amb un suquet de peix. Però bueno, pobreta...
10: Clar, és molt de carinyo, això,
2: sí,
10: eh?
2: No,
10: que la gent, després, els oients s'alteren, perquè diuen, ui... Amb carinyo.
2: Vols que anem a sopar?
10: No, ui. Ja anirem un altre dia. Sí.
2: Veus, mira quin mal rotllo. No vol anar a sopar amb mi, sí, de veritat.
9: Normal.
2: Per què normal?
6: Ai, ai, ai.
2: Bueno, Alba, tu vols anar a sopar?
6: Sí.
2: No vol anar a sopar ningú amb mi, cabrón. Bueno,
6: si
2: fora.
6: M'ho dius així...
2: No, ja està, és igual. Va, a veure, abans d'entrar en matèria, l'Alba Castellví, que és la persona que ha estat estudiant-te, analitzant-te, investigant sobre tu, Alicia.
6: Ho saps tot. Sí. Ho sé tot sobre tu, Alicia, tot. De veritat.
2: Ho sabem doncs... tot.
6: Doncs començo amb aquestes preguntes per trencar una miqueta el gel, si voleu.
2: No, per putejar. Trencar el gel, no.
6: Per putejar, doncs.
2: No, home, no diguis parlotes per la ràdio.
6: Pere, tens un morro.
2: Sí.
6: Escolta, som-hi. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
11: Ui, a la maca, directament. Perquè avui és el meu primer dia de vacances.
6: Bravo!
2: Què dius ara?
6: Home. Bravo!
2: Això vol dir que ahir estaves rodant.
11: Ahir estava rodant, va ser la meva darrera sessió, ja fins al setembre, fins al dia 1 de setembre.
2: Ai, han fet un spoiler. Vol dir que està viva al setembre, ella. Bueno, jo crec que era bastant evident, no?
11: Era bastant evident, crec, bastant per evident. Com acabaven les coses ahir. Sí, i llavors estaria, crec que sí, estaria...
6: Fent una migdiada.
2: O sigui, t'hem fotut en l'aire el primer dia de vacances, eh?
11: Mm-hmm.
2: Bueno, mira, però i lo bé que s'està aquí, amb aquest airet acondicionat i tot això.
6: Exactament. Escolta, Alicia, si no fossis actriu... Què haguessis fet?
11: Yep. No,

0: idea. M'ho he preguntat moltes vegades.
1: Ho tenies molt clar.
0: Ho tenia bastant clar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No vol dir que no m'agradessin altres coses, eh? Mm-hmm. Que no m'agradi ni que potser sempre estic pensant, ai, ara m'agradaria també provar de no sé què. Sempre tinc ganes de fer altres coses, no? Com que em falten vides per fer
1: clar.
0: Coses.
1: Sí, sí.
0: Però sí, sí, crec que des de bastant petita ja deia m'agrada això, jo vull això. Sí.
2: Però t'ha anat malament, no pots queixar.
1: No, exacte.
0: Sí, sí. Bueno.
1: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Mm-hmm. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
0: Bona aquesta.
2: La veritat, eh?
0: La veritat.
1: Ets més previsora o...?
2: O haig de deixar-ho. I llavors l'endemà haig d'anar corrents a no sé on i arribo tard per culpa que no tinc benzina.
0: Soc una miqueta...
2: Desestret, eh?
0: Desestret, diguem que sí, una miqueta. Sí. Però he de dir que amb el tema cotxe...
2: Sí.
0: No tant. No, potser perquè és un tema bastant nou per mi, perquè m'he tret el carnet ara, aquest
1: Apa!
0: Any.
1: Ah, aquest any!
2: Què dius ara? Ah. Una dona al volant.
1: O sigui, vas amb la L.
2: Ojo.
0: Vaig amb la L encara, totalment. Sí, sí, sí, els meus 51 anys. Mira, ho dic, tinc 51 anys.
3: Mira'm el cable, que t'escanyo per darrere, Pere Mas. Perdó,
0: mai
3: perdó,
0: estat.
3: parla.
2: No feu 49, és que és igual. Això compleix el tòpic que els actors normalment no condueixen.
0: Bé...
2: Sí o no? Hi ha molts actors que no sé per quin mestre motiu no condueixen, ni te l'has tret tard, tu.
0: És veritat, mare.
2: Oye, que no tens 20 anys, amb tot el respecte i el carinyo.
0: És veritat, sí, sí, bastant tard, però ei, mai és tard.
2: Bueno, doncs molt bé. I com està anant amb el cotxe?
0: Molt bé, estic a tope.
2: Estàs complint el codi correctament?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Sempre?
1: Ai...
2: Aquí hem vingut a dir la veritat, eh? Estàs complint el codi de circulació correctament?
0: Ara encara em porto massa bé. Saps allò que encara faig tot com s'ha de fer? Diguéssim, després veus que la gent no condueix tan bé com jo he après a conduir. Ja. És veritat.
2: No, clar, ningú condueix
0: com a l'autoscola. En quin moment a mi em començaran els vicis? No ho sé, de moment no
2: ho he prou bé. I tema cap multa per excés de velocitat ni per cap altra cosa?
0: Aparca malament.
2: Què?
1: Ai!
0: Bueno, se m'han dut el cotxe a la grua un parell de vegades ja.
1: On va ser? Va ser a Barcelona?
2: Però quan fa que condueixes tu?
0: Des del setembre, que em vaig treure el...
2: Sí, no, no fa un any que condueixes i ja tens dues grues?
0: Sí.
2: Però què passa, que aparques o no et pica? O és que no saps entendre el senyal? Aviam, volem saber la veritat.
0: Val, és un drama el tema aparcament.
1: És un drama.
0: És un drama.
1: A Barcelona, sí.
0: A Barcelona, sí. Barcelona. Jo visc a Gràcia, a més, no hi ha aparcament, no es pot aparcar. I llavors un parell de vegades que m'he vist amb... que foto-me el cotxe, tinc pressa, he de fer... M'han trucat perquè he d'anar, no sé què... Sí. El nen que surt, que l'he d'anar a buscar cap moment...
2: No li fotes la culpa al nen, no li fotes la culpa al nen.
0: I dic, el deixo aquí un moment. Càrrega i descàrrega. I quan tornes, doncs ja no hi és. Les grues són molt ràpides.
2: Ja descàrrega.
1: Sí, sí, molt ràpides. Però és que, a més, hi ha tipus de càrregues i descàrregues aquí a Barcelona.
0: Ja, també.
1: Perquè hi ha alguns càrregues...
0: No?
1: Sí, és molt bèsties. Que a mi se'm va endur el cotxe a la grua una vegada.
2: Ah, sí, tu també?
1: Sí, perquè vaig aparcar un càrrega i descàrrega, però era un càrrega i descàrrega que no pots aparcar de nit. O sigui, de veritat, fixeu-vos-hi bé, amb les senyals.
2: Perquè és pels residents. Potser n'hi ha uns...
1: No, no és ni per residents, és que ningú pot aparcar allà, perquè era zona...
2: Tota la nit, deu ser càrrega i descàrrega.
1: Pot ser, però també és zona del centre, i llavors, clar, com que pels guiris que no vegin cotxes pel carrer, que fa lleig. És una mica
2: això. És una teoria de merda, eh?
1: És una teoria.
2: En tot cas, és càrrega i descàrrega en els dos casos. I, bueno... És un pastón, eh?
0: És un pastón.
2: Sí, són uns quants rodatges, són uns quantes convocatòries. Posa'm un parell d'escenes més per pagar la grua.
0: L'home que hi havia allà al dipòsit li va fer molta gràcia, em va reconèixer per la tele. I llavors em va demanar una foto i jo li vaig dir...
2: Va dir, descompte, i fotim un descompte.
0: Clar. No? I no. No hi va haver.
1: Doncs no hi ha foto, tu.
2: Exacte, no li... Bueno, no, pobre home, també. Aquests que es pobres, un dia haurien d'entrevistar un d'aquests que estan allà amb la grua, perquè la quantitat d'insults i de cops...
1: Que deuen rebre.
2: Si foten un vidre blindat que ni l'altre dia el senyor aquest, el Trump, al camp aquell de futbol. Va, més coses.
1: Escolta, un dia sent invisible, què faries? Pots colar-te a qualsevol lloc.
0: Oh...
2: Tens el poder de la invisibilitat durant 24 hores.
0: Oh. Doncs... Val? Aniria a tots els concerts, aniria a tots els teatres...
2: Això ho pots fer ara, ja pots fer ara.
0: Ja.
1: No, però ara s'ha de pagar i
0: pagar,
1: aniria gratis.
0: Aniria gratis, bueno. Clar.
1: Que la
0: a tots els espais, que m'agraden molt els espais.
1: Clar.
0: No? Clar, i em quedaria allà, no? Quan ja és l'hora de tancar, doncs et quedes allà.
1: Per tant, et faries una mica un auto-homenatge.
0: No? Exacte.
1: Alicia, hi ha algun tema del que vols que avui aquí no en parlem?
2: Yep.
0: Epa! Ui, això ara, clar.
1: Alguna cosa t'ha vingut al cap?
0: No, perquè clar, dic, no, podem parlar de qualsevol cosa i després me'n penediré,

0: Potser.
1: Si tu no ens dius que hi ha un tema prohibit, nosaltres preguntarem sobre qualsevol cosa.
0: No, evidentment no puc fer spoilers.
1: No, ah, no. Això ja ho entenem.
0: Això ja ho entenem.
2: De la temporada que ve.
0: Sí. Però fora d'això, doncs...
3: Pregunteu-me.
2: Molt bé.
1: Ja ens ho trobarem. Va, doncs ja està. Superat aquest petit tràngol inicial, a partir d'aquest moment, quan vols que duri el que queda d'entrevista? 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts... Fins a les 8 del vespre et quedes a la tertúlia d'esports.
3: Hi ha més xocolata?
1: Sí, bueno, ja te'n donaré una... Encara tens una presa aquí al damunt. Això és un drama.
3: Això pot durar.
1: Vols que parlem entre nosaltres perquè puguis mastegar la xocolata? Perquè clar, té la xocolata aquí, la té a la vista i no se la pot fotre.
0: No, això és un tema. També a la sèrie també moltes vegades hem de fer seqüències que estem menjant i tal, i hem de dir el text mentre mengem. Que això, a vegades... Tinc amics i amigues, no?, que es queixen. És que quan us veig menjant, és que es nota molt que no mengeu. I jo dic, pues jo menjo. I llavors
1: però menjar està fred, si és menjar, clar.
0: No, clar, intentem que no... Vull dir, ho demanem, si toca, jo què sé... un suquet de rap a les 7 del matí.
2: Uau.
1: Ah, sí, perquè rodeu molt d'hora.
0: Doncs almenys que estigui calentet, que no estigui a més fred, no? Sí, i llavors ens ho escalfen allà ràpidament. Clar.
1: Doncs va, entrem en matèria del Com si fos d'ahir, capítol final.
0: Vinga, va.
1: Pot-li.
0: En matèria.
2: Una cinta boníssima, eh?
1: I la caràtola aquella, també, de les boletes que es van movent...
2: I s'acaba fent als carrers de l'Eixample, és que... Oh, pell de gallina!
1: De veritat, tampoc n'hi ha per tant. A veure, pell de gallina... No, en fi, a veure una cosa. No pateixin. Ai, Pont Nou, hola, com estàs? Ja arriba la Marta Pont Nou. És que ve parlant-nos de coses del cor. Ui, et falta una mica per actuar. Vens molt d'hora. Sí, ella és previsora. Sí, que vingui. Bueno, si vols venir a saludar, pots entrar a saludar. I que vagi venint també el nen dels esports, que el Martí, que li farem dir alguna cosa. És que la Pont Nou no ens havíem vist des de feia un any i... No saps entrar. Bé, és que hi ha dues portes i això és un embolic. A veure, primera, ahir va ser un exitàs. Es van emetre, en realitat, dos capítols. Es va emetre l'avant final i el capítol final.
2: Sí.
1: Un va fer un 16,7 i el segon, el potent, on passaven les coses, un 19,1% d'audiència.
2: Ah,
1: ahir, en total, 600.000 persones van acabar veient el capítol. No sé si la Pont Nou va veure aquest capítol o no. Només digues hola!
4: Que no sé entrar.
1: No, que t'has de carregar...
4: Un...
2: Ja,
1: no, només volem...
4: Ho
2: hem posat difícil.
1: No. Només volíem saludar-te, Pont Nou.
4: Ai, però m'ho dic que entrés. Però
1: sí, però per saludar-te havies d'entrar. Vas guapíssima, com sempre.
4: Ai, gràcies.
1: Sobretot aquest tenen... Us coneixíeu? Una Alicia?
4: De vista?
0: De vista potser.
2: Segur que ens hem vist
1: de ventos, de ventos.
4: Sí, feia un any que no ens veiem i ara veniu tots aquí canviats i tot d'això.
1: Bueno, és que t'he vist pel vidre i he pensat, saluda-la ja.
4: És que sóc de producció, jo vinc de producció anys, ai, per això arribo sempre mitja hora abans als puestos. Ara em trauré els bràquets que escupo una mica.
1: No m'he mirat res al teu guió, eh? Però
4: venim... Ah, perfecte.
1: Però hi ha alguna cosa interessant al cor?
4: Tot.
1: Un nom?
4: Tot.
1: Un nom?
4: Un nom, les portades del futbol.
2: Uf, n'hi ha
1: diversos. Però si tot futbol, estic fart.
4: Aitana, Rosalía, tot.
2: Shakira.
0: Ja volem secció, eh?
1: Doncs ara en parlarem. Escolta, Pont Nou.
4: Mamà, marxo? Em puc quedar?
1: Home, bueno, hòstia.
4: Aquí esteu com a menys 12, no?
1: Sí.
4: Està bé, també.
1: No, encara que marxa, que necessitem. Bueno, però pots quedar. Som molt hippies. Aquí som molt hippies.
4: No puc menjar, que porto això ara. Bueno, feu, tireu.
1: Som molt... Si vols quedar al públic o no sé, fes el que vulguis. Escolta'm, això és una mena de...
4: Ara vinc, que vaig a fer un pipo.
1: Ah, molt, va,
0: això és que em pixa i rellisca,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sobretot en aquest moment concret. Bé, perdona, eh? Estàvem dient que ahir va ser un èxit d'audiència, que va funcionar molt bé. Van passar coses, tranquils, els oients no pateixin, que de moment no fem spoilers. Podem parlar sense fer spoilers, d'acord?
0: No hem d'explicar res.
1: De moment, sí.
0: De moment.
1: Ja els avisarem.
0: Tot arribarà.
1: Si hi ha algú que no ha vist el capítol d'ahir i diu que l'haig de veure d'ara, no cal que tanqui la ràdio, que es quedi aquí tranquil, que no passarà res. De moment. Potser fem una pregunteta. Bueno, primera, això d'estar en una telenovela, tu estàs... Què et fa tanta gràcia?
0: No, per favor, continua.
1: Això d'estar en una telenovela és un xollo per un actor. Tu hi ets? Aquí ets des del primer dia?
0: Des del primer dia, sí.
1: Diguem la veritat, que en una vida tan complicada, que no sé què, que estàs prenent el telèfon, ahir, no sé quin vaig trobar, vaig a un lloc, hi havia tot d'actors, i és sempre pendent del telèfon, que et diguin alguna cosa, tens feina, no tens feina...
0: Sí,
1: ara en tens molt i proposen tres coses, l'altre dia... I, en canvi, tens la telenovela, i és un coixí...
0: Sí,
1: amb perdó, de putíssima mare.
0: Tal qual, tot i que mai ens pensàvem que...
1: Vull dir, tants anys!
0: Clar, nosaltres sempre anem de temporada en temporada, i llavors dius, ah, una temporada més, ah, que bé!
2: Clar.
0: Però això jo no ho sabia fa 10, 9 anys que portem. No, era com, bueno, farem una temporada, bé! I després ha anat així.
1: I més l'altre dia vau fer una projecció, si no m'equivoco, el Fenomena, de l'últim capítol.
0: Sí, correcte.
1: Vas anar-hi, oi?
0: Sí, home, i tant.
1: I allà amb tot de públic, cridant...
0: A més, el Fenomena, que és una sala meravellosa, m'encanta. Sí.
2: És preciós.
0: i va ser, sí, la veritat és que un regalàs.
1: A fer informació al servei pels oients que no ho sàpiguen, perquè no tothom n'és ensenyat. El fenomen és un cinema de Barcelona, que, per la gent que no sigui de Barcelona, que projecta les pel·lícules que cuiden molt l'entorn, han fet obres, ara l'han deixat molt maco, recuperen pel·lícules antigues, projecten amb cel·luloide en lloc de... Bueno, combinen cel·luloide i digital, però projecten,
3: oh,
1: com es, sí, sí, projecten com es feien abans les pel·lícules.
2: I en versió original.
1: En versió original, fan moltes coses, cuiden el cinema. Sí, sí, és com els Verdi, s'estimen el cinema, diguem-ne.
2: Ah, exacte.
1: És una mica aquest rotllo. També hi va molta gent d'aquesta, de les ulleres de pasta, de l'H-matxa aquest, i tota aquesta història.
2: Ulleres de pasta, però tu no ets tu, això, Pere.
1: Bueno, sí, bueno, tu ets l'Eva.
0: Jo soc l'Eva.
1: Que ets una tia dubitativa que es deixa guiar pel cor.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, però també es deixa guiar per allà.
0: A veure...
1: Home, sí, ha tingut una evolució sexual.
0: Sí,
1: sí, o no?
2: Sí,
1: sí, sí, sí o no?
0: Podem dir que sí.
2: Sí, va començar patint més pel tema del cor, dels sentiments, i més endavant aquestes noves temporades l'hem vist més oberta, més entrant en el rotllo amor liberal...
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Amor descobrint, liberal?
0: Descobrint altres
5: maneres de... I con los hijos de las parejas.
1: ¿Qué?
5: Que casi vienen al diario.
1: Sí.
5: Qué fuerte.
1: No l'has portat mai a la tele. Bueno, perquè això és Telecinco, i... però sí, és veritat que hi ha una mica de guarreria per allà, eh?
0: A veure...
1: O de llibertat, digue-li com vulguis.
0: Sí, digue-li com vulguis, exacte. Sí, sí, sí. Ella ha descobert aquest món de... Sí, dels swingers, del món liberal.
1: No? L'intercanvi de parelles, diguem-ho clar.
0: L'intercanvi de parelles, sí. Exacte. És una altra manera d'entendre els compromisos, no? I tal. I sembla que allà, doncs, s'hi sent còmode. I, bueno, s'ha sentit molt còmode.
2: Sí, sí.
0: Pel mig va aparèixer una parella que semblava més estable i tal, però ella es va confondre una mica i la va deixar perdre perquè va trobar que també... es podia liar
2: amb el fill.
0: Amb el seu fill.
1: Clar, aviam, aviam, aviam. Aquí som molt moderns, en aquest programa. Som molt moderns, però tu... O sigui, a part d'anar a clubs d'intercanvis de parelles, resulta que t'enrotlles primer el pare i després de ser el pare... I és que no segueixo la sèrie, em disculpo. He vist el capítol d'ahir, el penúltim i el de divendres. Vull dir que m'he posat el dia i ja sé tot el que ha passat i estic molt connectat.
2: Jo t'he fet un repàs de dalt a baix de la temporada 1 o no?
1: Tota la setmana parlant d'aquest tema. Però clar, això de copular amb el pare i acte seguit copular amb el fill... Bueno, el mateix dia no, eh? Però... No, sí, és el més freqüent, eh?
0: No.
1: I planteja
0: no,
1: alguns problemes.
0: No. Sí, evidentment. Se'ls ha trobat tots els problemes, després l'Eva, crec. Sí, ella és una mica impulsiva en aquest sentit. I jo crec que quan coneix el pare, diguéssim, ella ve de tota aquesta experiència de descoberta d'altres... maneres de relacionar-se amb la seva sexualitat i tal. I en un principi ja veu que és una parella que porta una cosa una mica més estable, una mica més tradicional, si vols, però ella intenta com dir, bueno, potser ell està obert a això, ell sembla que no gaire, però, clar, ella ve d'aquí, no? Ella, jo crec que apareix el fill per allà, que tenen bon rotllo, sintonia, tal, que...
1: Sí, va. I es confon bon rotllo, una mica, llit, no?
0: I es confon una mica. I ja es troba allà embolicada.
2: A més, aquest liu, això de no saber per on tirar, se li veu molt perquè el pare li dona estabilitat, amor... Sí, això, una parella estable, i en canvi el fill li desperta aquest costat més divertit, de voler jugar...
5: Com el cajón que no cierra.
1: De veritat, per favor. Sempre tens una paraula per tot.
0: També és veritat que el pare promociona molt la relació amb el fill, no? Perquè ell té problemes de relació amb el seu fill, llavors l'utilitza molt a l'Eva com per apropar-se al seu fill, això, clar, de cop i volta ella s'hi veu allà enmig...
1: Perdona, pels que no ho sabem...
0: El fill ho juga...
1: Per pare i fill saben que... Bueno, clar, el fill sap que s'ha estat amb el pare, però el pare no sap que s'ha estat amb el fill.
0: No, clar.
5: No, però en el gimnasio sí que lo saben, los de recepción...
1: D'allà al gimnàs, eh?
5: Claro, porque luego el hijo está con... Es que ahí... Todos con todos...
1: És que escolta'm una cosa, als gimnasos, a la vida real... No, ara no parlo de la teva trama. Calma. No parlo de la teva trama, però els gimnasos, en general, són...
3: Vols dir? Jo crec que això és un...
1: No, jo, la gent que conec que va al gimnàs, estan tot el dia allà, dutxes... Hi ha molt ligoteo. Hi ha molt ligoteo, sí o no?
0: La veritat és que jo no
1: capiso
0: gaire al gimnàs. No, mira.
1: Això que tu sabies.
0: Fora de la meva vida real, no.
1: En tot cas, et diverteixes molt amb aquest personatge?
0: Jo sí.
1: És un personatge agraït.
0: És, jo crec que sí, és un personatge que és molt agraït, sí. És un personatge que fa patir, jo crec, que el públic igual el treu una mica de polleguera, no? Perquè és d'aquests personatges que... Ai, no, Eva, no.
2: Sí que, a vegades l'agafaries i tindries una
0: conversa.
2: Conversa amb ella i li diries, espavila.
0: Sí. Anem aprenent una miqueta, o què? No, això ja...
1: Ara, sense fer spoilers, sí que posarem... Exactament, tranquils, no pateixin els oients, al final del capítol d'ahir. Sí, sí.
6: Ha passat un any de merda! Aquest fa que molta vegada.
1: No, això que esteu sentint realment és una mena de celebració que fan una, la colla dels amics, que no han tenut nom, que estan allà al bar aquell de...
2: El Flora,
1: entre elles tu, i a la Gadel i tota aquesta colla allà.
2: Sí,
5: no? La Casolari.
1: I comencen a cantar aquesta cançó. No sé, qui de tots va cantar pitjor el dia aquest? El rodatge d'això. Algú va desafinar de ser algun gall?
0: Confesso que jo feia playback.
2: Ah, no!
1: Exclusiva.
0: Perquè...
5: Exclusiva.
0: Sí.
5: Retolamos.
0: Perquè els assajos jo... Ho donava tot i jo veia la cara de la gent i vaig dir...
1: No gosaven dir res.
0: Però vaig dir, val, serà millor que jo... Vaig preguntar a la realitzadora, dic, si fas playback es nota molt? I em va dir, no es nota. Vaig dir, vale, vol dir que ho faci.
1: No, exacte. Però és la seva manera diplomàtica. Jo, tia, grava-ho, que si no... Bueno, al final és un capítol gravat, vol dir que no passa.
0: Exacte.
1: Bueno, ara no farem spoilers, però potser parlarem una mica de la trama. Per tant, si algú està pendent de veure el capítol, no tanquin la ràdio.
6: Oh, spoilers!
1: No, encara no. Allunyi-se una mica al receptor, vagin a fer un pipí, buscar una mica de xocolata a la nevera, i durant un o dos o tres minuts ja va estar atents d'això. A veure, és que a l'últim capítol passa de tot.
0: Sí.
1: Tenim una cancel·lació d'un casament, tenim... Què et fa tanta gràcia? La cancel·lació del casament. No és una trama molt humorística, però vaja, però hi ha la cancel·lació, sí.
2: No.
5: Bueno, depèn com ho miris,
1: Sí.
5: Passa de tot, o sigui, tot el que no pot... Tot el que pot passar, acaba passant.
1: Calma, clar, perquè això és ficció. Però, bueno, a la vida real també passa. Hi ha una mort...
5: Bueno, no passen tantes coses a la vida real.
1: En un sol dia, no. Potser no passen tot en un sol dia. Una mort i una explosió que foten la virula i un ull i està a punt de matar un dels protagonistes. Sí, sí.
5: Cau un asteroide, no, també?
1: No cau...
2: Sí, els aliens.
1: No cau un asteroide. Contem aquí, l'Alba és molt fan de la sèrie, ha coincidit que ha fet el guió. I aquest individu estrany que ha entrat, el Martí, que és
7: bona tarda de nou.
1: És el nostre home d'esports. És el d'esports, aquest tio. Només parla quan toca esports i sobretot és un gran fan...
0: S'ha colat aquí? Perquè
1: no, l'hem cridat.
0: Molt bé.
1: I és un fan, molt fan, de com sempre, el jugador que no s'ha fet fora de joc, el...
5: Araujo.
1: És molt fan de l'Araujo, oi que sí?
7: Sempre.
1: És molt fan. Fixa't que li fa... Sí o no?
7: A tu t'encanta l'Araujo.
1: Ah, ens agrada molt. Però ara us hem cridat un moment aquí perquè ens digueu, a tots dos, primer que parli el Martí, què us ha semblat aquest capítol final, si hi ha algun comentari que li voleu fer sobre alguna de les coses que va passar.
7: Mira, jo primer li vull dir a l'Alícia que des del dia 1 que miro aquesta sèrie, que porto 9 anys mirant-lo...
5: Ja estamos con el jabón y el masaje.
1: Però quants anys tens tu?
7: Me tinc 23 anys, doncs tira 9 anys enrere.
5: Que asco. Wow.
1: Vas començar amb 14 anys veient la sèrie.
7: Sí. Ja veníem de la Riera, també.
1: Sí, bueno.
2: Ara.
7: Per l'últim capítol,
1: sí.
7: No?
1: Sí.
7: A mi em va agradar molt, em va impactar molt.
0: Sí?
7: Sí, sobretot la trama aquesta de...
5: Ojo!
7: I el Toni Petit... Sí. És la més impactant, per la gent que no l'hagi vist.
0: És molt impactant.
1: Bueno, perquè arrossegarà conseqüències tota la temporada que ve, ja es preveu, clar.
0: Jo la temporada que ve no puc dir res.
1: No, ja a veure, no cal ser un finalista. No, encara no han dit què ha passat, de fet no han fet cap spoiler, però sí que ha passat una cosa. El Toni Petit, li diuen Toni Petit, és el Cervera, oi? Que es diu Oriol Cervera.
0: Sí, Oriol Cervera, sí.
1: Qui és el Toni Gran?
2: Perquè...
0: El seu pare, el David Verd.
1: Ah, el senyor aquest?
2: El seu pare?
1: El del bungalow, que és un pesat.
2: Sí.
1: El que té mal a l'esquena.
2: Que tenia una autoescola.
1: Que veus, si poses,
0: exacte.
1: Ah, bueno, això, autoescola ja no hi arribo.
5: Vale, les primes.
1: El Toni Petit és el nòvio d'una noia que té un germà que és un peça.
0: Exacte.
1: Sí, que està fent cursos de natació darrerament, Sí o no? Vale, tu va impactar aquest
2: tema. I els ha suspès.
1: Al final no, sí. Està batent el rècord mundial d'aguantar la respiració.
5: Això se llama apnea.
1: Sí, efectivament, està fent apnea. Vale, llavors, això és el que més et va impactar,
7: Sí.
1: Vas acabar content amb el capítol?
7: Molt content, com sempre.
0: Sí,
1: I estem d'acord que això... Ja poden tornar a la ràdio, que no hi ha spoilers.
0: És una trama
1: això és una trama que donarà molt de joc. El remordiment, el no sé què, el pare...
0: Clar, és que et deixa moltes incògnites, no? D'això com...
1: Bueno, la nòvia, que és la primera...
7: De veure com reacciona la Zoe després d'aquest capítol. Serà molt interessant.
1: No, perdó, la Zoe, que és la germana del nedador, diguem-ne, no?
7: Sí,
1: la germana. Home, la Zoe ve a dir-los als altres, us he sentit, tranquils, eh? Que aquest tio rompeça i...
2: No, no em protegiu, no el protegiu a ell, i feu el que hagueu de fer. A mi també m'interessa molt, perquè la germana del Toni Petit és mossa d'esquadra.
0: És mossa, exacte.
2: Llavors s'haurà de veure...
1: Ah, bueno, la que fa la truita, no.
0: També és un conflicte per ella.
2: La Nayara.
1: Ah, és la mosso.
2: És mossa.
1: Ui, això acabarà malament.
5: Perquè no quería estudiar.
2: Què farà? Revelarà? No revelarà?
1: Ja ho veurem. Bueno, per tant, tu també estàs contenta d'aquest desenllaç?
2: Jo estic molt dins d'aquesta trama, però a mi potser la trama que m'ha cridat més l'atenció, m'ha deixat més atrapada, és la del Manel i la Carla.
1: Qui són?
2: Que són una exparella, perquè ara ja no ho són, bastant jove, que tenen un fill que es diu Nico. Llavors tenen problemes perquè la Carla vol anar a viure...
1: És aquest de Buenos Aires?
5: La Carla...
0: Sí, de Buenos Aires, exacte.
5: És que no para, és que no tiene las cosas claras. Vale. Que sí. Si l'argentino ara vuelve con el otro...
1: Sí, aquest, bueno, l'argentí, aquest l'hem vist, el nòvio que té fora?
2: El Gael,
5: claro.
2: Sí.
1: I mereix...
5: Por videollamada.
1: Mereix en Argentina, aquest noi?
5: Un pesao.
1: O sigui, és com aquest que va fer el gol, com es diu?
2: Aquí va fer el gol. A mi de futbol...
1: Torres, el Ferran Torres. És un buen horror com el Ferran Torres, que mereix el viatge a Argentina o no?
2: És guapot, això sí. El que passa és que el Gael, que és l'actual parella de la Carla...
1: Perdó, acaba de dir qui va fer el gol, eh? O sigui, portem 4 dies parlant del gol de Ferran Torres al final del Mundial i pregunta qui va fer el gol, eh?
7: Avui, el temps afegit, ja no en parlarem d'això.
1: No, ja no en parlarem. Perdona, eh?
2: El temps afegit desconnecto.
1: Saps qui és Ferran Torres, eh?
2: Sí, que a tothom li agrada que és guapo i a mi no...
5: Bueno, no però han firmat la custòdia ja o no?
1: Bueno, va, què et deies? Lo del nen aquest petit que bon,
2: sí. La parella actual de la Carla és en Gael. El Gael és un excompany de feina del Manel. Va conèixer la Carla a través del Manel.
0: Sí. Ah, exacte.
2: I es van liar.
1: Ah, o sigui, aquí el tema, en aquesta sèrie, el resum és no presentis ningú, perquè el pare t'acabes follant el fill i el malamel, o sigui, és bueno, una mica aquest el resum.
0: Amb les boletes, del principi ja està tot explicat, no? Aquelles boletes que de cop i volta ara s'ajunten...
1: Ah, la metàfora de les boletes.
2: És una bona metàfora.
1: Bueno, doncs tanquem el tema com si fos ahir. Jo, com a expert en sèries, també diré que quan va haver-hi l'explosió, em pensava que un dels que estava al lloc on hi ha l'explosió es moriria.
0: Crec que tothom ho pensava.
2: No, sí,
1: I per què?
3: Perquè no digues res més,
1: no res més, no?
0: Bueno, clar,
1: però perquè...
0: Fa patir allò,
2: Hobbit.
1: No, que hauria anat molt bé que s'hagués mort, perquè, però clar, hauria sigut més gore, hauria sigut més trash, no? Diguem,
2: però...
1: No? Sí, però TV3. TV3 hem de mantenir un ordre i hem de quedar una cosa polida. Escolta'm una cosa, deixem ja tot el tema de la sèrie. Bueno, deixem el tema de la sèrie. És la teva desena temporada, oi? Confirmada, perquè ja estaves rodant, no?
0: Ja estem rodant, sí.
1: Tot i que et dediques a robar material, no?, de la sèrie.
0: Jo?
1: Sí.
0: No. Jo a robar material?
1: Sí.
0: Què us hem explicat?
1: Martí, ja et pots retirar, eh? Si vols quedar, queda't, però...
7: Em quedaré aquí, sí.
1: Hòstia, aquí no mana ningú, tio. O sigui, la Pont no, que fot el que vol. Sí.
7: La Pont no.
1: A veure, entre el decorat es troba a faltar un quadre... del pis de l'Eva.
0: Correcte.
1: Es troba a faltar un mòbil i més elements. Aquí hi ha hagut robatori, o no?
0: És pactat, eh? És pactat. Ha sigut pactat.
2: Un robatori pactat.
1: Fixa't, que ens va desmentint les coses, però si vas estirant de la llengua acaba de sortir,
2: sí.
1: Primer el cotxe, no, tot molt bé, bum, dues multes de la grua.
0: A casa meva queda molt bé, i allò ho anaven a llançar.
1: Vaja.
0: I jo em quedava sense decorat, aquella temporada, no? I, clar, no? I per mi eren elements que tenien molt de sentit. Un quadre on hi havia unes orelles, no sé si us en recordeu, que eren molt de bueno, unes orelles, així com...
1: Que era un material que ja no ho feien servir,
0: que
1: vas dir.
0: Que no el farien servir, allò era de l'Eva.
1: Molt bé.
8: Arrobes cartera! Era el pasto para comer!
1: Exacte.
2: I el mòbil, però?
1: El mòbil,
0: i el mòbil amb aquells ocellets?
2: Ah!
0: Us en recordeu? Un que estava penjat allà a la cuina, bueno, entre la cuina i el menjador.
2: Això ho tens tu a casa, ara?
0: Ho tinc jo a casa, clar.
1: Bueno, és en aquests moments que Siegfried Gras, director de TV3, està sortint de la tele en un cotxe a tota velocitat, que fa gràcia, ha recuperat tot aquest material mal llevat. Molt bé, per tant, és una cleptòmana. Ja, molt bé. I el tema del xutxet Babel, què?
0: Del què, perdona?
1: Xutxet Babel.
0: El xutxet Babel? Ui, m'heu de posar el dia, perquè jo faig seqüències i després me'n vaig oblidant de tot el que faig.
1: Està a la pàgina 4 al final de tot.
2: Vale. Sí, el Chochet Babel... que ho he hagut de dir jo i has caigut.
0: A veure...
2: Un grup de dones que fèieu monòlegs.
0: Ah, sí.
1: Dones, és que veus, ens ho desmenteix tot d'entrada, eh?
0: El Chochet Babel, vale. És que clar, amb aquest nom no... Val, d'acord, sí.
1: Aviam, Chochet Babel.
2: Qui éreu?
1: Què és això,
2: què fèieu?
0: No, a veure, vols dir quan fèiem les monòlegs de la vagina? Sí. Vale, clar.
1: Tu ets actriu, no? Sí, i tens clar. O sigui, no només surts per la tele, fas més coses.
0: Clar, és que això no sabia que havia transcendit. Vale. Sí, clar. Clar, nosaltres vam estar... Bueno, amb la Meritxell Huertas... sí, que és la que fa de Gina a la sèrie.
1: Mm-hmm. Ah, clar, també surt.
0: Sí, clar. Abans que ella entrés a la sèrie, nosaltres ja havíem coincidit fent Los monólogos de la vagina, que hem fet diverses temporades.
1: No, no, anem carregadets avui, eh? Entre el fill i els monòlegs aquests.
0: Doncs sí, vam estar fent diverses temporades, una producció de Nexa, que vam estrenar al Club Capitol, després va venir la pandèmia, després el Capitol ja no va tornar a obrir, i després vam reestrenar a diversos escenaris diferents de Barcelona, i durant temporades conseqüents, amb la Meritxell Huertas i la Laia... La Laia

0: No, no et preocupis.
1: Perdoneu-me.
2: Empar Moliner?
0: Empar Moliner. No, maregem. Les teves amigues, no, les teves companyes de la funció, no s'enfadaran. No et pateixis.
1: Clar, ara ja
0: no
1: fa uns quants anys.
0: Si, si et ve quan tornem pel carrer, ens truques i ens ho dius i ho direm per la ràdio.
1: D'acord. I llavors, sí. Llavors, clar, som les xatxes, total, clar, som el grupillo, les xixis. I...
3: Perdona, aquest mote ha transcendit, no? I ara ho seguiu dient així.
1: Clar, ens seguim dient així, tenim el grup de WhatsApp que ens diem així.
3: M'encanta.
1: Sí. I encara quedem i fem tertúlies sempre per posar-nos al dia de tot el mundo chachel bubble.
0: No voldria estar en un sopar, o sí que voldria estar en un sopar d'aquests del chachel bubble, a veure de què es parla.
3: Potser elles tampoc voldrien que ja estiguessis tu,
0: vale,
3: eh?
0: Vale, però l'hi ha d'aquest color. Sí, de veritat.
4: Ai, color femenino que és.
0: Jorge Javier, no tothom és tant com tu. Però vaja, tenim tots, com és això, la masculinitat deconstruïda. Deconstruïda, no, deconstruïda. Estem deconstruint.
3: També.
0: No? Sí, home, sí.
5: Mansplaining.
0: No, que estem deconstruint. Va, prou. Tens algun talent ocult que ens vulguis explicar?
4: Eso.
0: Perquè si no el tens tu, el descobrirem nosaltres, vol dir que...
1: Uau. Cantar no, definitivament.
0: Cantar, clar que no. algun moviment estrany amb el cos, algun idioma estrany...
1: Sé moure les orelles?
0: Ah, què vol dir
1: moure les orelles?
0: Aviam, però ara portes auriculars.
1: Però
0: què vol dir moure les orelles? Treu-te els auriculars. Sí, treu-te'ls, deixa'ls per aquí. Ai, Déu. Aviam, ara...
1: Fixeu-vos, que això...
0: Va, per la ràdio és una cosa molt...
1: No, però
0: queda gravat, això, aviam.
3: Sí.
0: Com ho fas, això?
1: Sí,
3: pels
1: veieu
3: estudis? O no?
1: Sí.
3: Es veu, no? Es mou una mica, no? Endavant i enrere.
0: Gira una mica el cap a la dreta. A la dreta. I... Està per una oscil·lació, com si estigués aplaudint amb les orelles.
1: Exacte. Sí. Tinc unes orelles que, de petita, la meva germana, molt graciosa ella, em deia Dumbo.
0: Hola! Ah, molt simpàtica.
3: És que la germana sembla... Escolta, jo també ho sé fer. Saps que molt poc, un percentatge molt petit del món ho sap fer? I tu i jo som d'elles?
1: Sí.
3: L'Espejo també, el tècnic de so.
1: Som una raça a part. Clar que sí.
0: Bueno, jo crec que això no ho podem millorar. Ja sabem que se'ns mouen les orelles. Escolta, Malícia, moltes gràcies per haver vingut, que tinguis un molt bon estiu, molt que descansis
1: gràcies.
0: Força, que la temporada que ve
1: és necessari.
0: De disfrutar i divertir-te.
4: I no li vais a preguntar per los teatros.
0: Per los teatros.
1: Proyectos futuros, no?
3: Claro. Buscant, a veure si he trobat la Laia, que deies... Pots que fos Laia de Mendoza?
1: No.
3: És que m'he passat tot internet.
0: Digues...
3: No, ara ho estava dient l'Alícia, què tens, què estàs preparant? Què ha de venir?
0: Sí, hem de vendre alguna cosa, aprofita.
1: Vinga, aquí.
0: A part de la tele. Sí, disculpa, no. Que hem parlat poc de teatre, que ens hem encallat molt a fer el tonto.
1: Doncs no, projectes de teatrals per la temporada vinent,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar.
1: Sí.
4: Bueno, si quieres venir al diario...
1: Sí. No, a partir del gener, em sembla que s'estrena el dia 13 de gener, al tant tarantant, apunteu, traieu a agendes, una obra que es diu En estat d'excepció, del Falk Richter, un autor contemporani alemany molt interessant, molt i molt interessant. I estarem allà, que dirigeix l'Eric Balbàs. S'estrena com a director l'Eric Balbàs, que és un actor meravellós. I estarem allà amb l'Òscar Muñoz.
0: Hombre, te ressenti l'ostre.
1: I l'Enzo Oliver. Estarem allà al Tantarantana. Una obra que és molt potent.
0: Teatre de denúncia, eh?
1: És una comèdia àcida, és una comèdia així distòpica, molt, molt interessant. Sí, de denúncia, podríem dir, sobre el món contemporani. Sí, un matrimoni que viu tancat en una mena de lloc ple de seguretat i de càmeres i tal, i han estat de paranoia absolut.
3: Pau.
1: I és molt boja.
0: El 13 de gener, el Tantarantana, ho hem dit bé?
3: Sí.
0: I acomiadem
3: l'edició. Som-hi tots!
0: Una brevíssima passa per la publicitat i passen en Puyalto i en Deixeus, no.
3: Eric Teixidor.
0: Teixidor, és que tinc un amic meu que es diu Eric Deixeus. Llavors per això pensava en Eric i m'ha sortit un altre Eric. Hi ha molts Erics.
3: Són els guionistes.
6: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: No, bueno, ni el, sobretot aquests dos que ven ara no els volem. Va, que de seguida els hi toca actuar. Fins ara mateix.
7: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

0: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
1: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
0: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
1: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
0: Lletera Campllong, la llet de casa.
2: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
3: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Millionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
8: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
9: RAC 1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
10: El mantenim estable aquí, quiet, va!
9: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC 1.
11: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
9: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
12: Primer peu, segona i castell, carregat!
9: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest estiu, sigueu on sigueu,

0: Sol, Vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Pato, que falten 3 minuts perquè siguin les 6 de la tarda. Ens ho hem passat. Què passa?
3: Pere, deixa'm dir, que és que ara just...
2: És una menció publicitària, això, de
3: no,
2: les seves?
3: Ah, val. No, el que comentàvem fa un moment amb l'Alícia, l'actriu que ens ha visitat pocs minuts, la convidada, que deia, ai, com es deia l'actriu que vam compartir la primera temporada amb Los Monólogos de la Vagina? Es deia Aina Quiñones.
2: Doncs sí? Vinga, queda saludada per la ràdio perquè estava preocupada o amoïnada, diu, ai, que no em surt el nom. Però és que fa molts anys, això, eh? Però de Quiñones, aquí, saltem a...
4: Eric Teixidor i Pablo Puyalto.
2: Que són els nostres dos guionistes de xistes. Són els responsables dels acudits i les tonteries que es diuen en aquest programa. Bueno, algunes són culpa meva. Es presenten aquí amb el Falcon Viatges, eh?
4: Així és, bona tarda.
2: Bona tarda,
4: ho has dit bé,
2: Sí.
4: Ho has dit bé, Quiñones, davanter de la selecció de Mèxic.
2: Bueno, bastant si us comencem a despistar ja...
4: El Mundial 2026.
2: Amb temes futboleros.
4: Ha fet algun gol, està bé. Molt bé,
2: molt bé.
4: Bastant bo.
5: Bueno, a mi m'agrada que matisis, que som guionistes de xistes. No fos cas que algú pensés que fèiem guions de veritat, no?
2: Exacte.
5: Que fem broqueta, menys així.
3: No fos cas que algú pensi que els que imitem, saps? Fem nosaltres els xistes.
2: Sí, no. També fan coses.
4: És un treball coral, tot. És un treball coral. Anem amb la secció.
2: De què anirà això, estimats?
4: Anem amb la secció. Hem fet una intro.
2: No esperem 20 minuts, però tenim en compte que ja anem una mica tard, que tenim la pobra Mar Poyato, que ja està a punt de tallar-se les venes.
4: Amb el tècnic de so hem preparat una...
2: En Marc Espejo.
4: Ha fet una magnífica sintonia, que, sisplau, esteu preparats o no?
3: Sí.
2: Sorprèn-nos.
4: Doncs anem amb la secció.
2: Go! De qui són aquestes veus de merda?
5: Dels Muppets.
2: Molt.
3: Falcon Viatges, eh?
5: Està ben trobat.
2: Sí.
5: Com haureu casat dels més perspicaços, això és una secció de turisme.
2: Sí.
5: Concretament en contra del turisme. Ah. Viatjarem amb els fons il·limitats que ens ha donat RAC1 i us explicarem per què no ho hagueu de fer vosaltres i no satureu les destinacions.
2: O sigui que més aviat això, més que estar en contra del turisme, sona jeta, cara dures. I a més viatgeu sols o viatgeu juntets, de què va això?
4: No, marxem, sí, o sigui, nosaltres anem junts, vam portar la nostra relació, això que es fa ara, no? Teràpia de xoc, no?
2: No, però no comencem, de veritat.
4: La vam portar al límit, vam anar a Montserrat a fer una excursió, vam sobreviure.
2: Va,
5: avui no ho feu, que hi ha risc de foc, sisplau.
4: Ara, doncs viatgem junts per aquesta raó.
2: Va, quina és la destinació o destí?
5: Doncs aquest cap de setmana hem viatjat a Nàpols i Pompeia i hem pres notes als nostres diaris de viatge. I avui, per primera vegada a la història, revelarem els continguts d'aquests diaris.
2: La música no enganya, eh?
4: No enganya, puja, puja, no enganya.
2: De veritat. En fi, endavant amb el diari.
4: Va, comencem amb el primer dia, 17 de juliol, matí.
5: Molt emocionat, faig els meus primers passos d'aquest viatge i el primer que veig són 4 nens en una moto, sense casc, fumant i sense senyalitzar l'intermitent les rotondes. Penso, són les seves costums i s'han de respectar.
2: Vaja, nens sense casc, conduint, fumant, és
6: com
2: la frase
6: aquí,
2: més napolitana...
6: El mateix.
2: Que... No és el mateix. Passa la frase més napolitana que s'ha sentit mai.
5: Doncs teniu raó, perquè parlo més o menys del que vaig veure arribant a l'aeroport del Prat. Fins que el Baix Llobregat està fatal.
2: No comencem a faltar, sisplau.
5: 17 de juliol, migdia.
4: Val, arribo a l'aeroport, d'acord? Em fan obrir la motxilla, treure la cartera, la documentació, l'efectiu, absolutament tot. Trigo 10 minuts en donar-me compte que m'estan atracant. Val? I no és un control de seguretat.
2: Això és encara a l'aeroport, eh?
4: Sí, a l'entrada a l'aeroport. Vale, i camino 45 minuts sense roba per aquelles passarel·les mecàniques, d'acord? Sí. Descalç, molt estrany caminar despullat per aquelles passarel·les mecàniques, fins que em trobo a l'Eric a la porta d'embarcament.
2: Molt bé.
4: 17 de juliol, tarda.
5: No entenc per què el Pablo està despullat. Però, com que ell no fa cap referència al tema, jo tampoc li diré res. En aterrar, un policia vestit molt arrapat em demana la documentació. Jo li dono obedientment, però el Pablo no. Assumeixo que és per no respondre-li un policia allò de «¿Qué ponen tu DNI?», però sembla ser que no, que simplement l'han atracat. Dia 2, 18 de juliol, al matí.
4: Ja passem a dissabte. Ens despertem. Després de passar la primera nit al calabós per no haver-li donat la documentació a un policia, RAC1 ens felicita per no gastar en allotjament. Això que ens emportem. Això que ens emportem del pressupost, no? Només sortir, ens dirigim a visitar el Castell Nuovo, que, per qui no sap italià i on sé una mica, vol dir Castell Nou. Val? Una mica enganyós el nom, ja que es va fundar l'any 1282.
5: Nou de trinca.
4: 18 de juliol, tarda.
2: Sí.
5: Arribem al quartier espanyoli, al quartier espanyol. I em sento com a casa. En un quart d'hora m'han atracat i tret tots els diners.
2: Un altre cop?
5: I igual que a casa, em sorprendria que aquests diners arribessin a Rodalies. Ben bé, volta al món i torna al món. Consolo recordant que tinc fons il·limitats provinents de RAC1.
2: Va, però de rajada la ràdio, que ja està
4: no,
2: bé.
4: No, però, a veure, espera.
5: Sí, clar. Sí, sí, sí. Home, ens han donat fons il·limitats.
4: Ens van dir, què voleu per la vostra secció? I nosaltres, diners il·limitats? Correcte. A veure, és com, dona'm tres desitjos. Sí.
5: Va, ens va dir, tu demana, pide por esa boquita, ens va dir.
4: Dona'm tres desitjos, doncs vull tres desitjos més.
2: Tu sabràs.
5: M'atraquen i em consolo recordant que tinc fons il·limitats provinents de RAC1. Amb tan mala sort que ho recordo en veu alta i em tornen a atacar.
2: Molt bé.
5: Perquè després diguin que en català no arribes enlloc. Últim dia, 19 de juliol al matí.
4: Sí, ja ens apropem al final, el diumenge. Aquell diumenge que t'has de preparar la motxilla, fa una mica de pal, allò que estàs a l'allotjament i fa una mica de pal. Però teníem un dia molt especial per preparar. Ens dirigim a Pompeia.
2: Sí.
4: Portàvem mesos organitzant el viatge. I quan arribem ens diuen que hi ha hagut una erupció d'un volcà i està tot en runes.
2: No.
4: Joder, quina llàstima, no? O sigui, si haguéssim arribat uns dies abans, haguéssim gaudit de Pompeia, de la ciutat, com Déu mana. En realitat som les autèntiques víctimes d'aquesta història.
2: Quina merda de guia turística és això, tios.
4: A veure, és una guia turística, ja ho hem dit. Sí. Nosaltres hem viatjat 3 dies, sí. Hem fet el que hem pogut.
5: Ho voleu tot?
2: Sí.
4: 19 de juliol, tarda.
5: Quina falta de respecte. Tot ple de gent petrificada i la gent i els turistes fent fotos. Em fa tanta ràbia que li dono un cop de puny a un nen alemany que és un turista. Em redueixen i em multen. Gràcies a Déu que paga RAC1. És ben bé que els italians són capaços de donar-nos les coses tan bones com la pasta al ragú i coses no tan bones com el feixisme. 19 de juliol a la nit.
4: Tornem a Nàpols. Comencem a passejar pel típic passeig marí, etc etc. Però què hem de fer? Hem d'agafar l'avió. Agafem l'avió de la nit, no? Aquell avió
5: trist,
4: que la gent està dormint. Sí. Però quan a terra comencen a aplaudir. Bé, un avió que fa bastant de cringe. Tornem a l'avió, anem cap a Barcelona, passejant pels carrers de la ciutat, arribem a una conclusió. Els dos napolitans més famosos, Maradona i Tony Soprano, no són napolitans.
2: No exactament.
4: A més, un d'ells no va existir, no direm quin.
3: És que de veritat.
4: 19 de juliol, nit.
5: Arribem a l'aeroport i m'ofereixo comprar-li roba al Pablo. Però insisteix que està bé, que no cal gastar.
3: Tots aquests dies despullat, el Pablo.
5: I ara també va despullat. No sé si us heu fixat.
4: Sí. Ja penjarem un reel a les xarxes.
5: Jo aprofito per comprar-me un rellotge durant el vol i ell uns bastonets de pa. A la Terra, RAC1 ens truca dient que ens hem passat el pressupost de tot l'any del grup Godó i que per culpa nostra Jordi Basté s'ha quedat sense vacances. Culpo el Pablo i els seus bastonets.
4: Prou. Bé, he de dir que estaven bons. Eren cars, eh? Però he de dir que estaven bons. I va valdre la pena. D'acord?
2: Conclusió.
4: Sí, conclusió. Primer vull preguntar, heu estat a Nàpols?
3: No.
2: Sí?
5: Sí, perquè has sentit aquesta retransmissió i ha sigut com si estiguessis a Nàpols.
3: No, he estat.
4: Sí? Fent un concert o què?
3: Sí, clar.
4: Molt bé, hi havia molta gent.
3: Les napolitanes també.
4: Sí, està bona, la pizza també allà a Nàpols.
3: Molto bona.
4: Sí. Bé, si no heu estat a Nàpols, bé, el primer de tot, us convidem a anar-hi. Però més val que sigueu com la dona de Pedro Sánchez i feu que us treguin el passaport per no anar-hi, val?
5: Absolutament.
4: Bàsicament això.
5: El millor consell que us podem donar és que sigueu la parella de Pedro Sánchez i us retirin el passaport. Així no gaudireu de Nàpols.
2: Falcon Viatges. En fi, gràcies, Falcon Pablo i Eric. No goso preguntar quina serà la antirecomanació o la recomanació de cara a la setmana vinent. El tema de la roba del despullat ja està esgotat, eh? Vull dir que...
4: I el tema... Pues... I la setmana que ve...
2: Sí. Del pressupost ja us enviaré el despatx de baix de l'Eulàlia i els embarallareu.
4: No, ja et passarem la factura tu, operatiu.
5: I no va despullat, és un vestit que veu només la gent molt intel·ligent.
4: Exacte.
2: Tu has entès, no?
3: Sí.
4: Ah, tu l'estàs veient, el vestit, llavors.
3: Que, escolta, aneu a Vietnam la setmana que veu així.
4: Sí, home, anirem un tot.
5: Ens apuntem, sí. Paga RAC1, és igual.
3: Sí, menja molt bé.
2: Em queda publicitat per posar? Sí? Vols... no, me la guardo per després del butlletí. Val, fem primer el butlletí, que tinc aquí... Bueno, voleu saludar el Joan Ortiz? Joan Ortiz? És nou, aquest, no?
6: Eh? Joan Ortiz, sí, senyor, bona tarda.
2: Joan Ortiz, d'on surts tu?
6: D'una de les cabines de RAC1.
2: Ah, sí, no, del quarto fosc aquest on es tanquen...
6: Exactament.
2: Però no ens coneixem, oi?
6: No ens coneixem, ho farem d'aquí una estona, si et sembla.
2: Caram,
6: Bueno, quan acabis el programa.
2: Va.
3: Ell mana, home. L'actitud que ens agrada.
2: Bueno, jo, té una veu gruixuda, eh? I llavors hi ha Nil Piera.
7: Què tal?
2: Hola, Nil Piera.
8: Hola, bona tarda, com estem?
2: Ens hem saludat abans.
8: Ens hem saludat abans, sí. Porteu roba, vosaltres?
6: Sí.
8: Aquí està molt fosc, fa molta calor.
2: És que és un quarto molt fosc, aquest on feu els butlletins, eh?
6: Però digues la veritat, Nil, sí que portem roba, no fotem.
8: Sí, no fotem. Interior, com a mínim.
2: Que estan a casa escoltant el primer... No, és el teu primer boleto, Joan, o sí? O no has fet algun altre?
6: No, en aquesta casa... No és el primer, però deu ser el 5 o 6, eh?
2: Ostres, bueno, a casa estan escoltant penyes de butlletí i aquí l'Eric preguntant-me el tema de la roba.
8: No passa res, és el que la gent vol sentir.
2: Teniu el botó del pànic controlat o encara no l'han instal·lat?
6: Aquí no.
2: Ah, no, hi havia un botó del pànic abans.
6: El botó del pànic, no ho sé, el pànic sí, però el botó del pànic no ho sé,
2: bueno,
6: si és.
2: Tu, actualitzem les notícies, gràcies a Eric i Pablo.
4: No, a vosaltres.
2: No posarem anuncis encara, els posarem després per respecte als companys informatius. Que ens venen amb una notícia política, el butlletí de les 6, el Joan Ortiz i el Nil Pira, que ja els he presentat, sobre Alberto Núñez Feijóo, que assegura que Zapatero ha perdut la poca credibilitat que li quedava.
7: El líder del PP diu que José Luis Rodríguez Zapatero ha volgut fer l'entrevista d'avui a Televisió Espanyola només per distreure l'opinió pública i defensar els interessos de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ho ha dit als passadissos del Congrés.
9: Después de la entrevista a la que no ha contestado nada, ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
7: El líder popular considera que l'entrevista no ha servit per aclarir res, ni tan sols sobre les joies que van trobar a la caixa forta del seu despatx i que estan valorades en 1,3 milions d'euros. Si bé ha dit que a ell no li correspon valorar la situació judicial de Zapatero, ha subratllat que la situació política actual és insostenible. Recordem que Televisió Espanyola Rodríguez Zapatero ha negat haver intercedit en el rescat econòmic de Plus Ultra i ha assegurat que totes les activitats professionals que ha fet com a expresident han estat legals. I aquesta hora, els veïns de Vallbona, al districte de Nou Barris de Barcelona, estan reunits amb el govern municipal davant la preocupació per l'esvoranc que hi ha a la zona, provocat per les obres de soterrament de les vies del tren. Ahir hi va haver un despreniment i el terreny va engolir una grua de grans dimensions. L'Ajuntament ha instal·lat un punt d'informació perquè hi puguin anar a resoldre els dubtes. D'entrada, però, la situació està controlada. Des de Vallbona, Víctor Massip.
10: Una vintena de veïns estan reunits ara mateix amb el regidor de Nou Barris, Xavier Mercè, en aquest punt d'informació de Vallbona. L'ensurt d'ahir encara dura i es nota la preocupació al barri.
11: Le he preguntado, jefe, ¿estamos seguros en el piso? Dice, no se preocupe, que el piso no le pasa nada. Pero el susto me lo llevé. Bueno, yo no, todos los vecinos.
12: M'amoïna una mica perquè estem molt a prop. Són un parell d'edificis al costat i és un forat molt profund.
10: Tot i aquesta inquietud, els operaris ja han acabat de tapar amb ciment el forat on hi ha la grua i per intentar calmar els ànims, les administracions s'han compromès a fer reunions informatives cada dia amb els afectats. De fet, estem a l'espera que d'aquí a uns minuts surtin a fer declaracions el regidor Mercè i el subdirector de construcció d'ADIF, Arturo Pastor.
7: Mentrestant, a Soses, el Segrià, presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per la mort d'una dona de 75 anys al cap de setmana passat. La decisió l'ha pres la magistrada del jutjat 3 d'instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida després que el detingut hagi passat 3 dies a la comissaria on els Mossos l'han estat interrogant. L'home s'havia establert temporalment al municipi i treballava al camp. El cos de la víctima el van trobar als afores del poble i tenia ferides amb sang al coll. La jutgessa ha obert una causa per un delicte d'homicidi. I per la seva banda comença el compte enrere per la Festa Major de Gràcia. Del 15 al 21 d'agost, 23 carrers i places del barri es tornaran a omplir de garlandes per celebrar una de les festes més identitàries de Barcelona. Ona Pardo.
3: El plat fort d'aquest any el protagonitzaran 5 carrers. Els festers s'han posat d'acord per guarnir-los tots sota una mateixa temàtica. Feia anys que no passava i la regidora del barri, Laia Bonet, ha agraït la feina de tots els voluntaris.
13: Ja comença a haver-hi molta feina feta i, per tant, els carrers i les places de la vila ja estan a punt de transformar-se en allò que ha estat una feina de pensar i d'idear durant tot l'any per poder aconseguir de nou una mica de màgia.
3: Tot plegat en una festa amb centenars d'activitats gratuïtes que començarà amb el pregó del periodista gracienc Vicenç Sanclet.
5: Que els esports, Richard Carapaz s'ha imposat a la 18a etapa del Tour de França, la primera de les tres que es disputaran als Alps. L'equatorià ha arrencat a poc més de 3 quilòmetres per arribar a meta i ha deixat enrere la resta dels escapats. A la general, tot igual, Tadej Pogacar continua com a mallot groc amb 4 minuts i 32 segons de marge respecte a Evenepoel. Més coses en tennis perquè Paula Badosa ja és a quarts de final de l'Obert d'Hamburg després d'haver-se desfet de l'húngara Pana Udvardi per 6-4 i 6-1. La catalana continua donant passes fermes en el seu objectiu de tornar al top 100 abans del mes de juliol per evitar jugar la fase prèvia del US Open. Parlem ara de futbol perquè el Barça ha anunciat aquest migdia el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem arriba procedent del Borussia de Dortmund i serà blaugrana per les properes 5 temporades fins al 2031. Seguim en clau blaugrana, però en bàsquet, on el Barça manté el ritme d'anunci per dia i ha fet oficial aquesta tarda la incorporació del pivot
14: Oleg Balcerowski, el polonès de 25 anys, signa per les pròximes dues temporades després d'haver-se desvinculat d'Unicaja a principis de setmana. I un últim apunt, també en clau Mercato, perquè el Kitsanes Manresa ha fet oficial el fitxatge de Rafa Villar, el base barceloní de 22 anys, arriba procedent del Baskonia i firma fins al 2028.
7: I acabem amb la previsió del temps, perquè a aquesta hora estem pendents d'una banda de la calor extrema a l'interior de les Terres de l'Ebre i al sud del Pla de Lleida, però també de les tempestes que descarreguen el Pirineu, perquè en alguns casos són fortes i van acompanyades de calamarsa o pedra. Martí Oliveres.
15: Sí, pendents d'aquests xàfecs localment forts amb calamarsa o pedra en aquestes comarques del Pirineu més oriental, ara sobretot entre el Ripollès i la Garrotxa, la zona de Campdevànol, Sant Joan de les Abadeses, Sant Pau de Segúries. Aviat probablement saltarà cap a la vall de Bianya i Olot aquesta tempesta, que ha arribat des del Pallars, l'Alt Urgell, ha traçat cap a la Cerdanya, i també la calor intensa, la calor extrema, fins i tot és notícia en altres punts de Catalunya, sobretot cap al Segrià, la Vall de l'Ebre, el Priorat. Avui s'ha arribat als 43 graus a Vinebre, però moltes màximes en aquesta zona de Ponent i del Sud al voltant dels 40 graus. Els propers dies afluixa la calor, sobretot de cara al cap de setmana, tot i que continuarem amb temperatures encara almenys fins dissabte per sobre del que tocaria.

0: RAC1.
1: Primer ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
2: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
3: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes, fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
2: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
3: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
2: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
4: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
5: Xarxa Hyundai de Barcelona.
6: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
9: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
10: És per això que totes les veus de RAC 1,
11: les que sentiu habitualment i les que no,
12: us volem donar les gràcies.
13: Gràcies en nom de tots els departaments.
14: El departament tècnic.
15: La producció de programes.
16: Marketing.
17: La recepció.
18: Les xarxes socials.
19: El servei d'assessorament lingüístic.
20: Els estudiants en pràctiques.
8: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió. Passi el que passi, ho tens a un clic amb
10: RAC1.cat.
8: El portal de RAC 1.
10: Escolta i descobreix.
8: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 amb detall. Aquest estiu, sigueu on sigueu,

0: sol, vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Ai, us en recordeu cada any? Quina
3: home,
2: il·lusió!
3: No, és que no en recordem cada any. No. Para la música. Para la música.
2: Digues que sí.
3: Ens en recordem del mal rotllo teu, quan el primer any et vam posar una música com de... Tu te'n recordes?
2: De depressió.
3: No, de depressió no. Música de, com es diu, de recepció, una música elegant...
2: De saleta d'espera de dentista.
3: Sí. L'hem estat buscant, la música que et va putejar, que va posar mal humor,
2: no l'hem sabut
3: trobar.
2: Aquesta.
3: No tenim d'altre. Tipo això? Algo això?
2: No, això és...
3: Però tu, si tu ets elegant, si... Ets...
2: No sóc elegant jo, si sóc un...
3: Bueno, doncs tornem a posar l'altra.
2: Per favor.
3: Palante.
2: Per entrar bé.
3: Molt bé.
2: Això és el que porto jo al cotxe.
4: Posa'm un cubata, Marta!
2: Jo obro per diagonal així, jo vaig per diagonal obrint camí així. Que m'obrin pas. Bueno, què? Esteu contents?
3: Estem molt contents de tenir-te aquí un any més entre nosaltres, sí. Per parlar del cor. Sí. Jo vaig totalment perdut, eh? Vull dir que no, ja saps que jo no tinc ni idea de tots aquests tios dels que ens vens a parlar.
2: No passa res.
3: Però tenim aquí tota la colla pessigolla, que sí que saben coses, però abans...
2: Jo t'il·lustraré.
3: Abans,
2: què?
3: Vull contar-te dues coses.
2: Quina? A veure.
3: A veure, ahir vam tenir el telèfon, la Laura fa...
2: Em consta.
3: Ah, ho vas sentir o t'ha arribat? O s'ha xivat
2: ella? Em consta, no ho he sentit.
3: Ho vas sentir?
2: Home, si ho segueixo, coi.
3: Val,
2: què s'ha de fer? Què s'ha de fer a les tardes?
3: I la Laura fa, amb la Laura fa, ben fet. I amb l'hora fa van comentar una cosa que es va sentir al programa del Claper, fa... Ja estàs agobiada.
2: És que no us ho puc explicar.
3: No, espera, que ara he fet la pregunta.
2: És que ja sé
3: el que... Programa... O sigui, no. Rebobinem perquè no sàpiga.
2: Vinga.
3: La Laura fa, és una
2: Vinga,
3: cosa molt estranya, és una gran defensora dels càmpings. I ella ja està... Ja hi és o no, encara no?
2: I tant.
3: Sí, està allà...
2: Al maig ja hi planta el cul.
3: A la Ballena Alegre, un lloc d'aquests, no sé quin d'aquests està, pobra
5: Ai,
3: tia.
5: Sí.
3: Sí, què vol dir? Ai, sí.
5: Nada.
3: No, i està allà al càmping...
5: Que sin dutxar-se.
3: I que tothom... No, home, sí que...
2: No, que es dutxa cada dia, que tenen dutxes... Comunitàries.
3: Llavors, veus, clar, va allà a dutxar-se i tothom la veu en pilotes.
2: No, home, no, que hi ha unes portetes, però són comunitàries, tot al mateix lloc.
3: I aquella olor de dutxa de gimnàs, eh? Sí o no?
5: El càmping de l'Iruela.
2: Bueno, jo vaig quedar mig morta.
3: La fa et va convidar, com ha convidat tothom, que ens va convidar a nosaltres, i crec que la Iel va dir que hi aniria.
6: A mi m'encanten els càmpings.
3: No sé, bé, sí, però no... Sí. Bueno, és igual, està molt millor en un hotel. Val. Llavors, et va tirar un tall de veu al Clapés, sí. On se't sentia tu explicant la teva nauseabunda experiència al càmping, calor, bitxos, no
2: tot,
3: sé què,
2: tot, perquè
3: vòmits...
2: Feia 25 anys que m'hi convidava i al final hi vaig anar.
3: Vas dir, vas soltant amigues... Clar,
2: no, més que res, perquè havíem de fer una feina conjunta.
3: Sí.
2: Ah. I llavors vaig dir, o vaig jo allà al càmping o ella no baixarà.
3: Llavors ahir, la Pont Nou, la fa,
2: sí.
3: Cabrejada per la llegenda del càmping, va dir, que us digui la veritat del motiu pel qual... Això, fot-li. Es va trobar malament? Vas vomitar, oi?
2: No, vaig agafar com un cop de calor. Per què? Perquè hi havia...
3: Això va sonar, aquesta tia anava a taja, va sonar això.
2: Bueno, vaig veure una mica de vermut.
3: Vaja,
2: vaig veure vermut.
3: Ah, sí, el vermut, és veritat.
2: El vermut, i llavors vermut, sol, que no ho sabeu. Sí. Vermut, sol, i una maca, doncs vaig estar pràcticament dormint 2 hores, quan jo sóc una persona que no fa ni migdiades, ni capcinades, ni res. Dormo la nit quan s'ha de dormir. Però allà, amb aquell cop de calor, aquell polsim i tot... Saps allò quan desconnectes el cos?
3: Sí.
2: Perquè et passi més ràpid, doncs vaig dormir-me aquestes 2 hores. I després jo me'n vaig anar a dormir en un hotel. Perquè, clar, jo allà...
3: Però jo, a la pregunta...
2: A la pregunta...
3: Per què et vas trobar malament realment al vespre al càmping?
2: Mira,
3: que ens va dir la fa. Pregunteu-li, amb tota... Perdó, la puteria del món...
2: Em va passar una cosa, que ara no, és que ara no ho explicarem, que sí. Ha passat a tota dona amb edat de menstruar...
3: Ai.
2: Que, bueno, em va passar una cosa... que passa, i que ho explicaré al final de la temporada, si voleu.
6: Oh, m'encanta, perfecte.
3: Vale, doncs
4: comença
3: ja està.
4: Per fer...
3: No, és igual.
4: I acaba amb un presa.
3: Va, no, per favor.
2: No. No.
3: Ah. Bueno.
2: Aquestes coses antigues doncs, no en gasto.
3: Tens aquí, veig la lectures damunt la taula.
2: La lectures,
3: veig
2: mira, les lectures, 10 minutos, totes.
3: 10 minutos, no sé, jo me les vaig mirar perquè van arribar ahir les revistes, per sobre.
2: I totes, què
3: tot
2: passa?
3: Tot molt rojigual de tot, eh?
2: Tota la roja, pesadíssims, que jo no aguanto més. Per favor, passem ja a capítol d'això, perquè no aguanto més la roja i totes les notícies que envolten. A mi l'única que m'interessa, l'única estrella és Kane Yamal, que és el nen, el germà petit.
3: Ah! El petitó.
2: Què és el que fa el xou, és l'estrella, sí. És el que, bueno, és el que està com més, no? És el que està més desinhibit i que no està pendent ni de les càmeres ni de res.
3: No,
2: m'encanta el que fa. Em va agradar molt l'actuació de la Madonna amb el Ronaldinho i el Ronaldo, amb xàndal, que no sé... No...
3: Sí, la combinació de xàndals aquella no era la més...
2: Llavors, jo llenço una pregunta. Tu t'imagines, no sé, digue'm un cantant de 70 anys... Home. Perquè ell està als 60 i pico,
3: eh? El Julio Iglesias ja està més gran, no? Sí, no, 70.
2: O Bruce Springsteen.
3: Ah, Bruce, per exemple, vale? Bruce Springsteen.
2: Tu t'imagina't ell sortint cantant amb aquesta final, que també fa molt de Super Bowl, i al costat dos senyores de 46 i 49,
3: sí,
2: que són més o menys la meva edat, amb xàndal, amb panxa, i empapada. I amb aquella posició de mans a la cintura, allò tenia la panxa cap enfora, com si estiguessis a la porta del càmping.
3: I les ulleres de sol aquelles, eh? I les ulleres de sol amb les que anaven.
2: Com si estiguessis tu a la porta del càmping esperant a que vinguin la canalla a dinar, allò, com és, saps? Allò amb les mans a la cintura així amb un davantal, i que tu t'imagines el hate que hauríem rebut, perquè l'únic que van rebre ells dos van ser uns hi-hi, ha-ha, quatre memes, d'ai, aquests amb xàndal, com s'atreveixen. Tu te creus que dones una de 46 i una de 49 s'haguessin atrevit a sortir en un estadi ple amb xàndal?
3: Esportistes.
2: Esportistes, no sé, agafa dos futbolistes del Barça, eh? Amb panxa, papada, que no estic crucificant aquest senyor. Estic
3: sí, crucifiquem,
2: un...
3: volem crucificar.
2: No,
3: volem,
2: estic posant un exemple, o sigui, agafar el mateix que vam veure amb els homes i posar-ho amb dones. Què hauria passat? Què ens haurien dit? Doncs aquí ho deixo sobre la taula, perquè hauria sigut molt guapo el hate.
3: Però va agradar la Madonna, que és l'important, no?
2: Em va agradar la Madonna.
3: Una mica també... gravadet, potser, si no t'hi fixar.
2: Jo un crom allà que feia patir. Sí. Allò que no sabia si estava gravat, si ho passaven amb diapositives, si era una projecció...
3: Representa que volia ser com els túnels subterranis de dins de l'estadi, que potser estava gravat en un vas, era un plató, segurament.
2: Feia ballar el cap, perquè allò semblava que estigués gravat de feia 8 dècades. Perquè també era una mica com antic.
3: Home, la senyora està estupenda, estem cosificant, però la senyora està estupenda.
2: Aquí estic. Per què està estupenda? Perquè no està grassa?
3: Bueno,
2: per què està estupenda? Bueno, perquè no està arrugada?
3: No, perquè té molts anys, sí, clar, no sé. No.
2: I en canvi ells no ho vam dir d'ells. Ai, mira, estan estupendos per tenir 46 anys.
3: No.
2: La Shakira, una altra. Que ella va estar espectacular, la... No està espectacular, sinó que ella va estar espectacular al seu show, no?
3: Sí.
2: Llavors...
3: Amb l'ex... A l'agrada.
2: Bueno, normal. O sigui, jo anés a actuar al Palau Sant Jordi, doncs hi hauria molts ex meus, segur, també, per allà.
3: Ah, sí?
2: Perquè, home, clar, tots, no heu tingut ex, no heu tingut parelles, tothom. Sí, sí. Per tant, normal. Llavors, poc m'estranya que només n'hi hagués un.
6: Clar.
2: Jo crec que per allà potser n'hi haurien uns quants més.
3: Vés a saber.
2: Llavors, molts comentaris dient que tan bé que està per l'edat que està, no? Ai, que bé que està per l'edat que té, i que és fort el guanyar o perdre, perquè ha guanyat. Tots deien és que Shakira ha guanyat, perquè ella ha cantat al Mundial i ell no ha jugat al Mundial, ella està a la grada veient com ella canta. Llavors, guanyar o perdre davant d'un ex que et va deixar, o sigui, per què? Perquè físicament està millor.
3: Que et va deixar, diuen per un altre, eh?
2: Per això, ui, sí, ui, quin pecat.
3: El seu
2: pecat va ser no obrir la relació. Haguessin obert la relació i tinguessin relació oberta, no s'hagués fotut aquest Cristo.
3: Però tu ets team Shakira o team Piqué?
2: Jo som team obrir la parella. Venga, que ja, que així la gent s'estalviaria aquests drames després de oi, ha sigut infidel, no sé què. Obriu la parella, no tindreu tants drames.
5: Mm-hmm. Claro, com la Alicia González, la...
3: No, però això és la ficció, això és la ficció. És la nostra convidada d'abans.
2: Com han de durar 25 anys els matrimonis?
3: Home, a mi no m'ho preguntis.
2: No és normal.
3: No sé,
2: llavors, què passa? Que si ell hagués pesat 20 quilos més com el Ronaldo, ja diríem que no està bé? Diríem que ha guanyat més, seríem team Piqué? Doncs no, sóc team l'amor, que guanyi l'amor.
3: Vinga.
2: Per cert, una altra cosa que no s'ha parlat prou de la Roja són aquests trajes que els hi van fer, vestits en català correcte, vestits que els hi van fer els futbolistes de la marca Loewe.
6: Així que et semblen.
2: A veure.
3: Però quan els hi van posar aquests vestits?
2: Els hi van posar quan van anar a la Zarzuela a la recepció del rei d'Espanya.
5: Traje negro, camisa azul.
2: Sí. No, polo azul. És una aberració, o sigui, polo amb traje. Llavors, són uns trajes oversize de 4.700 euros.
3: Què?
6: Param.
2: I especial, però és així, oversize. A veure, els més... hi queden regulint, perquè els esportistes tenen uns cossos...
3: Clar, podrien portar un slim fit d'aquest, diguem-ne, no? Una cosa figurín.
2: Sí, no per això, perquè ells estiguin prims, sinó perquè tenen un tipus de cos i
3: allargassat, normalment és allargassat.
2: Ah, sí? Són llargs i alts?
3: Sí, home, són alts, són molt alts i són prims, sí.
2: Jo diria que són més aviat baixos, no?
3: Depèn. No, home, no. El mateix covarsí És alt. El... Ah,
7: sí. Cucurella...
2: Bueno,
3: perdona.
2: El que no tenen és molt estil, vestint, diguéssim.
3: No.
2: Perquè són una mica horteres tots. Llavors, clar, no els hi posis un disseny de l'OEF a sobre perquè no el defensaran bé. Uns trajes així, vestits en català correcte, s'han de poder defensar bé. I has de tenir molt flow per no fer el ridícul que
7: o
2: és
7: acabar. O sigui, literal, que haurien de posar la uns trajes de Primark, no? Perquè van una mica acorde, no?
2: Sabia qui era.
3: La Coco.
2: A veure, després, també, la 10 minutos, què surt?
6: Espera, ara que comentaves això que has tret el tema de la selecció espanyola i que, tornant a lo de la final del Mundial, que vas dir, has dit, anaven amb xandall el Ronaldinho, el Ronaldo, també hi havia el Robbie Williams amb xandall, i des de Twitter ens diuen que això pot ser que sigui per fer promoció de la pel·lícula de l'IG que està a punt de sortir, que l'IG va sempre amb xandall.
2: Ah, podria ser que els hi paguessin.
6: O sigui,
2: però hi ha tantes maneres de portar el xandall, carinyo. Perquè la Kim Kardashian, per exemple, va molt amb xandall i ella sempre li queda bé. Altres coses no, però el xandall en si, diguéssim, li queda bé. Vull dir que llavors és el rotllo de cadascú. Poden patrocinar i pagar el que vulguis. Però, nois, no sé, aquella pose amb xandall, amb les mans a la butxaca...
7: La nova cançó de King Africa, no?
3: Bueno.
7: Para bailar es tot una bomba, no?
2: Més o menys. Que us deia, el 10 minuts és que l'Aitana i el Plex...
3: Quina Aitana?
2: Titular. Aquesta.
7: Sí,
2: la que parla així.
3: Sí, bueno.
2: Que ha fet tan mal, no. Aquesta noia, amb la... perquè totes les adolescents parlen així, com si tinguessin...
3: Com si fossin idiotes.
2: L'Aitana. I fan unes coses...
3: És veritat, això passa?
6: Sí, però és que això... Però això ve d'Estats Units, això ve d'Estats Units, de les cantants d'Estats Units, com, no sé, Ariana Grande o...
2: I de les Strat Wives. Es diuen Fancy Baby Boys, que són xiques, les que parlen així, de, com a tòtiles, diguéssim. Bueno. O sigui, el parlar tòtil i arrossegar aquestes S's, perquè diuen sí... Les adolescents diuen...
3: Com la Rorro.
2: Exacte.
7: O sigui, que fort, no, que critiqui, o sigui, d'aquesta manera, no?
2: No, així no, parlen així, amb les esses i arrosseguen totes les esses que...
3: Però que és una mena de pijo atontat o gilipollat, no?
2: És una infantilització de la veu, com lo d'Aitana, nenes cookies.
3: Vale, és aquesta merda, no, diguem-ne?
7: Jo,
3: és una llàstima perquè aquesta cançó que ens ha posat el Marc Espejo, que és la superestrella autèntica, perquè en tenim una altra, però posa l'autèntica, puja. Vaja, ara no... És allò que se'n diu un tamacle, però que ara s'ha ressignificat, perquè ara això vol dir que vas amb la Roja.
2: Ah.
3: Sí o no?
2: De cantar, canta bé.
3: Sí, aquesta cançó és molt xula.
2: Canta molt bé, les cançons són xules. Ara, quan ella, la noia, parla, doncs no caldria.
3: Val, doncs per tant...
2: Pel meu gust.
3: I per què hem sortit amb aquesta? Ah, perquè surt a la portada del 10 minuts.
2: Amb el Plex, perquè...
3: El Plex no són tontaines d'aquests Instagram o d'alguna cosa que està a YouTube.
2: És un youtuber.
3: A veus?
7: Té una influencer.
3: És que, a veure, un tio que es diu Plex i es veu que no anem bé.
2: No. Llavors diu, el titular és Passione a Ibiza, segon estiu d'amor, però jo no dono ni un duro per aquesta relació.
3: Per què?
2: Perquè fa poc un parell de concerts o tres, va fer una cosa molt lletja, que és unes imatges com de backstage d'ells dos, i era, ella acaba el concert i llavors va al backstage.
3: Mentre, el Plex aquest, eh?
2: Sí, l'Aitana fa el concert i en una de les cançons fa un ball molt sexy amb un ballarí. Molt sexy.
3: Amb un ballarí?
2: Sí, com molt així. Llavors, el Plex, quan...
3: Home, per ballarí...
5: Maricone!
3: No comença.
2: Apa!
3: Ja, ara d'aquest color. Que ja...
2: I llavors...
5: I bailant su maricone!
3: No, tots els ballarins.
2: Sí, Ton. Llavors... El Plex fa veure amb una càmera com així, com una càmera oculta, un backstage, vale? Es veu com ell entra com molt enfadat al camerino, allà on hi ha tots els ballarins, com a hostiar el ballarí, no? Perquè ha fet un ball sexy.
3: Com si tingués gelos, eh?
2: Com si tingués gelos perquè ha fet un ball...
3: Però això no és una comediata pel seu YouTube?
2: Ah, però llavors...
3: Un lletret de merda pel YouTube?
2: Però, sorpresa, estigmes, benvinguts...
5: Entre maricone.
2: Calli.
5: Si no ve ben carajillo, son maricone.
3: Prou d'aquestes llenguatges.
2: El ballarí fa un parell de gestos d'aquests estigmatitzats d'home gay... I llavors...
3: Una mica allò que es diu manerat.
2: Sí, fa...
5: Maricone.
2: Estigmes.
3: Deixi parlar. Cony.
2: Total, que llavors el Plex se n'adona de dir ai, calla, que aquí no hi ha perill. I llavors es soluciona tot amb un petó. I això em sembla lamentable, perquè perpetuen estereotips.
3: Fan la comedieta aquesta, de veritat?
2: Fa la comedieta com si això encara venigués.
3: I d'això en diuen creador de continguts, aquesta gilipollada.
2: Bueno, això no sé si va fer servir pel seu contingut, però va sortir a les xarxes i això no cal que la canalla nostra ni els adolescents vegin aquesta bessura.
3: Molt bé. Ha quedat ventilat el Plex, ha quedat ventilada l'Aitana. Sí.
2: Després, tinc la Mel...
3: Però estàs molt al dia del que passa?
2: Sí.
3: Perquè això no surt a la revista, això que has explicat. Això saps tu.
2: Això ho sé jo, per les xarxes, home.
3: Claro.
2: Escolta'm una cosa, la Mel C, l'Espais Girl, s'ha casat, que anem a crucificar, un tio que es diu Chris Dingwall, que el va conèixer en un app de cites, que guapo, És que és poc, és que te'l buscaré perquè és que no t'ho pots ni creure. Guapo.
3: Home,
2: és poc.
3: Una cosa,
2: mira, o sigui, la jarana és perquè resulta que no va convidar... Bueno, va convidar totes les Spice Girls i la Victòria va ser l'única que
3: aquest
2: no hi va anar.
3: Aquest d'aquí a la dreta és guapo?
2: Home, sí.
3: Bueno.
8: Hombre, està per meter l'USB.
7: Amb una bossa al cap, encara.
2: Què dieu? Està molt bé.
3: Sí, és el teu estil, aquest, diguem-ne.
2: Sí, sí, així, bueno. braços de, com pins de les tres branques.
3: Jo, si són braços com els pins de les tres branques, els números no quadren, però vaja.
8: Bueno, yo me lo comía con ropa aunque estuviera un mes cagando trapos.
3: Va, prou.
2: Apa. Qui més surt de 10 minuts? La Chenoa.
3: Sí.
2: Que hi ha una entrevista, llavors diuen, ah, no sé què, el cos, no sé què, sí. Oi, si parlem del seu cos, estic molt en forma, o
3: és
2: sorpresa.
3: És una gran presentadora,
2: no es podia...
3: la Chenoa, eh? Sí. Fa molt bé OT.
2: Sí. Sí. No es podia saber que parlessin del cos i que està en forma, sí. Però a mi el que m'agrada és la trama paral·lela del gos.
3: Ojo con sí, el gos,
2: sí, què
3: passa?
2: Que això no surt a l'entrevista.
3: Què passa amb el gos?
2: Resulta que a l'entrevista surt amb un gos, un pomeranian, un gos que hi
3: ve. Que surt amb un gos fotografiada?
2: Sí, sí, el seu gos.
3: Em pensa que sortia amb un gos, dius que surt amb un gos.
2: No, no, no. Surt fotografiada amb un gosset.
3: Vale, podem veure aquesta foto, aviam? Sí, bueno, no, la tens a mà? No, és igual.
2: Buscar, bueno.
3: No, que t'ajudi l'assistent, que la busqui. No, no.
6: Mires
3: no,
6: aquesta.
2: Val, a veure, val. Això.
3: Ah, sí, sí, sí.
2: Llavors...
3: Això és el plató de la revuelta.
6: Un gos molt bufó.
2: Molt mono.
3: Això és el plató de la revuelta, eh?
6: Bueno, vols la foto exacta la foto de, la revista?
3: Bueno, està mal el gos. Val.
2: Total, que el gos diu que l'ha adoptat, que el va perdre el mes de... Ara no tinc la data. El vaig perdre el mes de desembre, el vaig adoptar el mes de gener.
3: Val.
2: Total, que ha sortit una senyora de Canàries dient que ell, que ella, va perdre aquest gos el mateix, i que ell el reconeix, que és el seu, no. I que el va perdre el mes de desembre. Per no. Tant, les dates, i exigeix una prova d'ADN del gos, però, perquè diu que és seu.
3: Però, un segon. Però una senyora de les Canàries, com es diu, la Chenoa...
2: L'ha reconegut, el gos?
3: Li manga el gos.
2: No.
3: Home.
2: No. La Chenoa va a una protectora i acull un gos.
3: No l'ha robat ni res.
2: Acull un gos. Llavors, aquest gos...
3: Quina culpa en té, pobra. Realment...
2: L'adopta el mes de gener. I surt una senyora i diu, doncs jo el mes de desembre vaig perdre aquest gos igual i el reconec i a la foto és el meu gos.
9: Pues per dates que... tot encaixa. Podria ser que Chenoa hagués robat el gos de la senyora de Canàries.
3: Venia de
2: la... El va adoptar, ella va fer un bon acte.
9: Amb una hora d'antelació... aprofitant-se de l'hora de menys a Canàries.
3: Però podria ser... Aviam una cosa. Jo...
9: Farem una sèrie de 4 capítols per continuar facturant a Disney.
3: És que porto tot el dia que m'estan fent gestos tota l'estona.
2: Qui?
3: L'Oyael, per exemple. I quan s'ensenya una foto i digueu per la ràdio, expliqueu que s'entendrà millor.
6: No, que tinc les fotos de la revista, de Lola. Mira, surt aquí, que té un ull de cada color.
2: El gos o la Chenoa?
3: Per igualment, aquesta senyora que va perdre el gos,
2: sí.
3: No li devia tenir ni el xip, ni el telèfon, ni res.
2: Vull no dir que, fem les coses bé.
3: Si no ens queixem tant, no?
2: No fem les coses bé.
3: Quan tu tens veritat. Un gos, a part de no sé què, veterinari...
2: I fiques el xip. Doncs molt bé. Però ara que es quedi sense gos.
3: Bueno, ja veurem com acaba.
2: Què més? A la 10 minuts també surt la Mònica Pont amb 55 anys, amb el seu nòvio Víctor Prat, a la platja o sorpresa amb un barco, tots els famosos tenen barco a l'estiu. Comentari, no es podia saber, cuerpazo d'infarto.
3: Val, un segon, que necessito el so de TV3, que està el senyor Adif de les infraestructures, que es diu Pastor, no li he vist el nom, em podeu posar el so de TV3, sisplau, per del 324, que està el senyor compareixent actualitzant com estan les feines de l'Esboranc. 324, Pastor, d'Adif. Ara ens diran quin és el nom
6: Arturo
3: concret.
6: Arturo Pastor.
10: No, però becarios no, eh?
3: Vale. No, becarios no, el so del Pastor. 324, no el teníeu posat ja, hem quedat que sempre teníeu el 324 aquí. Venga.
11: Estudiar esto es un problema complejo y tenemos que estudiarlo.
3: Perdona,
11: más
3: adelante. Estem pendents.
12: Se sap quan es podrà restablir el servei?
3: Ara.
11: Todavía no. Además, esta mañana lo ha contado el secretario de Estado. Seguimos trabajando, vamos a 24 horas a tope, estamos al 100%. El sábado tendremos una situación mucho más controlada y creemos que en ese momento será el día de anunciar cosas. ¿Vale?
13: Senyor Pastor, en directe per 3CatInfo. Aquesta és una zona complicada per fer qualsevol tipus d'obra de subsol i conviuen el rec Comtal i el riu Besòs. Tota aquesta convivència d'elements o altres infraestructures dificulta les obres i hi ha hagut alguna incidència derivada d'aquesta confluència?
11: És una zona complicada, és una zona compleja, és una zona que tiene un río, toda la geología, bueno, es una geología singular, Pero bueno, estamos acostumbrados también a hacer obras en sitios complicados, complejos, pues hacemos muchos túneles.
3: Ja ha quedat clar, el més destacat, el senyor, aquest senyor es diu Arturo Pastori, és un senyor d'ADIF que està sobre el terreny.
6: Subdirector de Construccions d'ADIF.
3: Que fins dissabte no sabran molt bé com arreglaran tot això el servei i van, mentrestant van llançant ciment allà dins perquè, bueno, és un esboranc, majúscul, disculpa, eh?
6: Això, no, els esboranc
3: sempre van primer. Com que començant el tema, t'he tallat just quan començaves el tema, quin era?
6: Un titular de Els famosos disfruten del sol.
3: Bueno.
6: Vale? I és aquest. Vull que et quedis amb aquest detall. Digue-ho tu, Carles Porta, ja que tenim aquí.
3: Ai, què he de dir?
6: Els famosos... Que et quedis amb aquest detall?
9: Famosos...
3: No, que
6: no, recordin aquest detall.
9: Quedeu-vos amb aquest petit detall que serà important més endavant.
6: Diu, los famosos disfruten del sol, vale?
3: Sí.
6: I llavors, ara et llegeixo quins famosos surten fotografiats, eh? Perquè això és la ràdio i tal i qual. Hailey Bieber?
3: Qui és aquest?
6: Hailey. Ah. Hailey, una noia.
3: Ah.
6: Kylie Jenner?
3: No sé qui és.
6: Karol G?
3: Aquesta sí, és en Sibera Solo Mía, segurament.
6: Maria La Piedra, Chiara Ferragni.
3: Maria La Piedra encara circula?
6: Sí.
3: És la Maria La Piedra, Maria La Piedra.
6: Sí,
3: Maria La
6: sí.
3: Piedra. La Maria La Piedra, Maria La Piedra.
6: Sí, acabo. Macoque, Bella Hadid i Cristina Castaño. Digue'm tu ara què veus raro. Què veus raro?
3: Tots són ties.
6: Ah, posen famosos per ser superinclusius, eh? I llavors posen fotos de, oh, sorpresa, només dones a la platja. Perquè, clar, els famosos homes no van a la platja i no els podem fotografiar amb banyador i només han de sortir dones ben
9: cosades. Seria el telèfon de la Maria La Piedra?
3: No, va. No. Bueno, va, fa uns anys sembla que sí que va haver una mica d'assumpte aquí, però no ens
6: hi ha. Ah, ja, però ja està més pressionat. Ella refé la vida i està casada i té un de fills.
9: Matant la rata palos.
3: Va, prou. Però, i aquestes fotos són, no són robades, són pactades,
6: no,
3: o són van allà, queden un fotògraf i cobren alguna cosa,
6: no,
3: o no?
6: No, són d'aquestes regalades, d'aquestes que pengen elles mateixes a l'Insta
3: Fora.
6: I de coses que venen, imagina't.
3: La penúltima cosa o l'última?
9: Jo envio una foto disfrutando del sol, però no l'han colgat.
3: No, no interessa.
6: No ens interessen res colgando teu. Escolta'm una cosa.
9: Tinc los huevos
6: llegando.
3: Silenci.
6: Rigorosa actualitat. Kiko Rivera... Paquirrin.
3: Quico Rivera,
6: sí. Cancela la gira d'estiu perquè té uns... Ha dit, tinc uns problemes greus de salut, tal. Sí. I havia tingut gota, havia tingut ictus, una angina de pit.
3: I una vida una mica dispersa.
6: Sí,
3: també, també,
6: sí, si deixéssim les injeccions, potser milloraria tot una mica. Llavors, al final s'acaba de saber, ara mateix ha sortit fa 5 minuts, que el que és un altre ictus. Que ja dic jo, home, em portes dos, tens un cristo de salut. I el més fort és que la Pantoja està de camí a Sevilla per veure'l, que fa... 3 o 4 anys, no sé quants, que no es
9: confirmamos parla. Que está en casa de Kiko con las hijas.
6: Ah, sí?
14: D'ell, eh? Estamos mal, porque mi hijo va muy estresado.
6: Bueno, estresat.
14: Kiko,
6: estresat i anem tota la resta mortal.
3: Que el vagi veure, que és notícia que hi vagi veure, perquè tenen mal rotllo mare i fill.
6: Perquè fa com 3 o 4 anys que no es parlen.
3: No ho sabia, això.
6: I ara resulta...
14: Pero bueno, la salud es lo primero para mi hijo y mi familia.
3: La salud es lo primero.
6: Però com que ara ell s'ha separat, ves que no sigui... que no podia veure massa la seva senyora.
3: Vaja.
6: No ho sé. I,
3: bueno,
6: per
3: sempre
6: s'ha
3: de que la família es retrobi, tu.
6: I per últim, que t'ho deixo que també és actualitat, Carolina Juste, l'actriu que té dos goies, i l'Aitor Bellerín, futbolista del Betis, han sigut, són parella de sorpresa aquest estiu.
3: Bueno, què dius ara?
6: Sí, i vols saber lo més fort?
3: No.
6: Saps on han tingut una cita?
3: Sí. On?
6: Amb un rocòdrom.
14: Oh!
3: Bueno, és que ella està forta,
6: I abans ho deies tu, dels gimnasos i tal, que s'hi lliga, doncs mira... Bueno, però tu pots estar fort, però després una cita et ve de gust a un bar o un lloc o una biblioteca, però un rocòdrom, que hi ha tot suor, brutícia, pols, pudor de suat, aquells peus de gat que t'has de posar, entre els mitjons, amb l'arnès allà apretant-te tot... No, aquell arnès que t'apreta tot allà i que ho has de veure des de sota, perquè clar...
14: No, però l'escalada animes molt, jo crec que dona, de veritat, uneix molt.
3: Però a més, si van...
9: Hombre, es que te ayuda a subir, te sujeto por detrás.
14: No, no, no, per això.
6: Mira, sujeto por detrás, amb tot l'arnès aquell posat allà, no és bona imatge de veure la primera cita.
9: I a la vista,
3: i a la vista de tothom.
6: A la vista de tothom.
3: Clar, el Bellerín i aquesta la Juste els reconeixen a tots dos. Ben fet, estimada.
6: Bueno, digue'm, ens veiem la setmana que ve o l'altra,
3: no sé, sí,
6: o cada dia, vindré cada dia.
3: De què passa?
7: Havia dit abans un spoiler d'algú de la Rosalía, no sé.
3: Passa,
6: bueno, perquè l'ha liat part amb les entrades del concert d'Argentina, que la gent les està tornant.
3: Ha fet un post i ha cabrejat
7: que vaig retuitejar sense voler, és que tinc les ungles molt llargues, saps?
3: Ja, doncs això.
6: Jo crec que la community manager li han amputat un dit gros del peu per...
2: per no revisar bé el contingut.
7: Imposo un de nou, no passa res.
3: Sàpigues que et volem ajuntar, perquè tu et cobraràs els dijous, normalment.
2: Quan menester?
3: Amb Mi Perfecta.
2: Ai, l'Alberto.
3: Mi Todo, ara és Mi Todo.
2: Alberto,
3: molt bé. És l'Alberto Gadel, però vindrà demà aquesta setmana. No sé què passa, que no pot venir avui i ve demà. I la setmana que ve ja veurem, però us vull ajuntar els dos perquè
2: ja estarem junts.
3: Ja
2: tenim tot l'estiu per davant, si tenim tot el mes d'agost.
3: Bueno, sí, és veritat, tot el mes d'agost que farà molta calor. Molt bé, doncs escolta, un aplaudiment per la...
7: Allò? Ens veiem aviat.
3: La d'allò, vull dir,
7: la d'allò soc jo, eh?
3: La Marta Pontnou, la senyora que no sé en què va anar a fer el pàrquing... Ai, el pàrquing. El càmping, el càmping.
2: A dormir.
3: De l'hora fa.
2: A veure si pot anar a dormir.
3: Doncs mira, fem una petita pausa per la publicitat i presentarem en societat en Joan Quadern, que es presenta, que no sabem si és músic o pastor, es presenta amb la cançó del pal. Ara li preguntarem.
15: Versió estiu, amb Pere Mas.
16: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
18: Propera parada, plaça Lesseps.
19: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
20: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
21: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
20: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Truca al 900 903 743.
22: Verisure. Quina calor. Vens a l'aigua?
23: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
22: Ja, això passa.
24: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
27: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells a RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
28: El mantenim estable aquí, quiet, va!
27: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells a RAC1.
29: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
27: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
30: Primer peu, segona i castell, carregat!
27: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: RAC 1.
32: Marc, què passa?
33: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol!
34: Marc, estem de vacances.
33: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
34: Marc, és que no et sento.
33: Escolta,
34: bé, eh?
33: No em pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
34: Marc,
33: bandarres!
34: Marc!
27: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
33: Així va el país! Així va el país!
27: RAC1. Tots som un milió.

0: Viviu l'estiu a RAC1. Tots som estiu.
1: Vinga. Fixa't.

0: Vale, vale.
1: Ha muerto 7 gatitos.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.
3: Atenció, atenció, pareu bé l'orella perquè això us interessa. Sí, sí, Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Però tu t'ho creus?
4: Jo i tant, sempre m'he cregut. Jo tot el que seu per aquesta ràdio m'ho crec.
3: Doncs mira, truca...
4: Sobretot si paguen.
3: Truca o entra a lineadirecta.com, el valor de ser directe.

0: Hi ha gent que fa declaracions d'amor a una persona, hi ha gent que fa declaracions d'amor a una ciutat, hi ha gent que fa declaracions d'amor a un país, com a Lluís Llach, per exemple, i hi ha gent que fa declaracions a un pal de pastor. Ara veurem d'acabar aquesta història amb el Joan Quadern, a qui donem la benvinguda, que es presenta acompanyat de dues misterioses persones, que són l'Ariadna Luri, ara. Hola, hola, com estàs? Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I també l'Adrià Sánchez, hola, com estàs?
2: Bona tarda.
0: A veure, anem a posar una mica d'ordre. Jo sentim que aquí la música ens agrada molt i que fins i tot cantem. Avui jo no cantaré, ja he cantat per tota...
1: Molt bé. No t'incloguis dintre de cantar, eh?
0: Rosalia, tranquil·la, relaxem-nos una mica. Aviam, digo. Joan, la cançó del pal, que és el que estem sentint ara,
2: sí,
0: és una cançó que efectivament dediques al pal... Aviam, si ho explico malament, m'ho correteixes, eh? El pal que tu fas servir per pasturar.
2: Sí.
0: Però llavors tu ets músic, cantant o pastor. O totes tres coses. Bueno, o dues. Tu m'entens.
2: Jo, de vocació, em sento pastor.
0: Sí.
2: Música em vaig començar a fer fa un parell d'anys.
0: Mm.
2: I llavors vaig combinant les dues com puc.
0: Perdó, perquè els oients no veuen la cara que fas, però ets un tio relativament jove, puc dir-ho, mm-hmm, això, més o menys.
2: 24 anys.
0: 24 anys. I els altres teus companys també, més o menys.
1: Jo 20.
0: 20?
3: Una mica més grandet.
0: Bueno, no vol dir l'edat, eh? És un presumit, no vol dir l'edat. Val. Llavors, fa servir el... Pastor de què?
2: De cabres.
0: De cabres.
2: Cabres Pallolla, és una raça andalusa.
1: Ah, sí?
2: Oh. Sí, una cabra lletera. De totes les cabres que hi ha que fan llet, és la que és així més rústica, que té menys problemes de salut, que s'adapta millor al terreny, tot
0: jo
2: això.
0: Jo no m'imaginava que passaríem al detall concret,
2: sí,
0: de la raça exacta de cabra. Vols que en lloc de parlar de la música parlem de la cabra aquesta?
2: Podríem fer-ho.
0: Fas formatges o alguna cosa? O
2: jo
0: munys
2: no,
0: la llet?
2: L'empresa sí fa formatges. No.
4: Ahí están.
0: Això és una cabra.
4: ¿Qué le dices a las cabras?
0: Què diu?
4: Que tenemos a las cabras por la línea 3.
0: Ah, no, no tenemos a las cabras.
4: Espera más, ¿qué le dices a las cabras?
0: No li diem res a les cabres, perdona. No li fotis cas. Dèiem, hi ha algú que fa llet? Que fa...
2: O sigui, l'empresa a la que treballo, que es diu La Sagalla...
0: Aviam, la llet la fa la cabra.
2: La llet la fa la cabra, sí, des de luego, no, sí. I llavors, jo la meva feina és
4: munt,
2: i llavors cada dia hi ha una persona que treballa a la formatgeria, que és la, sí, Cristina, i llavors puja a buscar la llet i l'elabora a la Selva del Camp, que és on està la formatgeria.
0: Mm. Tu ets de Reus, però, eh?
2: Jo sóc de Barcelona.
0: Ah,
2: i visc a Reus.
0: Vaja. Per tant, per què no t'has presentat amb un formatge aquí?
1: Ja, com una amabilitat.
2: És veritat, això. Perquè no he passat per la formatgeria avui.
0: Ah, molt bé, és igual. Però estarem aquí fins al 31 d'agost.
2: Molt bé.
0: No, perdó, no estem fins al 31. No, estem fins al 21.
1: 28.
0: No, tia, que el 31 comença la programació normal, fins al 28.
4: El 31 no hi ha factura?
0: No, el 31 ja comença el Basté i companyia. Vull dir que a partir de les 6 del matí estaran aquí. Val, ja tenim clar la cançó al pal. Ara, per què el pal de pastor, d'aquesta cabra, com es deia, Jael? La cabra...
1: La Pallolla.
2: Molt bé.

0: agraït, però...
1: Ho dius en sèrio?
0: Sí. Sí, però... em vaig comprar un guitalele, que és com una guitarra més petita.
1: Perdó, llavors... guitalele?
0: Un guitalele.
1: No és un ukelele, és una altra cosa.
0: No és un ukelele. És una guitarra...
2: Con ukelele.
0: Més petita, bueno, sona com un ukelele.
2: Controvèrsia. El Josep Montero el fa servir molt, el guitarlele. Hola!
1: El Josep Montero.
0: Ah, molt bé. Ah, sí, penso que sí.
1: Ho dius en sèrio?
2: Sí, sí, de veritat. Jo l'he vist moltes vegades actuant amb... Potser ara actualment no, però amb les anteriors gires segur que sí.
1: L'Adriana diu que sí amb el cap, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. I deies, llavors els hi toques? I què els hi toques? No, cançons teves o vostres?
0: Cançons meves, sempre sí.
1: Val, perquè ells dos t'acompanyen en la teva trajectòria, que en quin moment s'incorporen... Com apareixen l'Adriana i l'Adrià? És que sembla un xiste, Adrià i Adriana, no?
3: És que ja, l'has fet expressament.
1: Sí. Quan apareixen aquests dos?
0: No, la història és una mica... jo vaig començar a fer cançons.
1: Sí, perquè t'estem presentant al públic amb la cançó al pal i que la gent sàpiga qui ets i d'on has sortit i perquè has vingut aquí a veure'ns.
0: Llavors, vaig gravar un EP... Sí. I el mateix productor, l'Albert, em va dir que m'apuntés al Sona Nou, que és aquest concurs de música, sí. I llavors em vaig apuntar al Sona Nou i després vaig dir, hòstia, com faria falta una banda per defensar els directes, i llavors vaig estar buscant músics, i entre els quals estan ells dos.
1: I ells són de Reus.
0: I ara ja som perquè... una banda estable, diguéssim.
1: Perquè tu m'has dit que eres de Barcelona, però estàs a Reus, i ells sí que són de Reus.
0: Sí.
3: Un gironí que està a Reus, també.
1: Bueno, ah, però està, bueno, l'Union... Bueno, ara m'estan dient visca Reus pels auriculars.
2: Visca Reus, doncs, sí.
1: Bueno, d'acord.
0: Ho fan, això.
1: Si n'hi ha més remei, sí, és una mica molt gent particular. Aleshores, us heu presentat el concurs Sona Nou, que és el concurs que organitza la revista Enderroc, que, a veure, dius que en quin punt esteu ara?
0: Ara estem a les semifinals.
1: Semifinals?
0: Vam fer les semifinals ja, o sigui, ja vam fer l'actuació.
1: I no sabeu quin és el resultat d'això?
0: No, encara.
1: I de què depèn? De la votació de la gent, del seu jurat, d'aquí? A qui hem de subornar? A qui hem de trucar? Hem de trucar al Gendrau?
4: El dia 29 de juliol sabrem si hem passat a la final.
1: De juliol?
4: I això ho decideix el jurat del Sona Nou.
1: Aviam, quan és
0: el 29
1: de juliol? D'agost.
4: No, no.
1: A veure, si no us foteu d'acord entre vosaltres,
0: no
1: de quin dia és això?
0: Si hem de trucar, trucaran.
4: El juliol.
0: El juliol.
2: Si és 29 de juliol, creus, ho busco bé per confirmar-ho, és dimecres que ve.
0: Ah, sí. Vale.
1: A veure, és molt diferent. És diferent, és molt diferent passar-se tot un mes acollonit esperant a veure què passa.
3: 29 d'agost, ja t'ho dic jo.
1: Tu dius 29 d'agost, és que estic per trucar
3: el Sant
1: Grau.
3: És que em llegeixo les bases com 3 vegades al dia.
1: Sí? Val, bueno, doncs aquí...
4: Ai, jo no me les llegi mai.
1: Molt bé, han vingut a barallar-se l'Adrià i l'Adriana per decidir quin dia sortirà això. Aleshores, si supereu les semifinals, anireu a la final. Haureu de tornar a tocar o com funciona això?
0: Llavors, actuaríem a... Si passéssim a la final, actuaríem a la Mercè, a Plaça Catalunya. Sí, no, és una cosa molt gran.
1: Cuidao.
0: Se'ns en va de les mans. I això seria, no sé si va dir el 23 de setembre, no sé quan cau la Mercè.
1: Sí, sí, és el 23 o el 24, el 23. I grau de nervis per l'espera, diria que pocs, perquè no en tenen ni puta... Ai, no tenen ni idea de quin dia és.
2: Escolta, sí, ara ja ho sabem, Veig que aquí ho llegeixo d'enderroc.
1: Anem a dir la tercera tan discòrdia.
2: Diu, el jurat del Sona Nou seleccionarà els 3 finalistes que participaran a la fase final que tindrà lloc entre agost i setembre. D'acord? Per tant...
1: És una merda de precisió. És una merda de precisió.
2: Diu això. La Judit, mira, m'acaba de comentar la Judit, que és qui ha preparat l'entrevista, ha mogut cel i terra per buscar la data i no l'ha trobat, per tant...
1: Voleu que truquem al Gendrau, però ell diu que s'ha llegit les bases, és igual. Llavors, si això passa, aneu a la final, i si guanyeu la final del Sona Nou, què dona dret, això?
0: Festa. Bueno, ens dona molta promoció.
1: Jo diria que hi ha molts grups de l'escena catalana, perquè aquest concurs fa 20 anys, potser que es fa, molts grups de l'escena catalana que han sortit d'aquí. Però normalment no són els que guanyen la final, eh? Són els que queden segon. L'Adrià va fent que sí amb el cap. Jo diria que els Manel van quedar segons, els Amics de les Arts van quedar segons, imagina't si parlem més de 20 anys, perquè els Amics porten 20 anys, i més, bueno, podríem fer una llarguíssima llista de grups que han passat per aquí. Però els altres estan tranquils, eh? Ja sortirà i ja es veurà.
0: Sí.
1: Bueno, a veure, la cançó...
2: Però del... cap pastor, també et diré. O sigui, que el que tens tu, no? Vull dir... Ai, per... Vull dir que hem passat molts pel Sona Nou, però no del seu perfil.
0: Pot ser.
1: Bueno, però jo crec que valoren la música, no que sigui pastor. No, no sé si et vas preguntar...
2: Però no sé si hem tingut mai un públic tan complicat com unes cabres. Saps què vull dir?
1: M'estic perdent.
2: Perquè si ell practica cada dia amb les cabres, els hi canta.
1: Ah, és veritat, que els hi cantaves, les cabres?
0: Cançons meves.
2: Clar, això
0: et dona... No, el que passa és que cada vegada que trec la guitarra penso, mira, ara vindran, em miraran, deixaran de menjar... I no, o sigui, se'n van...
2: Això,
0: no els importa.
2: Que ell té un públic exigent.
0: És difícil,
2: clar.
0: Sí.
1: De fet, té una cançó dedicada a les cabres. Sí o no?

0: tronant.
1: Ara et sentirem cantar, eh? Sentirem us emportar perquè cantis en directe d'aquí uns breus minuts.
2: Con les cabres.
1: No ha portat les cabres. He vingut sense les cabres. Tenim els tertulians d'esports, que és el que més hi costa, que estan per aquí a rondar.
2: Àngel Pérez.
1: Sí, l'Àngel Pérez i...
2: El abogado.
1: És abogado? Ah, sí, que és... Bueno, de veritat. Perdoneu, això és un frenopàtic. Suposo que us aneu a donar.

0: anat, no? Aleshores, tu, com has explicat abans, estaves a Barcelona, però vas anar per a Reus, vas començar a fer aquest canvi vital, o això té alguna mena d'història rara d'aquestes...
1: No, jo...
0: O sigui, el de Girona ja no li pregunto, perquè no, que, com un de Girona va anar per a Reus, però tu...
1: Jo no vaig anar de Barcelona a Reus, però jo, com als 19 anys o així, me'n vaig anar a viure en un poble que es diu Arnes, que és d'on ve la meva família,
0: sí.
1: I vaig estar allà com a 3 anys. Uh-huh. I després d'allà hi vaig marxar perquè vaig anar a estudiar a l'escola de pastors, que hi ha una escola de pastors a prop de Rialp, i vaig fer les pràctiques a la Sagalla, que és on després em van agafar. Llavors vaig passar directament, vaig anar de Barcelona a Arnes i d'Arnes a Reus.
0: Estic molt fascinat amb el teu pastor. I què t'ensenyen exactament allà? Ser pastor, ja m'ho imagino, però vull dir com...
1: No, veterinària, maneig de gossos, gestions burocràtiques que hagis de necessitar...
2: Ah, Gilbar.
1: També.
0: Sí?
1: Potser. Home. Bueno, era més extraescolar nostre i ens compràvem... Hi havia gent que es comprava com una mena de xiulets.
0: Xiulets tens algun xiulet concret? Un...
1: No, jo no. No sí, sí. Servir. Però... No ho faig, crido molt, però...
0: Crides?
1: Sí. Li paro la gossa i ja està.
0: Ah, i la gossa ja fa.
1: Sí, la gossa fa la feina.
0: Molt bé. I per la gent, ara cantaràs i la gent ho veurà, però l'estil musical vostre, teu, com el definiries?
1: És música de cantautor, o sigui, faig una miqueta el que em va sortir. Ara vam fer un bolero.
0: Ah? Sí. Bueno, hi ha la cançó del pal, que ja ho han dit, que es dedica a la cançó del pal,
1: sí, és com
0: hi ha les cabres que hem sentit ara.
1: És una jota.
0: Sí.
1: I després pues, també hi ha una rumba, m'agraden les coses folklòriques també, el que va sortint.
3: N'hi ha una que és dedicada a tu, no? Pere?
0: A mi, per què?
3: Ah. Pot ser?
4: Sí, demà descansa.
1: Ah, també, sí.
0: Quina?
1: Hi ha una cançó que es diu Demà descansa Pere, que li vaig fer pel meu jefe, que també es diu Pere.
0: Ah.
3: Per tu, per després d'acabar el seu estiu.
0: Sí que estàs assabentada.
3: Què et penses?
4: La Rosalia està en tot.
0: Sí. I vosaltres què heu trobat en el projecte del Joan per incorporar-vos-hi? Adriana.
5: Doncs a mi em va escriure una nit i em va proposar si volia formar part de la banda. I li vaig dir que sí.
0: Bueno, fàcil.
1: Molt fàcil.
0: I tu, Adrià?
6: Doncs jo vaig escoltar les seves cançons en directe, em va eclipsar, i llavors va dir, busco guitarrista. I dic, Joan, som-hi.
0: Molt bé, i m'imagino que estàs al Spotify, per si algú et vol buscar.
1: Sí.
0: Han de posar Joan Quadern i ja
1: Joan
0: està.
1: Joan Quadern, escrit
0: amb C. Amb C de Catalunya, no amb Q, sí. Sinó escrit a la castellana, diguéssim. Mm-hmm. Sí, bueno, clar, perquè sembla que Quadern... Quina
1: O? O sigui, com si fos Quaderno,
0: ah, no, clar,
1: però sense la O.
0: Ah,
7: Joan... Jo trobo que és molt maco que els nens escriguin en el Quaderno
0: no,
7: i facin dibuixos.
0: No, però això és el cognom, ja està.
7: Ah,
0: no,
7: pensava que era dibuixar.
0: Escolta'm, anem a l'actuació, no?
1: Vale.
0: Agafa la guitarra que la tens Vinga. Per aquí amagada i la cançó que ens presentarà en Joan Quadern és...
8: Ja era hora de que trajeran un artista madridista y que desde pequeñito... Sí, porque hemos visto ahí la funda de la guitarra que pone Cibeles. Y nos llena de orgullo y satisfacción.
1: No sé, la funda de...
8: Que traigan un chico madridista...
0: No, no és del Madrid.
8: Que desde pequeñito pues ya soñaba con...
0: No ets del Madrid, oi, tu?
1: No.
0: Tot i la funda que audició. Ara està acabant d'afinar.
9: L'himno del Real Madrid.
0: Em diu que la cançó que cantaràs ens l'estrenaràs per nosaltres?
8: Las mocitas madrileñas.
1: La puc explicar? És una
0: la pots explicar sense cap mena problema.
1: Vale, és una cançó que es diu Amiga del Jazz.
0: Acosta't un plet més al micròfon.
1: Vale. És una cançó que es diu Amiga del Jazz. El jazz és el que se li diu en el terra d'un corral.
0: Lloc de geure, sí, també. No pots jeure amb un jazz?
1: Pues podria ser una opció de per què es diu així.
0: L'Adrià, és que és molt curiós, perquè estem a la ràdio i fan que cim al cap, però si fas per cim al cap la gent no se n'assabenta, però està assentint. Bueno, és el terra del corral i un lloc on jeure, també,
1: És el que se li diu al corral, el jazz.
0: Val.
1: I llavors és una
0: cabra... Una trencada, que quedi clar, no? És
1: exactament.
0: Una trencada.
1: És una cançó que està dedicada a la Manoli, que era una cabra, que era la marginada del ramat. Les cabres els hi passa una cosa, que és que, com tots els animals que són gregaris, que són aquells que tenen instint d'agrupar-se a l'hora de moure's,
0: sí.
1: Necessiten sempre tenir animals als qui marginar, perquè després, quan surts a pasturar, veus que aquells animals que són els marginats pasturen per fora del ramat.
3: Apa.
1: Després, quan jo he vist documentals del National Geographic, hi ha un lleó, el lleó, el que sigui, va a matar la cabra o la zebra, que està més apartada del ramat.
3: Va.
1: Llavors, és com una mena de o sigui, les cabres es preocupen sempre el grup de que n'hi hagi que són marginades, que no pugui estar amb les demés, perquè si mai hi ha algun atac... Això és teoria meva, entenc jo. Si mai hi ha algun atac, no siguin elles les que matin, sinó la més pringada. Passa que això en un corral no funciona, perquè la cabra no es pot apartar, perquè està tancada dins d'un corral. Llavors la peguen contínuament.
3: Ah, i la peguen, llavors?
1: Ui, sí, però de manera bàrbara. Sí, no, però ho fan totes, això,
3: Ai, sí, m'imagino, però...
10: Aquests de fora sempre es comporten igual.
0: No.
10: Animals.
0: Que no són de fora, que són totes formen el mateix grup. I llavors aquesta cançó està dedicada...
1: Sí, la Manoli, un dissabte que jo treballava, me la vaig trobar morta.
0: Joder.
1: I és una cançó que he fet per ella i és molt trista. És, normalment és una cabra que, diguéssim, ja feia temps que la seva vida hauria sigut millor acabada.
0: Sí,
1: el que passa és que no la van matar, que és una cosa que haguéssim fet quan ja la cabra ja no té sentit que visqui més perquè ja està patint molt. No ho van fer perquè estava criant. Llavors, bueno, era una cabra que vivia sempre sota la menjadora perquè ja no la pagaven, ja no sortia mai a pasturar perquè estava malament, tot això. Això són coses que necessiteu per després entendre la cançó.
0: És molt xungo, això,
1: És molt xungo.
0: És molt xungo, tio.
1: La cançó és molt trista.
0: Molt bé. Doncs aquesta cançó trista, a la qual història ha quedat ben explicada, amiga de jazz...
3: La cabra, com es diu? Perdona.
1: Manoli.
3: Es deia,
1: Manoli.
3: Perdó.
1: Manoli.
0: Dedicada a la cabra Manoli, que li han passat totes aquestes coses, que no és l'única, sinó que a totes ramats hi ha una cabra que li fan... Perdó.
1: I dos, i tres, sí. Bueno, ella mor i l'endemà hi ha una altra que ocupa el seu lloc.
0: Sí, és bullying, però versió latina. Sí. Doncs aquesta és la cançó que ens interpreta Joan Quadern, ara mateix, al versió estiu.

0: Maravilla del Jazz, cantada per en Joan Quadern amb C, per si el busqueu a l'Spotify, dedicada a la cabra Manoli, avui que hem descobert per un cantant pastor que sempre hi ha la cabra maltractada dins el grup. Una encantadora i bonica cançó, en recordeu-vos d'aquest nom, que al setembre, no sé quin dia, he enviat un missatge, a veure si m'ho aclarien, però no ho aconsegueix. Si se sap, en els propers minuts t'ho dic.
1: Vale.
0: I si no, doncs ja ho trobarem. Però vaja, em refio molt de l'Adrià. Sí, que el 29 d'agost és el 29 d'agost. Nois, no sé si sou molt futboleros o no, però ara toca el temps afegit. Tenim aquí el personal del Barça, aquest que han fitxat, pel Karim aquest, que no sé com es diu, que...
2: Abeyemi.
0: Doncs
2: no,
0: això.
2: Home,
0: sí. No.
2: No s'entén.
0: Que sí.
2: Ai, va, no s'entén una merda.
0: Bueno, prou de començar aquí aquests comentaris. Gràcies per haver vingut. Una abraçada molt gran.
1: A vosaltres.
0: I res, dos anuncis i el temps afegit es posa en marxa.
3: RAC 1. Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
4: Jo? Cada dia?
3: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
4: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
5: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
9: Xarxa Hyundai de Barcelona.
10: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Propera parada, plaça Lesseps.
13: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: RAC 1.
14: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
15: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
14: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
15: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
16: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
14: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
3: RAC 1.
17: Tots som un milió.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
0: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Lleuger retard, avui, per culpa de les cabres, aquestes, com es deien, les cabres...
3: L'Espaioia.
2: Molt bé, ha estat una conversa molt interessant, perquè al final hem parlat més de pagesia i de ramaderia que no pas de música. Uh-huh. I a més canta molt bé aquest noi.
3: Fantàstic, en Joan.
2: Doncs no se'n parli més. I, de fet, a la Gemma Mallorca li ha agradat molt.
4: Sí? Ai, hola, bona tarda.
2: Bona tarda. No, havia de presentar o no? Martí, sí, ja, és que aquí...
5: Ho tinc en el seu full, això, però no passa res.
2: El següent full? Vaja. Sí. No t'he presentat, doncs no diguis bona tarda, però és que m'ha dit que li havia agradat molt. Sí que hem de presentar i rebre'm un aplaudiment molt gran a Martí Puig, el defensor...
5: Molt bona tarda.
2: El defensor de Ronald Araujo. I de Ronald Araujo, eh?
5: Ui, tant.
3: Sí?
5: Tu t'encanta l'Araujo, Pere. És el teu ídol, és el teu capità.
2: No, no és el meu ídol. A més, m'agrada, ja està. Va, amb què comencem? Fotem una mica d'ordre i recuperem velocitat perquè ens hem...
5: Això mateix. Comencem per la pregunta del dia, no?
2: Sí.
5: Perquè és la del fitxatge de Adeyemi.
2: Correcte.
5: Avui s'ha fet oficial i hem preguntat...
2: Hi havia el Pintanel allà, eh?
5: I tant.
2: Sí. Tu també? Ah, clar, no pot dir el nom. És que, a veure, això de no saludar els tertulians és una mica raro, eh? I si el saludem?
5: Va,
2: l'abogado.
5: Va,
2: a més, és que hem dit el seu nom fa un moment per la ràdio, sap tothom qui és. Abogado.
6: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Com es diu l'abogado?
5: Àngel Pérez, del Mundo Deportivo.
6: Molt bona tarda a tots.
2: Del Mundo Deportivo.
6: Molt content d'estar aquí al Versió Estiu.
3: Ai, quina il·lusió.
2: Gràcies, ben tornat. Ens vas manllevar a la planta 15, que estaves
6: sí, a la planta 15.
2: Però ara ja us han tornat...
6: Trobo a faltar les vistes, eh?
3: Ja.
2: Sí, doncs...
6: Torno a ser a la 5. Mm.
3: Ah, però la 5 no està malament.
6: No està malament, però no és la 15.
3: Ja.
2: No, noi.
3: Però no és la 3, tampoc.
2: No.
3: Ni la 2,
2: no,
3: ni la 1.
6: No, no, clar.
2: No, no, clar, no. A veure, aquí almenys...
3: Conversa d'ascensor, eh?
6: Ah. Sí, tu...
2: Quadern, em sents? És el 29 d'agost, m'acaba de dir el Lluís Andrau, vale? Ja està, això aquest dubte que teníem, el 29 d'agost, la data del concurs sona nou, vol dir que és passant tot l'estiu intranquils. Són els d'abans, eh? La pregunta, doncs.
5: Aviam. Anem a la pregunta.
2: Deixa'm saludar el Pintanel, ja que el tinc per aquí alguna banda o altra. Sí, o no, que més hem quedat que li deixem el canal obert. Pinta! Don
7: Bona
2: Pinta.
7: Tarda a tots.
2: Carai, que...
7: Com esteu? Em sentiu bé?
2: Ens sentem alto i claro, però molt seriós. Què passa?
7: No, estàs... no. Saps què passa? Estava... Fa una estona el Barça més al comunicat de la lesió de Frenkie i estava aquí parlant amb metges i doctors de cara al programa aquest vespre. Una miqueta perquè ens expliquessin això de la lesió del Frenkie, d'aquest tracte.
2: Explica-m'ho a mi, tio. Què ha passat?
7: Sí, no, que el club va confirmar que té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, que de moment no supera. I que en els pròxims dies, en funció de com vagi aquest tractament conservador, es prendrà una decisió. Llavors estic parlant amb doctors que ens expliquin perquè el Barça no especifica el temps de baixa. Crec que si supera fins al 2027 no el veurem, i si no supera tinc dubtes, i per tant doncs estava parlant amb els que en saben perquè
5: els jugadors
7: expliquessin...
5: es vol operar o no?
7: No, de moment no. De moment no supera.
5: He dit que no. Vale.
3: Sí. Però el club, no, Àlex, pel que tenia entès, sí que li recomanà operar-se.
7: Sí, aquest és un cas similar al d'Ansu Fati. Una de les últimes lesions que té Ansu del menisc, el club li recomana que passi pel quiròfan. Ell aposta per un tractament conservador i al final crec que uns mesos després acaba passant pel quiròfan. A partir d'aquí, evidentment, la decisió del futbolista, de moment, De Jong diu que no supera. Veurem si això canvia o no en les properes setmanes.
8: Ara, los periodistas también soy médicos, ¿o qué?
6: Frenkie, ¿qué?
8: Venga, iros de vacaciones todos por ahí, dejar...
7: Quiero hablar con un médico.
8: Si no tengo nada, no me duele la rodilla ni nada. Un poco de ibuproseno y...
6: Mucha cara tienes.
8: En el Gamper.
2: Sí. Diu a l'amic que...
6: Mucha cara tienes.
8: Que se vaya ahí a hacer spinning al dir de aquí arriba, de Calvet.
2: De veritat.
6: Bueno, me vigilas, Frenkie, me vigilas.
2: Sí. No, una cosa.
8: Y luego se va a la Barceloneta allí a nadar un poco.
2: Mira, a la Barceloneta aniria a fotre un arrosset, que aniria molt bé. No ara al vespre, sinó al migdia.
8: Al nudismo.
3: Centrem-nos en lo del Frenkie.
2: Bueno, no, sí, perquè jo vull dir una cosa. Primer, vaig una mica per tot amb aquest tema.
3: S'acaba de sortir fa res.
2: Espera't, i que anàveu fent cares tots. Com volen dir, aquí hi ha una subtrama que m'agradaria que l'explicitéssiu.
6: Bàsicament, sí. I molt resumit, és que durant el Mundial va patir una lesió i va forçar per seguir disputant el Mundial i producte d'aquesta d'haver forçat, pues, aquellos vientos han traído estos lodos. Ell mateix acaba de fer un escrit, un comunicat a les xarxes socials d'Instagram, excusant-se de que ell diu que el primer diagnòstic dels metges de la Federació Holandesa quan va patir aquesta lesió durant el Mundial, li van dir que era un problema que no li revertiria majors problemes en el futur, que era un tema simplement que jugaria amb dolor i ja està, i que quan va acabar i va tornar a Barcelona van descobrir, van esbrinar que hi havia una lesió més important. Per tant, jo el que li retrec és això, que ara, a Toro Passado, és molt fàcil dir que no tenia cap lesió, però, bueno, és molt legítim, però, com altres jugadors, va arriscar amb la selecció i les conseqüències, com sempre, les pagarà el Barça, que és el club.
8: A tots els cracs passa esto. Mira, sí, Mbappé con sí. las rodillas...
3: El problema és que tu amb el Barça no et forçaries com et forces amb la selecció. És que aquest és el problema.
8: Vete a tu apellido de viaje.
3: Sí, jo m'agradaria, d'aquí a poc.
7: Home, bueno, la gema, aquest és el problema.
8: Una mica de l'altre. Vinga, tu a entrenar con la proteína.
3: El que et dic és això, que trenqui, no tinc la capacitat de forçar-te.
8: Vete al cajón 3.
3: No, i el gran exemple és al final d'aquesta temporada, que et vas esborrar. No, et vas esborrar.
6: Sí, sí.
2: Per dos esborrar per poder estar més en forma de cara al Mundial.
8: I en el Mundial ja visteis que me reservé.
3: Això és el que pensem alguns, però no és la veritat absoluta.
2: Una mica d'ordre. No parleu tots alhora, que si no els oients es foten de mal humor i no entenen res.
9: He de dir que el comunicat del Frenkie...
2: I aquest és el seu rotllo, tu.
9: No, un moment, és que ha posat tres cors, un blau, un grana, entesos, ho entenem, blau-grana, i el tercer és taronja.
8: De la selecció.
9: De la selecció. Però estem enfadats, ara.
6: Perquè ell ven en el text de que ell sempre, tant en el Barça com en la selecció, ho ha donat tot, i per ell són igual d'importants, etc.
3: Hi ha un altre subtrama que no hem explicat, que és que Frenkie, quan va acabar el Mundial, se'n va anar de vacances amb el genoll que tenia com una autèntica pilota, i va ser pràcticament obligat o recomanat pels metges del Barça a que passés per la ciutat esportiva per veure com tenia el genoll.
2: No fotis.
8: No tengo nada.
3: No tens res. Doncs mira,
8: Países exactament... Bajos, Golf, Barça, por sí. este orden.
2: Sobre aquest tema, Martí, vols dir alguna cosa?
10: La qüestió és una lesió molt greu.
8: Venga, tira Cervera allí a hacer... a recoger el melocotón.
6: Estàs nervioso, Frenkie.
10: Melons allà on tenim, eh? Allà tenim ametlles i olives.
8: Ah, míralo. No entiendo ni cómo habla ahí.
2: No, perquè...
8: Bueno, el catalán este cerrado.
2: No, i vostè no parla català, tu no...
8: Bah, tirar todos. No, a comer chocolate, dejar a Frenkie tranquilo.
9: No, el comunicat és en anglès i en castellà, eh? Ves? En català no...
3: I l'altra cosa que és Frenkie de Jong, que potser si parléssim d'algun altre jugador que el seu rendiment al Barça és correcte, que veus que sí que s'esforça o que dona la cara pel seu club i que no s'esborra en certs moments de la temporada... doncs potser seria diferent la reacció. Perquè jo crec que tothom pot entendre que un jugador es forci una mica més per al Mundial. Perquè saps que pots caure eliminat en qualsevol moment i tu vols jugar amb la teva selecció, i això potser els catalans ho entenem una mica menys, no? La majoria, perquè no entenem el que és el joc de seleccions, perquè no ens hem representat.
2: Bàsicament no hi ha selecció. Diguem.
3: Exacte, però n'hi ha d'altres que o sigui, es pot arribar a entendre això. Però que et forcis dues vegades en dos partits, que t'infiltris, que te la juguis de cara al club, i que, a més, quan tornes amb el genoll com una pilota, el primer que fas és marxar de vacances, doncs em sap greu, però no t'ho compro.
2: Val, i per anar tancant el tema, Pinta, tu has dit que no hi ha data de recuperació, no hi ha previsió de setmanes de baixa, no sé com dir-ho exactament.
7: Sí, normalment els comunicats mèdics del Barça, el jugador és el que decideix si es posa o no el temps de baixa. En aquest cas, Frenkie ha decidit que no es posi, per anar al Barça no donar el temps de baixa. Estava parlant amb doctors ara i és cert que si supera, evidentment, fins al 2027, adeu Frenkie de Jong, perquè ens aniríem possiblement als 6 mesos.
8: No? Que juegue Casador, si no que tant os gusta.
7: Menys, però és evident que el temps veurem si l'acaba donant o no la raó al Frenkie pel fet de no passar pel quiròfan, però el que és evident és que això trastoca també els plans de la direcció esportiva, i veurem a partir d'aquí, perquè això és molt recent, si es mou fitxa o no en aquest aspecte al mig del camp, què passa amb Marc Casado i altres preguntes, doncs, que amb el pas de les hores dies doncs, tindran resposta.
10: Això és el que jo us volia formular, perquè clar, Frenkie de Jong era un dels noms que havia de sortir en aquest mercat d'estiu, o no?
8: Vete tu!
3: Frenkie està clavat a... però és que és impossible que es mogui de Barcelona.
10: Ara ja no pot.
3: Però és impossible que es mogui de Barcelona.
6: El
3: que sí que crec que està a la rampa de sortida i que encara que hagi passat aquesta lesió Frenkie de Jong, marxarà 90% segur, és Marc Casador. Bueno, llavors, tindrà un problema Frenkie de Jong?
2: Però, això no canvia la possible sortida del Casador?
3: Això, no, jo crec, o pel que apunten des del club, és que no. Que Casador marxarà igualment. Però és que Frenkie de Jong té un problema. I us ho dic de veritat, perquè si Marc Bernal, que aquesta temporada arriba net, comença amb un bon nivell i amb l'empipada que porta Hansi Flick, Marc Bernal, Gavi, No sé cómo entrará Alonso Frenkie
8: de
3: Jong.
8: Pero se parece un tractor corriendo.
3: Sí,
7: de fet,
3: sí, sí.
7: De fet és
3: el tractor, sí. Que digues tu
8: con
3: que és un tractor.
8: Con remolque.
3: Venga.
8: No caracolea ni aguanta
2: bueno,
8: balón.
2: Aviam, el pinta que està dient el Kroos. No,
7: això que diu la Gemma és interessant perquè recordeu que, de fet, a principi de temporada era indiscutible per Flick i recordeu-vos aquella famosa parella Frenkie-Pedri que els havia jugat un munt i sempre deia Flick que l'un amb l'altre eren fonamentals i que s'entenien i que es potenciaven. La realitat és que en els últims 2 mesos aproximadament, en el tram final de temporada, quan torna de la lesió, la realitat és que Frenkie no juga i aposta per Gavi. Aquesta és la realitat, no? I per tant, jo tinc dubtes després d'aquesta lesió, quin serà el paper de Frenkie. Jo crec que hi ha un abans i un després amb el que ha passat les últimes setmanes amb Frenkie de Jong.
3: No, i a més, una perdó,
7: tinc aquesta sensació.
3: I ho tanco. Un altre plus, que des del club et diguin, ostres, el millor que podries fer és passar per quiròfan, perquè si no segurament no faràs net, i ell prengui la decisió de fer un tractament conservador. O sigui, ja... Bé, per arrodonir-ho tot.
2: Un tractament conservador tampoc no és tan invasiu, però tampoc hi ha garantia que vagi bé.
3: O sigui, l'operació és, suposa... és el que explicava l'Àlex.
2: L'operació que... ho arregla. Tot i que és una baixa més llarga, teníem, però el tractament conservador tampoc és un miracle. Vull dir, no...
7: L'edat també, Pere. Passar pel quiròfan...
2: La meva doncs... o la del tio que és?
7: No, el Frenkie, no és el mateix passar pel quiròfan amb 18 anys que passa més endavant. I, per tant, jo crec que... I em consta que el tema de l'edat també és una de les coses que Frenkie...
9: 29 anys,
7: ha tingut en ment.
8: Sí, ¿cuántos años tienes tú?
2: Pinta.
7: ¿Yo?
8: Sí. Bé, sois más viejos que el hilo negro.
7: No, hombre, no.
8: Estáis aquí hablando de Frenkie.
6: Aquí s'obre un nou escenari, que és la carpeta de fitxatges, eh?
2: Amplia.
6: Perquè fins ara la posició aquesta no estava, diguéssim, en les prioritats a l'hora de reforçar, però a mi em consta que fa temps que planeja sobre la idea de la direcció esportiva reforçar al mig del camp. No ho consideraven prioritari perquè hi ha els jugadors que n'hi ha,
2: i
6: però clar,
2: sobretot, perdó, i sobretot faltava el nou i faltava un central.
6: Correcte,
2: correcte. Jo com a expert en futbol...
6: Molt bé, però clar, tot en funció de com esdevingui el mercat, si acaba venint Julián, quant acaba costant, si no ve Julián i ve un jugador que et costa menys diners perquè no és tan important, si el central és l'aport i et costa X o és un altre que et gastes més, és a dir, ara es posa sobre la taula, per mi, amb la lesió de Frenkie de Jong, una nova posició, que és la del migcampista amb el perfil de De Jong, i per tant hem de veure si acabarà el Barça fitxant. Jo crec que òbviament el que deia Gemma, Marc Bernal és un futbolista de la casa, és un futbolista que està de present i de futur, però jo crec que l'opció de fitxar està sobre la taula.
2: Val. I l'opció de, dèieu, perdó, no sé si heu contestat o no això, l'opció que el Caçador, que més o menys tenia la porta mig oberta,
6: segueix oberta,
2: sí. No,
6: no segueix, debat, o sigui...
2: I moltes gràcies, li donem un aplauso i que se vaya.
6: Correcte.
2: Val, doncs queda, donem per queda tancat això, de moment el tema...
10: Seguirem, amb el tema Mercat-Barça.
2: Ah, sí.
10: Frenkie de Jong i el donem per tancat.
2: El donem per tancat, però em pinta que té el...
6: Per trencat.
2: De veritat.
6: Perdó, l'he vist votant i...
2: Abogado, has fet una centrada tan bona. Si tens alguna novetat sobre aquest particular, alguna cosa que ens hagis de dir, estimat...
8: Pinto,
2: doncs, Alexandre, ens ho dius, d'acord?
7: Sí, sí, perfecte, sí.
2: Molt bé, ara... Recuperem
10: la pregunta.
2: Recuperem la pregunta perquè... No pateixis. Tu no pateixis per l'hora, que aquí...
10: No,
2: aquí això és dinàmic i fluid, que es diu ara.
10: Això sempre.
2: Però sobretot era un tema, jo crec que, important,
10: sí, important.
2: De posar damunt la taula i, a més, la irritació de Frenkie de Jong sempre ens alegra la vida. A veure, la pregunta.
10: Estàvem
2: parlant de Mercato, ara el Mercato, com ha quedat clar, s'està buscant una nova posició per l'afera del De Jong, però nosaltres estàvem parlant del senyor aquest del cavall arrissat que ha arribat avui.
10: A veiem, que havia de ser l'home del dia, tot i que hem tingut Frenkie de Jong també. Llavors, avui us preguntàvem, us agrada el fitxatge d'Adeyemi pel Barça? I hem donat 4 opcions a l'Instagram. La primera era sí, serà bon jugador. La segona, no, és un altre fracàs. La tercera, no sé qui carai és. I l'última, m'agrada el subventinat.
2: Ah, ja.
10: Aquella tofa que porta.
2: Doncs vinga, que votin els aquí presents abans de saber quin resultat han donat els oients.
6: A mi em sembla que és un bon fitxatge. L'opció A, serà un bon jugador.
2: Serà un bon jugador.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Jo coincideixo, però per un fet clau, que és que Hansi Flick l'ha demanat i ja l'havia entrenat prèviament, per tant, en teoria ha de funcionar.
2: I el Pintaneu? No. Estava aquí.
3: Que
2: no
3: hi és?
7: Que anirà bé. Em sentiu?
2: Sí, t'estàs obrint i tancant tu, oi?
7: Sí, aquest... sí, m'estic obrint i tancant jo, sí, sí.
2: Val.
7: No, anava a dir que m'agrada l'aposta per Adeyemi i crec que sortirà bé.
2: Val, això és el que diuen els nostres tertulians i també el nostre company del Departament d'Esports, però què diu la Iel i els oients?
9: Els oients, mira, han participat avui 1.172 vots. L'opció menys votada és que no, és un altre fracàs, amb un 6% dels vots. La segueix, m'agrada el seu pentinat, amb un 15% dels vots. A continuació, sí, serà bon jugador, amb un 30% dels vots. I l'opció més votada és que no sé qui carai és a Adeyemi.
6: M'encanta.
2: Bueno, es que era...
11: Muy buenas tardes y saludos cordiales desde las ondas radiofónicas de RACO 1. Hoy es la gran tarde del fútbol europeo. Ya están las espadas en todo lo alto con dos partidos de alto voltaje en la Conference League. Ahora mismo se está jugando el potentísimo Fútbol Club Santa Coloma de Andorra contra el Rapid de Viena austriaco en el majestuoso Estadio Comunal de Andorra.
2: Majestuoso.
11: También disfrutaremos de otro partido de infarto en breves minutos, duelo de estilos con el Athletic Escaldas, que se enfrentará al terrible Fútbol Club Badú de Liechtenstein en Liechtenstein. Conectamos con los enviados especiales al Principado de Andorra, pasando tabaco de contrabando por Arinsal. Pau Bonastra, ¿tenemos alineaciones?
2: Pau.
9: Oye, es.
11: No. ¿Don Pau?
2: No,
9: ya.
11: Bueno, pues vamos con nuestro enviado especial al Pas de la casa. Esquiando por una pista negra, Albert Ferran. Minuto y resultado. No lo tenemos.
2: No.
11: Conectamos con el responsable en Andorra la Bella, comprando tizas en la calle Maror, Albertito Balsas. ¿Cómo va el partido? Minuto y temperatura.
2: No, pero porque es partido de distancia, de verdad.
11: Ya me dirán ustedes cómo quieren ser un medio de referencia si ni tan solo se puede cubrir el fútbol europeo. Martí Puch.
2: Puch, Puch.
11: Este programa es penoso. Bueno. Sois unos abrazabrolas. Vale. Que siga don Martí Puch, que es el único que informa.
10: Has vist? Fem competició europea i tot, eh?
2: Sí, però aquests partits són bastant de xixinabo, eh? Però existeixen de veritat, eh?
10: Sí, sí, estan jugant ara mateix.
2: Si algú marca que ens ho faci saber, ja tal dia farà un any. Recuperem el fil d'Adeyemi. Tenim el Pintanel aquí perquè avui has anat a la presentació, però no ets l'únic dels aquí presents que hi ha anat.
7: Estava en Àngel també, sí, sí.
6: També hi era.
2: Us heu saludat?
7: A mi la primera impressió... Sí, hem estat...
6: Sí, home, sí, per...
2: Home, però si tenen mal rotllo i estan rebotats.
6: No.
2: Maricori!
6: No,
2: va, no.
6: Per
9: favor.
7: Un respecte, home. No, sí. No, ni molt menys. Ens hem saludat, sí, sí. No, a mi no m'ha desagradat la primera impressió d'Adeyemi, amb les idees molt clares. Ha jugat molt a Flick. De fet, crec que de les 15-16 preguntes que li han fet, en 4 o 5 ha parlat de la importància de Flick. Té clar quin ve a ser el seu rol, un tio ambiciós, amb ganes d'ajudar... No sé, de moment la primera impressió és bona.
10: De fet, ja hem vist que avui s'ha fet oficial el seu fitxatge i també s'ha fet la seva presentació com a nou futbolista a l'Abraham. De fet, l'extrem alemany firma un contracte per les properes 5 temporades, fins al 2031. Llavors, no sé com valoreu, per exemple, tu, Àngel, la seva incorporació.
6: No, a mi em sembla un molt bon fitxatge, sobretot pel preu, perquè tal com està el mercat és un preu molt raonable, i en el que respecta avui, en el directe, m'ha donat molt bon feeling, molt bona sensació. El tio ha vingut amb tot el sèquit, amb tota la família... la filla, la neboda, el representant... Bueno, eren 200 i la mare, ja. I he de dir... Mira, us explicaré una cosa, jo crec que es pot explicar. Quan he entrat a l'oficina comercial, he saludat el president Laporta, que estava allà, i el primer que m'ha dit... Li dic, saludat, president, què tal? Molt bé. Diu, què tal? L'he assenyalat a la gent, diu, m'agrada molt aquest tio.
12: M'agrada molt.
6: Perquè per la primera impressió que dona i per la sensació que transmet, és un tio que es veu que té personalitat, és un tio que es veu que s'adapta ràpid a qualsevol entorn, i pel que m'han explicat, no només el president Laporta, sinó en general, ha donat molt bona sensació, i a nivell de discurs m'ha semblat que és un tio que, per tenir 24 anys, parla molt bé i amb molta personalitat.
2: Entenc que parlava en anglès, no?
6: En anglès. Tot i que ell ha dit que intentarà aprendre ràpid el castellà. I ha fet
7: que
6: un...
7: tenia facilitat pels idiomes.
6: I ha fet un... Ara estic molt malament perquè la paraula guinyo no em surt... És una clocada d'ull, no?
2: Sí,
6: però
2: sí.
6: Ha fet un guinyo al català.
10: Picada d'ullet.
6: Per una picada d'ullet, perquè ha dit que, quan li han preguntat per Barcelona i tal, ha dit que m'han parlat de... Ara no recordaré la frase exacta, però m'han parlat del Barça, de Barcelona, i de que els catalans sou diferents a la resta d'Espanya o alguna cosa així. Vull dir, ha fet una referència que m'ha agradat.
2: Jo crec que quan els fitxen al Barça els fan una mica l'explicació.
6: Sí, no?
2: Aquesta. Jo crec que els diuen aquí, vigila... No et fotis una gorra que posis pein al cap, si pot ser.
6: Sí, sí,
2: i hi ha una llengua pròpia i el que sigui.
10: De fet, El seu pare és nigerià i la seva mare és romanesa, eh? Vull dir que aquestes tres nacionalitats. Alemanya...
2: Vale, però, la seva nacionalitat oficial és alemanya, eh?
10: És alemanya, sí.
2: I ara...
10: Sí.
2: Com no
9: de fora vingueren i de casa en traieren...
2: Bueno, però és oficialment blaugrana, sí. I és oficialment alemany.
9: I tu bé que te n'alegres per a Hamas.
2: No, Hamas, no.
9: I a tolà socialista, no, va, però... i mesell del califat.
2: Senyor Oriol, però d'aquest color. No para mai de ser racista o de fer comentaris d'aquesta mena.
9: És que aquest en Karim no sona pas a ser d'aquí.
2: No, és alemany.
9: No conec els de Cana de Yemi.
2: No. No, però no sap que problema, tampoc ho era amb Messi. Quin problema? No, sí que era d'aquí, era mig d'aquí. Va arribar jove i era
9: doncs
2: d'aquí.
9: Sí. Així comencen les invasions.
2: Quin problema hi ha?
9: Venint de lluny a quedar-se amb les nostres feines. No poden fitxar algú de les Masies de Voltregà, bueno, o de Sant Pere de Riu de Bitlles.
2: Deixem-ho aquí.
9: Que serà el pròxim, cobri un kebab!
2: Aviam,
10: va, les xifres són 22 milions d'euros i més 7 en variables.
2: Val.
10: Gemma, tu t'agrada el seu fitxatge?
3: Sí, primer pel preu, després per l'edat, perquè és un jugador molt jove, és el 2002, 24 anys, perquè Hansi Flick ha fet l'aposta per ell, l'ha vist. I...
9: M'encanta, perquè és que Hansi Flick, no? Quan Hansi Flick bateja algú, i és...
3: No,
9: és
3: no, jo, paraula de Hansi.
2: No, jo portem, què és avui, el quart dia, no? Portem 4 dies fent el programa.
6: Em mira a mi com si hi hagués estat jo la resta de dies.
2: No, però dijous, tio, si no...
6: Ja, però vull dir...
2: No, tu, espera't, perquè avui hauràs de contestar una pregunta compromesa.
6: Ojo.
2: Al final del programa.
6: Ojo, eh?
2: Sí, sí.
6: Vale, vale.
2: Perquè va ser vist.
6: Sí.
2: Va ser vist.
6: Sí, sí, sí.
2: Per això...
6: En una piscina.
2: No.
6: Ja està,
2: no.
6: Hi puedo leer.
2: No, ja està, ja s'ha explicat al final del programa, això. Però... Fa 4 dies que anava a dir,
9: no, que portem 4 dies de programa, sí. I crec que tots els tertulians han dit...
2: Sí, hi ha una fe cega en Hansi Flick.
6: Sí, sí, sí.
2: Però... Quan hi ha un moment que hi ha un dilema, un tema de discussió, una qüestió que no està del tot clara, el comodí del públic és el que digui Hansi Flick.
10: Haurem de fer molt
2: i és, ha parlat Déu Nostre Senyor.
3: És que jo ho veig així.
2: Bueno,
3: I més que l'ha entrenat.
2: No discuteixo, només
3: ho
2: recordo.
3: És així.
2: Perquè tota la setmana així.
3: Però crec que més té el plus de que avies a Dejemi. I a mi em sorprèn que hi hagi gent que no el coneix, perquè potser aquest any no tant, però fa 2-3 temporades... A Dejemi es va convertir en un fenomen. O sigui, jo me recordo veure highlights a tots els llocs, perquè feia més la voltereta quan celebrava els gols. És a dir, va córrer per totes les xarxes socials i em sorprèn que no se sàpiga qui és. Potser no el relacionen encara, però no, a mi m'agrada molt i repeteixo. Paraula de Hansi, amén. I aquí estem.
7: De fet, crec que ha estat l'Àngel el que li ha preguntat, escolta, li diuen a la Dejemi, què vas pensar quan el Barça es va interessar en tu? I diu realment, després de la mala temporada o de la temporada més fluixa que vaig tenir, la passada amb el Dortmund, que li va sorprendre, que no s'ho esperava, no? I per tant, en aquest aspecte és sincer i és conscient que ell també haurà de fer un pas endavant i que el Barça ha apostat per ell i li ha de tornar la confiança al club i especialment a Flick.
2: Quin bon rotllo entre RAC1 i el Mundo Deportivo, eh? Que vagi, que ha fet aquesta pregunta, quina pregunta més interessant...
7: Tu no, Àngel, aquesta?
6: Sí, sí, sí, he sigut jo, sí, sí. Home, estem al mateix barco, no?
2: Sí, sí, no, aquí,
6: al
2: mateix grup.
6: A l'edifici,
2: per
6: això.
2: Digues.
10: No, de fet, ara que parlàvem de Hansi Flick, així l'ha elogiat a Dejemi aquest matí.
12: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'havia dit què necessitava l'equip de mi. He vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
10: Bàsicament l'haurem de fer mossèn de Montserrat, aquest senyor.
2: De veritat, quin comentari és aquest? Més coses que ha dit?
10: Més coses. També he parlat sobre Lamine Yamal. I això és el que ha dit.
2: Hombre.
13: Yeah, personally I don't know him, but on the pitch...
12: Personalment encara no el conec, però en el camp parla per si sol. És un jugador extraordinari. Crec que dins del camp té tota l'alegria necessària per jugar a futbol. Crec que la nostra connexió podria ser molt bona, perquè no tan sols és un bon golejador o un gran regatejador. També té la capacitat de crear grans ocasions per a altres jugadors. Així que crec que això és una cosa que puc aprofitar, ja que sóc més un jugador que corre les esquenes per rebre la passada dels companys i crec que amb ell això pot ser un bon rol. Així que sí, podem tenir una bona connexió, però també amb tot l'equip. Ara ens hem de conèixer i sí, estic 100% segur que connectarem bé.
13: The whole team and to know each other and at the end I'm 100% sure it will be good.
10: Ara que he parlat de Lamine Yamal, creieu que tenim massa extrems a la plantilla o no?
6: No. Mai són pocs els jugadors, perquè una temporada és molt llarga i després hi ha problemes, i jo crec que quants més futbolistes tinguem, i sobretot futbolistes polivalents i diferents que li permetin a Flick alterar una mica, perquè al final quan el rival ja et coneix i ets tan previsible, necessites eines per sorprendre, i a mi m'agrada que hi hagi aquesta polivalència, perquè precisament són extrems que no són òbviament són originaris, o sigui, són molt, molt, molt purs, però que et poden caure al mig, que et sí. poden caure tant de fals nou com de mitja punta, i això m'agrada.
3: Pregunta-li al PSG si en són pocs extrems. No, evidentment, tenir fons d'armari, tenir recursos, i a més donar descans a jugadors que han arribat furos a final de temporada, són sempre bones notícies.
2: Àlex?
7: Fonamental. De fet, Flick vol doblar posicions, especialment a dalt, i aquest és l'objectiu. Doblar posicions a temporades molt llarga, i en partits, hi haurà partits per tots, i per tant, tot el que sigui tenir futbolistes que venen a sumar, Flick, ja us dic jo, que estarà encantat.
3: I venim de Mundial, que això normalment comporta que hi hagi encara més desgast, sobretot per la selecció espanyola, que és la que ha arribat i ha guanyat la final. Hi ha 8 no? jugadors del Barça que han jugat amb la selecció espanyola.
2: Digue-li a Frankie Dion, si no.
8: Díselo tu. Díselo tu.
2: Calma, relaxem-nos.
8: Vete a poner la zona azul, anda, no. Que luego se te pasa.
2: Però de veritat, és que... Totes atacs personals que hi ha en aquesta taula.
3: Fa moltes coses, Frankie.
2: Sí, està molt, sí, està molt atent. Bé, tema del dia. Bueno, hi ha dos temes del dia. El tema del Frankie Dion, com hi hem comentat, i tema del fitxatge d'aquest senyor anomenat Karim Adeyemi. És que em surt Karim tota l'estona. Que li posaran Adeyemi o Karim? Adeyemi, no suposo.
8: Adeyemi.
2: No?
8: Sí.
9: Li posarem Adrià, que no. Serà més fàcil.
2: Ah, prou, ja està. Aleshores, és el tema del dia. L'hem comentat. Ja veurem quan comenci la pretemporada. Tenim Gamper el dia 19 d'agost.
3: 19, sí.
2: I abans, no sé si hi ha alguna cosa d'aquestes estranyes pel mig o...
6: Bueno, se'n van d'estaix.
2: Ah, bueno, sí, clar, ja la gira.
6: La setmana que ve se'n van d'estaix a Regne Unit, a Sant Andrews.
3: Molt bé.
6: I hi ha un triangular contra...
2: Ah, és allà on fan aquest triangular raro de 45, 45 i 45.
6: Contra l'Udinese i... Quin era l'altre equip?
7: El Nottingham
6: Forest. Ara no el tinc al cap.
7: El Nottingham. Molt bé.
6: Sí, el Nottingham Forest.
8: Oh, xuxó.
6: I, bueno, i aquest divendres juguen contra l'Europa.
2: Ah, sí?
6: Sí.
2: Demà?
6: Demà és divendres, sí, doncs demà.
2: Sí, no, home, fa un moment, ja m'hagués preguntat.
6: Sí.
3: Té un problema a l'Europa, en aquest cas, perquè els futbolistes que li han marxat aquesta temporada, a finals d'aquesta temporada...
6: Doncs demà juguen un amistós a les 8 de...
8: Si no anirem amb metro.
6: A les 8 de la tarda.
8: Per estalviar.
2: Efectivament. Bé, hi ha un altre individu que està rondant per Barcelona, deixem aquest senyor que hem presentat avui, hi ha un altre individu que està rondant per Barcelona, que és el mai prou ben ponderat Jorge Méndez, que va aterrar ahir a la ciutat per trobar-se amb un senyor que ja hem saludat, el senyor Laporta, i en Deco.
10: Sí, senyor, aquest senyor va aterrar ahir la nit a Barcelona, només per parlar de la carpeta de Adeyemi, sinó també per parlar d'altres carpetes. Uh-huh. La de Marc Casado, del qual ell en forma part.
2: Bueno, aquí i... se li ha donat el passaport, pràcticament, en aquesta carpeta, sí o no?
10: I també jo, Cancelo, perquè estem pendents de la seva desvinculació de l'Al Hilal d'Aràbia Saudita, uh-huh, i que hauria d'arribar a Barça de forma lliure, no? No sé què en penseu d'aquesta incorporació.
6: No, home... Aviam, queda molt perquè puguem tenir llum verda amb Cancelo, perquè, a més, crec que hi ha un tema també de residència, del tema del fet d'estar a l'Aràbia Saudita i tot això, però és una prioritat absoluta. És a dir, Flick el vol sí o sí.
10: I ell també vol venir.
6: I ell també vol venir. El que passa que jo, em sembla una bona opció, però s'ha de deixar clara una cosa. Que el Cancelo que hem vist aquesta segona part de la temporada des del gener, que ens ha agradat molt a tots, és un Cancelo que s'havia de guanyar les garrofes per guanyar-se precisament que el Barça el vulgui. En el moment que torni, o que es confirmi que torna, que el fitxes, i que ja tens un contracte d'un o dos anys, i que ja tens un sou, i que això... A mi no se m'oblida l'altra versió de Cancelo que tots hem vist. Aleshores, si està en el millor mood, per a mi Cancelo és un lateral titularíssim i top a nivell mundial. Si es relaxa una miqueta, cuidado.
3: Estic d'acord. A mi, Cancelo, aquest final de temporada m'ha tancat la boca amb un puntet, perquè realment quan va començar a sonar el seu nom que havia de tornar, em posava les mans al cap dient, això és una jugarreta del Jorge Méndez, que està aquí intentant lligar fils i que amb el club has de dir-li que sí a tot, perquè si no se't destrossa una mica el castell, perquè representa a tothom, aquest tio. Representa a tothom. Però sí que és veritat que per rendiment s'ha guanyat el dret de com a mínim confiar en ell. Després ja veurem. A la teoria de l'Àngel no em desagrada. I pot ser que sigui cert, espero que no, però pot ser que sigui cert.
2: I globalment, de la presència d'aquest senyor, del Jorge Méndez, que estigui rondant per aquí a Barcelona, en podem esperar alguna sorpreseta o alguna cosa rara?
6: No, perquè va venir només perquè avui estava també aquest matí ell. No. On estàvem al Pinta i jo, estava ell també.
2: Però allà entra el públic?
6: Sí.
7: Amb tot el sèquit, ha vingut.
2: Sí,
6: era un dels que formava part de tot el grup de Adeyemi. O sigui, el motiu del viatge és assistir avui a la presentació de Karim Adeyemi. A partir d'aquí aprofiten, perquè tenen molt bona sintonia i molt bona relació, i un superet no està mai...
2: Home, anava a dir un tec amb el Jan a la porta...
6: Per això et dic, per això et dic.
2: Un com es diu aquest que ja pujant pel passeig de Gràcia allà a mà esquerra, el Botafumeiro?
6: El Botafumeiro.
2: El Botafumeiro, un d'aquests, haurà caigut. Molt bé. Àlex...
3: Aquest sempre, el Via Benito?
2: Sí, és que s'hi menja molt bé. Bueno.
7: Sí, aquest és el dinar, quan fan el dinar de directives.
2: Exacte.
7: Dels
6: però fan menú, no? Fan menú.
7: Sí.
6: No.
3: Ho fet lliure, no, eh?
2: No ho sabràs mai,
6: no,
2: perquè
6: no carta,
2: si alguna crec. Cosa tenen el senyor Monge i companyia és que són molt discrets.
14: Menú de 10,95.
2: No, sí. 10,95 no, no és de 10,95. Bueno, escolta, ara no criticarem menjar bé, eh?
6: No, home, no, per favor, al revés. Sempre,
2: si
6: sempre anem, a favor. Sempre
2: anem tots tres un dia.
15: Buscando el gañote.
2: Exacte. Àlex, et deixem tranquil, si vols, eh? No sé que et faci molta il·lusió quedar-te, et ventilem, perquè ja tenim a Fami Xoro que tenim aquí enganxat, pobret.
6: Molt bé.
2: Que acabi d'anar tot bé, i si hi ha alguna cosa que haguem de saber sobre el Frankie de Jong, ens ho fas saber, ens truques, ens dius alguna cosa i si hi ha alguna novetat. Voleu que posi un parell d'anuncis? Anaves a dir alguna cosa?
15: No.
2: Digues. No, endavant.
15: Posi tant l'anunci, si vols.
2: No, vols que parlem de l'Araujo?
15: Parlarem de l'Araujo, clar.
2: Sí? Però què ha passat amb aquest tio?
3: Què no ha passat amb l'Araujo? Les últimes temporades, per favor.
2: Ai, però ets molt hater avui, eh?
3: O sigui, no, entre Frenkie i Araujo és que poses uns noms damunt la taula.
2: Però has fet vacances o no?
3: Els capitans del Barça. No, marxo. Mar, mira, avui és el meu últim dia.
2: Es
3: nota, no?
2: Se't nota, no? És que es nota una mala hòstia de dir me n'haig d'anar de vacances i calmar-me una mica.
15: Vacances a Mallorca.
2: Però després de les vacances tornaràs. Hosti, tu.
3: No vaig a Mallorca, però sí, tornaré.
2: Molt bé. Poso dos anuncis de no res i el tornar de què parlarem, doncs ara ho sabreu.
16: Versió estiu, amb Pere Mas.
17: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
19: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit i els mosquits fugen disparats. Filbit, utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
20: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
21: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
22: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
21: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
23: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
24: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
25: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
24: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
25: Truca al 900 903 743.
26: Mary Short.
27: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
28: El mantenim estable aquí, quiet, va.
27: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
29: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
27: El dissabte 25 de juliol, en directe directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
0: Primer peu, segona i Castell, carregat!
27: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
2: Per 3 quarts, un 2 minut, i serà 3 quarts de 8 del vespre, i vindrà la Montse Martí a explicar-nos les notícies dels dies.
4: Això és música brasilera, eh?
2: Ah, brasilera? Per què brasilera?
4: No, no, sembla,
2: eh? Bueno, perquè bueno, li agrada molt aquesta mena de música al personatge que ve ara. Heu vist, no, tot això a la porta, arribant a l'aeroport, i tota aquesta mà d'empentes que se li han produït?
6: Sí, sí. A bueno, va amenaçar que obria... que obria pas, ho ha dit.
5: O em deixeu passar, o m'obro.
2: Però també, li han preguntat d'altres temes.
8: Buenas noches, ¿qué tal la cena con Méndez, con el jugador? Está
9: ilusionado. Muy bien, todo.
10: Escucha, presidente, está preocupado el barcelonismo por Ferran Torres. ¿Se va a quedar este verano en el Barça?
9: Hemos estado cenando con el... con Jorge Méndez, que es agente de ADM.
10: ¿Eh? ¿Está contento con el fichaje?
9: Ya lo presentamos. ¿Y el Eduard?
8: ¿Y aquí?
9: Vale, buena noche.
10: ¿Y Julián todo igual que en Nueva York?
8: Buena noche. ¿Y de Frenkie de Jong sabemos algo, presidente?
11: Venga, buena noche.
2: En realitat, bona nit, perquè no era l'aeroport això, sinó que era la sortida d'un restaurant.
6: Era la sortida del sopar amb Jorge Méndez, precisament.
2: Ah, i on estaven sopant? Ah, o sigui,
6: estaven a l'hotel on està ADM i allotjat.
2: Val. I aleshores, el van enganxar, més o menys contesta a tot, però aquí hi ha un silenci significatiu, que és el que us volia comentar.
4: Silenci
2: és...
4: i un bona nit. Més un bona nit.
11: I tapat.
2: Silenci i bona nit.
3: Posem un altre nom, damunt la taula, com Ferran Torres. Ja ho acabarem, aquest sí que acabarem de rodonir del tot.
2: Vinga, va, hosti,
3: perquè...
4: Dispara.
3: No, o sigui, de veritat.
6: Hem d'acabar oferint-li a la Gemma que parli d'algú que li generi alegria per marxar-se de vacances.
3: Què ha passat amb la selecció espanyola, amb Ferran Torres? Parlem de femení, sisplau. Una cosa, aquesta gorra algú me la pot explicar? A mi? Algú m'ho ha d'explicar molt lentament per poder entendre què li passava pel cap a Ferran Torres en aquell moment. Què vol dir això? Make Spain great again? I hi ha gent que pregunta, que s'estan fotent de Donald Trump. Hi ha gent que realment s'ho pensa. Per favor. En fi. Que juga al Barça, aquest tio. Perdona que et digui. O sigui, però... Sap què és el Barça? Vale, potser no ho sap. Sap que s'han matat presidents d'aquest club? Potser no ho sap Ferran Torres. Però bé, jo sí que ho sé. I veure aquestes imatges és... No ho sé, em deixa totalment trastocada.
2: Però és que aquesta gorra... És que estic acollonit. La Gemma...
3: Mallorca.
2: Mallorca? Sí, no. Busqueu l'adjectiu ara. No busqueu l'adjectiu.
3: Perdó.
2: No, és que em sortia s'ha empoderat, però no és ben bé això el que anava a dir. Però s'ha...
6: S'ha vingut amunt, no?
2: Sí, s'ha venit d'arriba, però tampoc. No, no.
3: S'ha deixat anar.
2: Exacte, s'ha deixat anar. És això el que estava buscant. Clar, és que hi ha dos, entre cometes, problemes. Un, la paraula Spain, que no és un plat de bona taula, segons com a quina part del seguidor del Barça, i l'altre, una cosa que és un símbol de l'ultradreta, que a més ho ha percebut així la cadena Fox i ho ha percebut així a la Casa Blanca, que han fet els tuits pertinents. És un tema delicat.
3: I Vox, també.
2: I Vox.
3: Ja s'ha fet eco de la imatge.
2: No, ahir va haver-hi un tertulià, no recordo qui, que va fer un comentari molt oportú, no dic que no siguin oportuns els vostres, que va dir... Iniesta va tenir ocasió de, diguéssim, capitalitzar la simbologia de marcar un gol i ser decisiu quan Espanya va guanyar el 2010.
11: Lluís Carrasco.
2: Sí, el 2000, va ser el Carrasco.
11: Ho vaig dir ahir, aquí en aquest programa.
2: I, en canvi, aquest senyor, un minut d'or com aquest, que és el teu moment, que no el tornaràs a tenir mai més a la vida, de donar un Mundial a Espanya, que el podies haver capitalitzat amb una causa molt més inclusiva, sigui per desconeixement, benefici del dubte, o sigui per boxisme ambiental, doncs has anat a malgastar una ocasió com aquesta.
6: No, jo
2: crec que aquest tema.
6: No, per tancar, jo crec que els futbolistes el que haurien de fer és no inventar i centrar-se en lo seu. En aquest cas estem parlant del Ferran, però hem vist milers de casos de futbolistes que han patinat, no sé si volent-se fer els graciosos, si volent invadir un terreny en el qual no els pertoca, és a dir, els futbolistes que juguin a futbol, els polítics que facin política, els economistes que facin economia i els opinadors o qui vulgui, o la gent del carrer o a casa seva que digui el que vulgui. Però vull dir, com a futbolista i en exercici i en representació de la teva professió, centra't única i exclusivament en el que la teva professió toca. I en aquest cas, sigui Ferran amb la gorra o sigui altres casos de temes d'aquests, jo sempre he sigut partidari de no barrejar.
2: Val, però també, clar, anava a dir-te, li pots dir aquest de Sabadell que no volia anar a la selecció espanyola, que no em surt el nom.
6: L'Oleguer.
2: L'Oleguer Preses, que, clar, és l'altre...
3: Bueno, el futbol, clar, malauradament, és política. Malauradament, sí, clar, sí. Però bueno,
2: si
3: tot,
2: surten
3: a
2: jugar i canten l'himne del país en qüestió, està molt ja barrejat, ve barrejat de casa. Però,
6: sí,
2: bueno.
6: Sí, però en una celebració... O sigui, si tu t'ho trobes, és a dir, si tu hi ha un himne o hi ha una situació sobrevinguda que has de reaccionar d'alguna forma perquè estàs obligat a posicionar-te, ja sigui anant a la selecció o no anant, aquí al final l'Oleguer o va o no va, ha de decidir. A Ferran ningú li diu t'has de posar una gorra que posi una cosa o una altra. És a dir, no te la posis...
3: Tampoc compraria amb lo de la Lamine Yamal ensenyant la bandera de Palestina i crec que, o sigui, si tens altaveu per defensar
2: no
3: els drets humans...
2: Recordem-ho.
3: O per defensar les teves ideologies, tens el dret per fer-ho. Però de la mateixa manera que molta gent va criticar la Lamine Yamal, doncs jo critico Ferran Torres perquè sí, em sembla una pixada fora de test.
2: Ens ha quedat molt clar aquest turbo Mallorca aquí, perquè en realitat la pregunta que jo feia sobre el tall de veu de l'amic Joan Laporta era en relació al silenci,
3: ja,
2: de si segueix el Barça o no. No sobre el tema de la gorra, jo crec que... Perquè la pregunta li feien era una pregunta esportiva, no li preguntaven per la gorra.
3: No, totalment.
2: Per tant, sobre aquest silenci, què ens està indicant?
6: Que hi ha tema.
2: Que
6: hi ha tema. I que
2: hi ha tema vol dir que el volen ventilar.
6: Que no que el vulguin ventilar, sinó que Ferran crec que vol marxar o que té ofertes fora interessants. Crec que el PSG li ha fet una proposta que li agrada molt i que al Barça li aniria molt bé rebre uns calés. Ara, si és el cas, aviam si d'una vegada per totes som capaços de...

0: a finals de temporada, abans de que comencés el Mundial, ja tenia aquesta proposta damunt la taula. Però jo crec que aquí va molt lligat el sentir-se menys tingut i que hi ha un club, com és el PSG, que és el que ha guanyat dues vegades la Champions, que et posa una oferta damunt la taula. I que és Luis Enrique, que això és l'altre, que és el teu entrenador i que ja fa la trucada.
1: Exgendre.
0: Això és l'altre.
2: Sí, sí. Una mica d'entrenaments al dia...
3: Avui hem tingut Alejandro Valde i Ronald Araujo, que hem fet treball específic amb l'equip. Bàsicament és per reduir càrregues, també, i per la lesió.
4: Bueno, compadre, yo volví a los entrenos.
2: Sí.
4: Volví a los entrenos.
2: Però això de...
4: Porque necesito ejercicio específico.
2: Però per què treball específic?
4: Bueno, ya lo saben, los entrenadores me están haciendo un intensivo de fuera de juego, entrenamiento solo para tirar la línea bien, porque los compañeros no acompañan. Levanto la mano, no saben lo que quiere decir el offside. No. Vamos con el clean sheet. Clean sheet.
2: ¿Qué? No.
4: Clean sheet.
2: ¿Qué?
4: Llevo un rosario en el calzón para pedirle a Dios que me acompañe. Recen conmigo. Levanten la mano.
2: Sí, no.
4: Levanten
2: no.
4: la mano. Corremos no. hacia atrás. Corregimos el error.
2: Bueno, a ver si vas a aprender algo fuera de shock.
4: Es imposible. El otro día fui a comprar el pan, pero sí. salí tan tarde de la panadería que ya había cerrado.
2: De veritat, eh? Va, el millor 11 del Mundial.
3: Va, te'l canto, eh?
2: Sí.
3: Tenim...
2: Que té controvèrsia, no?
3: Sí, té controvèrsia perquè
0: avui ens hem tocat. Avui
2: la Gemma... Ja està la Gemma, sort que queda poc, perquè si ja està a punt de rajar.
3: Va.
2: Canta mal.
3: Bocinha a la porteria, Cucurella, sí. Upamecano, Lisandro Martínez i Pedro Porro, Rodri, Bellingham i Olise al mig del camp, Messi, Haaland i Mbappé. Clar, aquí no tenim ni a la Minya Mal i Cobercí ja no va estar ni a la votació.
1: I Dani Olmo.
0: I Dani Olmo.
2: Molt bé, per tant, a part d'aquests que ha dit, qui trobeu a faltar i què opineu d'aquest simpàtic 11 que ha tret la FIFA?
0: Laport, Cubarsí, crec que haurien de ser-hi. Si poses a Lisandro Martínez és perquè hauràs vist molt poc al Mundial, perquè, de veritat, o sigui, els partits que ha fet amb Argentina, que jo me'ls he mirat tots, deixen molt a desitjar. Abans posaria el Cuti, que ell, però bé, això és una opinió ja més personal. A mi que Lamin no estigui, no m'acaba tampoc de desquadrar, però crec que sí que hauria d'aparèixer Olmo.
1: Sí, jo estic d'acord amb la Gemma. Sens dubte, que no estigui Cubarsí és insultant, pràcticament. És a dir, o sigui, a més, és incoherent, perquè li has donat el premi al millor jove.
2: Sí, és una mica estrany.
1: I no el poses al millor 11. És a dir, t'estàs dient que ets tonto, directament. O sigui, perquè t'estàs contradient a tu mateix. Llavors, això de Cubarsí em crida molt l'atenció. I el de Dani Olmo, per mi, Dani Olmo ha fet un Mundial espectacular.
2: Val, per tant, és millorable.
1: Bastant millorable.
2: I el fitxatge que s'ha fet, bé, fins que fitxatge, la renovació que s'ha fet oficial avui,
3: de
2: Graham Hansen pel Barça.
0: Bé, molt bones notícies. També veient com està el mercat, era important renovar a una jugadora capdalt com és Graham Hansen, ja per ser líder dins del vestidor, sinó també pel que et dona damunt la gespa.
1: Que ha sigut just abans de l'acte de Adeyemi, el mateix joc, el mateix, tot igual, el primer ha sigut Graham i després Adeyemi.
2: Recordem qui és aquesta persona.
3: Graham Hansen és davantera noruega de 31 anys, que ha signat fins al juny del 2028 i així allarga la seva vinculació amb el club després 7 temporades.
2: Uh-huh.
3: Clar, tenim en compte aquí que hi va haver diverses sortides al Barça aquest estiu, que és Alexia Putellas, Mapi León, la Navalle i Salma Parayuelo. Uh-huh. Clar, al final és una renovació fàcil i que s'havia de fer, no?
0: Sí, perquè ha tingut bon rendiment al final de temporada. A l'inici sí que et generava potser un pèl més de dubtes, però al final de temporada Graham Hansen ha estat espectacular. I repeteixo, com està el mercat a dia d'avui, crec que és important tenir les jugadores de casa contentes, això per començar, perquè no vulgui marxar, i després fer l'aposta per elles, començant per elles l'aposta i a partir d'aquí anar construint a través de fitxatges i noves promeses.
1: Un 10 per Graham, que no ha sucumbit als milions que li han arribat des de fora per marxar al Barça.
2: Altres sí. Què és un indirecte per un altre?
1: Oh, jo crec que és directe.
5: Perdó?
2: No diu per tu.
1: Ah,
2: no. Ho diu per l'altre.
1: L'Aitana, cuidado, perquè acabem d'explicar a Mundo Deportivo que el dilluns no començarà la pretemporada al mateix ritme que les seves companyes, perquè arrossega unes petites dolències al turmell de l'operació i està fent un tractament específic. Calma, està tot bé, però està fent un tractament específic per tenir la temporada tranquil·la.
5: Poc.
2: I per què no ens havies dit això, Aitana?
5: Perquè no em deixeu espai, com sempre, per dir res. I... Pues passa això.
2: I estàs contenta?
5: Han de venir de fora, de parlar de mi.
2: No, però atenció, perquè ens han donat una notícia sobre això, sobre aquest entrenament a part. Estàs contenta per la renovació de Graham Hansen?
5: Moltíssim, la veritat. Jo ja sabeu que també dic que jo sola també puc fer moltes coses, però home, sempre està bé, no?, tenir algú més. I...
0: Sí, el futbol és un esport d'equip, està bé compartir...
5: Sí.
2: No, i ara que t'has tret de sobre la Putellas?
5: No me l'he tret de sobre, Pere Mas, un respecte.
2: No, vale.
5: Però és veritat que si retallem pressupost, doncs també va bé per l'equip.
2: Molt bé. Escolteu, companys, queda un misteri per aclarir.
1: Aviam.
2: Hi ha una persona d'aquesta taula... Hi ha una persona d'aquesta taula... que va ser vist... o vista...

0: Ui.
1: Entrant d'un establiment comercial que hi ha aquí al costat, el Corte Inglés aquí al costat, amb una altra persona de l'edifici.
0: Ah! Home, sóc jo.
1: Amb una dona.
0: Oh!
1: Ara tornant de la publicitat ho aclarim.
2: RAC 1. Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
3: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es,
4: Aquadis.es. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
5: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
7: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
8: Xarxa Hyundai de Barcelona.
2: RAC 1.
9: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
10: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
11: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
12: No, que no és gens bo per la pell, nena.
13: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
14: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
15: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
16: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
14: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
17: Bon estiu.
18: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
19: RAC 1. Tots som un.
1: Ai, he calculat malament el temps. He comptat... Ah, no, perquè hi ha la careta de sortida. Bé, hem plantejat un misteri, estimats i estimades Gemma Mallorca.
0: Sí.
1: I Àngel Pérez.
20: Sí.
1: S'ha plantejat un misteri sobre quina persona va ser detectada i amb qui, sortint d'aquest edifici, entrant a l'edifici d'aquí al costat, al Corte Inglés, on es compra les...
0: Però de la mà o no?
1: És que estan pràcticament enganxats.
0: Ah.
1: I no eres tu.
0: No, jo no ho era, per això ho pregunto.
1: Era l'Àngel. I anava amb una dona.
20: És important això per explicar una vegada
1: més... Tertuliana d'aquest programa.
20: Que l'amistat entre un home i una dona pot existir una forta amistat.
0: Ara.
20: Com és el cas meu i de la Laura Aparicio, que és una gran companya i una gran amiga, a més.
0: Bravo.
1: Per tant, admets que vau ser vistos, tu i Laura Aparicio...
20: Vam ser vistos...
1: Entrant i sortint del Corte Inglés d'aquí
20: sí,
1: al costat.
20: Exactament, anant a buscar el dinar, que és una cosa...
1: Però, no, ara això... Jo us vaig veure a molt poca distància. Molt bé, doncs escolta'm, aclarit aquest misteri... Bueno, esclar, vaig ser jo a la font, a dir-ho així. Aclarit aquest misteri, ens convidem dels nostres oients... Martí! Hola, ja està, volia saludar, però ja no queda temps. Demà hi tornem, a les 4. Fins demà a tothom, gràcies. I ara, les notícies, amb la Montse Martí.
21: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
22: Són les 8, bon vespre.
23: No ho sé, amb Montse Martí.
22: Benvinguts al 9C. La Moncloa manté la confiança a Zapatero després de l'entrevista de l'expresident a Televisió Espanyola. Zapatero ha tornat a negar haver influït en el rescat econòmic de Plus Ultra. Diu que no va parlar amb ningú, que és innocent i ha parlat per primer cop de les joies que van trobar al seu despatx. Ha assegurat que són un regal de cortesia d'un país, tot i que no ha aclarit quin. L'exlíder del PSOE ha trencat el silenci i de seguida sentirem tot el que ha donat de si la seva compareixença. Els tècnics continuen treballant en l'esvorany que es va obrir ahir a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac i encara no se sap quan es podrà recuperar el servei a les línies R2, R2 Nord de Rodalies i la R11. No hi passaran trens segur fins almenys la setmana que ve. I demà es manté el perill extrem d'incendi, tot i que ja s'haurà superat el pic de calor de la setmana i les temperatures baixaran una mica. Avui el rècord s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on s'ha arribat als 43 graus. És dijous 23 de juliol del 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
3: Regal de cortesia.
22: Un regal de cortesia és un detall o obsequi de poc valor, en principi, que es fa per amabilitat, educació o tradició social. No obliga res ni busca cap favor a canvi. Hi ha regals, però, que no són ben bé regals. Hi ha regals que tenen memòria i també expectatives. Comencem.

0: José Luis Rodríguez Zapatero manté intacta la seva estratègia de defensa i nega haver influït en el rescat de Plus Ultra. En la seva primera entrevista, des de la imputació, l'expresident espanyol ha tret les ungles per defensar-se, tot i que l'empresari Julio Martínez Martínez el va assenyalar com una peça clau de l'operació. Zapatero assegura que no va parlar amb ningú de la CEPI ni del govern espanyol per afavorir l'aerolínia. També insisteix que no demana cap acte de fe a la ciutadania perquè el creguin. Diu que demostrarà la seva innocència amb proves. Ha seguit l'entrevista aquest matí l'Adrià de las Heras.
1: Zapatero no s'ha mogut ni un mil·límetre del relat que manté des que va esclatar el cas. L'expresident espanyol diu que no va moure ni un dit pel rescat de Plus Ultra i que ningú podrà acreditar cap gestió seva per influir-hi.
2: Siempre mi actividad profesional como consultor ha sido respetando la legalidad, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la CEPI ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
1: Les explicacions de l'expresident arriben dos dies després que Julio Martínez Martínez el situés al centre de la trama. Zapatero evita confrontar amb qui havia estat el seu amic, diu que és una estratègia de defensa i que les acusacions s'han de demostrar.
2: Los hechos son los que son. Y quien acusa tiene que probar. Cada imputado tiene su estrategia de defensa. Debo decir que no voy a pedir un acto de fe. Les voy a hablar de los hechos y de lo que hice y de lo que no hice.
1: Zapatero ha ficat la banya a la resta d'acusacions contra ell. Ha rebutjat que les filles li fessin de testaferros i ha negat haver impulsat una empresa d'Uai per amagar els ingressos.
0: I en aquesta mateixa entrevista, l'expresident socialista ha parlat per primera vegada de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, però les explicacions han estat a mitges. Ha dit que eren un regal, però sense aclarir qui li va fer, d'on sortien o quan les va rebre. L'expresident també ha anunciat que la seva defensa encarregarà una altra taxació per comprovar si realment valen 1.300.000 euros. Adrià.
1: Sí, en aquesta entrevista Zapatero s'ha referit per primera vegada a les joies, però continua sense resoldre els principals interrogants. Les defineix com un regal personal que va rebre fa molts anys i insisteix que mai no els va donar gens d'importància. Assegura que estaven guardades sense cap ús. I fins aquí les explicacions sobre aquestes peces. La resta d'informació diu que la donarà davant del jutge.
2: És un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni afán patrimonial, estaban, no habíamos hablado nunca de ellas, sinceramente, hace muchísimos años.
1: Zapatero ha admès que després de l'enrenou arran de la troballa, avui probablement no hauria acceptat el regal. Diu que ara li provoca una al·lèrgia profunda.
0: El govern espanyol i el Partit Socialista continuen fent pinya amb Zapatero, sense entrar en detall a l'entrevista. Diuen que mantenen la mateixa posició de sempre, insisteixen que cal respectar la presumpció d'innocència. Aquesta primera entrevista a Zapatero ha eclipsat també el debat al Congrés. El Partit Popular creu que Zapatero ha pres el pèl als espanyols i Sumar i Esquerra Republicana també troben a faltar més explicacions. Ho ha seguit des del Congrés ara en Roger Perciba.
3: Sí, els populars diuen que Zapatero s'ha defensat ell mateix i a Pedro Sánchez sense resoldre cap de les incògnites del cas, ni sobre el rescat de Plus Ultra, ni sobre les joies. Una presa de pèl, diuen. Feijóo més pensa que l'entrevista ha perjudicat Zapatero.
4: Me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
3: El socialista Patxi López surt de l'hemicicle sense gaires ganes de comentar l'entrevista.
5: El president Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas acciones.
3: I Òscar Puente, que sense aturar-se amb els periodistes, diu que el que ha vist no l'ha disgustat. No és el cas dels socis del govern espanyol. El portaveu de Sumar, Albert Ibáñez, Zapatero no l'ha convençut.
6: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
3: Tampoc a Gabriel Rufián.
7: Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad.
3: Que després de veure l'entrevista admet que Zapatero continua sense tenir explicacions per algunes coses.
0: I ho hem dit també a portada, les línies de Rodalies afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac no tornaran a funcionar com a mínim fins la setmana que ve. Són l'R2, l'R2 Nord i l'R11. El forat obliga els usuaris a fer una veritable gincama. Els de l'R2 i l'R2 Nord han de fer un transbord a peu fins a una altra estació per agafar l'R4 i els de l'R11 s'aturen a Granollers i allà agafen un autobús llançadora cap a Barcelona. Una altra prova de supervivència mentre al lloc de l'accident els operaris encara aboquen tot tones de formigó per tapar l'esvoranc. I atenció, la grua, que va quedar engolida pel forat, ja s'hi quedarà per sempre, com ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
8: Para garantizar la seguridad de la actuación, la grúa va a quedarse donde está y, por tanto, ya en este momento se está haciendo el relleno de mortero con la grúa y otros elementos que pueda haber allí mismo. Porque moverla en un entorno de terreno que es complicado, pues generaría nuevos riesgos innecesarios.
0: Segons les autoritats, no hi ha risc pels edificis propers, però els veïns del barri de Vallbona, que el tenen a tocar, no ho veuen clar. L'Ajuntament de Barcelona ha obert aquesta tarda un punt d'informació amb l'esperança de tranquil·litzar-los, però no ho ha acabat d'aconseguir. Víctor Massip.
9: Una vintena de veïns s'han reunit aquesta tarda amb l'Ajuntament i Adif al casal de barri de Vallbona. De moment, no hi ha cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc, però les administracions s'han compromès a informar-los cada dia. Això, però, no ha servit per tranquil·litzar els afectats.
10: Vosotros y los que están aquí, los del Ayuntamiento, se van a su casa. Nosotros estamos ahí. Creo yo que para preocuparse.
11: Més que malestar, inseguretat. Inseguretat. Perquè no saben si tota la zona d'afectació de l'obra que estan actuant ara en altres punts del barri pot passar, sobretot els que estem més a prop de les obres.
9: Davant d'aquesta situació, el regidor de Nou Barris, Xavier Mercè, ha insistit que l'objectiu és transmetre calma i seguretat a les famílies. Per la seva banda, el sotsdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor, ha reconegut que en un projecte d'aquesta magnitud el risc d'incidents no desapareix mai del tot.
12: Riesgo cero no existe en ningún sitio. Pero yo creo que estamos en las mejores manos. Tenemos aquí muy buenos técnicos, tenemos muy buenas empresas. Vamos a aprender de esta situación, esto está claro.
9: Ara mateix les obres de soterrament estan completament aturades fins que se sàpiga què ha passat.
0: El de Montcades, el segon esvoranc en dues setmanes en obres vinculades al transport públic. L'anterior va ser el del Putxet, a Barcelona, provocat per les obres de la línia 9 i que encara manté desenes de veïns fora de casa. Segons els geòlegs, però, els dos accidents no tenen res a veure ni mostren cap error sistèmic en les obres públiques a Catalunya.
13: No, jo crec que és una fatalitat, no? Una mala, mala sort que han coincidit en el temps, perquè són en contextos geològics diferents i amb sistemes constructius diferents. Per tant, no deixa de ser una coincidència desafortunada.
0: L'Ajuntament de Barcelona, per cert, oferirà una ajuda de 100.000 euros pels comerços afectats per l'esvoranc del Putxet. I Esquerra Republicana ha demanat, mentrestant, la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, i del president d'Adif al Congrés i al Senat. Volen que donin explicacions, però també sobre les últimes incidències a la xarxa ferroviària. Junts per Catalunya també es posa les mans al cap i reclama al govern que depurin responsabilitats. I l'altre ensurt de les últimes hores en unes obres públiques és el que ha passat també a la plaça de Sants de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat investiguen perquè la fuita de gas a les obres de l'estació de la plaça de Sants va acabar provocant una explosió. Els bombers han aconseguit apagar aquest migdia la flama que cremava a causa de la fuita després de 12 hores treballant-hi. L'incident va deixar 8 operaris ferits, 2 de gravetat. Alguns testimonis han explicat al diari Ara que els treballadors de la companyia de gas feien servir una serra radial. Tot i això, el cap de la Divisió d'Obres Civil d'Infraestructures del govern, Carles Bàcaro, ha evitat fer especulacions.
14: Però tot això s'està investigant. Evidentment, les persones que hi havia a la zona, doncs hi ha alguns que estan ferits i, per tant, doncs també s'haurà de parlar amb ells per veure exactament què ha passat. Però això ja dic que és una competència exclusiva de la companyia, que és qui estava fent els treballs de reparació.
0: Tot i que la fuita ja s'ha aturat, la zona encara no ha recuperat del tot la normalitat. En aquests moments encara s'està treballant per retirar la maquinària que va perforar la canonada. Última hora des de la plaça de Sants de Barcelona. Joan Puig, bon vespre.
15: Bon vespre, doncs sí, i a més aquesta normalitat encara haurà d'esperar una mica més. Els treballs per retirar la perforadora que ahir va provocar la fuita de gas encara no han començat i pel que hem pogut saber no ho faran fins d'aquí una o dues hores més. Abans de poder aixecar la perforadora amb aquesta grua de gran tonatge que ja està preparada, els operaris n'hauran de tallar algunes parts. La perforadora continua clavada a terra i en una posició inestable. Això sí, quan s'hagi retirat la perforadora i la grua pugui marxar, sí que es podrà donar per tancada la incidència. Serà aleshores quan la plaça de Sants recuperarà del tot la normalitat i també se restablirà el subministrament de gas als dos edificis que encara continuen afectats des de la fuita d'ahir a la nit.
0: Són les 8 i 11. La mare del nadó maltractat a Barcelona insisteix en la seva innocència, però es desmarca del pare de la criatura. La dona ha parlat voluntàriament davant el jutge, no ha acusat la seva parella directament, però defensa que si ell és innocent, algú altre ha hagut de provocar les lesions a la criatura. Tot i això, la fiscalia creu que la dona encara és sospitosa perquè es contradiu amb la versió dels metges que van atendre el nen. Més detalls, Violeta Martos.
16: Una declaració voluntària que ha durat unes 3 hores i en què la dona ha insistit que és innocent. La investigada ha explicat que no va veure res en cap moment i que si hagués vist cap maltractament l'hauria denunciat. Ha dit que l'home tractava el nadó amb poca traça, però que no el maltractava. Això, malgrat que els informes demostren que va fer cerques a Google relacionades amb com l'home tractava la criatura. També ha reafirmat el que ja van explicar alguns testimonis, que el part va ser complicat i que durant les primeres setmanes va ser el pare qui majoritàriament es va fer càrrec del nadó. La investigada ha admès que també va consultar a internet informació sobre les lesions que tenia la criatura i que ho va dir als metges, una explicació contrària al que van testificar els professionals, que no van detectar res fins al dia de l'ingrés, el 16 de març. Precisament, avui la dona ha assegurat que no tenia contacte visual quan el nadó es va trencar la cama. Quan van arribar a l'hospital, van saber que la criatura de només 6 setmanes tenia el fèmur trencat, una lesió anal, fissures a les costelles i lesions cerebrals.
0: Està previst que l'1 d'octubre es reprenguin les compareixences, declararan davant el jutge, els metges, les infermeres que van atendre el nen a Sant Joan de Déu i l'Hospital del Mar sense veure-li cap lesió. I també parlarà una cosina de la mare, metgessa, que havia estat en contacte directe amb la dona. Els termòmetres han tocat sostre avui i demà no s'enfilaran tant, però el risc d'incendi continuarà disparat. Per ara, els agents rurals mantindran gairebé 2/3 parts del país en alerta. Concretament, preveuen que hi hagi 635 municipis en perill molt alt o extrem d'incendi. Mar Poyato.
17: Són 16 més que avui. A més, mantenen tancats 7 parcs naturals, són el de Montserrat, la Serra del Montsant, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. El sotsinspector del cos, Josep Maria Capdevila, ha demanat a tothom que qui vulgui anar al bosc s'informi bé.
18: Siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot que davant de qualsevol columna de fum immediatament truquin al 112.
17: Els municipis on estiguin activats els plans de prevenció per risc molt alt o extrem, l'anomenat Pla Alfa dels agents rurals, està prohibit fer servir bufadors o serres radials a menys de 0,5 km del bosc. Tampoc es pot fer anar maquinària a prop de la massa forestal i també està prohibida la pirotècnia.
0: Les altes temperatures que es registren, atenció, no durant el dia sinó a les nits, són la causa principal de mortalitat per calor a Barcelona. Han arribat a aquesta conclusió dos estudis de la Universitat Politècnica. Els investigadors atribueixen a la calor nocturna més de 700 morts entre el 2007 i el 2018, Joel Penya.
19: Són més d'un centenar de morts més respecte a les que atribueixen a les màximes diurnes durant el mateix període. El motiu és que en els últims 50 anys la temperatura mitjana a la ciutat ha passat dels 16 graus als 19 i la temperatura mínima mitjana dels 12 als 16. El professor del Centre de Política de Sol i Valoracions, Josep Roca, explica que les altes temperatures fan que el cos no tingui una treva.
20: La gent no mor normalment de cop de calor a Barcelona. Mor a la nit perquè no es pot recuperar adequadament el seu cos, no? I aleshores la mort és més acusada.
19: I alerta que els sistemes públics d'avís de calor extrema infravaloren els riscos de la calor nocturna. S'activen a partir dels 24 graus, però és una temperatura que ja suposa un risc elevat per a les persones grans. Des que va començar l'any, segons l'Institut Carlos III de Madrid, a Catalunya han mort 516 persones per causes atribuïbles a la calor.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu també han obligat a adaptar feines que es fan a l'aire lliure. Per exemple, els arqueòlegs. Tot i que és una professió molt acostumada a treballar sota el bat de sol, aquest juliol han decidit canviar els horaris de feina, Joel.
19: Amb les altes temperatures, alguns equips d'arqueòlegs han avançat l'hora d'inici de les excavacions per evitar treballar quan fa més sol. És el cas del jaciment del Castelló Sobirà de Sant Gervàs a la Conca de Tremp. Els arqueòlegs Ignasi Garcés i Marta Sancho expliquen que han d'aprofitar l'estiu i la solució és fer horari intensiu.
21: Intentarem canviar dates, però és molt complicat perquè el treballar amb estudiants universitaris ens limita als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No?
22: Comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari
1: de 6 del matí a 1.
19: En la mateixa línia, també al Pla de l'Horta de Sarrià de Ter, al Gironès, l'excavació que es va fer durant les primeres onades de calor va arrencar una hora abans de l'habitual i algunes empreses de la zona també ho han avançat tot plegat.
0: Adaptar els horaris de feina, com dèiem, per evitar les hores de més calor, és el que tocarà fer amb altres professions, no només els arqueòlegs. I no només això, les onades de calor a l'estiu seran cada vegada més freqüents i caldrà canviar alguns hàbits, ho diuen els experts, el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i també director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, avisa que la capital catalana podria arribar als 45 graus abans del 2040. Martí Oliveres, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: La calor intensa i persistent d'aquest estiu ja es rècord en alguns punts del país. Hi ha diversos estudis, doncs això, que apunten que el que ara és excepcional d'aquí a uns anys serà la nova normalitat.
2: Sí, aquestes calorades que arriben abans, que són més prematures i que quan ens acompanyen, sobretot durant l'estiu, s'intensifiquen, s'allarguen més en el temps i fins i tot arriben ja quan ens som entrats a la tardor. Per tant, aquest estiu que s'avança i que també menja un tros de la tardor. Aquestes temperatures extremes, com avui els 43 graus de Vinebre, podrien semblar impensables fa 10-15 anys, i ara ja hem anat normalitzant doncs, aquestes temperatures de 40 graus. Per posar un exemple, Lleida ha fregat avui els 41 graus i ja és el desè dia que s'hi arriba, aquests 40 graus o més, durant aquest 2026. Una calor extrema sense precedent, ja que mai havia passat arribar 10 dies als 40 graus, almenys des del 1941, que és quan va començar la sèrie de dades en aquest punt. Els últims estius s'arribava de 7 a 8 vegades als 40 graus, ara ja, en només aquest juny i part de juliol, doncs hem superat els estius de l'any passat i d'aquests últims 5 anys, per tant, déu-n'hi-do.
0: Hi ha poblacions al sud d'Espanya on estan més acostumats a veure els carrers, fins i tot deserts durant les hores de més sol i que la gent surti de casa una mica més cap al vespre. Això també arribarà aquí, perquè les temperatures al nord de la península s'assemblaran una mica més a les del sud?
2: Sí, ho hem vist ja aquest estiu. Per exemple, a Cantàbria, al País Basc, Astúries, s'ha arribat a superar els 40 graus, una cosa que no era ni molt menys habitual els últims fins i tot 5 anys. Estem superant precedents un dia rere l'altre, un estiu rere l'altre, i aquesta normalitat sembla, segons els experts, que podria anar arribant en els propers anys de manera ja més recurrent, que no fos una cosa més excepcional, sinó que, malauradament, doncs sigui la nova normalitat. Hem de pensar que des del 1975 fins ara s'han comptabilitzat més de 80 onades de calor al conjunt de l'Estat, però més de la meitat, 56 onades, han tingut lloc des del 2000, en aquests últims 26 anys, i una quarta part de totes les onades de calor són només d'aquests últims 4 estius. Per tant, realment, la crisi climàtica s'està accentuant molt al Mediterrani, al nostre país, durant aquests últims 4-5 anys, amb aquests estius que, sens dubte, doncs, la sensació per moltes persones és que aquest estiu està sent especialment feixuc i les dades doncs, ho posen de manifest.
0: I pel que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
2: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix, recordem, de la onada de calor de principis de mes, d'aquest juliol, pràcticament a 44 graus en aquesta zona. De fet, es va arribar als 40 graus a Vinebre, avui 43, també molts 40, 41, 42, entre el Priorat, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i fins i tot el sud del Segrià. Els propers dies afluixa transitòriament la calor, és la bona notícia. Demà es notarà poc, però sí que entre dissabte i diumenge doncs anirem notant una lleugera baixada de la temperatura. No parlarem d'una refrescada, però ens posarem a la línia del que toca, que és una cosa que no havíem vist durant aquestes últimes setmanes. Atenció, però, perquè sembla que a partir de la setmana que ve tornarem a suar de valent.
0: Gràcies, Martí. I amb aquestes calorades, Tarragona ha implantat un sistema per fer possible l'autonomia de les persones invidents o amb visibilitat reduïda quan es volen banyar a la platja. És amb Cunit, al Baix Penedès, la primera platja catalana que ofereix aquest servei. Tarragona, Esteve Giral.
22: Sí, unes balises, senyals acústics i un rellotge al canell permeten a la persona amb una discapacitat visual orientar-se a la sorra i a l'aigua a la platja de la Rabassada per poder entrar i sortir al mar sense anar acompanyada. Permet a la persona invident o amb una discapacitat visual poder banyar-se al mar de forma autònoma, lliurement, sense l'assistència de cap persona. Agustí Sánchez, de l'empresa Silan, que ha creat el sistema implantat ara a la platja de la Rabassada de Tarragona, i Rocío Calferrada, tècnica de l'ONCE.
4: de poder nedar lliurement i fer l'activitat que tothom la veiem com normal.
5: Meterse en el mar para ellos pues les puede desorientar, no tienen una referencia y tanto entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado.
22: L'ONCE ofereix també un servei per ajudar les persones invidents a familiaritzar-se amb el nou sistema. A l'arena, gràcies a la col·laboració de la Creu Roja, un socorrista vigilarà en tot moment el bany de la persona invident, però sense interferir en la seva autonomia.
6: No ho sé, amb Montse Martí.
23: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
24: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
25: Tota la programació a fastempordà.cat.
26: Propera parada, plaça Lesseps.
27: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
28: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
29: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells a RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
30: El mantenim estable aquí, quiet, va!
29: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells a RAC1.
31: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
29: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
32: Primer peu, segona i Castell, carregat!
29: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Sis minuts i 9:15 del vespre, el Parlament defensa tornar a pagar les autopistes, ara a través de la vinyeta. Avui el ple ha aprovat una moció dels comuns que proposa desplegar un sistema de pagament per ús i que tota la recaptació es destini al manteniment d'aquestes carreteres. També hi han votat a favor el PSC, Junts, Esquerra i la CUP. Laia Colomer.
33: El Parlament no en vol ni sentir parlar de les antigues barreres, però sí que planteja fer una proposta al govern espanyol perquè introdueixi la vinyeta. El preu a pagar dependria, per exemple, del recorregut o les emissions contaminants i també pagaria més el trànsit internacional. Lluís Mijoler dels Comuns, Judit Toronjo de Junts i Albert Salvador d'Esquerra han defensat la proposta.
34: No hem d'escollir entre recuperar els antics peatges de barrera, injustos i discriminatoris, o convertir la P7 en una barra lliure pel trànsit passant internacional.
35: No és tornar als antics peatges, és un sistema estable de finançament per ús just.
36: I que el transport pesant de llarg recorregut i el trànsit internacional hi contribuïsque especialment.
33: L'objectiu no és només garantir el manteniment de les autopistes, sinó també reduir el trànsit i els accidents a la P7.
0: El govern ha fet aflorar més de 300 milions d'euros de frau fiscal l'últim any a Catalunya, gairebé un 15% més que l'any anterior. L'agència tributària assegura que no hi ha més frau, sinó que ara el detecten millor, Eulàlia Carrascal.
1: El 2025 és el segon any amb més frau descobert en una dècada, just per darrere del 2021. La majoria de casos són per no declarar imports o per aplicar-se deduccions que no tocaven, sobretot en els impostos de successions i donacions, el de patrimoni i també el d'actes jurídics documentats. La consellera d'Economia, Alicia Romero, reivindica la importància de reforçar l'agència tributària per detectar més casos.
3: No és que hi hagi més frau, insisteixo, és que som capaços de detectar-lo millor. Per això és important que reforcem l'agència tributària. Una agència tributària que fa uns anys gestionava, no arribava a 5.000 milions i avui en gestiona 6.500. I a més, doncs, fa un esforç molt important per detectar el frau. El frau no és que augmenti, és que el detectem millor.
1: Segons l'organisme, el frau per canvis ficticis de residència és mínim. Han detectat una vintena de casos de persones que deien que vivien en altres comunitats autònomes o també a l'estranger per evitar pagar impostos.
0: I encara en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit avui mantenir els tipus d'interès al 2,25%. El Consell de Govern ha votat a favor de congelar-los per unanimitat perquè consideren que l'economia ha millorat, tot i la represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran. És estiu i el barri de Gràcia, a Barcelona, ja comença a fer olor de festa major. Falta menys d'un mes perquè comencin i els festers ja ho comencen a tenir tot a punt per tornar a guarnir les places i els carrers. Aquest any en vestiran 23, que del 15 al 21 d'agost es transformaran en autèntics mons paral·lels al bell mig de Barcelona. Ha anat fins a Gràcia l'Ona Pardo.
7: Des de la plaça de la Vila de Gràcia, els carrers encara estan buits, però darrere les façanes els veïns treballen per enllestir els preparatius. Hi ha 5 carrers que justament aquest any s'han posat d'acord per guarnir-los sota la mateixa temàtica. Feia anys que no passava i per l'associació que organitza la festa és una mostra de germanor. La regidora del barri, Laia Bonet, ha agraït la feina dels festers.
8: Ja comença a haver-hi molta feina feta i, per tant, els carrers i les places de la vila ja estan a punt de transformar-se en allò que ha estat una feina de pensar i d'idear durant tot l'any per poder aconseguir de nou una mica de màgia, uns dies de màgia en el carrer o en la plaça de sota casa.
7: Aquesta edició també arriba amb un canvi. Els del carrer Jesús es traslladen a Sant Pere Màrtir. Això en un any en què hi haurà més de 900 activitats gratuïtes durant els 7 dies de festa. Els hi donarà el tret de sortida al pregoner d'aquest any, el periodista graciec Vicenç Sanclemente.
0: I l'agenda de concerts avui ens porta a Vilanova i la Geltrú, on aquesta nit arrenca el Tinglado.

0: Entre els caps de cartell, el que sona, hi ha la Fúmiga, els autors de la cançó de l'estiu a RAC1. Les 8 i 28, moment per repassar l'actualitat esportiva. Pau Bonastre, bon vespre.
1: Hola, bon vespre.
0: Frenkie de Jong, que té un trencament de lligament lateral intern del genoll dret, però de moment no passarà per quiròfan.
1: Ho ha comunicat aquesta tarda al club, explicant que seguirà el tractament conservador que estava fent fins ara. Ell mateix ho ha confirmat amb un comunicat. Diu que amb aquesta lesió no cal, segons ell, passar pel quiròfan, però atenció, ha assenyalat els metges de la selecció neerlandesa com a responsables. Aquesta lesió, recordem, se la va fer durant el Mundial, però segons explica, llavors li van assegurar que era una petita lesió i que no comportava risc si continuava jugant. Ara s'ha demostrat que no, que serà una lesió més llarga i, segons hem pogut saber, recull malestar al Barça tant amb la Federació Neerlandesa com amb el jugador.
0: També el Barça, avui el club ha confirmat el segon fitxatge.
1: És Karim Adeyemi. Feia una setmana que l'extrem alemany ja era a Barcelona, però fins avui no s'ha fet oficial per culpa de tràmits burocràtics. Finalment hem tingut anunci i presentació oficial. Primeres paraules d'Adeyemi com a blaugrana parlant de la figura de Hansi Flick.
2: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'havia dit què necessitava l'equip de mi. He vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
1: Adeyemi signa fins al 2031 i el Barça pagarà 22 milions d'euros més 7 en variables al Borussia Dortmund.
0: Alguna cosa més, Pau?
1: Dos fitxatges de bàsquet i el Barça ha incorporat el pivot polonès ex de l'Unicaja Balcerowski, mentre que el Kitsanàs Manresa ha fitxat el base barceloní Rafa Villar fins ara al Baskonia.
0: Gràcies, Pau.
1: Fins ara.
0: A aquesta hora, dos quarts en punt, tanquem aquesta primera part del 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, Marina González a la producció i Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo diu que els francesos tenen els vorals de les carreteres més nets que nosaltres.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? No m'agrada el ciclisme, però sí m'agrada fer la migdiada. Així que em poso el Tour de França perquè té la freqüència sonora perfecta per disparar-me la melatonina. Mentre em quedo fregit mirant el Tour, veig aquelles panoràmiques de muntanyes franceses i he de reconèixer que els vorals de les seves carreteres estan perfectes. No hi ha ni una cigarreta, ni una ampolla de plàstic... Sembla que hagin passat per allà aquells que netegen catifes a TikTok. No podem dir el mateix dels vorals de les nostres carreteres. El proper cop que passeu per les costes del Garraf, no mireu cap al mar, mireu cap al voral de la carretera i trobareu un flea market de segona mà ple d'oportunitats. Et dic una cosa, si t'hi esforces una mica i no tens gaire manies, crec que pots arribar a Sitges amb el pismoplat. Una cigarreta i una llauna de Monster Energy Drink, sé com arriben allà. Però un microones? Perdona, jo vull saber més. La història de com recórrer un microones un port de muntanya per acabar tirat a un revolt del Garraf, a mi m'interessa moltíssim. Bueno, antropòleg jo. Vull dir, però dona més feina ser incívic en aquest cas que portar-lo a la deixalleria. De tota manera, tu vols saber com és realment un país? No miris els seus museus. Mira què llença la gent per la finestra del cotxe quan pensa que ningú els està mirant. I què diu dels catalans que llancem matalassos, trones de bebè i muntanyes de llaunes buides? Doncs diu que hem complicat tant el reciclatge amb tants colors diferents que la gent ha arribat a col·lapsar. És mentida, és completament mentida. Diu de nosaltres que som uns bruts. Però mira, qualsevol excusa absurda és millor que admetre que els francesos són més cívics que nosaltres en això de tenir els vorals de les carreteres més nets. I per aquí no passo.

0: RAC1.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
0: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
4: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
5: Regina Rodríguez Sirvent.
6: Sempre hi ha una
5: professió.
6: Hi ha una pregunta,
7: no, és que jo no sento que la meva professió
5: porto sigui... Yanquis a Barcelona, no diguis això.
7: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
5: Ara, ara,
0: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
4: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
5: Aquell llit és igual.
8: És comodíssim, és no. millor que el de casa.
5: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
8: Sí, sí.
5: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
8: Calor.
5: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
4: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC 1.
9: Escolta, navega, descarrega, informa't.
0: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1. No ho sé, amb Montse Martí.
4: Aquest estiu, cada dijous, recuperarem algunes de les entrevistes del sopar de Germanó, la secció del 9C, en què l'Anna Ballonesta i la Mireia Garolera han conversat amb germans sobre la seva vida i la seva relació. Avui escoltarem la conversa de l'Anna amb l'actor Sergi López i el seu germà, l'escultor i biòleg Ramon López.

0: no ho sé, volem tornar a fer un sopar de germanor. La setmana passada, ja ho sabeu, el vam estrenar amb l'actriu Ariadna Gil i els seus dos germans, el Ricky i l'Albert Gil, els músics de Brighton 64. I avui tenim al programa dos germans més. De moment no us direm qui són, però sí que us en donarem algunes pistes. Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: A veure, explica'ns alguna cosa dels germans que ens acompanyen avui aquí a la taula del No ho sé.
1: Són de Vilanova i la Geltrú, de cognom es diuen López Ayats, tenen 61 i 59 anys i una vena artística molt marcada que els ha dut per camins ben diferents. El més gran és biòleg i escultor, una combinació que d'entrada pot semblar estranya, però que de seguida entendreu. L'altre és actor, fa anys que volta pels escenaris i que l'heu vist per la pantalla, i aquests darrers mesos està a la primera línia perquè la pel·lícula que protagonitza ha estat seleccionada per representar Espanya en la categoria internacional als Oscars.
0: Això només són algunes pistes, potser algú ja sap de qui estem parlant, però vaja, anem a saludar-los. Ramon i Sergi López, com esteu? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit i bona hora, es diu.
3: Bona nit i bona hora i rejuvenits.
0: Ah, que no hem dit bé les edats. A veure, quants anys teniu? Aclarim això.
3: 65.
2: Tu 63.
3: Ja tens 63.
2: Què has de tenir?
3: 63, i tu?
2: Jo en tinc 59, jo en faig 60 a final d'any.
3: Ah,
2: 61.
3: M'he equivocat.
2: Doncs, bueno, comencem així, m'entens? Som així.
0: Sí, no havia començat mai una entrevista que algú em corregís una dada i al final... Hem arribat a la
3: conclusió.
0: Però confirmem que en tens 61 o no?
3: Sí, sí, sí.
2: Ara mateix sí, eh?
0: I tu, Sergi, en tens 59.
2: Ara mateix sí, també.
0: Ara mateix també. Sí. Escolta, us havíeu trobat mai tots dos en una entrevista conjunta o no?
2: No, entrevista no. Una altra cosa és per Nadal, que com que tots dos no callem ni sota l'aigua, doncs a vegades sí, a vegades
0: hem intercanviat alguna conversa. Però hi ha una entrevista per parlar de vosaltres com a germans? No, eh? Sou vosaltres dos. Tu ets el gran, Ramon.
3: Sí, sí, sí, és el gran i ell és el petit. Sí, sí.
0: Molt bé. Aquesta secció es diu sopar de germanor, si ho heu sentit. Vosaltres acostumeu allò a quedar vosaltres per anar a sopar algun dia? Sopar de germans o aquestes coses o no?
2: No, mai. De germans no ho hem fet mai. No.
0: Però llavors quedeu quan hi ha alguna cosa, dius, hi ha una cosa important que hem de parlar de, no sé, de la mare, d'alguna cosa de casa
3: Home, sí,
0: o quedeu per dir, mira, potser que ens veiem que fa 3 mesos que no sé res de la teva vida.
2: No, que sí, quan hem de quedar per alguna important, sí, som sensats, ens truquem quan es fa falta i quan no fa falta no. I llavors, de tant en tant sí que quedem de dir, hòstia, tio, fot un munt de temps. Fa la nostra mare, la Rosa fa d'intermediària. Dic, hòstia, fa 2 mesos que no veig el Ramon. Sí, sí, l'altre dia va preguntar per tu també. Estem,
3: no
2: sé...
3: No, igual que ens movem bastant, ells molt i també, no tant, però també moc, doncs, bueno, cadascú va fent la seva...
2: Sí, déu-n'hi-do, el que et mous tu també.
3: Sí, són històries bastant...
0: Després en parlarem de la professió del Ramon, perquè la teva, Sergi, segurament és molt més coneguda, molt més pública.
2: Ja n'hem parlat prou, sí.
0: La del Ramon, doncs, potser... I és ben curiosa com per parlar-ne, també, però incidint en això dels dinars, encara que no feu sopars ni dinars tots dos junts, quan us trobeu amb les famílies o amb la vostra mare, com són aquests dinars? Vull dir, són d'aquells que tothom parla alhora, que tothom té coses a explicar... Com els definiríeu, sí,
2: jo els definiria com relaxats. Vull dir que tenim una família que no hi ha molts codis de no posi les coses a la taula, no crideu, no fumeu... Vull dir, tothom és una mica caòtic, però sí, la gent disfruta estar junts. Sí.
0: El Ramon sempre... Tu has tingut més el rol de germà gran, germà petit. Han estat molt marcats aquests rols, creieu o no? El gran més responsable i el petit una mica, Ramon.
3: Jo penso que sí, sí, sí.
0: Sí, tu has estat més responsable que el Sergi. Tu.
3: No, a veure, això és un rol que... és un tema que t'encolomen sempre... en relació a l'altre, diríem-ne, no? Sempre relacionat amb l'altre, i sí que sempre hi ha hagut el paper, bueno, pues, el que creu més per dir alguna cosa i el que no creu tant, i ja està.
2: Però això vols dir que és el rol? També són maneres de ser, no?
3: Home, evidentment, el rol es basa en alguna cosa, però com més temps passa, més penso que ens assemblem o que diferim, però que allò tan marcat que era abans, pues, no es va diluint. Però sí, sempre ha sigut, jo diríem-ne, el sèrio i ell...
0: O sigui, això de petits, per exemple, com
3: sí, però jo no he sortit tant de festa com ha sortit ell, i bueno, ja està.
2: I ell, en canvi, ha estudiat més que jo, i ha tret més bones notes, i
0: té títols que jo no tinc. Tu eres mal estudiant, Sergi, eres mal estudiant, tu.
2: Jo sí. Jo amb això sempre he tingut aquesta cosa, una mica un complex, com la tinc més d'un complex, no, però el complex aquest de tenir un germà que, hòstia, que és molt crac i que estudia, que tira endavant els cursos.
0: Que porta bones notes a casa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, i que a més a més ho fa de manera, no ho fa perquè l'apretin, sinó que ho fa de manera com a natural, estudia i que et mira amb cara com de, tio, estudia una mica, collons. I aquesta cosa, no? Bueno, he anat avançant d'aquesta manera.
0: És a dir, les bronques dels pares, quan éreu petits i arribaven les notes a casa, què?
2: Eren diferents.
3: Eren diferents, sí, sí, eren bastant.
2: Eren diferents.
0: Sí. Com era, Ramon? món. Bueno, no tu arribaves allà tot buit.
3: Bueno, jo també patia, però jo soc molt patidor i estic, també tinc molts, tots tenim molts complexes i moltes històries particulars i tal, però sí, jo era, intentava... Sí, jo era un tio, diríem-ne, això, que feia les coses que tocaven, diríem-ne, no? Mm-hmm.
0: Com la recordeu, ara que parlàveu de quan érem petits, la vostra infantesa a Vilanova? Crec que viviu al barri de Sant Joan, no?
3: Sí, sí.
0: Com recordeu aquella època? No sé si éreu molt de jugar al carrer o estàveu més a casa o...
4: Sí, bé, igual jo més que tu al carrer.
3: Ell estava més al carrer que jo, però és una època que anàvem a l'esplai, hi havia el cau, recordo sí. que a l'escola que anàvem, que era el Cossetani, l'escola del Cossetani estava a les afores, llavors a les afores, ara ja no. Nosaltres, de fet, vam estar... El meu pare, el Pere López, Vivancos, era muntador de la Pirelli. La Pirelli a Vilanova
0: clàssic,
3: és com una...
0: La Pirelli, la Vilanova.
3: És,
0: com, mm-hmm.
3: és una, bueno, és una, un tòtem a Vilanova, perquè hi ha sigut la gran fàbrica de l'època... del desenvolupisme, no? Postguerra civil, franquista, i nosaltres de petits vam estar visquent a La Corunya, a Madrid i a Màlaga.
0: Ah,
3: un any a cada lloc.
0: I després quan us veu establir definitivament a Vilanova, doncs?
3: Després de fer segon de... Pues jo feia tercer de primària, doncs ell devia fer primer de primària.
0: Si haguéssiu de dir, a qui us assembleu, el pare o la mare? Més el pare, més la mare, més de caràcter, més físicament, Ramon?
3: Jo sempre, de petit, sempre deien que ell s'assemblava al papa, al meu pare, i jo més, no ma mare, perquè no m'hi sembla ma mare. De grans, jo penso que ens semblem tots bastant a mon pare. De fet, jo sempre he pensat que tenim una... La nostra mare és una persona, una bellíssima persona, i el nostre pare...
4: Una brutalitat.
0: Un Rosa es diu que es diu?
3: El nostre pare...
4: Però no perquè ho diguem nosaltres.
3: Era una persona diferent. I jo cada vegada que veig... No, diferent a la meva mare, vull dir. Diferent a la mama.
5: Sí, sí.
3: Però jo amb el temps que passa, penso que més portem una vida paral·lela nosaltres tres. Perquè jo quan et veig amb tu donant voltes pel món i tal, i d'aquesta manera mig nòmada que vius i com et comportes i tal, i jo també en part, i
0: com et comportes,
3: com hem viscut les nostres vides particulars, hosti, i acabo veient uns paral·lelismes amb el papa sempre.
0: I estàs d'acord tu, Sergi?
4: Sí, una mica, a veure, mon pare és un tema a tractar a part, que no sé si...
0: Què vol dir? A veure, un resum, fes-nos un resum.
4: El resum és que ma mare és un ésser excepcional i
0: ens... I ton pare és diferent.
4: I mon pare és diferent. No, diguem-ne, mon pare era un tio que expressava la seva frustració de manera explícita, saps? I quan tenia un
0: caràcter fort.
4: Sí, tenia un caràcter fort i tot això, no? I llavors era una cosa, perquè m'entenguis, a mi durant molta temps em deia, ai, ets igual que ton pare! Perquè mon pare doncs també tenia aquesta cosa, que era molt, molt extrovertit, mm-hmm. molt simpàtic, molt socialment, diguem-ne, en principi, de casa en fora. Érem així. Però clar, a casa, com que hi havia bronca cada dos per tres, sovint, amb la meva part de responsabilitat, estic d'acord, bueno, doncs a mi quan em deien, ai, que ets igual que ton pare, oh, que simpàtic ton pare, a mi em feia una ràbia.
0: A tu no t'agradava que diguessin no. igual que ton pare.
4: De fet, jo l'he acabat perdonant una mica ara ja, els últims temps.
0: Fa anys que va morir el pare?
4: Fa 3 o 4, 4 sí, potser va 20.
0: No fa gaire, hòstia, doncs.
4: No ho sé, 4. Però el cas és que al final sí que m'adono compte que tots dos tenim, a part d'aquesta estructura vital de viure amunt i avall i de que ens belluguem, i això ressona una mica amb el que feia mon pare, també, bueno, un caràcter i també una personalitat així, a vegades, encesa. I jo penso que els dos compartim una cosa que tenim, però que això no sé de què depèn, que és que hem trobat unes feines a les nostres vides que ens apassiona. Mm-hmm. Ens apassiona en majúscula.
0: Però això sí que ho compartiu també amb tu, oi, Ramon?
3: Sí, sí. Sí, bueno, jo soc biòleg. Jo sóc biòleg i vaig acabar la carrera i literalment no sabia què fer amb la meva vida. Tio, perquè me'n vaig anar... havia de treballar, no? Havia de guanyar-me la vida, guanyar peles per gastar, bueno, guanyar peles, dic, hòstia. I me'n vaig entrar a treballar en un hospital d'analista de laboratori.
0: Sí.
3: I me'n recordo perfectament conduint la moto per allà a Canyelles, anant a Vilafranca, amb una Ducati que tenia Scrambler. No, dic, hòstia, doncs, escolta, i per què no fas això que t'agrada fer? Però això pensar-ho jo mateix, eh? I vaig decidir fer-ho.
0: Dedicar-te...
3: Em dedica a fer això, vinga,
0: mira,
3: va.
0: Espera, que tenim una cançó preparada, va.
3: Ah, va.
0: Clar, la gent dirà, a veure, per què fiqueu aquí una música de la banda sonora sí, de Jurassic sí, sí, sí, Park? Sí. Home, perquè la teva feina,
3: sí.
0: Potser treballes alguns dies entre dinosaures, també,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: vull
3: sí,
0: dir
3: sí,
0: que...
3: sí, sí, sí. Jo, a veure, jo què faig? Jo sóc escultor i faig escultures d'animals vius o morts, o extints, mm-hmm. per museus. Llavors, jo treballo per encàrrec per un client, que pot ser un museu, un aquari, un zoològic, que vol una escultura d'un animal. Punto. Aquest animal pot estar viu, pot ser una cabra, un tocino, una vaca, un el que sigui, o pot estar mort. Pot ser un dinosaure, pot ser un mamífer extint, pot ser el que sigui.
4: Un ardental.
3: Homes prehistòrics, també. Homes prehistòrics, també.
0: I he de dir que he tingut la sort de poder venir a Coaga, a Sant Martí Sarroca, que és la teva empresa, sí, Ramon, sí, on teniu, doncs, això, animals de tot tipus, que entres allà i sembla que entres en un altre planeta, realment. Depèn. Si algú es colés allò per error, potser s'enduria un insult.
3: Quan aquest local que tenim amb el Gavi allà, amb un carreixac, quan es va cremar,
4: que van venir els bombers i van dir què passa aquí.
0: Es pensava que teníeu animals dissecats, o què?
3: Sí, tot d'escultures.
0: Il·legals.
3: Van començar a trobar cavalls i cors, van dir, però això, què collons?
0: Què passa aquí dins, no? Però tu has anat per tot el món. Tens obres a museus a tot el món.
3: Bueno, tot el món no. Nosaltres, bàsicament, ens movem a Europa. Europa, i tenim algunes coses pues, fora d'Europa, però fora d'Europa tinc coses contades a Mèxic, al tema dels, a la zona del Golf, als Emirats...
4: Això es diu tot el món, home.
0: Sí, home, ja ho sé que no tots els països del món.
3: És
0: enllà
3: de
4: Vilafranca del Penedès.
3: Ja és tot el món. Però, per exemple, el fet de ser escultor, per exemple, ens ha portat a... Que a vegades hem fet coses per artistes, per exemple, vam treballar pel Barcelona...
0: Sí, amb aquella famosa cúpula, no?
3: La cúpula, doncs... Què fem, en aquest cas? Fem ajuda a artistes.
0: La cúpula de l'ONU, per si hi ha gent que no sap de què estem parlant, eh?
3: Sí, sí.
0: Sergi, et veig molt posat amb la feina del teu germà.
4: Sí, és que...
0: T'agrada?
4: Sí.
0: Just el dia que hi vaig anar, tu sorties de dins la nau. No sé si hi vas sovint o va ser casualitat que et trobés aquell dia allà.
4: Bueno, si vas sovint no, vull dir, no apareixo per allà, no. O sigui, hi he anat moltes vegades, però vull dir, no
0: potser hi va sovint de visita perquè li agrada veure què està fent o...
4: No, ara, per exemple, ja haig de tornar a anar... Li vaig dir, a la primera setmana d'agost vindré a veure-t'hi.
0: Encara no ha passat.
4: Vale? I haig d'anar perquè vull... Bueno, amb el Jorge Picó volem preparar un espectacle nou de teatre i vull fer dues màscares, dues mitges màscares, que ja vaig començar fa temps, però ara ho haig de fer en sèrio ja. I haig de passar un dia pel taller perquè em doni una mica d'argila i això per fer una mica...
0: I heu treballat altres vegades conjuntament? T'ha fet alguna altra cosa?
3: Molt poca cosa. El Dumi, t'ho vaig comentar. Un Dumi... Vam fer una vegada un Dumi.
4: Ah, sí. Un Dumi vol dir una figura...
3: Una figura humana.
0: Que fan humana xocar els cotxes, per exemple,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: quan tenen
4: els accidents. Un ninot humà. Sí, em vas fer una mollo de la cara, pel fins al fons.
3: Fins al fons, amb l'Helena Pla, que vas fer, però això ho vas fer-ho quan...
4: Això a l'acabar l'ECOC, és això, l'ECOC vaig tornar el 2000, el 92, doncs el 90... el 94, el 95.
3: Sí, no fan, no?
0: Clar, Sergi, tu has fet més de 100 pel·lícules, partint d'algunes, Pacific Fiction, Harry, un amic us estima, Laberinto del Fauno, ara Cirat, però també t'hem vist al teatre, per exemple, no? Amb espectacles com el Non Solum, sèries, Estació del Llaç, o més recentment Revelejar.
4: Sí.
0: Déu-n'hi-do, amb el ritme... Déu-n'hi-do, el ritme que portes ara últimament, no? Dèiem, fa uns dies que has tornat de Nova York, tota la revolució que està sent Cirat, com estàs portant ara?
4: Com puc? Bé, anar fent bé. Ho porto com puc. Sí,
0: què vol dir, com puc?
4: Pues que intento que, diguem-ne, que no se'm mengi tot plegat a mi. És a dir, saps? Ens fem grans, saps, també? Ens fem grans i llavors aquesta cosa, quan no t'enlluernes del tot només per un èxit que passatger, diguem-ne, penses també en tu. És a dir, que el de Cirat està passant, és brutal.
0: Però estàs gaudint aquest moment?
4: Sí, ho estic gaudint, però precisament perquè també vaig en mesura de cuidar-me també a mi, de no... Intento continuar sent extremadament feliç del que m'ha tocat viure.
0: T'agradaria poder anar a la gala dels Oscars?
4: M'agradaria. O sigui, sóc un tio una mica raro.
0: És que em sembla que tu, tot això de les catifes vermelles i això, no t'entusiasma, no?
4: Bueno, perquè si li perds la por i vas dues o tres vegades...
0: T'acostumes?
4: No és que t'acostumis, és que veus que és una alfombra llogada que l'han comprat en una drogueria, vull dir, l'han comprat a l'Ikea, saps què vull dir? És una alfombra, bueno, hi ha una posta en escena, hi ha unes fotos, hi ha uns vestits, hi ha una cosa...
0: Tota aquesta pompositat.
4: Hi ha molta
0: no xurrada
4: al voltant d'això. O sigui, sí, pot ser... No sé com dir-ho, és com disfressar-te per Cap d'Any de Miqueta. O sigui, fa gràcia un dia per Cap d'Any, però vull dir, no sé com dir-ho, tampoc és la base d'això. I al final és el que envolta les pel·lícules, que sí que és el que ens mola, el que ens agrada i el que, de fet, treballem perquè això, perquè les pel·lícules vegin el màxim de gent possible, no?
0: Com vas passar, Sergi, d'aquestes notes allà de repetir no sé quantes vegades tercer de bup, a dir, ara vull ser actor?
4: Va ser per culpa de mon pare, també.
0: Ah?
4: Perquè jo havia repetit, ja estava a punt de repetir el tercer de bup i dedicar-me a treballar en un bar o de mecànic de tractors o anar en mar, no sé, qualsevol cosa, i estàvem assajant teatre amateur i mon pare, que m'havia fotut bronca perquè el dia abans havia arribat a les 10 de la nit i això era, no podia ser, i escolta'm, bueno, doncs em vaig despistar a l'assaig d'això i vam estar parlant a l'assaig de teatre, el Catòlic, amb amics nostres, amics meus. Hòstia, ara quan acabem a l'institut, per què no fem una companyia de teatre? Per què no ens dediquem al teatre? I jo em vaig dir, sí, home, sí, clar, que guai, però vaja, ho veig molt difícil, molt complicat, hi havia gent que decidia va dir que no, gent que va dir que sí, clar, no sé què, però es va quedar... I quan vaig donar compte eren les 11 de la nit. I dic, hòstia, mon pare allà a les 4 i mitja per anar a treballar al Pirelli a les 5, i dic, hòstia, em vaig anar corrent cap a casa, vaig obrir la porta i vaig veure que la llum estava encesa.
0: Ai.
4: I que hi havia mon pare al final del menjador amb una cama que tremolava, que era signe de que el volcà estava a punt de... I vaig entrar a casa i llavors ell es va aixecar i llavors vaig pensar, hòstia, haig de dir alguna cosa per calmar la fera. I el primer que se'm va acudir vaig dir, escolta, papa, un moment, perquè arribo tard, ho sé, però és per una cosa molt important, acabo de decidir que faré teatre. Li vaig dir això perquè tenia això al cap... I...

0: Tu com l'has viscut, la carrera del Sergi? Vull dir, a vegades ha estat complicat sóc el germà del Sergi...
1: És un tema... Sí, això és un clàssic, ja, no? El tema del germà del Sergi. Però, clar, com que és un clàssic de fa tant de temps... Clar,
0: què vol dir, és un clàssic?
1: Bueno, doncs que el germà és un tio que és un tio que té magnetisme, que té xispa, que té... No sé, digue-li que vulguis, els andalusos li diran duende, els altres ja no sé, els catalans li diuen, pues, no sé, tio, té gràcia.
0: I això com es porta, com a germà?
1: Pues home, si no ho portés bé ara, que tinc 61 anys, pues ho diria malament, tio. Això és una cosa que es pot portar malament pues, quan vas a l'EGB, no? Mm. Pues ma germà a l'escola era infinitament més conegut que jo. I sempre he tingut gràcia fent coses.
2: Sí, sí, però bueno, jo també sóc vergonyós, eh? A part, jo vaig començar fent pastorets, i tu em feies abans que jo.
1: Jo em feia abans que jo. A veure, jo feia pastorets perquè era... Perquè són feines, són coses... Pastorets...
0: Home, pastorets és un clàssic.
1: Jo havia fet...
2: Tu fes de Llucifer, tio.
1: Jo havia fet de Llucifer, pastorets també, i ell també.
0: Paper però, important, el de Llucifer.
2: Jo vaig passar ja a Satanàs.
1: Ell va passar a Satanàs.
2: Jo em vaig petar les...
1: No, però vull dir, com ho he viscut? Ja ho tinc superassumit, i superassumit, crec que és un tema que ja ho sé, vull dir, que és allò, és el Sergi, que és ma germà, ja està.
0: I la carrera seva, com l'has viscut, tu, aquest èxit?
1: Jo, doncs com ell una mica, com per exemple, el més sobtat, el salt més bèstia va ser amb el Poirier, quan vas fer Western. Western va ser, hòstia puta.
2: Clar, és quan comencen a sortir diaris amb el meu nom.
1: Sí, exacte. El papa, a casa meva, el meu pare, doncs anava recollint tot el típic, no? Tots els retalls de diari.
0: Sí, tenia
1: allò... I al final arriba un moment que ja dius, bueno, tio, para ja, tio, perquè hi ha tants, tio, que ja no té sentit, no?
0: Ho has vist tot, el que ha fet el Sergi, o gairebé tot?
3: No, ho he vist ni jo.
1: He vist el més important, però tot no, perquè el Sergi ha fet, hòstia, joder.
0: I has estat crític a vegades amb ell, de dir, mira, això m'ha agradat més, això m'ha agradat menys, això...
2: A mi no
1: m'ho
2: ha dit,
1: però No.
2: Que no t'agraden gens.
1: No, gens no.
2: Gens,
1: però
2: què és el que no t'agraden gens, no, però, per exemple?
1: Per exemple, la darrera pel·lícula, West Estirat, a mi no m'acaba de quadrar.
2: Ah, bueno, però això és Estirat. Normal, home. És una merda, aquesta pel·li.
1: Bueno, no, però no m'acaba de quadrar interpretar... Bueno, coses de...
0: No fem spoilers, eh?
1: Bueno, no fem spoilers? Però això ho ha vist tothom, no? Això no es pot dir?
0: Escolta'm, que...
1: Seguim.
0: No.
1: Vale.
0: Escolta'm, què és el que no et quadra interpretativament de Cirats?
1: No, és que no em quadri res. Dic que no quedo com una mica descontent. No, res.
0: Però no perquè no t'agradi la feina que fa el teu
1: no,
0: germà.
1: No, és que, a veure, el germà, jo una cosa que em quedo molt parat de la seva feina...
0: A veure si ara anirà als Oscars i tu diràs que la pel·li
2: d'aquesta... Però ell està preguntant la meva carrera, no? Si l'atarà la pel·li.
1: Ja t'ho estic... Pues ara no? Això vaig. Que tothom t'ho pregunta. Això sí que ho he vist en algunes entrevistes que t'ho pregunten, que és com tries els guions per la pel·lícula, no?
2: Jo, com a actor, el privilegi que tinc, que és una cosa inaudita, és que jo haig d'escollir el que haig de fer, que això no li passa a ningú, o sigui, el 90% de les actrius i actors estan al paro, i saps? El meu
0: no
2: és una cosa...
0: No es pot triar, normalment.
2: No, normalment no. Llavors, triar és un mega privilegi. Mm. Llavors, jo, de fet, només soc actor. Jo només trio sobre un guió que llegeixo i una intuïció.
1: Sí, clar, això és veritat.
2: Després, hi ha vegades que surten més bé, altres que surten més malament, saps? És una alquímia molt, molt rara, i és veritat que entren moltes coses en joc, i al final trobar el públic o no trobar el públic, a vegades no saps de què depèn, o sigui, Cirat mateix, no saps de què depèn, de que ho peta tot arreu. Més enllà del guió, dels efectes especials... De...
0: Sí, tu quan vas llegir el guió de Cirat no vas pensar això ho petarem i anirem als Oscars.
2: Jo és que no m'ho plantejo mai en termes d'això ho petarem i anirem als Oscars. Jo m'ho plantejo en lloc d'hòstia, aquí passa alguna cosa que no acabo d'entendre, alguna cosa raro, això de que passi el que passa al mig de la pel·lícula tan, de manera tan radical i tan explícita, tan dolorosa, no sé, ho trobo...
0: Això et va traure.
2: Sí, a mi que jo tinc aquesta cosa, jo no llegeixo quasi gens de llibres i això, però llegeixo molts guions i això, i no, intento no reflexionar gaire, em deixo portar pel que d'això, i a mi quan hi ha coses una mica rares, però estranyes, perquè estan carregades, tenen algun sentit, quan veig que hi ha una pulsió darrere, no sé, no, és més difícil d'explicar que de sentir-ho, perquè no tinc un gènere específic que m'agradi més o un altre, sinó vaig escollir una mica així a voleo.

0: Va, acabarem amb una mica de música, amb aquesta de l'Home Estàtic del Pau Riba. Què representa per vosaltres aquesta cançó?
1: Hòstia, doncs mira, té un lligam amb ell.
2: Sí, sí.
1: Té un lligam amb ell. Perquè jo el Pau Riba l'escolto perquè l'escoltava ell.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, sí. I ha sigut més tard, més gran o més endavant, que he aprofundit més o m'he escoltat més coses i m'he convertit en deixeble.
2: I m'agrada molt, m'agrada molt. I quan ell la va... bueno, quan l'utilitza a vegades, doncs m'agrada molt.
0: L'utilitzes, aquesta cançó, a vegades?
1: Aquesta sí, surt a Non Solum.
0: El
1: Non Solum la canto així a capella, que és que no tinc vergonya.
0: Ha fet 20 anys del Non Solum, no?
1: Sí.
0: La vau fer uns dies al Poliorama?
1: Sí.
0: Tornarà,
1: sí,
0: o
1: sí.
0: Què?
1: Sí, d'aquí poc vaig a Bescanó, a Salt... Sí, sí,
0: no s'acaba el Non Solum.
1: No, no, no, no s'acaba. S'havia acabat.

0: Fa 7 anys va traspassar i es va acabar, semblava que s'havia acabat, i llavors ara fa 4 o així la vaig ressuscitar, la vam reescriure una mica amb el Jorge Picó, vam treure alguna cosa, ara està brutal. I, de fet, ara està vivint una segona joventut, o no sé com dir-li, que, a més, és una obra que està feta per passar-s'ho bé, també és comèdia, i el públic riu, i, a més, la sala està plena, és realment un moment, vamos, és molt, molt xulo.
1: El Non Salom sí que l'has vist, no, Ramon?
2: Home, sí.
0: Sí, home.
1: Més d'una vegada?
2: Més d'una vegada, sí, més d'una vegada. Sí, jo trobo que és una obra que transpua molt ell, no? Mm-hmm. De fet, quan jo la vaig veure, vaig pensar, hosti, clar,
1: parla d'ell.
0: Tu te'n recordes? Sí, exacte, tu te'n recordes?
2: Exacte, parla d'ell.
0: Tu te'n recordes el que em vas dir quan vas veure l'estrena?
2: La primera vegada va agradar molt, tio.
0: Tu te'n recordes o no el que ho vas dir?
2: No me'n recordo.
1: Què et va dir?
2: No me'n recordo d'una frase que em va ser.
0: No va encantar. El que m'acabava i va venir així, hòstia, amb cara de, hòstia, com m'ha agradat molt, tal, i em va dir, hòstia, ets intel·ligent, tio. Però ho va dir com si fos una descoberta.
1: S'hagués sorprès.
0: Saps? Sí, com, sí. Hòstia, de cop i volta ens
2: agrada. No ho recordava.
1: Tu eres aquell germà que jo tenia.
0: Sí,
1: que
0: no, perquè estava fent el bram o fent el pallà, una cosa més lleugera, no sé què, el Non Solum és una mica més complexa, és una mica més...
1: No.
0: Té una cosa darrere. No?
1: Però fixa't a vegades, no?, que no donem importància a les coses que diem, però per l'altra persona...
2: Sí, clar, això és bo.
1: Doncs
2: és,
1: mira,
2: curiós.
1: Hem d'acabar i us demanaré si us ha quedat alguna cosa per dir-vos, o si hi ha alguna cosa que no us heu dit mai i que us agradaria dir-vos per tancar l'entrevista d'avui. Sergi, alguna cosa que li vulguis dir al teu germà, no sé, d'admiració de la seva feina? O
0: no,
1: que...
0: ja ho sabeu. Som fets 17 d'estar a casa i els nostres fills també, els meus cuiden més que els teus, però som gent que no necessitem dir-nos cada dia que ens estimem i que estarem aquí passi el que passi, però ho sabem.
2: Sí.
1: Doncs escolta'm, així heu decidit acabar d'aquesta manera, ja us heu dit que us estimeu, per tant, no cal que ho repetiu avui aquí a la ràdio. Sergi i Ramon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al No Ho Sé. Sí. Us he vist una parella de germans que realment el Ramon s'ha vist que és el seriós i tu, Sergi, el que té gràcia, eh?
0: Bueno, això és el que repeteix ell,
1: si
0: alguna cosa que tenir, tots dos tenim gràcia, cadascú m'ho seu una mica, no?
1: Gràcies als dos, que vagi molt bé.

0: L'aplicació de RAC1 ara...
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
0: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Són les 9 en punt. Actualitzem a aquesta hora la informació. Marc Poyato, bona nit.
2: Bona nit.
1: El Congrés convalida el decret de mesures per reduir l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. La norma en vigor des de l'1 de juliol manté les ajudes als carburants, tot i que es retiraran de manera progressiva fins a desaparèixer a l'1 d'octubre. A l'octubre, volem dir. A última hora des de Madrid, Roger Perciba.
3: Sí, s'han complert els pronòstics i finalment el ple del Congrés dels Diputats ha rebutjat els pressupostos, la senda d'estabilitat, els objectius d'estabilitat, perdó, del govern espanyol, amb la qual cosa el govern espanyol té una complicació més de cara a elaborar aquests pressupostos de cara al 2027. Els vots de Partit Popular, Vox i Junts han fet que finalment es rebutgessin aquests objectius d'estabilitat. En canvi, sí, tira endavant el decret per mitigar els efectes de la guerra al Pròxim Orient, tot i que les bonificacions als combustibles aniran desapareixent de manera gradual. I també amb els vots de Junts, en aquestes votacions que acaben de finalitzar ara mateix, el Congrés dels Diputats rebutja les esmenes a la totalitat de Partit Popular i Vox a la llei de condonació del deute autonòmic. La iniciativa, per tant, continua la seva tramitació parlamentària i es preveu que l'Estat assumeixi més de 83.000 milions d'euros del deute acumulat per les comunitats autònomes que formen part del règim comú.
1: Gràcies, Roger. Els agents rurals mantenen per demà gairebé dues terceres parts del país en alerta per risc d'incendi.
2: Preveuen que hi hagi 635 municipis en perill molt alt o extrem d'incendi. Són 16 més que avui. A més, mantenen tancats 7 parcs naturals. El sotsinspector del cos, Josep Maria Capdevila, ha demanat a tothom que vulgui anar al bosc que s'informi bé.
4: Siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot que davant de qualsevol columna de fum immediatament truquin al 112.
2: Als municipis on estiguin activats els plans de prevenció per risc molt alt o extrem, està prohibit fer servir bufadors o serres radials a menys de mig quilòmetre del bosc. Tampoc es poden fer anar maquinària a prop de massa forestal i també està prohibida la pirotècnia.
1: Martí Oliveres, demà la calor afluixa una mica.
5: Sí, baixa la temperatura, tot i que no massa, però sí que no s'arribarà a aquests 42-43 graus, més aviat 39-40 en aquestes zones de ponent. Es mantindrà l'aixafogor arran de mar, per tant, una altra nit de mal dormir, mínimes de 20-25 graus a molts punts del país i seguim aquesta tònica com les últimes setmanes. La bona notícia és que el cap de setmana sí que afluixarà de manera més clara aquest termòmetre, especialment diumenge, i a més tindrem alguns ruixats, plourà, i no només alguna raconada, sinó que moltes comarques del centre i del nord de Catalunya, doncs entre dissabte i diumenge hauran d'obrir el paraigua amb alguns xàfecs, algunes tempestes que podrien ser fortes.
1: Gràcies, bona nit. A Madrid s'ha hagut d'evacuar el municipi de l'Aldea del Fresno de 3.500 habitants per l'incendi forestal de Villa del Prado. Les flames estan a tocar de les cases, els veïns han hagut de marxar a una localitat propera i no se sap quan podran tornar. En aquests moments hi ha 3 focs actius a la Comunitat de Madrid. I a França, un gran incendi crema a prop de Bordeus que ja ha obligat a evacuar 20.000 persones. Ja ha cremat gairebé 4.000 hectàrees. L'Audiència de Barcelona torna a denegar la llibertat al pare del nadó maltractat a Barcelona.
2: Se l'investiga com a suposat autor de lesions greus i agressió al seu nadó de 6 setmanes. Segons apunten fonts judicials Europa Press, és la segona vegada que l'Audiència de Barcelona li denega la llibertat. Aquest dijous, la mare, que també està investigada, ha declarat voluntàriament davant del jutge i ha assegurat que ella mai va veure que la seva parella maltractés la criatura. Això sí, ha dit que ella és innocent i ha admès que si hi ha agressions apuntarien al pare.
1: I als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
6: Bona nit.
1: Què tindreu, el tu diràs?
6: Avui farem tertúlia amb el Joan Puquí i el Martí Molina. Parlarem, entre d'altres coses, de la lesió de Frenkie de Jong i, sobretot, la gestió que n'han fet tant des de la Federació Neerlandesa com el mateix jugador. Avui hem sabut que té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. El mateix de Jong, en un comunicat posterior, també ha afegit que no passarà pel quiròfan i, per tant, seguirà un tractament conservador. Ara bé, el detall més important és que el neerlandès assenyala els metges metges de la selecció perquè, segons explica, li van dir que no era greu i que si jugava no hi havia risc que empitjorés. Ara caldrà veure si funciona aquest tractament escollit o ha d'acabar passant pel quiròfan. En parlarem, en qualsevol cas, un bon embolic. I també sentirem Karim Adeyemi, que avui sí, s'ha presentat ja com a nou jugador del Barça.
1: Gràcies, Roca Mora. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.
0: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i, amb el vostre permís, també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem una conversa amb l'actor Pep Anton Muñoz, un No s'ha parlat prou del No ho sé, amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert, i Cuina a mà d'aparellada. Comencem amb un dels actors més estimats de casa nostra, que és, sense cap mena de dubte, en Pep Anton Muñoz. Fa mig segle, que es diu aviat, que és en el món de la interpretació i del doblatge, i ha interpretat personatges que han quedat absolutament gravats a la memòria de tothom, com per exemple el Peris del Cor de la Ciutat. A més, també ha posat veu a Hugh Grant. Avui recuperem un plat estrella que li va fer el Xavi Bundó al febrer d'aquest any. En la conversa parla de la seva carrera professional, però també de temes més personals, com per exemple la reacció dels seus pares quan els va dir la seva orientació sexual o l'assetjament que va patir a l'escola.

0: Vinga, obrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses sobre taula amb gent interessant que ens agrada fer al costat del Toni García. Com estàs, Toni? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: I també del Malcolm Otero. Bon dia, Malcolm.
2: Molt bon dia.
0: Avui hem tornat al lloc on hem comès molts crims. Hem fet moltes coses aquí. És el restaurant Catalina de Gavà, al costat del mar, en una pineda meravellosa, amb un menjar extraordinari i en fi, amb una companyia perfecta. Abans de saludar el convidat, deixem saludar la Nicole. Com estàs, Nicole?
3: Bon dia.
0: Perquè avui que no hi és ton pare...
3: Sí. Menos mal.
4: Per fi tenim
0: algú seriós a la cuina i fent les coses. Avui què menjarem?
3: Doncs pues mira, us hem preparat una mica de bunyols de bacallà.
0: Epala.
3: Seguim amb unes anxoves. Després farem uns calamars guisats amb ceba. Carxofes a la brasa amb sobrassada i formatge. I ja seguirem amb un arròs de gambes.
0: L'arròs de gambes.
3: I després ja veurem què voleu de postre.
0: No sé si... Gràcies, de veritat, Nicole.
1: Gràcies, Nicole.
0: No sé si té alguna intolerància, alguna al·lèrgia, alguna cosa al convidat d'avui, però al Real Madrid. Avui un dels actors més estimat, sens dubte, de casa nostra, amb una trajectòria fantàstica, amb personatges que s'han quedat a la memòria de tothom. La veu, les cançons, el teatre, el cinema, la televisió, el món del doblatge també. Pep Anton Muñoz, com estàs, Pep Anton?
5: Molt bon migdia, estic estupendament bé i estic meravellosament acompanyat. I jo volia preguntar una cosa.
0: Sí, digui.
5: Després de tot el recitat del menú que tenim avui,
0: sí,
5: que ja posaran tàpers.
0: Tens un petit problema, tens un petit inconvenient, que és que tens el Carpanta mal com ho té al costat, sí, i és probable que et foti una mica
5: que em pilli. Sí,
0: no tens intoleràncies, no tens res?
5: Res, estic obert a tot. De cames també.
0: Bé!
4: Encara no hem començat.
0: Alguna mania inconfessable? No, tampoc a la cuina.
5: No, de la cuina res. No, la cuina, sóc un amant de la cuina, jo mateix,
0: sí, eh?
5: M'encanta.
0: Cuines?
5: Molt, sí, cuino molt. A mi em relaxa moltíssim cuinar, sí. A
4: més, aquelles persones com jo que veu vi cuinant i quan acaba de cuinar va absolutament ebri.
0: És perillosíssim, això. Eh?
5: Absolutament ebri, no.
4: Però una mica ebri.
5: Però una mica achispat, sí. I després amb una mica menys de gana, perquè com que vas tastant...
4: Clar, per això et dic, no et menges una mica i dius, bueno, així ja ho
5: menjarà. Ja està.
0: Escolta, Pep Anton, estàs ficant en molts saraus, com sempre, o no?
5: Ara, des que estic jubileta...
0: Però què vol dir jubileta?
5: Jubileta estona, sí. Jo em vaig jubilar als 65, el mateix dia que vaig fer 65.
0: El dia dels 65 vas anar, sí, a buscar la carta, sí, o el que fos?
5: No vaig anar a buscar res perquè estàvem en plena pandèmia. Telemàticament. El dia 5 d'agost, sí, que és el dia del meu aniversari,
0: sí,
5: i a primers de setembre ja cobrava.
0: Carai,
5: escolti...
0: Quina il·lusió, no? Aquest primer sou de jubilat, no?
5: Una il·lusió meravellosa, a més, sense fer res.
0: Però bueno, no, però continues, vas fent coses.
5: Sí, la veritat és que
1: no m'expliquis això, que és frau.
0: No és frau, és jubilació activa, se't diu.
5: Exacte. Sí, un dels objectius era tenir assegurat aquest sou, i després poder escollir què volia fer del que m'oferien.
6: Però bueno, de fet, des que et vas jubilar amb l'empresa aquesta, el Ramon Campos en bambú, has entrat i no paras de fer coses. Altamar, la tierra de las mujeres, això, la Sandra Berneda, no has parat de fer coses des que t'has jubilat.
5: Perquè m'estimen molt. I a més, a mi sempre em ve molt de gust treballar amb ells, perquè jo, o sigui, la primera vegada que vaig fer audiovisual a Madrid, ja tenia 50 i escaig. Vaig començar ja, que ja era una mica grandet, no? Mm. I a més venint d'un món una mica ensorrat i un món ple de clarobscurs, més obscurs que clars, aquí, perquè a partir del cor de la ciutat, o sigui, quan es va acabar el cor de la ciutat, del qual guardo uns records meravellosos i és una feina que encara avui dia em fan present la gent del carrer, el Peris, però de cop i volta és com... Et trobes en el buit més absolut.
6: Però això per què? Perquè el personatge tan potent...
5: Jo crec que sí que vaig ser una mica víctima del personatge exitós, no?
0: Del Peris.
5: Del Peris, sí. O sigui, per una banda estava molt bé, perquè tenia molta empatia amb la gent m'estimava, sí, m'adorava, sí, etcètera.
0: Però jo diria que és el personatge més important de la ficció de TV3, de la història, diria.
5: Però és que avui dia, és que no, gairebé no passa dia que em trobi algú i que em digui, ei, Peris, clar, tal, no sé què. Em diuen Peris, no em diuen Pepa. Anton, eh? Difícilment et diu el Pep Anton. Quan estava treballant a Madrid, amb Gran Hotel, amb aquestes sèries que vaig fer, també em deien, Peris, ja et veig, eh?
0: Allà, a Madrid.
5: Fent de comissari. Has
2: marxat, mal parit.
5: Ja et veig a Madrid, ja et veig a Madrid.
0: Que bo.
5: Però bueno, sí que van ser, entre el cor de la ciutat i la meva anada a Madrid, van ser dos anys una mica d'ostracisme, que primer penses, potser és normal, potser és natural. El tema sempre el mateix, eh? És que la gent encara té molt el seu imaginari, el Peris, molt és difícil. Encara que t'ho expliquis, ja, però mira, saps què passa? És que jo sóc actor i tinc la capacitat de transformar-me interior i exteriorment, però no va calar, el discurs no va calar.
0: Però em recordo una mica que quan va venir l'Emma Vilarassau també fer el Plat Estrella, que va estar, no sé,
2: sí,
0: quan,
2: ja explicar.
0: Una dècada i mitja o dues sense trepitjar TV3, ja.
5: Finalment, vaig fer l'última temporada de La Riera, que va ser la sèrie que va venir,
0: sí,
5: posteriorment, perquè el nostre estimat Pere Arquilluer el liquidaven, que era el dolent oficial. Necessitaven un altre dolent oficial, llavors em van cridar a mi, em van fer cas, i va ser quan vaig fer aquell paper, que anava tot rapat, que era un fill de la gran puta.
2: Però a tu t'agradava fer de dolent? Perquè molts actors...
5: A mi em fascina, perquè és que, clar... Però, clar, el dolent, tot i que busques internament coses que et facin ser dolent, sí, tot i que puguis aprofitar pel personatge, sempre costa més.
0: Perdona, ara he de dir una cosa, que el Peris, que era tot bonomia...
5: Sí.
0: També té un amago simpàtic i el que vulguis,
5: sí,
0: eh?
5: Sí.
0: Però el moment d'emprenyar de Peris, sí, que era una, sí, cosa de, per episodi, hi ha una emprenyada de Peris, aquella frase històrica que per mi és part de la meva trajectòria, que ja saps quina diré. No teniu un altre lloc on anar a cagar? Que és aquell moment que el Peris mira al cel i veu uns coloms que se li estan cagant i diu, no teniu un altre lloc on anar a cagar?
5: Sí, sí.
0: No teniu un altre lloc on anar a cagar? Perquè això és a l'APM, van
5: eternament en fi. Explotada l'APM.
0: Ets una mica així també o no? Tens,
5: sí,
0: alguna cosa d'això? Sí, tens això.
5: Sí, em vaig inspirar molt en mi.
0: Sí. Molt amable, però amb una sortida d'ira.
5: Però si em toquen una mica... La Nelsa, em giro.
0: He de dir que em sembla que no sempre has estat Pep Anton Muñoz, professionalment parlant.
5: No, vaig començar sent Pep.
0: Pep Muñoz eres.
5: Pep Muñoz, sí, sí.
0: I què va passar perquè passessis?
5: Va passar que un col·lega, un actor també, català...
2: No direm el nom, eh?
5: Sí, que el direm, ah. Si no, no té gràcia.
2: D'acord.
5: És el Pep Montner, que havia fet carrera a Madrid, i llavors va tornar. Llavors resulta que és que ens equivocaven el nom dels diaris. Per exemple, sorgien crítiques...
0: Está muy bien, Pep Muñoz.
5: Sí, que yo no, que sí, resuelve bien, como siempre. Está auténtico. Llavors el Pep Montner va agafar i diu, vine un moment, nen.
2: Vine un moment aquí, nen.
5: Perquè aquí sí que va dir que era més gran que jo.
2: Sí.
5: Després no ho reconeix. Però jo vaig dir, escolta, jo soc més gran que tu. I fa més temps que m'hi dedico, això. Canvia't el nom.
0: Directament.
5: Ostres, i com... Tu no et dius José Antonio? Dic sí, em dic José Antonio.
2: Pep Anton.
5: El DNI i tal. Pep Anton.
0: Ell va decidir que et deies Pep Anton.
5: Pep Anton està molt bé.
2: Oh. Pep Moner, va semblar bé, perquè veiem.
0: Perquè tu dius, el teu DNI diu José Antonio.
5: José Antonio Muñoz David.
0: La família, pares, avis, són nascuts a Catalunya o no?
5: No, amb David també de l'avi matern.
0: Sí.
5: I és valencià. Era valencià.
0: Valencià.
5: Sí, érem de València.
0: Mm-hmm. A què es dedicava el pare?
5: Era impressor. Treballava en unes indústries gràfiques, que és a dir, indústries gràfiques Casa Major, i ell havia començat als 11 anys a treballar allà, i diguéssim que va arribar fins encarregat de tallers, aquelles coses, tal, tal, no sé què, i era un home que realment en sabia moltíssim, moltíssim de la seva feina. D'altres coses potser no tant, però és que com que s'havia passat la vida treballant...
0: Què vols dir, que no va ser un pare, diguem-ne, molt present?
5: No va ser un pare massa present, la veritat és que no. Quan hi era i notaves que hi era i notaves l'amor i l'estimació que ens tenia. Però tenia poques estones per nosaltres. Diguéssim que la que va portar, com a moltíssimes cases, la que portava la veu cantant era la mare, la que se'n cuidava de tot el que era el món de la família i despeses i tot això, eren les mares i els pares anaven a treballar.
0: Mm.
5: La mare era costurera de Santa Eulàlia.
0: Del Santa Eulàlia?
5: De Santa Eulàlia, sí.
0: Però és costurera de nivell alt.
5: Sí, sí, bueno, altíssim. Ella sempre deia, jo soc costurera, no m'atabaleu. I ells treballaven molt. Llavors jo i la meva germana, que érem els grans de la colla, després em van venir dos més, ens portàvem molt a casa la meva àvia i el meu avi a la Barceloneta.
0: Ah, Barceloneta és el teu territori d'infantesa, llavors?
5: Sí, sí. Bueno, bastant més de la meva germana, perquè la meva germana era la jefa índia de totes les històries que passaven allà, i perquè, a més, ens passàvem el dia al carrer, bueno, tota la canalla ens passàvem el dia al carrer, però hi havia uns quillos per allà que a mi em feien una... A mi em feien una mica de...
0: A veure, la gent de la Barceloneta tenen nassos, eh? Vull dir...
2: Feien... Ja els hi podies dir, no podeu anar a cagar un
0: altre! No teniu un altre lloc on anar a cagar.
5: Sí, em feien una mica de por, la veritat. Però...
0: Perquè tu,
5: però...
0: d'on veníeu? Si vosaltres de quin barri éreu?
5: No, no, bueno, nosaltres això també... De quin barri vols que et digui, perquè...
0: Ah, que heu viscut a molts llocs.
5: Sí, sí, o sigui... Els pares es van casar i van anar a viure al carrer Mallorca. Després van marxar d'allà, se'n van anar a viure al carrer del Caire. Vam anar a viure al carrer Lapan. Del carrer Lapan vam anar a viure al carrer Gomis. I del carrer Gomis vam anar a viure al carrer Verdi, cantonada Providència. Però clar, tot aquest move va ser 10 anys només de la meva vida. És que no tenia temps de fer amics enlloc.
0: Tu creus que té alguna cosa a veure? Perquè em consta que tu deixes d'estudiar molt d'hora.
5: No, no, jo vaig deixar d'estudiar d'hora, encara no tenia els 14 anys, perquè vaig patir molt de moving al col·le. Sí, sí.
0: Sí,
5: a mi em van fregir. Em van fregir a hòsties, a empentes, a insults, perquè jo era massa finet. I no jugava a futbol, interessaven els llibres i, no, i els escacs. D'alguna manera no complia l'estàndard, diguéssim, de lo que era tota la colla de la classe.
0: Però tenia alguna cosa a veure amb la sexualitat, també?
5: Sí, també.
0: Sí, eh?
5: Naturalment. Sí, sí. Marieta. Sí. Bueno, i pallisses i esperades a la fora de la... Sí, jo ho explicava a casa. Llavors l'únic que em deien era torna-t'hi.
0: Ah, hòsties.
5: En aquella època, clar, jo deia, sí, a mi tornaria, però és que són tres.
2: Ja, és que no...
5: I llavors, sí, vaig acabar el batxillerat elemental i la revàlida, als 13 anys, i llavors vaig fer una sol·licitud d'ingrés per treballar al Deutsche Bank, que en aquella època es deia Banco Comercial Transatlántico. Doncs havia treballat en aquest lloc.
0: Des dels 14, que surts del col·le?
5: Des dels 13. Jo vaig entrar de grum, de botones.
0: Bueno,
5: però diguéssim que durant aquest any ja vaig veure claríssimament que si no m'espavilaven no em menjava un rosco, perquè tothom estudiava, tothom feia... I llavors em vaig apuntar a l'Institut Bancari per aprendre coses de banca. I
0: però
5: a més
0: tu anaves directament a banquer. O sigui, anaves empleat de la banca amb tots els ets i uts, eh?
5: Sí. I llavors va venir la gran decisió de la meva vida. Perquè a casa, com que veien que jo anava tirant per el teatre d'aficionats i que m'agradava cantar i m'agradava la música i tot això i tal, es van ensumar alguna cosa estranya. Ja tinc 18 anys, ja puc decidir per mi.
2: El niño se despide.
5: El niño se despide. I me'n vaig anar a l'Institut del Teatre amb dos nassos.
0: Escolta, deixaré menjar una miqueta perquè no s'ha pogut ni servir. Serviu-li una miqueta, que esteu vosaltres dos aquí en plan a lo loco.
5: Em pensava que era broma, el que havies dit abans, que em drapaven, però...
0: Sí, que en drapen molt. Escolta, però llavors...
5: No paro de parlar.
0: Saps que m'has recordat una cosa, ara quan explicaves això, d'aquesta escola grisa i tal? Que després, anys després, no sé si d'alguna manera et sents que et venges, però... Hi ha una obra que jo a mi em sembla meravellosa, que és el Florido Pensil, que parlava de l'escola franquista de l'època, que tu l'interpretes. Allà. Diria, més a més, amb un company del banc, pot ser, Enric Pous.
5: L'Enric Pous, sí, senyor.
0: Oi que treballaves amb ell al banc?
5: Del mateix banc, sí, del mateix banc.
0: Del banc, acabeu treballant al teatre
5: sí.
0: Parlant d'una cosa que potser no havíeu conviscut els dos, però que parlava una mica de l'època...
5: De l'època que havíem patit tots dos, i a més amb les mateixes conseqüències, i amb els mateixos movings... I
0: ah, sí,
5: amb l'època de l'Enric encara més, vull dir, ens havíem explicat molt les coses. Tot i això, jo recordo que quan vaig decidir deixar el banc i anar-me'n i tal, jo ho comentava amb ell i això, i em deia, home, hòstia, Pep, no ho facis,
0: que aquí tens la vida segura.
5: No, que aquí tens un sou, tal, no sé què. Mira, fes com jo. Del 8 a 3 treballes i per les tardes doncs fes teatre i fes bols.
0: De dia
5: no
0: banquer i de nit.
5: Clar, i jo deia, hòstia, Enric, sí, dic, però és que tu et mires al mirall quan surts de casa al matí, dic, perquè és que arribes aquí fet un axiomo. I és que no vull això. I sobretot també vaig viure una època de l'Institut del Teatre de total renovació.
0: 70, llavors allò devia ser...
5: El 75.
0: Ah, imagina't. Ah, és que allò, Institut del al teatre, final del franquisme, veia explosió.
5: Bueno, bueno, clar, saps? Bueno, també va ser la meva primera immersió en el món de la política. Jo vaig canviar radical i totalment de vida, no?
0: I els pares?
5: I els pares aguantant bé el tema, perquè a mi em veien feliç i em veien... A més, casa meva sempre estava oberta per tothom. I havia portat elementos a casa meva d'aquells que jo ara m'ho pensaria, de deixar-los entrar.
0: Que eren companys?
5: Companys,
0: nòvios,
5: sí, però no, que, nòvios no en vaig portar cap que hi fossin els pares a casa.
0: Quan se n'anaven...
2: Postdata.
5: Quan marxaven a la caseta...
0: Papito, entra ja!
5: Quan marxaven a la caseta...
0: Que, però fixa't, o sigui, una família que veia que el seu fill que anava dirigit a ser empleat de banca, no, amb el futur garantit, alguna nòvia fins i tot devies tenir, no? I de cop, la cosa comença a girar cap a un home que se'n va cap al món del teatre en un moment de reforma perquè s'acaba el franquisme i a sobre el nano surt de l'armari, no?
5: La primera en rebre... la notícia real, fidedigna i definitiva va ser la mare. Ella l'únic que va veure va ser la perillositat de... Perquè feia dos dies que la gent que ens declaràvem obertament homosexuals, estàvem sota la llei...
2: Pagos
5: y maleantes, tal, no sé què. Però llavors se li van posar una mica els pèls de punta en aquest sentit. Tot es portava d'amagat, era horrorós. I sobretot la llosa de 40 anys al damunt, d'estar visquent sota aquell martiri i sota aquelles lleis, doncs feia pupa, no? El meu pare em va dir, ja se't passarà.
0: Uau! Quina frase! Ja se't passarà!
5: No passa res, ja se't passarà. I em vaig quedar amb això. Vaig dir, va, molt bé. No sé si algun dia vam tornar a parlar i li vaig dir, veus, no se m'ha passat.
2: Una curiositat, no sé si és malsana, però tota aquesta gent que et feia la vida impossible al col·legi, els ha retrobat al llarg del camí?
5: No, ni tampoc he maldat per
2: clar, clar, no. Però vull dir, això que la vida a vegades...
5: No, fa... perquè és que estic tan convençut que no tindria res a dir-los perquè els vaig enterrar, però totalment, saps? O sigui, era una part de la meva vida... No podia oblidar-la, però el que no podia fer era marcar-me contínuament amb la resta de... És que tot això... Jo vaig sortir del col·le, però llavors vaig entrar en un món laboral. I llavors quasi que em vaig haver de crear com un personatge que no era exactament jo, no? Aquest personatge, a més, va tenir nòvies, com has apuntat tu. Una cosa d'aparentar. A més, volia estar convençut i segur de que realment allò no és lo meu. Lo meu és això. I ho vaig voler saber. I, a més, amb coneixement de les pobres làceres que van estar amb mi. Que passa que, bueno, jo, mal m'està el dir-ho, però saps què passa? Que jo, abans d'enamoraments i coses d'aquestes, el que creava amb la gent era com una estimació. Llavors, doncs, les tres noies que se prestaron a l'experimento, doncs, ho van fer...
0: Amb carinyo.
5: Amb carinyo i molt bé. I a partir d'aquí ja vaig poder començar a viure... amb llibertat, i ho puc dir així, amb llibertat, amb la meva sexualitat i sobretot amb el que volia dir i amb el que representava encara de lluita, de treball i d'aconseguir objectius que estaven llunyíssim, no?
2: Doncs ja tens la impressió de que estem rebobinant una mica.
5: Jo no tinc la impressió, sé, i no solament et dic que té una representació social, política, etc, etc, sinó amb la gent de peu. Perquè... aquests que deien que s'havien extingit, que ja no tenien lloc en el nostre món i en la nostra societat, era mentida. Hi havia molta gent, calladets i amagadets, esperant que arribés un moment que poguessin tornar una altra vegada a fotre-hi cullerada. I en aquests moments està passant això. Fa molt mal, perquè ens ha costat molt. Ens ha costat moltíssim. Vas rebent hòsties, vas rebent cops, vas rebent estocinades. Clar que no pots donar mai res per sentat. I després estic absolutament al·lucinat quan parlo sobretot amb gent jove, saps? O sigui, allò que dius, bueno, però què els hem ensenyat aquesta gent a l'escola? Estan anul·lant la història, perquè convé, s'ha de resetejar. Ja està. I és que és així de bèstia, i així de clar.
2: No, fins i tot tu parlaves abans de llibertat, han reescrit fins i tot el significat d'aquesta paraula, no?
5: Home, i tant. És que no vull dir ni el seu nom. Perquè
2: és... Crec que el sabem, els quatre.
5: Sí. Bueno, doncs jo, afortunadament, la cervesa me la prenc aquí.
2: Sí. Una cervesa d'am.
0: Sí, una cervesa
2: d'am. Més, no? Tres
0: colletes? Deixeu-me tornar mentre ens prenem la cervesa, també, a tornar al tema del teatre, perquè ens hem quedat en un punt que és la sorpresa, diguem-ne, dels pares del Pep Antón Muñoz. Recordes la sensació de que et vinguessin a veure els pares?
5: Sí. Sí. Jo crec que els va frapar. Els va frapar, però que a partir de llavors van passar... No sé, potser sí. De tota manera, he de dir que passats els anys, de tant en tant, ma mare, quan podia, deia... Ma mare em deia, José, José, ¿y no tornaries al bany?
7: Sí?
0: Deixeu-me dir que ens han portat l'arròs, però vull fer unes quantes preguntes més en el Josep Anton, que és el món aquest teatral dels inicis, no? Això està parlant dels anys 70, 80 també, no? Inaugureu tota una generació del món dels musicals, per exemple, no? El 87, la botiga dels horrors...

0: té molts admiradors.
1: Tu, l'Àngels Gonyalons, la veu de Constantino Romero. Oi, oi, oi, quina meravella. I crec que era fins i tot abans que anés a Madrid.
2: La Botiga dels Horrors es va fer primer aquí a Barcelona.
1: És fort, això.
2: Va ser realment inaugurar. A més, un tipus de musical que no era el musical que ja havia començat a fer, i molt ben fet, de Goll de Gom,
1: sí,
2: amb creacions nostrades, pròpies, no? Però un musical forani era el primer que es...
1: Imagina't.
2: Si prescindim de lo que es feia al Paral·lel, al Teatre Victòria... I
1: una cosa que vingués de Broadway.
2: Una cosa que vingués de Broadway. I la Botiga dels Horrors, amb una bèstia allà a sobre, que es menjava la gent i tal. Sí. I a partir d'aquí ja van començar a rejar els musicals, després van venir les franquícies. Madrid, com sempre...
1: S'ho va quedar.
2: S'ho va quedar, van copiar el tema i s'ho va quedar... Vas a Madrid i tens 10 musicals per anar a veure, i ara aquí em sembla que no n'hi ha cap, ara. Sí.
1: Bueno, ara no sé si n'hi ha algun, però vaja, podria ser que no. Escolta, per què ens han portat dues paelles?
3: No tinc ni idea, però aquesta pel Pedro i per mi, i el mal convidat.
1: Per què és això?
3: No ho sé, però això és...
1: Quin escàndol, no ho he vist mai.
3: Sí, perquè hi ha 38 gambes, sí, 3 quilos d'arròs, no sé, si t'han vist, Pep, no sé si has dit alguna cosa a la cuina.
2: Els tàpers, he dit els tàpers.
3: No sé si has dit que eres actor i han dit aquest tio passa gana. No és tu i jo,
1: generació a la Botiga dels Horrors, després arribaria estant tocant la nostra cançó.

0: l'amor meu, Company.
1: Company, bueno, això va ser...
0: Què?
1: El que passa que abans de Company jo voldria parlar d'un altre, que va ser un musical de petit format, que va ser el primer Sondheim que es va fer aquí i a tot l'estat espanyol, que era el Casem-nos una mica, que jo vaig fer amb la Nina.
2: Igual que
1: amb l'Anna Maria Agustí. I es va fer al Teatre Villarroel. Va ser el primer Sondheim que es va fer a tot l'estat espanyol. Immediatament després el Mario Gas ja va muntar el Golfus de Roma i a partir d'aquí la porta del Sondheim ja va quedar oberta en aquest país.
3: Deixa'm dir que tota aquesta època meravellosa del món dels musicals de Barcelona, el Pep Anton Muñoz d'Opeta, i enmig de tot això succeeix una cosa que crec que t'agafa molt a peu canviat completament, que és que estàs cantant i veus que no... Érem Company?
1: Érem Company.
3: Que alguna cosa no està bé. Hi ha alguna nota que no t'està sortint.
1: Sí, jo tenia una... Era un musical molt coral, però tots teníem algun moment, no? Jo tenia un moment que cantava sol i hi havia una nota que no era especialment complicada, ni aguda, ni... Però com jo havia d'atacar aquella nota, se'm trencava la veu.
3: Amb una nota en concret?
1: Sí, amb una nota. I llavors va ser quan vaig començar a buscar metges, que em passava i tot això. Llavors vaig estar com tres metges anant de rodes a Pilat, amb otorrinos, naturòpates, al·lergòlegs, buscant el que no em trobaven, fins que vaig anar a petar mans del Perelló, de l'Enric Perelló, un nostrati molt il·lustre otorrino, i ell m'ho va trobar de seguida.
4: I què era?
1: Un càncer a la laringe.
3: Que apareixia o es visualitzava quan tu cantaves una nota en concret.
5: És bastant acollonant, això, eh?
1: Em va fer fer.
3: Et va fer cantar?
1: Va fer la nota. Va fer fer.
3: Deu haver això?
1: Va mirar tal, dir, home, hi ha molta inflamació, hi ha molta no sé què, tal, Deu haver? Fes-me la I. I vaig fer l'altre, diu, oh, ja està, ja ho he vist, vale, va, vine, va, baixa, seu, tal.
3: Diu... Però perdona, quan tu cantaves la nota,
1: sí.
3: Ell visualment podia veure
1: sí,
3: el tumor.
1: Sí, perquè tenia la càmera posada, sí. En el moment de fer la nota es veia. Diu, tens una lesió, és un càncer. Diu, és molt difícil de veure, diu, perquè està a la part anterior, a la part interna, i si no gira convenientment la corda perquè es vegi, això queda soterrat i queda amagat, diu, però... I, bueno, això s'ha d'operar. No et moriràs d'això, eh? Però, vaig fer radioteràpia. La radioteràpia crema. Diu, el que no t'asseguro és que quan acabem el tractament tinguis la mateixa veu, cara.
3: Uau. I, clar, tu eres cantant, actor i actor de doblatge. Clar,
1: sí, per això quan em va dir no et moriràs d'això, vaig dir que em va...
5: Bueno, igual una mica sí.
1: Amb el que m'estàs dient
5: ja
1: puc plegar. Dic, perquè, clar, o sigui, si el meu instrument se'm va a la merda, jo què cony fot? I tot, podràs fer més coses. Ja et buscaràs la vida, em va animar i tal. I vaig començar el tractament. I vaig estar 5 mesos a la vora 6, sense fer res. I llavors, quan vaig acabar el tractament, al cap de 15, 20 dies, no, cosa així, un dia, de cop i volta, de la nit al matí, em vaig llevar... I ja parlava, i ara la meva veu, i ara jo.
5: Hi havia plan B?
1: Sí, hi havia plan B.
5: Sí.
1: I vaig pensar, dic, en el món del doblatge jo no podré fer-ne, però sí que puc dirigir o ajustar diàlegs, que és la partitura dels actors.
6: Clar, jo quan vaig començar a fer doblatge per atzar, bàsicament, perquè jo em vaig doblar en una pel·lícula i quan vaig acabar de doblar, l'Arsène Courcelles, que era un gran... que era el que dirigia el doblatge, em va dir, noi, si alguna vegada vols dedicar això, tens condicions, tal, no sé què, i jo li vaig dir, moltes gràcies. Vaig ser tan agosarat, perquè la joventut és molt agosarada, perquè li vaig dir, jo estic per la versió original. Jo penso que em devia mirar i devia pensar, desgraciat, que no aixeques un pam de terra,
5: desagraït,
6: no? Al cap de 2 anys...
3: Hola!
7: Senyor Courcelles.
5: Se'n recorda de mi?
1: Senyor Courcelles.
5: Que se'n recorda quan li vaig dir?
3: I dic sortosament també sobre això, perquè jo crec que el Pep Anton ha posat veu a alguns dels meus actors preferits, des de Christopher Waltz, Hugh Grant, Malkovich, Malditos Bastardos, és aquest senyor ampliant la part. Hugh Grant, que totes les grans pel·lícules, diguem-ne romàntiques, les ha fet totes, però fins i tot aquest tram nou que té, Cachondo, els l'umpa-lumpa eres tu també, no?
6: Sí, clar.
3: Els l'umpa-lumpa, tot allò.
5: Jo crec que l'època, la gran època del doblatge, que em sap greu, però crec que queda a les nostres esquenes, és quan tu podies identificar els actors que feien el doblatge.
3: Clar. És que, Toni, perdona, aquest senyor... Stanley Kubrick li envia un missatge.
0: Ah, és veritat.
3: Pepito.
1: Un fax, Pepito. A mi no, a l'estudi, però de passada em va tocar el crostó a mi. Va felicitar l'estudi, va felicitar el director de
3: la jaqueta metàl·lica.
1: A la jaqueta metàl·lica, més la va dirigir...
0: Aquesta és de Matthew Modine.
1: La Matthew Modine. La va dirigir el Mario Camus. I llavors, res, doncs, va escriure un fax felicitant l'equip i tot això, però dient que el Pep Antón Muñoz no l'enganyava, que parlava quan el seu actor no parlava. I què vol dir, que quan jo parlo que no parla el Matthew Modine? Llavors va marcar justament el take i el lloc on succeïa, i era simplement doncs, una de les trampes que fem sempre doblatge, com que les paraules ja siguin sobretot en castellà, tenen més síl·labes normalment que l'anglès. No? Què vam fer? Aprofitant un moment que el Matthew Modine obria la boca però sense dir res, jo ja vaig clavar una síl·laba i la següent, que era labial, ja li vaig engaltar.
3: Ja,
1: i ja estava. O sigui, per nosaltres era perfectament correcte. Doncs com s'ho devia mirar? Que va dir, aquí està parlant quan el meu autor
5: parla. Imagina't quin, perdona, amb tots els respectes cap a Kubrick, que és un director que adoro, quin psicòpata has de ser per mirar-te quantes, perquè, perdona... Segurament quantes còpies has de mirar,
3: home.
5: En quants doblatges, en quants idiomes...
1: Amb tots els idiomes.
5: Amb tots els idiomes, i dir, me cago en la mare que em va parir el minut 116, aquest tio ha parlat...
1: Dues síl·labes més!
5: I després, no només això, sinó dir, ara li enviaré un fax.
1: Ara li enviaré un fax, sí, sí, sí.
5: Aquest fax el tens guardat, Pep?
1: No, bueno, a l'estudi ja ni existeix, perquè això era a Veu d'Espanya, allí a l'Avinguda del Doctor.
5: Sí, això vaig demanar i tenir-lo emmarcat, hòstia.
3: Una còpia.
5: Ara em faries... Ara trauries 4 duros, Pep, d'això.
1: Ara en trauria 4 duros.
3: Home, home, i tant.
1: Ara sí que ens greu, no, d'allò. Home, ai, senyor.
3: Deixeu-me acabar només amb una qüestió, ara que ja pràcticament estem en la fase de postres, ara el deixem acabar.
5: A la fase d'intentar acabar-nos d'un terç de l'arròs que portava.
1: Sí, sí, sí. Por Dios.
3: Només per preguntar-li al Pep Antón Muñoz que aviat, d'aquí unes setmanes, uns mesos, arribarà una xifra d'edat rodona.
1: Sí.
3: Es pot riure.
5: S'ha de dir, s'ha de dir. Pep, digue-li que no la digui, tio. Pep, digue-li que no la diguis.
1: I tant.
3: Puc dir-ho.
0: Serà 70, no?
3: Doncs aquí està.
1: Sí, senyor.
5: Ja ho he hagut de dir, Pep.
3: Com estàs i com ho portes?
1: Molt bé, meravellosament bé. Mentre la natura em deixi, jo estic encantat. Després de passar un 2025 una miqueta escasset de salut, que hem tingut algunes ensopegades, però ara, de cara als, com diem, amb el meu amic Tito Coca, un gran amic meu, 69 para 70 y bien jodidos. És cert que l'alternativa tampoc, ara per ara a mi no m'agrada.
5: L'alternativa?
1: No, i l'únic que demano, de veritat, és seguir així els anys que siguin, però sentint-me i trobant-me com em trobo ara, amb la meva gent, amb els meus amics, amb els meus companys de feina, amb el meu marit, perquè tot això per mi és molt important, no? I forma part del meu dia a dia. I mentre tingui això, jo estaré bé.
5: Una última pregunta. La I aquella, que no podies fer, després d'operar-te, la vas poder tornar a fer o ja aquella no te se'n va anar?
1: Home, la faig, però a més en diferents escales, eh?
5: En sèrio?
1: I tant.
5: I ara ens la podria...
3: No, home, que vols, en ple ros, home, no.
0: Que peti.
5: Home, clar, oh, ja, jo, perquè ara tinc curiosa que com era la I, hòsties.
3: Deixa-la estar. Pep Antón Muñoz... La nota que li va salvar la vida. Aquesta és Muñoz, has estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Ai, moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè la veritat és que ha sigut meravellós. No he dinat, però...
3: Sí, però ara et deixem una miqueta.
1: No hi ha hagut manera. Creguin-s'ho, no hi ha hagut manera. No m'han deixat dinar. Mentre jo estava parlant, s'ho han fotut tot. Hi ha coses que han posat a sobre la taula que no he vist ni què eren. No he sabut ni què eren, perquè tal com les posaven, desapareixia. Ostres, què passa aquí?
3: Pep Antón, gràcies.
1: Espero que els hi hagi aprofitat molt. Jo seguiré amb el meu.
0: No, Mandonguilla dilluns,
1: moltes
0: ja saps.
1: Gràcies a vosaltres sempre.
3: Gràcies a Malcom Otero.
0: Adéu, Mandonguilles.

0: Fem una pausa i de seguida tornem.
1: La repesca amb Marina Arbós. RAC 1.
2: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
3: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
6: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
7: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
8: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
9: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
7: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
1: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
6: Ei, què passa? Què feu?
11: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
12: Ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
13: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
6: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
12: Ja, però si agafem lloc.
11: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
6: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
13: I què hem de fer?
6: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
13: Ah, de conya.
12: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
6: Que sí.
1: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
6: Amb Pere Mas, jo mateix.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
14: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
1: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
15: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
1: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC 1 tens tot a cop de clic.
10: Descarrega.
1: Podcast exclusius.
10: Streaming.
1: Doble reproductor RAC 1 i RAC més 1.
10: Contingut a la carta.
1: I escolta el que vols quan ho vols.
10: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
16: Ara que hem acabat l'escola
17: i tenim més temps lliure,
18: ara que podem fer el que volem,
19: volarem els pares amb la pistola d'aigua
20: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
21: I escoltarem els contes de RAC 1.
22: A la piscina!
23: Al cotxe!
24: O a l'hora de la migdiada!
25: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
26: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento.
27: És en divertidíssim!
1: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
28: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
1: RAC1 Podcast.
29: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
1: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
4: I qui passa això, ripesca pura, eh?
0: A aquesta hora recuperem el No s'ha parlat prou del 9C amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert. Avui, sobre la importància dels noms en la construcció de la personalitat, que diuen molt de nosaltres, i sobre l'odissea de llogar un cotxe de vacances.
11: No sé què passa amb vosaltres, que ens veiem molt poc o de cop ens veiem molt. Com esteu, Pep Antoni Roig? Bona nit.
30: Bueno, després d'aquesta benvinguda una mica accidentada...
11: No era negatiu. Ja n'has
30: sí,
11: obert, no, com estàs?
30: Aviam, aquesta
11: bona
30: persona
11: nit.
30: Potser molt
11: de fred,
30: que
11: estiguem. No ho deien negatiu, però és veritat que la setmana passada oi, que vam dir, fa molts dies sí, que no ens veiem.
30: I ara caldo,
11: avui ha costat molt, estàs, eh? Vinga, va, doncs anem al gra, que no s'ha parlat prou, Jana.
31: Mira, començo amb un titular avui. No sé si el sabeu. L'actriu Millie Bobby Brown, coneguda per la sèrie Stranger Things pel seu paper Eleven. Va fer fa un parell o tres mesos que va adoptar una filla, vale? Però avui ha dit a premsa que encara no havia decidit el nom perquè vol esperar que el decideixi la seva pròpia filla quan estigui preparada per fer-ho.
11: Però és molt petita, la nena.
31: Ara mateix és un nadó. Estem parlant d'un nadó i, per tant, de moment no té nom fins que normalment... el nadó tingui edat per decidir el seu propi nom.
11: Normalment els nens adoptats ja tenen nom, saps?
31: Sí, però... doncs de moment...
11: si és un nadó, doncs potser...
31: estem en aquestes, d'acord? Jo, a mi això m'ha fet pensar molt i per això m'ha fet triar el tema d'avui, que és que vinc a parlar que no s'ha parlat prou de la importància dels noms en la construcció de la personalitat. No? Perquè, escolta'm, Millie Bobby Brown, no sé si ens estàs escoltant ara mateix, però jo avui m'agradaria dir-te que és possible que estiguis creant un monstre, vale? Perquè clarament a mi em sembla una idea dolentíssima. O sigui, quan ho he llegit...
11: això
31: pensat,
11: de que ho triï ella.
31: Clar, quan ho he llegit he pensat, vale, Jana,
11: és arriscat.
31: Tu, si t'haguessin deixat triar el teu propi nom quan eres petita, quin nom haguessis triat?
11: Clar, el d'una nina.
31: No, no, encara pitjor. He pensat...
11: el d'uns dibuixos.
31: Arantxa.
11: Arantxa. Per què?
31: Perquè tenia una noia que havia... una nena va venir a la meva classe quan érem petites, de P3 o P4.
30: Basquitis. Vas patir basquitis de petita.
31: Era de Rota. Era de Rota. Ostres. De Rota a Sant Cugat Sesgarrigues. I clarament tenia molta més personalitat que tota la resta. I jo segurament l'envejava secretament. I crec que és el nom que em diria... i per tant ara em diria Arantxa Jubert. Quin nom tindríeu vosaltres si us haguessin deixat triar-lo?
30: Mira, jo he de confessar que sóc una mica conservador i tradicional amb això. I...
31: el nom de la teva àvia, no?
30: No, del meu, bueno, en el meu cas, del meu avi. Un no, nom de dona de petit poder no l'hagués agafat. crec que no, eh? Hauria estat una mica estrany i transgressor, no? Com nen de 3 anys, diguéssim, vull dir Mercè. Jo crec que Pere.
31: Que
30: és com s'han dit,
11: doncs
30: dit tots els meus avantpassats per la branca paterna, fins que vaig arribar allò que van decidir deixar-me de dir Pere.
31: Doncs no ha canviat tant, en realitat.
11: Jo, mira, no, la veritat és que no ho sé, però estava pensant quins noms els vaig posar a les meves nines,
31: vale.
11: I recordo molt que li vaig posar Judit. Llavors potser hauria triat Judit.
31: Doncs series la Judit Ballonesta.
11: Sí, perquè era un dels, de les nines que més m'agradava i li vaig posar aquest nom.
30: Jo diria que
11: no m'hi veig gens, com a Judit.
30: No
11: t'imagines.
30: Jo diria que no era massa creatiu de petit, perquè just aquesta setmana he recuperat un peluix de quan era molt petitó, i el peluix és un gat i el seu nom és Gat.
11: T'imagines que t'haguessis triat el nom per tu de Gat?
30: M'hauria molat molt que aquí un nom vols dir-te persona, saps? Em dic persona.
31: Que és bastant modern, això, eh?
30: Ara és molt modern, però l'any 88 no ho era.
11: I a més, mira, monosíl·lab, vull dir, perfecte, t'hauria anat perfecte.
31: Clar, jo... de cop m'he imaginat com hagués sigut la meva vida dient-me Arantxa Jubert.
11: Ai, no.
31: Clar, jo crec que primer de tot no estaria aquí, o sigui, 100% no estaria aquí. Crec que tampoc hagués estudiat comunicació audiovisual, tampoc hagués fet un màster en construcció i representació.
11: Tu tens la teoria que això et condiciona la vida, 100%. El nom et condiciona la vida.
31: O sigui, jo crec que si em digués ara per ara, no Jana Jubert, sinó Arantxa Jubert, hagués estudiat veterinària, vale? Primer de tot, veterinària, estaria treballant a una mena de clínica d'urgències veterinàries al polígon de Sant Pere molt alta. Vale.
30: Jo sóc usuari d'aquesta clínica, parla bé d'aquesta gent, eh?
31: Bueno, no, no, o sigui, des del respecte. Des del respecte, però crec que estaria allà. Crec que m'hauria operat els pits.
11: Ah?
31: Crec que tindria un compte a Disney Plus i, per què no dir-ho, crec que tindria molta més pasta de la que tinc ara. Jo crec que ja hauria fet una entrada a una mena de casa d'usada d'aquestes que hi ha a Avinyonet del Penedès.
11: Sí, fa molt per a l'Arantxa.
31: Sí.
30: Sí. Sí, sí, sí.
31: Doncs ara heu de fer l'exercici d'imaginar-vos qui seríeu si us diguéssiu Judit Ballonesta i Pere Antoni. Clar, és una pregunta que potser...
11: Pere Antoni, crec que podria ser força la mateixa persona.
30: T'anava a dir, si jo em digués Pere Antoni, sí, és com es deia el meu pare, crec que seria la mateixa persona. Ara, si em digués Gat Antoni, evidentment crec que tampoc estaria aquí.
31: Estaries com el Circ Cric.
30: I possiblement seria o trapezista o artista conceptual d'aquests que viuen a un loft de Nova York.
11: Sí, jo hauria de rumiar, eh? Si em digués Judit Ballonesta.
30: Judit Ballonesta.
31: Potser estaries fent la secció en aquest programa i no sent la...
11: Però és que no es diu ningú, Judit, ara ja, no? Vull dir que conec molt poques Judits, com de la meva edat. No les tinc ubicades, saps? Allò dius, no, és que si et diguessis, jo què sé...
31: És un nom que s'està perdent, és veritat.
11: Clar, Anna es posava molt a la meva època.
30: És un nom que sempre m'ha posat nerviós perquè mai he sabut si s'escriu amb H final o sense.
31: En català, sense.
30: Veus, ja. Doncs, soc dislèxic amb la Judit, sí, ho dic obertament a les zones de Catalunya, tu
31: bé,
30: també.
31: El fet és que el nom fa la cosa, no? O sigui, jo crec que sí, crec que és així. De fet, pensant en aquesta secció, però... després n'afegiré una altra, però tinc una amiga que té moltíssima personalitat, vale? És una d'aquestes persones que dius, tens una personalitat desbordant, ets genuïna, ets divertida, i sempre ens diu, sabeu per què és això? Sabeu per què sóc així? Perquè em van posar un nom super genèric, el nom més genèric del món. La meva amiga es diu Maria.
11: Maria, clar, anava a dir.
31: I no és només que es digui Maria, sinó que de cognom es diu Martín. Clar, aquesta persona sempre diu que es va haver de forjar la personalitat en puto, en suor i llàgrimes.
11: No, però és que, perquè, clar, però dir-te Maria Martín nom... vol dir que pots fer qualsevol cosa, no et condiciona.
31: Sí, sí, sí, exacte.
11: Com si et dius Arantxa, per exemple.
31: Bueno, saps? És que això, d'això va la secció.
30: No, no vull semblar protagonista, però jo tinc tres noms.
11: Sí, sí. Ah, a banda, o sigui, Pep Antoni, què vols dir?
30: No, no, jo em dic Josep Maria.
11: Ah, Josep Maria Antoni Roig.
30: No me'n dic Antoni.
31: Que tothom es pensa que et dius Antoni de nou.
11: Llavors, hi ha molta gent que es pensa que...
30: Jo he lidiat tota la vida amb el trauma de que ningú sap com em dic.
31: Clar.
30: Encara ara, ho acabes de descobrir ja fa dos anys.
11: Que et dius Josep Maria?
30: Clar.
11: Sí, ho he descobert ara.
30: Imagina't.
11: Ja em va costar uns dies a saber que Antoni era el teu cognom.
31: Clar, jo he buscat a Idescat, perquè es pot buscar quanta gent hi ha que es diu igual que tu, i realment és que de Maries n'hi ha 84.000 a Catalunya.
11: Clar.
31: O sigui, clar. Llavors, segons la meva amiga, si tens un nom especial, realment et pots apalancar molt més en la construcció de la teva personalitat. És una mica com ser guapa. Saps això que diuen? Que la gent guapa no s'ha de currar tant la personalitat, perquè face card never declines, pretty privilege,
30: estic
31: no sé què.
30: Estic
31: mai ningú et negarà anar en lloc si tens una cara guapa. Per tant, doncs, per ser justos, vinc a dir que en realitat la gent que té noms raros també és el que deies tu, Anna, hi ha un punt de molta pressió. O sigui, si has d'estar a l'alçada de l'aura que genera el teu nom, és una cosa que molts cops no s'aconsegueix i pot generar molta frustració. No sé si l'heu trobat mai amb algú que tingui un nom espaterrant i després el coneixes i és un puto muermo. Saps allò que et diuen? Vindrà la Rita Prat sobre Roca al bar i tu penses, vale, em casaré amb aquesta persona, de cop arriba al bar i és un puto muermo.
11: És com... No m'hi he trobat, no, la veritat és que no.
30: No. Ara pensaria, i no tinc temps de pensar tant, no.
11: Bueno, jo crec que no.
31: En fi, el que penso també, a part de que el nom fa la cosa, és que crec que també el lloc fa la cosa, vale? I crec que a part de que aquesta amiga meva, que té un nom ultra genèric, es digui Maria Martín, és de Palma, de Mallorca, vale? Clar, hi ha un tema aquí que crec que la gent de les illes té una constitució de personalitat
11: diferent, que fa que
31: no siguis com el centre del món, bàsicament, perquè el que passa quan neixes a la ciutat, a una capital, és que sents que ets el centre del món i, per tant, no hi ha aquesta determinació d'haver d'aconseguir alguna cosa, d'haver d'escalar, saps? De fet, Albert Serra ho diu en els seus llibres de Un brindis per Sant Martirià, per exemple, que és el pregó que va fer per la Festa Major de Banyoles, diu que mai ha conegut ningú tan interessant com la gent que no és de les grans capitals. I amb això...
11: Molt interessant, eh?
31: Sí.
11: És que això dels noms s'ha de rumiar bé.
30: Jo faré una confessió que tu crec que t'agradarà bastant, Jana. Quan era petit, el Pla, la gent del Pla, els senyors
11: el
30: grans...
11: El Pla del Penedès.
30: Sí, els senyors grans que es diuen Josep, la majoria es fan dir Jep. O Japet.
11: Clar.
30: Vale? Per exemple, l'avi de la nostra estimada

0: Sí, és possible que fos insuportable.
1: Va, vinga. En fi. Xep Antoni Roig. Bueno, de què més no s'ha parlat
0: ja prou avui? Sí. Jo porto un tema que crec que no serà tan divertit com el de la Jana. M'ha agradat molt, Jana. M'ha agradat molt. La Jana té la qualitat d'agafar uns temes i portar-te per unes branques que no
1: saps
0: mai.
1: Sí. El dia de les fundes aquelles de les dents i les relacions a mi em va trencar el cap.
0: Jo sóc més clàssic, però he portat un tema que em té traumatitzat.
1: És la teva i la meva.
0: Un, dos cops l'any, però sobretot un cop l'any, em traumatitza i em fa molta por. Que és que no s'ha parlat prou de l'odissea de llogar cotxes quan vas de vacances.
1: Que marxes. Estàs trobant ara.
0: Marxo d'aquí un mes i mig.
2: On vas?
0: I vaig a Itàlia, lògicament.
1: Oh, va, com no? Va sempre.
0: Estava a Itàlia dos cops l'any i ahir em vaig posar un moment a la pàgina web a buscar cotxes i ahir vam tornar a ser. Llavors vaig dir, ho he d'explicar. Crec que és un drama universal i ho he definit per diversos passos perquè és un camí ple de trampes. Jo considero que és una autèntica odissea. El primer de tot, sempre passa el mateix. Resolver el cotxe per internet. Oh, que fàcil. Sempre és econòmic. Tu entres a una pàgina per reservar cotxes i els preus són brutalment econòmics. I, tant per tant, Fiat 500 per 17 euros al dia. Bueno, 17 euros al dia, amb el que podràs fer, amb el que podràs fer amb aquests Fiat 500 per tot el dia. Importantíssim, però, llegir la lletra petita,
1: sí.
0: Perquè de cop i volta els 17 euros, quan arribaràs a la realitat, s'haurà multiplicat per 5.
1: La franquícia,
0: no,
1: la benzina...
0: Aquí vinc. Llavors, primer de tot, primer pas, l'oficina de lloguer a l'aeroport. Aquí és un moment que ja és molt tens. Tu has agafat l'avió, normalment d'hora, arribes al teu lloc d'estí, estàs supercontent, entres a l'oficina, sents com una veu interior.
1: Has de córrer a vegades, perquè si tothom baixa de l'avió i vas a una oficina molt concorreguda, potser a vegades et toca fer mitja hora de cola.
0: Com que som pobres i acostumem a anar a l'oficina no concorreguda, que a vegades no està ni a la terminal, que està com a un...
2: Que t'ha de portar una furgoneta.
0: A les afores, allà...
2: Que sembla que t'hagin segrestat.
0: Sí, una cosa rara. A vegades he anat a lloc que s'assemblava com una mena de tenda de campanya militar, amb un tio amb un portàtil, no? Quan arribes allà i una veu interior et diu, benvingut, aquí comencen les teves vacances. Però acaben immediatament amb la següent frase. Targeta de crèdit, sisplau, i sempre passa el mateix. No, aquesta és de dèbit. Sempre passa el mateix. I aquí comença una autèntica tortura que comporta ansietats inesperadíssimes, maldecaps de mil dimonis, i acabar trucant a algun familiar o algun amic dient-li, tio, tens targeta de crèdit? Digue'm el teu PIN, perquè necessito llogar un Peugeot 308.
2: Sí.
0: Un cop has aconseguit aquí, ve la segona paraula que provoca mal de panxa, que és la franquícia.
1: Sí, horrible.
0: Sí, jo reconec, tinc 37 anys, una carrera universitària, una vida laboral mínimament establerta, i confesso, Catalunya, no sé què collons és la franquícia.
1: Va, o sigui, va.
0: Necessito un vídeo d'un minut perquè algú m'ho expliqui. La franquícia ve acompanyada de la frase clau, que és... Et congelarem 1.200 euros. Què vol dir, et congelarem?
1: Ja te'ls tornarem, però
0: sí,
1: de moment...
0: No, ja te'ls tornarem, però...
1: Si hi ha qualsevol problema...
0: De moment els congelem, no? Però, o sigui, què és això? Un cotxe de lloguer o l'entrada pel concert de Cap d'Any a Viena? És que no ho entenc. La pregunta clau, i quan els tornaran? I sempre diuen el mateix. Això depèn del teu banc.
2: Depèn
0: del
2: banc.
0: I clar, depèn del país on siguis.
1: Entre 1 i 10 dies.
0: Exacte, entre 1 i 10 dies. Quan estàs a països més o menys a l'òrbita de l'Europa propera a nosaltres, però una vegada vaig anar a Bulgària i vaig jugar un cotxe i bueno, va tardar moltíssim a tornar-me aquests diners, vale? Tercer i últim tema, l'assegurança. L'assegurança és increïble, perquè tenen una facilitat per cridar el mal temps. Tu vas allà, et diuen, vols assegurança? Bueno, no.
1: Quines? La bàsica, la bàsica.
2: Exacte,
0: quines hi ha? La bàsica, que no cobreix res, cobreix lo bàsic.
1: Ja saps que aquí hi ha uns camins, llavors, que tenen pedres...
0: Clar. I aquí vinc, llavors tu dius, bueno, però aviam, jo no he tingut un accident en 12 anys que tinc carnet, tinc tots els punts de la DGT. Bueno, hi ha la normal, que no acaba d'estar clara. La normal sempre és... Potser passa alguna cosa. Sí. I comencen, n'esteu segurs? A quin hotel us allotgeu? Aparcareu al carrer? Per cada ratllada cal pagar X diners.
2: Això, sí. Perquè et diuen que la culpa no és que sigui teva, és que segurament és un altre cotxe que te'l ratllarà.
0: No. I clar, llavors ja ho
1: fes... Fotos, quan el llogues, fer fotos, sí. Fer un vídeo això. De que no hi hagi cap ratllada...
0: Hi ha oficinistes que fins i tot et diuen, teniu previst fer excursions per la muntanya?
1: Sí,
0: aquest
1: sí.
0: És un cotxe que no està pensat per anar per camins de platja, i tu estàs allà a l'aeroport de Maó, que acabes d'arribar a Menorca, i dius, hòstia, volia anar a cala Macarelleta, però...
1: Sí, aquest cotxe és baix,
2: aquest tram no el cobreix.
1: Com als baixos del cotxe li passi alguna cosa...
0: I llavors arriba al final i dius, bueno, i escolta, i quan va l'assegurança premium? I et diuen, ah, no, 120 euros.

0: Però cobreix tot. Si el cotxe s'autodestrueix, no passa res. Sí, tu el pots tirar dalt a baix d'un penya-segat i tots contents. I acabes pagant, perquè la pau mental també té un preu.
1: Home,
0: i
1: tant.
0: I és aquest.
2: És així.
0: Penúltima cosa curiosa, no sé si us ha passat mai, a mi em passa sempre, mai et donen el cotxe que has demanat. Mai.
1: Tenim un de similar, és veritat.
0: A mi aquestes similituds a vegades m'han causat sorpreses positives, de dir que és un moment agradable aquest, que és quan arribes allà al garatge, sí, diguéssim, et donen la clau.
1: I a vegades no.
0: Tu havies agafat un cotxe molt petit, un cop em van donar un Jeep.
1: Una de les últimes vegades també havia agafat un cotxe molt petit, allò pràctic per aparcar i tal, i em van donar una furgoneta. Era nova, eh? És nova, l'estreneu... Ja, però és que volia un cotxe petit, no una furgoneta.
0: A mi em van donar un Jeep que t'ho juro que em sentia Indiana Jones. I l'última fase que a mi em provoca moltíssim nerviosisme, ho reconec, que és... has de tornar al dipòsit ple. I això comporta fer una recerca...
1: Comparativa de preus.
0: Però una recerca a nivell CNI de quan tornes a l'aeroport, on està la benzinera més propera.
1: Sí.
0: Però amb una ansietat tremenda, i això, si no t'han demanat, torna'l amb el dipòsit tal com està.
1: Ui, allò de les ratlletes posa molt nerviós, eh?
0: És increïble. Solució, crec que... Quan vas de vacances i has de llogar cotxe, tot el que comporta llogar aquest cotxe no val la pena i és millor gairebé comprar-te un cotxe nou el mateix lloc on vas.
1: Pensava que és millor anar a peu.
0: En fi.
1: Ai, és veritat, eh?
2: O anar de taxi en taxi, sí, sí.
0: Bueno, això si et diguessis Arantxa.
1: Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
3: Ara tornem.
4: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.
3: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
0: Tot l'univers RAC 1 i RAC+1 és a l'aplicació. Fàcil.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona nit. Les 10, el Congrés ha convalidat el decret de mesures per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. La norma que va entrar en vigor a principis de mes manté les ajudes als combustibles, tot i que s'aniran retirant progressivament fins a la tardor. El govern espanyol no aconsegueix, però, els vots necessaris per aprovar els objectius d'estabilitat pressupostària amb què volia elaborar els comptes de l'any que ve. Madrid, Roger Perciba.
2: Sí, una setmana després, el govern espanyol torna a topar amb la mateixa majoria parlamentària. Partit Popular, Vox i Junts rebutgen els objectius d'estabilitat pressupostària, un nou revés que complica encara més l'aprovació dels pressupostos de 2027. El diputat de Junts, Josep Maria Corzet, justifica el no del seu grup.
3: I què pretén, senyor ministre? Que votem en contra dels catalans, com d'altres faran? Que permetem que el govern de l'Estat, que ens deix cada any a la cua dels recursos que se'ns assignen, nosaltres li fem confiança? Doncs no, amb nosaltres no hi comptin.
2: En canvi, sí tira endavant el decret per mitigar els efectes de la guerra al Pròxim Orient, tot i que les bonificacions dels combustibles desapareixeran de manera gradual. El descompte queda en 15 cèntims per litre al juliol, baixarà els 10 cèntims a l'agost i els 5 cèntims al setembre fins a desaparèixer el mes d'octubre. També amb els vots de Junts, el Congrés rebutja les esmenes a la totalitat de Partit Popular i Vox a la llei de condonació del deute autonòmic. La iniciativa continua així la seva tramitació parlamentària, que preveu que l'Estat assumeixi més de 83.000 milions d'euros del deute acumulat per les comunitats autònomes del règim comú.
1: L'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies, les línies afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac, no tornaran a funcionar com a mínim fins la setmana que ve. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, diu que s'investiga encara les causes de l'esvoranc.
4: Que realmente todavía están analizando las causas de socavón y por tanto sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Es evidente que el terreno no se ha comportado como se esperaba, pero más allá de eso yo creo que no se puede ni se debe decir nada.
1: Segons les autoritats, no hi ha risc pels edificis propers. L'Ajuntament de Barcelona ha obert aquesta tarda un punt d'informació perquè els veïns que tinguin dubtes s'hi puguin acostar. I demà divendres, dues terceres parts del país estaran en alerta per risc d'incendi. Els agents rurals preveuen que en 635 municipis el perill serà molt alt o extrem, 16 municipis més que avui. A més, es mantindran tancats 7 parcs naturals. El sotsinspector del COS, Josep Maria Capdevila, demana a tothom que vulgui anar al bosc que s'informi bé.
5: Siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot que davant de qualsevol columna de fum immediatament truquin al 112.
1: Els municipis amb plans de prevenció activats per risc molt alt o extrem no es podran fer servir bufadors ni serres radials a menys de 500 metres de massa forestal. El mateix passarà amb l'ús de la maquinària. Per cert que la calor també ens porta a parlar d'incendis fora de Catalunya. A la Comunitat de Madrid hi ha 3 focus actius, un dels quals, el de Villa del Prado, ha obligat a evacuar 3.500 persones del municipi de l'Aldea del Fresno per la proximitat de les flames a les cases dels veïns. I a Burgo-Ondo, Ávila, s'han desallotjat 1.500 persones més en un incendi violent que en tan sols 40 minuts ha avançat 3 quilòmetres. I ara temps pels esports amb Janire Gallut.
6: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret, però de moment no passarà pel quiròfan. Ho ha comunicat el club explicant que seguirà el tractament conservador que estava fent fins ara. El neerlandès ha justificat la seva decisió a les seves xarxes, però segons ha pogut saber RAC1, hi ha malestar al Barça tant amb la federació neerlandesa com amb el jugador. Tot plegat el mateix dia que el club blaugrana ha fet oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, la segona arribada d'aquest estiu. L'extrem alemany signa fins al 2031 i el Barça pagarà 22 milions d'euros més 7 en variables al Dortmund. El primer equip femení, Graham Hansen, ha signat aquest matí la renovació amb el club fins al 2028. L'extrem noruega ha assegurat que es vol retirar el club que més feliç l'ha fet en la seva carrera. Pel que fa al mercat de fitxatges de bàsquet, el Barça ha incorporat el pivot polonès ex de l'Unicaja, Oleg Balcerowski, mentre que el Kitzenas Manresa ha fitxat el base barceloní Rafa Villar, fins ara al Baskonia. I acabarem amb el Tour de França amb victòria d'etapa per Richard Carapaz, la primera de les 3 etapes al Pin.
1: I una nit més tornem a parlar de temperatures molt altes a bona part del país, de manera que a Barcelona i en d'altres punts de la costa serà difícil baixar dels 25 graus tot plegat en espera d'un divendres en què sí que afluixarà una mica la calor i de cara al cap de setmana es consolidarà aquesta baixada del termòmetre.
0: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: RAC 1.
5: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
6: Com? Però ja? Tant d'hora?
5: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
7: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem el camp.
8: Vinga, desfilant.
9: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
5: Apa, adéu.
6: Ala, a cagar tot.
9: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
9: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió.
10: Així sona la repesca.
11: Aquest any, la cuinera de Parellada ha publicat el llibre Els plats del dia i recull un grapat de curiositats sobre diversos aliments i també receptes del Sempruniana. En aquesta entrevista que li van fer al Versió, parlen del llibre que ha editat amb Rosa dels Vents, del menú del dia i també de molts altres temes de la cuina de casa nostra. És una entrevista que van fer justament el dia de Sant Jordi.
12: Parlant d'autors vius i que ens acompanyen i que han vingut a parlar del seu llibre, ja podem saludar a aquesta hora a la... no sé si...
13: Extraordinària.
12: Cuinera, escriptora, dona polifacètica, Ada Parellada. Bona tarda.
14: Ai, que contenta que estic d'estar aquí, de veritat, us ho dic. Sobretot després d'haver fet els 200 clients que he fet aquest migdia.
12: 200 clients,
14: eh? Això em sembla la propina més gran i l'alegria més gran i les postres més dolces.
12: I has agafat i els has deixat amb les postres?
14: Home, i els hem deixat, exacte, els encarriladíssims i no hi ha cap problema perquè hi ha un equip enorme i molt competent que està al Sempruniana. Això ho teniu garantit, eh?
12: Molt bé. Escolta, l'Ada Parellada ens presenta aquest llibre, les millors, concretament, de les...
14: Allò que dèiem...
12: surten les millors receptes del Sempruniana. No, anava a preguntar-te, el títol del llibre és Els plats del dia. Hi hauria un menú Sant Jordi? Perquè parles de menús, parles de moltes coses. Quin menú seria el Sant Jordi?
14: A veure, no, però no sé en clau de què m'ho demanes, però avui hem fet un menú. Boníssim, el qual... No sé si...
12: No, t'ho dic perquè hi ha...
14: El
12: pa, no, hi ha el pa de Sant Jordi. Sí. El pastís
14: ara,
12: de Sant Jordi.
14: Ara, si hi ha un menú preestablert.
12: Què seria? Escalivada...
14: No, no ho hem treballat, això, però és veritat, una escalivada seria...
12: Escalivada pega perquè és la senyera...
13: Exacte.
14: Llavors, aviam, com podríem fer... podríem fer un espost, una amanida de roses i espines. Perquè les espines del seitó que es mengen fregides i amb els pètals de les roses també es mengen. No de totes les roses, de les que heu comprat, no, però si tens un roser a casa que és amb aquests pètals tallats petits...
13: Aquell de mil fulles, que es diuen roser de mil fulles.
14: Doncs no, botànicament no.
12: Precisament, no.
14: Llavors, home, tenim un altre recurs molt habitual, que és que tenim aquella pasta de full, no?, que és el mil fulles.
15: Sí.
14: Doncs amb això també podríem jugar.
15: Ai, fricandó de drac, de segon.
14: Sí. Podríem fer fricandó
15: no sé si
14: ens falta el drac, el fricandó el podem fer, falta el drac.
12: El fricandó seria el drac tallat a làmines.
14: El que no he treballat, potser, és aquests dragons que trobes a l'estiu quan vas a les cases que van per la paret. Això no ho hem treballat a cuinar.
15: No els pots agafar mai, eh?
14: No hi ha manera. Jo no ho he provat, més aviat es foragito.
12: I menys cuinar.
14: Més aviat es foragito.
15: No toca la dent.
14: Però no sé si es poden cuinar, perquè jo penso que no hem explorat tot el que...
12: Jo crec que es pot cuinar tot. Si es cuinen les granotes...
14: Ara, per exemple.
12: Sí, no pots cuinar la sargantana.
13: I els llangardaixos...
14: Has vist com
13: se
14: paren?
13: Com es pot fer?
12: Com? A veure, ja...
14: Les granotes?
12: En el, no, llibre, no, parl, en el no. llibre parles, Ada, de l'animal... O sigui, parles del client i dius que és l'animal més perillós de la fauna urbana. El client amb gana.
14: Ara, no, el client és meravellós, però, la, us repeteixo, l'animal més ferotge de la fauna urbana és el client amb gana. El client amb gana fa terror, eh? Quan...
12: A veure, com
14: no, de... És a dir, no, com... no és el client, no és, és, la gana és molt visceral.
12: Tens gana,
14: és molt visceral.
12: Sí.
14: Quan tens gana, client amb gana, no estàs per orgues.
15: O el client amb pressa.
12: No, amb gana,
14: no,
12: amb gana.
15: Sí?
14: Amb gana.
15: Més que el que té pressa, eh?
14: Bueno, tots dos volen pressa, eh? Vull dir que al final tots dos volen celeritat. Però és veritat que quan ets client, que dius, ostres, porta-m'ho ja, saps?
15: Sí.
14: Si tens gana, ets visceral. Però sí. Si a més ets client, doncs això et posa en una situació, diguéssim, de...
13: De nervis.
12: Però com ho detectes, de un client...
14: Les mirades. Les mirades són intenses, són... Saps el drac?
12: Sí.
14: I si trigues més, doncs, de lo prudent, doncs has de... Ja comences a veure unes mirades...
8: Però si treu una bandejeta de pa, ja està.
14: Clar, de seguida ho has d'anar a resoldre, ho has de resoldre ràpidament, aquelles ungles, aquella mica de pa, aquest tot plegat. I després, quan veus que amb la mà comença a fer...
12: A moure els dits tambor, amb la mà.
14: Sí, amb el,
12: els dits sobre la taula.
14: Llavors, aquí has de posar la directa a la cinquena i has de córrer perquè la cosa s'està complicant.
15: Ada, parlant de clients, vaig vindre a la presentació del llibre, sí, al Semproniana, i vas comentar que hi ha un tipus de client que vosaltres, a casa vostra...
14: Els clients els estimem tots, eh?
15: Sí. No,
14: o sigui, vagi de per endavant, els clients els estimem a tots i a totes. Mira, el meu avi deia una cosa meravellosa. Deia, l'únic client que no és bo és el que va al restaurant del davant. Aquesta és una.
12: Molt bé.
14: I després deien, quina sort que tenim de tenir els pitjors clients. Diu, perquè com que no els vol ningú, són els més fidels.
15: És el que t'anava a dir, perdó. Que a vosaltres us agrada el client que no el volen enlloc, em deies, perquè és un client fidel. Que només ve a casa
14: nostra. No és que ens agradin, és que els estimem molt, els clients, la gent considera els clients dolents, aquests són els nostres preferits, perquè no marxen d'allà, o sigui, venen sempre a casa,
12: no marxen perquè
14: no els volen enlloc.
12: No els volen enlloc. Fos dir que es pot donar la circumstància que hi hagi un client ja que ja li coneixen, que té, saps, que té...
13: O sigui, què vols dir?
12: Que té mal humor, que no, sí. No, i aleshores ja, segons quan demanen la reserva i ja els diuen que està ple...
14: Aviam, no, això... Saps què passa?
12: No dic a casa teva, però que passi.
14: El client que tu veus una vegada, sí, sí. Aquest que veus una vegada, no saps si és bo, no és dolent, o sigui, no saps com és, quin caràcter té, però la gràcia d'aquests establiments de barri, com és el Semproniana, en el qual doncs, fem aquest menú del migdia i, per tant, doncs, el client doncs, va venir, el vas coneixent. I tu ja saps... que el roce, com va?
12: El roce és el carinyo, en català, el ros pel carinyo.
8: Quin fàstic, no fa així, home.
12: Primer, el ros pel carinyo.
14: Primer ja la confiança fa fàstic. La confiança fa fàstic. O sigui, que a mesura que ens anem coneixent, doncs va sortir la veritat de tot plegat. Però després, a base de conèixer-nos, ens acabem estimant. Per tant, al final sempre és feliç.
12: A veure, en el llibre de la...
14: Home, tu que he vingut aquí amb clau de pau i
13: sortiré d'aquí... No, home, no, contrari.
14: O sigui, perseguida pels Mossos.
13: No,
14: però escolta... Se m'està complicant molt.
15: Jo he vist la Mimo per aquí baix, que els he vist passejar, la Mimo.
14: Se m'està complicant. Mira, tota aquesta gent que són molts, ja m'estan esperant.
12: No, m'estan esperant perquè els hi signis el llibre.
14: Jo us estimo molt.
12: A veure, Ada, parles de plats que han passat a millor vida, això passa sovint. Per exemple, hi ha un plat que és cert que ha caigut en desgràcia, que és aquell famós, tu l'anomenes rulo, de formatge de cabra. És a dir, s'estilava molt als anys 90, era aquell plat de aquell
14: tros de formatge de cabra
12: que anava sempre amb una amanida. Sí. Què ha passat? Les cabres també... no generen prou llet? O quin
14: és el
12: problema?
14: Us en recordareu que aquest rulo de formatge de cabra segons una amanida anava... És una cabra.
12: Una cabra que l'estan...
13: Acaben de munyir.
14: Què hi posaven a sobre? Vosaltres ho direu. I posàvem aquell vinagre de Mòdena.
12: Sí,
14: aquell xarop de vinagre de Mòdena.
15: Sí.
14: I alguns agosarats hi posaven maduixots.
15: Sí.
14: I, bueno, el
12: I què ha passat?
14: No, que tots són mira, amunt i avall.
12: S'ha perdut, s'ha perdut.
14: S'ha perdut i tornarà, perquè la nostàlgia fa que les coses...
12: Sí.
14: Ara ens anem bojos per menjar pijama. Tots volem de postres pijama, perquè de petit...
12: Però el pijama va caure en desgràcia.
14: Va caure en desgràcia. Espera't, i moltes més coses. Ara ja, quan els restaurants bons, hi trobes el còctel de gambes.
12: Sí,
14: que també va passar molt mal època.
12: El dàtil amb bacon?
14: El dàtil amb bacon estava en agloriat, ara.
13: El dàtil amb bacon és potser el millor
16: millor que s'ha fet mai a la vida.
12: Sí, sí. Bueno, tampoc ens passem, eh? Tampoc ens passem.
14: El que passa és que l'ús es transforma en abús.
16: Però fixa't que va ser molt curiós, que mentre hi havia pinyol, hi havia dàtil amb bacon.
12: Sí.
16: En el moment que van fer dàtils sense pinyol, va desaparèixer.
12: I, i quina raó li troba?
16: Que la gràcia era treure el pinyol.
12: Ah, sí. I quan estàs en un lloc, no, en una cerimònia, i treus el pinyol i no saps on collons fotre'l, i al final li poses en el barret de la nòvia. Clar. A veure, un altre fenomen que ha anat molt en desús dels temps llegint el teu llibre. Ara està molt de moda el bròcoli. Tothom fa bròcoli, perquè és supersà, perquè és superguai. I en canvi, Parellada, ha caigut en desgràcia el que era la coliflor. Si era la coliflor.
14: Tens tota la raó.
12: Bueno, què ha passat? Perquè ja me'n recordo, anaves als restaurants, menús i tal, que feien fins i tot coliflor amb beixamel.
16: Amb beixamel, al forn.
12: Que era com el pego d'uns canelons, però de coliflor.
16: Barato.
12: Sí, aquí fan unes carn, però era això. I ara, a la coliflor, ha caigut molt en desgràcia, perquè deien que feia molta pudor. Però la coliflor també fot una pudor. Quan l'escalfen a RAC1, s'ha de...
14: El bròcoli.
12: S'ha de buidar l'emissora, el bròcoli.
14: Mira.
17: Que peste.
12: Exacte.
14: Això és com et deslleten de petit.
16: Com?
14: Tot comença en la fase de deslletament.
16: Ja.
14: O sigui, quan jo era petita, molt petita, ens deslletaven amb llonganissa.
15: Jo no.
14: Amb llonganissa, et donaven una llonganissa perquè arrosseguessin per les dents, perquè les dents feien mal, les dents, llavors amb una llonganissa anaves i així es passaves.
12: Doncs mira, és que no et dic que no, eh?
16: Sí.
14: I ara com els deslleten? Amb bròcoli. Tots els nens fan això del baby led weaning i els hi posen... Baby led weaning és que els pobres nens els deixen a la seva sort a sobre, amb una trona,
15: que no els hi trituren al menjar.
14: No els hi trituren, clar, també els deslletàvem amb aquella papilla que sempre havia de portar mitja pera,
12: mitja...
15: I una Maria.
14: Una galeta Maria, que amb això les mares anaven desesperades, els pares suposo que també, perquè sempre tenien mitja pera, mitja... Però no, per què no ens deixaven un dia donar pera i l'endemà plata?
12: No, perquè el pediatre de l'època doni-li mitja pera, mitja poma...
14: I amb això deslletàvem les criatures. I ara les deslleten amb el bròcoli. Les posen allà a la trona i aquell nen es mitxofega amb aquell bròcoli.
18: I es torna vegetarià i gai sexual.
15: Per tant, i deixa un terra, que no té res a veure.
14: Has de tenir una escombra al costat i una càmera al davant.
15: Home.
14: Saps? Per això. Per això jo penso que tenim la generació broco.
18: Sí.
14: És la generació broco. Colau. Llavors aquests nens ara estan molt avasats a menjar bròcoli. El bròcoli es dona molt a les escoles.
12: Però s'ha perdut.
14: Però per què bròcoli? I no els deslleten amb coliflor. Perquè el bròcoli... A veure, això és els meus estudis sociològics que són absolutament a passo que t'emboli i que...
12: No, però a veure, tu hi toques.
14: La meva teoria és que el bròcoli te'l venen embolicat amb plàstic.
12: Paper de plàstic.
14: Llavors ja no l'has de pesar. Agafes aquella unitat, és molt còmode. La higiene, no sé què. Després a casa serveix per 4 persones. I es bull en 10 minuts. Per tant, en aquell àpat ja tens. I per tant, el bròcoli ha entrat a les cases amb molta força.
12: Sí, molta força, molta força.
14: I a més, perquè a més hi ha tota aquesta influència que ens ve de fora i tots els estrangers per les xarxes i tots els influencers i tots els pediatres parlant de bròcoli.
15: Que la gent fa pizzas, fa crispetes... Pari una mica de mariconades, però, home,
14: ja. I a banda, el bròcoli...
12: No sé si heu fixat, amb més bròcoli, els homes, sobretot, més pèls a l'orella i al nas.
14: I a més, el bròcoli...
12: És proporcional.
14: Ha tingut una campanya de publicitat brutal, o sigui que no ens n'hem adonat, però nosaltres estem influenciats per aquestes campanyes. Va ser la primera verdura que es va anunciar com a verdura als Estats Units. I James Bond portava un bròcoli.
16: A què?
14: Ho heu vist, això?
15: No.
14: Perquè, com es diu... L'amo de la nissaga James Bond.
12: Això ho sap el Serra, el bròcoli.
14: Bròcoli.
12: Sí,
14: es diu bròcoli a l'amo de la nissaga de James Bond.
12: Sí.
14: Per tant, el bròcoli té una campanya entre el James Bond i tot plegat, que d'una manera molt subliminal ha anat entrant a les nostres...
19: El fill vegetarià de Bruce Lee, que és bròcoli.
14: Mireu-vos, aviam que algú busquen el mòbil, això.
19: Com se diu el hijo vegetarià?
14: Busca el James Bond amb el bròcoli. Ja veuràs que té una foto. Ja veuràs que l'amo d'aquesta franquícia, o com es digui, o de, no sé.
12: Sí, que ja no la té i se l'ha venut a la em sembla que és l'Amazon, ara ho farà l'Amazon, això.
16: I què?
12: Bueno, és igual, ara he d'explicar-ho. Escolta, has de marxar, però abans de marxar... Bueno, a mi m'han dit que has d'anar a signar, que has d'anar a fer un seguit de coses. La pregunta és...
16: A veure...
12: Quan tu trobes croquetes descrites com a artesanes, casolanes o de l'àvia,
14: anem de... Et ve vomitera, sí.
12: Eh?
14: Et ve vomitera, sí.
12: Et ve vomitera, vale.
14: No, aviam.
12: Aquest és el tema. Per què et ve vomitera quan veus croquetes
14: broma.
12: De l'àvia? Perquè és l'àvia feta en croqueta?
14: Bueno, és una imatge molt gore, aquesta, eh?
12: Perdona, això ve de...
14: Hi ha tomates verdes fritos, que
12: home,
14: és una pel·lícula...
12: Home, es foten un tio sencer amb, a base de tomahawks, eh?
16: I costelles, eh?
12: I van allà
16: hoy,
12: i...
16: Hoy tenemos costillas, ole.
12: I què van dir? Estan boníssimes.
16: Boníssimes.
12: Estan boníssimes.
16: Las mejores del condado.
14: I a plat mai us heu de menjar cap àvia? Que sapigueu que la part més tendra és aquesta.
12: Però de l'àvia o de la croqueta canell. De l'àvia?
15: De les persones?
14: Sí, de les
15: en
14: persones.
15: Sí.
14: La part més apreciada, per si mai teniu un apuro,
12: però,
14: eh?
12: Però perdona un moment, no és el cul?
19: Ai, el culo.
14: El cul està bastant fibrat, eh?
19: Claro.
12: Però el cul no seria...
15: Aquí, eh?
14: El del Camilo José Cela segur, eh? Amb aquesta absorció.
12: Sí, no, clar, però el cul no seria la part com el pernil?
14: No ho he provat.
15: La pota, sí, no la cuixa.
14: No m'ho va dir un científic i m'ho he cregut sempre. No li he qüestionat mai, perquè tampoc ho penso pas provar.
15: Ada, aquí no hi ha res.
14: És veritat.
12: Això és peus de porc, seria més tirant a peus de porc.
14: És com els peus de porc, si devia ser.
12: Jo quan veig que mengen peus de porc...
14: Creure, potser.
12: Jo quan veig que mengen peus de porc, penso, tinc la sensació que s'està menjant la maneta d'algú.
14: Jo no m'ho vaig qüestionar i ningú m'ho ha qüestionat mai, sempre ho he dit, i tothom ha caigut. És la primera vegada que a la vida que em qüestioneu si sos més tendre que el cul.
12: Que gustionem tot, sí, a veure.
14: Ja
19: el culo,
14: bé, ja
19: el culo, si te lo comes, que sé.
14: No, però,
19: sobre
14: aviam,
19: todo
14: no.
19: Que esté bien cocido, ¿eh? Porque después vienen problemas gástricos, infecciones.
14: A baixa temperatura.
18: I rasurado.
12: Bueno, va, vinga, va.
15: Però el que fem a casa quedarà com el Sempruniana, és la pregunta.
14: Sí. Aquest llibre sí que... Aquestes receptes estan garantides perquè les hem fet 1000 vegades.
15: Segur.
14: Són les receptes del menú del migdia de Sempruniana.
12: Per què surts a la foto amb una paella? Que és com amenaçant, no? O me'l compres o et fotré un cop de paella al cap?
14: Que bo. No ho vam pensar ningú.
12: Bueno, doncs jo he vist aquesta imatge,
14: cap dissenyador. Cap dissenyador que surt a vist d'aquesta banda.
12: És com si volguessis fer la moneda de 5 cèntims amb la cara meva.
14: Exacte. Aviam, no, però això que deies de les coquetes de l'àvia, perquè no se n'enduguin cap mala impressió de mi.
16: No,
14: però és veritat que tots aquests adjectius de l'àvia, tot plegat, doncs sí que fan una mica de ràbia, fan una mica d'això, perquè hi ha àvies que no sempre han cuinat bé.
16: Sí.
14: I és un recurs molt, molt trillat. I no n'estem...
12: Això m'ha agradat.
14: Quan més artesanes, quan més anuncien artesanes, doncs menys...
12: No. Sí, ojo, que el polen està atacant ja a l'Ada.
19: Lo mejor es ni farlo.
12: Aprofito per... Mira, ja com que l'Ada ha quedat ofegada, i aprofito per, per deixar-la marxar, que té coses a fer aquesta tarda, aquest dia de Sant Jordi. Extraordinària, com sempre.
16: Sí.
12: Ada Parellada!
15: Ada, bravo!
12: Gràcies, Ada.
19: Així sona la refresca. Venga, chato, la repesca. Que és el que faig jo.
11: I cada dia acabem amb una mica de música, amb aquesta minisecció que hem anomenat Cançons Encadenades. Pels que no ens heu escoltat aquesta setmana, recordem com funciona molt ràpidament. Es tracta de que una persona de la ràdio ens presenta una cançó que li agrada per algun motiu i li recomana a una altra persona de la ràdio. I aleshores, a partir d'aquí, aquest que rebi la dedicatòria o la nominació és l'encarregat de recomanar-la a la següent persona i així anirem fent una cadena fins que a finals d'estiu haurem conegut els gustos musicals de molta gent d'aquesta casa. I avui, nominat per l'Eudal Martínez, ens acompanya el Toni Lladó. Toni, què tal? Com estàs?
20: Hola, què tal? Molt bé.
11: Com va l'estiu?
20: Bé, molt bé, molt bé. Aquí, passant calor.
11: Passant calor, això segur. A veure, quina cançó ens portes, tu?
20: Mira, jo porto un guitarrista que es diu Cory Wong, i el seu tema es diu Follow the Light, del disc Turbo del 2021, que ho fa amb uns que es diuen Dirty Loops, que són els que acompanyen.
11: Tu com descobreixes aquesta cançó?
20: Mira, jo descobreixo la cançó a través d'un col·lega meu que és bateria i que coincidim molt a nivell d'estils musicals i me'l va recomanar i la veritat és que m'ho vaig passar superbé.
11: Us podeu anar passant les propostes, doncs.
20: Sí, ens ho passem i ja et dic que descobrim moltes coses gràcies al meu amic.
11: Què significa per tu? Té algun significat especial?
20: Bueno, per mi significa recuperar una mica els sons obsolets de lo que és la part de funky, de soul dels anys 70, que és un gènere que actualment està una mica obsolet, i la veritat és que a mi m'encanta perquè és molt rítmic, és molt jazz, molt... molt d'estiu, no? És molt, molt guai.
11: I un moment en què et recordis escoltant-la?
20: Mira, recordo que vaig anar el dia 24, el dia de Sant Joan, vaig anar al concert de Razmataz i ens ho vam passar superbé, perquè va, el tio va estar durant 2 hores donant-ho tot i bueno, va ser increïble perquè no parava de moure's, la gent vibrant, i la veritat és que va haver-hi un clima superguai.
11: I vas anar amb aquest amic teu?
20: Home. Sí, vaig anar amb el Marc, sí. Home. Sí, sí.
11: I tant.
20: Molt guai.
11: I un moment en què dius, ostres, aquí no l'escoltaria.
20: Home, jo no, aquesta no la recomano si estàs en un moment així una mica introspectiu o amb ganes d'escoltar més el tema, més Van Morrison.
11: Això,
20: i aquesta...
11: això és cap enfora, eh?
20: Exacte, sí, sí, sí.
11: I acabem, a veure, qui de la ràdio li vols recomanar?
20: Mira, jo li recomano a la Mònica Hernández, que és la sotsdirectora de Món RQ, perquè crec que li pot encaixar molt bé pel seu estil de com és ella com a persona. I també, bueno, amb permís de la Vinaixa, evidentment, però jo crec que és una persona que li encaixa molt bé aquest tema i aquest tipus de música.
11: Doncs moltes gràcies, Toni Lladó, cap de disseny d'aquesta casa. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb Follow the Light de Cory Wong i Dirty Loops.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 23 de juliol, un principi, un punt accidentat, una mica com ve el dia, no? Venim amb comunicats, amb notificacions de Barça, amb De Jong, doncs mira, era un bon inici per parlar d'un dels temes del dia, que és aquest comunicat. Avui finalment hem sabut l'abast exacte de la lesió de Frenkie De Jong. El Barça ha explicat en un comunicat que té trencat el lligament lateral intern del genoll dret i que s'ha acordat amb el jugador que continuï sota tractament i seguiment mèdic sense especificar, això sí, el temps que estarà de baixa. Poc després, el mateix Frenkie de Jong ha confirmat al seu perfil d'Instagram que la lesió no requereix passar per quiròfan i, atenció, assenyala els metges de la selecció com a responsables. Diu que després de les primeres exploracions, els serveis mèdics de Països Baixos li van dir que era una lesió lleu, que no aniria a pitjor si continuava jugant. Ara bé, quan va arribar a Barcelona i es va fer les proves complementàries, va veure que sí, que la lesió era més greu del que semblava. En resum, bon sidral que una vegada més es menjarà el Barça, que no cal dir, i segons hem pogut saber, RAC1 està d'allò més emprenyat amb la Federació Neerlandesa, però també amb el mateix jugador. I mentrestant, avui sí, Adeyemi ja s'ha presentat com el segon reforç blaugrana per la temporada que ve.
2: I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
3: Si sóc sincer, no m'ho podia creure. Sincerament, la meva última temporada no ha estat la millor, així que sí, estic molt agraït per l'oportunitat. Com ja he dit, Hansi ha estat molt important per la meva decisió. Ell em va dir que em volia i que volia que donés el meu tot per l'equip. I això per mi va ser molt important. Estic molt agraït i ho donaré tot.
2: I need you to give it all.
1: Hem sabut, doncs, que Hansi Flick va ser qui el va convèncer i a ell, que ara ho sentíem, li va sorprendre l'interès del Barça després d'una temporada, diu, en què no ha estat el seu millor nivell. Sí, com sigui, Adeyemi ja és blaugrana i demà podrà afegir-se als entrenaments amb el grup i al vespre participar en el primer test de pretemporada, el Johan Cruyff contra l'Europa, tot i que el club ho considera un entrenament i no pas un partit amistós. També en clau Barça, un parell de moviments a comentar. Encara en futbol, ara parlant de l'equip femení, aquest matí Caroline Graham Hansen ha signat la seva renovació fins al 2028. Amplia, doncs, dos anys més la seva relació amb el club, que va començar al 2019. El cert és que Graham s'ha consolidat a l'equip i, segons ha explicat, només pensa en blaugrana.
4: Porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí. Todos los títulos que hemos ganado te da motivación de seguir haciéndolo y seguir intentando ganar más.
1: Això en futbol, i en bàsquet ja són 7 els reforços per la nova temporada. El 7è és Oleg Balcerowski, pivot polonès de 25 anys que arriba lliure de l'Unicaja i que el club blaugrana ha fet avui oficial. Encara en clau Barça, l'exprecandidat a les eleccions, Marc Síria, vol que el proclamin oficialment candidat, tot i que ha confirmat que no impugnarà els comicis.
5: Nosaltres sempre hem fet el millor pel club i en aquell moment, me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i ens seguim parlant.
1: Tot plegat, recordem, després que el Tribunal Català de l'Esport li donés la raó i resolgués la Junta Electoral que va incomplir els estatuts en el recompte de les firmes que donaven suport a la seva precandidatura. Ara, Síria demana al club que es tregui el precinte de les caixes de les paperetes dubtoses i que es verifiquin. En parlarem de tot plegat en temps de tertúlia, avui amb el Joan Poquí i el Martí Molina, que rematarem la tertúlia amb el Tu riuràs i l'Edu Mutante. I en plana poliesportiva ja només falten 4 etapes perquè s'acabi el Tour de França. Avui victòria per Richard Carapaz, que ha culminat un atac a 5 quilòmetres de meta deixant clavats els seus companys d'escapada. Pel que fa als favorits, han arribat agrupats a 4 minuts i mig de l'equatorià i, per tant, no hi ha diferències a la general, o grans diferències a la general. Pogacar continua líder destacat precisament amb 4 minuts i mig d'avantatge respecte a Evenepoel. Aquest és el menú del Tu diràs d'avui, que ara començarem. Primer de tot, però, farem una petita pausa. Posarem a lloc aquestes errades tècniques que ens han impedit avui començar. Aquests, vaja, les màquines, ja sabeu, quan volen, volen, i quan no volen, doncs, i avui no han volgut. Res, un minut i mig i tornem de seguida.
0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
6: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
7: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
8: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC+1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
11: El mantenim estable aquí, quiet, va!
10: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
12: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
10: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC+1.
13: Primer peu, segona i Castell, carregat!
10: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Amb Xavi Rocamora.

0: Ara falten 4 minuts perquè siguin 3:15. Obrirem ja tertúlia per parlar d'uns quants temes avui que tenim sobre la taula, uns esperats, d'altres no tant, vaja, no tant. Sí que sabíem que cap a final de la setmana havíem de tenir aquest comunicat, que de fet ja portàvem dies esperant, el comunicat mèdic sobre Frenkie de Jong. Avui hem sabut ja què té. El que no tenim clar és el temps que estarà de baixa. Martí Molina, com estàs? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Un sarau més, no?
1: Un altre.
0: Un altre.
1: Amb De Jong, i jo diria que ja se'ns estan acabant les excuses. Perquè és que ja és una darrere l'altra i jo no sé com defensar-ho per no agafar-ho. I la sensació que el club fins ara havien sigut molt comprensius amb ell, però pel to, per allò que es percep quan parlen d'ell al club, que moltes vegades on sempre era bueno, intentar ser allò comprensiu, s'ha d'entendre, jo diria que també se'ls ha acabat la paciència. Per sí. Tant, no sé si això és un punt d'inflexió de no retorn. Bé, ja en parlarem tranquil·lament.
0: I tant, i tant. Mira, per començar el que faig és connectar amb l'Àlex Pintanel. Àlex, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: I si et sembla, expliquem el detall com han anat aquesta tarda vespre de comunicats. Dic que en plural perquè primer ha estat el Barça, però és que pocs minuts després d'aquest comunicat explicant què té Frenkie de Jong, el mateix neerlandès també ha penjat una publicació al seu perfil d'Instagram dient-hi la seva, explicant quines sensacions té. Anem a pams i comencem pel Barça, si et sembla.
2: Sí, la lesió de Frenkie de Jong, el club ha emès un comunicat aquesta tarda, trencament del lligament lateral intern del genoll dret, diu el comunicat que continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de la seva evolució durant les pròximes setmanes. El comunicat no especifica el temps de baixa de De Jong i, a més, no és un detall menor, en cap moment parla d'un tractament conservador. A partir d'aquí ens hem posat en contacte amb diversos metges vinculats a l'esport i especialistes en genolls per posar llum a la foscor. No veuen, és jo crec que la gran conclusió a tot plegat, gens clar que Frenkie de Jong no hagi d'acabar passant pel quiròfan. I això jo crec que és el més important. Per veure si un tractament conservador funciona o no, ens han explicat que han de passar entre 3 i 4 setmanes. I aquest temps ja ha passat, tenint en compte que es va lesionar durant el Mundial, i entenen que De Jong encara no s'ha recuperat. De fet, pensen que haurà d'acabar operant-se i entre postoperatori, fisioteràpia, readaptació i posar-se tot físicament, De Jong podria estar entre uns 4-5 mesos de baixa. Per tant, passar pel quiròfan. Xavi, ara mateix segueix al damunt de la taula i, segons els especialistes consultats pel Tu Diràs, seria ara mateix l'opció més realista. A més, ahir recordeu que explicàvem que el Barça estava empipat amb la Federació Holandesa de Futbol perquè entenen doncs, que no han cuidat del tot el futbolista, i en certa manera el Barça tampoc acaben d'entendre i assimilar per què Frenkie de Jong no va parar. Creuen que potser el desenllaç hauria estat del tot diferent.
0: Això és el primer comunicat, és a dir, el comunicat del club explicant-nos què té Frenkie de Jong sense, insistim, dir el temps que haurà d'estar de baixa. I pocs minuts després, dic pocs minuts perquè em sembla que no han estat a l'hora per ben poc, ha parlat, o millor dit, s'ha pronunciat també Frenkie de Jong.
2: Sí, amb una piulada a Instagram, ho ha fet en anglès i castellà, principalment s'ha defensat de les crítiques i ha insistit que el seu compromís amb el Barça i el seu país és total i que no canviarà. De Jong afegeix que els metges de la federació li van dir que la lesió era lleu, per tant carrega contra els metges de la Federació Holandesa de Futbol, i per això es van filtrar, i per això ell va jugar els últims partits del Mundial infiltrat, i la sorpresa se la van portar quan va fer-se les proves el dilluns passat a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. El migcampista també assegura que està desitjant tornar i acaba el comunicat amb un visca al Barça.
0: Joan Poquí.
3: Hola, bon dia.
0: Bona nit.
3: No, amb un visca Barça.
0: Visca Barça, sí, sense l'article. És correcte.
3: Sempre. Visca Barça sempre.
0: Visca Barça, exacte, és correcte.
3: Sempre, correcte. Visca Barça sempre.
0: Mira, ara deia el Martí que el club, i és veritat, nosaltres també tenim aquesta percepció o tenim aquesta informació que el club comença a estar cansat també. Ja n'estava de la federació i dels serveis mèdics, però comença també a tenir la mosca al nas amb Frenkie de Jong.
3: A veure, és que és un despropòsit. És un escàndol des del primer moment. Un jugador que s'ha reservat durant la temporada, que s'ha reservat, que han transcendit episodis de jo no diré falta de compromís, però sí d'una prudència extrema, fins i tot fins a l'extrem de no arriscar amb el Barcelona quan el Barcelona estava jugant els títols durant la temporada per arribar fresquet al Mundial. I ara ens trobem amb aquest escenari per mi incomprensible. Sobretot, jo puc entendre que el jugador no es vulgui operar, és una decisió personal, no és el primer cas que s'ha donat, i el jugador és el que, si li ofereixen dos opcions, ell entenc que té, com qualsevol pacient, tot el dret a decidir sobre la seva salut. Aquí, res a dir. Però sí que hi ha moltes incongruències en el... coses que que em grinyolen molt. Primer, el que ja heu comentat, que els metges li diuen que no és res greu. Aquí d'entrada és per despedir els metges de la Federació Holandesa. Si els metges de la Federació Holandesa són tan ineficaços en la seva feina per no detectar una lesió que després resulta que és greu, com és el cas d'un trencament d'un lligament, s'haurien de... La Federació Holandesa hauria de ser la primera en despedir aquests senyors. Mm. Si això ha estat així, el mateix Frenkie de Jong hauria de posar una demanda contra els metges holandesos. Com que jo, això ja és collita meva, no m'empasso que els metges no veiessin que aquest senyor té un lligament del genoll trencat, com que no m'ho crec. Per què? Perquè jo puc equivocar-me en mirant un genoll si està sa o no està sa. Jo sí, però un metge traumatòleg d'una selecció, d'una federació com l'holandesa, ho sento, jo no m'ho crec. Per tant, què fan? Ostres, anem a arriscar pels partits que queden de Mundial. I és per això, no sé si s'infiltra o no, perquè informacions de col·legues molt ben informats del... És a dir, amb molt bones fonts d'informació, explicaven que no van ser infiltracions, sinó que van ser simplement calmants pel dolor. Val, molt bé. Juga els dos partits. Com que jo no em crec que els metges no sapiguessin que aquell lligament estava trencat, això no m'ho crec, tampoc em crec que el jugador no ho sapigués. Per tant, tot l'argumentari de De Jong és ridícul. És ridícul, perquè diu... Em van dir que no seria greu, que podria jugar. Que jugar no agreujaria la
0: situació. No empitjoraria la situació, no.
3: I després resulta que empitjora, no m'ho crec. El primer punt que hi ha en escenes alarmes és el fet que es presenti el primer dia. Està en ell de vacances, que es presenti a que el visitin. Si ell no té la percepció de que allò és greu, no es presenta el primer dia a que els metges del Barça el visitin. Aquí hi ha d'entrada. I després, tot el que hagi passat després, el Barcelona, si ho considera, ja explicarà com ha anat o explicarà el que cregui convenient. A mi em sembla molt greu. Insisteixo, d'un futbolista que s'ha reservat durant el tram final de temporada, ha jugat amb comptagotes,
0: sí.
3: amb la col·laboració, amb la comprensió de l'entrenador, quan el Barcelona estava jugant títols, per arribar bé al Mundial. I en el Mundial, què passa? Que torna... Ja em sembla un escàndol conceptualment. Però tal com ha anat, i tal com el que jo dedueixo del comunicat de Frenkie de Jong, em sembla molt greu. Em sembla d'expedient. Mm-hmm. Em sembla absolutament, perquè és una irresponsabilitat que, tenint la lesió que té, jugués més partits. I ho sento, no m'empasso que els metges de la federació no ho veiessin. Però no s'hi dediqui, vostè no es dediqui a ser metge. Faci de periodista, si vol,
0: sí.
3: que hi ha molts mitjans ara que li poden donar lloc, però no faci de metge.
0: A mi em crida molt l'atenció De Jong amb la duresa amb què carrega contra els seus metges, és a dir, perquè al final els assenyales a ells. És a dir, si tu fas un comunicat dient no, jo no tinc la culpa de res, van ser aquestes persones, dues, tres, cinc, les que siguin, que hi ha els serveis mèdics de Països Baixos, els que es van equivocar amb el diagnòstic. Ostres, contundent, també.
3: Va jugar dos partits, si no m'haig errat.
0: Això expliquen, sí. Els que van seguir l'actualitat de De Jong amb Països Baixos diuen que són l'últim de la fase de grups i el partit de setzens de final.
2: Doncs els dos últims.
3: Sí. Clar, el que haurien de fer els metges també és carallar-se contra De Jong. Si no és veritat. El que diu. Si realment està mentint el jugador.
0: És a dir, jo també, com tu, ho veig com un primer pas, això d'avui. Un primer pas de posar sobre la taula les cartes que cadascú creu convenients, menys el Barça, que el Barça jo crec que se n'amaga de cartes. És a dir, avui
3: fa un comunicat. El Barça fa el que ha de fer, que és protegir el seu jugador respecte a la seva decisió, i un cop tingui tot el desenllaç, veure si ha de fer alguna cosa més. Però és que a mi el que jo crec que ha passat és el jugador sabia que estava lesionat, li feia una lesió tremenda està jugant al Mundial, perquè no, insisteixo, no m'empasso que els metges diguéssim que no passava res si seguia jugant. No m'ho empasso. Els metges, com a mínim, li haurien de dir, aquí hi ha un risc. Aquí hi ha un risc. I el risc l'ha corregut el jugador i el seu entrenador.
0: Sí, sí.
3: Per tant, crec que l'actuació del... Com que no em crec l'argumentació del jugador, la seva

0: Torno a repetir, no ve a cuento, però torno a dir, si us plau, no permetin que aquesta plantilla esculli capitans. Hansi, si us plau, no ho permetis. No permetis que aquesta gent triï els capitans. No.
1: Que ho faci.
0: Mira, tria tu què ha de ser.
1: Que ho faci, ell ja està. Martí, perdona, Àlex, què deies?
2: Sí, volia un apunt. Això són dades, eh? De Jong es lesiona, la darrera lesió que té amb el Barça és a finals del mes de febrer. Es perd 7 partits. Reapareix davant l'Espanyol, val? I des de que reapareix davant de l'Espanyol fins que acaba la temporada, hi ha 9 partits dels quals Frenkie de Jong no han jugat cap com a titular. A banda de si el jugador, com deia el Joan, es va reservar o no pel Mundial, el que hi ha una realitat, aquí hi ha una realitat, i és que és cert que la relació que hi havia abans entre el club i Frenkie és diferent, ha canviat. I insisteixo que ho demostren aquests últims mes i mig, més o menys, de final de temporada. Insisteixo, 9 partits en els quals Frenkie de Jong no és titular en cap partit. És cert que Flick també troba aquella solució de Gavi al pivot i li funciona molt bé, però jo crec que hi ha un punt d'inflexió en aquell moment i veurem quan reapareixi Frenkie de Jong quin és el paper que li té preparat Flick per el que li quedi de la temporada en funció de quan reapareixi.
3: És que fins ara Frenkie de Jong, i ell segueix convençudíssim de que no és culpable de res, de que tot ha estat sempre culpa dels altres, de que doncs, si juga malament no és que jugui malament, és que som tots els periodistes o tothom qui s'ho mira que no en tenim ni idea. Quan hi ha una lesió no és culpa seva, sinó que és culpa del metge que l'ha pifiat. Quan resulta que reapareix i no pot jugar bé o no posa la cama, no és perquè ell no vulgui, sinó perquè sempre hi ha hagut una excusa i ell mai ha sigut culpable de res. Llavors, clar, aquí també fa 2 anys, quan el Barça havia de decidir si renovava o no renovava de Jong i veure què feia amb ell, perquè hi havia una opció de que pogués marxar, de cop i volta, doncs què va passar? Que de Jong va veure que hi havia una generació, la Minya Mal, ostres, ha vingut Flick, ha posat ordre, tu aquest equip rutlla, els del planter funcionen, Gavis, Fermín, ostres, Cobercí, tot, tu, que això encaixa, que aquí hi ha un equip guanyador. I ell va dir, no, jo vull quedar-me, perquè jo veig que aquí hi ha un futur i que aquest equip pot ser campió de tot. I ell va decidir quedar-se i el Barça va creure's a la versió de De Jong i li va fer confiança i va dir, escolta, doncs endavant. I persones com el president Laporta l'ha defensat a mort cada vegada que ha parlat amb ell, que ha parlat d'ell, sigui públicament o inclús amb aquells corrillos que fem a vegades amb mitjans quan puguem parlar en petit comitè. I De Jong mai ha retornat aquesta confiança. No ha retornat. Llavors, clar, arriba un moment en què ja se li ha vist el plomero. I que aquest moviment que fa ell d'ara assenyalar la selecció holandesa és com una mica la desesperada perquè sap que ja no li queden més bales per recórrer. I sí que és evident que la seva relació amb Flick ha canviat, que la relació amb el president ha canviat, que la relació amb Deco ha canviat, i que jo crec que també amb companys i amb staff i amb metges i amb tot ha canviat perquè han dit prou ja. I jo crec que ja ha arribat un moment d'un punt de no retorn. I això és una qüestió doncs, que jo no sé què passarà en el futur, però li veig un pronòstic molt dolent. A lo millor sona la flauta, i quan es recupera, aprèn la lliçó, no sé si la prendrà 6 o 7 anys després, i escolta, i s'activa, i tots no ens oblidem, i fa 3 o 4 partits bons, i escolta, i aquí no ha passat res. Però és que jo ho dubto, perquè és que ja no m'ho crec. És a dir, ja no m'ho creia, i cada vegada tinc menys arguments per pensar que la cosa algun dia o altre canviarà.
4: Mira, hi ha un exemple, aquests darrers partits, que va jugar molt poquet i que no va fer cap sencer, algun partit directament no estava a la llista, inopinadament no apareixia en una llista de convocats, i al vestidor es preguntaven, perquè jo consultava, no, què li passa? Aquí diuen que té mundialitis. No tenia res, o sigui, no, estava recuperat. No tenia res.
1: Absolutament.
4: No tenia res, o sigui, tenia mundialitis.
1: Però,
4: per tant, quan parla de compromís amb el club, no, no sé, és la seva fantasia.
1: Però realment, aquesta és greu. És a dir, ara
4: jo la trobo,
1: sí
4: jo
1: que,
4: considero molt greu.
1: Aquí sí que el Barça, el club, ha de decidir què fer, perquè és que no és un cas fàcil, a més, perquè és un cas d'un jugador que, com qui diu, acaba de renovar per uns quants anys.
4: Fins al
1: 2030, em sembla que era, no?
4: Sí, 2 anys més d'aquest, i fins al 29.
1: Fins al 29.
2: 29,
1: tant sí. Se val. Són 3 temporades més de Frenkie de Jong. 3 temporades més vol dir eternitzar, si és que el tens, com sembla que el tens, un problema, perquè si tens un problema amb un jugador que, mira, acaba contracte a finals de la temporada que ve, és l'última, noi, s'acaba la història. Però és que tens 3 temporades més amb Frenkie de Jong d'un run-run que ja fa massa temps que sona i que no ha acabat mai de pegar-se, no? Sempre aquesta cançoneta ha anat sonant

0: anant de fons o de tant en tant la pujàvem, perquè mira, ara la tenim a dalt de tot, ara algú ha pujat la música i la tenim, però és que és igual, la música no ha desaparegut mai de la vida.
1: Però és que és un jugador que va fent anys i en té 29, té un historial de lesions que cada vegada és més extens, té un salari altíssim, qui comprarà això? Qui ho comprarà?
2: No, ningú.
1: Però no. Clar, sí, tu menjaràs amb patates, però patata, patata, eh? Vull dir, patates i tulipans i tot el que ens vingui d'allà dalt, i mantega. Vull dir, és que vull dir, no hi ha...
0: És el cas, és que cada cop ho és més, és el cas Umtiti. És a dir, cada cop ens acostem més a un cas Umtiti. Evidentment que aquell era més greu perquè ell tenia lesió greu, que no s'ha volgut operar, perquè no va voler operar-se del genoll.
2: Per jugar al Mundial.
0: D'acord, però després no s'ha volgut operar tampoc i allò es va eternitzar, sí, també, sí. Allò es va enquistar. I ara no hi som encara perquè no sabem com acabarà d'aquesta lesió. Tant de bo tot vagi bé, fantàsticament, que estigui 3 mesos, 4 mesos sí. lesionat i s'acabi la història. I mira, i això li hagi servit per fer el canvi de xip. Però és que si no és així, tornem a estar en un cas molt similar d'un jugador que està emprenyat o d'esquena a pràcticament tots els àmbits del club i que tens encara 3 anys de contracte. I jo, sincerament, la solució no sé quina pot ser, perquè vendre-la, evidentment, no és.
2: Ara, evidentment, no el pots traspassar. El podies haver traspassat si estigués sa,
0: clar.
2: Si m'entens, però no. Aquí l'errada, no és una errada, la llàstima, des del meu punt de vista, és haver-lo hagut de renovar ara la temporada passada, perquè era fa un any. Es va negociar, va estar molt temps negociant, però finalment es va desenquistar ara farà un any. Per què es va haver de fer? Perquè és incomprensible. I un dia li vaig preguntar al Deco, amb un d'aquests off the record, aquests corrillos que fem, un dia li vaig dir, oi, pare, si li queda un any, tot això que ens estalviarem, no? Vull dir, sense el tulipà, sense l'huracan de Dorehem. I l'explicació és que ell ha renovat i s'ha rebaixat,
0: la fitxa,
2: la seva fitxa a canvi de més anys. I això l'ha servit al Barcelona per fair play. Que tenia problemes de fair play ara fa un any, ara no els té. Ara ja està en l'1-1. Si la situació de fa un any hagués estat la d'ara, no l'hauria renovat el Barcelona, però el va haver de renovar. I ara és que em temo que passarà, no sé si un Titió o un Caster Stegen, que
0: per exemple,
2: Caster Stegen tela, és, i jo crec que no el trauran ni amb aigua calenta. Ni amb aigua calenta. I com tornarà després de la lesió, home, tant de bo m'equivoqui. Però jo crec que si Flick li funcionen Marc Bernal, Gavi, Fermín, Olmo, Tomi Marquès, que està fent la pretemporada i amb el qual hi confia molt, jo veig magre el Pedri, evidentment. Veig magre el futur de Frenkie de Jong al Barcelona.
0: Si ha canviat, com sembla que ha canviat, la perspectiva de Flick, que era un dels seus principals defensors, si ha canviat la seva percepció de la història, evidentment...
2: Flick ha vist que es borrava sistemàticament.
0: Ja clar, ja està. Si és així, ja està. Si és així, ja, la cosa està feta.
1: Sí, clar, és que Flick necessita 22, 23, 24 jugadors per la causa. I per la causa vol dir per la causa. Llavors, clar, arriba un moment en què dius, això, tens talent de sobres, tothom et parla meravelles dels entrenaments, i estic fins al gorro ja que em parlin dels entrenaments de Jong. Hosti, doncs paguem per veure els entrenaments i que no jugui, ja està, i fotem calaix d'una altra manera. No ho sé, fem un pay-per-view o el que sigui.
0: Però te'l defensen tots, també, Martí. És a dir,
1: després... I tots
3: els fan jugar, eh? I tots els entrenadors l'han fet jugar.
1: Però clar, és a dir, també és veritat que de Jong fins ara ha viscut en un ecosistema que era un jugador que tenia un talent extraordinari, això jo crec que no ho discutim pas, i que també s'ha trobat en moments amb molts canvis al Barça, canvis d'entrenadors, canvis de plantilla, una col·lecció de toies que venien a baix cost, que tant com venien marxaven. Vull dir, de Jong, d'alguna manera, allò de el rei Borni,
0: sí.
1: Doncs una miqueta passava amb això, que anava fent. Però clar, és que ara ja no.
0: No, ara no.
1: I ha arribat un moment en què això ja no s'ha aguantat, perquè aquell jo tinc talent i... No, és que jo sóc molt bo perquè jo aguanto la pilota. Bueno, fantàstic, enhorabona, però vull dir, què més? Mm. O sigui, no, ja no hi ha hagut aquell tret diferencial que tu el posaves al camp i dius, és que et pot marcar les diferències, que per mi tampoc és que les hagi marcat gairebé mai. O sigui, ha tingut 3, 4, 5 partits bons per temporada, però ja està, és que una temporada en té 60 de partits. I és clar, però que, pel com se'l va comprar, pel que se li paga, pel rol que hauria de tenir, crec que el seu rendiment ha estat molt per sota d'allò que se li va... del top que se l'ha comprat. Llavors, clar, no, la cosa no se sustenta. Llavors, arriba un moment en què fins ara, més o menys, pots anar fent, però és que ara ja no, perquè ara ja la diferència ja és molt, molt clara. Per això és aquest punt que jo veig que no té cap solució ni cap sortida i que Flick, doncs, si per mica que pugui, anirà confiant amb els altres, perquè com a mínim Flick sabrà que els altres se'n podrà refiar. Perquè ara, quan tornarà de la lesió, què farem? Posarem la cama o no posarem la cama? perquè em sap molt greu, migcampista, de posar també la cama, perquè si tots anem a pressionar, doncs tots hem de fer, posar la cama no vol dir fer entrades al turmell. Posar la cama vol dir posar la cama quan toca. No fer allò de perdre una pilota i dir, ai, he perdut una pilota. Déu meu, i ara què farem? No, hòstia, és a dir, aquell punt d'implicació.
0: Sí.
1: Que això li veig 3-4 partits, 5 per temporada, però no la resta.
0: També et diré una cosa, ara no li queda una altra. És a dir, ara amb totes les pilotes ja no queda ni una extra, és a dir, que ja estan totes les pilotes venudes. Aquí et queda el canviar d'actitud i el demostrar alguna cosa que fins ara no has demostrat, que és implicació, que és lluita, que és continuïtat, etc.
1: Crec que...
0: És a dir, si ho farà o no, això ja és cosa,
1: el gran canvi és que ara tothom l'ha vist el Plomero, no des de fora, sinó dins, jo també. Dins del club hi ha hagut un prou. I si aquest prou es manté, és l'única cosa que el pot fer canviar. Ara, després de 7 anys, jo veig difícil que la seva actitud canviï després de 7 anys.
0: I el
3: prou que dius tu, Martí, jo crec que és significatiu amb el comunicat. És a dir, en cap moment, insistim en això, amb aquest detall, que no és menor, que en cap moment el club parla de tractament conservador. Entenen, insisteixo, amb els metges amb els que hem parlat, que un tractament conservador són 3-4 mesos per veure si funciona o no, i aquest temps ja ha passat.
0: 3-4 setmanes, tant, vols dir, oi?
3: 3-4 setmanes, sí. Perdona. Per tant, d'aquesta manera és una manera de dir l'única solució ara mateix és passar pel quiròfan, no? Per tant, jo estic convençut que hi ha un abans i un després de tot això.
1: És que això va passar algo similar. Érem Ter Stegen? També, que ara em falla, no recordo si era ell o un altre, que també va dir, no, tractament conservador, esperarem 3-4...
2: No, Ter Stegen sempre s'ha operat. Doncs, sí, això va ser Mansufati.
1: Doncs seria Mansufati, que era un cas d'aquests, sí, que tothom al club,
3: amb el menisc.
1: Tothom al club tenia clar de dir, això s'ha d'operar. Sí. I va, no, anem fent, anem veient, bueno, ara què tal? No, bueno, em sembla que m'he aixecat, que no em fa tan mal la cama, un ibuprofeno, ja està bé. Fins que al final van dir, bueno, escolta, aquí la cosa no se sustenta. Perquè és que, vaja, jo estic amb l'Àlex, que la informació és que aquest tio del quiròfan no se'n salva.
0: Sí, sí. És estrany, és un cas estrany, les coses com són, i jo crec que és el temps els que ens donarà les respostes, perquè aquí falten elements per saber que no podem saber, perquè el club tampoc pot explicar-los, és a dir, ara mateix el club no pot explicar moltes de les coses que no sabem.
2: No, és que jo crec que ni el club ho sap, però jo vaig a formular una hipòtesi, la meva hipòtesi és que ell es fa mal. Sembla, segons una informació de col·legues ben informats en un entrenament, i jo no em crec que els metges li diguin que allò no és greu. Jo no m'ho crec. Ell corre un risc i diu, vull jugar al Mundial. Fins a cert punt pot ser comprensible. Fins a cert punt. Crec que hauria d'haver parlat amb el club, amb el Barcelona, crec. Però és igual, corre aquest risc. I el Holanda queda eliminada. Ell un dels dos partits no l'acaba, crec, sí, diria. I torno al principi, al meu argument inicial. Si ell considerés que tot ha sigut normal i que ha sigut un accident, no tornaria el primer dia de vacances.
0: Aquesta és bona, aquesta que explicava és bona.
2: Per què torna el primer dia? Hòstia, ell veu aquí, s'ha manat a les mans,
0: sí.
2: Vinc i a veure què podem fer. I elabora aquesta història.
0: No.
2: Que jo no me la crec, vamos.
0: És bona allò de tornar el primer dia com a, ostres, tinc aquell remordiment.
2: Clar, ell veu que no està bé.
0: La sospita que, efectivament, aquí hi ha una desplossa.
2: Ell veu perquè sap que no està bé. Ell sap que no està bé i, per tant, bé, que val. I el que no m'empasso és que no ho sapigués abans. Ell sabia. Jo estic segur que ell, potser no al 100% de la magnitud, però ell sabia quan juga els darrers partits amb un bandatge al genoll i amb ibuprofenos... Que allò no estava bé, que no era correcte.
0: Ara, si és així, jugar-te-la d'aquesta manera amb 29 anys o 28, no sé quants té ara, Frenkie de Jong, 29 anys.
2: Aquí és el Barcelona.
0: I tota una
2: carrera per endavant. Prendre mesures.
0: Ostres, jo ho trobo, vaja, fora de lloc absolutament, de dir, mira, jo amb 29 anys ara em jugaré al físic per jugar dos partits de fase de grups, perquè estàvem parlant encara de fase de grups. Quan ell se la juga en una fase de grups.
2: Però especifiquen, no?, per 8 anys.
0: Sí, sí, però vull dir, però quan se la juga en un partit de fase de grups, que potser tampoc no calia, però és igual. En fi, el temps dirà, i ara a veure quan torna, i com torna, i si realment fa net, i etcètera, etcètera, etcètera, i si aquesta recuperació que finalment acaba passant o no pel quiròfan, és a dir, si ha començat sense passar-hi, però els termes et porten cap a una operació, doncs a veure també a creuar els dits, que vagi bé. I el Barça, clar, el que no tenim, Àlex, és informació de si el Barça això li trastoca o no els plans a nivell esportiu, a nivell de mercat, em refereixo, encara no sabem res, això.
3: No, és molt recent. Sí que és cert que quan ja se sabia que la lesió de Frenkie de Jong era més greu d'unes lleus molèsties, la idea del club amb Casador, per exemple, seguia sent la mateixa, que era la de posar-lo al mercat. És cert que la posició de pivot com a tal, entenen des del club que la tenen ben coberta, Marc Bernal, Gavi, Eric, parlava el Puki de Tomi Marquès, amb qui Flick hi confia moltíssim. Uh-huh. Per tant, en aquest sentit és cert que aquesta posició com a tal està ben coberta. Veurem això sí, si amb el pas dels dies doncs es decideix reforçar aquesta posició, però insistim que, a més ja ho hem explicat moltes vegades, que ara mateix ja sabeu quina és la prioritat absoluta per Flick, Deco i companyia, que és la de reforçar la posició del nou, no? Per tant, jo crec que de moment aquest tema com a mínim queda aparcat.
0: També és cert que seria la prova definitiva que se li ha perdut la fe. És a dir, si el Barça d'aquí a uns dies o setmanes abans que acabi el mercat fa una incorporació o tira enrere una operació que tenia pràcticament feta, parlo de Casador, perquè no marxi, aquí potser sí que tenim pistes del tarannà del club en quant a Frenkie de Jong. És a dir, que si això passa vol dir que has perdut del tot la fe en Frenkie de Jong i en el seu futur a Can Barça, tenint en compte com serà l'any que ve. Recordem-lo, que l'estiu que ve és aquell estiu en què el Barça segurament haurà de traslladar-se cap a Montjuïc un altre cop per la cúpula, per posar el sostre del Camp Nou, i això vol dir que és molt probable que hagi de tornar a entrar, a estar accedit en el fair play, en el límit salarial. Anem a temes una mica més alegres o què? Parlem una mica de Dejemi. Alguna cosa més a dir de Frenkie o no?
1: No, crec que l'hem pentinat ja. No. Sí. Ha quedat bastant clara la nostra tesi. Sí.
0: De fet, Joan Poquí portava amb la pinta a la mà fa unes quantes setmanes, ja, vull dir que les tisores i tots els estris de perruqueria. Va, que parlem una mica de Dejemi. Àlex, avui presentació, per fi, presentació del segon reforç del Barça per la propera temporada.
3: Sí, ha costat, 8 dies després de la seva arribada a Barcelona, ja podem dir oficialment que Dejemi és nou futbolista del Barça, firma per 5 temporades fins al 2031, el Barça que paga 22 milions d'euros més 7 en variables al Dortmund. Dejemi ha estat aquest matí novament a la Ciutat Esportiva i després a oficines, a l'Spotify Camp Nou. En el dia de la seva posada en escena l'han acompanyat Laporta, Deco, Bojan, Juste i Jorge Mendes. Sobre el retard, per cert, en la firma ha explicat que en cap moment ha patit, que ha gaudit d'aquests dies, que ha aprofitat per conèixer els nous companys i que té moltes ganes d'unir-se als entrenaments. En principi, el Barça entrenava pel matí a 2:50, en principi s'espera que Dejemi ja pugui formar part d'aquest entrenament. Una Dejemi que ha assegurat que fitxa pel club més gran del món i que és un honor jugar al Barça d'Alemanya, ha insistit molt en la importància que té Flick en la seva arribada.
4: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'havia dit què necessitava l'equip de mi. He vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
3: En diferents respostes, a Dejemi ha lloat a Flick i fins i tot ha revelat que en una de les converses que van tenir Flick li va dir que el vestidor era una família i que se sentiria molt còmode. Dejemi arriba al Barça sabent que tindrà molta competència i amb la màxima ambició possible.
4: Crec que la Champions és un gran objectiu que tots volem aconseguir, però no és l'únic. Tots els partits són importants en aquest club i al final volem guanyar trofeus. Però sí, és clar que la Champions és important i la volem guanyar. Jo personalment donaré tot el que tinc per ajudar l'equip a guanyar.
5: For me personally, I try my best and of course for the best is to win everything.
3: Podríem dir que la temporada passada de Dejemi no la recordarem, és a dir, va tenir poca participació i no va ser la seva millor temporada, i en aquest sentit ha reconegut que precisament per aquest motiu el va sorprendre quan es va assabentar de l'interès del Barça i li agraeix molt, insisteix molt, en la confiança de Flick.
5: I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
4: Si sóc sincer, no m'ho podia creure. Sincerament, la meva última temporada no ha estat la millor, així que sí, estic molt agraït per l'oportunitat. Com ja he dit, Hansi ha estat molt important per la meva decisió. Ell em va dir que em volia i que volia que donés el meu tot per l'equip. I això per mi va ser molt important. Estic molt agraït i ho donaré tot.
5: I need you to give it all.
3: I un últim document sonor de Dejemi, que compartirà davantera amb Lamine Yamal, ha elogiat el campió del món i espera poder connectar molt bé amb el de Rocafonda, especialment perquè diu a Dejemi té la capacitat de crear joc per la resta.
6: Yeah, personally I don't know him, but on the pitch.
4: Personalment encara no el conec, però en el camp parla per si sol. És un jugador extraordinari, crec que dins del camp té tota l'alegria necessària per jugar a futbol. Crec que la nostra connexió podria ser molt bona perquè no tan sols és un bon golejador o un gran regatejador, també té la capacitat de crear grans ocasions per a altres jugadors. Així que crec que això és una cosa que puc aprofitar, ja que sóc més un jugador que corre les esquenes per rebre la passada dels companys i crec que amb ell això pot ser un bon rol. Així que sí, podem tenir una bona connexió, però també amb tot l'equip. Ara ens hem de conèixer i sí, estic 100% segur que connectarem bé.
6: The whole team and to know each other and at the end I'm 100% sure it will be good.
3: Per cert, en aquest aspecte, ha dit a Dejemi que ha d'aprendre l'idioma. Ha dit que té facilitat per aprendre idiomes, per tant, evidentment, això també l'ajudarà a connectar amb Lamine Yamal. Ha explicat que pot jugar en les tres posicions d'atac. Cada moment, amb les converses amb Flick, no li ha dit què és el que espera d'ell, en quina posició el veu habitualment, i també ha destacat les figures de Leo Messi i Ronaldinho com a referents.
0: Per fi l'hem vist, per fi l'hem escoltat. Avui hem pogut sentir-li la veu, també el que pensa. Us ha sorprès alguna cosa? Què us ha agradat més d'aquest primer dia?
1: Bé, sorprèn una mica que digui que hagi parlat amb Flick i que Flick li hagi explicat i l'hagi convençut del que ha de fer, però que a la vegada no sàpiga si jugarà a la dreta, a l'esquerra, al mig, més endavant o més endarrere, o com anirà. Vull dir que jo crec que aquí hem jugat una miqueta, no, a tirar la pedra i amagar la mà, però suposo que entenc que és aquesta versatilitat, que per part està bé. Jo crec que, a veure, Adeyemi és un futbolista que ve amb certa mala fama també d'alguns problemes d'indisciplina i d'aquelles coses que dius, bueno, no sé si el domesticarem del tot o no, però molt predisposat, amb bones paraules. Al final és una operació que, pel que costa, doncs crec que és una operació assumible dintre de la bogeria multimilionària que és el món del futbol, ja ho sabem. Per tant, és una operació que la podies fer i que té un risc relatiu. I a mi m'ha cridat l'atenció aquesta predisposició i aquestes ganes de venir aquí, que no és només un posat allò de dir, doncs, bueno, vinc a fer la presentació i ja està, sinó una mica tipus Gordon, que com molt esperançats i molt il·lusionats. I això, doncs, com a mínim d'entrada, et genera una sensació de dir, escolta, bé, fantàstic, a partir d'aquí hem de veure com avança la cosa. Però com a mínim el primer bon dia, dius, mira, tu, m'ha caigut bé, el negre de Boniem m'ha caigut bastant.
0: Sí, sí, sobre el valor, sobre el preu, vaja, aquests 22 més 7, el que ja sabem és que ja val més, és a dir, que està valorat en 40 milions, segons Transfer Market, per tant, ja és una operació que, si et va malament...
2: Bueno, home, és un jugador que no ha renovat amb el Borussia Dortmund perquè ell no va voler.
0: Sí, sí.
2: Per tant, això m'inclina a pensar que en el moment que ell ja no renova amb el Borussia, ja estava parlant amb el Barcelona, ja sabia que vindria el Barcelona. Per tant, vull destacar una altra operació discreta de
0: Deco, sí, sí.
2: Que li emprenya molt quan les coses surten als mitjans. I aquest ha estat un altre triomf, un gol que ens ha clavat i que jo celebro que hagi estat així, tot i que em tiri pedres contra el meu propi terrat,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Crec que és com s'han de fer les coses. I jo cal... I és un fitxatge que m'agrada perquè és un fitxatge d'entrenador, clarament. Clarament, no? Ja ho he explicat a la DM, que és una trucada, una conversa amb Flick. Flick, estic segur que li he explicat què vol d'ell. Ara és possible que li hagi dit... et puc posar per la dreta, ocuparàs el lloc teòric de Rooney Bargi, però potser un dia jugues de 9 i un dia jugues d'11, no? Perquè ell, Flick, el coneix, el que va fer debutar amb la selecció alemanya, i és un fitxatge clarament d'entrenador, per tant, em tranquil·litza en el sentit que no és un jugador com, per exemple, Cancelo, que va sortir bé, però quan va arribar, Flick deia, bueno, a veure si em dona allò que jo vull. I Cancelo es va esforçar, es va esmerar i ho va...
0: I l'ha convençut.
2: I l'ha convençut. En aquest cas, ja ve convençut d'entrada, el Hansi Flick. Per tant, em sembla una operació, jo penso que positiva. Difícil, més enllà del caràcter. Sí que és veritat que veus coses d'aquest home a vegades sense històries que dius, mare meva, quin
0: tarat. També et dic que Rashford venia més o menys... És diferent, perquè Rashford venia cedit un any...
2: I més madur Rashford que aquest.
0: Més madur, però no feia tant de temps, de l'última estracanada de Rashford, i va venir aquí i ole mon llum. però la diferència clara és que ell estava pendent d'una opció de compra després, és a dir, ostres, si em porto molt bé potser aquesta gent se'm queda i en tot cas després les tracanades ja les faré un cop estigui aquí contractat. Veurem com li va amb Adeyemi, però té, com a mínim té l'assegurança Flick que tot el que ha tocat, o gairebé tot el que ha tocat de moment, no només li ha funcionat, sinó que ho ha arribat a millorar. Aquí té un altre repte, que és el de Adeyemi.
1: Sí, sí, és... I aquesta idea que ell vol, de sobretot davanters i futbolistes, que els pugui tenir pressionant de manera molt, molt intensa, que siguin molt físics, i ja de virtuós ja té a Lamine Yamal, i en tot cas, doncs, si juga per la banda, quan es recuperi tot bé, doncs també pot tenir Rafinha, però aquests futbolistes, per la causa que avancin la pressió, que puguin fer allò que realment Flick demana, no? Perquè ell diu, és veritat moltes vegades que no ens compren els meus defenses el tema de la línia avançada del fora de joc i jugat en el mig del camp, però si no fem bé la pressió a davant, clar, evidentment això no ens quadra. Si la fem bé, això ens encaixarà, perquè passarem a jugar amb 30 metres, que és allò, doncs, aquella idea del futbol que ell vol. Llavors, bueno, a veure si això funciona i si tot encaixa bé i tot va sobre la idea que ell té al cap. Jo crec que després de 2 anys en què se li han negat moltes operacions a Flick, el primer perquè ja sabia el que venia, i el segon perquè es pensava que la cosa estaria solucionada i al final no ho va estar a nivell econòmic, aquest tercer ha sigut un dir, perquè també veia el dubte de si renovava o no renovava, i dir, escolta, jo em quedo, jo seguiré aquí, però sisplau, jo necessito que em dongueu unes eines més bones, i ara doncs falta completar-ho amb un nou.
3: Falta Julián ara.
1: Falta, no sé si Julián o qui sigui, però que jo crec que falta rematar-ho amb una peça, perquè està molt bé, però de Yemi no és el golejador estrella. És veritat que va tenir una etapa al Salzburg en què crec que va marcar, no sé si eren 22 o 23 gols en una temporada.
0: Allà és on
1: que és on no, realment sí, sí. Va fer els grans números, i és clar, també un altre context, etc. Però necessites algú que les enxufi. Jugadors que treballin, jugadors que batallin. De Gordon no esperaràs molts gols, de Yemi no esperaràs molts gols, ens falta aquest davanter. Però com a mínim, insisteixo, Flick té aquestes peces i està aconseguint el que volia, que també és una cosa que jo crec que merescudament.
0: I pel que, anys, doncs, pel que dius, que o per com ho dius, Julián, no sé si és sant de la teva devoció.
1: És que no és que sigui sant o no de la meva devoció, que sí que ho és. Jo sempre penso que els futbolistes rendeixen en funció del seu context. Perquè tu poses un davanter com... és igual, Julián Álvarez, amb el context del Barça estic convençudíssim que tindrà molt més protagonisme del que té ara amb l'Atlètic de Madrid. El que passa és que jo crec que, pel que a mi em consta, no és el perfil Julián el que li agrada a Flick. Potser sóc jo que estic equivocat, però perquè a mi em consta ell vol el perfil Lewandowski, però que pressioni, i que ell el que havia demanat des del primer moment era Harry Kane, pel que sembla que ell no té interès en sortir, entre altres coses perquè un cop va marxar del Tottenham i va anar a parar al Bayern, home, potser sí que entre el Bayern i Barcelona es viu més bé Barcelona que no pas a Múnich, però està en un club guanyador, sí, un club en què és el rei Midas, vull dir, clar, és allò, té el rei del Mau. Per tant, jo entenc que, ostres, ara que tinc aquí un ecosistema en què les coses funcionen, no marxaré. Jo això també ho trobo normal. Però el perfil que li agrada més a Flick, pel que a mi em consta, és aquest davanter de 1,90 m, de 1,85 m, que pesi els seus 85-90 quilos, que li tiris una rentadora i te l'enxufi, i que a més tingui aquesta capacitat, que és el que ja no et podia fer Lewandowski, de pressionar i d'estar tocant una miqueta el vora viu a davant. I és el que més li agrada. Ara, evidentment, doncs, si li porten a Julián, farà jugar a Julián. Però per això tinc un punt d'escepticisme, perquè entre que... insisteixo, potser això sóc jo el que estic equivocat, entre que a mi em consta que ell vol una altra cosa i que l'Atlètic de Madrid està molt enrocat, sobretot per l'animadversió que té Gilmarín i Mateu Alemany especialment a la porta, que és, està embolicant tot, jo veig difícil que l'operació s'acabi completant. Però vaja, no, aquí ja estic parlant des del meu punt de vista, no és informació, estic especulant, una mica posant totes les peces en fila, però a veure què és el que passa.
0: No, teòricament falten pocs dies perquè venci aquest mes de juliol, no, que ens han dit.
2: Era una formada per
0: l'exacte. No, i comenci una segona onada, que és doncs, la de la segona oferta.
2: No, de fet, mentre els internacionals, perquè Julián tindrà el mateix, o més o menys el mateix tractament de vacances que els
0: Julián és 10 d'agost, els del Barça de la final són 12 d'agost, és a dir, ballen 2 dies.
2: Hi ha aquest marge, perquè Flick, jo entenc que Flick vol preparar el debut de la Lliga, que és el 25 d'agost.
0: 23. Mira, avui 23. Falta un mes clavat.
2: Falta un mes. I ara, ara, tu, i tinc unes ganes boges. Però flip...
0: Si vens amb el ventre ple del Mundial, de tot el que has vist, dels partits...
2: Vosaltres. Ja. Clar, jo estic... Jo, el ventre m'està fent...
0: Una a pa i aigua, estàs.
2: No, he vist cosetes, però no...
0: No tot, deixeu-ho així.
2: Però el... Hi ha aquest marge, perquè el Flick, evidentment, no dic per jugar ja el primer partit tots els internacionals, però el Flick vol saber, quan comenci a preparar la temporada, amb qui compta. Mm. I entenc que el Barcelona és aquest el marge que té. I jo crec que sí que acabarà venint.
0: Tu fa dies que estàs convençut que...
2: Estic convençut, ja em dubto, clar, perquè sóc humà i veig que no s'acaba de... O no sabem que s'acaba de desencallar. Sí que hi ha coses que m'agraden. Per exemple... No em va agradar, des d'un punt de vista negociador del fitxatge, que la Porta entrés a tots els draps els dies previs a Nova York, a Manhattan, els dies previs a la final, respongués totes les preguntes sobre Julián i que parlés del termini, que parlés que recordés
0: la quantitat,
2: les coses. Això no em va agradar, perquè crec que el missatge... El dia de la presa de possessió, la Porta, després de la presa de possessió, va venir on estàvem els periodistes, allà a la sala París, i va dir, no parlarem, només parlarem de la possessió. Sí, pum, sí, sí. La primera pregunta que li van fer, ra.
0: Resposta llarga, a més.
2: Sí, ja va deixar anar tot el missatge. No calia fer-ho, ja està, ja el va donar. Entenc que cada vegada que ve una carxofa i li preguntava, i ell ho deia amb bona intenció de donar joc, crec que allò no era convenient. La Porta sap molt millor que jo com gestionar l'entorn.
0: Sobre això, però, perdona, Joan, no pot ser també una manera de missatge per Julián? És a dir, escolta'm, tu ja t'has mullat, jo no et pensis que et deixaré aquí a terra, sinó que t'explico també el que faig.
2: Però Julián, això ja ho sap, ho tenen parlat.
0: Sí, però és un gest públic.
2: Sí, però això el que va fer és encabronar l'Atlètic de Madrid. Aquí el Marín que va sortir amb les altres declaracions. I una cosa que em tranquil·litza els darrers dies... Si, per exemple, tornant dels Estats Units, periodistes empaitant a l'aeroport i va fer la broma aquella de marxeu o m'obro, i va començar a esprintar. Això em va agradar. Vol dir que el tio ha canviat l'estratègia, ara és perfil baix, ara és discreció. I això em dona esperances, perquè és el tipus d'estratègia que li agrada a Deco i és la que li ha donat resultats. I jo penso que està vinculat a la situació de Ferran. Jo crec, jo penso, que Julián ompliria o ocuparia a la plantilla del 26-27 la figura de Ferran. Per la temporada passada el Barça tenia dos davanters, 2 nous, no? Que eren Ferran i Lewandowski. Sí. Lewandowski era d'un perfil i Ferran era d'un altre.
0: I Ferran és més perfil, clar, Julián.
2: Julián és perfil, clarament perfil, sí. Julián. Per tant, si jo entenc que, a més, era una peça clau al principi de les negociacions. Si tu apliques el sentit comú el mes de juny, ets un extraterrestre i dius hi ha un club que es diu Atlètic de Madrid amb un jugador que està a disgust, hi ha un club que es diu Barcelona que vol aquest jugador, i hi ha un club en el Barcelona que es diu Ferran que encaixaria perfectament la manera de jugar de l'Atlètic de Madrid. I que, a més, té un director esportiu que és el que va portar aquest jugador del Barcelona. Per tant, penses, hòstia, és una carambola...
0: Tot casa...
2: De calaix.
0: Sí, sí.
2: De calaix. Sí, sí. Si al minut zero es fa això, ja estaria de fet. Es va enrocar l'Atlètic de Madrid, Deus, no sé, o el propi Ferran. Potser sí, va ser Ferran
3: que va dir... Ferran abans no ho veia tan clar.
2: Amb això no vull entrar, perquè estic emprenyat amb el Barça, amb el món, amb la vida, pel que sigui. Però jo crec que el desenllaç, la meva hipòtesi és que el desenllaç serà aquest, perquè és el que té més sentit comú, és el que té més sentit de tot. Ferran, que se'l veu, a més, molt content amb els jugadors de l'Atlètic en el Mundial, està a vacances a Eivissa amb el terraplanista...
0: Sí, pues, doncs, amb Llorente, sí, efectivament.
2: Doncs a mi em sembla que és de molt sentit comú.
0: No es deu posar crema, no? Clar, Llorente no es posa crema allà.
2: Vull dir, no sé.
0: Ell no, ell tot això no li va. Ell,
2: no sé.
0: Preguntar-li.
2: I prefereixo no perdre 2 segons en pensar si Llorente es posa crema, sincerament.
3: Puqui, per cert, Puqui, Llorente que va fer tota la rua... l'altre dia per Madrid amb una calor de nassos sense samarreta, aprofitant que hi havia sol, també.
2: Bueno, escolta, que vagi per la vida com vulgui, però jo crec que serà aquest el desenllaç.
0: No, sembla el més natural.
2: I si Ferran no hi ha un acord i no marxa, jo crec que aleshores és quan Julián no vindria. Però per una qüestió de llocs. I aleshores, també ho vaig comentar la setmana passada, una altra hipòtesi meva és que el Barça fitxarà un altre nou, de perfil més baix...
0: I d'aquests que t'agraden, que sense ocupi, que ens assabentem de res, no?
2: Que ocupi el lloc de Lewandowski. Aquesta és la meva hipòtesi.
0: Uh-huh. Què et sembla? La compres o no?
1: La compro perfectament. Al final, també és una qüestió de la confiança, eh? Flick no l'acaba de convèncer tampoc, Ferran. Perquè és veritat que és un jugador que té una gran capacitat de sacrifici, però un davanter centre l'has de medir també pels gols. I aquest punt de poca fiabilitat que té Ferran, i ara pot ser l'heroi i pot el que vulguis del Mundial, però si tu mires les seves estadístiques... Les seves estadístiques
2: però tampoc són dolentes, el Barça.
1: No, no, però em refereixo a aquest Mundial...
2: La seva, el Mundial, els... crec que ha fet aquest gol només.
1: Ha fet aquest gol i ja està, molts xuts a porteria, la majoria desviats, i vull dir, no, clar, és dir, al final tu has de mirar també el davanter centre, l'has de mesurar també pels gols, que és una cosa també el que li va passar en el seu dia a Pedro.
0: Mm.
1: Va arribar el moment en què seguia sent un gran pancaire i un gran treballador i tot, però de cop i volta la seva eficàcia va caure en picat. I llavors, clar, dius, bueno, i ara què fem? No? Doncs d'alguna manera amb Ferran passa això. I Flick necessita pel davanter centre una altra cosa. És ell, amb Flick ens podem posar-nos d'acord o no podem posar-nos d'acord, però ell té les coses molt clares. Una altra cosa és que digui, escolta, tinc aquestes peces i com que tinc això, doncs, escolta, m'adapto amb el que hi ha. Però si tu li dius, escolta, Hansi, què és el que tu vols? Doncs ell clarament buscarà un altre perfil. I per això Ferran, bueno, doncs, no acaba de ser la seva primera opció, però és que com tampoc és la primera opció de La Fuente.
0: És que no ho ha estat. I com tampoc ho era amb Guardiola, al City. I és a dir,
1: i clar, sempre ha estat
2: acaba, en aquest... Acaba de... Va estar lesionat. La temporada que ve va estar 2 o 3 mesos lesionat greu. És a dir, Ferran, jo crec que sí, Guardiola hi creia en ell,
0: potser... Però no podia ser com a titular, perquè tenia dues peces allà davant.
2: Ara mateix no recordo quins jugadors tenia en aquell moment al City. Perquè és l'any que va fitxar, en aquell moment va fitxar Julián.
0: És que és exacte, anava a dir-te, un és Julián, que després ve... ve després, Holland sí que ve després. I abans de...
2: El Kun Agüero.
0: Exacte, el Kun Agüero, sí, exacte. Però vaja, vull dir, però amb la selecció...
2: Però Guardiola sí, recordo que és el primer que el posa davanter, perquè Ferran era extrem,
0: sí.
2: El València era extrem, i el Barcelona el fitxa com a extrem, en un moment en què el Barcelona té una plantilla que és que no vull ni recordar.
0: Vull dir, no cal. És com la crema de Llorente, no cal gastar-hi ni 2 segons més.
3: L'aposta de Ferran Parnou és precisament aquesta temporada. O sigui, l'aposta cega de Ferran Parnou és aquesta temporada que el Barça decideix, la passada, vull dir, que el Barça decideix no reforçar aquesta posició de nou perquè es compta amb Lewandowski i Ferran.
2: Sí, però el primer que posa Ferran Parnou
3: és Guardiola.
2: I Guardiola, jo recordo l'entrevista de Guardiola dient, aquest noi té gol i on rendeix de veritat és de
3: però que el Barça no el fitxa com a nou.
2: El Barça no, el Barça el fitxa com a extrem.
3: Sí, sí. Mm-hmm.
0: En fi, sí que és cert que és la primera temporada, el primer mercat de fitxatges en què Flick té les claus, sembla. És a dir, clar, fins ara no tenies la capacitat d'inscriure jugadors com la tens ara, i aquesta vegada sí que, mira, t'ha arribat Gordon, t'ha arribat Adeyemi, que són dos perfils clarament Flick, dos jugadors que a ell li van perfecte, i a partir d'ara a veure què acaba de completar. Pràcticament 11:45, de fet, de seguida sonaran ja els senyals horaris, farem una petita pausa i de seguida tornem.
7: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: Propera parada, Plaça Lesseps.
11: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
12: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
13: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
14: 29 de novembre del 1976.
13: I el número de la sort, el...
14: 1.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
15: diràs amb Xavi Rocamora.

0: Dos minuts, passen de dos quarts de 12 de la nit. Parlàvem de la cara i la creu del dia, claríssimes. La creu, no cal dir-ho, és la de Frenkie de Jong, i aquesta lesió ja confirmada del lligament lateral del genoll. I la cara és que finalment s'ha pogut presentar a Adeyemi després d'una setmana d'arribar a Barcelona, i demà ja el veurem entrenar-se amb el grup. Per cert, demà pinta, també hi ha partit, que abans ho deies, un amistós contra l'Europa.
1: Sí, a les 8 del vespre, a la Ciutat Esportiva. De fet, el Barça li dona caire d'entrenament.
0: Sí.
1: I per tant, doncs, és cert que Flick tindrà moltes baixes, però bé, és un d'aquells partits, és a porta tancada, per cert, Però és un d'aquells dies, doncs, on Flick podrà veure tots els futbolistes del Barça Atlètic i també del juvenil.
0: No ha pogut convèncer l'Héctor Ibar, el president de l'Europa, que va enviar missatges o whatsapps a la porta demanant-li que fos a porta oberta, que hi hagués públic. Doncs bé, finalment no se n'han sortit, i demà serà un entrenament més. Serà el primer gran entrenament del Barça amb Adeyemi, per cert, a veure com... No tindrem ni imatges, però vaja, com a mínim alguna cosa rascarem, no?, del que hagi passat allà.
1: Entrenament, sí.
0: Alguna cosa.
1: El partit veurem si juga, eh?
2: ¿Cómo?
0: Ah, no.
1: El partit d'ahir, en l'entrenament, en principi sí, jo he preguntat, hi havia dubtes de si realment Adeyemi...
2: Ah, si juga Adeyemi. Havia entès si el partit es jugava.
0: Ah, no.
1: Ah, no.
0: Jo sí que l'he entès per Adeyemi, però també m'estranyava.
1: Sí,
0: clar, també és cert que no ha fet cap entrenament grupal, per tant, poc podrà fer.
1: La idea que em deien al club és que estigués pel matí entrenant, i que el tema del partit no l'han descartat, però que potser era una mica
0: massa just, no? Vull dir, de temps, que no ha pogut fer res encara.
1: Ja tindrem partits per veure'l.
0: I dilluns cap a la Gran Bretanya, cap a aquesta estada per temporada a Anglaterra, on el Barça jugarà també més amistosos. Per cert, alguna cosa més d'aquest dijous, és a dir, del que ha passat avui o no?
1: Mira, a punts ràpids, Kerik Garcia, un dels 8 campions del món, ha anat de visitar la Ciutat Esportiva, ha saludat a Flick i els companys. Anthony Gordon està per Barcelona per enllestir tots els aspectes relacionats amb la seva nova vida a la ciutat. De fet, l'han enxampat passejant tranquil·lament amb la seva senyora pel Passeig de Gràcia. I després, un altre punt, ahir Esport va caçar a Sergio Busquets a la Ciutat Esportiva.
0: Sí.
1: El club confirma que la idea és que pugui tornar al Barça, el migcampista de Badia del Vallès. A partir de setembre es començarà a treure el carnet d'entrenador, i se li està buscant un encaix dins del club, dins de l'estructura del club, perquè la idea és que es pugui formar, que faci les pràctiques al club. S'ha de veure on i com, però aquesta és la idea, i que un cop es tregui el carnet d'entrenador es pensa en poder-li donar un equip al futbol formatiu perquè comenci la seva aventura com a tècnic.
0: Clar, aquesta és la primera temporada, no?, que Sergio Busquets està sense jugar, perquè es va retirar a finals de la passada, si no m'equivoco, amb l'Inter Miami, no? Per tant,
1: Correcte.
2: El desembre, que és quan s'acaba la Lliga, allà. Sí,
0: sí. Ell i també Jordi Alba, tots dos van marxar alhora. Els que continuen a l'Inter Miami encara són Messi, evidentment, tot i que ara estigui uns dies de vacances, i Luis Suárez.
2: Messi té contracte fins al 2028.
0: Exacte, dos anys més va ampliar contracte.
2: Dos anys més, per tant...
0: Encara queda corda.
2: Diu que no jugarà la Copa Amèrica el 2028.
0: I el Mundial. Alguns ja fan volar coloms dient que no el descarta.
2: Jo vaig dir-ho.
0: Tu ets un d'ells, no ho recordava. Doncs, sí. És a dir, que penses que encara el podem veure al Mundial.
2: Perquè
0: no. No.
2: Si el fa el Ronaldo fake, ha jugat un Mundial, ha fet el ridícul en un Mundial amb 41 anys...
0: S'ha de ser enginyer per seguir-te a vegades.
2: No, el món del futbol, al segle XXI, hi ha tres Ronaldos. Al segle XIX, 20-21. Un bo, que és el Ronaldo el Gordo, l'original, el millor nou de la història.
0: Sí.
2: Un altre, jugador màgic, magistral, Ronaldinho.
0: Sí.
2: Es va posar Ronaldinho perquè hi havia el Ronaldo. I va aquest espècimen que li hauria de fer vergonya posar-se el Ronaldo en el nom futbolístic. Ell s'hauria de dir Cristiano. Ja està. Cristiano està bé, és correcte. No és cap despreci.
0: No,
2: Cristiano
0: no.
2: Queda bé. Posar-se Ronaldo, amb ell mateix, li hauria de fer vergonya. Dic, no puc ser Cristiano, saps? No puc ser Ronaldo, no puc ser-ho. Perquè hi ha dos Ronaldos molt bons. Aleshores, és un Ronaldo fals.
0: Si
2: aquest individu ha fet un Mundial amb 41 anys, per què Messi no pot fer-ne un amb 42 quan comenci i durant el Mundial complir-ne 43.
1: Saps què és la diferència, Puquí? Jo crec que aquí la clau és si se sent competitiu. Així com Ronaldo s'ha arrossegat en aquest Mundial i entre cometes li ha donat igual, Messi, si no se sent competitiu, no jugarà.
0: Mira, fem una cosa.
1: Una altra cosa és que d'aquí 4 anys se segueixi sentint competitiu, eh?
2: Jo crec que ell anirà decidint. Perquè la Copa Amèrica 2028...
0: Sí.
2: Estava assignada per jugar-se als Estats Units,
0: sí,
2: igual que es va fer la Copa del Centenario. Però què passa? Que als Estats Units hi ha els Jocs Olímpics de Los Angeles, el 28. I, per tant, estan buscant un escenari alternatiu. I un dels escenaris que tenen en la terna de possibilitats és Argentina. Si es fa una Copa Amèrica Argentina,
0: aquesta te la
2: d'aquí
0: compro,
2: dos anys...
0: Sí, aquesta te la compro perfectament.
2: Perquè no ha de poder jugar, si ell segueix jugant amb l'Inter Miami, que seguirà jugant, mínim fins al desembre anterior, fins al 2027.
0: No, i espera't, posats pensant en aquest cas, la del 2030, el Mundial del 2030, un dels grups possiblement s'acabi jugant a l'Argentina. I després es traslladi la Copa a...
2: I que es despedeixi el Camp Nou, t'ho imagina't.
0: Ja està. Mira, fem una cosa, perquè tenia una conversa pendent que ens van prometre ara fa un mes i mig que la tindríem. Un dia vaig trucar a l'Ilie Sánchez, que el tenim justament jugant a la MLS des de fa una pila de temporades, tantes com 10, si no m'he descomptat.
2: A Los Angeles està, encara?
0: No, ara està a Austin.
2: Ah, Austin.
0: Va estar a Los Angeles, va estar també a... Ostres, Ilie Sánchez, bona nit, com estàs?
3: Hola, Xavi, com estem?
0: Ara, no, Kansas, oi que sí? Sí, l'altre va ser Kansas.
3: Kansas City, això. Los Angeles i Austin.
0: Això mateix. Escolta'm, mira,
3: aquí seguim.
0: Tu que el veus cada setmana, pràcticament, a veure si tu tindràs més elements per parlar-ne. Veus a Messi en un altre Mundial, encara?
3: És massa bo. és un jugador que... que sigui el nivell que sigui, la Lliga, un torneig com el Mundial... Si ell està fet bé físicament, futbolísticament és superior a tota la resta.
0: Els que formen part o els que defensen el no, ostres, que són 43 anys, també diuen és que no tant pel Mundial, sinó per el fet d'arribar allà, és a dir, el sentir-se competitiu per poder arribar al Mundial. Creus que això ho tindria o no?
3: Aquí ens ho passem molt bé. Aquí a la MLS cada any estem veient que el nivell creix. Sí que és cert que creix d'una manera pausada, perquè hi ha moltes normes que precisament busquen preservar que el nivell sigui que creixi, no? Però que no sigui tan exponencial que no es pugui mantenir. Per tant, jo crec que cada vegada el repte de jugar aquí a la Lliga és més gran i que al final, ara que l'any vinent adaptem el calendari a un calendari europeu, que fins ara fèiem any natural,
0: sí,
3: i ara passarem a fer d'agost a maig com a Europa, com a la resta del món.
0: Exacte.
3: Doncs jo crec que tots són avantatges de cara a que aquesta Lliga creixi i pugui arribar a un nivell on jugadors d'aquest nivell tan alt s'hi puguin sentir competitius i seguir preparant-se per qualsevol objectiu que ells tinguin.
0: Home, uns quants van arribant també. Lewandowski, avui mateix, aquesta matinada, que s'ha reprès la MLS, ha debutat, no?, ha debutat amb Chicago Fire, tot i que ho ha fet amb derrota contra justament Inter Miami, 3-2, amb Luis Suárez, per cert, com a protagonista. Ha fet un o dos gols, Luis Suárez, avui?
3: Crec que... N'ha fet un.
0: Un, oi? Sí.
3: N'ha fet un i una assistència. Bueno, ha rematat i el porter... El refús l'ha aprofitat un company seu per marcar el 3-2.
0: Per tant,
3: els últims minuts.
0: Els noms comencen a ser Antoine Griezmann, que també ha debutat aquesta matinada, és a dir, allò que passava abans molt, ara torna a passar, que és que grans jugadors dels últims anys a lligues europees doncs fan aquest pas, aquest creu a l'Atlàntic per anar a jugar als Estats Units.
3: Sí, això em té descol·locat, eh?
0: Per què?
3: Sí que és cert que el rebem amb els braços oberts, per tot el que signifiquen, però fins ara hem estat molt bé amb jugadors més joves, d'un nivell també doncs, més com a projectes que com a realitats, però sobretot de Sud-amèrica, de Centroamèrica, inclús d'Europa, jugadors que potser no troben el seu lloc d'entrada a lligues europees de primer nivell i venien a l'MLS doncs, a fer-se un lloc, a fer-se un nom i a créixer com a futbolistes i també feien créixer, no?, aquest nivell de la lliga. Clar, a nivell mediàtic no hi ha cap dubte que ens fan créixer,
0: sí,
3: lògicament, aquests jugadors amb tant de nom, no? Però bé, s'ha de veure si es poden adaptar, si rendeixen. Molts d'ells ho han fet, d'altres no, i al final el que volem és que el nivell segueixi creixent i que la gent no només ens vegi, sinó que el que vegin sigui un espectacle de qualitat. Robert Lewandowski és un jugador consagradíssim. Jo no sóc qui per criticar la seva arribada a la Lliga, ni molt menys, però tant de bo pugui adaptar-se, tant de bo pugui rendir, només arribar i que ens ajudi també a fer a créixer al nivell de la Lliga a nivell futbolístic i no només a nivell mediàtic.
0: Per tant, et fa certa por, o una mica de por, que aquest, que el que sí que heu guanyat segur, que és en notorietat, no?, en que la gent us conegui, en que soni més el nom de la Lliga, de la MLS, però que perdi un punt de competitivitat.
3: Contentíssims amb l'arribada de tothom que vingui a sumar i que vingui a pujar el nivell futbolístic, perquè al final el que estem aquí intentant des de fa molts anys és que la Lliga sigui competitiva i de que sobretot el públic americà pugui disfrutar d'un futbol de qualitat. I ara, si ja adaptem el calendari i els horaris a un calendari europeu, diguéssim, doncs sí. Per aquí podrem fer l'enllaç perquè la Lliga acabi d'explotar a nivell mundial.
0: Per cert, com ho fareu, això? Perquè, clar, ara tot just heu reprès la Lliga que ja havia començat, però com fareu aquest pas per adaptar el calendari anterior, d'any natural, a un calendari d'això, de setembre o d'agost a maig?
3: Doncs ara estem jugant la segona part de la temporada, que, com bé has dit, vam reprendre ahir. Jugarem fins novembre, que és quan comencen els play-offs d'aquest 2026. I després ens queden uns 6-7 mesos, des del gener del 27 fins al juliol-agost del 27, que és quan començarem el nou calendari, on farem una mini MLS. Normalment són 34 partits, en aquest cas en farem 14, de febrer a juliol, i el play-off
0: ens comptarà, doncs,
3: com si fos una temporada completa, però que haurà sigut amb 6 mesos.
0: Doncs mira, no, està bé, no? Està bé adaptar-te al final a les grans lligues, no? És una manera també d'agafar públic. Per cert, Ilia, que ahir també vas debutar tu i amb gol, no? Golet vas fer.
3: Sí.
0: Molt bé. Gaires no n'has fets amb l'Austin.
3: No sé si el tercer o el quart, però comencem fort. Sí que és cert que hem tingut una primera part de la temporada bastant això, amb reptes i ha sigut dura, però ens hem preparat durant 5 setmanes, durant aquest mes de juliol, per poder començar amb bon peu i ha sortit bé. De moment, ara tornem a jugar dissabte, no parem, anem a Houston i a seguir lidiant amb el que són els partits, el calendari i també aquests climes que tenim aquí, com heu pogut veure
0: sí,
3: durant el,
0: sí, sí, sí.
3: el Mundial, no? Segons on et toqui un estat o un altre, el nord o el sud, doncs ho pateixes d'una manera o d'una altra.
0: Canvia absolutament. Mira, així n'ha explicat el gol als Estats Units aquesta matinada. Harden swinger! Yeah, it comes off of someone's head. It was Ilie heads it. Yeah, great little flick. Te'l volien fotre al principi, eh? Olympic Gold, deien que no, sí. que l'has tocat. Vull dir que és teu, que és amb el cap, oi?
3: Home, és que va ser un centre espectacular. És
0: sí,
3: mig gol. Només vaig haver de pentinar-la. Però clar, el meu company va sortir escopatejat a celebrar-ho perquè pensava que havia sigut ell. I clar, la càmera el va seguir i els comentaristes doncs li van atribuir a ell i cap problema.
0: Home, no,
3: l'important
0: no.
3: És que vam guanyar.
0: Com que cap problema?
3: Com tu dius, com que no en faig gaires, tampoc no em fa falta sumar-ne un mes perquè el que m'interessa, la meva feina, és que l'equip guanyi i amb això em quedo.
0: Que sí, Ili, però escolta, que si el gol és teu i s'acaba la història, justament, per pocs que en fas, doncs que te'l sumin,
3: sí,
0: només faltaria.
3: No, va ser una alegria tornar amb victòria i tornar a casa també, perquè l'afició s'ho mereixia.
2: Ili, una pregunta. El fet de que canvieu el calendari i us adapteu al calendari europeu, vol dir que... No, i entenc que no vol dir que se suprimeixin els play-offs.
3: No,
2: és a dir,
3: exacte,
2: el format de competició
3: encara
2: segueix exactament
3: no.
2: igual.
3: Encara no, encara això la gent, els americans no els ho podem treure, els nord-americans, perquè seria massa, no? Aleshores sí que potser ens buscaríem un problema. Però sí que ens adaptem en aquest calendari, diguéssim, més europeu. Sobretot, jo crec, una de les raons principals pels mercats. Si volem seguir important jugadors de fora i que tothom vegi aquesta lliga com una opció més al nivell de la resta de les lligues més importants del món, crec que els mercats també ens hem d'adaptar a que les finestres grans, diguéssim, siguin a l'estiu i després a l'hivern, al Nadal, doncs, sigui per retocar els equips. Ara mateix ho fem al revés. Mm-hmm. Nosaltres el mercat important és el de desembre-gener i ara a l'estiu doncs retoquem, però clar, competint amb altres lligues que en aquest moment no podem competir, a no ser que ens igualem en aquests calendaris.
0: Aniré acabant, Ilié. D'aquí a un mes just, el Barça debuta. Tu ets dels que segueixes, oi, el Barça, des de la distància, però el segueixes, els partits del Barça.
3: Sí, només miro Barça, Selecció Espanyola i MLS. Perfecte. Ara mateix, no tinc gaire més temps.
0: Perfecte.
3: No, però no, Barça sempre, sí, sí.
0: T'ho dic perquè saps amb qui debuta el Barça aquesta temporada?
3: No, m'has pillat.
0: Doncs ja t'ho dic jo. Debuta al camp de l'Elx. Et sona alguna cosa a l'Elx o no?
3: També. Sí? També.
0: Perquè va ser l'últim equip a Europa abans de fer el pas cap a Estats Units, si no m'equivoco.
3: Sí, sí, i va ser una experiència maquíssima. L'afició de l'Elx és, per mi, de les més importants d'Espanya, perquè l'he viscut inclús a segona, que vaig estar-hi aquella temporada, i mai ens van deixar sols, van omplir l'estadi, i per on anaves, d'Elx o inclús d'Alacant, la gent et tractava de la millor manera, sí, sí.
0: A part la millor hora, per tu, perquè és a 2:15 de la nit, hora catalana, per tant, a tu, 7 hores menys...
3: Sensacional.
0: 2:15, sí, sí. No?
3: Exacte.
0: Tot dinant...
3: Segurament ens toqui jugar el mateix dia, però clar, mentre dinem, clar, concentrats amb l'equip o ja sigui a casa, estaré pendent del partit. Sí, sí. Això, a mi els horaris aquests em van perfectes.
0: És pitjor a 4:15 de la tarda, no? Per entendre'ns, que és a les... Va, encara, no? A les 9 del matí també, recent
3: sí,
0: llevat.
3: Sí, no. Jo, horaris europeus cap aquí ens van perfectes.
0: Clar,
3: ens podem adaptar a qualsevol horari. El problema és si volem exportar els nostres partits per vosaltres, okay, haver-vos d'aixecar a les 3 del matí.
0: Sí, vaja, és el que ens ha passat al Mundial, no? Que partits de les 9 del vespre vostres era difícil.
3: Correcte.
0: Exacte. Ah, vas arribar a veure algun partit, finalment, o no? A l'estadi, em refereixo, presencialment.
3: No, vaig voler anar a la semifinal a l'Espanya-França, que era aquí a Dallas, a 3 hores amb cotxe,
0: sí,
3: però teníem entrenament. No, sí, era a les 2, jo entrenava a les 10 i no tenia temps d'arribar-hi. Hagués arribat gairebé al final del partit.
0: I tenies l'entrada?
3: Sí. La podia haver aconseguit i, bueno, si no te la compres.
0: Sí, però... que estava barata. Però...
3: No, bueno, és una vegada a la vida, tu.
0: Això és veritat.
3: No,
0: això és veritat.
3: Ja ho haguéssim, no sé, apanyat d'alguna manera perquè era això, una experiència... nova, mai he estat en un partit de Mundial, però com bé heu dit abans que jo entrés, el següent Mundial és a Espanya, a Portugal i al Marroc, doncs jo crec que d'aquí 4 anys ja veurem on soc.
0: Sí, clar, però
3: pot ser que si estic a prop de casa doncs tingui l'oportunitat d'anar-hi.
0: No, però ja serà igual, Ili, perquè d'aquí 4 anys la MLS ja estarà operats aquí l'estiu, per tant aquí podrà ser vacances perfectament i serà
3: també
0: segur.
3: O sigui que... També és cert, veus? Encara estic jo amb la mentalitat
0: antiga. No, canvia el xip, Ili, canvia el xip.
3: L'any vinent el canvio.
0: Això mateix. Ili bueno, Sánchez, de veritat, un plaer.
3: Amb 35 anys, jo no sé on estaré d'aquí 4 anys, així que anem any a any, temporada a temporada, que de moment la cosa va prou bé.
0: Vols que t'ho digui? On seràs? Jugant, i jugant a la MLS.
3: N'estic moltes gràcies.
0: Jo ara apostaria, t'ho dic de debò, apostaria diners, perquè 10 anys que portes allà, ja està, si ara ets mig nord-americà, tu, ja ets una...
3: Moltíssimes gràcies.
0: Una altra
3: bueno,
0: cosa.
3: Soc mig nord-americà i mig espanyol, català, perquè ja tinc el passaport estadounidenc, així que sí, també.
0: Ja està.
4: Si tens... ja pots ser governador.
0: Sí, exacte, vida resolta.
2: Excepte president, sí, pot ser de tot.
0: Si no, canvien. Digues.
3: Abans de marxar,
0: sí,
3: també m'agradaria fer una recapitulació del que va ser la participació dels Estats Units al Mundial. I vull només dir que no hi ha dret, que a mi em va saber molt greu, tota la circumstància que va haver-hi al voltant de l'equip abans d'aquests vuitens de final,
0: sí,
3: que jo crec que van afectar molt el rendiment en aquell partit contra Bèlgica.
0: Tema Balogun, crec... vols dir?
3: Sí, tema Balogun, tema president, temes polítics que crec que li van treure molta força i molta, inclús, importància al que pogués fer o al que hagués pogut arribar a fer la selecció dels Estats Units,
0: sí, sí.
3: En aquests vuitens, que després sí que ens, els haguessin enfrontat amb la selecció espanyola, que segurament sí que hi hagués anat a Los Ángeles en aquell partit. Però bueno,
0: clar,
3: res,
0: sí. No, ja està.
3: Només era un apunt que volia fer-vos.
0: No, i que el mateix...

0: Moltes gràcies per la trucada.
1: Que vagi
0: fins
1: molt
0: la
1: bé.
0: Propera.
1: Això mateix.
0: A vosaltres.
1: Amb Lilia, doncs, que ja ha començat, que ja ha reprès també la competició. Parlàvem amb ell fa tot just un mes i mig, quan els primers partits d'aquest Mundial, i ens prometíem, i mira, i avui que venia Tom, perquè ja han començat un altre cop, doncs hem tingut aquesta trucada. Àlex, ets per aquí, no, encara?
2: Sí, sí, aquí estic.
1: Rematem un parell de qüestions que ens queden pendents, sobretot sí. El nom de Síria. Avui hem sentit l'excandidat a la presidència del Barça, vaja, precandidat a la presidència del Barça, perquè per aquí justament ve tot el sarau. I què ha dit? Què ens ha explicat?
2: Doncs mira, ha parlat, recordem, recapitulem, després que el Tribunal Català de l'Esport hagués resolt que la Junta Electoral del Barça havia incomplert els estatuts, l'economista va denunciar davant la Federació Catalana de Futbol que la Junta havia anul·lat 379 firmes que donaven suport a la seva candidatura per motius merament formals, i l'article 48.5 dels estatuts del Barça diu que si les incidències detectades es deuen a criteris interpretatius d'aquesta Junta Electoral, cal demanar que el candidat que els presenta les pugui rectificar i que no s'anul·lin directament. En aquest sentit, Síria ha parlat avui, ha demanat al club que es desprecintin les caixes d'aquestes paperetes dubtoses, es verifiquin i se'l pugui proclamar candidat.
3: Nosaltres sempre hem fet el millor pel club, i en aquell moment me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions, i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, fem de vacances i en seguim parlant.
2: El Marc Síria, que ha insistit que en cap cas reclamarà la repetició dels comicis i, per tant, no impugnarà aquestes eleccions, però sí que és cert que és una manera no, que reconegui que en el seu dia doncs, hi ha coses que no es van fer bé, i que, si no, hagués estat per això i hagués estat candidat a les eleccions del Barça.
1: Alguna cosa a afegir de Siri, d'aquesta compareixença, d'aquestes explicacions que avui ha volgut donar?
4: És una qüestió més d'honor personal, que jo crec que és molt comprensible. Hagués passat o no hagués passat el tall, jo penso que Siri n'és perfectament conscient i ho ha dit, ell sap que no hagués canviat res, que la porta seria, hagués donat igualment les eleccions, i que potser depèn de com, si en comptes d'haver-hi dos candidats al final haguessin hagut tres, potser la diferència de vots encara hagués estat superior, inclús perquè és allò que un busca l'altre i tot, no? Però que ell, doncs, a veure, hem d'entendre que Marc Síria no és una persona que vingui aquí i que se'n vagi, sinó que és una persona que aquest projecte és un projecte que ha de tenir una certa continuïtat. I avui li he fet la pregunta perquè estava a l'acte, ja ha escorregut el bulto, bueno, és que les eleccions són d'aquí 4 dies, va dir, escolta'm, l'any 2031, que és quan hi ha les properes eleccions previstes, si no passa res estrany i s'han d'avançar, però comptem el 2031, entenc que tu et presentaràs. A veure, ell formalment doncs no ho ha dit, perquè és allò que dius, escolta'm, com ho ha dit després entre rialles, dir, el cadàver encara està calent, no?
1: Sí, escolta,
4: tu,
1: sí.
4: Prou. Però que, evidentment, doncs, té un cert interès en el futur. I ell venia d'intentar fer soroll amb tot el tema de BLM, intentant aconseguir una votació a l'Assemblea que no va poder, perquè no va aconseguir les firmes i també va tenir cert merder amb les validacions, i ara una qüestió també personal de dir, escolta, jo vaig fer els deures i els vaig fer bé, i les meves firmes sí que haurien d'haver estat validades, i vull que se'm reconegui la meva potestat de candidat. Des d'un punt de vista d'honor i d'orgull, perquè no es pugui presentar l'any 2031 amb una etiqueta de dir, bueno, escolta, tu has pres el pèl a la gent, i llavors ell vol que repari aquest dany i que se li reconegui. I trobo doncs que fa molt bé defensant els seus drets. A partir d'aquí, doncs, bueno, s'hauria d'obrir aquestes caixes. Vull veure quin interès té el Barça en solucionar o no solucionar això, perquè jo diria, parlo per mi, diria que l'interès que té l'equip directiu és nul i que deixaran anar passant el termini i que ara, doncs, bueno, no direm res i d'aquí 4 dies Síria tornarà a aixecar la mà i quan ens n'adonem, doncs, ja han passat 3 anys i no passarà.
1: I ja no caldrà.
4: Al final no canviarà la història a nivell de fons, perquè no, la porta no deixarà de ser president, però sí que té aquest punt, insisteixo, d'orgull, de parella, de dir que pot servir per al futur, de, que jo ho vaig fer.
5: No sé, jo voldria mirar per què eren invalidades les signatures.
1: A algunes li faltava el DNI, ell...
5: Perdona, ja... O sigui, li falta el DNI. Fora, a la bassa. No, vull dir, hòstia.
1: Sí.
5: Clar, què vol dir?
1: Però és que ell defensava... Injust
5: que el segle XXI no hagi d'anar amb el DNI. Bueno, escolta, però què diu la... Què diuen els estatuts?
1: Et dic només una de les que tinc al cap, que segur
5: sí,
1: que passaven,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, recordo aquest, que deien. I recordo que l'argument és que el segle XXI hauria de ser possible, no? Noi, que sí, que no et dic que no. Però perquè sí,

0: perquè una assignatura sigui invalidada s'han de complir una sèrie de requisits. Jo que sé, que l'Assemblea de Compromissaris canvi els requisits, però si els requisits són aquests, hosti, les regles del joc estan per respectar-les. No que jo estic... Si jo no estic d'acord i vull jugar aquest joc, el parxís, per exemple, parxís, si treus un 5, surt de la casilla. Imagina't que jo dic, no, mira, jo he decidit que per sortir, per començar a jugar, no cal que surtin, que tregui un 5. Em sortirà un 3 i marcaré i mouré 3. ECA no funciona així.
1: No, t'hauràs de posar d'acord, en tot cas, amb els altres 3 que juguis.
0: Doncs ja està. Sí, és que, en aquest cas, hi havia d'altres dubtes amb la cal·ligrafia, que si sí. Jo es veia, podia ser falsificat. Bueno, aquesta sí que s'haurien de calcular. I que vingués un cal·lígraf i digués, això és molt dubtós, o no. O una altra cosa, anem trucant als socis que han presentat. Escolti, vostè li ha presentat les dubtoses, les que tenen DNI i estan dubtoses perquè la firma no es veu clar. Anem a trucar aquests socis.
2: És que precisament el que diu Marcíria és que en el moment en què hi ha unes que són dubtoses o que poden generar cert dubte, tu has de tenir la potestat o la Junta Electoral hauria de posar-se en contacte. És a dir, ha recordat el precedent del que va passar amb la moció de censura de l'any 2020, que és que de cop i volta van a començar a aparèixer SMS a molts socis, a dir, escolti, vostè realment ha donat suport a la moció de censura per validar-les. I ell el que considera és que en aquest procés electoral això no se li va respectar. És la seva paraula o la seva denúncia, és la versió de la Junta Electoral. A partir d'aquí, doncs, bueno, insisteixo, no canviarà la història, però bueno, ell creu que no es va fer bé a la... No canviarà la història perquè no hi haurà un repartiment electoral.
1: Sí, però la història canvia molt, que tu vagis a un debat al 2031 i et llencin a la cara el fet de tu vas enganyar-nos.
2: Aquí és on va la qüestió de fons, perquè algunes sí que no tenen DNI, que això podrien discutir si els estatuts o no, però altres parlava que el número de soci era erroni, que es pot discutir per què el número de soci és erroni. Bueno, que hi ha una sèrie de coses que dius...
1: Clar,
2: aquí ens hem de posar com molt d'acord.
0: Aquí tampoc estic d'acord. Si el número de soci és el que és, i tu, jo aquí puc mirar en el wallet aquest del... Ara és digital, això. Per tant, tu entres a l'aplicació, hi ha una cosa que es diu wallet, que em va costar trobar-ho, però ja et diu si has comprat entrades, quin número tens, quins anys d'antiguitat. És a dir, no m'entra... Home, no sé que si és un senyor gran de 80 anys, la meva mare, per exemple, això no ho sabria fer, però a mi no m'entra al cap que un soci no sàpiga, a l'hora de donar una firma amb un precandidat, quin és el seu número, o no ho pugui trobar. Ho sento, no m'entra al cap. No m'entra al cap. És l'altre. És que vaig recordant les explicacions. Puc entendre i entenc que potser s'hauria d'haver trucat. A les dubtoses anem a trucar aquests socis, a veure si realment te les han donat, si realment aquesta firma és seva. Ara, si falta el DNI, és que no cal, no truquem al soci. No hi ha DNI.
1: Ja està.
0: I el número de soci, perdona, aquí jo entenc que s'ha de ser rigorós. Què vol dir que no sap el número de soci? Busca'l. Hòstia, si fas l'esforç de donar la signatura a un precandidat, és que el Futbol Club Barcelona et preocupa suficient com per mobilitzar-te per donar la firma. I si li dones amb aquest precandidat, és que creus en aquesta persona. Doncs faràs l'esforç d'assegurar-te quin número tens. Si no, pot generar-se el dubte de que aquí pot haver un frau, que pot ser unes dades extretes d'un procés anterior. Per això és important que el número de soci sigui real i no sigui antic. No, ha de ser el d'ara. I em sembla correcte que hagi de ser el d'ara.
1: No, està clar. I ara a partir d'aquí, a veure què diu la Junta Electoral del Barça de tot això, de si més tard o més d'hora, o si s'arriba a fer, doncs es desprecinten efectivament aquestes caixes on estan les dubtoses i es comproven. Ho sabrem. Ell ho vol lluitar. Jo entenc que també ho vulgui lluitar, només faltaria, perquè el 2031, ja et dic, és una cosa o l'altra. Una situació és anar-hi amb ser escollit candidat per la Junta Electoral del Barça, malgrat que no es repeteixin eleccions, a no ser-ho, però vaja... Ho seguirem com ho hem seguit aquests últims mesos.
0: El que no pot comprovar és el Ferrer, que les va trencar totes.
1: No, exacte, aquesta no es va comprovar.
0: Aquest no pot comprovar res.
2: Bueno, teòricament estem en un procés de canvi d'estatutari que això ho hauria de regular. Això és el que ens va prometre.
1: Sí,
2: va anunciar a la porta, que és una de les coses que teòricament s'hauria de presentar en breu. Veurem si realment aquests estatuts s'acaben sortint o no, i quan, i com canvia la cosa.
0: Jo crec que es remenarà aquest aspecte, però ara per ara, el 2026, la legislació era la que era.
1: Va, que passen 3 minuts de les 12, ens queden un parell de coses per explicar abans que anem al Torriuràs, que avui recuperem el Torriuràs després del Mundial. Avui no sé quantes setmanes fa, ja no ric des de fa un mes i mig. Pintanel, gràcies per tot, una abraçada forta.
3: Que vagi bé, adéu.
0: Adéu, bona nit. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be...
1: Dèiem que el Barça demà fa aquesta estrena, tot i que el Barça no ho contempli com un partit amistós, sinó com un entrenament. El que sí que contemplen com un amistós és el Madrid, que demà també jugarà el seu primer test de pretemporada, o tampoc és un partit amistós?
4: No, tampoc no, gaire.
1: Ah, no, eh?
4: No, perquè és que a més, jo diria que és un cas calcat. És jugar a la Ciutat Esportiva contra un Primera Federació, que és l'Alcorcón, i vaja, també ho veuen més com un entrenament que no pas un amistós, tot i que deixen portes obertes durant una estona als mitjans.
1: I ja és alguna cosa.
4: Sí, però
1: és
4: vaja,
1: un entrenament, sí, és això.
4: Si tu veus a la pàgina web de partits amistosos, no surt aquest partit contra l'Alcorcón, però bé, serà l'estrena, la pretemporada dels blancs, amb canvis il·limitats en un partit que jugarà per la tarda. L'estrena de Mourinho, que ja podrà comptar amb dos mundialistes, Arda Güler i el primer capità Fede Valverde, encara però sense cap dels fitxatges. Cucurella, Konaté, Bernardo Silva i Dumfries, de moment quatre incorporacions, tot i que a priori n'hi hauria d'haver més. Els noms de Rodri, Olise o Bastoni són sobre la taula, tot i que són fitxatges complicats i pels quals el Madrid s'hauria de rascar la butxaca abans de possibles noves arribades, però el club vol centrar-se en sortides, per exemple la de Franco Mastantuono, que té diferents ofertes, en principi hauria de sortir cedit. De moment els que n'han mostrat més interès són el Fulham d'Arbeloa o la Fiorentina. Recordem que per Mastantuono el Madrid va pagar l'estiu passat 63 milions d'euros. És molt jove, té només 18 anys, però recordem que són 63 milions d'euros els que va pagar el Real Madrid. Amb això de la nova actualització de Transfer Market, que ahir vam posar una mica la banya, Mastantuono té un valor de 45 milions. Van pagar 63, 45 milions. És cert que té molt creixement, però la primera temporada del Real Madrid va ser clarament de més a menys, a l'inici de titular, amb Xavi Alonso,
1: sí.
4: Però amb la sortida del tècnic es va acabar Mastantuono, que veurem, que marxarà en principi cedit aquesta temporada.
1: És una bona pregunta, què hauria passat amb Xavi, avui no la farem perquè no tenim temps, però què hauria passat amb Xavi Alonso continuant tota la temporada i donant-li ple poder per actuar? No ho sé què hauria passat, no ho sabrem mai, de fet.
0: Home, aviam. Millor.
1: No, clar, això sí que ho sabem perquè no és difícil saber-ho, això.
0: Per sort,
1: això és evident. Però no sé aquesta millora fins on hauria arribat.
4: Mourinho tindrà plens poders, segurament.
1: Segur?
4: Jo crec que sí.
1: No ho sé, no, ja ho veurem. Mourinho, mira, això comença demà, a veure demà com comença la història. Això al Madrid, i encara parlant de Barça, o tornant al Barça, en aquest cas parlant de l'equip femení, avui el club ha presentat l'acord de renovació amb Graham Hansen fins al 2028. Janira Gallo, bona nit.
5: Bona nit, sí, l'acte s'ha celebrat aquest matí a les instal·lacions del Camp Nou, on la jugadora blaugrana ha signat per dues temporades. L'extrem noruega, que va arribar al club l'any 2019 i que des de llavors s'ha convertit una de les jugadores més importants de la història d'aquesta secció del Barça. Graham, a més, té molt clar quins han estat els seus motius per haver renovat dos anys més amb el club.
6: Porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí. Todos los títulos que hemos ganado, te da motivación de seguir haciéndolo y seguir intentando ganar más.
5: És més, ho sentíem abans del sumari, Xavi. Graham ha admès que vol retirar-se a Can Barça. També ha reconegut que després de les més que sonades sortides d'aquest estiu li toca assumir un rol de més responsabilitat.
6: Cuando aquí en el Barça siempre hay una responsabilidad grande porque la gente piensa que siempre vamos a ganar. Es cierto que el equipo este año va a ser más joven que nunca y yo voy a tomar la responsabilidad que hay para que seguimos ganando, seguimos mejorando como equipo, como grupo. Yo lo sé que juntos vamos a crear un nuevo equipo que va a seguir ganando títulos.
5: També li han preguntat sobre com veu el futur del club, ara que sembla que la direcció esportiva s'ha decidit a donar més oportunitats a jugadores més joves, on es prioritza la incorporació d'aquests fitxatges amb jugadores joves i amb gran projecció.
6: El futuro de Barça siempre va a estar muy, muy positivo. Es el mejor club del mundo. Jugamos a un tipo de fútbol que es imposible de replicar. Puedes llegar cerca, pero tienes que vivirlo dentro del club. Por eso siempre va a haber gente que quiere estar en Barça. Barça siempre va siguiendo apostando a mejorar y el Barça siempre va a seguir ganando. Estoy muy tranquilo, por eso también me quedo aquí.
5: Doncs ja l'heu sentit, el Barça seguirà guanyant.
1: Això el Barça, per cert, el Badalona també ha anunciat nou fitxatge de cara a la nova temporada.
5: És la sisena arribada, Laura Requena, es fa dir Lauri, que arriba després de jugar 13 temporades al Granada, on per cert era la capitana. La migcampista manxega de 36 anys pot jugar de mitja punta o d'interior i es suma Vicky Losada, Txell Font, Sarasola, Lucía Martínez i Mirari per reforçar el conjunt badaloní.
1: Perfecte, gràcies, Janina.
5: A tu, bona nit.
1: 8 minuts passen de les 12, ara sí anem, recuperem, de fet, el Tu riuràs.
3: Tu riuràs, amb Edu Mutanti. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit. I can't get enough of you, baby.
1: Venim de setmana sense poder fer res. Avui no sé si tenim en Frenkie de Jong per aquí amb nosaltres. Avui.
7: Bueno, sí, venia escuchando aquí a los dos,
1: sí, sí,
7: a los dos periodistas.
1: Exacte.
7: Ara són médicos, ara són médicos también. Mira, iros los dos a hacer calzots y butifarras, que es lo que os gusta. Ey, y dejar a los cracks que se recuperen. Uno que si no se fía, el otro diciendo que esto que es, que llega ahora.
0: No,
7: ya veréis, el otro diciendo que si no aguanto el balón, que es lo único que sé hacer, doy equilibrio, doy salidas, oxígeno.
1: No os posareu d'acord.
0: El pasecito este horizontal,
1: No os posareu d'acord.
7: Mira, Mbappé se equivocaron los médicos con la rodilla. Es lo que tenemos los balones de oro.
1: Es verdad, d'oro. Escolta, va, aparqueu el futbol perquè no us posareu d'acord, insisteixo, ni Frenkie ni Joan arribareu a una entesa, una intente.
0: La veritat, el Mundial l'ha posat a puesto, l'ha posat al seu lloc, sí. Frenkie t'ha posat
7: al seu lloc. Imagínate si no llego a estar lesionado, que me dolía rodilla y decía, no, un paracetamol y a correr. Ja veràs, en setembre.
1: Frenkie, deixa-ho estar, no passa res. Aparquem el tema, aparquem el futbol. De fet, situem el Tour de França perquè diumenge arriben ja a París i sembla que doncs està tot una mica dat i beneït, no?
8: Ya están los gallos en primera fila de combate para ver quién le pone el cascabel al gato. Con la retirada del danés Jonas Vingegaard, del CAS Naranja, que perdió hasta los apellidos, y con un Rinco y Benepul del Rabobán, que va entregando la cuchara a cada curva que el esloveno Tadej Pogačar del Banesto graba en letras de fuego su nombre en la historia de los grandes ciclistas que abrieron la caja de los truenos para mover el manzano, mientras el español Juan Ayuso del supermercados Lidl, esta semana 2x1 en taladros, miraba cómo cazaba la perrina y se abría de piernas en los grandes puertos, como el Alpe d'Huez, la Madeleine, la Fondi, la Figuera, la Pedrefort, la Mola de Saba de Eil, Cor de la Patrie,
1: la Baguette. Javier Ares, ja està, ja ha quedat clar que Pogačar tornarà a emportar-se el Tour. Per altra banda, els jugadors de la selecció espanyola, ara sí, parlem de futbol, estan ja repartits de vacances. Parlem amb el seleccionador, Luis de la Fuente. Primer de tot, enhorabona, i ara entenem ja que de vacances, oi?
9: Bueno, soy Luis de la Gente, gracias Javier, ya sabes, sí. La estima que te tengo. Saludar también a los compañeros de prensa. Martín, ¿qué tal por Berga?
10: Bé, molt bé, gràcies, molt bé.
9: Ara fresquito, no? Tu que sudes com un atún en remojo.
10: Sí, sí, sí. A les nits es dorm molt bé. A les nits es refresca
9: bueno,
10: bastant, sí.
9: Juan, què tal Juan, per cada que és? Ahí se suda más que un testigo falso.
0: No, que ja s'està fresquet.
9: Oye, ¿cómo no me invitaste al concierto de Obesas? Que fue hasta el colegiado Xavi Valls.
0: Tothom estava... Vostè està bastant d'units, diria, encara, no?
9: Bueno, però hubiese cogido un vuelo, hubiese venido...
0: Hubiese vingut nedant.
9: Con María Teresa y el resto de la gente.
0: S'hauria passat.
9: Bueno, pues ya veis que hemos ganado.
1: Sí, sí, sí.
9: Hemos ganado. Porque somos una familia, somos un grupo,
1: sí.
9: Aquí no hay nadie por encima de otros, uh-huh. Estoy yo y luego ya vienen el resto.
1: Sí, eso es verdad.
9: Hemos ganado la Eurocopa, la Nations League y ahora el Mundial. Bueno, ¿Dónde están los que salieron el día de Cabo Verde? ¿Eh? ¿Dónde están los de... Lamine está lesionado, no lo pongas. Mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Sabéis lo que os digo, no?
1: No, no, és que no, no cal que ho diguis, perquè em sembla que no acabarà bé. Sí, sí, no, no cal acabar la frase, que ja més o menys ens ho podem imaginar. Farem l'1x1, ja que hi som, de la selecció espanyola al Mundial, i ho farem amb José María García. Hombre.
3: L'1x1 de RAC 1.
8: Saludos cordiales, oyentes y oyentas, en riguroso directo, cuando pasan 13 minutos de las 12 de la noche, para pasar cuentas con los jugadores, todo un elenco de profesionales que fueron a servir y no a servirse, que aprendan todos estos tribuletes de pesebre y estómagos agradecidos y demás lametraserillos.
1: Hauríem d'anar començant, si no li importa, és que anem bastant...
8: ¡Vamos allá!
1: Això, això, això. Va, comencem per la porteria. Unai, Simón, David Raya y Joan García.
8: Como en cualquier trío, hay uno que disfruta, otro que mira y otro que simplemente comparece.
1: Va, sisplau. Laterals dret, Llorente y Pedro Porro.
8: Las infantas, solo puede reinar una.
1: Va, laterals esquerres, Cucurella y Grimaldo.
8: Una boda con el novio y el testigo.
1: Molt bé, centrals, Cubarsí, Laporte, Pubill y Eric García.
8: La lotería de Navidad, hubo un premio gordo para el chaval del Estartito, el segundo premio para el jubilado Laporte, ah, Eric García, que le tocó la pedrea en la final, y Pubill, que le devuelven el dinero.
1: Pasem als migcentres, Rodri i Zubimendi.
8: ¿Zubi qué?
1: Zubimendi.
8: El Balón de Oro tiene nombre y apellidos. Don Rodrigo Díaz de Vivar y el tal Zubizarreta, que Zubimendi siga rascando.
1: Va, sisplau, un respecte, si no li importa. Anem a la resta de migcampistes. Pedri, Fabián Ruiz, Gavi, Àlex Baena, Miquel Merino i Dani Olmo.
8: Un pene en erección. No se puede ser más fuerte.
1: Escolti'm una cosa. Podem millorar els comentaris, si pot ser.
8: El medio campo de España es que es allí.
1: Sí, sí, d'acord. Anem als extrems, a veure si tenim més sort. Víctor Muñoz, Nico Williams, Lamine Yamal i Jeremy Pino.
8: Como diría Víctor Pachi, coixos i tollits. No, se podria fer la tercera parte de campeones.
1: Encara bo que estem acabant ja, i és bona notícia. Amb els davanters, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres i Borja Iglesias.
8: Borja, què?
1: Tornem-hi.
8: Si don Vicente del Bosque es el marqués del Nabo, a don Ferran Torres hay que hacerlo conde del pepino gordo, porque los tiene así de grandes.
1: Va, ha quedat clar, crec, que la falta de respecte inclosa. Anirem acabant com sempre, i sabem que l'esteu esperant, amb l'apunt imprescindible de Sergio Ramos.
11: Gritaremos con más fuerza una vez más, vamos a ponerle gana.
1: Com va portar la Copa del Món en Sergio Ramos.
9: Ja l'ho he dit, no?
1: Sí, que ho vaig veure, sí. Va, tenim poc temps, Sergio, et demano brevetat, per tant, et vam veure, com deia, a la final del Mundial traient la Copa. Com vas viure aquell moment?
9: Bueno, que cabe duda que estuve ensayando toda la noche en la habitación del hotel con la Pili, que me daba indicaciones, me decía, sácatela, Sergio.
1: No, hombre,
12: bueno, respeta a la gente y cállate,
9: bueno,
12: que anda.
9: Tuve que ensayar para que no se me cayera como la Copa del Rey. Entonces yo la tenía cogida con las dos manos, se la entregaba a la Pili, que la cogía, la levantaba.
1: No, es increíble.
9: Me da un beso en lo alto.
13: Amazing, bro. You know him. Let's go. Yes.
1: Es igual.
9: Y bueno, de todo...
1: Sí, sí, és igual, és igual. Deixem-ho aquí. Sergio, crec que ha quedat clar, la imatge, sobretot, la imatge per oblidar. Si et sembla, t'esperem la setmana que ve per acabar temporada ja. Sí, que cabe duda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, al Sergio i també a l'Edu Mutante. Edu, bona nit.
14: Què tal?
1: Bé, millor que tu, jo crec. Escolta, on et veurem ara, aquests dies?
14: Pues mira, Teatre Muntaner, 22 d'agost a 12:15, que és un dissabte. Perfecte. I home, és una hora estupenda, un dissabte. Fa temps, sí, et dona temps a anar a sopar i després venir al Teatre Muntaner.
1: I sense futbol, a més, ara ja, perquè s'ha acabat el futbol.
14: Bueno, crec que comença la Lliga, és la segona jornada.
1: Ah, és 15 d'agost, sí.
14: 22. El Barça juga el diumenge.
1: I qui juga aquell dia?
14: Per la nit.
1: El Madrid, potser no juga.
14: Crec que hi ha un apassionant Getafe-Elx.
1: No, crec que juga l'Espanyol-Madrid aquell dia.
14: Ah, sí?
1: Comença el camp de l'Espanyol. A 2:15, em sembla que és l'Espanyol-Madrid.
14: Bueno, però aquí tampoc hi ha gaire, no tira molt.
1: No, vols dir que sou complementaris, no?
14: Bueno, que estarem a aquella hora i...
1: I s'ha acabat ja, la història.
14: Qui vulgui venir, i si no, es posen un pinganillo. Les entrades al meu perfil d'Instagram, @edumutante, allà teniu el link directe.
1: Perfecte. Edu, dijous que ve l'última, no?
14: Sí.
1: Vinga.
14: Apa.
1: Que vagi molt bé.
14: Adéu!
1: Adéu, adéu. Martí Molina, moltíssimes gràcies.
15: A vosaltres.
1: Hi ha vacances, no, tu?
15: La setmana que ve, però només faig una setmana. Després torno... A l'agost torno...
1: O sigui, la setmana que ve estàs fora, ja.
15: La setmana que ve estic fora, vaig a refrescar-me una mica per Haka.
1: Bé.
15: Que diuen que les nits allà refresco una miqueta, sí, sí. Però després tornem aquí. A l'agost estem aquí una
1: vegada. Bona tria, bona tria. Martí, gràcies. Bones vacances, doncs.
15: Merci.
1: I Joan Poquí, ens veiem la setmana que ve o encara no?
16: Estic a Anglaterra.
1: Ah, és veritat, que marxeu tots.
16: A Birmingham.
1: Marxes tu, marxa la Maïs, marxa la Marta.
16: St. George's Park.
1: Doncs un dia et trucarem, potser.
16: Sí, sí,
1: va bé, evidentment.
16: Cada dia,
1: si no, Joan, gràcies. Adeu, que vagi molt bé. 3 minuts passant d'un quart d'una. Una petita pausa i ho rematem.

0: RAC 1.
1: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es,
2: Aquadis.es. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
2: Xarxa Hyundai de Barcelona.
4: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
5: Ara passen 4 minuts d'un quart d'una de la matinada. Com deia, encara algunes històries per explicar-vos, perquè a banda del que hem anat dient sobre el futbol, encara hi ha algun tema d'actualitat més en aquest sentit. Per exemple, a l'Espanyol és a punt de fer-se oficial la sortida d'Antonio Roca. Pau Bonastre, sí. Bona nit.
6: Bona nit, sí, Xavi, correctament. M'he avançat, ja saps que jo a vegades vaig més ràpid al compte.
5: A veure,
6: l'extrem de Martorell, que ha aterrat a Palma fa uns minuts i per tant s'espera que en les pròximes hores es faci oficial el seu fitxatge pel Mallorca en forma de cessió. Més d'una opció de compra, segons han explicat avui diversos mitjans. Antonio no ha tingut continuïtat aquesta temporada sota les ordres de Manolo, ha disputat uns 350 minuts només repartits en 15 partits entre Lliga i Copa, i a Mallorca, a segona divisió, recordem, coincidirà amb el tècnic Luis García, que és qui el va fer debutar amb el primer equip de l'Espanyol. De fet, el mercat d'hivern d'aquesta darrera temporada ja el va intentar fitxar pel Las Palmas. Llavors Luis García era el tècnic del conjunt canari.
5: I qui ja va canviar d'equip fa unes quantes setmanes i ha debutat avui és l'extècnic del Girona, Mitchell, ho ha fet amb l'Ajax.
6: Sí, primer partit oficial i victòria. Ha estat a la segona ronda de la fase prèvia de la Conference League. Insistim, ha guanyat 1-4 contra el Vojvodina Serbi, era l'anada, per tant, eliminatòria molt encarada de cara a la tornada. No han tingut bons resultats en aquesta ronda, però els dos equips andorrans, el Santa Coloma, han perdut 1-3 contra el Ràpid Viena de l'ex blaugrana Yusuf Demir, mentre que l'Atlètic Escaldes s'ha endut una golejada contundent de Liechtenstein, ha perdut 4-0 contra el Vaduz, i qui ja espera a la següent ronda és l'Inter a Escaldes. I ja que parlem de futbol internacional, dues notícies destacades de mercat de la jornada d'avui. D'una banda, el Manchester City ha fet oficial el fitxatge del migcampista Elliot Anderson, ja se sabia, avui hem tingut l'anunci oficial. Segons la premsa anglesa, el club citizen ha pagat uns 135 milions d'euros al Nottingham, és el fitxatge més car de la història del City, una animalada. I l'altra notícia del dia és la renovació de Luka Modric per una temporada més amb el Milan.
5: Perfecte, Pau, gràcies.
6: Bona nit.
5: Aparquem ara sí el futbol, anem al bàsquet. Rubén Pérez, bona nit.
7: Bona nit.
5: El Barça manté el ritme d'anunci per dia i ha fet oficial aquesta tarda la incorporació del pivot Oleg Balcerowski.
8: El polonès de 25 anys signa per les pròximes dues temporades després d'haver-se desvinculat d'Unicaja a principis de setmana. Balcerowski aterra a Barcelona després d'acumular certa experiència malgrat la seva edat. Suma ja 158 partits disputats a la Lliga ACB, on va promediar 10,5 punts i 3,4 rebots la temporada passada. Així s'ha presentat el polonès en un vídeo que ha compartit el club a les seves xarxes socials. Bàsicament donava la benvinguda...
5: Del tot no l'ha compartit perquè no el tenim nosaltres, però vaja, ja el recuperarem.
8: Donava la benvinguda al club i esperava veure tota l'afició al Palau en els primers partits de la pròxima temporada. Com deia, Balcerowski és la setena incorporació del Barça en aquest mercat, sumada a la d'Alexander Sekulic com a entrenador, per tant un pas més cap a la reestructuració de la plantilla, que ara sembla ja pràcticament tancada. També en clau mercat, el Kitsanas Manresa, també oficialitzat el fitxatge de Rafa Villar, el base barceloní de 21 anys, arriba procedent del Baskonia i firma fins al 2028.
5: Mira, Balcerowski.
9: Hola a todos los aficionados del Barça, soy Oleg Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
5: Això mateix, allà estarem.
8: Així s'ha presentat.
5: Ole, clar que sí. Ara sí que tenim el document, típic document d'arribada a un lloc i presentació i bons desitjos i bla, bla, bla. En qualsevol cas, això el dia que hem conegut també la retirada d'un ex-blaugrana.
8: Sí, la de Brandon Davis, que ha anunciat avui que es retira del bàsquet professional als 34 anys. El pivot va jugar un total de 3 temporades al Barça, on va disputar 101 partits i va guanyar una Lliga CB i 2 Copes del Rei. Deixa les pistes després de rescindir per mutu acord el contracte amb l'Àlbac de Tòquio.
0: I una cançó que arribi...
7: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
5: El Tour que avui ha arribat als Alps amb una jornada sense moviments entre els favorits i amb la victòria d'un dels millors escaladors de l'última dècada, com és Richard Carapaz, Albert.
10: Sí, l'equatorià ja feia dies que buscava aquesta desitjada victòria d'etapa, era un dels ciclistes habituals de les escapades d'aquest Tour i fins i tot a la desena etapa va tenir el triomf a tocar, però en les últimes rampes, en els últims quilòmetres, quan liderava l'etapa va veure com el superava Tadej Pogacar. Avui, però, Carapaz ho ha aconseguit, ha format part de l'escapada del dia i ha tagat en l'últim port de primera categoria per creuar en solitari la línia de meta.
11: Ha sido un día especial, ¿no? Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, mucho. Lo habíamos intentado varias veces y ha sido imposible llegar, ¿no? Pero hoy, la verdad, como digo, ha sido un día muy, muy duro. He estado muy atento a los cortes y luego al final aquí sabía que era una subida dura, ¿no? Y bueno, que se me daba muy bien. He esperado mi distancia, he esperado y he probado un par de veces y al final poder disfrutar de ello ha sido lo más bonito.
10: Declaracions de Carapaz, fins i tot un punt emocionat, la locomotora de Carchi. Bona. Aquest és el nom de guerra, com el coneixen a Carapaz. Novena victòria de l'equatorià entre les tres grans voltes. De fet, es converteix en el ciclista llatinoamericà que n'ha aconseguit més en tota la història, superant, entre d'altres, Nairo Quintana o Lucho Herrera. Com deies, no hi ha hagut atacs entre els favorits. La jornada s'acabava en un port de primera sense rampes gaire dures i han preferit guardar tota l'energia per a les dues darreres etapes alpines. Demà, 128 quilòmetres, només 128 quilòmetres, però en final, el mític Alpe d'Huez, i dissabte, etapa reina, amb la Croix de Fer, el Telegraf, el Galibier i el Col de la Sarène. És a dir, tres ports de categoria especial i un de primera categoria. Sens dubte, és un tros d'etapa aquesta, la de dissabte, que al final el que definirà és el podi final. Ja pràcticament sentenciat aquest Tour, amb líder Tadej Pogacar, Ebene Pool segon a 4 minuts 32 segons, Del Toro tercer a 6:51, Seixas quart a 7:11 i Ayuso cinquè a 9:22. Entre aquests cinc, doncs, quedarà configurat el podi.
5: Perfecte, Albert, gràcies.
10: Bona nit.
7: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
5: I abans d'actualitzar-nos, fem l'últim minut esportiu del Tu diràs, en Rubén.
8: Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig 8-250 d'Hamburg després d'imposar-se a l'hongaresa Pana Utvardi per 6-4 i 6-1. La seva següent rival serà l'egípcia Mayer Sheriff, a qui s'enfrontarà demà no abans de 12:45 del migdia. A mitja hora abans es realitzarà el sorteig de la Supercopa de Futbol Sala, que es disputarà al Palau Blaugrana els dies 5 i 6 de setembre. Recordem que els quatre equips que lluitaran pel títol són Barça, Jaén, el Pozo Múrcia i Palma Futsal. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina no podrà revalidar el títol de la Copa del Món després de perdre avui contra Austràlia als penals. L'equip de David Martín ha deixat escapar una renda de 4 gols en molts trams i s'acomiada de la possibilitat de tornar a aconseguir un títol que ja va guanyar l'any passat a Montenegro.
5: Perfecte, Rubén, gràcies.
8: Bona nit.
5: I ara sí, moment d'actualitzar-nos amb la Júlia Manero. Júlia, bona nit.
12: Bona nit.
5: Què ens expliques?
12: Doncs que un dia més pendents dels incendis que cremen el conjunt de l'Estat. A Madrid hi ha 3 focs actius que han obligat a evacuar unes 3.500 persones del municipi d'Aldea del Fresno. Davant aquest incendi, fa pocs minuts, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha declarat l'emergència d'interès estatal a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila. I és que Àvila també crema un altre foc amb molta virulència que també ha obligat unes 1.500 persones a marxar de casa. Els bombers temen que l'incendi s'acabi fusionant amb els madrilenys. Així ho ha explicat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior madrileny, Carlos Novillo.
13: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados y donde las dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, incluso del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias, están enfrentando para poder salvar vidas y también los bienes.
12: Ara, amb la declaració d'emergència d'interès estatal, la direcció operativa de la crisi recau al cap de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. Ja en plana de successos, la policia espanyola ha detingut un quart jove relacionat amb unes presumptes agressions en grup. Es tracta d'un grup que agredia gent pel carrer, ho gravava i ho publicava a xarxes socials. Quan tot va passar, l'acusat, però, va fugir de la policia. Ara bé, els Mossos d'Esquadra van dictar una ordre internacional de cerca i captura i, finalment, la policia espanyola l'ha detingut en un control de passaport a l'aeroport del Prat. I llibertat per l'home de 31 anys, a qui van detenir ahir per agredir una parella de 72 i 68 anys a l'estació de metro de Diagonal de Barcelona. Si bé els Mossos indicaven que les càmeres de seguretat ATMB van ser clau per identificar l'home, el seu advocat assegura que es va posar a disposició de justícia pel seu propi peu i avui ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. L'advocat, però, ha denunciat que denunciarà les víctimes perquè assegura que només els va colpejar, que ell no va començar la disputa i que la parella va sobrereaccionar a tot plegat. I pel que fa al temps, una nit més tornarem a parlar de temperatures molt altes a bona part del país, però aquest divendres afluixarà una mica la calor i de cara al cap de setmana es consolidarà aquesta baixada de termòmetre. El sol continuarà dominant, tot i que a la tarda descarregaran alguns xàfecs i tempestes localment fortes, sobretot al Pirineu i a les comarques gironines durant el cap de setmana.
5: Júlia, gràcies.
12: Gràcies.
5: I una mica xiulets per marxar. Gràcies, com sempre, a la Laia Biurrun, al control tècnic, també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible el Tubiràs. Demà hi tornem a partir de 11:45 amb el Pau Bonastre, que s'estrena. Estarem tots pendents, a veure què diu demà. Avui el que fem és agrair-vos un dia més l'assistència. Gràcies per ser-hi, que vagi molt bé i bona nit.
14: Tu diràs.
15: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
1: Xarxa Hyundai de Barcelona. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. RAC 1 Podcast. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya t'ofereixen Sense Filtres. Converses valentes sobre salut mental amb Marta Cailà.
3: L'ansietat és un sentiment de por, temor i inquietud que apareix quan ens enfrontem a alguna situació d'estrès o una decisió important. És normal tenir ansietat i, de fet, ens ajuda a superar reptes difícils. Però quan apareixen situacions que no són perilloses i ho fa amb una intensitat desproporcionada, es pot convertir en un trastorn i acabar generant el que es coneix com un atac d'ansietat o de pànic. Els qui ho han viscut no ho obliden mai. Toni Clapés, presentador del Versió RAC1. Benvingut al Sense Filtres.
4: Moltes gràcies, Marta.
3: Te'n recordes del teu primer atac d'ansietat?
4: Sí, me'n recordo perfectament. Això va ser una nit, una, podríem dir, entre nit i matinada, cap a les la una, dos quarts de dues de la nit, i em vaig despertar amb el braç com adormit i amb unes palpitacions molt fortes, i de seguida i m'ofegava, i de seguida vaig tenir la, no sé per què, em vaig fer la pel·lícula, vaig tenir la sensació que estava tenint un atac de cor. I aleshores, en aquell moment, que vivia sol, doncs vaig agafar el telèfon, i recordo perfectament que vaig trucar al meu pare, que es va fotre un ensurt de nassos, perquè li vaig dir: escolta, estic a casa i em trobo fatal, i no crec que li digués que tenia un atac de cor, però que em trobava molt malament. Aleshores recordo que em va venir a buscar, em va portar a urgències, i aleshores a urgències em van aplicar tots els protocols de possible angina de pit o atac de cor. Em van tenir tota la nit en observació, i al matí el diagnòstic va ser que havia tingut un atac d'angoixa. I aquest va ser el primer atac que vaig viure d'una manera forta.
3: Algú t'havia explicat que era un atac d'angoixa quan
4: no,
3: et va passar?
4: No, perquè no en tenia coneixement. És més, quan m'ho van diagnosticar a l'urgències, a l'acabar tota la jornada, perquè em van fer tot tipus de proves, tampoc em van dir: bueno, i a partir d'ara, si a vostè li torna a passar, faci això, faci ho altre. És evident, a urgències estan per descartar que no era un atac de cor, i ja està, i van tancar la carpeta aquí, no?
3: I això se't va repetir.
4: I això es va tornar a repetir, sí. Es va repetir en una altra ocasió, es va repetir que anava, en aquest cas, anava amb la meva dona, anava pel carrer, i a mig recorregut li dic: hòstia, em començo a trobar malament, anem a urgència, anem a urgència, però què et passa, crec que tinc un atac de cor. O crec que tinc una angina de pit. I vam repetir el protocol, vaig agafar un taxi, bueno, vam agafar un taxi perquè em va acompanyar, em van ingressar d'urgències i va passar el mateix. Vaig ingressar d'urgències i aleshores em van fer el diagnòstic, i era el mateix, un atac d'angoixa.
3: I en directe, t'ha passat?
4: En directe, atac d'angoixa no, però he passat períodes de pànic, allò que es diu pànic escènic, doncs pànic davant del micro, això també m'ha passat, no? També em va passar, perquè clar, si això no ho tractes, clar, això es va repetint. Recordo un dia que vàrem anar al cinema amb la Marta, i estava veient, recordo perfectament, Priscila, la reina del desierto, i em va agafar l'atac de pànic, i vaig començar a ofegar, hòstia, necessito aire, a més estàvem col·locats al mig de la filera, per tant vam haver de molestar a tota la gent.
5: Ai, pobres.
4: Vaig sortir corrent, i quan vaig sortir a l'aire lliure, bueno, vaig poder-me recuperar d'aquest atac d'angoixa, no? I des de llavors faig una cosa, hi ha coses que m'han quedat marcades, que és que jo sempre, quan vaig a un espectacle, sempre em poso al costat del passadís. Sempre. Si no vaig per invitació i em toco obligatòriament al mig, sempre estic al costat del passadís perquè ja, a part d'aquesta pel·lícula, en alguna altra també he tingut la necessitat d'agafar i marxar a mitja pel·lícula o mig espectacle, perquè m'agafa l'atac aquest d'angoixa. I això, doncs, hi va arribar un moment, perquè aquests atacs d'angoixa, clar, i aleshores ja també els traspasses. Per exemple, a mi em passa sempre, és a dir, jo abans de fer el programa, doncs, tinc uns moments de... La sensació és com quan et llences del Dragon Khan, aquella sensació, sí, de buit. Doncs jo, cada dia que faig, abans de començar el programa, tinc aquest punt, aquesta sensació de caiguda lliure, de... fins que no dic la primera paraula.
5: Però com pot, saps?, ser, amb els anys que fas,
4: és que, bueno,
5: que tu estàs al capdavant d'aquest programa, amb l'experiència que tens, Toni, i encara et passa,
4: sí,
5: això,
4: no?
5: Abans
4: i,
5: de cada
4: i,
5: programa.
4: I escolta, que veig que al final et poses en mans d'un psicòleg i comences a tractar-ho i comences a gestionar el que és l'angoixa. Però l'angoixa sempre la tens, sempre. És com una ombra que apareix, que hi ha un moment determinat que tu... Hi ha molts moments que la pots controlar, però quan es desencadena... Doncs a mi m'ha arribat a passar de... Jo vaig passar un període de temps al programa que no podia entrevistar. És a dir, l'angoixa, la pressió, aquesta angoixa que se'm menjava, i jo era incapaç de fer entrevistes als convidats. I aleshores, en aquella època, doncs recordo que sempre les feia amb tu, i et demanava que les fessis tu. I hi havia entrevistes on feia tres preguntes i no m'atrevia, no em sortia a dir res més. I era una època on també tornava a estar... m'estava guanyant novament aquesta sensació d'angoixa, no? Per tant, l'has de tractar, però l'angoixa no marxa mai, sinó que sempre la tens ja constantment, no?
5: A més que en el teu cas, i ho sé perquè n'hem parlat, quan t'havies d'enfrontar aquestes entrevistes que et generaven tant nerviosisme, ho vivies amb molts dies d'antelació. Bueno, és a dir, això no encara... és el dia previ, eh?
4: No, perquè això encara em passa. És a dir, jo, quan marquem a l'agenda que la setmana vinent, suposem dijous, entrevistem a, no sé, és igual, a X persona, per exemple, fa poc el jutge Castro.
5: Sí, senyor.
4: Doncs, bueno, jo passo una setmana i mitja angoixat per l'entrevista del jutge Castro. I repeteixo, ho he parlat amb un psicòleg, ho he tractat, jo patia el síndrome de impostor, aquesta sensació de qui sóc jo per entrevistar, o estaré a l'alçada d'entrevistar el jutge Castro, deixaré coses, faré el ridícul, no estaré a l'alçada. Això ho he millorat, perquè, bueno, perquè al final, a través d'un treball de psicologia, un treball del terapeuta, doncs això ho he millorat, i al final, doncs et fa creure que tu també estàs a l'alçada i que portes molts anys fent feina i que ell té la seva trajectòria, però tu tens la teva, no? Però tot i així, repeteixo, sempre aquest punt d'angoixa, d'incertesa, la incertesa de què pot passar, doncs sí que em fa estar molt en guàrdia, no? I això és una cosa que, per molt que jo m'hi he posat i he tractat, doncs, bueno, no dic cada dia, però de tant en tant sorgeix, no?, aquesta angoixa.
5: Els experts diuen que les persones amb alta responsabilitat i autoexigència estan més predisposades a patir atacs d'ansietat, i un altre perfil característic és el de la gent que està sotmesa de manera continuada a situacions on no se senten a gust perquè no saben dir que no o perquè els costa posar límits. T'hi sents identificat?
4: Sí, pràcticament amb tot. Si anem pam a pam del que m'acabes de dir, crec que...
5: Alta responsabilitat, ho tens.
4: Aquí tinc l'alta responsabilitat que el programa ha de funcionar, perquè si no funciona, clar, quan s'acaba la temporada, doncs et poden dir, escolti'm, doncs ja hem acabat el projecte, no? Per tant, tu intentes que el projecte continuï. Però ja no només per una qüestió. La gent es pensa, no, perquè és un tema, és una qüestió d'ego, de... No, no, és una qüestió que tu també vius amb, o sigui, al cap i a la fi et sents responsable, això que parlàvem d'alta responsabilitat, també de la teva família, no? De portar uns ingressos, de que hi ha unes despeses, que la teva filla està fent una carrera, i aleshores intentes que el projecte tiri endavant i que funcioni per no posar en perill aquesta estabilitat que tens a casa. Això per una banda. Què més deies? La
5: autoexigència.
4: Autoexigència, soc, això també ho he tractat amb el psicòleg, soc molt autoexigent.
5: A tope.
4: Llavors, soc molt autoexigent i el defecte és que soc molt exigent amb la resta. I això és un defecte perquè a vegades exigeixes d'una manera incorrecta o no estàs encertat a l'hora d'exigir als altres com tu mateix t'autoexigeixes, no?
5: No saps dir que no.
4: No sé dir que no, és cert.
5: Com és que... Això es passa a algunes persones que... Què passa? Per què us costa dir que no?
4: A més, cada estiu, o és igual, quan ja tinc un parent, penso, aquest any, o arriba el cap d'any, no? Aquest any, escolta, he de dir que no. I comences a mirar l'agenda i dius, hòstia, una xerrada, però com vas dir que això? Una altra trobada d'una presentació d'un llibre, penso, hòstia, però... I llavors, la presentació d'un llibre comporta... molta feina.
5: Oh,
4: perquè t'has de llegir el llibre, t'has de preparar la trobada, que, el que et deia, de no fer el ridícul, etc. Per tant, no sabia dir que no. Però has dit un parell de coses més que m'han cridat molt l'atenció.
5: Et costa posar límits.
4: Em costa posar límits, sí, sí. Bueno, perquè no saps dir que no, i a tot, bueno, quan t'ho proposen, dius, bueno, va, doncs vinga, doncs provem-ho fins
5: que... I després tot això t'angoixa, perquè després quan arriba el moment, dius... Per favor.
4: Per què vaig dir que sí? Sí, sí, perquè no saps dir que no. Perquè aquest és el quid de la qüestió.
5: I encara que saps que et passa això, això...
4: O sigui... Jo, repeteixo, procuro, o sigui, intento dir que no, però no sé com ho faig, que al final, doncs vinga, va. I a més, saps què passa? Que hi ha una cosa que a vegades ho comentem, que no sé si et passa, que és... Tu dius, això per quin dia? No, això serà el 22 d'abril. Ui, d'aquí al 22 d'abril, va, vinga, apunta. Però si estàs viu, el 22 d'abril arriba.
5: Oh, my God.
4: I llavors dius, hòstia, quina mandra, el 22 d'abril, ara em toca fer això, aquest acte, no? Un acte. I ara, per exemple, tinc dos o tres actes i coses que en el seu dia vaig dir, sí, home, però ja s'acosten. I aleshores, com que s'acosten, penso, hòstia, quina mandra. I aleshores és sempre la sensació de... Jo, per exemple, fa poc vaig fer un acte que la meva dona em va demanar, allò que... És que jo tenia un conegut que sempre em deia, vivia a Calella de Palafrugell, que sempre es deia Sergi, i em deia, Toni, a la vida no hi ha res gratis, ni la dona. I ell ho deia perquè sempre que et demanen un favor... o que tu demanes un favor, te'l cobraran. O tu el cobraràs o te'l cobraran, no? I aleshores la Marta em va demanar un favor de fer una xerrada per uns favors que amb ella li havien fet. I no et costarà res i tal. I jo vaig anar a fer aquesta xerrada, que era més una xerrada oberta, que és el que porto pitjor, de la meva vida professional. I vaig fer la xerrada i quan vaig acabar vaig tenir la sensació que havia estat un desastre. O sigui, que no havia interessat. Perquè la gent que hi havia... Vaig tenir la sensació que no, o sigui, no els hi va interessar res del que els havia explicat.
5: Vols dir?
4: Els hi va interessar, la gran pregunta era el que passava a la Corpo, el canvi de nom de TV3 i 3CAT. I vaig pensar, bueno, però si porto 15 minuts aquí parlant de la meva...
5: O sigui, d'anècdotes.
4: I vaig pensar, i llavors, quan va acabar, sí que vaig anar, i li vaig dir a la Marta, bueno, fatal, clar, estava ensorrat, perquè pensava, no ha interessat, i llavors em va dir, no, si al contrari, si la gent no comentava. Vull dir, però això que et deia, hauria d'haver dit que no, sí, no vaig poder dir que no, i després et pesa el fet de dir, he fet el ridícul.
5: Ai, les xarxes socials generen pressió.
4: Molta pressió i molta angoixa.
5: I angoixa. Però, en canvi, tu estàs allà, eh? Tu estàs a Twitter.
4: Sí, però jo...
5: Però sí que és veritat que ha canviat una miqueta...
4: Sí, he anat canviant.
5: La teva relació amb aquesta xarxa social.
4: Sí, jo estic... Primer estic a... les, o sigui, jo, primer de tot, a les xarxes socials, per mi, o sigui, crec que són perjudicials. Jo, per exemple, estic fora del que és la xarxa social directa del programa. O sigui, jo, per exemple, no llegeixo els emails que arriben al programa, no llegeixo els comentaris a través de les diferents xarxes que arriben al programa. Per tant, d'això n'estic curat, perquè en el seu moment, si ho feia, arribava a casa plorant, pràcticament, o ensorrat a la misèria. I després tinc la meva xarxa social personal a X, que la tinc més per fer un seguiment de coses que m'interessen, que potser els grans mitjans no toquen o no els interessa, o per seguir a segons quines persones, però tampoc tinc masses ídols ni massa interès en segons qui. Ho faig més per això que pel que jo pugui explicar. Si tu segueixes la meva xarxa social, jo explico molt poca cosa. Primer, a nivell personal, no explico pràcticament res. Després, he utilitzat la xarxa social per, a vegades, fer queixes de, o reclamacions de coses que jo considero que s'han de reclamar i que en el programa de ràdio penso que un tio de Lleida deu dir aquest tio que m'explica de Barcelona. I després ho tinc acotat amb un cadenat, és a dir, que jo selecciono a la gent que em segueix. És a dir, jo tinc accés, jo puc dir aquest em segueix o no segueix, que en principi dic a tothom que sí, però quan veig que són números o gent que no s'identifica, ja no els accedeixo. Per què ho faig, això? Perquè en el seu moment, quan vaig ser crítica amb l'Ada Colau, tots els Colauers em van fer com una campanya anti la meva persona i vaig arribar a tenir 200 o 300 o 400 crítiques en un dia. I aleshores, com que això no hi ha persona que ho aguanti, per molt que la gent digui que ho porten molt bé i que això és mentida, això t'afecta i et destrueix mentalment la teva autoestima, és a dir, ets capaç del dia següent ni obrir la boca, doncs la decisió que vaig prendre, no sé si inconsensuada, no sé qui m'ho va recomanar, és posar un cadenat a la xarxa X, i a partir d'aquí, doncs, bueno, la prova la tens, que jo tenia 125.000 o 23.000, i ja en tinc 115, és a dir, que n'hi ha 8 que s'han... O sigui, no sé en collons estan, però és que m'és igual. Però va ser la manera d'acotar. I llavors la gent em diu, home, per què no et fas d'Instagram? No, perquè jo no vull més exposició a cap xarxa. És més, si jo pogués, sortiria d'X. Però estic a X, que podria estar de manera anònima, perquè, mira, de tant en tant, per exemple, si he de fer una promoció d'alguna cosa del Versió, si hi ha una obra de teatre del senyor Boigues que li puc donar un cop de mà, doncs ho faig, val? Però a nivell personal sí que cada cop l'utilitzo menys, no?
5: Acabem amb les tres preguntes finals que fem a tots els convidats de Sense Filtres, sempre les mateixes. Primer, per què has decidit explicar la teva experiència i, en el teu cas, si és la primera vegada que parles dels teus atacs d'ansietat?
4: Dels meus atacs d'ansietat, sí. Jo crec que tan obertament com avui, jo crec que és la primera vegada. Per què ho explico? Doncs perquè crec que quan més normals ens presentem, crec que és millor. O sigui, perquè hi ha gent que es pensa que nosaltres vivim en un núvol, no? Que no ens passa res, que fem ràdio, en aquest cas que feia ràdio, els que fan tele, i que viuen en una bombolla i que el món és fantàstic. Doncs no, ens passa igual que la resta, no? I que patim aquest tipus de coses i l'he volgut explicar perquè si a algú li passa el mateix, doncs la meva recomanació és que es posi en mans d'un psicòleg, perquè, bueno, jo crec que això no ho erradicarà, però que almenys ho minimitzarà.
5: Aquesta era la segona pregunta. Què li diries a algú que estigui passant ara mateix per aquest problema? Deies al psicòleg, i jo volia fer incidència que quan et va passar això en un començament, tu vas començar primer medicant-te, no anant al psicòleg. Vas trigar molt a anar al psicòleg.
4: Sí, perquè, clar, quan sorties d'urgències, perquè jo sempre anava per a urgències, o sigui, era com un bucle. Tu tenies l'atac d'angoixa, que et pensaves que era una angina de pit, i aleshores sorties. Llavors, al sortir sempre, et donaven un fàrmac, que recordo que estava entre el diazepam, és a dir, o fàrmacs d'aquests que relaxen, saps? És a dir, que t'has de relaxar, t'has de... I clar, això no soluciona el problema, això soluciona els efectes d'aquell moment, però no, el problema d'arrel no l'estàs treballant, no? I per això ho dic.
5: I tercera pregunta, què aconsellaries als amics o familiars d'una persona que tingui ara mateix aquest problema?
4: Doncs home, si que s'ho facin, no sé com que s'ho facin com puguin, perquè a vegades això és difícil de transmetre a la persona afectada, però que l'acompanyin o que li ajudin a veure que l'ajuda exterior, tot i que a vegades tu no la vols veure o no la identifiques, t'ajudarà molt a, en aquest cas, el que seria lluitar quan t'entra aquesta ombra o aquesta angoixa que et pot arribar, és que et paralitza, és que quedes paralitzat, o sigui, jo recordo que és que pràcticament no et pots ni moure, necessites una altra persona que t'ajudi fins i tot a sortir de casa per anar a l'hospital, no?
5: Toni Clapés, presentador del Versió, moltes gràcies per aquesta conversa valenta sobre salut mental.
4: A tu, gràcies a tu.
5: Un plaer.
6: RAC1 i la Generalitat de Catalunya t'han ofert Sense Filtres, un podcast amb l'edició de Marta Cailà, la producció de Cristina Gatjoli i el disseny de so de Salva Coromina. RAC1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC1.
7: Hola, Lluna Belani, bon dia.
8: Bon dia.
7: Ara sí. Ara saludem a l'Albert de seguida, però ho comentàvem, jo crec que segurament, i ja ho hem dit, la llei de costes, a banda de que, com que uns dies sí, uns altres no, al final la gent diu, jo ja no entenc res, no sé de què va això, però sobretot hi ha un tema que és el que reclamen, no, els afectats, que és que la llei té tot el sentit del món. Hem de protegir el nostre litoral, estem en un procés que el canvi climàtic fa que el mar ens mengi terreny cada dia que passa, vull dir, aquí estem d'acord tots, però sobretot el tema és com s'aplica, no? I a banda de que està aplicada, com tantes altres lleis, a 600 quilòmetres de distància, i el que es reclama sobretot és que es fa sense tenir en compte la singularitat sentimental, patrimonial, històrica, arquitectònica de moltes viles del litoral català.
8: Jo crec que el que no s'aplica és el sentit comú. És a dir...
7: Segurament. Mira, això és el que buscava.
8: És que, òbviament, tots estem d'acord en que s'ha de protegir la costa, que s'ha de protegir l'entorn marítim. Això és correcte, però

0: justificar d'alguna manera doncs, la continuïtat d'empreses familiars que estan arrelades al territori, que no venen grans plataformes que potser no tenen cap mena de sentiment, perquè aquí jo crec que el sentiment també és important, i és important també la connexió que tens amb un poble i la feina que fas. Jo crec que aquí no coneixia a fons la llei de costes. Les últimes hores l'he estat revisant i necessitaré escoltar l'advocat perquè la veritat és que necessita un màster a part.
1: Totalment d'acord.
0: Però amb les notícies que he estat veient, crec que el que fa falta és aplicar el sentit comú també.
1: Durant el dia d'ahir vam rebre una allau de missatges denunciant la situació que està patint la família que regenta el restaurant La Caleta a Sant Vicenç de Montalt. És gairebé una institució al Maresme, almenys en aquella zona concreta del Maresme, un negoci que va obrir les portes l'any 1955 i que ha anat passant de generació en generació durant 7 dècades, fins ara que els obliguen a baixar la persiana, tancar i buscar-se la vida en una altra banda. Ara de seguida us exposem el cas, però abans recordeu molt ràpid, si esteu vivint alguna situació greu o alguna situació especialment surrealista i teniu la sensació que qui us ha d'ajudar no us ajuda, podeu fer-nos arribar al vostre cas i almenys nosaltres us escoltarem. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al WhatsApp del 669-1010, al WhatsApp del meu RQ, 669-1010. També ho podeu fer amb un missatge per escrit. Si feu la nota de veu, que sigui breu, sobretot, no calen tots els detalls d'entrada. Si necessitem més informació, us ho farem saber. I també ens podeu escriure per correu electrònic a elmon@rq.net, elmon@rq.net. Albert, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Albert. Tu ets Anzo de l'Enric Sierra, la tercera generació al capdavant de La Caleta, no?
2: Correcte. Jo soc ja la tercera generació que ho porta.
1: Són 71 anys oberts?
2: Sí. Més de 70 anys, sí, 71, per ser concret, sí, exacte.
1: 71. Quants treballadors hi ha actualment a la plantilla, al teu càrrec, Albert?
2: Bueno, nosaltres tenim ara mateix 8 treballadors fixes, però clar, al cap de setmana som unes 20 persones de personal, perquè nosaltres donem de menjar a més de 240 persones entre cada dissabte i cada diumenge.
1: I el negoci entenc que va bé, tot funciona bé.
2: El negoci va perfecte, la veritat. Jo fa 7 anys que el porto i la veritat que l'hem pujat molt, vull dir, hem millorat en moltes coses, vull dir, que econòmicament va superbé, no bé, va superbé.
1: I per què tanqueu aquest diumenge, llavors?
2: Bueno, aquí és on comença tot el cacau. Bueno, tanquem perquè ens fan un desnonament.
1: Ah?
2: O sigui, ens fan...
1: Qui us desnona? Correcte.
2: Costes. De costes de Barcelona, bueno, portem des del 2019 amb tot un cúmul de coses,
1: sí.
2: Vale, i llavors a partir del 2019 comencem a fer recursos, al·legacions, perquè Costes reclama que aquell terreny és seu. Però llavors, clar, nosaltres...
1: Per entendre-ho, perquè és difícil, ara ho deia la Míriam, és difícil d'entendre.
2: Sí, és molt complicat.
1: En base a què la Costes demana que aquest terreny és seu?
2: Bueno, crec que fan una delimitació nova, i llavors el restaurant, o sigui, el restaurant de Basapal el tenim en línia amb les cases, bueno, més enrere de les cases. Llavors ells fan una delimitació i el restaurant l'incorporen dintre de la delimitació de Costes, quan realment estem al altre costat de la carretera. Llavors ells reclamen que aquell terreny és seu, llavors ens reclamen que hem de marxar. Però clar, jo porto tota la vida, bueno, el meu avi, la meva mare i ara jo, tota la vida pagant un lloguer a DIF.
1: A DIF? Per què?
2: Perquè aquell terreny és de DIF.
1: És un edifici de l'estació, entenc. No?
2: Representa que seria l'estació de Sant Vicenç.
1: Val.
2: El terreny. Llavors, sempre ha sigut de DIF i aleshores en cap moment se'ns ha notificat que hi ha hagut un canvi de propietari. A part. Perquè DIF ens segueix reclamant el lloguer. Sí, nosaltres portem tota la vida pagant el lloguer a DIF. Des del 2019 hem seguit pagant el lloguer a DIF, però Costes diu que el terreny és seu. Sí, és... Perdona.
1: Sí, no pateixis. Jo crec que anaves a dir que és un embolic i jo crec que anava a dir el mateix. Des del 2019, vosaltres presenteu recursos. Què ha passat?

0: passat des del 2019 fins ara, perquè ara definitivament hagueu de tancar o us obliguin a tancar.
1: Bueno, jo crec que, clar, quan tens, la justícia funciona així, crec, tu pots anar presentant recursos, al·legant que aquell terreny no és d'ells, sinó que és de DIF, el que posen al contracte de lloguer. Llavors, crec que ja, aquest mes de febrer vam tirar l'última bala, recorrint que aquell local, o sigui, aquell terreny no era de Costa, sinó que era de DIF, que és qui ens cobrava el lloguer, i jo crec que el febrer va ser l'última bala que vam poder tirar. Uh-huh. Llavors ara ja han anat a saco i ens han fotut una ordre de desaució, una ordre de desnonament.
0: Quan us comuniquen que us fan fora?
1: El dijous de la setmana passada.
0: Dijous passat?
1: Dijous passat.
0: O sigui, ara fa 7 dies?
1: Correcte.
0: Per tancar abans d'acabar el juliol?
1: El 30 de juliol.
0: O sigui, per tant, us donen 2 setmanes de marge per tancar el negoci de, ja no de tota la teva vida, sinó també de la vida de la teva mare i dels teus avis. En 15
1: correcte,
0: dies bueno, us volen fora d'allà.
1: Tota una història. Però és que a part, a mi el dimarts ens arriba a DIF ens presenta perquè paguem el lloguer de 6 mesos per adelantat, perquè paguem cada semestre. I el dimarts ens presenta, o sigui, el dimarts de la setmana passada ens envien el rebut de lloguer de 6 mesos per adelantat.
0: És a dir, dimarts de la setmana passada vosaltres rebeu el rebut del lloguer.
1: Correcte.
0: Que com heu anat pagant religiosament des que esteu allà a DIF,
1: 70 anys
0: com s'ha fet sempre, i a més pagueu cada 6 mesos, per tant rebeu el rebut del lloguer a 6 mesos, que no preguntaré.
1: Correcte.
0: Quan és aquest rebut. I 48 hores després, altra banda, us comuniquen que us volen fora d'allà.
1: Ens fan una ordre de desnonament. No, com s'entén això?
0: Yeah. Albert, ara farem intervenir el Josep Maria Aguirre precisament sí. Per traslladar-li aquesta pregunta, que és com s'entén això. Però, per entendre's, ara també ens ho apuntava l'Enric. La llei de costes, tots aquests últims anys hem anat veient casos, no, de construccions a primeríssima línia de mar. El restaurant La Caleta, exactament, a quants metres està del mar? Més o menys?
1: Deu estar ara mateix, ara deu estar uns 40-50 metres davant. En diagonal només està a 110. Mhm. Quan i llavors hi ha una vorera, hi ha el passeig, bueno, una carretera, i l'altra vorera, llavors estem nosaltres.
0: És a dir, hi ha mar, sorra, vorera, passeig i vosaltres?
1: Vorera i nosaltres.
2: I les cases.
0: I les cases.
1: Les al cases
2: costat d'ell
1: al costat.
2: Hi ha tota una filera de cases i edificis.
1: Tot el passeig són cases i pisos.
2: I al darrere d'ell hi ha la via del tren.
0: Ja.
1: Correcte.
0: A veure, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona i expert en la gestió del litoral. Bon dia, Josep Maria.
3: Bon dia.
0: No entenem res.
3: No, jo tampoc, la veritat. És bastant sorprenent tota aquesta història, no? I la dinàmica, no?, entre DIF i el Servei Provincial de Costes en aquest expedient, no? Tinguent en compte que ambdues al final formen part de l'Administració General de l'Estat, però estan portant a terme actuacions totalment contradictòries.
0: Clar, perquè aquí, per entendre'ns, senyor Aguirre, quan l'Albert ens explica que ells sempre han estat pagant un lloguer a DIF, però ara ve Costes i Costes diu que això és seu, és a dir, aquí hi ha un conflicte entre DIF i Costes?
3: Bueno, és un conflicte, de fet, que té origen ara fa uns anys, quan en aquest municipi, Sant Vicenç de Montalt, es porta a terme un nou procediment d'atermenament del domini públic, perquè ens entenguin, és el procediment a través del qual es delimita què forma part del domini públic estatal, què forma part de Costes i què pot ser propietat privada. Aquest procediment, que va finalitzar l'any 2017, va tenir com a conseqüència que aquest restaurant, La Caleta, va integrar-se en el domini públic marítimo-terrestre, per tant, va deixar de ser propietat de DIF i va passar a formar part de les propietats estatals, no?, de Costes. El paradoxal de tot plegat és que des del 2017 fins ara, com ens explicava l'Albert, DIF ha fet com si no hagués succeït res i ha continuat cobrant el lloguer en relació a una propietat que ja no és seva. No només això, sinó que hem de tenir en compte que en aquest tipus de procediments d'atermenament es fan, succeeixen dues coses que són rellevants. La primera és que es notifica a tots els titulars, per tant, es va notificar a DIF, que portaria, tindria lloc el procediment d'atermenament, i se'ls permet, en aquests propietaris, al·legar tot el que considerin oportú. És evident que a DIF en el procediment no va al·legar absolutament res, perquè, de fet, si qualsevol dels oients fa un exercici molt simple, que és accedir al visor de costes, que és una aplicació que és d'accés obert a internet, podrà veure com, malgrat aquest restaurant s'ha incorporat en el domini públic, els immobles just del costat, és a dir, que es confronten finca per finca amb el restaurant, no formen part d'aquest domini públic, tot i ser molt més pròxims a l'aigua que el propi restaurant. Ara ho estava mesurant, el restaurant està a 120 metres de la línia d'aigua i alguns dels immobles no arriben als 100 metres, no? Per tant, tampoc s'entén en aquest cas què ha succeït.
0: I, perdó, és que a més em sembla que quan el senyor Aguirre intervé en aquesta ràdio sempre va rebent un... Perdona, perquè ja, clar, tot el que va dient va descobrir coses i clar, cadascuna és més sorprenent que l'anterior. Clar, una cosa que estàs dient és que Adif porta pràcticament 10 anys cobrant-li el lloguer a l'Albert per ocupar un edifici que no és seu?
3: Tal com ha succeït en relació de fets i el que ens ha explicat l'Albert, que els rebuts s'han seguit girant i ells els han seguit abonant, és tal qual ho estic explicant. Si el març de 2017 es va publicar l'ordre ministerial per al qual s'aprovava aquest atermenament en el butlletí oficial de l'Estat, des de llavors això ja no forma part de les propietats d'Adif, sinó que forma part de les propietats de costes i, en conseqüència, com comprendrà qualsevol dels oients, no es pot cobrar un lloguer per allò que no és teu. Per tant, Adif no podia cobrar un lloguer per aquest restaurant.
2: Una pregunta o una reflexió. A veure, si ens creiem que tot això de la llei de costes és pel canvi climàtic, per protegir el litoral, perquè això, doncs, el mar se'ns ve a sobre, a favor, tothom aixequem la mà.
0: Clar.
2: Però aquí al darrere hi ha un tema econòmic. A veure, no ens enganyem. Els senyors de costes i els senyors de la Generalitat cobren un pastizal, per dir-ho popularment, a tots aquests establiments que estan tant a sobre la sorra com també a la línia terrestre marítima, que en diuen. I és un pastizal que, a més, cada 4 o 6 anys, depèn de la concessió, augmenta considerabilíssimament. És a dir, de què estem parlant? Del canvi climàtic o de fer calés? I jo crec que en aquest cas està claríssim, en aquest i en altres, que és de fer calés, perquè uns metres més enllà, i l'Albert ho corroborarà, més enllà, més cap al nord, més cap a Caldetes, hi han xiringuitos d'obra. No d'aquests que es munten, d'obra, o sigui, amb totxo. D'acord, Albert? O sigui,
1: sí, quatre.
2: Quatre xiringuitos d'obra construïts sobre la sorra. A veure, on està aquí la defensa del canvi climàtic? Aquí el que està és la defensa del compte corrent. Perdó,
3: Sí, de fet, si em permet, és a dir, no només resulta paradoxal la forma com s'ha procedit a aquest atermenament, que resulta totalment il·lògic des d'un punt de vista tècnic, no? Perquè hi ha una línia recta que de cop avança terra endintre sense que hi hagi cap explicació, diguem, de la diferenciació entre un immoble i un altre, sinó que s'afegeix una segona idea. La llei de costes, quan qualsevol propietari privat, diguem, es veu integrat de cop en el domini públic, estableix un mecanisme indemnitzatori en aquest propietari privat, per exemple, doncs, a dir, i quin era aquest mecanisme? Doncs que en el moment en què t'integres en el domini públic, passes a ser titular d'un dret d'ocupació i aprofitament d'aquest domini públic. És a dir, Adif havia de passar a ser titular d'una concessió de costes, que a més era una concessió gratuïta, sense que s'hagués d'abonar cap cànon a l'Administració General de l'Estat, i aquesta concessió que Adif hauria d'haver aconseguit com a conseqüència d'aquest procediment, li hauria permès continuar amb el negoci de l'arrendament al restaurant La Caleta. Què ha succeït aquí? No només Adif va ometre, diguem, la defensa dels seus interessos en aquest procediment d'atermenament, sinó que a més devia renunciar en aquesta concessió, perquè a dia d'avui, si tingués un títol concessionari, no estaria fent fora, diguem, en el titular d'aquest restaurant. No? Per tant, realment jo crec que aquí hi ha moltes preguntes per respondre per part de l'administrador de les infraestructures ferroviàries, no? Adif, en tot aquest expedient, no només perquè ha seguit cobrant aquest import durant tots aquests anys, sinó què va succeir en el marc d'aquest expedient, per què no es va comunicar en el titular d'aquest arrendament, en el titular del restaurant de La Caleta, què és el que estava succeint, per què es va renunciar en el títol concessionari, i en definitiva, com és possible que s'hagi pogut causar un greuge econòmic en aquesta empresa, diguem, que a més, diguem, es troba en la situació tan paradoxal, com estava explicant ara fa un moment, que se'ls acaba desocupant, no?, d'aquesta finca, sense dret pràcticament a res, no?
0: És que hi ha moltes coses que són sospitoses. Ara n'hi ha una altra que estava veient, perquè tenim les imatges aquí d'aquesta línia traçada, no?, on, segons la llei de costes, els territoris que queden dins d'aquesta zona divisòria són les que han d'anar fora, perquè en un moment o altre hi poden arribar les onades del mar, diguéssim, i que, per tant, automàticament passen a ser, després d'aquest procés de termenament que ens explicava el senyor Aguirre, passen a ser propietat de l'Estat per, doncs, protegir el litoral, no? Curiosament, aquesta línia no és recta i fa un parell de toms, curiosament, rodejant el restaurant de l'Albert, restaurant La Caleta, i en deixa al marge una piscina, per exemple, que estic veient jo, que està... Que deu estar, Albert? Això són 10 o 15 metres al costat del vostre restaurant, no?
1: Sí, és que el que fa és, quan arriba a la casa, el mur que separa la casa de nosaltres, allà és on t'agafa i desvia. No segueix recte. És que justament bordeja tot el nostre restaurant per dintre, des de per fora.
0: Per tant, veient això... senyor Aguirre, el que ens està dient, ens estan dient des de la llei de costes, el Ministeri ens està dient que aquesta casa amb piscina, que està exactament als mateixos metres de distància del mar que el restaurant de l'Albert, o fins i tot menys, aquesta casa no corre perill i com que el restaurant sí, han d'anar fora d'allà.
3: Sí, efectivament, és molt difícil d'explicar, però és tal qual ho esteu descrivint, no? És a dir, el que ens expliquen les línies és exactament això. Hi ha immobles més propers al mar que no estan afectats i, en canvi, aquest restaurant ho està. Per què pot haver succeït això? Doncs pot haver succeït això... Sí, disculpa. Perquè els propietaris, en el seu moment, d'aquests immobles van al·legar i, en canvi, no ho va fer Adif. O Adif, en tot cas, va consentir a integrar-se dintre del domini públic. És a dir, pot, com evidentment, com a administració, diguem, té legitimitat per dir, escolti'm, no, prefereixo renunciar a aquests terrenys i que això s'integri en el domini públic. Això és possible. No hi ha cap infracció. Aquí l'únic problema quin és? Home, evidentment, diguem, l'afectació que acaba això tinguent en relació al restaurant i la relació que tenia amb el restaurador. És a dir, podia continuar cobrant? No podia continuar cobrant.
0: Què dius, Albert? Perdona.
1: No, perquè que és un tema, que ho ha dit abans un company, que és un tema totalment econòmic. Vull dir, clar, els diners que es poden treure, jo de pagar un lloguer a no tindre cap concessió, jo tinc un contracte de lloguer que encara està actiu, però bueno, clar, veient el que està dient el senyor Aguirre, crec que no té validesa aquest lloguer, perquè Adif no pinta rella aquí.
3: Efectivament, és com ho descrius. De fet, el que ha de succeir a partir d'ara és que Costes, que és el titular d'aquest espai, si ho creu oportú, tregui una nova concessió, diguem, per veure qui gestionarà aquest immoble a partir d'ara. No,
1: no, és que la concessió, senyor Aguirre, la concessió ja està en marxa.
3: Per entendre com funciona la mecànica. Sí. Què hauria sigut lo normal, lo oportú, arribat en aquest punt, no? Al final, i en aquest conflicte, home, lo oportú hauria sigut que en lloc de desnonar 31 de juliol doncs a l'Albert i a la resta de treballadors d'aquest restaurant, esperar, diguem, a que finalitzi el procediment d'aquesta nova concessió, en que eventualment, si l'Albert ho considera oportú, s'hi pot presentar la Caleta, no? I en funció del resultat, no?, d'aquesta nova concessió, veure si la Caleta pot continuar en aquest espai o bé si hi ha un altre empresari que el succeeix en ell. I, per tant, diguem, bueno, pues, també es pot acabar, diguem, doncs, fent un traspàs entre els dos.
0: Us heu pogut presentar aquesta concessió, Albert? O vosaltres no en teniu?
1: Sí, clar, perquè ja, home, els advocats ja ens han dit, doncs, bueno, és que, de fet, a mi Costes em va demanar fer un projecte, un estudi econòmic, un estudi ambiental, vale, perquè jo, per presentar-me a la licitació, quan sortís, llavors ells, a través dels meus estudis que he pagat jo, vale, ells a partir d'aquests estudis trauran el preu de sortida, bueno, tot una mica, tot el tema de la licitació. I és el que deia el senyor Aguirre, és que per què no ens deixeu acabar la temporada? O sigui, el local estarà... amb 3 setmanes venen les festes majors de Sant Vicenç. Nosaltres n'hem de menjar i de veure molta gent a les festes majors. I ja estarà un local allà tancat, si no canvia res, estarà un local allà tancat.
0: Albert, pregunto, El rebut, aquest lloguer pels propers 6 mesos, l'heu pagat ja o per sort no l'heu pagat?
1: No l'hem pagat, pagat.
0: I pregunto també, en aquest cas, al senyor Aguirre, aquests pràcticament 10 anys de lloguer que ha anat pagant l'Albert a una empresa, en aquest cas a DIF, que no tenia cap dret de cobrar-li el lloguer, els pot reclamar d'alguna manera?
3: Sí, absolutament. És a dir, Adif està cobrant, diguem, com succeiria amb qualsevol altre privat. Si tu cobres, diguem, per una cosa que no és teva, doncs evidentment pots interposar accions per reclamar, diguem, no només aquest import, sinó que a més per reclamar els danys i perjudicis que li ha causat en tot aquest procediment, perquè com bé s'ha descrit, no s'han fet les coses ordenadament en tot plegat, no? I aquí es causa un dany, no? Perquè no només és el tancament del restaurant, no? Té treballadors que hauran de ser acomiadats, no? Té una part d'infraestructura que haurà de ser desmuntada, no? Jo no sé si ha fet inversions o no, i si aquestes han sigut o no han sigut amortitzades, és a dir, que tot un seguit de qüestions, no? S'ha causat, en tot cas, un dany efectiu i l'ha causat una administració, eh? En aquest cas ha dit. Per tant, no només té dret a reclamar, evidentment, els imports que ha pagat, que no tenia cap obligació de pagar-los, no? Sinó que, a més, diguem, pot exigir una indemnització per aquests perjudicis causats.
0: Digues, Núria.
4: Jo volia posar damunt la taula la reflexió que al final també el que passa, no, en aquesta sessió el que es mostra és com la decisió, per exemple, o la falta de comunicació entre dues administracions, no, una empresa pública com és Adif i una administració pública, en aquest cas com Costes, no, les decisions o la falta d'informació entre elles acaben repercutint en
0: ara,
4: la població,
0: exacte,
4: i en els totalment ciutadans de peu, no, i molt sovint són situacions que es repeteixen o que es produeixen en altres contextos, no? I potser el que hauríem de posar damunt la taula és com aquestes administracions o com aquests nivells de l'alta administració necessiten posar sempre la mirada en el territori per justament no prendre decisions que d'un dia per l'altre poden canviar la vida dels ciutadans, no? Perquè un paper o una decisió burocràtica és molt macro, no? O es fa des d'un despatx, però després té un impacte en la vida real, no? I crec que és una mica aquesta paradoxa o aquests conflictes que es deriven a vegades d'aquests nivells.
0: Dius, Enric, sí. I el Dani, que el Bastero, que com que no t'he vist, perdona, Dani, m'he oblidat sí, completament, sí. Ja t'ho confesso. Perdona.
2: A veure, no només una qüestió. Em ratifico amb el tema de l'econòmic, perquè aquí el que passarà, bueno, tant de bo que no, però el que pesa més a l'hora de fer una licitació i a l'hora d'adjudicar algú és l'oferta econòmica. No pesa la tradició, no pesa que l'Albert i la seva família fa uns menjars magnífics, aquells pèsols que feu són extraordinaris, els arrossos són boníssims, etc. No pesa res d'això. No pesa que hi ha 3 generacions al darrere d'aquí. No passarà res d'això. Passarà a veure qui posa més diners. I lo del canvi climàtic, tant se'ls hi en fot, perquè està demostrat que aquí no importa. I quin problema hi pot haver? Que vindrà el gran magnate amb una pasta incommensurable, tant de bo que no, farà la gran oferta, Costes li donarà, li adjudicarà, i com ha passat en altres punts del litoral, al cap de 3 o 4 mesos no els hi funcionarà i tancaran. Uh-huh. I llavors allò quedarà buit, haurà d'haver una nova licitació. En fi, al Port d'Arenys de Mar, per exemple, hi ha 3 o 4 locals dins del Port d'Arenys de Mar que estan abandonats des de fa 4 anys. Perquè passa això, perquè també Ports de la Generalitat només els interessa el millor postor, no els interessa l'oferta gastronòmica o l'oferta o la seva imbricació amb el territori. Uh-huh. I després una petita anècdota també relacionada amb Adif. 2 quilòmetres més amunt, al davant d'una platja nudista que hi ha, entre Caldetes i Arenys, que és la platja de la Musclera, allà hi havia un terreny de DIF absolutament abandonat, que era un famer, on tiraven les escombraries. Bé, era un horror. L'Ajuntament va arribar allà, va netejar aquell tros, va posar una llum, bueno, va ordenar una mica uns arbrets i tal. Saps què va fer a DIF?
0: Què?
2: Li va passar una factura de lloguer de 800 euros a l'Ajuntament. Adif li va dir, escolta, aquí has ordenat una cosa, és com lo de l'incívic, el veí cívic de Mataró, no? Doncs ara cobraré 800 euros de lloguer perquè tu acabes d'arreglar això. Tot és un disbarat de dimensions incommensurables i aquí em consta que els alcaldes estan molt enfadats amb aquesta qüestió perquè al final de qui és el terme municipal? Qui mana en el seu terme municipal? L'Ajuntament està clar que no. El propi alcalde de Sant Vicenç de Montalt està intentant fer gestió perquè almenys li deixin estar fins a final de temporada.
1: Però això vull corroborar-ho perquè Javier Sandoval, la veritat que m'està pujant, està intentant que almenys, ens deixin fins a acabar, fins que surti la licitació.
2: Però està xocant contra una paret, perquè torno a dir, els alcaldes no pinten res en el seu propi municipi. Quan un alcalde li toca ser alcalde d'un terme municipal de costa, la costa no és seva. I això també és molt negatiu.
0: A veure, a Besteiro, i ara la Lluna que vol dir una cosa, i la Miriam també.
5: Esto es muy, muy complejo y tiene muchas aristas. Yo entiendo que no es un debate sobre el cambio climático ni tampoco sobre, evidentemente, el arraigo del restaurante, sino un conflicto sobre todo jurídico, ¿no? Y sobre esa autorización administrativa. A mí me resulta también muy difícil de entender este lío entre caseros, que entiendo que al final están dentro del mismo plano, ¿no? Que es el Estado, aunque uno sea una empresa pública y otra una institución. Yo tendría, si me permitís, dos preguntas, porque entiendo también que hay una especie de expediente, ¿no? Desde 2019, por lo que he podido ver, que ha tenido un recorrido como muy intenso también en los tribunales, ¿no? Es decir, de distintas instancias, el Tribunal Superior de Justicia, no sé si hasta el Tribunal Supremo. Es decir, ¿cómo ha sido ese recorrido judicial? Y si, claro, hay tribunales que se han pronunciado, ¿hasta qué punto las administraciones también pueden hacer algo muy distinto? No lo sé, seguramente podrían haberlo hecho mejor, no tengo ninguna duda, por eso os pregunto. Y la segunda pregunta que tendría es si es una cuestión que también he leído de los metros cuadrados que se utilicen dentro de ese restaurante. Es decir, si con un restaurante adaptado a esos metros cuadrados permitidos por esa autorización administrativa, el restaurante podría seguir operando. No sé si me podrías aclarar ese aspecto.
0: No sé qui hauria de respondre a aquesta pregunta, potser el senyor Aguirre o el mateix Albert amb tot el procediment.
3: Si em permet, jo crec que hi ha dos elements. Aquí hi ha d'entrada, precisament segur que en pot parlar molt millor l'Albert que jo, no? Però m'imagino que finalment el que s'està discutint és si vostè té títol o no té títol per ocupar el domini públic, no? I és evident que el restaurant de l'Albert a dia d'avui no té títol per ocupar el domini públic, no? I per tant, des d'un punt de vista estrictament jurídic, ha d'anar fora. El problema o la pregunta és per què s'ha quedat sense títol, no? I qui és el responsable que s'hagi quedat sense títol. Segona qüestió, sobre el metratge, no? Màxim de les concessions en domini públic. Efectivament, la llei de costes estableix que en platges urbanes hi ha d'haver, diguem, una ocupació màxima, no? Que és de 200 metres quadrats, diguem, per aquests establiments de restauració. Si el restaurant en qüestió, la Caleta, té més d'aquests 200 metres quadrats, per, diguem, regularitzar-se a la llei de costes, haurà de reduir la seva dimensió. Això és imperatiu i és inqüestionable. Per tant, jo crec que hi ha dos plans. Una cosa, diguem, és el que ha succeït a partir de l'atermenament, que efectivament, diguem, la llei és clara. Escolti, si vostè no té cap concessió per ocupar el domini públic, ha de marxar. I, a més, si vol fer una nova concessió, aquesta concessió haurà d'estar limitada en metres quadrats i s'haurà de garantir la lliure concurrència en l'accés en aquesta concessió. Lliure concurrència què significa? Que s'hi pot presentar qualsevol persona i que tu no pots establir obstacles per accedir a aquesta concessió. Per exemple, no pots fer servir l'antiguitat com a element de valoració. Què se sol fer servir habitualment? El criteri econòmic, com s'ha exposat, i també una milloren la reducció del termini concessional, no? Per exemple, si la concessió surt per 20 anys, si tu proposes quedar-t'hi només 15, normalment et donen més punts. Es podrien utilitzar altres criteris, per exemple, la qualitat del tipus de restauració, la qualitat dels materials, criteris ambientals, és a dir, hi ha un ventall de possibilitats, però normalment s'opta com a criteri general per als dos primers. Per tant, aquests són els dos plans, és a dir, una mica és, què ha succeït a partir de l'atermenament està clar, la pregunta és per què vam arribar en aquest extrem i, sobretot, la gran qüestió és què ha fet Adif de llavors ençà, del 17 fins avui.
1: Silenci administratiu.
3: I anar cobrant.
1: Adif, correcte. Silenci administratiu i anar cobrant. Sí, jo llavors jo entenc que el local es tingui que reduir i entenc que, clar, com que ara és de costes, sapiguem-ho ara, com molt bé heu dit, o sigui, jo entenc que es tingui que reduir, perfecte, ho entenc, però, clar, jo no estava dintre de costes. O sigui, jo no tenia res amb la llei territorial. I, clar, jo tenia un contracte amb Adif. I, o sigui, aquest contracte, o sigui, no, és que, clar, des del 2017 que no té validesa, no té res. O sigui, jo estic... Bueno, encara sort que m'han deixat obrir tots aquests anys, diguéssim, costes.
0: Mm-hmm. I, que molt probablement no deu ser per fer-te un favor, deu ser perquè
1: no,
0: s'ho han començat, sí, clar, a mirar ara, diguéssim.
1: Segur que hi hauria, vull dir.
0: Exacte. Què dius, Lluna Belani?
4: Que a mi el que em trontolla i no entenc que és... O sigui, si la justícia n'està el cas de que Adif està cobrant aquests diners il·legalment des de fa 9 anys... Per què no actuen? És a dir, no entenc per què aquest contracte ja no té, o sigui, per què no té validesa, vull dir, real, per què no els hi tornen el que han pagat més els danys que han causat. O sigui, és el que no entenc, perquè jo ahir quan vaig parlar amb els advocats de l'Albert em deien que els jutges evidentment saben el que està passant i ningú fa res, és a dir, és com si Adif fos intocable i no ho entenc, la veritat, vull dir, no, és que no té cap mena de sentit.
3: I si em permets una possible explicació, és que de moment això encara no s'ha entrat a discutir. S'ha estat discutint, diguem, si podia seguir allà o no podia seguir allà. A partir d'ara, si els fan fora, es discutirà quins danys i perjudicis els ha causat i com està cobrant una cosa per la qual no tenia títol. És a dir, ja sabeu que els jutges s'han de pronunciar sobre allò que plantegen les parts. Per tant, si això no s'ha plantejat, no és possible encara que es pronunciïn sobre aquest tema.
1: Sí, no, i escoltant el que he escoltat, la presentarem una denúncia, vamos.
0: Ja.
1: Vamos, de cap a peus.
0: Mira, fa... Què deu fer? 10, 15 minuts o 20 que estem parlant d'aquesta qüestió i jo crec que la clau ha donat amb la tecla la Míriam quan ha dit que aquí falta sentit comú. Això per començar. I després hi ha tantes coses estranyes que han passat aquí, línies que de cop es torcen sospitosament passant pel costadet d'una piscina i després es tornen a torçar que no s'entenen. Albert, des d'aquí, tota la força, tots els ànims del món.
1: Moltes gràcies.
0: I, si us plau, qualsevol novetat que puguis tenir, qualsevol cosa, ens la fa saber, d'acord?
1: Bé, i tant. Puc agrair un moment a tota la gent que ens està apoyant des de les redes socials, bueno, de tot arreu. La veritat que ens sentim superestimats perquè ens ha apoyat tothom una passada. Agrair-ho a tothom. Moltes gràcies.
0: A tu, Albert, molta força. Albert i família.
1: Gràcies. Bon dia.
0: Josep Maria, moltíssimes gràcies, també.
3: Faltaria més a disposar. Escolta, un petit matís.
0: Sí.
3: L'ocupació total pot arribar fins a 300 metres si tenim en compte també la part desmuntable de fora. Vull dir, perquè dic que eren 200, pot ser 100 més amb la part desmuntable.
0: No? Ja. Doncs matís fet, ha quedat clar. I gràcies per explicar-se sempre també. Josep Maria,
3: faltaria més a disposar. Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
2: Em deixes un petit...
0: Sí,
2: perquè, mira, m'envien des de la Federació Catalana de Vela, que també és veritat, i en el diari La Vanguardia han publicat moltes informacions sobre això. També, a partir de la implacable llei de costes, estan desmuntant clubs de vela centenaris, que no fan mal a ningú, que són el patí català, el famós patí català, que a més està molt... no porten ni motors, per entendre'ns, Vull dir que és un tipus de navegació absolutament respectuosa amb el medi i absolutament sostenible, doncs estan amenaçats de desaparèixer. Alguns d'ells han desaparegut. Uh-huh. I també espais que han estat declarats patrimoni, com les casetes de bany d'alguna de les poblacions del litoral, que també han estat desmuntades o estan amenaçades de desmuntar. Uh-huh. Això en un despatx a 640 quilòmetres d'aquí, on Madrid no té playa, és molt fàcil dibuixar i trencar i tatxar, però has de trepitjar el territori. I aquí és una de les qüestions que no s'acaben d'entendre. Portem 50 anys de democràcia, no? I 50 anys de comunitats autònomes, i això, absolutament, hem perdut el control. No és nostre, això. No és nostre, i no el governem.
0: Hi ha un oient que ens diu, ja fa molts anys a Tarragona es va haver de tancar un dels millors restaurants de la ciutat per la llei de costes, es deia el Fortí de la Reina. Abans hem parlat del boia de Cadaqués.
2: El Palomares de Vilassar.
0: Exacte. Bé, és que clar, bé, hi anava Dalí, el Barboia de Cadaqués.
2: Sí.
0: Bé, Míriam, què dius? Vols dir alguna cosa? Més de sentit comú, no?
6: Sentit comú, no, però a mi el que em molesta, i em molesta molt, i crec que a tothom, és el que comentava abans, que no hi ha comunicació entre l'empresa pública i l'administració pública.
0: No hi ha.
6: O sigui, com és possible? De fet, vull pensar que no hi ha comunicació, perquè si n'hi havia comunicació, i tot i així, Adif ha seguit cobrant el lloguer en l'Albert, o sigui, ja és delicte, vai. Vull dir, ja és una estafa agravada, no només per la xifra, sinó també pels anys que s'està cometent aquest modus operandi. Per tant, vull pensar que ha sigut un problema de falta de comunicació, que crec que és el gran problema del nostre segle, la que no hi ha comunicació entre cap institució, persones, etc. Perquè com sí que ho sapiguessin ja és, una estafa, correcte.
2: Però si Adif no parla amb Renfe.
6: Oh, clar, imagina't, començant per aquí, clar, com parlar amb costes? No deus saber ni el que és. No, el telèfon, l'extensió, no la coneix.
0: Núria Besteiro i canviarem de tema.
4: Res, molt breu, que també al final estem parlant, en paral·lel a aquest cas, no, d'una llei històrica com la llei de costes, i potser una altra reflexió d'aquesta situació és com lleis històriques que es van fer en un passat també s'han d'adaptar doncs, a l'actualitat i als canvis, i per exemple doncs, el canvi climàtic o l'impacte dels fenòmens a la costa, no? Ho dic perquè també justament la llei de costes està ara patint o patirà un canvi legislatiu que s'està tramitant, que l'està tramitant el govern espanyol, però instàncies de la Unió Europea, justament perquè moltes concessions de les que es van donar en un passat es van donar durant tants anys que la Unió Europea el que també li ha dit a Espanya és, ostres, vostès van donar, per exemple, concessions per 75-80 anys no, a negocis a peu de costa, i potser això durant tants anys s'ha de revisar perquè la costa no és un bloc estàtic al revés, sinó que canvia i els fenòmens fan que, per exemple, doncs, potser aquests negocis no puguin estar de la mateixa manera, no? Aleshores, és com quan arriben aquests canvis en lleis històriques també trastoquen la realitat, i potser el tema és de dir, vale, doncs, com abordem aquests canvis que segurament són necessaris, no? Doncs, per adaptar-nos a la realitat, per exemple, climàtica, i ho fem d'una forma en que tothom s'hi senti acompanyat i no suposin més problemes que solucions.
0: Jo em pregunto també si aquests casos són patrimoni de Catalunya o això també passa a la resta del litoral de...
2: Gran pregunta. Ves a Benalmàdena, Torremolinos, El Palo, Màlaga, ves a aquests llocs, a Granada, al Muñécar, i pregunta quants xiringuitos han desmuntat en els darrers 5 anys. I tindràs una sorpresa. Perquè la llei de costes és el Reino d'Espanya, no? Exacte. I fins allà on sé, el Reino d'Espanya també atany aquestes zones que acabo de desmuntar.
0: Efectivament. Què dius, Besteiro?
5: Bueno, me sumo a... Este caso es un buen ejemplo de, para empezar, esa descoordinación entre administraciones públicas o administraciones y empresas públicas, que no es tolerable, ¿no? Tienes que saber quién es su casero y tienes que tener una certidumbre, ¿no? De que las cosas se hacen conforme a derecho y con una cierta lógica. No puede ser que muchos años después pues te des cuenta de este tipo de irregularidades, o al menos eso parece. Y después de echarle toda la suerte al restaurante, ¿no? Es decir, un restaurante como este, después de 7 décadas, pues es mucho más que una concesión administrativa, es patrimonio de una comunidad, es recuerdos compartidos. No sé si, bueno, pues se presentará finalmente y a esa nueva concesión con esas nuevas normas después del verano, pero bueno, pues espero que aquellos clientes y también las administraciones locales por lo menos arrimen el hombro e intenten darle una nueva vida, sea donde sea, a lo que es patrimonio de todos, ¿no?
0: Lluna Belani, moltes gràcies.
4: A tu, Sergi.
0: Bona feina.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
2: Vídeos i històries exclusives.
1: Notícies.
2: Entrevistes.
1: Reportatges.
2: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter. RAC 1. Instagram i TikTok.
2: RAC 1 oficial.
0: RAC 1.
2: Seguiu-nos.
0: Tots som 1. RAC 1. Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire, condicionat.
3: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som un milió.
4: Ara que hem acabat l'escola
5: i tenim més temps lliure,
6: ara que podem fer el que volem,
7: volarem els pares amb la pistola d'aigua
8: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
9: i escoltarem els contes de RAC 1
10: a la piscina,
11: al cotxe
12: o a l'hora de la migdiada.
13: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
14: I, oh?
15: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
16: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
17: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC1 Podcast.
18: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
0: Estiu.
19: Que

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
9: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
13: Bona tarda a tothom, benvinguts a la planta 3 de RAC 1. Aquí a punt, vaja, a punt de començar, no, començant ja el Versió Estiu d'aquest dijous, número 20 i què?
14: 23.
13: 23, molt bé. Ai, crec que és l'aniversari del meu nebot.
14: Doncs felicitats, no?
13: Sí.
15: De qual de los dos?
13: No, el de els de França, el de França.
14: Ah, el de doncs, França. Pues molts anys.
15: Facturando sí, por sí, toda Europa.
13: No, però sí, són els fills de la meva cosina, és que és com mig nebot. No, de veritat, que crec que ho hi fa.
14: Joyeux anniversaire, no?
13: És que sóc padrí, de més o menys.
14: Sí. Ho he fet molt
13: no,
14: bé.
13: No, és joyeux anniversaire.
14: Ah, joyeux.
13: Guillaume, joyeux anniversaire de ton cher parent. Per si m'està escoltant, val? I si no, Cristina...
15: Inventa-ho tu.
13: Bueno, ja hi ha un WhatsApp. Escolta'm, anem a centrar el tema, perdona, perquè avui no. Yael, t'he vist, és que no sé, el dia i la data m'ha vingut al cap això. T'he vist avui una mica no apte per dedicar-te a les qüestions de logística a l'hora de dinar, eh? Si tu saps quina diferència entre una amanida i un suquet de peix...
14: Sí, saps què passa?
13: Saps què ha passat?
14: Tu m'has demanat.
13: Sí.
14: Compra...
13: És que avui, diguem-ho, la Iala ha anat a comprar dinar i li han dit una amanida de...
14: M'has dit una cosa que diu, m'has dit, hi ha llagostins i tomàquet.
13: Sí.
14: Llavors m'has dit que era una amanida. Ah. He anat jo al lloc
13: sí.
14: I no hi havia tomàquets en lloc. Bueno, o sigui, he vist uns llagostins que, de fet, sí. A mi em semblaven gambes sí, més que llagostins, no, però bé, no, aleshores he vist un... O sigui, he vist un peix que era com un llagostí però... i hi havia una salsa de tomàquet bueno. I he pensat, es referirà això?
13: Però una cosa és una amanida i un suquet de peix. O sigui, tens clar la diferència o no?
14: No, ja veus que no dono una, bueno, això.
13: Doncs anem assajant per la propera vegada.
14: Va.
13: Mentrestant, sàpigues que hi ha un acord, un preacord, que ja veurem si acaba convertint-se en llei i acaba veient la llum, entre dos dels socis principals de govern, entre el PSOE i Sumar, pel tema dels lloguers, per allargar algun dels contractes, eh? Perquè es calcula que els catalans gastem un 35% del sou només en això, en el lloguer. I que per això volen una mica doncs, intentar ajudar a la gent amb el tema del lloguer i tota aquesta història.
16: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que no me parece bien, ¿no?, que se alargue esto de las prórrogas.
13: ¿Sí?
16: Hasta 2028, ¿no? Porque al final los jugadores se cansan de acumular tantos minutos. Y en el Mundial, pues ya ha habido muchas prórrogas, ¿no?
13: No, es que no estem parlant del mateix, eh? Diguem-ne.
16: Let's go!
13: No, espera.
16: Ole, tu poi, ahí!
13: No. El
16: tema vamos, Rafa!
13: Calma, no comencem a cridar.
16: Tu poi, ja!
13: No són les prórrogues, els partits de futbol. S'està pactant prorrogar prorrogar els contractes de lloguer, val? Perquè la gent s'està gastant un terç del seu sou en poder pagar el sostre.
16: Bueno, esa es tu opinión, ¿no?
13: És una enquesta.
16: Respetable como la gente que se pide un helado de After Eight, ¿no?
13: Sí.
16: Pero hay gente que gasta un tercio del sueldo en alquiler y yo gasto un tercio de mi sueldo en preservativos, ¿no?
13: Ah, sisplau.
17: Amazing, bro. You know
16: him. Sí. ¡Vamos, Rafa!
13: No, prou ja.
16: Let's go!
13: No, prou d'aquest color, Sergio.
16: ¡Ole tu polla ahí!
13: No, prou tu, la Pili...
17: ¡Respeta a la gente y cállate ya!
16: Bueno,
17: no.
16: Tengo con la Pili una cuenta conjunta solo para condones. Yo no. Estoy pensando en plastificar mi pene. Que me saldría, pues, más rentable.
13: Prou d'aquestes morades. Gràcies i que vagi molt bé amb la Pili.
18: Hello! Sigui, però com pots gastar el 35% del teu sou en pagar una casa? What the fuck? Me quedo loca!
13: A veure, és...
18: Loquíssima!
13: És parlar de diners i apareixes tu una antena, eh? Quant gastes tu en el lloguer?
18: Jo? O sigui, pues un 0% del meu sou, pera. A veure si et penses que jo pago un pis cutre de 20 metres quadrats com el teu X de me parto.
13: Una cosa, un moment. I llavors com vius tu, si no gastes el
18: sou? Com que em vist? Pues amb un pis a Sarri, però me'l paga el meu papi. Sí, Sarri, de Sarrià. Mi papi que lo amo, mi perfecta. Doncs així jo puc gastar el meu sou en coses totalment necessàries. O sigui, gasto un 40% en bolsos, un 20% en skincare, un 10% de talons per anar a festa, un 8% en popper...
16: Que és la pija!
13: Què passa amb la pija?
16: Que cojo un palo y le rompo la costilla.
14: No va per favor.
16: Com el Toyota.
13: No, que el teníem com a...
16: Com el Toyota en una recepción.
13: Sí, bueno, és la Coco.
16: Nadie.
13: Espera't, és la Coco.
16: Entra nadie.
13: És la Coco.
16: Cago en Déu. ¿Cuántos carajillos t'has tomado hoy?
13: Bueno, ¿y tú? ¿Cuántos gastos del lloguer?
16: 20. Cago en Déu.
19: 200.
13: Però l'altre, prou ja.
16: A mi l'alquiler me chupa un huevo por detrás.
13: No, per què?
16: Jo me gasto mi sueldo en el bar.
19: Me chupará un huevo.
16: Sí. En la quijeta.
13: Bueno, prou.
16: Que pare la gente de venir a almorzar. Cago en Déu, me lo gasto en 20 carajillos, prou, 200 carajillos.
13: No, prou de blasfemar i prou de Lázaro. Ja va aparèixer ahir inesperadament i avui torna a aparèixer amb el tema
16: de
13: Lázaro.
16: Tancar les portes.
13: No, deixa'l, està rodant. Segur que està rodant alguna cosa. Lázaro, gràcies, fora i retira totes aquestes inconveniències.
20: Perdona, Pere, no, querido, vol saber una dada curiosa?
13: No la vull saber, però ja que ho faràs igualment...
20: Amb Carina de Yemi és la primera vegada que el Barça fitxa un jugador del mateix diàmetre exacte de cabell de 55 centímetres, el mateix que una pilota d'aeròbic.
13: No, és que no és veritat, també això ha sigut...
20: De fet, també és el mateix diàmetre exacte de la panxa de Joan Laporta i és el cabell de tan dens que podria... generar un camp gravitatori propi al seu voltant. Podria ser el revulsiu dins el camp, el rumoreig, el seu traspàs a la Unió Esportiva Lleida, Òscar Rubio, Jordi Claret de davanter centre.
13: Sempre parlant del Lleida i sempre parlant d'això, la dada Jové, que crec que no n'hi hagi cap demà i fora. Gràcies, Jové, i que vagi bé per Lleida. Tu ja està.
21: Moni, puc parlar ja?
13: Moni?
21: Que no és el teu monitor, Martí. Aquest home és tan estrany, és el Pere Mas. I està clar que no és un monitor. Els monitors no tenen tan mal gust vestint.
13: Bueno, però ja d'aquest
21: no
13: color, tu.
21: No combina aquesta cara amb aquest micro.
13: Els que faltaven pel duro, el Martí i l'Abril, com esteu?
21: Ai, pues, fatal. A més nits tòrides no hi ha qui dormi sense ventilador.
13: De veritat.
21: Això és perquè no coneixes el truco que els venedors d'aire condicionat no volen que sàpigues. Pere.
13: Quin és el truc aquest?
21: Pues si et fas pipi a sobre, t'agafa un fred molt agradable i pots dormir tota la nit sincera. Sí!
13: És una
21: guarrada. I és per això que necessito colònia. Colònia de nenuco i un nou compi de llitera.
13: Pere,
21: tu et fas pipi a sobre encara?
13: No, prou guarrades. Silenci. A veure.
21: Canta'ns cap op, Pere.
13: Adéu, aneu cap al casal. Canta'ns
21: Hendrix.
13: Prou, aneu cap al casal.
21: Ves, escolta, Hendrix.
14: Els nens estan locos, amb el Hendrix.
13: Amb què? Amb què estan bojos?
14: Calla. Amb això, amb el Hendrix aquest.
13: Què és el Hendrix aquest? No, que no s'ho expliqui.
14: No, ja anirem un altre dia.
21: Sí!
13: Pot ser que estiguis menjant un iogurt a l'estudi? Claret.
1: Hola, sí.
5: I és que per què estàs menjant un iogurt a l'estudi? Que no has pogut dinar?
1: Bueno, vaig una mica contra rellotge.
5: L'actualitat del dia, que vas una mica tard, eh?
1: Estic acabant.
5: I això altre
2: què? Jo vull xocolata blanca!
5: Què és això? Bueno, un tros de pastís de... Sembla un tros de mona. És un tros de... Però si hi ha una cara d'un nen. Però un moment. Tu trobes normal que el responsable dels informatius aquí en aquest programa, que és el Jordi Coet. Bona tarda, no?
1: Hola, bona tarda.
2: ¿Dónde está Mar Poyato?
5: No, la Poyato està a la redacció.
2: Que venga Mar Poyato,
5: no,
2: coño.
5: No, bueno, home, aviam, la Poyato està allà fent les seves coses i tu estàs aquí amb un tros de xocolata blanca.
1: És un tros
5: blanca.
1: De xocolata d'un pastís, efectivament, d'aniversari.
5: Clar, però sou una nena.
1: Sí.
5: Qui és aquesta nena? Existeix?
21: Ens ha robat el berenar!
5: No, ha robat el berenar.
21: Ens ha robat el berenar.
5: Però és increïble.
1: És una nena, sí.
5: No, això és
1: no cal dir el seu nom.
5: És molt estrany. No, és que...
1: és
2: Mar Poyato.
1: És una persona
5: no.
1: propera.
5: No, és igual. Deixem-ho aquí. Sembla, com es diu que allà està al final del passadís i li volta el cap. La nena exorcista sembla una mica, eh? Però bueno, deixem-ho
21: aquí. No,
1: sí, però si és boníssima, per favor.
5: Fa una mica de por, tio, això. Bueno, en fi, molt bé, ara ens vindràs amb l'actualitat del dia, sí, que ve carregadeta, com cada dia, però abans deixa'ns avançar una mica amb d'altres qüestions que ens tenen amullat.
21: És la fi.
5: La fi de què?
21: És la fi.
5: Que,
21: no, del fi. Du fi.
5: No, la fi del pastís d'aquest tio.
21: Quin la veritat.
5: Punt. No, a veure, Olivia Làctia, la científica experta en eclipsi del programa, que és el que s'ha acabat? El món tal com el coneixem? La nostra civilització?
21: No.
5: Què?
21: Em referia a la fatèria mòbil.
5: El mataria, de veritat.
21: Perra, però què? També pera, em referia a això.
5: Sí.
21: Com has sabut?
5: Doncs perquè cada dia estàs amb la història aquesta que la nostra civilització s'acaba i que tot va molt malament.
21: Doncs no sembla que cali missatge. Mm-hmm. Que no has vist les notícies.
5: Sí que les he vist, sí.
21: Voles de ara, foc sortint de metro.
5: Sí, de veritat.
21: Antàrtida en rècord de fred.
5: Sí,
21: Jordi
5: sí.
21: Claret menjant cap de nens.
5: I esperant.
21: Tot això són senyals bíblics de la fi del món.
5: A la Bíblia estan parlant de l'L5 o hi ha alguna referència a l'L5 de Barcelona?
21: Flets!
5: Calma, sisplau, per favor.
21: Has de saber llegir entre línies.
5: Sí, no, bueno,
21: com
5: la Bíblia
21: sabem?
5: No... Sí.
21: Com sabem tots experts respectables.
5: Sí.
21: Tot això són senyals. La fi del món que arribarà amb eclipsi.
5: Bueno,
21: penetiu-vos, pecadors!
5: No arribarà. Olivia Làctia, no arribarà l'eclipsi. No, veig que arribarà l'eclipsi. El que no arribarà és la fi del món. L'eclipsi,
21: no
5: per cert, és el dia 12 d'agost i farem un programa especial. Aquí hi haurà un programa especial a RAC1, que estarà molt bé. Explicarem l'eclipsi en aquell moment. I explicarem que se'n va el sol i torna. I no es morirà ningú, d'acord? Però hi ha d'aquesta comèdia.
21: Tothom morirà. Jordi Claret, menja ràpid iogurt.
5: Deixa'l tranquil.
21: No tornaràs a formar iogurt.
22: Mi queridísimo Pera, tienes que relajarte, tomar aire, respirar, tocarte.
5: No,
22: que empiezan las vacaciones.
5: No, yo no faig vacances enguany. Vostè sí, no, suposo?
22: No, claro que no, amigo socialista.
5: No?
22: Ah? Voy a empezar una nueva campaña.
5: ¿Cómo que una nueva campaña?
22: Sí, estimado Pera, ayer Salvador anunció algún cambio en su gabinete.
5: Sí.
22: Pues quiero que haya más cambios en la Generalidad. Por ejemplo, yo, presidente de Cataluña.
5: Quina tonteria és aquesta? Vostè és el president del govern espanyol i, per tant, no pot ser al mateix temps president de la Generalitat i no és diputat, i no és res.
22: ¿Y si te dijera que tengo una oferta para el socialista más ilustre de Cataluña? ¿Una oferta para trabajar conmigo en la Generalidad?
5: No, m'interessa, vull dir, no. Que ets socialista il·lustre.
22: Te quiero
5: no.
22: como vicepresidente. Quiero
5: no,
22: que seas
5: no, no, no.
22: mi mano
5: no,
22: derecha.
5: No.
22: ¿Y como conseller de camisas?
5: No.
22: Porque foto... llevas unas blusas que ni haga tan ruido de la prima.
5: Es granate, no té misteri.
22: Son
5: no,
22: más feas que el perro de un cortijo.
5: Va, no vull ser vicepresident, no vull ser res i a més a més no soc socialista.
23: Però... Ja sempre he sigut del PSC.
5: No sigueu cabrons, tio, però jo d'això... Era una broma que li vaig fer al ministre Areu, això.
23: Ja sempre he sigut del PSC.
5: Bueno, Pedro, moltes gràcies, Que vigili amb la seva...
22: A mandar i ja sabéis, cualquier cosita, Jael, que hoy vienes muy fresquita.
24: No.
22: Puede ser
24: no,
22: mi mano
24: porto un vestit izquierda. Que
5: va de blanc i s'ha tacat.
24: Sí, no m'he tacat, però he pogut solventar-ho ràpid. Però a la gent sempre li agrada molt aquest vestit, però t'he de dir que és la cosa més senzilla de posar-te. Bé, clar, no t'ho poses...
22: Por eso. Nos gusta.
5: Què vol dir? Que és molt complicat posar uns pantalons?
24: Pensar uns pantalons i una samarreta, sí.
5: Ah, i això t'ho fots tot, que t'ho fots per dalt com, bueno, és com, un pijama, bueno, com un camisó, una mica.
24: Exacte.
5: Molt bé, és un blau com a eivissenc, no sé què quadre. Bueno, és com aquest plató, ai, com aquest estudi. Quadre amb aquest estudi.
24: És blanc, eh?
5: Sí, és el que deia.
24: Ah, d'acord.
5: Com l'estudi no ens trobem en aquests moments, que és molt blanc. No veus que és tot molt blanc, la taula i tot això?
21: De veritat, posa per dalt com un preservatiu.
5: Es nota que és dijous i aquí estem una mica ja cap al final de la setmana,
24: sí,
5: diguem-ne.
24: Sí, sí, sí.
5: A veure, deixem aquesta casa de bojos i del vestit de la Yael Maria, que el que volem és tot aquest desori, aquest guirigall que hi ha aquí, el volem contrastar amb la ràdio ara. Veus? Sense aquesta música posa. La ràdio ben feta i no aquest xurro de les tardes, com s'ha fet sempre. Companys, la precisió, el rigor, el nom i el cognom, sabeu qui són, no? Sergi Embudio. Coneixeu, no? Tothom dempeus un dia més per una classe magistral de periodisme i de dicció en els moments de màxima tensió.
3: Un equip conjunt format per bombers i per tècnics de la companyia de gas estan treballant per intentar arreglar com més aviat millor la fuita.
24: Ui!
13: La què? Ha dit fruita o fluita? Ja em torna a posar perquè no queda prou vexat, sisplau.
3: Un equip conjunt format per bombers i per tècnics de la companyia de gas estan treballant per intentar arreglar com més aviat millor la fuita.
13: Apa, doncs vinga, moltes gràcies, Sergi. Espero que estiguis ja dormint, que demà tens programa i gràcies per ser el nostre far matinal. Què? La trucada, tens el bombo punt? Què fas avui fent dibuixets, que estàs fent dibuixets tota l'estona? Gira, gira el bombo. Fota bé el bombo, fota bé el bombo i gira fort, eh? Ui, que ha sortit ràpid avui, la bola. Caram, a veure, la trucada suïcida és un dels telèfons que tinc aquí al meu mòbil, que el truco des del meu mòbil directament.
24: De l'actualitat.
13: Home,
24: això,
13: i deu estar molt contenta.
24: Home.
13: No? Deu estar molt contenta.
24: Anem a provar.
13: Aviam, si que ara, és que no tinc el mòbil silenciat. Ai, Déu. No. Som una mica... Ara, ja està. Posa l'altaveu i l'enganxo aquí al...
3: Joder. Epa,
13: el micro aquest, que va com una mica així, que se'n va. És que necessitem un tornavís.
3: S'ha de collar, això.
13: S'ha de collar aquí. Necessitem un tornavís, o si no, amb una clau. Oi? Què?
4: Hola?
13: Hola?
4: Què tal?
13: Carai, com estàs?
4: Molt bé.
13: Felicitats. Jo estic aquí... estàs en directe, que estic aquí a la ràdio fent el programa.
4: Què dius? No, home... I en tot cas, ara t'has enterat, del meu pare i jo.
13: Que, home, se m'han enterat jo i se n'ha assabentat tothom. Vaja, ja sabeu qui és, no?
20: Sí. Una mujer.
13: Home, clar que és una dona.
20: Rúbia.
13: No, és més gran morena, jo diria, no?
20: Licenciada en Humanidades.
4: La veritat o la realitat?
13: Ah, val, aquí ja truco, no? Diguem-ne el que vulguis. L'aparença real. Si
20: Empar Moliner.
13: No, és Empar Moliner. Però es coneixen bastant. Jo crec que es coneixen bastant.
4: Tenim en comú que ens agrada el bon vi.
13: Molt. I deu ser clienta teva, m'imagino.
4: Sí.
13: Bueno, saps qui és, no, Jael?
24: La Meritxell Folguera.
13: Un aplaudiment per la Meritxell Folguera. Que ella i el seu pare... Es va saber que seran, com és això, pregoners de la Mercè, de la tardor. Heu de fer... Bueno, quins nervis, no? Vull dir, com us sou vosaltres? Quan us avisen abans o com va anar això? Explica-m'ho.
4: Sí. Ja fa més d'un meset que ho sabem.
13: No, Owen, perdona. Fa un mes que ho saps i has mantingut el secret i has estat callada i no li has explicat a ningú ni tu ni al teu pare?
4: No, és que això és el més sorprenent, però més, perquè tu saps que jo amb la cara pago.
13: Sí,
4: hem aguantat aquest secret. Molt fort. No ens ho creiem ni nosaltres, tenia les cares, perquè no podíem més.
13: Clar, perquè es va anunciar, es va anunciar els pregoners de la Mercè, crec que es va anunciar la ciutat convidada i també el cartell de la Mercè. Diria que tot plegat es va anunciar de cop i volta.
4: Sí.
13: Bueno, i una cosa, a veure, és que és una cosa molt important. Això suposo que, no sé, truca l'alcalde en persona o com va?
4: Doncs ens van venir a dir-ho i el meu pare era com no, sisplau, no, que és que no podré dormir, i jo, apa, és una oportunitat increïble. Clar. Sisplau, i al final el Jaume Collboni el va trucar i li va dir, escolta, pot ser amb la Meritxell, el meu pare, és que jo sol no, t'ajudarem tots, vinga, i clar, moltíssima il·lusió. Més li vaig dir, escolta'm, li ensenyem a la Vita i al Leo, que són els meus fills, que han de ser valents, nosaltres hem de ser valents i sobretot hem de ser la veu dels botiguers i les botigueres, com el meu pare, com el meu avi, com el meu besavi, que portem 131 anys, doncs pujant i abaixant la persiana.
13: Del Gelida, per això. Bueno, i a més en un moment que tot això, que només foten cobrir cafeteries d'especialitat, ungles de no sé quantos...

0: fanàtica del vi, tu. Ets una fanàtica del vi.
1: No, però saps el que mola més?
0: Què?
1: Que els clients acaben amics perquè t'expliquen la seva vida. Et diuen, no, és que avui quedar bé perquè coneixeré per primer cop el meu sogre. I al final, aquesta història és com, com l'obra d'art, no? S'acaba perquè ells t'expliquen, tu expliques la història que hi ha dins l'ampolla i ells la buiden però l'omplen d'altres emocions i sensacions. I això és, saps, com cada vegada que fas una venda és com si t'expliquessin un conte nou. És una xulada.
0: Ara, escolta, vols dir que el teu pare podrà parar a parlar tenint tot el costat, Meritxell?
1: Sí, perquè jo el protagonisme vull que el tingui ell. És una persona molt autèntica i el que no vull és que no vull que estigui llegint. Vull fer-li les preguntes que li
0: riguin
1: els ulls. Sí, perquè sobretot el meu pare és un tio molt autèntic, que s'ha fet a si mateix, autodidacta, i jo crec que té més potència explicant doncs realment, jo em peto perquè sempre diuen, veig que amb la veïna al costat i viu al mateix carrer Vallespí, no? I tot ho ha fet amb el mateix carrer, no? I ell és feliç i doncs, demostrar doncs, aquesta essència de la ciutat, no? Aquests comerços de quilòmetre zero i els comerciants.
0: Reivindicació que queda feta i ens hi afegim. Escolta, moltes felicitats novament per tu.
2: Te'n recomani un vi, no? Pel versió.
0: No, prou, ja que portem 7 hores aquí. Fem una cosa. Si la Iel vol que ens recomanis un vi, vine'ns a veure. Vine un dia aquí, la setmana que ve l'altra. Sí o no? Vols que l'entrevistem? T'entrevistem?
1: Mira, fa molt temps que no em demanes res.
0: Bueno,
1: ni entrevistes, et demanem el que vulgui.
3: Vigila a Meritxell, que està buscando el gañote.
0: Diu que està buscant... Bueno, és igual.
3: Està buscando el gañote.
0: Bueno, és igual, no li fotis cas. Meritxell, doncs escolta, amb Lídia...
3: Jornalero del elogio.
0: Parleu amb ella, bueno, ara no, perquè la tingui al meu telèfon. Vull dir que ja us passaré el telèfon, li envieu WhatsApp alguna cosa, i ja la convidem per la setmana que ve, si queda algun forat, o si no, per l'altra setmana, d'acord? Apa-li!
3: Ojo con los agujeros.
1: Ens vens... Va,
0: i et presentes amb vi, que així podem pimplar.
3: I unos callos.
0: Sí, uns callos, també. I una mica de formatge per acompanyar.
1: Un maridatge amb tota regla.
0: Doncs vinga.
3: Para meridar.
0: Vinga, una abraçada, Meritxell, i moltes felicitats a tu. I al teu pare i al Xavier. Bueno, tu.
4: Podem posar les galtetes?
0: Quin entusiasme, de veritat.
2: Escolta,
0: la cançó brusca,
2: la cançó brusca, exacte.
0: Sí, que bé, amb la cançó brusca, i aquesta va pinyó, Va, tira, la cançó brusca.
2: Va.
0: Entre tu i la Meritxell juntes, però són una cosa molt explosiva, però...
2: Molt pesada, també, no? Perquè jo em sento a vegades una mica...
4: I si poses mi pel
0: dit? Pesada?
2: No, en ella no, jo, a mi.
5: Cuida't, Yael, compta amb el que dius.
0: Aitana, bona tarda.
5: Bon matí, però que no es passi la Yael.
0: Perquè quin problema hi ha?
5: Li ha dit pesada a si mateixa i a una altra dona.
0: No, a l'altra dona no li ha dit pesada.
2: No, més a mi. Escolta, vas.
0: És que és una grande, i en sap molt de vins.
2: I tant, jo tinc moltes ganes de parlar amb ella i no tinc ni idea de vi. Jo em faig sempre l'entesa, però...
0: De veure sí, però de...
2: Va, cada dia us poso una cançó, que sóc Extraccent 5, us he dit ja 4 dies.
0: Sí, sí.
2: Avui sentirem la següent.
0: Novetat musical. Que és una novetat que sona cada dia, segur, Rex,
2: ensenya. Però és que no necessites novetats, grup, per petar-ho.
0: Llàstima, que tenia el Buscarons allà assegut. L'he portat com baixa dels grups, a Rex, ensenya, un dia. Saps que va per colors, no?
2: Hòstia, no sé què estàs dient.
0: Els colors, les cançons que més sonen, les que menys sonen, va per colors. Buscarons! De quin color és la que sona més? És igual, ja ens ho dirà. Ja li preguntarem després. Tu tampoc ho saps, Marc Espejo? Ningú sap això dels grups de colors de les cançons?
6: A mi em sona, vol sonar.
0: És la base de la ràdio fórmula. Bueno, potser és un secret de la ràdio.
2: Ja ens ho explicarà el Buscarons.
0: Fa molts anys que està inventat, sí.
2: Ja li demanarem.
0: El Buscarons talla la màquina i no visc que té com una graella i una cosa fent... És l'ànima de tot això.
2: No vols dir que és el parxís o així que... No, no és això. Bé, escolta, us poso aquesta cançó perquè... O sigui, ve a tomb, perquè no sé si ho heu vist, però ha corregut un vídeo en què alguns veïns de Gràcia es queixaven de la seva festa major.
0: La gent es queixa tot, sempre.
2: Sí, que si el soroll, exacte, les molèsties...
0: Quan hi ha soroll, perquè hi ha soroll. I quan no hi ha soroll...
2: Sí,
0: doncs... També és veritat, perdona, la festa de Gràcia, realment, si vius a Gràcia... Fa molta il·lusió guarnir el carrer i tot això, però sí que és veritat que estàs uns dies una mica agitat i amb pixums i tot això.
2: Però són 4 dies? Una espera, que no ens traguin la festa major.
0: Calma, però si tu...
3: I ojo, perquè este any en la Fiesta de Gràcia estaremos con saludos cordiales.
0: No, és veritat.
3: 17 d'agost a les 10 de la nit.
0: On?
3: No, no sé todavía.
0: Quins collons. Aquest va promocionant el seu cada dia, En fi, doncs, home, això sí que són les festes.
2: Sí, que no ens traguin la Fiesta de Gràcia, ja està, escolta'm.
0: Val, doncs no, que no ens traguin.
2: Ja està, que no passa res.

0: Ai, que sona mica de soroll.
1: I alegria i en festa major. Va. Au, una cosa més, que són dos quarts, no passa menys per dos quarts. Deixem saludar a un dels nostres estudiants en pràctiques, en Noel Guardino. Guardino, com estàs?
2: Hola, professorat. Escolta una cosa, Pere, vols que demanem el registre i en canvi el cognom?
1: No,
2: quin cognom t'és més fàcil a tu?
1: No et dius Guarnido? No, Guardino.
2: No, Guarnido, però demà ho mirem.
1: Com un decorat. Val, porta el DNI o porta una partida de naixement un dia d'aquests.
2: O el cartelito. Escolteu una coseta. Vinc amb un nou enemic de la convivència.
1: Què?
2: Els que tenen una relació íntima amb el caixer automàtic.
1: Com, relació íntima amb el caixer automàtic?
2: Sí, senyor. Estan tanta estona dalt la pantalla que ja no sap si s'acaben de conèixer o tenen una crisi de parella.
1: Va, una mica paciència.
2: No, tu, segur que us heu trobat quan voleu treure 20 euros. Estàs just darrere d'aquest personatge.
1: Sí, tens pressa? Normalment tens pressa?
2: Sempre. Sempre l'ésser humà sempre té pressa i aquest personatge converteix una retirada de diners en una experiència immersiva.
1: És veritat, sí.
2: No, però sabeu el pitjor de tot plegat?
1: Què?
2: És que després de donar-li dos copets amb la mà, es gira i et diu... No, és que aquest coixer no acaba de funcionar.
1: Si la culpa fos teva, no?
2: Mira, ministre, el que no acaba de funcionar és el teu cap.
1: Bueno, calma, no comprem aquest plan. Calma.
2: Home, ja n'hi ha prou.
1: Una mica d'allò. Deixem que saludi a l'altra becària, la Judit Espejo. Judit, com estàs? Com va?
3: No soc Espejo,
1: eh?
3: Espejo és el tècnic. Jo soc esposa.
1: Esposa. Val, no sé. Vale, no, m'he equivocat. Esposa, Espejo, hi ha un embolic bastant notable.
3: Sí, sí. Jo avui vinc una mica d'intrusa, he de dir, eh? Perquè en realitat jo estic fent pràctiques de producció, que és una feina molt important i molt invisible, i aquests dies he pogut seguir la feina frenètica de les productores, que tu les anomenes, que és la Marta i la Lívia, que són fantàstiques.
1: Home, sí, buscant gent i convidats de sota les pedres tot el dia i tota hora.
3: Increïble, la seva feina. I també he pogut comprovar com s'han tancat els convidats, no?, d'aquesta setmana, el Max Navarro, el Miquel del Roig, el Jaume Creixell, i he de dir que aquest matí, quan he arribat a la reunió d'equip, jo, Pere, he patit una mica.
1: Per què has patit?
3: Home, no sé si t'has fixat en l'edat dels convidats, que ha anat creixent, jo ja em pensava que avui ens demanaries que busquéssim algú a cementiris de Barcelona.
1: De veritat, o sigui, per d'on puja aquest jovent?
4: Podríem portar la meva àvia, que farà 100 anys, eh?
5: Podríem portar en Tutankamon!
1: Sí,
3: molt bona entrevista, aquesta, eh?
1: L'àvia de la Yael.
4: Està tortosa, per això.
1: Només que tingui la meitat de la gràcia que té la Yael ja és una entrevista. El salero aquest que tens.
4: Però això està tortosa, hauríem d'anar tortosa. Que el meu pare no està acceptant, li volen donar una medalla allà els de l'Ajuntament i el meu pare no vol, diu que no.
1: Per què?
4: Que no vinguin a molestar-los.
1: No, home, no, estem a favor. Com es diu aquesta àvia? Com es diu?
4: Pietat.
1: Pietat? Té un cognom.
4: Sí, Miralles.
1: Senyora Pietat Miralles, si n'està escoltant, i alcalde Tortosa, que no sé com es diu, doneu-li aquesta medalla. Ara potser has fotut un...
6: Alcaldessa,
1: caram, i vostè com ho sap? De veritat,
6: és brutal.
1: Té una informació brutal. Va, el concurs.
6: Porque estuvimos facturando en mayo.
1: Sí, sempre. No hi ha poble de Catalunya que don José María no hi hagi anat a fer el seu espectacle o no hagi facturat alguna cosa. Va, tu, el concurs de Catalunya...
6: Todavía no hemos cobrado, por cierto. Y estamos en julio.
1: Bueno, ja està, ja tindrà temps, no preocupi. Festival Sons del Món, que tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un festival molt xulo, en un espai molt xulo, el concurs, ocasió d'anar a veure gratis algun concert, ens explica la Lívia Discipio.
7: Doncs sí, amb molts concerts, propostes gastronòmiques, barres especialitzades i espais amb DJs per anar a prendre una copeta. Vaja, que és un planazo. Tota aquesta setmana, al Versió Estiu, estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del So d'una generació del 32 de juliol, amb els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet.
1: Actuen tots tres, el mateix dia? Vull dir que és
7: tres.
1: Un superconcert.
6: Valla Turra.
1: No és Valla Turra, sisplau, és una cosa meravellosa. I què hem de fer els nostres oients si volen aconseguir una d'aquestes entrades dobles que estem regalant-la cada dia? Bé, més que regalant, sortejant.
7: Exacte. Per participar només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. Repetim el número com sempre, 680 70 70 60. La dinàmica és molt fàcil. Cada dia escoltarem tres acudits i decidirem qui guanya aquesta entrada doble. Però atenció, aprofiteu a enviar les vostres notes de veu ja, no espereu, perquè demà repartim doble premi. Dos de vosaltres s'enduran aquestes dues entrades dobles.
1: Què passa? Com que és divendres, regalem més, eh?
7: Divendres és festa.
1: Doncs va, tu, els acudits d'avui.
7: Som-hi amb el primer, amb el Xavi de Sant Sadurní.
8: Això que està a la mili i diu... Cabo Jumilla, avui no t'he vist a la prova de camuflatge. Gràcies, capità.
7: La prova de camuflatge...
1: Sí, no cal que l'expliquis, aquest ja l'hem entès, eh? Aquest també...
9: Si hay que explicar-les que no hace gracia, Anton.
1: Va, ja és seu, també aquest és més vell que el Napeu, però està bé.
7: Anem amb el segon, no, llavors? Mira, anem amb el segon, amb l'Oriol.
10: Hòstia, m'ha dit el metge que tinc l'estómac brut i m'haig de prendre aquestes pastilles. I li diu l'altre, hòstia, doncs com et vegin els peus t'ingressaran, eh?